0: I han revalidat el títol de millors tastadors de vi després d'haver estat ja guanyadors de la primera edició d'aquest certamen que organitza, com dèiem, la DO Pla i Llevant i que pretén fomentar la cultura del vi de manera participativa, lúdica i formativa. Enguany, 11 parelles han tastat a cegues una selecció de vins elaborats pels cellers de la mateixa DO, com són els monovarietals Callet, Giró Ros, Fogoneu, Gorgollassa, Cabernet Sauvignon, Chardonnay i Moscatell, així com diversos cupatges també. Tot seguit ens veurem aquí a Tèntol en profunditat amb aquests dos guanyadors, tots dos són santamariers i fan feina al microceller Son Crespí.
1: En profunditat.
2: I ja les poden saludar aquí a l'estudi de Beta Ràdio. Tenim en Albert Dols. Albert, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Enhorabona.
3: Encantat, gràcies.
2: No, què hem de dir? Bon olfacte, bon paladar.
0: Bon de tot.
3: Sort, també.
2: Sí, també.
3: Sí, bastant.
2: També un pot de sort.
3: Sí, no em donava un duro un guany. De veritat.
2: Però bé, ja l'any passat ja vàreu guanyar.
0: No em donava un duro de revalidar.
3: Ni de revalidar ni de quedar bé. Estàvem com molt decepcionats en altres mateixos perquè pensàvem, no estem inspirats. I quan van anar sortint noms i el nostre va ser el darrer,
2: què passa aquí? Això és que hem guanyat.
3: Sí.
0: Vam que dir, ja veniu de ser primers també.
3: Sí.
0: De l'anterior edició, per tant,
3: sí.
0: Cosa teniu guanyada.
3: Però a veure que en guany... coneixíem tal vegada un poc més després que hi venien i van dir, uep, aquí hi ha gent que...
2: A nivell, no?
3: Sí. Però bé, beníssim, al final, mira.
2: Ben contents.
3: Sí.
2: També el teu company, el volen saludar, en Pere Crespí, que el tenim al telèfon. Pere, com estàs? Enhorabona.
4: Hola, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Ara bé, per començar, li demanarem aquí a Albert com funciona un concurs d'aquest tipus, pels que no en tenim ni idea.
3: Molt senzill, el jurat m'ho dona una fulla amb diferents apartats, sobretot se fa primer una part de tast que implica fase visual, aromàtica i gustativa, tu fas la descripció el més fina possible de tots aquests tres apartats, i després hi ha una sèrie d'apartats que implica si es vi té criança o no, si
2: wow.
3: Té pas per bota o no, anyada, intentes endevinar l'anyada,
2: wow.
3: I les varietats. I com que jugam dins la DO Pla i Llevant, també te demanen si pots endevinar
2: els cellers.
0: Clar, i això és gràcies, i ara,
2: sí.
0: Pere,
2: sí,
0: gràcies
2: sí.
0: A aquesta parella de tastadors que sou, o si un dels dos no formàs pas d'aquesta parella, ja la cosa tombaria un poc.
3: Bueno, venga, Pere, contesta.
4: No ho sé, jo crec que entre dos mos completam una mica. I sí que, una vegada l'esgarra un i l'altre, però que entre dos, més o manco, endivinam i mos podem d'acord.
2: Però és a dir, feis equip, deies, jo crec que aquest vi
3: sí.
2: És Montonegro.
3: Sí, el que pot, sí. Qualque vegada, és veure que si jo m'equivoc, ell mos retrau més que si s'equivoca ell.
2: Aquí ja traguem pedaços bruts.
0: Sí.
4: Sí, com ens han pres.
0: Clar, sou els millors tastadors. D'enguany,
3: sí.
0: Per la DO Pla i Llevant.
4: Jurat... I de l'any passat.
0: I de l'any passat, també, sí. Heu revalidat el títol.
2: Primera edició, de més.
0: El jurat ha reconegut tant el vostre gran coneixement del món del vi com la vostra habilitat com a tastadors. Com podeu arribar a percebre i a saber tant? Ben que dir.
3: Jo crec que també... al final arriba a ser senzill, entre cometes. És veritat que... estem més o manco entrenats, no són grans tastadors, diria jo, tampoc, però que estem més o manco entrenats i després el que ajuda, entre cometes, és que acota molt que sigui d'una DO concreta i que juguem amb els productes de la casa.
2: Clar, perquè vosaltres heu provat tots els vins que se fan en els cellers de la DO Pla i Llevant.
3: Que va,
2: no.
3: Que va ni de conya.
2: No. Pere, però tu sí que coneixes, per exemple, tots els cellers que fan vins dins aquesta DO.
4: Sí,
2: això sí.
4: Jo crec que tenim la sort que fem feina amb això i que al final, al llarg de la vida, han tastat molts, saben conèixer un Montonegro, saben conèixer una Gorgollassa, el més característic, i que això ens ajuda molt a nosaltres.
2: La varietat
4: és... una mica...
2: sí.
4: La veritat és el que ens va anar millor, crec.
2: És el més fàcil.
4: Perquè
2: per
4: les bodegues va ser un poc difícil. I senyades, que vam endevinar bastant.
0: Vareu endevinar, per tant, la varietat i senyada, sobretot. Què va ser allò més difícil d'endevinar?
3: Amb el celler el que tenim és que, clar, són 11, 12 cellers que crec que són a la DEO i més o menys saps per on poden anar els tirs, però per això és el més difícil, perquè al final cadascú té la seva manera de fer, juguen en diferents factors com siguin criances, varietats, copatges, per tant, és el més complicat. Ara és vera que dins aquest full, dins aquests apartats que puntuen, el que més puntua si endevines anyada, varietat i el celler. I jo que nosaltres, com que ens va anar molt bé les varietats, al final tenim més puntuacions, o varen guanyar més.
2: I les anyades, de quin any a quin any?
3: Això...
4: No t'acoten ells, però te fas una mica una idea de que els blancs i els rosats seran més o manco joves, perquè són... Crec que són marques que estan en el mercat actualment, saps? És a dir, que sap que estan entre els 24 i 25, en blancs i rosats, i després en negres sí que és molt difícil. És molt difícil.
2: És molt difícil.
3: Sí, perquè l'any passat, per exemple, m'ho van posar un vi de Miquel Gelabert, que era 2016, i és les darreres que m'ho anéssim tan enrere.
2: És el més vell que vareu tastar.
3: Sí, sí.
2: Que ha de tenir un bon tastador, ha de tenir un bon olfacte, ha de tenir coneixement de vi, de raïm, de... no ho sé.
3: Mira, li llegiré la pregunta del senyor anòleg, que és en Pere, i després jo també contestaré, vinga.
2: En Pere, que trobes?
4: Jo diria que el que ha de tenir un bon tastador és ganes i temps. De tastar molt, tractar d'involucrar dins aquest món, i al final, entrenant, és com s'aprèn. I és més fàcil entrenar, perquè hem vist que no anar a córrer.
2: Sí, però també anar a córrer, no? Després, o abans.
3: Bueno.
4: Si mos encalça.
3: Sí. No, se tracta d'entrenar molt i d'intentar tenir molta memòria olfativa i gustativa.
2: Clar, memòria, no?
3: Sí. És a dir... Però això és a base d'entreno, entreno. La gent, moltes vegades, quan tu xerres de, jo què sé, aquest vi té aroma, jo què sé, fruit vermell, i te demanen, però quan li ficava el fruit vermell, oh, tu estàs inventant. No, simplement és que ja ho reconeixes. Tu encara estàs en fase d'entreno, entrenament, ja ho arribaràs a assolir aquests aromes i aquests gustos.
2: I també sou capaços de saber si ha passat per dins una bota o no. Si la bota és de fusta o no.
3: Sí, no.
0: Si és una àmfora.
3: Sí, el que... Jo te diria... Sí que ho reconeixes. El que hi ha qualque vegada que te poden enganar. I enguany, per exemple, van tenir un vi, que no me'n recordo quin era, Pere, que pensàvem... que tenia un pas en bota i després
4: bueno,
3: va ser un
4: vi... Sí,
3: el segon blanc.
4: Chardonnay.
3: Sí.
0: Però això ja sou vosaltres que voleu afinar o se vos demana?
3: Nosaltres mos pensàvem que tots dos mos pensàvem que tenia un pas en bota. Ja sigui, potser un pas durant la fermentació que havia estat fermentat en bota o que havia tingut una criança en bota. I aquí m'ho van despistar un poquet.
2: I va ser que no. No, però el que diuen és que els ho demanen a l'examen. Sí. Vull dir que és una de les preguntes de l'examen.
3: Sí.
2: Aquesta.
3: Sí.
0: Bé, és un concurs que és com un joc, però a veure, enguany 11 parelles. Una alta participació. No sé si ha estat també molt difícil no només conèixer vi, senyada, et celler, sinó la competitivitat en la resta de parelles.
3: Jo, és la meva opinió, ja t'ho dic, quan vàrem entrar, vàrem veure que hi havia gent que se dedicava en el sector, primer de tot, després hi havia gent que jo sé que bou molt, o tasta molt, perquè
2: sí,
3: veure
2: que,
3: clar, i tastar
2: és
3: diferent. Sí, tasta molt, i quan va ser així, vaig pensar, uep, aquí enguany serà més complicat. També dic enguany, en comptes de fer... que vàrem fer l'any passat, 4, 3 i 4, enguany eren 3 blancs, 2 rosats i 3 negres. Eren menys vins que l'any passat. I després hi ha un altre factor que compta molt, que és el temps. Ells te donen, crec que mos donaven 15 minuts, pot ser?
4: 5 minuts per vi, sí.
3: 15 minuts per vi, i clar...
4: No,
2: 5 minuts per cada vi.
3: Clar, al final has de generar, diguem, una nota de cat, més o manco ben redactada, i que estigui més o manco bé... Ja que mos hi posam. I clar, el temps després, quan més vols perfilar vi, més dius, ui, Ara no sé si aquí estic ballant o què passa.
2: Ja, té unes notes de xocolata. Pentura no les té.
3: Exacte.
2: Després del cap de 2 minuts de que l'hagis provat, Pentura ja t'ha fuit.
3: Després, qualque vegada, tornes en el primer i estàs en el tercer i amb en Pere ja ho feia molt. Vinga, centra'm, ho hem de centrar. Ho hem de centrar si ho feia amb aquest, no amb aquest altre.
2: Ah, perquè ja vos els aboquen tots, sí, directament. Sí. És a dir, 3 blancs, sí, 2 rosats i 2 negres.
3: 3 negres.
4: No. Primer 70 de blancs, mos serveixen els 3 blancs. Quan hem acabat 70 de blancs, passam rosat i així... En ben negre, també. Mm-hmm. No és que m'ho observes quines 8 vins a la vegada.
2: Clar. No, tanta sort, perquè quin
3: perquè així tot.
2: Sí. Sí, ja costa. Sí. Clar, també hi havia en Sandra Seguí i en Toni Pep els de Mora, que varen ser segons, i els tercers en Rafael Joan Orell i en Xavier Torres, que varen ser els tercers classificats. Vos coneixeu entre vosaltres?
3: Amb els tercers, sí. El segon no els coneixia gens.
4: No.
3: I, bé, de fet, aquest tercer, jo sé que estan tastavins de Montuïri o de Porrera,
2: ah, sí?
3: Ara no ho sé. I clar, per això ha de ser que tasta molt i me feia, un poc.
2: El de Montuïri ho sé, que és molt actiu, per allò que me conten.
5: Clar, Pere, no deixaria mai en Albert, sempre fareu parella. Com s'estableixen les parelles?
4: No ho sé, estem parlant de l'any que ve, separar-me per veure qui és el bol.
5: Clar, clar.
2: L'any que guanya,
5: seria la manera, ja sabreu.
3: Clar.
4: No, bé, ja guanyar un any més i el quart ho farem.
3: Exacte.
5: Clar, però feia feina plegats. Feia feina en el microceller de Santa Maria. Des de quan, Pere?
3: Oficialment, Pere, contesta.
4: Oficial? Pues no sé, és veritat. Tu saps quan m'ha de començar?
3: En Pere mos coneixem des de que som petits i oficialment que començava a fer feina oficialment també i ara farà 3 anys, o està fent 3 anys.
5: 3 anys, que feia feina plegats.
2: Perquè és microceller el vostre, que vol dir micro?
3: Que és un celler que fa 8.000 botelles, que fa microvinificacions, que van des de 200 litres fins a 1.000, 1.500, 2.000.
2: És a dir, que feis molt poca producció.
3: Sí, unes 8.000, 10.000 botelles.
5: Mm-hmm. Està bé.
3: Sí, sí. N'hi ha.
2: I per això li deis microceller.
3: Sí, microceller.
2: Mm-hmm. De Son Crespí.
3: Sí.
2: Supos que no van anar a posar cap de vostre.
3: No, perquè no som un pla llevant.
2: Ah, uepa.
3: Nosaltres som de Santa Maria.
2: Clar, vosaltres sou Vinissalem.
3: Déu Vinissalem, sí.
4: No. Com vi de la terra.
5: Vi de la terra.
3: Estem dins la franja de Vinissalem.
5: Clar, Pere, quin tipus de vins feis plegats, n'Albert i tu?
4: Bueno, nosaltres feim això, vins ecològics, de varietats locals, i una mica l'estil que m'agrada a nosaltres. Vins així més joves, afruitadets, i no sé. Jo dic que són vins divertits, fàcils de beure, i molt agradables.
2: Clar, vos han de demanar en guany com va.
5: Clar, perquè bé, jo sé que en Albert és un enamorat de sa vinya, tu Pere també. Com està sa vinya en guany? Perquè clar, ja som, sa calor ja comença a pitjar, som a ses portes de l'estiu, compte enrere cap a sa barema.
4: Sí, però és que en guany pinta que serà una bona anyada, si no ve cap desastre, de moment. Vull dir, venim de 2 anys de sequera, de poques produccions, sa vinya va passar molt malament, i és el primer any que m'ho dona un respiro, mal dit, i veurem menys si arriba a port.
2: Menys va bé.
5: Perquè, Albert, ara què s'està fent a la vinya? Ja s'ha acabat de fer
3: poda. Ara hem estat
5: la
3: setmana passada, vam acabar d'esporgar, més o manco. Ara estem preparant si hem d'arreglar sistemes de rec i tot això. També estem col·locant pampos dins els fils per quan passa el tractor no espanyar res. I anant fent qualque passadeta de cultivadors i poqueta cosa més. Ara, sobretot, es preparem molts per la barema i que el rem estigui bo i sa.
2: Clar, Albert, tu ets bioquímic. El vi que s'hi diu esborbat, és que fas, però també molt...
5: Però el seu propi vi. Això ja, sí, a banda
2: ja
5: de...
2: no és del microceller que parlàvem abans.
3: És com un satèl·lit de microceller. Jo sempre he dit el mateix. Jo tens la gran sort que en Pere me deixa fer qualque experiment meu a casa seva, en el celler, i jo m'encanto, la veritat.
5: És a dir, que el fas dins Son Crespí mateix, sí, però és el teu projecte.
3: Exacte.
2: I en Pere és enginyer agrícola i enòleg. Per tant, sí que feis un bon tàndem, no?
4: Sí, m'ha falta un comercial.
2: Sí, perquè el cucu vengui, no?
3: Tots dos som anticomercials, totalment.
4: Sí, no ho sabem vendre.
2: I ara que heu provat tots aquests vins de la DEO i que coneixeu els vins mallorquins, hi ha bona qualitat? Poden dir que són bons els vins que heu tastat? Això és una pregunta un poc compromesa, m'imagino.
3: No, vinga, contesto tu primer, Pere. Jo després, segons el que contesti, jo contestaré el que pots.
4: Què vol que digui, sí o no? No, no, ja crec que és un tòpic dir que sí i tal, però jo crec que és vera, que jo me'n record, jo quan vaig començar fa 15 anys, ara ha canviat molt la qualitat, s'ha millorat molt, i ara trobo vins molt bons, i abans sí que estava un poc descompensat que li ha preu, però és que ara gens, està molt bé ara vins.
3: Ho ha fet molt bé, Pere. No, jo fent el mateix, és a dir, ho diré així, jo crec que abans en nom de Mallorca, ja sigui Mallorca, l'any davant o Binissalem, se feien vins pitxipatxà, ho direm així un poc, i ara crec que la gent, tots els gent, ens han posat moltíssims les piles. Crec que la qualitat del vi mallorquí està a l'altura de moltes regions, que sempre intentem comparar amb altres bandes del món, i crec que aquí tenim un producte de molt bona qualitat.
5: I projectes més petits com esteu, per exemple, Esborbat, més...
3: No, això és una jugueta.
5: És una jugueta, clar, però n'hi ha molt de projectes que són una jugueta de vinaters.
3: De fet, jo te diria
5: on se mouen aquests projectes?
3: Que ara, pareix que si no fas vi no és ningú, quasi, com que molta gent ho té de hobby, i la competència és superalta. Fent això, jo crec que al final són molt poques botelles i són uns 400 botelles de blanc i 400 de negre, per això dic que és una jugueta, però a veure que hi ha gent que se va ficant, està molt interessat. Jo que vaig, per exemple, crec que és a Manacor, estàs tevint de Manacor, fan una fireta a Manacor per Sant Jaume, si sapiguessis la quantitat de gent que fa vi casolà i que després intenta cercar aquest botet perquè s'animen, i això són petits projectes que van sortint després en el mercat i cada vegada més i més i més, i és veritat que aquí tenim una varietat la veritat que pot trobar vin de tota casta de totes les maneres possibles, i jo crec que la gent fa bé. És veritat que és un mercat, és un món molt complicat, sobretot és comercial, ja ho veus, en Pere i jo som anticomercials en el sentit de que mos costa molt vendre mos. I després a Mallorca tenim un problema, que jo ho diré així, que és que a part de la que facem nosaltres mallorquins, aquí mos arriba de tot. Mos arriba
2: de
3: Ribera, Rioja, Bariños, sí. Verdejos...
2: I vins de Xile i d'Austràlia...
3: I clar, al final la competència...
5: Però a poc s'ha anat revertint una mica, no?
3: Jo crec que...
5: Han guanyat terreny.
3: Sí, i se podria fer 10 vegades més. Ho deixaré aquí, perquè si no...
2: Clar, i quan de cellers competien en el concurs? Quan n'hi ha la Déu al Pla Llevant? Més o manco,
3: que són 12. Espera.
4: Crec que són 12.
2: 12. Sí. Mm-hmm. Va, tampoc no eren moltíssims.
4: Sí, perquè m'ho van repartir una mica de la bodega per estudiar, encara que crec que no vam estudiar massa.
2: Sí,
4: una reivindicació aquí a dir és que les bodegues poden actualitzar la pàgina web. Perquè...
3: Ja veurà.
2: Vos ha costat, clar, i d'aquest 12 cellers, Pentura fan 10-20 cada una.
3: Sí, és que això és el més difícil, perquè...
4: Sí, clar, sí, 10
3: o... Sí, o més.
2: O més, sí?
3: Sí.
4: En Miquel Girabel, que en deu fer 25.
2: Uau.
4: En Miquel en fa molt, per exemple.
2: En Miquel, que es demana com.
4: Pere Sala també en deu fer una vintena. Vull dir... N'hi ha molts, però bueno, al final tu saps que van a cercar varietats o vins amb poques varietats o monovarietals i que han de sortir un poc totes les varietats. I això te...
5: I plegats, Pere i Albert, quina jugueta feis? És a dir, quina experimentació feis d'allò que estàveu més engrescats darrerament?
3: Nosaltres és que al final, bé, jo sóc que som molt somiatruïtes moltes vegades i jo tots tens el camp me balla amb això, i jo li proposo a en Pere, i si ell troba que bé o no, a veure que xerram moltíssim, molt, i xerram molt, i mos comunicam moltíssim, i al final se tracta de troc que sí, troc que no. I amb això, jo crec que faríem molt...
4: Si m'ho jugueta clarament... Albert és el caramelet, crec,
3: sí.
4: No?
3: Mm. Sí.
4: Ja, però, perquè ja fa un parell d'anys, però...
3: Un vi dolç de Manto Negro.
2: Ah, sí?
3: I és que mos, jo crec que mos faríem moltíssim més de vins, però al final sempre és el mateix. Durant l'any, tu penses 10 coses haver de fer durant verema, i si en fas una, ja te pot donar per satisfet.
2: Ara vos hem preparat un joc, Pere, Albert, ja que sou els campions mundials de tastadors de vins del concurs de Deo Play Llevant de Mallorca. Menys si sabeu respondre a aquestes preguntes. No vos farem tastar vins perquè això és a ràdio, no...
4: És mal de fer.
2: I ha entrat en Miquel i vos farà un paraulòmetre a tots dos. Vos haureu de banyar, Albert.
6: S'hauran de banyar.
2: Pere.
6: Primera pregunta... Jo crec que aquí vos heu de banyar i fort, eh? Manto Negro o Callet?
3: Manto Negro.
2: Va, tot és clar, Pere?
4: Manto, Manto.
2: Manto Negro, sí?
3: Nosaltres a Sant Crespí crec que tenim un 60% de Manto, pot ser, Pere? Sembrat.
4: Sí, Manto, Manto, sí, sí.
5: I que no tens Callet? Que no tens Callet que guanyen el Manto Negro.
3: Però nosaltres...
4: Manto Negro trobo que és una varietat molt versàtil. Nosaltres Manto Negro fem d'espumós, blanc, rosat, negre, negre de criança, dolç, i el callet troc que és més difícil de treballar. Vull dir, fer un blanc de callet són molt reductius, poc expressius i costa, no sé.
2: Costa més.
4: Manto Negro és perfecte.
2: Per tant, amb això estem d'acord. Manto Negro,
6: 100%. Manto Negro ha guanyat. Monovarietal o cupatge?
2: Uepa.
3: Jo monovarietals.
2: Tu, Pere?
4: Jo diria que depèn. Depèn, però sí, monovarietal... també més arriscat i més... té més mèrit.
2: Mm. I cupatge, quin vos agrada? En feis?
3: Sí, nosaltres... per exemple, blanc, és un blanc de Manto Negro i Prensal, i després fem un Pinot Noir amb Manto Negro, també, i després la resta ja són monovarietals.
6: Sí. Ara aquesta no sé si hi haurà dubtes o no. Vi o aigua, que vos estimeu més?
3: Depèn del vi.
6: Depèn de l'aigua.
4: Sí. No, ja, ostres, ja et diria que va més aigua que vi, però el vi sempre acompanya més un menjar.
6: Un bon menjar, un bon menjar.
3: Sí.
6: Ara, menys si m'ho podeu dir la paraula més llarga que sabeu i sobretot si és relacionada amb el vi. Hi ha paraules llargues.
4: Hòstia.
3: Mineralitat.
6: Millor.
4: Hòstia.
2: Mineralitat, què significa?
3: Bueno, és un concepte que se va posar de moda fa, te diria, 5 anys o millor, i va un moment donar que tots els sommeliers i tots els tastadors pareixia que tothom havia d'anar a cercar la mineralitat, i és com un... se li pot descriure com si fos un punt salí en el vi.
6: I la més curta que no sigui vi, per favor.
2: Home, vi estaria bé, eh? És curtíssima.
3: Pere?
4: Més curta.
6: Sap.
5: Bona.
6: És bona, sí, sí. Hi ha qualque expressió que vos agradi utilitzar mentre tastau vins? Si vos agrada molt o si vos agrada poc?
3: Buah, jo... És que jo sempre he dit el mateix i per això una tonteria enorme, però al final es vol el que agrada.
6: Millor.
3: I és així.
6: És així, és així. I quina paraula repetiu més mentre tastau vins?
3: Uau.
4: Àgil, fresc, elegant, aquestes tres paraules al final.
2: És a dir, que si vol volen fets entesos a mi, hem de dir àgil, fresc, elegant.
6: Que és un vi àgil.
2: Gràcies.
3: Un vi àgil, que
4: va a veure. Un vi que... Exacte, que entra bé, que passa cap endins sense deixar-te cap aresta, ni cap amargor.
2: Molt bé.
6: Crec que ha superat aquest...
2: Jo trobo que sí, ho fem molt bé, eh?
5: Superadíssim.
2: Enhorabona a tots dos. L'any que ve xerrem, almenys si guanyeu ja...
5: Per tercer any consecutiu.
3: No, sí, però jo no mos hem separat.
2: No, esperem que no.
3: Sí.
2: Albert Dol, espera que respi. Moltes gràcies a tots dos.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
5: Enhorabona.
3: Gràcies.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Ja passa, Magui? Ja hem arribat.
7: Com anem? Com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el vestidor. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
10: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: sona aquesta musiqueta tan preciosa, perquè avui estrenem secció, estem d'estrena aquí a Tèntol, amb l'historiador doctor, aquí de capçalera, Josep Jaume... Josep, t'imagina, ja t'he dit Josep, començant malament. Jaume Bernat Adrover, com estàs, rei?
1: Molt bé, Margarida.
0: Benvingut. Jaume Bernat Adrover, que ella va haver pensat, Bernat és un nom compost, Jaume Bernat, i dic, li he de posar llinatge, perquè encara
1: la gent sempre se confon, Supos que com Margarida Mateu, aquests noms compostos,
0: sí. El meu germà li passa més, perquè, clar, com que és un home, Joan Mateu també se pensa que té dos noms, i no. No és el cas. Bé, avui, com dèiem, estrenant secció, mos farà pensar en aquesta època de l'any que som a punt de començar, bon temps, vacances, viatges, la mà, en definitiva, l'estiu, i crec que hem trobat la persona indicada per parlar de tot això. El tenim aquí, és en Jaume Bernat Adrover, doctor en història, apassionat de la literatura de viatges, sobretot aquí, a les Illes Balears, bon coneixedor, però també t'agrada trascar per la Mediterrània.
1: Sí, de fet, ara que has de tornar de Grècia.
0: Ho sé. Qualque dia mos hauràs de contar qualque cosa de tu.
1: Sí,
0: de Grècia. Però bé, com dèiem, segurament el seu nom vos sona, d'en Jaume Bernat Adrover, perquè va publicar el llibre Dones viatgeres a Mallorca, i des de fa 4 anys ençà també del director de la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa. Un bon currículum.
1: Moltes
0: coses. I ara doctor, perquè també vas anar a cercar el doctorat.
1: No fa gaire, me'n vaig anar a Barcelona. És autònom, em vaig carregar amb un pare i ma mare, vàrem anar a fer tot el protocol, tota la litúrgia, i sí, me vaig doctorar precisament en temes de viatges i d'imatge, que ja en parlarem qualque dia d'aquests.
0: Per favor.
1: Però avui venim a parlar de tot això que m'apassiona, que bé t'ho has dit, que són els viatgers, els turistes que vàrem visitar Mallorca i altres indrets de la Mediterrània, perquè normalment els que venien a Mallorca també visitaven Grècia, Itàlia, altres illes, perquè en tenien la Mediterrània com un tot. Uh-huh.

0: amontonado en tu arena.
1: I d'ací, avui encetar amb aquesta secció que se diu Turistes de Morro Fi. Per què li han posat aquest nom? Bé, per què li has posat aquest nom?
2: Perquè tenien bon gust, perquè clar, tenir Morro Fi vol dir que tens un paladar entrenat, que t'agrada lo bo, i clar, en definitiva, Mallorca hi venia i hi ve la gent que li agrada lo bo, la cultura, el patrimoni, l'art, i aquests turistes, que eren molt instruïts, triaven Mallorca.
1: Sí,
3: eren exquisits, no?
1: Totalment.
2: Sí, eren exquisits. Hem de pensar que molts eren artistes, molts eren escriptors, també parlaran d'aristòcrates. En definitiva, era gent d'alta cultura i que venia amb una informació prèvia, s'havien documentat molt prèviament, i si triaven Mallorca era perquè ja havien fet un buidatge. Hem de pensar que en aquell temps no era tan fàcil com clar, ara arribar
1: no,
2: a Mallorca. No arribaven amb avió, arribaven amb vapor.
1: Imagina, clar, per això per començar. Però ara la darrera nova en turisme és que t'organitza una intel·ligència artificial, t'organitza les vacances. Clar, en aquell temps, òbviament, tot això no existia i s'havien de documentar d'altres maneres per saber la destinació allà on volien anar.
2: Clar, a través de mapes, llibres de viatge, guies, que ja n'hi havia qualcuna, i també moltes vegades venien convidats per altres personatges de lloc que visitaven, perquè aquesta gent, tot i que no tenien WhatsApps, s'estejaven, s'escrivien...
1: Ja hi havia influencers, també,
2: hi havia influencers.
1: De viatges.
2: Sí, de fet, jo crec que la primera turista de Morro Fi, des de que parlarem avui, era un poc influencer.
3: Va ser pionera.
2: Jo crec que va ser pionera. Sí, va ser pionera. Avui venim a parlar de na Zizi, abans ja ho he comentat, na Zizi Emperatriu, na Elisabet de Baviera, que va ser molt famosa, sobretot l'any 1956, se va tornar a posar de moda aquest personatge icònic per la pel·lícula que va protagonitzar na Ronnie Snyder. Vos diré, fins i tot, que ma mare un any s'hi va desfassar amb una comparsa pel carnaval de Llucmajor.
1: Fantàstica. Clar, és que disfressar-se de Nessicí és una fantasia, no m'estranya.
2: És una fantasia, sí, perquè l'hi do.
1: I doncs, sí, realment poden dir que sí, Elisabet de Baviera és tot un personatge ja d'aquest de la cultura pop, que ara se'n diu, no?
2: Això mateix, en Andy Warhol, és cert que estaria encantat amb ell. Però bé, ara se n'ha tornat a parlar molt per aquesta sèrie que han fet a Netflix. Vull dir que és un personatge que sempre se torna a revisitar.
1: A la sèrie de Netflix la recomanes? L'has vista?
2: No l'he vista, però me l'han recomanada. Ja diverses persones m'han recomanat aquesta sèrie i crec que s'ha de veure, perquè crec que estan rodant la tercera temporada. Ara mateix.
1: Sí. Se diu The Empress.
2: Exacte.
1: És a dir, l'emperadriu.
2: L'emperadriu. El que sí que he sentit que dona una imatge bastant distant d'aquella imatge com a més eclipsada per ser bellesa, més naïf, que real, diguéssim. Dona una imatge com un poc més real, perquè no mos hem d'oblidar que Nessicí era famosa per les seves excentricitats. N'hi ha una d'elles que per ventura vos sonarà a l'obsessió que tenien en els seus cabells. Segurament recordareu que algun d'aquests quadres icònics que han vist per museus, on veiem na Sissi amb una llarga cabellera que li arribava fins en els peus.
1: I vos diré... Fins en els peus?
2: Sí. Fins en
1: els peus. És a dir, que no se va tallar mai els cabells?
2: No.
3: Però no arrossegava, no arribava a arrossegar.
2: Si jo crec que sí, que devia arrossegar un poc. Heu de pensar que pesava 5 quilos i la seva perruquera estava 3 hores per pentinar-la.
1: Uau.
3: Pesava 5 quilos,
1: la
3: cabellera.
2: La cabellera.
3: 5 quilos.
2: Sí. Ella no pesava 5 quilos, no, pesava 50.
3: Clar.
1: 50?
2: 50, sí.
1: Era senzilla.
2: Era senzilleta, sí. Tenia una gran obsessió per l'aspecte físic. De fet, també tenia com un ritual que se rentava els cabells en roba i d'ou i conyac. No sé tu, Margalida, si tu te rentes els cabells en conyac.
1: No haurem d'aprendre de Nessicí, dels seus mètodes ecològics d'aquella època.
2: Sí, no, i més te diré que a partir dels 35 anys no se va deixar mai retratar, ni que li fessin cap retrat, o quan sortia pel carrer se posava veus negres perquè no la poguessin fotografiar. Per tant, vull dir, és un personatge enigmàtic.
1: És a dir, que a partir dels 35 anys no tenim cap imatge de Nessicí.
2: No.
3: I sabem el motiu?
2: Perquè estava obsessionada pel seu cos, pel seu físic. Jo crec que sobretot va lligat un poc a que era un personatge molt melangiós, depressiu. Ella viatjava molt, li agradava molt sortir de sa cort, de ses obligacions reals, i sa manera que tenia com a d'escapar-se, per dir-ho de qualque manera, era viatjant.
1: Eren els viatges, per això va triar...
2: Per això avui parlant d'ella. De fet, te diré que ell era un obsessa de les illes, del Mediterrani, i va fundar una segona residència a Corfu, a les illes Jòniques, a Grècia.
3: Sabia triar bé.
2: Sabia triar bé. Era Sakileion, que va posar aquest nom en record en Aquiles. Jo, de fet, en aquest darrer viatge a Grècia tenia dubte de si anar a Canes i sí, però no hi va arribar a anar.
1: No hi va anar a Corfu?
2: No, vàrem optar per les illes Cíclades en vez de les Jòniques. Però bé, qualque dia
1: hi
2: anirem. Però és molt interessant, perquè també el seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador, tenia una casa a Jacint, que és una de les illes Jòniques. Vull dir que també eren veïnats. I, de fet, conten els mitòmens que se feia lligar en espalda d'un vaixell per, quan hi havia tempesta, per emular un poc l'Odissea d'Ulisses. Perquè aquesta obsessió que tenia per món clàssic que tenia molt de viatgers.
1: Uau, que curiós. Clar, hem de dir que tota aquesta obsessió per fugir, per viatjar per la mar, recorda molt un personatge conegut per tots els illencs, que ara l'has dit, el seu parent, l'arxiduc Lluís Salvador.
2: L'arxiduc, eren cosins, de fet...
1: Eren cosins bons.
2: De fet, quan va visitar Mallorca, ella va dir, segurament no vull tornar a Mallorca perquè, una de les frases que li atribueixen, és que va dir que no volia tornar a Mallorca perquè segurament ho canviaria per Corfu. I ella era una enamorada de Corfu i no volia canviar la seva residència habitual de Corfu per Mallorca. Però us he de contar un secret, i és que Narcisí va venir a Mallorca abans i tot que l'arxiduc. Això mos ho conta l'estudiós de l'arxiduc, en Nicolau Canyelles Serrano, a l'article que va publicar la revista Miramar, les visites de l'emperatriu Elisabet d'Àustria a Miramar. Concretament, la primera vegada que va venir a Mallorca és dia 10 de maig de l'any 1861 i arribà amb el vaixell Victoria and Albert, que era de l'armada britànica, i vos podeu imaginar el rebombori que se va armar quan sabien que arribava l'emperatriu de l'imperi austro-hongarès, que era l'imperi més important d'Europa.
1: Imagina't.
2: En aquell moment.
1: I no, i molt curiós això que has dit, perquè jo me pensava que era l'arxiduc que l'havia tret a venir a Mallorca i ella ja havia vengut abans.
2: Ja havia vengut, sí.
1: Molt curiós aquesta dada.
2: I és curiós també, de prendre la paraula, Margalida, perquè... mos hem de posar en situació, en aquella època, en el segle XIX, arriba un personatge noble, que no estem avasats, en aquella època la gent no estava avasada a rebre aquest tipus de personatge, hem de pensar que la gent se dedicava a l'agricultura i no tenien temps per la crònica rosa com ara tenim, i li varen preparar una bona festa de benvinguda, va anar a veure la seu, però hi va haver un dilema. I és que veurem qui havia d'acompanyar l'Narcisí la seu, qui l'havia de passejar per Palma, que tots els nobles s'abareaven a veurem qui s'endué a l'emperatriu.
1: I com va acabar?
2: I la solució va ser que va arribar a la seu en so carruatge d'en Pere Gual de Torrella i se'n va tornar en so carruatge del Mercat de la Romana.
1: Ah, mira,
2: un pot parar, així ningú se va barear.
3: Tenia mig per tot.
2: Tenia mi per tot.
1: Bé, jo crec que ells eren ells que la volien dur, no?
2: Volia tenir com un personatge com en Elisabet de Baviera, que seva.
1: Per favor.
2: I a part, vull dir que ja era molt famosa dins la premsa de l'època, ja no només com a emperatriu, sinó per tot el que se contava d'ell, el misteri que hi havia en el seu voltant. I vol dir més.
1: És a dir, que els Guals de Torrella i el Romana varen tenir dins els seus carruatges en el Sissi.
2: Exacte. I te diré més, havia de visitar la llonja també, eh? Havia de visitar la llonja. Però...
3: I no hi va arribar.
2: No hi va anar a temps, però jo...
1: Però és estrany, perquè si va desembarcar, sí. Primer s'ha de trobar la llonja, que la pintura la va veure.
2: Sí, la devia veure, però no hi va... Que després de visitar la seu tenien previst una actuació per ella, una banda de música que l'esperava la llonja per rebre Sant Pere. Segons ell, que anava malament de temps, jo no sé què va passar, les fonts no mos ho diuen, però aquella pobra gent, jo m'imagino aquella pobra gent esperant, tallant els instruments, les trompetes, en tot, i que Sant Pere no va arribar.
1: Ai, quin disgust.
2: Quin disgust.
1: I sí, per tant, una bona decepció.
2: Sí, una bona decepció. Però va tornar a venir, Margalida.
1: Ah, sí, per segona vegada, convidada aquesta vegada sí, pel seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador.
2: Exacte, aquesta vegada sí, va venir de dia 18 de desembre de 1892, el 27 de desembre del mateix any.
1: És a dir, que ja havien passat 20 llargs anys, eh?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, va tornar. Aquesta vegada com a... Sí, un parell de dies, un parell de dies més. Aquesta vegada com a contes a Hohem, ens hem de pensar que viatjaven pseudònim. Molt d'aquests viatgers adinerats o que eren personatges populars de l'època se posaven pseudònims per passar una mica més desapercebuts al mango quan tenien vacances i volien fugir de les obligacions reals. Així tot, no va trobar massa bon temps, van ser un dia molt plujosos, i en Joan Marc, en el llibre de l'Arxiduc, mos conta que va visitar Palma els primers dies i també algunes de les possessions de l'Arxiduc. No mos dona molt de detalls, però sí que hi ha un documental, que potser l'heu vist, que se va emetre a IV3, que diu Reina de Momeràlia, de Lluís Hortas, on conten que sí que va visitar Can Morell, o més conegut ara com es casal Solleric, i això mos ho expliquen a Conxa Morell, que era una descendent del mercat de Solleric, el pintor Faust Morell i Vimet, que va viure entre 1851-1928, i mos conta l'anècdota que un dia l'arxiduc se'n va a Can Morell amb una dama misteriosa i el mercat de Solleric estava pintant un quadre tranquil·lament, la dama s'acosta, mira el que pinta, fan qualque comentari, i acte seguit se'n van. Però, en sa sorpresa, que l'arxiduc torna enrere i li diu a cau d'orella en en Faust Morell: això et s'emperatriu. Clar, aquell home deve quedar glaçat, no? Deve quedar estorat,
1: totalment,
2: o no?
1: Estorat, clar, això ja és premsa rosa del segle IX, totalment.
2: Això és un tema per narrar aquell agüero,
1: sí.
2: Ja crec.
1: Sí, no? Li hem de dir. I li digué dir mallorquí, que això encara era més fort, perquè l'arxiduc diuen que parlava mallorquí.
2: Sí, sí, sí, sí, és que parlava, bé, ara no t'ho sé dir de memòria, però com a 13 o 14 idiomes, eh? Jo, de fet, a vegades he acudit a l'arxiduc de Reina de Mallorca a rellegir cartes de l'arxiduc, i n'hi ha en francès, en anglès, a part de que tenia una lletra horrorosa.
1: Vaja, això per als estudiosos és una mala cosa, no?
2: És una mala cosa, sí.
1: Bé, i doncs això, va fer una altra tercera visita.
2: La darrera.
1: És a dir, tenim constància de que va venir tres vegades l'emperadriu, sí, a Mallorca.
2: A Mallorca, sí, sí.
1: Perquè les altres illes no...
2: Amor, va fer una petita aturada, sí? Molt, que ara després ho comentarem, si tenim temps,
1: sí,
2: perquè
1: sí,
2: sempre anem en sota injust. I jo, que m'agrada llargar-me. I de, aquesta darrera visita va arribar, va arribar dia 30 de gener de l'any 1893.
1: Mira, aquesta vegada va venir en Sivern.
2: Va venir en Sivern. I vos heu d'imaginar que va arribar en so iot, en so vapor, al Miramar, i just va fondejar de vora sa foradada. És que, vos imagineu quin personatge mermitis que varen passar per allà. Tenim en Michael Douglas,
1: sí,
2: i en aquell dia tenim...
1: No, sí, sí, i el Miramar.
2: I
1: la foradada. Em van parlar perquè també se n'ha fet un documental, sí, te'n recordes, Celestí, d'aquest moment en el qual Sissi arriba amb el Miramar a la foradada.
2: I de l'haurem de veure. Sí. De veure. I de, bé, li van fer una arribada triomfal, perquè aquesta vegada sí que va fer bon temps, li van voler retre tots els honors a l'emperatriu i li van preparar un bon dinar a Sant Moragues. Sant Moragues, que ara és una tenda ecològica que fan vi, i fan oli, i fan de tot. I,
1: sí,
2: i de Sant Moragues allà mateix, que era una de les propietats de l'arxiduc, li varen organitzar un bon dinar. Jo m'aparec més com un bufet lliure, el que li varen muntar.
1: Que va menjar, bé, que va menjar o que li varen oferir.
2: Exacte, li varen oferir capó del rei en Jaume.
1: Uau.
2: Porcella rostida. Sopes sofregides de carn i de peix. Frit de porc. Sobressada amb mel. Escalduns amb malvasia de s'estaca, que ja sabeu que les vinyes de s'estaca de l'arxiduc eren famoses a nivell internacional i guanyaven concursos de París, vull dir que eren molt famoses. També li varen oferir pilotes i bacallà.
3: No degué sopar.
2: Ja, sopars que no, perquè si pesava 50 quilos...
3: No li diria...
1: Ara allò, però... això era lo millor de lo millor de lo millor que hi devia haver en aquests moments a Balears, tot aquest menjar.
2: Sí, a més també li varen oferir encimades, gelat en quarto, madritxos del convent de Sant Jeroni, i rosquilles de les franciscanes de Gineu. Ja sabeu que les monges sempre tenen aquesta fama de reposteres.
1: Sí, sí, boníssimes.
2: Sempre per Nadal, que anàvem a les caputxines o a Santa Clara a cercar aquells crespells, i de segon que en aquell temps ja s'usava.
3: Jo he dit que els madritxos de Sant Jeroni eren
1: bons.
3: Els
1: has provat?
3: Sí, perquè tenia una tia monja, Sant Jeroni.
1: Ai, que bé.
3: Una germana.
1: Tens un bon record.
3: Sí.
2: Ja no en fan, no?
3: No, ja no en fan. Bé, no sé si en fan. En queden poquetes.
2: Sí, que són molt majors, ja.
3: I són en el convent de Santa Elisabet de Dinca.
1: Sí, ara que aquest dia és que ha estat notícia, el convent de Sant Jeroni. Bé, de què queda estorada, necessitem veure aquest banquet, aquest de quantitat de menjar que li varen preparar, com dius, si pesava 50 quilos.
2: Clar, jo crec que li devien desembotonar el corset, perquè sempre anava en corsotada, aquella pobra dona. I vos diré més, l'arxiduc també va quedar un poc saciat de necessitar. va quedar un poc sasiat. Recordem que l'arxiduc, sobretot els seus darrers anys de vida, de ja l'arxiduc madur, tenia sobrepès. És a dir, era un senyor que tenia sobrepès. De fet, jo recordo una descripció que em fa Lluís Codet, que diu que era un senyor brut, que damunt la seva, des de la seva levita se podia dibuixar en les taques al mapa d'Europa. Això estem parlant dels darrers anys, quan ja estava malalt l'arxiduc. No és raro que en Bartomeu Ferrà, l'escriptor Bartomeu Ferrà, comentés a un llibre que l'arxiduc ja far, que ja no podia seguir-li el ritme, perquè aquella dona que pujava per la muntanya, baixava, que era tan lleugera, jo me l'imagino pujant a l'ermita de Vall de Mossa amb aquells tutus que donen aquell temps, no és vera? Wow. I de l'arxiduc ja far va pronunciar aquesta frase, va dir, diu, aquesta dona és el dimoni, té una cama de fort, m'ha deixat esclafat.
1: M'encanta. Aquesta també l'haurien de tenir com a emblema a Vall de Mossa.
2: Sí.
1: I finalment, el dia 2, va visitar Solla, a l'Emperadriu, també.
2: Va visitar Solla, va anar per l'exposició de Solla, la van passejar per tot, i fins i tot l'arxiduc se va com aliar amb l'amo d'una possessió, la possessió d'esport, i li van muntar un ball pagès. Va veure un ball pagès, va sentir tocar el tamborino i les xeremies, que no mos ho imaginam, no? Quan la veiem allà penjada en els retratos del Palau de Schönbrunn de Viena, no mos imaginam aquesta dona tan elegant anant a un ball pagès. Però li agradava molt, perquè en el fons el que cercava era evadir-se, anar amb la gent més humil, un poc aquell esperit que també tenia l'arxiduc. L'arxiduc, de fet, va quedar tan agraït en aquest senyor que li va organitzar aquest ball pagès, que li va enviar un collaret per la fia que havia ballat. Va voler quedar bé.
1: Que
2: va voler quedar bé. I necessi, que això és una dada curiosa, amb agraïment a totes aquestes visites que va fer a Miramar i a Vall de Mossa, Ideà i tota aquella zona de la Serra Tramuntana, li va enviar una Mare de Déu a l'arxiduc, com agraïment per
1: haver-li organitzat aquell viatge.
2: Sí, sí, sí. Vull dir que em va quedar contenta.
1: I tant. I a més, també va tenir temps de visitar les coves d'Artà.
2: Exacte.
1: Canyamel.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I va anar molt.
2: Exacte. Lo darrer que varen fer va anar-se'n cap a les coves d'Artà, que ja sabem que era un dels emblemes del primer turisme a Mallorca. Jo, per exemple, ara me'n record d'aquella revista de la ignorància, que sempre conten anècdotes de viatgers quan anaven a les coves d'Artà, que anaven a les antorxes, que havien d'anar a les fosques i se perdien per allà de dins. Vull dir que també mos hem d'imaginar, no sé si, amb una comitiva amb antorxes mostrant i llevant i fent aquelles sales que posaven aquell nom tan rimbombants, i després ja sí, se'n va anar cap a Mó, la va acompanyar l'arxiduc fins a Mó, i de Mó se'n va anar cap a Barcelona, al seu lloc, i l'arxiduc va haver de tornar al seu correu cap a Mallorca. Sempre ha hagut classes.
1: Sí. Encara que parlem d'aquestes classes.
2: Exacte.
1: I no, molt interessant aquesta història, Jaume, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, i també a Nicolau Canyell Serrano, que va fer aquest magnífic article sobre les visites de Necessí a Mallorca.
1: A Mallorca, i que ara podem avui recuperar en aquesta primera secció del Turistes de Morrofí.
2: Turistes de Morrofí.
1: Que en coneixerem molt.
2: Coneixeran molts i moltes.
1: I moltes.
2: Té moltes idees, Margarida.
1: Gràcies, Jaume, fent la setmana.
2: Gràcies.
1: Que ve, idò.
2: Gràcies, fins la setmana que ve.
1: Gràcies.

0: I de tres ràdio és humor. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I aquests 5 minuts que mos queden de programa les dedicarem a una efemèria musical, Miquel Jun, que crec que en Jaume Bernat, que ha quedat en nosaltres, li agradarà.
2: Jo supos que sí.
1: Perquè és més contemporània, però també devia ser una viatgera que va venir a Mallorca.
2: Va venir a Mallorca, ara vos ho explicarem.
1: Era una dona, perquè avui dedicam aquesta part final del programa a una de les grans veus del jazz, Ella Fitzgerald.

0: Jo sí, així és. Avui toca dedicar la part musical de Tentol a Ella Fitzgerald, perquè ens va deixar tal dia com avui de 1996. Fitzgerald va néixer el 1917 a Virgínia, als Estats Units, i ja de petita va demostrar una gran creativitat. Tocava el piano, escoltava molta música, ballava claqué, però va ser el 1934, de ben jove, que ja va trobar la seva gran passió, cantar.
1: I com cantava, la Fitzgerald.
0: Com cantava, sí, sí.
1: Déu meu.
0: Quina veu,
1: sí.
0: Sí, sí. Deia, diuen, que va ser la gran primera dama del jazz, que tenia una oïda tan absoluta que els seus músics afinaven els instruments basant-se en la seva veu, i que el perfeccionament de la seva tècnica d'improvisació vocal la va dur a ser admirada per grans artistes com na Marilyn Monroe, en Frank Sinatra o en Louis Armstrong. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.

0: Doncs sí, a la Fitzgerald, quina babassa, avui que fa 30 anys que mos va deixar, que va morir.
1: Sí, sí. Però el que no sap tothom sobre ella és que va venir a actuar a Mallorca.
0: També va passar per Mallorca.
1: Jo no ho sabien, això. Ha estat avui cercant un pot d'informació que ho he trobat. Va ser un auditorium de Palma que era ple a vessar, però planíssim.

0: clisar en sa veu, com si fos un altre instrument més. Sí, sí.
1: I era la reina d'això,
0: sí, sí.
1: I va, també va passar per les nostres contrades, tot i que va venir tocant, no, de viatge.
2: Aquesta no la coneixia.
0: Li pot dedicar...
2: Ella sí, però aquí ha estat a Mallorca.
0: Li pot dedicar una secció, també.
1: Sí,
0: no?
1: Però clar, en Jaume Bernat és un home del segle XIX. El segle XX li cau ja un poc en fora.
2: Som un home decimonònic.
1: Li cau esquerra més, vint.
2: Sí.
1: Però sí, volíem la música de Ella Fitzgerald, hem de posar a punt en aquest programa, però abans hem de resoldre la pregunta del dia. I avui encara m'anar més enrere, Jaume Bernat, perquè hem anat a l'època romana. Tu saps que les Balears eren molt famoses per fer garum? Aquesta salsa...
2: Sí, que era com de peix...
0: Sí, que no fa molt bona pinta avui en dia, aquesta salsa.
1: Era una salsa que mesclava anís, fonoi, menta, ruda, ofabaguera, frígola, sal, i llavors tenia vísceres i despues de peix. Mm. I teníem tres opcions.
3: Demanàvem per què servia el garum. Servia per dissimular el gust de la carn o del peix. Era per beure mesclada amb llet. O era per llevar el mal de panxa.
1: I la resposta correcta, vosaltres la sabeu, un 69% dels nostres oients avui l'han encertada, perquè efectivament era per dissimular el mal gust que tenia la carn o el peix, perquè hi havia qual que dir que la carn no tenia ni un dia ni dos, tenia un parell més.
2: I està un poc podridet, eh?
1: I li posaven aquesta salsa, boníssim.
3: Boníssim.
1: I avui hem recordat el garum. Que encara ho dèiem, hi ha qualque moment que se fan jornades d'època romana i s'elabora el garum perquè la gent el pugui tastar una miqueta per recordar com era.
2: Durant de tastar un dia.
0: Jo no sé si el tastaria.
1: Amb això posar un punt final en aquest programa, Jaume Bernat, moltes gràcies.
2: Gràcies
1: a vosaltres. Fins la setmana que ve, Miquel, moltes gràcies. Celestia Oliver, tornem demà. Una ferrada, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui juntant poesia i música i ensendinsant amb les històries ocultes del cementiri de Palma? Benvinguts, benvingudes a l'Espai de Cultura IB3.

0: I avui començar amb un projecte que ajunta poesia, música i veu. Pau de Bon canta Pere Suau, el poeta, amb el piano de Toni Bujosa. Després, l'actor Enric Garcia torna per parlar de les visites teatralitzades al cementeri de Palma, que es reprenen molt aviat aquest divendres. I per acabar, novetats musicals de grups de les Illes.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: Idò, aquesta que escoltam és un dels poemes de Pere Suau que canta Pau de Bon i música Toni Bujosa. Tot tres mos acompanyen avui a l'estudi, tot tres, és un luxe per vos juntat. Pau, com estàs? Pau de Bon, benvingut.
1: Què tal? Bones tardes a tots.
0: Molt bé, Toni Bujosa, el pianista, com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
0: Gràcies. I en Pere Suau, que és un poc, supos que és promotor, sinductor, o com va ser això, Pere?
3: No. Jo no crec que sigui sinductor, jo crec que realment sinductor una mica dels projectes, més en Toni, que cada vegada que jo he tret un llibre el li regala, el compra, i a partir d'aquí els poemes que més li agraden els va musicant sense tampoc una idea prefixada de fer el que farem, però bé, ell va fent i a partir d'aquí hem obert aquest camí.
4: I veus música tot d'una en els seus poemes o és perquè l'estimes? O sigui, te passen tots els poemaris.
2: M'ha agradat això com a tu. Bé, estimar no ho sé, però fa molt d'any que mos coneixem. No, m'agraden els seus poemes. T'ho havia comentat?
3: Sí, qualsevol vegada.
4: Però hi ha poemes que són molt vells, en alta, però, sí. Però per aventura no li veus la música de tot d'una, no?
2: És que és molt diferent quan si has de fer música perquè hi reciti damunt, que quan si has de fer la música perquè tingui el poema, tingui una melodia. I a partir d'aquí ja penso un poc cap a quins dos camins he d'anar.
0: Perquè, clar, vosaltres vos coneixeu de... Sou bunyolins, tot tres, podríem dir, o no, Pau? T'accepta, no?
1: Sí, que... sí, ja som un poc empoltat, però ja fa
4: temps, però
1: fa
4: no?
1: Fa molt que... de temps, ja,
0: sí.
4: Te poden considerar.
0: Ben, Pau, per ell més jove que vosaltres dos, o no? Teniu...
1: Tu sou més jove, no?
4: Sí, no, mira, Mònica acaba de llençar la bomba.
2: Me'n recordo quan li vaig dur regal per la primera comunió.
0: Però bé, per ell que vosaltres dos vos coneixeu un poc de tota la vida, no? En Toni i en Pere, és així, no? Sense ofendre ningú.
2: No te preocupis.
3: Jo amb en Pau me'l varen conèixer a Decathlon descarregant camion de material de Decathlon, que tots dos fèiem com a feina mentre estudiaven les carreres i me'l varen conèixer allà en 17-18 anys.
4: Ostres.
1: En Pere i jo mos coneixem de llei d'època i quan jo vaig anar a viure a Bunyola, ja fa molt d'anys ja, me'n recordo que vaig anar a veure un partit del Barça en el bar. I em va trobar en Toni i em va dir, què fas aquí tot sol? I diuen, venc a veure un partit. Venc a no fer de beneit, vine a nosaltres, no sé què. Que nosaltres tenim un... quedàvem cada setmana per sopar i veure els partits i tal. I a partir d'aquí ja mos vàrem fer. I pràcticament des d'aquell dia, cada dimecres o dimarts, anem a sopar.
4: Te va incorporar a la tribu, no? Exacte. Així d'una manera natural.
1: Sí.
4: Que bé.
0: Idò, si voleu, anem a escoltar un altre d'aquests temes. Són bastantes cançons i, de fet, ja les heu representat moltes vegades. Al Manco des de fa 2-3 anys, no? Fa 3 anys vareu fer una presentació també en el Teatre d'Inca. Va ser la primera o quan va ser la primera vegada que vos vareu ajuntar?
1: Bé, com a recital, la primera vegada va ser Inca. Clar, tot això va sorgir un poc per casualitat, per això, per les presentacions que en Pere havia de fer dels seus llibres, i que em va demanar a menys si me faria ja cantar una cançó, que en Toni musicàs, no? I com que ha anat presentant diversos llibres, ha anat guanyant diversos premis i editant diversos llibres...
2: Sempre guanya premis, no sé què fa.
1: Sí.
4: Escriure bé.
1: Vam anar tenint varen tenir bastantes això, poemes musicats, fins que va arribar un moment que varen dir, escolta, això, crec que si n'afegim 3 o 4 més, arribam a tenir un recital, no? I quan a la gent li agradava i això, varen dir, venga, va, mos hi llençam i en el Teatre Principal d'Inca mos hi varen voler i va ser un gran vespre, jo crec que mos va anar molt bé i vàrem omplir i va ser un poc el bessó d'aquí de dir, bé, pues mira, mos reposant bé, són tres amics que mos ven cada dia, jo vull dir cada setmana i mos reposant bé i mos agrada el que mos ha sortit, anem a donar-li un poc de forma, no? I és veritat que després jo amb Antònia Font vàrem aturar, perquè jo vaig tornar amb Antònia Font i tot s'atura. Però bé, ara que tornàvem a estar un poc amb stand-by amb Antònia Font, però hem recuperat això, ho hem pogut gravar, hem donat format de dir és compacte i la veritat és estar molt contents dels concerts que molt surten i de com ha quedat el CD.
4: Per tu, Pau, és sortir de la zona de confort i, o al revés, t'estimula de manera especial perquè precisament fas una cosa diferent a la que al manco estem acostumats a sentir-te. Eh?
1: Sí, sí, sí. Bé, he dit que m'ha quedat... me tenia un poc de respecte, no? Perquè, clar, és un tipus de música que jo no havia cantat mai i que es veia baixar amb en Toni primer i vaig dir, Toni, jo som els 30 anys que som i no tenc una veu lírica. Però bé, en Toni, des del principi ja m'ha dit no passi gent de pena, jo sé com cantes.
2: Jo te vaig dir no passi gent de pena perquè la meva intenció primer era fer una òpera de 4 hores.
4: I no vas trobar...
2: Para no ho farem.
4: No vas trobar el baríton de 4.
1: I sempre dic això, jo com a cantant sempre duia la sort que han fet música perquè jo la cantàs, no? Clar. Tant en Joan Miquel com en Toni, quan s'han posat a escriure, sabien que jo l'havia de cantar, per tant, i tots dos són estudiosos de que tot estigui impecable i han estudiat tots dos la meva veu, les meves limitacions i
4: i han estat virtuts també.
0: Sí, molt humil,
4: eh? Que estàs parlant d'això, per exemple, que no puc cantar ni tot sol a la dutxa. Vull dir que...
1: Això, ja han estudiat la meva manera de cantar i ho han fet aposta per jo. Per tant, no puc estar més agraït jo d'això. No?
4: Que bé. Com és el procés? Perquè, evidentment, hi ha una selecció dels poemes que poden sonar més bé musicats, és que no, i a partir d'aquí com...
2: Bé, el procés és que jo crec que en Pere m'ho té por. I ell no me diu has de fer aquest poema o l'altre, jo els atri i ja està. I el Manyo no està d'acord, però no me diu res. I a partir d'aquí sempre hi ha, quan ell publica un llibre, clar, me fa ganes fullejar-ho, mirar-ho, i vulguis o no, com que això és una cosa que nosaltres dos fa, jo diria que pràcticament fa 25 anys que ho feim, que jo, quan ell recita, jo faig música. Sempre d'una manera o l'altra hi penses un poc com podria ser i a partir del poema ja penses un poc com podria anar i quin estil de música o quin... comença amb uns simples acords o amb una idea molt simple.
4: En quins instruments fas els primers acords?
2: Sempre en el piano.
4: Sempre en piano.
2: Sí. Jo, bàsicament és que toques piano. Vull si sapigués tocar la guitarra...
4: no,
2: però és que no ho trobo superdifícil la guitarra, que és un instrument impossible.
1: I el piano no.
4: Bueno, el piano també.
2: No, que la guitarra pot ser en man d'una manera que està més cara que jo, no sé, que no se pot fer.
4: Sentir natural, jo estic totalment d'acord.
2: I sempre, però, clar, no és una cosa que m'apressioni gens, és una cosa molt natural. I no me suposa cap nivell de pressió en absolut. És veritat que les cançons, clar, com que els poemes d'en Pere són... no tenen una mètrica regular i sí que necessiten més feina perquè la melodia pugui tenir un cert sentit que no vull dir que donar-li com un poc una estructura de cançó melòdicament xerrant.
4: Respecte sempre el vers o hi ha petites variacions per adequar-la a aquesta estructura que dius?
2: Procura el màxim lo més escrupolós possible en el que són les actuacions. Sí que a vegades n'hi ha qualcuna que no, però no crec que superin en tot el que he fet a lo millor 5 o 6. Perquè però... que és bàsic que se pugui entendre perfectament.
4: Te faig la pregunta a l'inversa que en Antoni. Pere, tens la temptació, ja que saps que hi ha moltes probabilitats que els teus versos acabin en un escenari musical, d'escriure ja pensant en aquesta...
3: No, mai, perquè... Primer perquè jo tinc una manera d'escriure que mai ha seguit cap pla previst. Jo escric quan t'arribes vers i és una cosa que no control mai. És a dir... el vers arriba quan t'arriba, quan per unes circumstàncies, o per una lectura, o per una imatge, o per un motiu, t'arriba i apareix el vers. I normalment a mi sempre m'apareixen dos o tres versos i a partir d'aquí tu vas estirant un fil, que de vegades no saps a on te durà. Però en el final tu te n'entens que acabes parlant gairebé sempre les mateixes coses, no? Però a l'inici és un vers que apareix a partir d'una paraula, a partir com t'he dit d'una imatge, i en aquell moment jo l'únic que penses és intentar fer el poema el millor que a mi m'agradaria fer-lo, no? I que a mi m'agradi, perquè jo som el seu primer lector. Clar. I mai, en cap moment, mai he pensat que després en Toni el musicarà o que en Pau el cantarà, no? Això ha estat un regal per al meu verso, jo sempre ho dic, és a dir, segurament el meu verso sense la música d'en Toni, sense la veu d'en Pau, no arribaria on han arribat, no? És un regal, és un extra. Però mai, en cap cas, estic pensant ho he de fer així perquè li pugui servir a en Toni. Jo és que no sé exactament quin és el modus operandi d'en Toni i quin poema li va millor, és a dir, ell els elegeix i a partir d'aquí va fent feina, no? I és vera que jo ara sé, o puc saber que quan public qualque cosa pot ser que en Toni acabi fent feina, però mai m'ha condicionat la feina de l'escriptura, mai, mai.
4: I si el vers o la imatge t'arriba a la cua per entrar a un avió, al comerç on compres la fruita o en el cinema? Com és?
3: Jo tenc pràcticament, diria que els darrers 3 o 4 llibres meus escrits en el mòbil, perquè me va molt bé per anotar. Clar. És a dir, no vol dir que tu escriguis allà el poema, no? Però quan t'arriba aquella imatge, la sintetitzes i després sí que hi ha una feina d'anar vestint aquell poema, no? Però sí que és vera que hi ha un poema de no sé quin autor que quan t'arriba aquest moment, per qui escrivim, el món s'atura, en certa manera, no? I t'és igual si estàs conduint, t'és igual si estàs a un concert, t'és igual si estàs... necessites captar aquell petit moment i després el deixes allà, no? I trobes el moment adequat per acabar de fer la feina, no? Però m'apareix que era en Paul Verlaine que el primer vers el te regalen els déus. És un regal, t'arriba, i Enric deia que la missió del poeta és tenir les antenes obertes per esperar aquest moment, i quan t'arriba, canalitzar-lo. I després sí que hi ha una feina lenta d'acabar-lo, hi ha poemes que te duen més feina, n'hi ha que no te'n duen tants, però sí que aquest moment és molt misteriós i és molt màgic, perquè tu com a poeta no el controles.
4: Són les 6:18 minuts, entrevistant a Pere Suau, Toni Bujós i també Pau de Bon, han musicat i cantat els poemes del primer d'en Pere.
0: I doncs, si et sembla, aviat parlarem també de les temàtiques que tracten els poemes d'en Pere i escoltarem, o si vols, comentar un poc sobre aquesta peça de Sense cartografies.
3: Sí, aquesta peça crec que neix precisament... Un dels elements que a mi em fa escriure és la lectura, no? I crec, si no vaig malament, que parteix d'un vers de Sílvia Plath, que ve a dir que són com a amants, com a filferros que se topen, que s'entronyellen. I m'ha agradat molt aquesta imatge perquè parla de passió, però també parla d'estranyesa, no? I és que coneix l'obra de Sílvia Plath, sap que l'amor en Sílvia Plath és complet, no?
4: És traumàtic.
3: És traumàtic i
4: ho va viure.
3: Sí, així ho va viure. I a partir d'aquesta imatge jo vaig intentar fer un poema que reflectís una primera nit d'amor en què hi ha molta passió, però també hi ha estranyesa perquè els cossos no se coneixen. I hi ha aquesta espècie de rigidesa de l'amor i vaig intentar reflectir-ho amb tota una sèrie de paraules molt del món del ferro, del món de la metal·lúrgia, dels ferrers, per intentar trobar aquesta ardència, però a la vegada també aquesta espró d'allò que encara no se coneix.

0: Greu trepitjar un poema o no escoltar-lo fins a, pràcticament al final. Conversam amb els tres protagonistes d'aquest projecte de Bon Canta Suau, que inclou també els poemes d'en Pere Suau, la veu d'en Pau de Bon i també Antoni Bujosa, que fa la part musical, podríem dir, i que ara mos contarà, després d'aquesta composició i que entre tots trieu els temes que troben que estan millor musicats o que hi diuen més, què vareu fer? Vareu gravar molts més i llavors seleccionar aquests? I a on?
1: No, bé, nosaltres vàrem partir de que teníem el mateix material fet així i vàrem decidir després gravar el que més ens agradava. I exactament no me'n recordo per què, però ho vàrem gravar a un estudi Consell, a Tramuntana Estudis, amb en Jaume Gelabert, que és un nin. Que el va... Oh, no, per nosaltres.
2: I jovenet, sí.
0: Deu, sí.
1: I a més, resulta que jo, quan ell feia el primer d'ESO a Binissalem, el vaig tenir d'alumne. Sabeu que m'ho vaig portar ben bé, perquè s'ha portat ben naltros.
2: Que va fer el retorn.
1: Sí, sí, i la veritat que va ser un gust fer-ho amb ell, un lot que mai no molt afable, professional, mai té una mala paraula, o sigui que... I estan contents del resultat de so, del disc. El manco jo a vosaltres, suposo que també.
2: Sí, sí, a més.
3: I és que ara te diu, home,
2: ja ho canviar.
1: És que no ho havien xerrat, de fet.
2: No, va anar molt bé. El vareig en Jaume és un tio molt fàcil. El vareig et fa sentir molt bé a l'estudi, molt fàcil, molt, molt ràpid, també, i... No ho sé, va anar com a tot molt, molt rodat. És vareig, ho duem rodadet, ho duem...
1: Això també compta, duró rodar, perquè ja ho havíem fet moltes vegades. Síria, realment, el que se diu d'un jove bon al lot i faner.
2: Bon al lot i faner,
4: ja. Bon al lot i faner. Dissabte acabes.
0: A més que, clar, vosaltres normalment si en grava, llavors fa les presentacions, vosaltres vau començar amb fentes directes i llavors heu gravat, clar, com deis ara, amb la cosa ja molt més ubicada, molt més centrada. Com ho duis ara, després de tantes actuacions que heu fet? Com respira el projecte? Què vol dir la gent?
1: Bé, la gent en principi no mos diu coses dolentes, lo millor, però... I també el més important és que no mos han variat encara en altres tres, que això està bé.
0: Això és molt important.
1: No, hi ha hagut col... No,
4: no,
1: que jo sàpiga.
4: No, atenció. Jo. Som bons amics.
1: I en principi estan contents. Sabem que això no és un espectacle de masses, és evident, però hi sabem per què ho feim i cap a quin públic ho hem de fer. Però jo crec que tenim una satisfacció real.
2: Sí, a més, sempre hem pensat que l'espai allà on ho volem fer, trobant que també ha de dir molt, no? També ha de... I la veritat és que estan trobant espais molt, molt, molt adequats, on també tot hi suma, no? I hem tallat el Fabi, en el teatre d'Inche, hem tallat... Ara tot era a Marraixa, dia 27, farem un concert de Raixa, que són espais. Anirem el dia 14 d'agost, anirem a...
4: De juliol.
2: Anirem a Necestell de Bellbé, vull dir, són espais on no només hi ha l'espectacle, sinó que també hi ha un espai visual que suma moltíssim, no? I diguéssim que hi posa molta poesia, també, no? Sí. I tot en conjunt trobam que és ideal, no?
0: I del dia 27 de juny a Raixa és un concert organitzat per Sons de Nit i dia 14 de juliol en el Castell de Bellbé, dins el cicle de Nits a Bellbé. Uh-huh. Que, clar, tots dos espais també són increïbles, no?, per vosaltres. Tu, Pere, que, clar, com a poeta estàs més a rere guàrdia, ara també sortir a l'escenari, recitar, com te trobes? Passes molt de nervis o què?
4: Bé, anem sempre davant d'una actuació una mica de nervis, però sí que és vera que amb en Toni ja fa molt d'anys que hem fet coses i jo sempre he tingut una idea que és que la poesia tal vegada l'hem treta del seu context original, és a dir, basats a creure que la poesia és una lectura silenciosa quan realment, antigament i originàriament, sempre era un ratsoda que allò que feia era recitar i normalment amb acompanyament de música. Bueno, per tant, en el final es torna una mica en els orígens i jo sempre dic que un poema llegit en silenci, un poema recitat i ben recitat, o un poema musicat són com a tres nivells, no? I en el final, evidentment que estàs més exposat que si només publiques un llibre, perquè al final tens en el públic allà i li estàs dient allò que a tu t'emociona, allò que a tu te commou, però crec que es torna a l'essència i realment és on tu veus que el teu poema o la teva composició acaba arribant a la gent. Hi ha molta gent que ven a recitals i t'ho diu obertament, diu, Pere, jo tenia el teu llibre, havia llegit aquest poema i vist o escoltat ara, el veig d'una altra manera, no? Primer perquè nosaltres també en el recital el contextualitzam una mica cada poema, l'explicam un poquet, perquè la gent pugui fer una mica de camí i te pugui acompanyar una mica més. I veus que segurament entra més perquè probablement és la seva essència autèntica, és a dir, toca ser recitat i toca ser moltes vegades amb un fons musical perquè sigui més bo d'entrar-hi.
5: T'hauria de demanar pel moment que viu la poesia, Pere, perquè aquí quan passa una poetessa, un poeta pel programa, ho comentam, jo me fa la sensació que conflueix una nova fornada de poetes, sobretot poetes dones molt interessants, Anna Lluïsa Febré, Clàudia Verde, que acaba de publicar, Anna Inés Coll, Jessica Ferrer d'Eivissa, per exemple, i clar, tot això s'ajunta amb J. Martorell, en Els Amora, en tu mateix, en Llucia Pellicer de Menorca, que ja estàu consolidats i amb molt de poemaris a les vostres esquenes. No sé si coincideixes en que estem vivint un moment molt bo.
4: Molt bo, molt bo. És a dir, realment jo crec que el moment actual de la poesia catalana és inabastable, és a dir, els mateixos poetes no arribam a tot allò que se publica molt. A mi me sorprèn la quantitat d'editorials de poesia que fan una feina extraordinària, ben feta, pulcra, molt ben editada, i els mateixos poetes que mos agrada llegir no arribam en allò que els nostres companys publiquen. És així. Bé, benvingut sia, no? Val més que hi hagi molta publicació i que la gent pugui trobar. Però és vera que hi ha moltes veus diferents, moltes veus vàlides, i se trata de que cadascú vagi trobant el seu camí i que vagi fent la seva pròpia proposta.
5: Clar, hi ha relleu, no? I això suposo
4: molt
5: que
4: relleu,
5: per
4: els
5: més veterans, diguem...
4: Molt de relleu i
5: conhorta molt, veure't.
4: Sí, i gent que també té propostes molt diferents a les teves i que t'obren mirades i t'obren camins i te fan veure que no hi ha una manera única de fer poesia, ni molt manco. Això crec que és molt enriquidor per la poesia. Jo crec que en aquest moment vivim una espècie de segle d'or de la poesia en català.
0: Que bé, i no podem deixar partir en pau sense demanar-li també per Antònia Font, a veure que quan vareu tornar apareixia que era només per una o molt poques actuacions. Vos tornau a juntar, teniu més concerts o podem esperar alguna cosa més de pròximament?
2: No, ara estem aturats, descansant de la gira, la segona gira que va venir com a reial, però ja tampoc em feien comptes. Però bé, em van tenir llanes i van fer aquella gira de teatres que va anar superbé, estan supercontents, però clar, en el final va ser una gira molt intensa i tot això, nosaltres, a més, quan ja no tenim 20 anys i tenim famílies i saps...
5: No, i molt de projectes, cada un per separar.
2: Exacte. I és mal de combinar, i Antònia Font, això que dius ara tu dels projectes, Antònia Font s'ho xerratja tot, vull dir, quan entram amb Antònia Font tot l'altre queda aturat, com és aquest projecte de Guanxantes Fo, per exemple, i clar, i després de 4 anys aturat, tothom ha tornat a partir un poc en lo seu, i ara estem un poc descansant i sense xerrar en gaire. És veritat que tot ja amb a Sant Joan, i a 25, que és de juliol, en el Festival Mou a Festes.
5: El Mou, sí senyor, sí.
2: Que és la darrera edició. Varen dir que sí, bàsicament perquè cada vegada ja s'ha fet el Mou a Festes, mos ho han demanat i no hem pogut anar per A o per B. I mos varen dir, escolta, ets la darrera ballada, i nosaltres vam dir, mira, justament estarem aturats, mira, podem fer aquesta excepció, i a més mos fa llanes, que sigui la darrera, i mos juntarem aquest dia, farem aquest concert, però
5: paga la pena,
2: en principi esporàdic, ara.
0: Que bé, idò, podeu trobar la música de la qual hem parlat avui, de Bon Canta Suau, no sé per què no heu ficat el nom d'Antoni en el títol.
1: Això, veus, això és que fa... M'encanta que diguis això. No sé, tan lletja és bojosa.
0: No, però la veritat és que, clar, queda un poc coix. Sentirem per acabar una peça de les mixtes, podríem dir, en la qual en Pau canta, en Pere recita i en Toni toca. Toni Bujosa, Pau de Bon i també Pere Suau, que no ho han dit, però segurament molts l'heu reconegut, perquè també és un habitual d'entre avui i demà, en Araceli Bosch, sí, més tard, al vespre.
4: Les converses polisèmiques.
0: Exactament,
4: sí, sí,
0: que sí. Tanquen la setmana, no?
4: Sí. Exacte.
0: Que bé, Pere. Idò, moltíssimes gràcies a tots tres. Ha estat un gustet tenir-vos avui a l'estudi. I partim, com dèiem, amb aquesta peça que se diu Empany i Alba. Gràcies. Gràcies.

dos homes en mi habiten. Un desitja la porxada del cos, l'altre la pluja de l'ànima. En el bes, tempesta i recer s'ajunten.

T'espera a la porta de la nit. En entrar, tan campanya, Alba.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6:37, continuem a l'aviador, secrets, arracons, personatges i il·lustres, i també il·lustres poc coneguts. El cementeri de Palma guarda informació històrica, històries sorprenents també, curiositats i molta vida. Avui parlant de les visites guiades per conèixer un poc més allò que la Terra amaga.

0: No sé si arribeu a ballar sobre les tombes, és perquè no, perquè, mira, qualcú se podria ofendre, com estàs, Enric García.
1: Ballar, actor. ballar, no.
0: Però feis moltes coses.
1: Però cantar, sí.
0: Cantau, que bé.
1: Bé, tenim el nostre estimadíssim Bonet de Sant Pere, entre altres.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Idò, vull parlar de les visites guiades al cementeri de Palma, com dèiem, moltes curiositats, molts records, moltes històries que amaguen les tombes i això ho expliquen en Josep Guas i el mateix Enric García que ens acompanyen. Aquest divendres, visita nocturna i després apuntau perquè cada dissabte se fa una de diurna. A quina hora, per cert? Cada dissabte de mes.
1: El darrer dissabte.
0: El darrer dissabte.
1: Ara aquesta de juny encara serà a les 10 del matí, però durant la juliol, agost i setembre seran a les 7 de l'hora baixa per no patir
0: per no
1: molta
0: patir massa
1: calor.
0: Molt bé. Com comencen, com transcorren i com acaben aquestes visites?
1: Bé, hem de diferenciar una mica les diurnes de les nocturnes, clar, perquè les diurnes són, diríem, més culturals, més informatives, encara que fem qualque poema o qualque coseta d'aquestes, i en canvi les nocturnes estan teatralitzades.
0: Per ficar una mica de por, també, o crear atmosfera, com a mínim.
1: Sí, però tampoc és intenció, que crear por. La intenció és atracar cementeris i gent.
0: Clar.
1: Vull dir, llevar aquest morbo, aquesta història que ja està prou carregada en el tema de la mort i tota la gent que té allà molt de patiment, no? Nosaltres el que volem és allunyar un poc, contar històries que han passat, com sorgeix, d'on sorgeix el cementeri, antics llocs d'enterrament que hi havia abans, que el cementeri, personatges, que tenim personatges molt xulos enterrats en el cementeri.
0: Ara en parlarem dels personatges, però vull que me contis una mica l'origen del cementeri de Palma i també com ha anat evolucionant, perquè ha hagut ampliacions, reformes.
1: Sí. Bueno, nosaltres entram pues, a Rotonda, del cementeri, i la primera zona que te trobes, que és el sector 1, és el que se li va dir cementeri nou. No?
0: Mm-hmm.
1: Però, clar, l'origen del cementeri ve d'en Carles III, que 1804 fa unes dictes perquè tu saps que abans la gent s'enterrava de vora les esglésies.
0: Clar.
1: De fet, la plaça de Santa Eulàlia era el cementiri de l'església de Santa Eulàlia.
0: Uh-huh.
1: Llavors se fan unes dictes per treure cementeris de dins ciutat per temes de salut. I en 1804, Carles III, 1784, Carles III diu, vinga, hem de fer això, però no se li fa gaire cas. I 1804, seu fill, Carles IV, torna a tirar endavant, i en aquell moment el bisbe de Mallorca pren cartes a l'assumpte perquè la cosa ja era un poc sèria, i d'aquí sorgeixen el que se'ls va anomenar cementeris rurals, que és el que nosaltres tenim. Som Trillo.
0: Mm-hmm.
1: Tu sabies que el nostre cementeri és Trillo?
0: Sí, sí.
1: Som Trillo, perquè en 1575 era la possessió era d'un tal Joanot Trilli. I d'aquí ve l'origen del nom del nostre cementeri, que no la vos cantaré, però vos he de dir que varen recuperar, per això que hi havia una cançó popular de Som Trillo.
0: Mm-hmm.
1: Sí, va estar molt curiós. I la persona que duia les xarxes socials de la funerària deia, mo mare me cantava una cançó que ja li cantava el seu predí. I gràcies a aquesta senyora varen recuperar la lletra, i gràcies a un músic que supos que coneixes, Toni Ritzos.
0: I tant.
1: I ell mos va fer la música perquè sabien que la cançó era una mateixa, i ell mos va fer. I nosaltres la cantam amb molt de gust.
0: Clar, supos que hi ha molt de perfils diferents entre la gent que visita el cementeri, però tots ells deuen tenir un denominador comú, que és que se sorprèn a moltes de les històries que vosaltres contau i dels personatges que hi ha enterrats que per aventura no sabien. Parlen d'un parell d'ells, per exemple, Thomas Harris, que és un personatge increïble.
1: Thomas Harris... El nostre gran James Bond,
0: sí, senyor,
1: de Mallorca. Clar, Thomas Harris era un anglès pintor, un senyor de pasta que se va instal·lar a Mallorca, però que era un doble espia rus-britànic i que va contractar amb el Joan Pujol, que era un català, que li deien el Garbo.
0: El Garbo, sí senyor, també un personatge.
1: I que ells dos, insisteix, al més pur estil James Bond, varen enganar en Hitler en el desembarcament de Normandia.
0: Sí senyor.
1: Varen agafar un soldat britànic que havia mort, feia poc, i li varen dir a un oficial britànic, tu ara estaràs mort 3 mesos. Li varen agafar la seva documentació, la varen posar en aquest cadàver, amb una informació, i un submarí el varen mullar davant les costes d'Algeciras, allà el varen recuperar, i l'única por que tenien era que el metge forense que fes l'autòpsia del cadàver fos conscient que aquest home duia més temps mort des que pareixia que havia de ser. Però com que darrere tenien a la CSS i a la Luftwaffe, que l'únic que volien era la informació, que allà m'ho va firmar es part de la funció,
0: Se'n van endur
1: informació i, clar, i es despista era que el desembarcament no seria a Normandia. Que és a dir, això, tenim un terrat a que nostre, aquest senyor.
0: Aprofitem que estàs un programa que es diu L'Aviador per parlar-me d'una aviadora.
1: Aquí tenim una gran heroïna, la Jane Gardner-Batten. Aquesta, aquesta senyora, que era de Nova Zelanda, en contra de son pare, se'n va anar amb sa mare a Londres i va aprendre a pilotar. El seu gran vol, en bueno, és de l'època de... De ai, com seu nom, la que va cruzar l'Atlàntic, Amelia Earhart. Amelia Earhart, de l'època.
0: Amelia va ser la considera la pionera en Amèrica.
1: Sí, la primera dona que va fer un vol en solitari, que va cruzar l'Atlàntic. Però ella, junt amb Naomi Johnson, que era una altra neozelandesa, són també de les primeres que fan vols en solitari. I Jane Batten, pues, seu primer gran vol en solitari va ser Londres-Nova Zelanda. 11 dies i pico se va tirar. I, bueno... Després va venir la Segona Guerra Mundial, ella va voler lluitar contra els nazis, no li varen deixar perquè era dona. Després va voler fer ajuda humanitària, però li varen dir que no podia ser perquè el seu avió no era dient per fer aquestes feines. I pues aquí la gent va dir, pues, s'ha acabat. Va entregar el seu avió, totes les seves condecoracions i medalles d'honor que té, que és inacabable, i se'n va anar amb sa mare a conèixer el món.
0: Sí.
1: Va anar a Canàries, va venir a Espanya, i en el final va venir a Mallorca. A Mallorca ja tota sola, sa mare morta, un dia passejant per la Bona Nova, un ca la va mossegar.
0: Sí, senyor.
1: I no, ella no li va parar atenció.
0: No se va voler curar, semblava que no li donava importància. No?
1: I va morir d'una pneumonia a conseqüència de sa mossegada d'esca. Llavors, està enterrada en el cementeri de Palma, la informació que ha és, està enterrada en un ataúd sin nombre.
0: Uf.
1: I clar, ella de fet havia avisat en el seu país de que era Mallorca, però per problemes burocràtics la informació no havia arribat. Llavors no va ser fins que un nebot seus havien de mester un certificat de defunció que se varen posar a trescar i la varen trobar. I la varen trobar aquí a Mallorca.
0: Quins personatges criden més l'atenció, Enric?
1: Hombre, tenim en Wetham.
0: Clar.
1: Tenim en Wetham, tenim en Joan Marc.
0: Gran cantant. Sí, t'anava a dir Joan Marc.
1: Tenim en Joan Marc, tenim... I després... Perdona, la xuleta, tenim...
0: És que anem molts.
1: Clar, tenim en Borja Moll, en Joan Alcover, en Joan Majeria Llompar, en Emili Darder...
0: Sí, senyor.
1: I després, grans escultors, com en Joan Grauxes, en Horacio de Guia, en Tomàs Vila, el gran arquitecte, en Gaspar Benassa,
0: el gran
1: arquitecte de Cementari Nou, on hi ha una capella mausoleu que per la Sagrada Família. Espectacular, és espectacular. Tenim unes històries increïbles, sí.
0: I racons curiosos, que de cop i volta arriba allà com un espai i aquí va passar, no sé què.
1: Clar, bueno, clar, ja és mur de
0: desafiament. És mur de desafiament, icònic.
1: El sac de la memòria, on, clar, vosaltres sabeu que quan afusellaven, despullaven a la gent i tiraven la roba allà. Llavors, la gent que havien perdut el seu ésser... que els havien anat a cercar aquell vespre i se'ls havien duit, l'endemà anaven en el cementeri a cercar roba. Si trobaven la roba dels seus éssers estimats, volia dir que els havien afusellat, i si no, pues, encara tenien una esperança de que hi ha la famosa cadira de l'Emili Darder,
0: sí,
1: que està allà en el mur de l'afusellament, bueno, el mur de la memòria, que li diuen ara. Una placa immensa en terra dels noms dels afusellats que han pogut identificar... I des que no, pues posa home, una llista important.
0: Clar, imagina que hi ha gent que també s'emociona amb aquestes històries, no?
1: Clar, per exemple, varen tenir una visita... És que, clar, les visites van aparèixer en gent i te donen una informació increïble. Varen tenir una senyora que havia estat la cuidadora de la dona de l'Emili Darder. Clar, l'Emili Darder va... La dona i la filla, quan el varen afusellar... A sa dona i sa filla els va arribar una carta amb dues bales. Claríssimament varen partir i se'n van anar a Colòmbia, crec.
0: Mm-hmm, Colòmbia.
1: Sí.
0: En primer terme, sí, després sí. Que es van moure.
1: I quan varen tornar a Espanya, a Mallorca, pues va venir una colombiana, estar amb ella i ajudar-li. Llavors aquesta senyora que va venir, i va venir sa seva germana, i aquesta senyora li va dir a Micaleta, li va dir, ves a la meva germana i no té on anar ni té feina. Li va dir, tu t'espaviles que ja coneixes molt per aquí i que la teva germana vengui aquí. I aquesta senyora, quan llegíem la darrera carta que en Emili Darder va escriure a sa mare, a sa dona i a sa filla, se va poder plorar, perquè aquesta senyora va ser que li va donar la darrera cuaradeta de xarop abans de que se morís una miqueleta.
0: Quin perfil teniu així com a més habitual en aquestes visites? Gent interessada per la història, per l'art, gent que podrien trobar perfectament a museus?
1: O gent que te podries trobar de copes.
0: De copes també. Molt heterogènic.
1: Sí, sí, ve gent jove, ve gent gran, gent que sap molt més que nosaltres de cementària, vale, que te conten, no, això va ser així. Per exemple, nosaltres no sabíem perquè a sa capella de cementari nou hi ha a Sant Crist d'escremi de carnissers. I en Josué i jo varen cercar per tot per què. Varen xerrar amb el capellà, que cada diumenge, cada dissabte a missa, i varen anar... I un dia va venir un senyor i va dir, bueno, pues perquè quan se va inaugurar la capella, el gremi de carnissers, el regal que va fer va ser Sant Crist a la capella de cementari.
0: Hi ha com un interès efervescent, Enric, per aquests espais, no? I s'està fent literatura com a llibre icònic, bueno, jo perquè també és una escritora que m'encanta, la Mariana Enríquez va fer Alguien camina sobre tu tumba, que referencia els cementeris que més l'han impactat o que tenen històries que de qualque manera poden ser interessants de tots els que ha visitat, no? I després té un llistat al final del llibre d'aquells que encara no ha visitat i voldria, però n'hi ha més, no? Clar. No sé si notau aquesta com a revifada, no? De l'interès per un lloc que en definitiva guarda tanta història.
1: Mira.
0: Cementeris de París, evidentment són...
1: Aquí és gran iniciativa, no? Yeah. I n'he de xerrar d'ell, que era en Carlos Martínez de Tejada, que va ser fins ara el gerent de funerària.
0: De funerària, sí.
1: Que ell va dir, si les grans ciutats tenen visites guiades, nosaltres n'hem de tenir.
0: Clar que sí.
1: I aquí arranca, no? I és gran en Carlos Garrido.
0: En Carlos Garrido,
1: evidentment,
0: sí.
1: Nosaltres...
0: Mos
1: ha fet la feina fàcil perquè ell té molta literatura sobre el cementeri de Palma.
0: Que bé, Enric, anem a recordar, darrer dissabte de cada mes, visita diurna, a quina hora has dit? A les
1: 11 ara, aquest darrer dissabte, però sí. Durant l'estiu, agost, setembre, octubre, perdó, juliol, agost, setembre serà a les 7 de l'hora baixa, octubre serà ja a les 10 del matí un altre pic, aquest divendres tenim una nocturna, divendres que ve tenim una altra nocturna.
0: Tenia una per la 11, no?
1: Dissabte tenim una, que ja la vam fer l'any passat i va ser preciós. I també n'hem fet una per la Federació de Sords.
0: I què han de fer el públic que vulgui assistir?
1: Pues el públic que vulgui assistir o pot entrar a la pàgina de la funerària o UEP Mallorca, UEP Mallorca, la pàgina de banda d'entrades d'Antino.
0: Tino Martínez. Sí,
1: i allà vas a banda d'entrades i hi ha totes les dates i tots els preus.
0: Que bé.
1: Hi ha preus per grup. I si hi ha, per exemple, ara per exemple, estem en contacte amb la propa cultura.
0: Sí.
1: Per poder fer arribar aquestes visites a gent que, bueno,
0: una petita necessitat especials o mobilitat reduïda.
1: Que no té possibilitats d'acudir en aquests events i...
0: M'agrada que ho diguis perquè justament divendres al matí celebren els 5 anys, els primers 5 anys de Propa Cultura. Exacte. I l'aviador estarà ja enregistrant el programa per emetre-lo a l'hora baixa, a l'hora habitual, però el gravarem a les 12, a partir de les 12, en es Baluard, que és on se fa aquest aniversari. Enric, moltíssimes gràcies, enhorabona per la iniciativa i per tota la feina que feis per acostar-nos en aquestes històries meravelloses.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
0: Vinga, una ferrada.
1: Adéu, vagi bé.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta, mur, portada...
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
4: I d'avui mos acostem al final amb una novetat. És una banda de Palma, de rock. S'han posat de nom Nigiri i són quatre membres. En Josep, que canta i toca sa guitarra, en Fonso, en es baix, en Esteve, sa guitarra, i en Cristian, a sa bateria. Han gravat un estudi de Tarragona, a la Casa Murada, que de fet surt en els vídeos si el cercau a internet. En Josep mos presenta aquest nou tema que han enregistrat i del qual, com dèiem, també podeu veure el videoclip. La cançó se diu 90. Escoltam en Josep.
5: Hola a tots els oients de l'Aviador. Som en Josep, veu i guitarra de Nigiri, un grup de pop-rock de Palma. I vos vull presentar la nostra nova cançó 90. Esperem que vos agradi i que també escolteu les nostres altres cançons a Spotify. Si ens voleu veure en directe, aquest dissabte 20 a les 6 de l'hora baixa, actuarem al Burger Fest. I esteu tots convidats. Adéu!

Així sonen Nigiri, una banda, com heu sentit, que aquest cap de setmana, dia 20, actuaran també en es Burger Fest, que és una festa que se farà justament a Son Fusteret. Per tant, a més d'ells hi haurà moltes altres propostes i actuacions, però també trobareu a Nigiri, que mos han presentat avui aquest tema que se diu 90. A més, avui vespre, si sou fidels a IB3, a partir de les 11:30 del vespre s'emetrà un documental que se diu Pinzells i Baquetes, en el qual Mané Capilla és el protagonista. És un documental d'un nebot seu, d'en Rubén Capilla, en el qual veiem aquestes vessants musicals i també de pintor que desenvolupa el bateria, que a més va guanyar el primer concurs de pop-rock i que també ara per acabar escoltant amb un tema dels Sunflowers. Amb ells partim. Adeu, fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa un temps que ara ens pareix llunyà. En el món ens relacionàvem a través d'una màscara o d'una mascareta que ens tapava la boca i ens robava l'expressió de mitja cara. Una màscara que ens protegia i que ens limitava al mateix temps. Màscara és la paraula polisèmica que hem triat per al programa d'avui, que és la figura en què una persona es cobreix el rostre, que imita una cara amb forats per als ulls i la boca. Per analogia, màscara també és la falsa aparença de que hom es revesteix, perquè què passa quan cau la màscara o quan algú li arrebata a un altre la màscara, que queda al descobert i no pot dissimular els seus sentiments.

0: No és una sorpresa, però ho han constatat en dades.
1: Aquesta mascareta té una importància cabdal en la prevenció del contagi d'aquest tipus de malalties.
0: L'estudi mostra que a casa baixam la guàrdia.
2: És vera que a l'àmbit on se contagia més la gent és a l'àmbit domiciliari, tant siguin convivents com si són visites d'amics o familiars.
0: Durant la pandèmia, el 60% de contagis foren a l'àmbit domiciliari. La mascareta els redueix a la meitat. Una lliçó de la l'ús d'aquesta protecció en espais tancats i amb afluència de gent que, diuen els experts, no hem après.
1: Realment no hem après res. Avui en dia podem trobar gent que va en el cotxe tot sol i va amb mascareta. Per tant, això no té cap sentit. No? Avui de matí, per exemple, jo he vingut amb metro a la universitat, el metro anava col·lapsadíssim de gent, hi havia una senyora amb mascareta, de repente se l'ha llevada, s'ha posat a menjar i se la tornava a posar.
0: Una altra conclusió de l'estudi, la casta de mascareta, sigui quirúrgica o FP2, no és tan important.
3: Notícia d'IV3 Televisió, més el 12 de gener de 2024. Quines mascaretes siguin, però ha esdevingut important. Que ho diguin, si no, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i el comissionista, Víctor de Aldama, o l'exvicepresident segon de la Diputació Provincial d'Almeria, Fernando Jiménez. Tot un ball de màscares.

0: Hem conegut un dimoni a Eivissa en cada una de les màscares de na Natasha.
1: Hola, bones, sóc en Jaume José, membre de la colla de dimonis d'Eivissa, els mals esperits, i som, com a tal, l'única colla de dimonis d'Eivissa, però ara en juliol farem acte de presència a un festival així de batucada que faran a Binissalem. Tinc que explicar que dins la nostra colla no només som dimonis, també hi ha una part que són bruixes. Jo dins la colla sóc dimoni, però més concretament, per amor de com duc una peça de vestuari més que altres i més la meva altura, sóc un dimoni de 2 metres sense fanco ni res i duc una enorme pell de cabra dalt, pues som, com per així dir-ho entre comilles, el dimoni gros de la colla. Carrec alguna companyera meua a les meves esquenes i la meva companyera pues, du una carretilla a cada mà i així fem una curiosa figura. Duim uns calçons i una casaca estil pallet antic, que eren el que duien els pallesos antigament. Els calçons són d'un color vermell desgastat i la casaca és d'un color gris. Però jo duc sextra, que és una pell de cabra. Després estan les bruixes, que duen una roba de pallesa vella de color gris, que és el vestit amb la caputxa i tot. Duim les nostres característiques màscares. Les bruixes són estil bruixa, molt rugosa i tal, sense banyes. I nosaltres duim pues, màscares de color vermell, marró, terrós, amb 2 banyes. Algunes duim dents i algunes duim dents així plans com si fossin de cabra. Pues jo duc una imponent i caricaturesca màscara de color, una mescla de vermell i color marró terrós. Té un estil caricaturesc per la gesticulació que té, que és aixecant una de les celles i té ficades 2 banyes grosses de cabrit, en total cada una de 40 i pico centímetres. I el nom de la meva màscara és Jacronus, un nom que se'm va ocorrir pues, originalment, me va encantar, l'utilitzava per un, diguem, un personatge que tinc, que és un dimoni, pues, li vaig aplicar la meva màscara i era el dimoni que jo encarn dins la meva colla.
0: Conta-mos que li vares contar a na Natasha perquè ella s'inspirés i pogués fer la màscara del teu dimoni.
1: Li vaig passar bueno, la descripció general que tinc de les nostres màscares i diverses imatges de diferents que tenim, perquè, clar, en el nostre cas, totes les màscares de la nostra colla van ser creades en una única tanda fa ja 20 anys. I, clar, en aquest cas tenia que ser una màscara que tingués un estil molt fiel de la nostra colla i de l'artista original que mos la va fabricar, que va ser en Manel. I a partir d'allà, pues, li vaig indicar un parell de referències específiques que tenia que tenir la meva màscara, vaig fer la recerca de les banyes més adequades veia per la meva màscara i a partir d'allà un dia vaig viatjar des d'Eivissa fins a Mallorca al seu taller per fer el primer esbós de la màscara i així fer-me el motllo de la meva cara amb guix.
0: En Jaume es refereix a en Manuel Alba Mateu, artista, constructor de gegants i bestiari popular, que ha dissenyat i construït les màscares de la colla eivissenca. Na Natasha va respectar formes i colors, però afegint-hi la seva visió. Ara podríem dir que els dos artistes tenen quelcom en comú. I com te sents? A veure, explica'm si hi ha una transformació d'en Jaume sense màscara i del dimoni quan se posa la màscara. Hi ha una transformació?
1: N'hi ha una de bastant grossa. Pas de ser una persona decenta i apassionada i tal, algú en Jacronus, un ser desatat que es deixa endur per seus impulses e instints. Bueno, ingovernable, rotllo, va completament a la seua, causant escaus entre sa gent, arrastrant a tothom dins el foc, fent-los ballar amb ell i a voltes pues, agafa gent i els carrega com si fossin un sac de patates, òbviament en el seu consentiment. dona la casualitat de que jo, el tema de la màscara pròpia, la volia des dels meus inicis a la colla. Però com a tal, la fetxa on la vaig aconseguir ja va ser quan ja feia ja els meus quasi 10 anys a la colla. Hasta que l'any passat, a un festival que ens van convidar, que és el mateix que anem aquest any, el de Sabatum, vaig descobrir gent que fabricava màscares. Vaig parlar amb ells i tal, vaig investigar per la meva pròpia compte, vaig veure diversos artistes, vaig veure un art i va ser-lo. Perfecte, és just el que buscava. Compleix i supera absolutament totes les meves expectatives i, pues, bueno, li vaig encarregar i definitivament va superar completament les meves expectatives. És una passada de màscara.
0: Atents i d'oci durant les festes de Sant Jaume, gaudiu del foc i el fum de Sabatum de Binissalem, cercau un dimoni a Eivissenc que fa quasi 2 metres, que respon al nom de Jacronus. Si vos atreviu, envieu-li una besada de part nostra.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio és memòria.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
7: Xit-xiqui-pum,
0: aquest que fa xit-xiqui-pu, és en Toni Camps. Benvingut a casa teva, com estàs?
7: Molt bé, m'has pillat ara. M'has obert els micros sense avisar-me.
0: Efectivament, perquè tu ja estàs posant banda sonora la primera de les pel·lícules que has triat.
7: És que havia de sortir.
0: Clar, amb
7: una impossible
0: paraula icònica, impossible, també per cinema, que és màscara.
7: Clar, és que m'ho has posat molt fàcil. I és un problema que m'ho hagis posat tan fàcil, perquè clar, tens superherois que amaguen la seva identitat darrere una màscara, lladres que se tapen la cara perquè no els identifiquin, assassins que pretenen aterroritzar, gent que s'amaga. De fet, Spider-Man, un nou univers, diuen qualquiera puede llevar la màscara de Spider-Man. Mm. I a Batman Begins, un moment donat, diu com a homo de carn i ossos puc ser destruït, però com a símbol, amb una màscara, puc ser incorruptible. Però bueno, la primera que mos ha vengut en el cap és que és xit-xiqui-pum, xit-xiqui-pum, xit-xiqui-pum.
8: Luces!

0: Efectivament, això és La Màscara, història d'un empleat molt bona persona, amb un pànic absolut a enfrontar-se a ningú i després d'un dels pitjors dies de la seva vida, quan està a punt de suïcidar-se, de tirar-se d'un pont, troba una màscara que representa Loki, el déu de ses polissonades.
1: El déu de ses polissonades, m'encanta. Sí. Un déu polisso.
0: Un déu polisso, exacte. Endivinau què passa quan se la pot. No? És exactament això. És el vehicle perfecte per lluir els talents de Jim Carrey, que era el seu protagonista, que a més venia de fer ses dues parts d'Ace Ventura, i sa pel·lícula que el va consolidar com un còmic de cares i d'energia de dimoni de Tasmània, perquè és que en aquesta pel·lícula és com un dimoni de, de Tasmània. I Jim Carrey era el personatge graciós, Cameron Diaz se va consolidar com a la rossa sexy. Mm-hmm. Així, tal qual, tal en aquesta pel·lícula. Mm. Tal qual. I de fet, tant un com l'altre, Jim Carrey li... va aconseguir el show de Truman i ell ho va aconseguir com a Sir John Malkovich, varen tardar un parell d'anys llargs en demostrar que sabien fer qualque cosa més, que eren aquests dos papers en què els havia donat La Màscara. És una pel·lícula que se deixa veure amb un somriure i ja està, no té res més, El que passa és que, clar, La Màscara, és la primera, no. A més, sí que és vera que té aquest punt de cartoon, de comèdia loquíssima, de Looney Tunes, de personatges que exploten. Bàsicament ell, no? Explota tots els temps, se li canvien la cara i... és una pel·lícula que va cridar l'atenció per això, no? Perquè agafava a Jim Carrey i
1: l'estirava com un xicle.
0: L'estirava com un xicle,
1: molt bé, sí, l'estirava com sa màscara, que era. I de La Màscara, aquest clàssic d'en Jim Carrey, 1994, sa que bé m'encanta.
0: Sí, és vera que hi ha hagut moltes versions de pel·lícules amb personatges amb deformitats facials, que són bàsicament màscares físiques, però que no te pots llevar, que els tens posades. Lo que fan és amagar persones enormes. Aquí tots, en els fons, voldrien tenir en el nostre costat. Crec que aquesta és una de les millors.
2: Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
0: Això era el primer tràiler que va sortir de Wonder, la pel·lícula basada en la novel·la de Raquel Palacio. Jacob és un nen de 10 anys que ha nascut amb una deformitat facial molt important i, com diu en el tràiler, el sentíem a ell mateix contar-ho, l'han operat 27 vegades i mai han aconseguit que paresqui normal. Així que començar a una nova escola és una feina molt més dura que la de qualsevol nen. Clar. És una pel·lícula que pareix... A mi, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula, també havia pensat en posar Màscara, de Peter Bogdanovich, que tracta precisament, exactament el mateix tema, una pel·lícula en Cher, que agafa el mateix i és un nen que comença una escola nova, un adolescent en aquest cas. Jo crec que el que més m'agrada de Wonder és que no té por a mostrar-te el que hi ha. És a dir, una apariència inicialment mala en passar, però d'una tremenda bellesa. I te mostra les dues coses. És a dir, no amaga el drama de ser així, però tampoc amaga la comèdia de ser una persona divertida, de ser extrovertit, de que li encanti fer bromes, que li encanti jugar, disfressar-se... és que és això, juguen molt bé els dos papers, no s'amaga de cap dels dos i això fa que la pel·lícula funcioni perfectament i que sigui una pel·lícula perfecta per veure-la en família, a part de que Julia Roberts i Owen Wilson composen aquesta història que ho fan beníssim, perquè a més són dos es fan de matrimoni i de pares de Jacob i són dos actors que surten, també se lleven la seva màscara habitual, que és la màscara de comèdia romàntica per un costat per Julia Roberts i de comèdia directament per Owen Wilson, i fan de Bueno, de gent divertida, de gent que s'ho passa molt bé, que és molt feliç a la seva vida, però que té un drama dins casa seva,
1: Sí.
0: que és aquest nit.
1: És molt guapa. I aquesta màscara, que podria ser també el casc d'astronauta, no? Que
0: Exacte.
1: se posava el nin per estar
0: Exacte.
1: un poquet en el seu món i tapar la seva cara. I tu deies veure-la en família. Jo crec que és perfecte per veure nins
0: Sí, jo.
1: i adolescents. I
0: I el llibre també és molt bo,
1: sí,
0: el llibre també és molt,
1: sí.
0: molt, molt
1: Per
0: guapo
1: entendre la diferència i el respecte és diferent. Això és fantàstica.
0: està plena de missatges, de
1: Sí,
0: tolerància,
1: total.
0: de bondat, és fantàstic.
1: Sí, és molt xula. I d'on començat per la rialla de la màscara, hem seguit en la tendresa de The Wonder i ara...
0: Bueno, és que assassins amb màscara en el cinema n'hi ha infinits, però crec que d'aquest encara no en havíem parlat mai.
3: Alguien está jugando a un juego mortal.
4: Todo empezó con una llamada a la policía.
3: Alguien está llevando su pasión por las películas de terror.
4: Diga.
5: Hola, Sidney.
3: Demasiado lejos.
5: ¿Te gustan las películas de terror?
4: ¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta, es insultante.
1: A veure, Dali, Dali.
0: Hombre, aquesta història és molt fàcil, però molt efectiva. Un psicòpata que ha vist moltíssimes pel·lícules sobre personatges amb màscares decideix seguir totes les regles per anar assassinant sense aparentment cap raó. Això és Scream, la primera part de lo que havia de ser una trilogia, que en el final s'ha convertit en una saga, en duen set, de fet, que està plena d'autoreferències a pel·lícules de terror, en els clixés de gènere. De fet, la segona xerra de les segones parts, la tercera xerra de les trilogies de terror, i tot el temps se'n va riguem. Nunca digas ahora volveré porque no vas a volver. Nunca practiques sexo. Quan entres a una habitació, mira sempre darrere la porta. No t'amaguis perquè saps que te trobarà. Vull dir, hi havia tota una sèrie de normes que se seguien a totes les pel·lícules, i el que fa Wes Craven en aquesta pel·lícula, en aquesta trilogia, és riure-se'n d'aquestes pel·lícules. De fet, hi ha un moment donat en el guió que un dels personatges diu: "Esto parece una película de Wes Carpenter", mesclant el seu llinatge en so de John Carpenter, que era l'altre que feia aquest tipus de pel·lícules. Vull dir, és fantàstic, és el director de Halloween, que també un altre dels mítics de màscara... de màscara d'assassí, no? Aquest, bàsicament, és el tipus que du Ghostface, la cara de fantasma, no? Aquesta cara de
1: Sí,
0: fantasma
1: sí.
0: blanca que... Bueno, a part de veure els tres protagonistes, Neve Campbell, David Arquette i Courteney Cox, que en aquell moment era Mònica de Friends, és un trio magnífic. El periodista, la periodista, el policia i la víctima, saps? Vull dir, és que tenies en els tres personatges... No, és una pel·lícula molt xula de veure, que... Bueno, els que la van veure en el cinema van disfrutar moltíssim en 1997, i que encara ara, fa un parell de mesos, se va estrenar Scream 7. O sigui que
1: Ja
0: per
1: veus,
0: ahí va,
1: eh?
0: per ahí van.
1: Dura, dura. I s'acaba ara que...
0: Jo crec que com a assassins de màscares, aquesta era obligatori, perquè crec que Leatherface, cara de cuero, és de les més terrorífiques amb molta diferència.

0: Franklin. Va ser un viatge molt divertit.
1: Això que sentíem, o que no sentíem, perquè té una quantitat de silencis bestials, bàsicament no té banda sonora, és La Matanza de Texas, any 1974, i Top Hopper dirigia una de les pel·lícules més descarnades i més crues de lo que era slasher, no, lo que se considerava slasher, que vol dir cine de butzes,
2: sí,
1: i sang.
2: Molta sang.
1: Molta sang. De la història del cinema. Durant un viatge en furgoneta per l'Amèrica Profunda, cinc joves recullen un estrany autostopista a Texas que els hi parla d'un escorxador on fa feina la seva família. L'acompanyen fins allà i decideixen baixar de la furgo. Uh-huh. Mala idea.
2: Mala idea.
1: Mala idea. Ja t'ho dic ara. És una pel·lícula amb una única missió, que és aterroritzar-te, tal qual. Així que utilitza tot el que té per fer-ho. És crua, és visceral i és terrible en la utilització d'una banda sonora inexistent, perquè pràcticament no hi ha música. Tot el que sents és el que li passa als personatges. I clar, t'atensa. I a més, o sigui, te mostra moltíssim, però a més permet, fa una cosa, que és que l'espectador se converteix en víctima. Uh-huh. I clar, utilitzes constantment l'imaginació de què és el que passarà. Hi ha moltíssimes imatges, moltíssimes seqüències de, per exemple, la primera víctima asseguda a la taula aquí on se fa dinar, aquí on se fa sopar, i tu veus en aquella família, i aquella família que se comporten com a pertorbats, i tu estàs dient, no, me'n vull anar d'aquí, però clar, no te'n pots anar, perquè tu ets a càmera.
2: Ja, ja.
1: O sigui, és brutal.
2: Te miren a tu, no?
1: T'estan mirant a tu, clar. Arriba a lo més bàsic de les teves emocions terrorífiques. Jo només tenc una pregunta després de veure-la. Per què qualcú vol rodar una pel·lícula així?
2: Ja.
1: O sigui, va canviar les normes de cinema de terror, les normes de tot el que havia existit fins en aquell moment. De fet, vull dir, encara se'n fan de prequeles, recueles i versions i reversions d'aquesta Matanza de Texas, que era l'any 1974. Yeah. En sèrio, que si la veus, direu, si no l'heu vista, la podeu veure, el que passa que no la vegeu un vespre de tormenta, però no dormireu.
2: És
1: tremenda, és tremenda.
2: Sé que existeix, però no l'he vista mai.
1: És tremenda, vull dir, aquella imatge
2: no
1: d'ell
2: en
1: ballant ja, ja. En sa motoserra, ballant per mi, en sa cara, perquè el Leatherface és sa màscara que ell se fa en sa pell de ses víctimes.
2: Superbé, vinga, passa palabra.
1: Bueno, un altre que tal, un altre que tal. Que aquest psicòpata des que parlarem ara és un psicòpata que només necessita canviar l'expressió de sa cara. Uh-huh. O sigui, per treure-se sa màscara de lo que realment és.
3: Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que estoy a punto de perder la máscara de la cordura.
1: I aquest senyor que acaben de sentir és Christian Bale a American Psycho. En un món moralment pla, aquí on se roba, té més sentit que sa pell, hi ha un home perfecte segons tots els cànons, el del disseny de vestuari, els productes químics i de cosmètica que utilitza per fer-se netar sa cara, ses màscares d'aquestes de pell, exfoliants, que se posa durant tota sa pel·lícula, ses drogues que pren per mantenir-se despert i en forma, és pràcticament perfecte, com gairebé tots en el seu món, en el món que el rodeja, que és el món de Wall Street. Yeah. Oi? El món aquí on hi ha dobbers a punta pala i que no saben bàsicament què és el que han de fer. Però això, aquesta perfecció, només és una màscara. De fet, ho diu ell mateix. I és curiós, perquè és una pel·lícula divertida. És divertida perquè ell, quan se lleva la màscara, se converteix en un absolut psicòpata. Vull dir, riu tant. De fet, hi ha un homenatge a Leatherface, a Cara de Cuero de La Matanza de Texas, d'ell corrents amb una motoserra, però completament nu. Vull dir, ell no necessita una màscara de pell. Ell, la seva pell és la seva pròpia màscara. El que passa és que és molt aspre, és captivadora, és hipnòtica, és com una al·lucinació que no tens gent clar que no tingui massa conseqüències. Vull dir, és això que estàs mirant-la i estàs dient això a mi me provocarà algo molt malament en el cap, vull dir, molt xungo, molt dolent, no? Està basada en la novel·la d'en Bret Easton Ellis, del mateix títol, i va ser el llançament definitiu com a actor hiperversàtil de Christian Bale. És una pel·lícula violenta, fascinant i salvatge que no tens molt clar com mirar i com entendre, però no deixa de ser un experiment bestial sobre i una reflexió brutal sobre la màscara de la societat moderna, de lo important que és l'envoltori que duim cada dia i com gestionam aquest envoltori.
2: Perquè ell va matar gent, no? No,
1: sí, ell
2: no
1: va matar gent.
2: Fèiem espòilers, si ho dèiem, no?
1: No. De fet, el pòster és ell amb una destral, vull dir que sí, no. És un assassí, no?
2: Un assassí en sèrie de Wall Street, no?
1: Exacte, sí, però ell no se n'amaga en cap moment. No, però clar, és quan se lleva aquesta màscara de bondat, de tal, que un moment donat agafa una destral, bé, de fet ho han sentit en el tràiler, un moment donat agafa una destral i se gira en el seu amic Anton i aquell que, pam, saps? Vull dir, és això, i és brutal, brutal. I William Dafoe fent de policia que investiga els assassinats i aquestes entrevistes de l'una a l'altra cara a cara són fantàstiques.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé. I d'aquí tenim aquest American Psycho i en Christian Bale, també sempre camaleònic, i amb què acabam? Perquè crec que ja acabam, no?
1: Sí, acabam amb una pel·lícula que ja n'hem parlat, però clar, si parles de màscares, a part de la màscara, jo crec que a tots mos ve una imatge d'una màscara concreta que és icònica i representativa, que a més l'havien de dur.
3: Te garantizo que no te haré daño.
4: ¿Quién eres tú?
3: ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
4: Sí, eso ya lo veo.
3: Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es.
4: Bien.
3: Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida.
1: Efectivament, aquest discurs brutal era V, de Vendetta. Un personatge que decideix prendre mesures contra el totalitarisme en el que ha quedat immers Gran Bretanya. És un cinema brillant, ple de polisèmies, que jo crec que igual el podríem contractar en UB perquè vengués en el programa a cercar polisèmies. És fantàstic, vull dir, té grans dosis d'acció, té un disseny perfecte, és cinema revolucionari i polític, és valent i carregat de romanticisme. A mi és una pel·lícula que m'encanta i que, a més, que m'agrada veure-la de tant en tant per no oblidar-nos i quedar-nos a mitges en el nostre dia a dia. És vera que és excessivament revolucionari en certs aspectes, però com a reflexió de què és el que està passant o què és el que ens trobem cada dia, és fantàstica, a part de veure Natalie Portman, Hugo Weaving, que no li veu sa cara perquè va a sa màscara, és UV, Stephen Rea i John Hart, vull dir, què més pot demanar? És una adaptació fantàstica del còmic de l'Alan Moore i és meravellosa, és una pel·lícula fantàstica.
2: Molt bé, idò, escolta, bones màscares, eh? Que aquesta de UV és d'Anonymous, no? També, no?
1: Exacte,
2: que fan servir
1: exacte. Després
2: els hackers d'Anonymous.
1: Perquè precisament ell el que fa és reivindicar aquesta necessitat de revolució sense voler ser protagonista, i el que fa és demana a tota la gent que un dia concret de novembre, crec que és 15 de novembre, vagi, o 6 de novembre, no recordo exactament el dia, vagi en el Parlament a demanar una... Bueno, No ho farem spoiler.
2: Val, venga.
1: No, però sí que la gent vagi amb la màscara i... De fet, un moment donat, la gent va amb la màscara pel carrer i converteix aquesta màscara d'Anonymous, o aquesta màscara de UV amb la màscara d'Anonymous, que ells l'agafaren del còmic de Alan Moore. No és que se l'hagin inventat els d'Anonymous, sinó que la copiaren precisament d'aquesta estètica de còmic, que és fantàstica.
2: Sí. I doncs ja veus que la realitat també s'inspira en el cinema i aquest n'és un exemple. Toni Camps.
1: Salut. I cinema.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Sona un ballo in maschera, una òpera en tres actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Somma, basat en el llibret d'Eugène escrit per l'òpera Gustave III de Daniel François Auber, que es va basar vagament en el fet històric de l'assassinat del rei Gustave III de Suècia. Un rei que fou assassinat el dia 16 de març de l'any 1792, víctima d'una conspiració política. Li pegaren un tret en un ball de màscares. Va morir 13 dies després.

Aquests foren els fets, però Giuseppe Verdi no ho pogué contar com li hagués agradat per mort de la censura. De fet, l'òpera es titulava inicialment Gustav III. Però en un context en què les idees independentistes estaven a l'ordre del dia en una Itàlia dominada encara per l'imperi austríac, els censors no passaren per alt una obra on s'assassinava un rei. Era l'any 1857, així que els autors hagueren de canviar el nom dels personatges i fins i tot de l'òpera, que es digué Una vendetta in domino. Però tampoc així va passar la censura, perquè el 14 de gener de 1858 tres italians intentaren assassinar l'emperador Napoleó III a París. I no era qüestió de donar idees, encara que fos amb un ball d'òpera. Verdi s'enfadà sobremanera, va rompre el seu contracte amb el Teatre de l'Òpera de Nàpols, que el va demandar.

Finalment, sí que va aconseguir presentar l'òpera a Boston, en el Nou Món, i en comptes d'un rei va aparèixer com a rol principal Ricardo, el comte de Warwick. En aquest punt, l'òpera sí que es va convertir en un ballo in maschera, així com la coneixem avui, ambientada a Amèrica del Nord. I Espanya es va estrenar dia 31 de gener de 1861 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

0: a punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Avui que hem triat la paraula màscara, per anar a dormir vos proposam fer-vos una mascareta. És recepta d'Anna Vanessa en el programa Web Com Anam, que de vegades mos serveix d'inspiració i de companyia, Divetres Televisió. Paraula orella, agafar paper i llapis, mascareta posada i fins demà.
2: Farem una mascareta que mos anirà perfecta pels cutis i mos ajudarà també a mitigar un poquet les rues. Què haurem de menester? Raïm, argila verda i les nostres ganes de fer-ho, res més. El que hem de fer és un suc de raïm. Així que agafant el raïm, començant a poc millor, sempre, i amb aquesta tela l'únic que hem de fer és anar pillant. Jo el que faig és fer sempre un poc així i rompre i va sortint el suc. El suc de raïm és molt ric en vitamina B i en tanins, que són antioxidants. I també en polifenols, que el que fan és ajudar-nos amb el col·làgen i estiren la pell. I ara farien la mescla. La mescla la farem amb argila verda. Per què? Perquè l'argila verda té unes propietats també purificants, el que ens ajudarà també a fer net els cutis. A més, ens serveix de base i que ens quedi ben aferradeta a la cara mentre fem la mascareta. Posaré un poquet de suc i aniré posant l'argila, la que vagi prenguent, com la coca de trompó. Si vos fixeu, és vidre i fusta. És molt important no tocar mai l'argila amb elements de metall o plàstic. El que hem d'aconseguir és una textura cremosa. I després el que hauríem de fer és aplicar amb un pinzell net a la cara i ho deixaríem durant 20-25 minuts. Simplement després per llevar-lo, vos recoman sempre aigua mineral o de pluja perquè així no eliminam totes les substàncies beneficioses que ens han quedat a la cara. I sempre molta d'aigua perquè no hem de gratar. Penseu que l'argila és normal que se pugui ressecar la cara. I si vos queda vermell en el principi, tampoc vos assusteu perquè és molt normal. I ara jo me'n posaré per a... Mem, vine, perquè m'he de veure bé. Vos mostraré com va. Oi? Mira. Si vos un índio, què vos pareix?
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Pedro, ven aquí, que és com saps.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com està? Com anem?
0: Bé. Moltes gràcies, moltes gràcies, sobretot a la FIFA, per haver posat aquest horari, que clarament mos afavoreix, perquè ara tothom que estava mirant el partit de l'Espanya pot escoltar xiu xiu.
1: Impressionant, la FIFA, saludant a tothom que acaba de veure el partit, i també, és que no.
0: Exacte.
1: És important.
2: Que també n'hi haurà molts que no han vist el partit i escolten xiu xiu diàriament.
1: Per tant, Jordi, resultat.
2: Resultat d'avui, 0 Espanya i 0
0: Cabo Verde.
1: Gentilici del
2: qual... Anava a dir Costa Brava, no ho sé. No?
1: Futbol Club Costa Brava. Quina això... gentilici de Cabo Verde?
0: Quina bona pregunta, Xavi. Se nota que has fet feina a Tentol. Molt bona pregunta. Verdet.
2: Verdet.
1: Jordi, passa'm el mòbil.
0: Diré Verdet, jo.
2: Li direm Verdet. Idò sí, 0-0, eh?
0: Bé, idò sí, que aquest empat amb el Cabo Verde... No sé jo com anirà l'assumpte.
1: No ho sé. Gentilici de Cabo Verde és capverdià, capverdiana. És un escriptor capverdià, la música capverdiana és coneguda arreu del món.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Capverdià.
0: No ho tornarem a utilitzar mai més.
1: Oh, sí.
0: Aquest nom, aquest gentilici, bé, no ho sabem. Bé,
1: tampoc en Dean Gallagher, tampoc no m'hi deixarà de Dean Gallagher i em va deixar durant molt de mesos.
0: Ja està, però bé, ja hem posat pàgina.
1: Ja tenc el capítol, tenc raó.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: I qui vos escoltau i anau-me en cotxe, segurament heu topat amb un ciclista.
1: No, impossible.
2: Jo no n'he vist cap ni un, enguany. Cap ni un.
0: A veure, deixeu-se ironia a cap vostre, estimats, perquè allò que és cert és que els ciclistes pedalegen entre la popella i el deliri.
1: Entre la glòria esportiva i la decadència química.
2: Mare meva, que intensos de cop, en els ciclistes.
0: La veritat és que sí. Tranquil, Jordi, no són frases nostres, sinó d'un grup de música, ser, que canta, com diuen ells, en els biciclistes. Un món ple de mites, tragèdies i gestes memorables, però també de droga, excessos, sang centrifugada i un surrealisme gairebé punk.
1: Això tampoc és teu.
0: No, ja veus, m'he trebat i tot. No, sinó que tot això es trull d'en Pere Rullán Moano. Hola, Pere, com estàs?
3: Hola, estrull no el meu, jo som convidat només.
0: També diu que no et seu estrull, ara ho confirmarem. En Joan Fullano, hola Joan, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: I en Josep Olorda, col·laborador d'aquest programa.
5: Hola.
0: I altres companys, també, Joan.
5: Sí, en Gori Mates i en Josep Cervera.
0: Que vosaltres vos feis dir et sa. Què vol dir sa? Sa. Jo em pensava que era sí, però sa.
5: Sa, és una mica això, és un joc de paraules entre... Sí, sa, mola, sa.
0: Sa.
1: En quantes és?
5: En dues es.
1: Ah, dues.
3: Dues es i dues esses. Dues
0: Què vol dir, Pere?
3: Seria Societat de Suport a l'Esportista d'Èlit. I, clar, perquè... Així com vàrem presentar el projecte i vàrem dir, m'ho direm biciclistes, que m'agrada molt, però dic, hòstia, si això va molt bé, i després volem fer més coses, estirem com a, que haurem de fer més biciclistes i arribarà un punt que avorrirà. I si ho posam d'esportista d'èlit, així en podem fer de ping-pong, i de, o sigui, cada esport té èlit.
0: A veure, mem, què és exactament el que heu fet, Josep?
6: Bé, en fem música, no? és que jo no
0: bé, da, Joan, no faig molta. En Josep no sap ni què ha fet.
6: Jo és que no em faig molta de música. Sí que sé el que he fet, però no em faig molta.
0: Però
6: en fem música molt divertida sobre esportistes d'èlit i després també hi ha personatges inventats i coses així molt, molt divertides.
0: Biciclistes, supos que va de ciclistes,
5: sí,
0: sa cosa, Joan.
5: Sí, bàsicament és això. És a dir, el grup, la Societat de Suport a l'Esportista d'Èlit, el primer que presentem són 12 temes dedicats a 12 ciclistes d'èlit. Que van des del primer que va guanyar el primer Tour de França, que és en Maurice Garin, fins a gent que tenim més a prop, com en Joan Llaneres o en Guillem Timoner, i per aquí enmig tota una casta d'individus d'una fama ben curiosa, com en Louis Armstrong, en Louis Armstrong no, en, que nom? En Armstrong,
3: Lance Armstrong,
5: en Pantani, tota aquesta gent, Ulrich, gent d'aquesta que ha tingut més fama per haver-se drogat que per haver corregut, que ja n'ha tingut de molta.
1: Jo fris de conèixer, de saber menys la vostra música, saber menys com sona, ara sentirem una cançó que se diu Indurain.
0: És la maqueta.
5: La maqueta.
0: Veurem com sona.

0: sa bike dishes at sa atas kain no
1: kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no, vengueu a cercar alta literatura.
2: Però quin encant heu trobat en les històries del ciclisme?
1: Home, en tenen molt d'encant, vull dir... És simple fent, no només d'explicar el que varen fer, sinó un poc el que els hi devia passar pel cap, que li devia passar pel cap un tejano com ell per pujar-se una bicicleta després d'un càncer testicular. I n'hi ha que xerren també sobre ser veures de ciclista, com et se denguien timoner. I... No sé, jo en realitat, això ho va fer, ja t'he dit, que en Joan va començar tota aquesta cosa, deu fer, diu, 18 anys.
2: 18 anys, Joan?
3: Fa 18 anys vaig escriure la primera lletra d'això.
2: Perquè tu eres aficionat en el ciclisme.
3: No, jo mai he estat aficionat en el ciclisme. Jo som la típica persona que durant el temps que dura el tour, que dura d'haver 20 dies, tot això ho sé perquè m'he informat. No perquè ja ho sàpiga.
2: Ara t'has hagut d'informar per això.
3: Dura 21 dies, en teoria. I jo he tingut, com molta altra gent, aquesta cosa de jeure en el sofà i fer la siesta mentre a la tele donen el ciclisme, no? I tenir-ho com de fondo. I això, que fas un pot de babeta en el coixí i tal. Una mica aquesta imatge extra quotidiana, no? Tan així...
2: I també molt estiuenca.
3: Per això, exacte. I ve d'aquí una mica s'idea, no? Com...
4: Però vols dir que dels 5 que formau aquest grup, cap és aficionat en el ciclisme?
3: Sí, en tenim un. Vam fer un càsting, vam cercar músics que fossin aficionats en el ciclisme i en van trobar un.
5: Sí.
3: I van dir tu, has de venir.
5: Sí.
3: Que és en Josep Cervera.
2: En Josep. Ha ficat de vosaltres rostres.
5: No, jo sóc el millor usuari de bici pal mateix.
2: Molt bé, Josep.
6: Tens la targeta O.
5: Sí, aquesta targeta la tinc. De fet, faig sempre... Vull dir, jo tinc una activitat molt important dins l'aplicació perquè, bé, pos les incidències de tots els servicis i ho faig molt bé.
4: Tens tot el dret a fer cançons sobre ciclisme, tu. O sigui, t'ho has guanyat.
5: De fet, en el concert volíem donar una bici palma, però no m'ho deixo.
2: No,
6: l'Ajuntament
2: no
6: va donar permís.
2: No, perquè això
3: és a Solla.
5: És a Solla, i no m'ho han deixat. I cada 30 minuts te cobren 30 cèntims.
2: Millor que no.
5: No tenim tot anat.
2: Això m'ha creat l'atenció, que s'estrena Mundial Absolut és a Solla, que diríem que és la capital internacional de cicloturisme invasiu. Aquesta frase també és vostra, no me l'atribuiré. Però, a veure...
3: Hauries pogut quedar perquè és boníssim.
2: La veritat és que sí. Tu ets de Solla. A mi m'ha sorprès que tu t'hagis embarcat amb això, que és com un homenatge en el ciclisme. No, no estàs un poc fins al cap d'alt. Jo ho dic perquè soc de Bunyola i sí.
1: Hombre, tots han tingut aquest moment de voler estrangular qualcú. Però al final penses que tots som persones amb les nostres carències i les nostres virtuts i dius, bueno, anem a respectar-los un poc, però en realitat no té absolutament res a veure la música que nosaltres fèiem amb tota aquesta xurma i calanya. Amb perdó. Mira, n'hi ha, però també hi ha formigues i convivim amb elles.
2: No, i tant.
5: No és una proposta prociclista, és més una proposta que destaca llums, però sobretot les sombres d'aquesta gent. És a dir, això és a mi el que també em fa moltíssima gràcia, perquè destacar molt més les ombres d'aquesta gent i els seus bicis, per això també lo de biciclistes. Que no
2: però de youngs que fan bici n'hi ha molts, eh?
3: Molts.
2: No sé, home, si Pere te referies a ells.
1: D'aquests no han dit cap mala paraula.
2: Del
1: mallorquín tots són coses positives.
6: Per aventura aquest projecte també vol servir per reconciliar-vos amb aquesta idea.
3: No, en absolut.
6: Al contrari.
3: En absolut, clar.
6: Entre-los.
3: Ha de quedar molt clar que no és un homenatge a res tot això. No és un homenatge.
2: En certs ciclistes amb història, sí, com per exemple aquesta d'en Guillem Timoner, que sona així. Sí.

0: aquesta, m'agrada.
1: Sí, aquesta la dedicau a Guillem Timoner, si no és així, exactament. A quin vicis tenen els ciclistes?
2: Guanyar per damunt de tot. És un esport molt competitiu, no? I bueno, com també explicàvem a la cançó d'en Maurice Garin, la competició ciclista ja quasi va néixer viciada, que ja li varen llevar el segon tour que se va fer, que el va guanyar, però li varen llevar per haver anat en tramvia i coses d'aquestes. En el final, aquesta recerca de la glòria que
0: fas tot sol, no? També?
2: És, bueno,
0: damunt la bici.
2: Sí, segon quins. Hi ha també un escar d'en Joan Llaneres que fa feina amb equip. les proves que va guanyar hi havia la Madison, que és amb una altra. Però, no ho sé, aquesta èpica de voler tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui i dalt-li pedalar, això també troc que...
0: Jo me pensava que diries que bici són els gels. Els gels de...
3: Ostres, també.
0: Que mengen.
3: I tiraron terra.
1: Això sobretot. Això sí que és un mal vici.
0: N'hi ha que se guarden a sa butxaca.
1: Ja fot de tot.
3: Espero que sí.
1: A cançons dedicades a Guillem Timoner, a Maurice Garin, també a Lance Armstrong, ho dèiem abans, a Indurain. Però jo no ho sé si teniu consens d'una figura, un ciclista que vosaltres vos cridi especialment l'atenció per les seves virtuts o per ventura per seus defectes.
4: A mi el meu preferit és en Pantani. En Pantani, no sé si el teniu en el cap, si el recordeu.
0: Clar que no.
4: Clar que no. És més de quan jo era jove i era un italià pelat, cap pelat. O sigui, tenia 20 anys i ja era calb. I aquest passa per ser probablement el més viciós de tots els ciclistes, el que més s'ha drogat.
2: Ja no només per guanyar, sinó...
4: No, exacte, per guanyar i llavors també.
3: Però sí.
4: I aquest era un animal important. Sí, sí. No sé, deien que accelerava sense aixecar-se de cillin, no?
3: I no n'hi havia un que tenia un motor o alguna cosa així?
4: Sí, que va instal·lar un motoret en el... En Armstrong, que era això. Va instal·lar un motoret en el cillin.
0: I jo no coneixies la història d'en Guillem Timoner, perdoneu la meva ignorància absoluta.
4: És totalment inventada. La cançó, vull dir. És 100% inventada, sí.
0: Va existir, però, en Guillem.
4: En Guillem Timoner ha existit.
0: Perdoneu, la meva ignorància. Vosaltres ho sabíeu.
2: Cinc vegades, si no vaig errar, campió del món de ciclisme darrere moto.
0: Quina errada.
2: Que això jo tampoc sabia que existia, que se posaven amb una moto dins el velòdromo i n'hi havia una altra darrere que menjant tot el fum de... No sé si se pot considerar doping invers, però sí, ell va ser el més gran ciclista de Balear fins que va arribar en Llaneres.
4: I mos hem inventat la història de la seva bellesa, diguem. M'ho vaig posar en la idea de què deu passar quan té 90 anys i està a casa seva, pensant, hòstia, jo abans era un ciclista boníssim i ara que putes faig aquí tirat en el sofà. No?
0: I aquesta altra va dedicada a en Maurice Garin.

0: I justament sortiu ara que hi ha més ciclistes per metre quadrat de la història i precisament ho han dit, l'estrena mundial serà dia 19 de juny, aquest divendres, a Solla, a la plaça del Mercat. I a més, en el directe que passarà Josep Elorda?
1: Bueno, és una cosa que aquí hem sentit les maquetes i tal, però és que el directe no té res a veure. És una quantitat de performance.
0: És una bogeria, el directe.
1: Sí, sí, sí. És el millor que... Bé, enguany no han tingut Eurovisió, el millor que Eurovisió.
2: Passes dubtes.
1: És una cosa que és increïble. Jo, com bé sabeu, jo en quatre cables sempre faig les meves tonteries i d'haver fet un instrument expressament amb un personal, però jo faig de mecànic. Jo no sóc ciclista, igual que no sóc músic.
0: Has volgut anar de cara.
1: Exacte. I sóc el mecànic...
3: Però a tocar d'esquena.
1: Exacte, he de tocar d'esquena per una cosa de l'instrument, però aniré de mecànic i els ajudaré si fan parxes, si no sé què, si tal, i amb un instrument totalment creat de zero, que avui hem fet l'assaig per primera vegada amb ell, i jo, el que me flipa sempre és que ho enxufes i funciona, saps? Vull dir que
0: perfecte.
1: La gent ja dona per fet de que sonarà bé, bé, de que sonarà bé no, però de que sonarà, i realment avui hem fet la prova i bastant bé, i no, crec que no ho vull dir, però... Que, fai de mecànic, per tant, més o manco, ja us podeu imaginar cap on va la cosa. Si
2: més o manco, més manco que més.
0: Sí.
2: Vale, bé, vale. Fas de mecànic en un escenari.
1: Fai de mecànic i tinc un instrument...
2: Que no existeix.
1: No existeix, que va. Que va.
0: Per tant, Joan, dramatúrgia visual.
4: Totalment, absolutament.
1: Sí, sí, sí.
0: D'acord.
4: I unes coreografies...
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, coreografies, eh?
4: Sí, sí.
2: En bicicleta?
4: Sí,
2: a fora bicicleta.
4: Bueno, això s'ha de venir a veure per saber,
3: exacte,
4: per saber què passarà.
1: Claro.
3: Spoiler, no.
1: La gent vendrà a pedalejar.
0: Clar, no sou els primers que cantau les històries de ciclisme, perquè també el grup mallorquí Animos Parrac té una cançó que se diu Dràculas, que va dedicada a això mateix, en el Tour de França. I, per exemple, el Manel, que canten un poc en aquell juliol que se va fondre en Indurain, a Boomerang. Per tant, té cert encant, no? Certa estètica, no sé si visual o musical.
4: Que té que veure amb aquesta cosa de la nostàlgia de la infantesa de l'estiu.
0: Ah, veus?
4: O sigui, jo crec que clarament té que veure amb això. Mm-hmm. A part de l'afició aquesta que hi ha ciclista, que nosaltres no compartim, però que hi ha molta gent,
1: sí, sí,
4: molt aficionada.
1: I no recomanam, no recomanam tampoc. I també jo crec que al final, si cada vegada que sortim de casa veiem ciclistes, pues, és impossible no composar o fer coses així. Per tant, és una cosa que ja la tenim dins la ment.
5: I quan no fa segles que s'escriu sobre l'amor i aquestes coses, perquè no inaugurar una nova era o seguir l'estela d'aquesta nova era de xerrar sobre
1: Hi ha més ciclistes que amor.
2: Aquesta és titular.
0: Això m'ha agradat, Josep. I de res, molta sort amb aquest nou projecte. Divendres a les 7:30 a Solla, plaça del Mercat, hi haurà punxadiscos, beure, menjar i ser societat de suport a l'esportista d'èlit.
4: Joan,
0: Pere, Josep, moltes gràcies per haver vengut.
5: Moltes gràcies a vosaltres.

0: perquè no era la... La situació, llums, càmera, justícia.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Total feliç i tal.
2: La Fiscalia demana 4 anys de presó per la propietària d'un restaurant de Ciutadella per enviar al marit d'una antiga treballadora 4 vídeos en què se veu una presumpta infidelitat.
0: Segons l'acusació, les imatges haurien estat gravades per càmeres de vigilància instal·lades al local sense que la cambrera en tingués coneixement. La treballadora havia deixat voluntàriament la feina al principi de l'estiu del 2023.
2: La Fiscalia acusa la restauradora d'un delicte de descobriment i revelació de secrets i reclama, a més, una indemnització de 7.500 euros per l'exempleada.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia.

0: IB3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu!
6: Hola a tots. M'agradaria dedicar una cançó que m'agrada molt, que és d'aquest grup que es diu Babà Josifà. El títol de la cançó és Creuem els dits. I va dedicat a tota aquesta gent jove de Mallorca que comença en la música, o que comença, o que està ficat dins aquest món de la música, i que tenen aquesta il·lusió, que componen, que formen bandes, orquestes, aquesta il·lusió de poder triomfar i de poder viure d'això, de lo que els agrada de la música. I per això m'agradaria dedicar-los a tots aquesta gent jove. Tenim molt bons músics a Mallorca i que aquí a la illa és difícil, però que bueno, que

0: Continuem en directe a Xiu Xiu i avui hem de dir que estem ben contents.
1: Així és, perquè ha arribat el millor moment de l'any.
2: Efectivament, els culant de gang, ja ho van dir, però ho dius per Jordi, evidentment, perquè ha arribat l'estiu, no és així?
1: No, és una cosa molt millor que això, i és que fa uns dies van sortir les notes de la selectivitat de la Pau.
2: I això de la Pau, també et vol dir una cosa. Això fa un parell d'anys que s'ho comença a dir, que s'ha dit, no?
0: Selectivitat.
2: Selectivitat. Què has fet? Quins exàmens has fet? És de la Pau? No, és de la selectivitat.
1: Jo crec que vaig fer l'Ebau. Després va ser Pebau, després va ser Pau...
2: Ebau.
0: Tanmateix, cap de nosaltres ha fet les proves de selectivitat. Tampoc hem de celebrar tant perquè no mos afecta.
1: Que sí, sí que mos afecta, perquè els resultats de la selectivitat venen acompanyats de vídeos a internet d'estudiants reaccionant a les notes, que són absolutament el millor. O sigui, són el millor contingut de tot l'any surten d'aquest vídeo.
2: Jo, francament, no però sé. Bé, vol dir que vídeos que surten els estudiants plorant, decepcionats perquè no han decebuts, perquè no han de tret les notes que esperaven.
1: Aquest mateix, els boníssims.
0: Pobres. Hores i hores d'estudiar per no... perquè després s'agravin, no poguen entrar a la carrera... Un drama.
1: És una tragèdia. O sigui, en si són una tragèdia, estic d'acord, però hem de dir que s'agraven i ho pugen voluntàriament a xarxes socials, i clar... això mos donen vídeos i vídeos de gent reaccionant i jo m'hi pas hores.
2: T'encanta, molt dir.
0: Jo vaig en Jordi, baixant... el rei de l'empatia.
2: Exacte, en Jordi, el rei de la desgràcia aliena.
1: I és que vas baixant i trobes decepcions perquè no entren a la carrera. Gent que vol entrar a Medicina i treu un 3 o un examen, que dius, bé... Mentrestant, els amics que riuen per la situació del pobre company. És que són, i a més els més divertits són els que són més decepcionants. O sigui, els pitjors, les pitjors notes són les més divertides sempre. Però també hi ha gent que se sorprèn i també hi ha gent contenta, hi ha un poc de tot.
2: Te veig entusiasmat per aquest tema, Jordi.
0: Que... A mi m'agraden també els que surten els pares i mares, però exactament com són aquests vídeos?
1: I, a veure, són, normalment s'han fet amb pares i mares, però normalment és un grup d'amics que miren les notes del protagonista del vídeo i ell diu la nota que creu que ha tret de l'examen i els companys estan en les notes reals i li van dient que és allò que ha tret. Clar, a vegades veus com, o sigui, com tenien les expectatives i la realitat completament alterada de lo que havien de treure. Escoltam un exemple de vídeo perquè us faci una idea.
3: Quiero entrar en medicina y tengo un 9,9 de media en batxi. Lengua, un 9,5 por lo menos, Un 8. Ni de coña. Estoy ya un poquito mal, como el año pasado, así que voy a decir 7,8, así. Bájalo un poco. ¿Un poco de qué, tía? Que no puedo bajar de nada. Tía, no te... Tía, he estado 16 horas en la biblioteca como para que te rías ahora. No, basta.
4: 6,75.
3: No entro, ni de coña.
0: Aquesta nota se pensava que tindria millor nota i llengua. Diu, he estat 16 hores a la biblioteca.
2: I no hem estat. N'havien de ser 24 d'hores. Però clar, una que... darrere l'altra. 16 no l'estaven.
1: És vera que vols entrar a Medicina. Que això és que has de treure notes i treu un 8 i un 6. No ho sé.
2: Bé, pobretes.
0: Aquests són 8 està beníssim.
2: Home, i un 6 també.
0: Però no li ha bastat. No?
1: Aquests són els més estàndards, o sigui, gent que vol entrar a carreres amb molta nota, com medicina, i sempre s'estampen, sempre. Vosaltres vau tenir decepció o alegria quan vau mirar les notes? Recordeu?
0: Vaig fer un allò.
2: Sí, jo amb alegria, va anar millor del que pensava.
0: Jo em va anar fatal.
2: Sí?
0: Però jo vaig anar a setembre.
2: Ah, sí?
0: No tenia l'expectativa tan alta com aquests vídeos que sentim.
2: Home, és que esperar un 9 i treure un 6, francament...
0: No, jo sempre estava molt realista.
2: Sí?
1: Jo me va anar bé normalet, però sí que record que varen quedar el dia que publicaven les notes per celebrar amb els amics i que ja havíem acabat. I just aquell dia varen sortir les notes i hi havia un dels... tots mirant les notes, tot bé, i de cop n'hi havia un dels nostres amics blanc que mirava el mòbil.
2: I se'n riu, se'n fot en
0: Jordi.
2: Jordi,
0: per favor, un pobre decòrum.
1: Havia suspès el pobre.
2: Però va arribar a entrar a la carrera en bon dia.
1: No va fer mai carrera al final.
0: No passa res.
1: No, va fer altres coses i ara fa feina i tot bé. Però és veritat que va ser molt bo perquè se va agafar molt malament i se'n va anar fora a dir res.
2: Pobre, no, fora bromes.
0: No, està greu.
2: Clar, són coses que poden passar.
1: Sí, però bé, no... Hi ha gent que necessita grans notes i després aquells que volen simplement aprovar amb un 5, però que tampoc els hi surt massa bé. Com aquesta lota d'aquí, que és de Balears.
0: A veure, aquesta lota que és d'aquí...
5: Inglés.
6: 5.
5: 4,45.
6: Un 4?
5: Filo. No sé. Un 7.
4: 5,60.
1: Ay.
4: Tía, no entiendo nada, te lo juro.
5: Vale. Lengua catalana y literatura segunda.
4: Un 5.
1: Venga, català.
5: Un 6.
1: Bueno.
0: Molt bé, català, esperava un 5, ha resultat un 6.
4: Un 3.
0: Castellà.
1: 3 en 9, bueno.
5: Matemàtiques aplicades a la ciència social segunda.
4: Un 1.
5: 0,75.
0: 0,75?
1: Ai, pobre. Un 0,75.
0: De matemàtiques.
1: És que ja, no has respost.
2: Ja assumia que no anava a anar bé, les matemàtiques aplicades.
0: Bé, ja està.
1: No sé, és veritat que és frustrant no treure's la nota esperada i al final t'has passat tot l'any, tot segon de batxiller, darrere uns exàmens que condicionaran la teva vida acadèmica.
0: Que no és així.
1: O sigui, no, és a dir,
0: hem d'enviar
1: moment...
0: el missatge que no condiciona res.
2: I també és missatge, que ara molt de l'os que possiblement m'ho estigui escoltant, que no sap ni per on plou quan té 18 anys. Moltes vegades no sap ni què fer i vol fer una cosa, no sap... I no és la fida, però fa tantes voltes.
0: No passeu gent de pena, tot vos anirà bé. Mm-hmm.
1: Sí, perquè és veritat que també això, hi ha gent que tampoc li afecta tant, que mira, que és igual.
6: Empezamos.
7: Vale.
6: No me rayes.
7: Lengua castellana y literatura.
6: Un 6. Oye, me ha salido bien.
7: 6,2.
6: Vale, me ha salido bien.
7: Vale, historia de la filosofía.
6: Un 5.
7: No. ¿Cuánto? Un 4.
6: Bueno, vale.
7: Lengua extranjera y...
1: Es igual, ¿eh?
6: Un 10.
2: No, está rollet.
6: No, mucho menos.
7: Un poquillo.
1: Digo un 10, mucho menos.
7: No, mucho menos.
6: ¿Mucho menos? ¿Cuánto?
2: ¿Cuánto de menos?
7: 8,6.
6: Ah, bueno. Va a pedir revisión a eso, ¿eh? Va a pedir revisión.
7: Y último, matemáticas, 2.
6: Es que madre mía. El examen ha sido fácil, pero no he estudiado. ¿Lo he suspendido? Venga, un 4.
7: 3,9.
0: Bé, en definitiva, sí, a ell aquesta lot ja li importava una mica menys. Sí.
1: Però m'agrada aquesta gent que riu.
0: S'ho han d'aprendre en filosofia,
1: exacte.
0: Que sí.
1: Ja està. Uh-huh.
2: Molt bé.
1: Perquè tampoc, és el que heu comentat, tampoc és tan determinant. Vull dir, després pot passar qualsevol cosa.
2: Evidentment.
1: I aniràs per un altre camí o tornes a repetir l'any que ve i no passa res. Sí. No sé si recordeu vosaltres qualque nota exacta. O sigui que vareu treure exactament.
0: Jo de filosofia un 2.
2: Sí. Jo les matemàtiques vaig anar molt magre també, per mi vaig treure un paret, un 2.
1: Jo vaig suspendre anglès. Jo sempre anglès ha estat una cosa. No puc viatjar, jo.
2: Ah, no?
1: No puc viatjar a l'estranger.
0: No sap anglès, en Jordi.
1: No sé anglès.
2: Però de català sí que vaig treure molt bona nota.
0: Home. Sempre.
2: I d'economia també.
0: Jo, economia fatal. Però català, llengües, geografia, història, beníssim.
2: I castellà també.
0: Molt bé.
2: I filosofia.
1: Bé, però ara tot han estat negatius, però em posarem darrere, que és un poquet d'alegria.
2: Ara, ah,
1: gent, que li surt aquesta cosa, va. Que no són tan divertits, però bé, el posam.
8: Mate, por favor. Mate. 9,50! Filosofía, ahora lo que favor. Filosofía,
9: dice filosofía.
8: Ahora, un
9: 8. 9,40!
0: Ai, por favor, quin crit.
8: En la lengua.
0: Crits d'emocionades.
8: 8,80. Madre mía, pero qué es esto. Y ahora, economía...
0: 8,80. Un aplaudiment per tots. Hageu aprovat o no, vos ho mereixeu. Passeu molt bon estiu, gaudiu. De... Per cert, aquesta és la darrera setmana de curs lectiu, també. I, nins i nines que aneu a escola, també. 200, ja acabau, pràcticament.
2: Sí, que poden.
0: Així que una ferrada a totes i a tots. Enhorabona. Molt bé!
1: Molt bé! Sempre, happy ending, sempre.
2: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n venia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: I ja és aquí la nostra col·laboradora més aventurera, això diu ella, Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Com esteu, vosaltres? Man, jo no dic que sigui aventurera especialment, però en tot cas, aquí m'han intentat tornar a fer una broma i vull dir que aquesta vegada n'he caigut.
0: A veure, què ha passat? Conta-ho.
1: M'ha cridat per telèfon una tal Helena, que tenia també una veu estranya, novament persona rara, no ingrata, xiu-xiu, i he pensat, Xavi, no, ets tu.
0: Xavi, eres tu. Li fas una broma a Maria Antònia cada setmana.
2: Sí, primer va telefonar en Pau, que era en Pau de Prat, i ara telefonen Maria Antònia, que xerrava... No, en Helena, però bé, ja no.
1: Helena. He pensat que era una amarga cifra en el control tècnic.
2: Clar, és per aquí.
1: És una amarga cifra?
2: Sí, no.
1: No vas a l'amarga cifra, t'estim molt.
2: Te tornaré a enganar, Maria Antònia.
0: Te tornes aferrada, en amarga, és aquí.
1: Ah, que bé, me pensava que era ella.
0: Bé, com ha anat el Papa a Barcelona?
1: Ai, des que em van xerrar no m'he tornat a enterar de res, la veritat.
0: Mentidera. Molt bé, Maria Antònia.
1: Molt bona. Ben fora. He tingut amics que han tingut contacte proper per qüestió de contactes i m'han dit que dona sa mà molt bé. Això és el que us puc comentar.
0: El Papa dona la mà ferma, ja tenim titular.
1: La mà ferma, exacte. I molt suau, sorprenentment suau. Això m'han dit.
0: Deu utilitzar Nivea, aquest home.
1: Sí, de tot. I olis, encens i mirra. El que necessiti.
0: Exacte.
1: Però bé, avui no xerrarem del Papa, per desgràcia. O sort, no ho sé. Avui xerrarem d'un coratge que mos du a que mos arrisquem. Els sinònims que podrien ser la gosadia o l'atreviment. Aquesta paraula me l'he inventada. Atreviment o atrevir-se, no? Mm-hmm. I tant ho poden ser aquelles persones que són poca vergonya o com els que són valents. Tots estan atrevessats per l'audàcia.

0: Atrévete, diu aquesta cançó, però tu dius, no el mateix audàcia que valentia, hem de diferenciar.
1: Clar, m'ha fet ganes d'urbus audàcia perquè la valentia sempre té una connotació com moral positiva. És a dir, sempre és com bo. I en canvi, l'audàcia no sempre. O sigui, d'ell valent aquí s'enfronta a les seves pors i en canvi d'ell audaç aquí desafia l'establert, que és capaç d'emprendre accions sense importar aquestes convencions i està molt més lligat a la impulsivitat, a la proactiu. Per tant, com demans, la persona audaç també pot ser gosada o desvergonyida. Coneixeu qualque persona amb aquest tarannà?
2: És a dir, una mica impertinent, no?
1: Pot ser, exacte.
2: Pot ser impertinent. Sí.
0: Estic pensant si conec a qualcú.
2: Gent desvergonyida, sí.
0: Sí, oh, segurament qualcú. Sí. Jo crec, Maria Antònia, però que tu... No sé si ho ets una mica, Maria Antònia. Ara he caigut. No sé.
1: Podria ser. Me sent més audaç que valenta, això ho puc dir. Crec que som més... Anava a dir, a vegades pot ser emprenc accions només pel simple fet d'emprendre-les, no per cap noblesa superior.
0: Vinga, conta-mos qual canet de totes les teves.
1: Era, mira, aquesta vegada qui va ser audaç no va ser jo, sinó una altra persona. No sé.

0: Au, Maria Antònia, te sentim, t'escoltam. L'anècdota d'Anna Maria Antònia, hem de fer una capella.
1: De l'audàcia. Era, mireu, era l'estiu des de 8 anys i jo fa feina a la merceria de mo mare. Típic estiu, que comptes els dies perquè arribis cap de setmana per anar de rebel·la. La qüestió és que en una d'aquestes rebel·les vaig veure un al·lot que vaig trobar que era formós. Per no, era dit formós per no sempre dir mono. Un pot simi també pareixia, perquè és així com m'agraden. Però bé, la qüestió és que com de té 8 anyets, jove i sense por, jo mateixa me vaig atracar, vàrem estar xerrant, i quan els meus amics ja me reclamaven que partíssim per acomiadar-me en sa calor, sa música, sa ambient i qualque cosa més, i vaig dir, vine'm a veure sa merceria. Clar, va arribar el dilluns de matí, després d'haver despatxat ses madones a primera hora que volen botar blanca estreta per coixineres, que no sé què passa, que tothom se posa d'acord per canviar-la el mateix dia. Amb això que ja devien ser, vos diria, 10 i mitja, 11, s'havia aturat sa gent, i amb això que veig una figura que s'atraca. Clar, com podeu comprendre, jo ni me'n recordava d'haver-li dit en aquell lot que vengués. O sigui, a part de que no pensava que se presentàs, allò que te fa la xula, ho dius mitja amb un home mitja en sèrie, dius, no passarà. Mm-hmm. I, sí, el vaig venir d'en fora, el col m'anava a mil, i pensava, no, per favor, no, per favor. I arriba aquest lot i va tenir l'audàcia de dir-me que no era mentida que fa veïna aquí. I clar, jo estava d'estaurell i dic audàcia perquè ma mare estava junta a vora fent veure que ordenava un calaix. I dic fent veure perquè ma mare no tenia cap feina obrir tancar el calaix només per quedar-se allà a vora escoltant.
0: Jo crec que ta mare és que millor se'l passava en aquesta història.
1: Ara ho veureu, perquè vàrem estar xerrant i m'ha demanat que els hi despatxés una cosa que va dir fil de tela, qualque cosa així. És igual, va confondre ample i gruixat aquest atlot i, com us deu, l'audàcia continua, perquè com si estàssim en el segle passat, he de dir, se dirigeix a mo mare i diu, te la puc robar una estona? I mo mare, que poder dir que no s'ho estava passant gent bé, va dir, soc sa jefa i soc sa mare i està en horari laboral. Així que t'he dit que no.
0: Bravo!
2: Molt bé.
0: Molt bé, ta mare. Punts damunt les is, clar que sí.
1: És així.
0: Però sí que va tenir audàcia, aquesta lot. Se va atrevir a venir-te a veure, a demanar-li a ta mare, a veure si te podia robar una estoneta.
1: Exacte. Hem de dir que aquesta lot va partir un poc en sa contra ses cames i na Francisca, sa dependenta de sa tenda, va baixar ses escales per avall perquè ella també estava en el primer pis ordenant, que també ho havia sentit, i va dir, que ha estat això? I jo, és veritat, clar, ma mare m'ha dit, no vull que vagi amb ell, i jo li vaig dir, mama, no vols que vagi ni amb ell ni amb ningú. Ja us adonant que és veritat que vàrem acabar sortint una mica, però això ja seria la història d'un altre dia, però crec que il·lustra molt bé l'audàcia que va tenir aquesta lot.
0: Sí,
1: la veritat.
0: És veritat.
1: I ara, potser, això canviant una mica de tema i us faig una pregunta d'examen. A veure, mem, sabeu com se diu audaç en anglès?
2: No.
0: Ja hem xerrat de la selectivitat, Maria Antònia. Sí. No mos posis més a prova.
3: Audacity.
0: Això és un programa d'edició d'àudio.
1: També. Bueno, una manera de dir en anglès se diu bold. Mm-hmm. B-O-L-D. I és curiós perquè també se li diu bold a la lletra en negreta quan escrivim en tipografia. Llavors és com que en anglès podríem fer com aquest sinònim de dir com lletra audaç, que és realment lletra en negreta. És curiós. Però hem de dir que la lletra en negreta no sempre li ha agradat a tothom.
0: Això és un tema, eh? Utilitzeu molta lletra negreta, vosaltres, sí. Quan escriviu.
2: Jo fins i tot en el WhatsApp.
0: Jo també.
2: Arreu.
0: Sabeu quan se posa posant dos asteriscs a principi i a final de frase?
2: Gràcies per aquesta informació, feina. Servei.
3: No. Tu massa feina, això. Perquè...
2: No teniu un grup amb vosaltres mateixos?
0: Sí, però això no me pos negreta, jo mateixa.
2: Jo sí. Dilluns, negreta. No. Dimarts, negreta. És la meva agenda.
0: Hauria de ser negreta dilluns. No, va.
2: No, evidentment.
0: Ah, d'acord.
2: Que també t'he dit una cosa. Podria ser d'altra manera. Bé. Que les coses seguint d'una manera no vol dir que no puguin ser d'una altra.
0: És cadascual.
2: Bé, negretes.
1: Negretes. Està bé que les utilitzo. És que és molt difícil intervenir quan estàs en diferit, perquè dius sí. Estava posant cara d'aprovació, en tot moment. Però això que deies, clar, vos poseu negretes per què? Per destacar, no? Per fer títols, no? Dilluns, quan d'en Xavi, no?
0: Sí.
1: Clar, hem de dir que fins als principis del segle XIX, la negreta com a tal no existia. Clar, els llibres només s'imprimien en lletra fina, que se li deu romana, o inclinada, la cursiva. Però clar, què va passar amb la revolució industrial? Els comerços van començar a necessitar cartells publicitaris perquè sabessin des d'on fora. I de fet, la negreta, abans de dir-se, com se diu ara, s'ha de fat face, que vol dir com cara grassa. Mm-hmm. És així com se la fa referència.
0: Com agruixada, no?
1: Exacte, cara... Sí, exacte. Fat face vol dir cara grassa. Així li dona la negreta.
0: Mm-hmm. I amb aquest nom, com va reaccionar la gent davant aquesta idea?
1: És curiós, perquè ara una cosa que tenim tan normalitzada com la negreta, que ja veus tu que l'enviem al grup de WhatsApp, va ser un escàndol al principi. Molts d'acadèmics i fins i tot puristes d'aquella època varen criticar de molt mala manera la negreta, dient que era vulgar, que rompia l'harmonia visual de les pàgines i dels texts i que embrutava els textos. Vos imagineu?
2: Clar, no, i avui en dia, és a dir, n'està ple de negretes i qualsevol disseny gràfic en trobarem, és a dir, n'hi ha raó.
1: Clar, i de fet diuen, el que està passant ara mateix és que la intel·ligència artificial ha provocat aquest repunt massiu d'aquest abús de text en negreta. Perquè, clar, com que la IA ve d'aquest estil de ressaltar les paraules claus i fer llistetes perquè ho puguen llegir ràpid, irònicament s'ha convertit en una senyal moltes vegades que puguis veure perfectament context l'escrit ChatGPT. Mm-hmm. Segur que us dic, no? Aquesta estructura per punts, emoticones... Sí. Clar, llegíssim. A lo millor ara som la gent que s'estava indignant per la negreta i ara mos indignant per això, no? Mm-hmm. I, de fet, amb molta gent que està molt enfadada, he vist moltíssims usuaris a blogs que gent, bàsicament, critica les negretes. I he trobat fòrums on la gent explica quan sí o no s'ha d'utilitzar la negreta i la ràbia que els hi fa que ara estigui per tot.
0: És que és un tema molt profund, això de la tipografia. En tot cas, Maria Antònia, avui parles d'audàcia, d'atrevir-se, però, clar, com diferenciam l'audàcia en el fet de qualque poca vergonya?
1: Mira, jo crec que podem tenir un exemple d'una persona molt poca vergonya quan sobretot se tracta de, a vegades, desafiar aquests límits de la societat i potser ho vols fer amb un discurs de classe. Tot això vos ho explicaré amb la següent història.
4: Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
0: La següent història que té per protagonista en aquí.
1: A una estudiant de Belles Arts de 21 anys que s'ha de Zhou Yaki, que precisament estudiava a la Universitat de Beijing. I bàsicament ella va fer un treball de final de curs molt interessant, que és que l'any 2021 va fer com un experiment social. Ella va decidir viure 21 dies com a una autèntica socialité rica de Beijing sense gastar-se ni un sol yuan, o sigui, de gratis total.
3: Mare meva, però i com ho fas això? No és impossible.
1: Clar, era el que dèiem amb molta cara, aquesta lot d'una poca vergonya. I clar, perquè el pla funcionés, no podia semblar un estudiant qualsevol. I llavors, el que va fer ella és estudiar el comportament de la gent ultra-rica i s'ha vestit com ells, fent-se aquesta disfressa, no?, de bossa d'Hermès falsa, anells de diamants d'imitació i com aquest xandall de marca. Però clar, ella explica que sobretot no és tant la roba que dues, sinó l'actitud. Anem a com passejant-se pels llocs amb un tipus com d'avorriment, de rica i segura d'ella mateixa totalment. Clar, combinava com si el món fot seu i clar, el que li diuen és que apareixia una d'aquestes dones d'alta societat que se diuen Mingu Yang, no? Com una dona rica, rica xinesa. Sí, bàsicament, anava en xandall i estava avorrida.
2: Te diré una cosa, però clar, pots anar de qualsevol cosa, de mil històries, però l'actitud, el fet d'anar d'una manera concreta, no te dona de menjar. Jo no
0: però
2: sé...
0: diuen que fa molt.
2: Supos, però com menjava aquesta pobra nina?
1: Clar, ella se n'anava, per exemple, a sales VIP dels aeroports i, per exemple, d'hotels 5 estrelles. Ensenyava un passaport fals, un bitllet d'avió caducat, el que fos, però ho fa amb tanta seguretat que els empleats ni s'ho miraven. Ella menjava, per exemple, de bufets lliures dels hotels i bevia molt sovint el que li oferien a segons quines boutiques. Mm-hmm. I clar, i per dormir, com ho fa? Cap problema. Ella de... Bueno, se té vídeos i se grava, precisament, passant nits senceres en els sofàs dels lobbies d'hotels de superluxe. I clar, els botons la van allà dormint tan elegant, assumien que era una hòstia rica i clar, ningú s'atrevia a dir-li res. Mm.
0: Hi ha una sèrie d'això a Netflix que se diu Amanda, pot ser, Maria Antònia, te sona?
1: Sí, de fet està basada en fets reals, aquesta sèrie. Exacte. Que és el nom fals, que era una gran estafadora, aquesta dona.
0: Sí, exacte. I ningú sospita res, no?
1: No, no, que va. I, de fet, en compte que entrava a botigues de Gucci, Tiffany's... Clar, els dependents, un poc, el mateix, no? La convidaven a esdeveniments exclusius, li oferien xampanys... I, de fet, una cosa molt graciosa és que li regalaven bosses de paper de marca amb catàlegs i de més, com que ja t'ho pensaràs. I segur que fa ella utilitzava aquestes bosses de marca tan cares per guardar-hi menjar que replegava d'amagat en els bufots. És que m'aixap de riure.
3: Mare meva, ho tenia tot planejadíssim, però això ho va fer només per no pagar o... Hi havia qualque cosa més allà darrere.
1: Clar, el que vos he dit, no era una lota que era dolenta ni estafadora i tot això va ser el seu projecte de final de carrera de Belles Arts i precisament ella el que volia fer era una crítica social i va demostrar una cosa bastant contradictòria i forta, que és que precisament en aquest sistema capitalista està dissenyat per regalar luxes i privilegis a qui sembla que ja en té de sobres, no? Mentre en els que realment ho necessiten... se'ls cobra per tot, i de fet, algú que probablement necessitaria un lloc on dormir, evidentment, un hotel de luxe, no li obrin les portes per fer un sofà. Mm-hmm. Per tant, jo me deman, com ho podríem fer aquí? Ho podríem fer possible? Fer veure que som qualcú d'elit a son vida? No ho sé, no ho sé, no ho sé.
0: Home, sí, vull dir, no.
2: Un cas real, jo tinc dos...
0: No podem animar a fer això, no.
2: Dos amics que se'n van anar a Fitur, perquè han fet una aplicació, una cosa per hotel, van anar a Fitur i a mesura que hi van entrar ben vestits, ben diu menjar...
0: Un traje.
2: Clar, i deien, com més a poc caminam,
0: ja,
2: més gent mos atura per vendre mos coses. Com més ràpid caminam, ja, manco gent mos atura i pareix que són nosaltres que venen coses.
0: L'audàcia.
2: Per tant, anaven a poc
1: oh!
2: i gent que els volia vendre coses pensaven que eren hotelers i per tant els intentava vendre mil històries.
0: Que us... Exacte. Maria Antònia, queden poc minuts. No sé si mos vol contar alguna curiositat més que no mos puguem perdre.
1: Però superràpidament, és veritat que també diuen que l'audàcia és bona per la creativitat, perquè clar, t'has d'atrevir a fer coses que siguin diferents, sense por que siguin una castanya. Per tant, així molt breument, us explico un documental d'animals de la BBC que varen ser molt audaços i s'anomena Espies Salvatges.
5: De dins una barraqueta de metge per jo l'esterma i va viure.
0: Espies Salvatges.
1: És una sèrie que està produïda per la BBC el 2017 i bàsicament és com qualsevol altre documental d'animals a la natura, però introdueixen com un robot que és bàsicament un animatrònic hiperrealista de les criatures que volen espiar, que imita perfectament el comportament i l'aspecte d'aquells animals i l'introdueixen en el seu hàbitat o a la manada, a la colònia, el que sigui. I és increïble perquè tu pots veure com els animals reaccionen en aquesta nova criatura que, per cert, molt sovint té un ull de vidre i l'altre ull és una webcam, és una càmera. Mm-hmm. Llavors, clar, aquesta sèrie el que ha pogut fer és capturar bàsicament dinàmiques, comportament dels animals com d'una manera que mai havien vist, o sigui, literalment en primera persona. I també he de dir que és molt graciós quan els animals se miren aquell robot i diuen... que estan fent els humans una altra vegada, que mos la volen colar, i això és un bitxo, un bitxo.
0: Sí, que bona. Jo també m'agrada molt mirar aquests documentals i pensar com ens han fet. Algun animaló que t'ha cridat l'atenció en aquell moment?
1: Mira, va ser superadorable, perquè varen fer com un robot cria d'un tipus de moneda que viu per la Índia, i bàsicament el que va passar és que, com que tenen un instint molt fort maternal, una de les monedes va voler cuidar a la moneda, se la va posar en braços, i clar, com que era un robot, va caure perquè no tenia capacitat com a d'enganxar-se, i com que va quedar boca per amunt en terra, totes les monedes varen pensar que s'havia mort.
0: Oh,
1: i llavors és increïble perquè reaccionen 720 monedes,
0: wow.
1: Comencen a tocar-se, la miren i científics afirmen que tenen un cert ritual per sa mort, aquests animals. Bueno, ritual o com a dinàmica de grup. Per tant, és fortíssim perquè els experts no se pensaven que podríem presenciar qualque cosa així.
0: Uh-huh.
1: I bàsicament se pensen que el bitxet s'ha mort però perquè s'ha quedat en posició panxa per amunt, sí, i el robot no dona per més. Però bé, increïble, us ho recomano moltíssim i ho podreu trobar tant a Prime, però si no tal, a YouTube hi ha molt de fragments. Llavors, si mireu molt de fragments a YouTube, que és gratuït, teniu la sensació que haguéssiu vist tota la sèrie.
0: Uh-huh. Li haguéssim pogut regalar en punx. Sabeu aquella, aquella monoeta d'un zoo, sí, que li van un peluix? Sí. Però que no se sentia...

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, aquest dimarts esperam

0: Un cel poc ennigulat, això sí, amb algun interval de núvols alts i possibilitat de boires matinals. Les temperatures, en principi, no variaran gaire o fins i tot podrien pujar una mica. Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades avui a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que acabi amb la precarització del sector. S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a la vaga i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i també la directora del centre. I els treballadors que finalment no aniran avui a la vaga són els de l'empresa pública d'ambulàncies del 061, que han suspès les aturades parcials convocades per avui i divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. Sí que mantenen les jornades de protesta previstes pels dies 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 5 i les 7 del capvespre. El secretari del comitè Intercentres d'UGT, Francisco Muñoz, explica que han arribat a enteses en qüestions de dies, de dietes, però que encara queden altres temes fonamentals damunt la taula.
1: Hemos cerrado un acuerdo sobre el concepto de dietas. Ahora los trabajadores que realicen jornadas de 12 horas pues percibirán la dieta que actualmente no se estaba cobrando. Bueno, el día 17 tenemos que continuar las reuniones con GESAI, fuera ya de TAMIP, y tenemos que negociar la RPT, la relación de puestos de trabajo, como sus complementos.
0: I les expertes alerten que el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves i perfils que en molts casos no necessiten aprimar-se per motius mèdics. Ho constaten professionals a la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases, qui adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. Victòria Morell.
2: La reducció artificial de la gana pot activar patrons propis dels trastorns alimentaris en persones vulnerables, especialment en aquelles amb antecedents o una relació conflictiva amb el menjar i el cos. Les expertes recorden que l'ús d'Ozempic pot provocar una desconnexió de les senyals naturals de la gana i sacietat i generar por a recuperar-la una vegada s'abandona la medicació. La referent de la Unitat de Trastorns de Conductes Alimentàries de Son Espases, Iratxe Aguirre, alerta que ja estan tractant de casos d'anorèxia i bulímia derivats d'aquests fàrmacs.
3: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
0: I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, s'ha fixat com un dels objectius augmentar la protecció a la víctima. Carme Moreno.
4: Salazar ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir el càrrec de fiscal superior. A més, s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia compta amb 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que s'incorporaran, ha dit, en àrees com la lluita contra el narcotràfic d'una gran complexitat. Entre els seus objectius hi ha dit fer de la Fiscalia una institució més transparent i defensar les víctimes que són persones vulnerables i a vegades pateixen la revictimització amb diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses.
5: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
0: Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Més notícies d'aquí una hora a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Començat en segona hora, en Marc Gacifre en el control tècnic i com cada inici de setmana és moment de tastar
1: es... Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: El nou Tinder Young.
3: Pedal de distorsión.

0: Que bon aquest drama queen d'en Clara Ingold. I és que si no en teníem abastament amb els drames queens de les aplicacions per lligar, ara n'ha sortit una altra d'aplicació, una de ben nostra.
1: I una, ho diran, de ben de nínxol.
2: El cercle s'està fent petit i mai millor dit.
0: El cercle de ses ballades. Perquè sí, una iniciativa d'Instagram ha posat en marxa, s'ha anomenat Tinder Ballades. Troba el teu crush a plaça. Un compte d'Instagram que vol ajuntar a tothom que s'agrada a ses ballades de ball de bot. Nosaltres, des de Xiu Xiu, hem aconseguit xerrar amb l'administrador d'aquest compte, però vol preservar el seu anonimat.
2: Quin misteri.
0: L'anomenarem Miquel, com na Miquel Lledó. L'anomenarem Miquel Lledó, d'acord?
1: Miquel.
0: Sí.
1: Però no t'has de referir a aquesta persona com a Miquel Lledó.
0: Jo li diré
1: Miquel.
0: Perquè
1: se'ns confondrà. Digue-li...
0: Cantador.
1: No ho sé.
0: Miquel Lledó, cantadora celebrity sí. Balear. Li direm Miquel? Cantador, idò. No. Això, Xavi, t'ho hauries d'haver pensat abans. Home, duint tot sobre baixa, preparant
1: guió,
0: aquest tema.
1: Aquest guió hauria de tenir un
0: nom.
2: Que decideixi.
1: Però no li
2: que decideixi la persona.
1: M'agrada, Jordi.
0: Hola, molt bon vespre.
3: Hola, bones, què tal?
0: Molt bé. Te poden dir, Miquel?
3: No, a partir d'ara sí, ara ja som Miquel.
1: Sí, però vols dir que no t'agradaria triar un nom una mica més original? Pensem que pots posar-te qualsevol nom que vulguis tu del món, eh?
0: Aprofitar,
3: és que el Miquel crec que és el nom més guapo que hi ha.
1: Mira, escolta.
0: Oh, encara nombrar Miquel?
1: Encara serà
0: veres.
1: Miquel de bon de veres.
2: Bueno. No pot dir, no pot dir.
0: Miquel.
3: No ho sabrem, no ho sabrem.
0: Com se gestiona aquest Tinder ballades? A veure, man, conta-mos-ho.
3: Bé, és molt simple. És simplement, si tu t'has fixat en qualcú una ballada que t'agrada de qualque manera i no t'has atrevit a xerrar amb ell o amb ella en aquell moment, pues simplement mos envies un missatge i nosaltres farem tot el possible per trobar en aquesta persona o que la mateixa persona vegi la publicació i si ella se que xerri i digui, ei, sóc jo.
0: Uh-huh. Missatges com, per exemple, Xavi...
1: Parau atenció, perquè podeu ser aquesta persona, eh? Parau atenció, diu... Hola, m'ajudes a trobar una nina inquera rossa amb ueres que anava a sa darrera ballada d'Inca amb uns calçons blancs? Ui... Sí.
0: Miquel, és a dir, tu rets aquest tipus de missatges i després com fas, per exemple, com gestionar aquest cas?
3: Bé, el funcionament principal és que jo simplement repenj aquest missatge i si la persona ho veu, o uns amics que troben que pot ser aquesta persona, pues l'envien o ella mateixa me contesta i jo li reenvio a la persona que m'ha enviat el missatge a mem si és ella, i si és ella i tothom està d'acord, els posa en contacte i ja està.
1: Casos d'èxit?
3: Hem tingut un cas on hem trobat la persona, però no ha estat un match, així que no hem pogut posar-lo en compte.
1: Però bueno, heu arribat a fins finals.
0: Ha passat el pal.
1: No podeu jugar a sa Déu tampoc, és a dir, si no ha de funcionar, no ha de funcionar.
3: No, exacte. Nosaltres no, aquí no inventant res.
2: Vosaltres acabeu sa feina en aquell moment.
3: Lo que hi ha, i nosaltres no creant de bon no n'hi ha.
0: Missatges reals que estem llegint aquí. Jordi, per exemple, un altre diu així.
2: Bones, hi ha un tio moreno molt guapo. Va anar a Música Nostra l'altre dia, duia una camiseta blanca i va sortir a sa bulla.
0: Te'n recordes d'aquest cas, Miquel?
3: Sí, no sé si va ser el primer que m'ho van enviar. I bé, va ser un poc el debut de sa compte. El primer pic que van veure que més o manco funcionava i que sa gent, a lo millor, sí que li interessa participar en això.
0: No ho rebut molt, Raco?
3: Per ara aquest 3. Sabeu que ara encara estem en el principi, encara tenim pocs seguidors, però contra més gent hi hagi, més gent s'animi a participar, això a la fi és una conta que no tenim contingut per nosaltres mateixos. Depenem de quant la gent vulgui participar.
1: Exactament, Miquel, amem, ho recordarem tant de pics com faci falta perquè ajudar que l'amor convisqui entre la gent i les ballades populars. Es compta Tinder Ballades, és així?
3: Tinder Ballades, exacte.
1: Exactament. Podeu enviar missatges i vos ho publicaran. I nosaltres també, aquí a Xiu Xiu, també vos ho publicaran de tant en tant, si voleu. Si són casos molt concrets i necessaris. Però bueno, és difícil trobar a qui se refereix a persona entre tanta gent.
3: Lo millor és que hi hagi molt de seguidors, que m'ho sé que hi ha molta gent, no és per fer spam. però si tu clar. Mateix te diuen a tu, te descriuen a tu, si tu mateix no ho veus, doncs a lo millor un amic teu sí que ho veu i diu, au, jo crec que és ell.
0: Bé, nosaltres...
3: I t'ho pot enviar.
0: Nosaltres aquí podrem ajudar perquè, com ha dit en Xavi, segons quin cas, si els veus molt, amb moltes possibilitats de que faci match, si tu dius, mira, aquests dos jo crec que sí que s'entendran, tu dimos-ho, Miquel, clar. Anònim, i des d'aquí, des del servei públic de la ràdio pública de les Illes Balears, llançarem el missatge de Tinder ballades. Clar que sí, nosaltres volem que regni l'amor a les
1: volem
0: classes.
1: Que regni, i l'amor, xiu-xiu, mos encanta l'amor, i que visqui l'amor.
0: Cosa que no m'apareix just, Miquel Anònim, perquè tu t'assabentes de tot en privat. Supos que tens un contracte de confidencialitat.
3: Bueno, és un dels avantatges de tu aquesta compte, no diré que no, un poc escotilleu, però... sempre han dit que tot serà de forma completament anònima i jo, per la meva part, no ho divulgaré a ningú, ni del meu conegut, ni res.
0: Molt bé, home de paraula.
2: Clar, i també per la gent que envia missatges, entenc que quan més detallat millor, perquè, per exemple, aquest que diu, un lot molt guapo que duia una camiseta blanca, vull dir, quant de lots guapos duien una camiseta blanca a la ballada de música nostra? És probablement bastant,
3: sí,
2: no? Bueno...
3: Jo crec que tothom que va llegir aquest missatge va pensar el mateix, però bueno, a la fi va ser que ho estrenava, hi havia poca experiència i pocs exemples, ara ja jo crec que sobretot el darrer missatge ja està bastant més descrit i un poc per damunt de la línia, quasi, però bé.
1: A les ballades, però, Miquel, solucionen sempre els mateixos, i més qui manco això vos ho posa fàcil.
3: És molt més fàcil conèixer la gent o que te puguin presentar o qualsevol d'aquestes, però això no lleva que pugui haver molta gent que li fa vergonya, per molt clar. Que coneguis a qualcú que la coneix o que el coneix i que vos puguin presentar de qualque manera, mai t'atreviràs en persona a xerrar amb aquella persona, així que potser aquesta conta ho farà tot un poc més a distància, un poc més en bones i ajudarem a qualcú.
1: Intues que no ho sé, ara per aventura és una mica massa gosarà, però que això va sorgir per aventura per qualque motiu personal, o m'estic equivocant? Eh? No ho sé.
0: Miquel Anònim, mos contaràs la seva història anònima.
3: Me sap greu de sancionar, però no. Això és una cosa que se fa a moltes universitats, per exemple, que simplement intentes trobar una persona que t'has trobat en el bar i que l'has vista d'en fora o que agafava el bus en aquella hora i no sé què, doncs envies un missatge d'una conta així. I hem trobat que era una bona pràctica per dur aquí, perquè a la fi el ball de bot també, a part d'amistat i bon rotllo i germanor, també és això.
0: És lligar, Miquel, digueu.
3: Ho hem volgut potenciar un poquet.
0: Clar, és que jo me fa gràcia, bé, m'agrada, perquè poden dir que el ball de bot ha tornat en els seus orígens. Voler lligar, festejar, qui t'agrada. Però versió 2026, no, Miquel?
3: Sí, és una manera de modernitzar aquesta branca del ball de bot que sempre ha estat un poc activa. És veritat que darrerament pues, hi ha molta més germanor, amistat, que tu pots veure parells d'amics ballant tot el rato. Hi ha menys aquest aspecte de festejar, però no es pot negar que és algo que sempre ha estat en el ball de bot i és una manera pues, de potenciar-ho i d'estar un poc que segueix qui estan tallant mig.
0: Més missatges, Xavi.
1: Hola, m'agrada molt la lota que ahir era lloseta i va acabar la bulla de dalt i sabes amb en Carles. Anava vestida de negre amb un dibuix a la camiseta, cabells mig llarguts, és molt, molt guapa, m'encanta. Crec que també va gravar molts de vídeos i balla molt bé i és preciosa i tal.
2: S'ha enamorat, aquest.
3: Sí, aquest ha estat el darrer missatge que hem tingut i va ser quasi polèmic, però...
0: Per què?
3: Però aquest és la conta que hem pogut trobar. Uh-huh. Aquesta és la persona que hem pogut trobar, el que passa és que no hi va haver maig.
0: Ah, d'acord!
1: I mira que li agradava ben molt, m'agrada la això... descripció. És preciosa sí. I tal.
0: Sí.
1: I balla molt bé.
3: És preciosa i tal.
2: Home, també diu, va acabar la bulla de Dalí Sobes amb en Carles. En què li podríeu demanar a en Carles? O sigui, que coneixia, no?
1: Clar.
3: Exacte, això és el que deia abans, que per molt que coneguis a qualcú o coneguis a qualcú que coneix a qualcú, això no hi ha que te faci vergonya fer segons quines coses en persona.
0: Mira, abans parlàvem amb Maria Antònia Miró, la nostra col·laboradora d'audàcia, de valentia, d'atrevir-se, i hem d'aquí encoratjar els balladors i balladores que s'animin. Sí. Tant enviar missatges a Tinder Ballades, que ja sentiu en Miquel anònim, que és totalment respectuós, vull dir que a Miquel ho feis en respecte, tot això, no? Voleu... Sí. Ho dic perquè has dit que va tenir una mica de polèmica aquest darrer missatge, no sé en què...
3: Sí, hombre, la darrera frase potser s'hagués pogut estalviar, però...
2: Sí, de fet, hi ha una darrera frase, sí, hi ha una darrera frase que mos hem estalviat així.
0: D'acord! És que jo de quina darrera frase?
1: Jo trobava que... Sí,
2: no era... A l'hora de passar el guió, mos hem estalviat una frase també així.
1: Són llicències.
2: Que no hem volgut posar.
1: Llicències de guió.
2: Llicències de guió i que no mos tanquin tampoc el programa.
0: No, i da, molt bé. És a dir, encoratjam a la gent a atrevir-se a saludar a qui li agradi, però sempre, sempre, sempre amb el respecte i els límits que, per favor, tothom ha de conèixer, clar que sí, només faltaria.
3: Exacte, la primera passa, com varen dir l'altre dia a un comentari, és fer-ho a l'antiga, és apropar-te, demanar-li men si vol ballar una cançó amb tu, xerrar el que heu de xerrar, això és simplement un darrer recurs per aquella persona que no s'atreveix, idò que tingui una altra manera de fer-ho si li va millor.
0: Clar que sí. Miquel Anònim, tu ets molt bon ballador, o com? Quin nivell tens?
3: No t'ho sé dir, encara.
0: I quin és el ball que per tu va millor per lligar? Per festejar?
3: Segons els comentaris que ens van arribar l'altre dia, el fandango va triomfar. Segur que el fandango és una manera de trobar molta gent perquè estàs a de vora de molta gent, perquè se balla així en línia i en parelles. Així que, per molt que la teva parella no sigui la persona que t'agrada, t'hi pot posar de vora i com que tothom està molt aferrat, és molt bo de fer xerrar amb la persona que tens a de vora i fer quatre bromes i començar una conversa.
0: Molt bona, molt bona.
2: Jo no sé si vos heu plantejat que si la cosa funciona i la cosa va bé, cada setmana tindreu ballades, tindreu comentaris. Jo no sé si heu pensat que pot ser això durar més feina de la que vos pensava en principi.
3: Pot ser sí, pot ser haurem de reclutar gent i fer contractes i coses d'aquestes, però no crec que sigui necessari.
0: Home, ara comença a ballar cada setmana pràcticament, a Mallorca i a Menorca també.
3: A Menorca i aquest cap de setmana hi ha hagut una a Barcelona, així que encara mos estendrem per tot.
0: Això t'anava a demanar. Heu fet feina fora de les illes?
3: Nosaltres, en realitat, no sabem de bon venen els comentaris. Si els comentaris se refereix a una ballada de Menorca, i enviarem el comentari, i si molts sabem gent de Menorca, potser se poden sentir al·ludits.
0: M'agrada. Xavi Oliver, t'apuntaràs a Vall de Bot d'una vegada?
1: Sí, m'apuntaré a Vall de Bot, menys que passa, però bueno, en qualsevol cas, balladors de les Balears, per favor, seguiu a Tinder Ballades, i que visqui l'amor.
0: Exacte. I recordeu, en respecte, sempre. Jordi, tu balles?
2: Jo no ball, però m'hauria agradat... No sé, encara hi som atents. Sí, però no ho sé.
1: Ara,
2: no sé si m'agradaria o no.
1: Ara tu, Inés, tu balles?
0: Sí,
1: ball, molt bé, m'encanta.
0: No ball tan bé, ja.
1: No, no ho fas molt bé. Ens podríem apuntar tot tres un dia.
0: Vinga, sí. Exacte. Sí? Perfecte. Molt bé.
2: Apareixeran segones Tinder ballades.
3: Jo crec que sí.
0: Miquel...
3: Començarem a rebre missatges.
0: Idò, no, ens arreplegarem aquí. En sèrio, quan necessiteu una crida pública, aquí mos teniu, d'acord?
3: Perfecte, així ho farem.
0: Molt bé. Miquel Anònim, gràcies per atendre'ns.
3: Oh, idò, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és participació. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
3: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau.

0: Idò, ha arribat el moment d'obrir consultori. Avui hem parlat de Tinder ballades. No sé si hi haurà moltes consultes respecte a aquest tema, però no m'ho veure a obrir-lo, Xavi Olivec. Quines consultes mos han arribat? Perdoneu, tenim una consellera que he de presentar. Un moment. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com està?
1: Molt bé. I tu?
0: Encantada de tenir-la aquí, senyora consellera.
1: Gràcies.
0: Assumpció Gené, bon vespre.
1: Bon vespre, què tal?
0: El nou fitxatge estrella de Xiu Xiu s'assuma en aquest consultori. Vinga, va.
2: Molt bé, diu així, és la primera consulta que mos arriba. Diu, el meu al·lot és poeta. Ha publicat un parell de llibres i està molt ben valorat. El que l'inspira és l'amor, sobretot l'amor. Fins ara, dedicava la seva poesia a un jove de cabell llarg que del cel em feia miques de cristall. Wow. És a dir, jo. Ahir vaig fer un cop d'ull al seu darrer poemari i parla d'un al·lot que no encaixa amb la nostra història.
0: Uf.
2: Estic una mica despistat, desubicat. Tot i que no hi hagi senyals clares, perquè estan ben igual que sempre, és a dir, plens d'amor, sent que la seva inspiració és ara una altra persona. No sé si és cosa meva o és que s'entén amb una altra.
0: Quin dilema. Jo crec que el poeta és el qui mos escriu, també, que ha escrit molt bé.
2: Podria ser.
0: Un jove de cabell llarg que del cel em feia miques de cristall. I ara ha perdut el seu poeta.
2: Exacte, jo entenc que li dedicaven això.
0: Presumptament.
2: Fa dos poemaris i ara, exacte, el perd, no ho sé.
1: No sé, no te ratllis. No te ratllis.
2: Visca Assumpció Gené, la consellera de confiança de Ximxiu.
1: Tres
2: paraules.
0: No te ratllis, tio.
2: No te ratllis, tio.
0: El millor consell que te poden donar.
2: Escolta, sí. Ara aquesta persona que és a casa seva angoixat esperant un consell ha dit, ja està, gràcies, ja ho tenim.
1: No, però ja que sé, no te pots inspirar en una altra persona.
0: Tu com a músic, què n'opines?
1: Que n'opin? Que jo m'he inspirat en persones que no són la meva parella per transmetre la meva música i no passa res.
0: Paraula d'artista.
2: I si són cançons / peces d'amor, romàntiques, t'inspires en una altra persona, en un tercer, que no pertanyen a la teva relació?
0: No passa res, tothom somia. És com quan tens un somni amb una persona que no ets la teva parella, no passa res. No són banyes.
1: No, però bé, no passa res.
2: Però si ets poeta,
0: t'inspires,
2: vull dir, t'inspires per l'altra persona, i la teva parella t'ha deixat inspirar.
1: Però a vegades la música el que vol és que transmetis aquest sentiment, no? Jo realment sóc una artista, m'he de ficar dins un paper, i vull, tal vegada la música m'ha transmet algo que jo no sent en primera persona. Tal vegada aquest poeta volia escriure això per transmetre històries d'altres persones, no la seva pròpia. Per tant, no te ratllis, a lo millor s'ha inspirat amb una altra història d'amor que no és la vostra.
0: I al final ha donat molt bon consell, Assumpció,
2: sí.
0: Com se nota que és una música artistassa. Vinga, va, més consultes, Jordi.
3: Vinga. Me vaig apuntar a Ball de Bot amb la meva parella per fer qualque cosa junts, però és molt, molt esborbat. De fet, és el que pitjor balla de tots. No vos diré que me fa vergonya, però sí que no me genera atracció. Vos confessaré, això ho poso entre parèntesi, que me genera fins i tot rebuig. No sé com dir-li que ho hem de deixar anar, perquè a ell li agrada molt anar a fer aquesta activitat. Com se gestiona una cosa així?
2: No ho sé,
1: és que... Tio, jo me sento identificada amb aquest.
0: Ah, sí? Perquè
1: vol anècdota, anècdota.
2: A mi, explica-ho, això.
1: Mai vol apuntar a salsa i bachata. I clar, i volia anar amb la meva parella per fer alguna cosa amb ell. Però és rítmic total.
2: Ai, pobre!
1: De fet, a la salsa i la bachata, qui comana és l'homo, teòricament. I la dona se deixa endur. I a mi me venia el mestre i me deia, no has de comanar tu, ha de mandar, i tal.
0: I tu, però és que no ho fa bé!
1: No ho fa bé. No sense música, aquí m'hauria de fer una volta, aquí m'hauria de regatar. Però no ho feia bé. Però, escolta'm, lo important és que fegeu algo junts i que ho fes per tu.
0: Exacte.
1: Això és lo important. Si te dona cringe, canvia de parella.
2: No, home, no, Assumpció.
1: No, de parella balladora. Parella balladora.
0: Jo què vaig fer?
2: Pobre't.
1: Jo què vaig fer? I van deixar d'anar.
2: Diu que li encanta, i que la seva parella li encanta, tot i que siguis borbat.
3: I doncs ja està.
1: Ja n'aprendrà. Ja n'aprendrà.
0: Tu gaudeix d'aquests moments i ja està, de passar temps.
2: I si la teva parella passa un gustet, endavant que el passi.
3: Han d'aprendre a estimar els defectes.
2: Exacte, Jordi, m'agrada molt.
3: Avui estem,
2: Sí.
0: Digues, canvi de parella. I dissimula.
2: Tornant de ballar.
0: No. Vinga, va, canviem una mica.
2: Exactament. Bueno.
0: Més consultes?
2: Més consultes.
0: Vinga, Xavi.
2: Va, diu així. Diu aquesta. Tenc un patró molt clar i me preocupa. És el següent. Conec qualcú, m'encanto, passant bé durant unes setmanes, i després, per art de màgia, paf! Desapareix tot l'entusiasme que tenia. No sé què me passa. Me sap greu, naturalment per jo, però també per les altres persones. No sé què me passa... No, no sé per què me passa això i com puc fer que la il·lusió se mantengui en el temps.
0: Està ben perdut, ha perdut aquesta persona,
3: no? Sí.
0: No ho sé, no ho sé. Què li diries tu, Xavi?
2: No ho sé.
1: Això té un terme, no el va explicar en Jordi fa temps.
2: Se m'ho liqui.
1: Fer ghosting, gaslighting. Ah. És que no t'ha de saber greu per tu, t'ha de saber greu per l'altre, escolta.
2: Bé, però ho diu aquesta oient, no?
0: Què diu, què diu?
2: Diu que me sap greu naturalment per jo, però també per les altres persones.
3: Clar.
1: Feto, mira.
0: Sí, ja a lo millor un parell de sessions de teràpia.
2: Podria ser, sí.
0: Estaria bé, perquè si diu que és un patró... Clar. Sobretot més que res per no fer mal en els altres.
3: Exacte, sí. Perquè això és un clar cas que era lovebombing.
0: Estàs fent, aquí. Jordi.
3: Estàs fent lovebombing.
0: Què vol dir lovebombing?
3: Lovebombing era donar molt a una persona en el principi de la relació, quan us coneixeu, i de cop, paf, com posa aquesta nota.
2: Clar,
3: de
2: posa paf. Sí,
3: posa
2: sí.
3: Paf. Però
0: per què passa això? Això és una cosa que no he arribat a entendre mai.
2: Per ventura te pones compromís? I quan veu que les coses comencen a anar bé, diu, ja me'n vaig.
0: I de cop, que aclari el que vol, sí, també.
3: En el cas d'aquesta nota, sembla que no ho fa a post. Perquè el lovebombing sí que és una tècnica de manipulació
2: clar.
3: Greu.
2: És que de fet,
3: en aquest cas, no.
2: M'ho transmet amb un punt d'angoixa. Diu, escolta, ja no sé què fer, és un patró que tenc i no sé com ho gestionar. Però a mi n'has dat un consell que és meravellós. I és que per ventura hauria d'anar a veure qualque terapeuta.
0: Que se fa i mirar i sí. Ja està.
2: I conèixer d'on li surt tot això.
3: No sé. I sobretot... I tal vegada, qualque dia arribarà la persona que t'enganxarà.
0: I sap quan arribarà? Dia. Quan estigui preparat. Perquè ara no ho vol, és per això que fa paf! Com un drac màgic.
1: Pensava en el mateix, tot el rato.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
1: I és hora, ja l'heu sentida, de donar oficialment la benvinguda a la nova fitxatge estrella... Assumpció Gené, com estàs?
5: Bon vespre, com esteu vosaltres?
1: Molt bé.
6: Bé, contents.
1: Consellera sí? De l'amor i músic, arpista professional. Clar, tu toques moltes noces, per tant, ets experta en l'amor.
5: Ai, sí.
1: Ergo. Escolta, d'un fitxatge estrella, perquè molts oients mos han fet arribar que li ets i encantes.
5: Ah, sí? Ai, moltes gràcies, oients.
1: En sèrio?
5: Moltes gràcies.
1: De fet, tenim un missatge per tu.
5: En sèrio?
1: D'un oient. Sí, sí. El vols escoltar?
7: Hola, xiu-xiuers. Bé, som en Sebastià. Vos he de donar l'enhorabona per el fitxatge de l'Assumpció. Fa una secció molt divertida i entretinguda. Ho fa superbé. Bé, tinc una consulta per ell. Jo tinc nocions bàsiques de piano, és a dir, som capaç de tocar peces senzilletes. Però una de les coses que més me flipen dels músics, en general, és quan som capaços de tocar peces o concerts sencers de memòria, sense partitura. Com ho feis? Què se pot fer per adquirir aquesta capacitat? A part de la resposta òbvia de practicar i empollar. M'encantaria poder-ho arribar a fer. I això també serveix, per exemple, per, jo què sé, fer unes opos o per prendre de memòria el número pi. Per cert, seria interessant saber si els nostres estimats xiu-xiuers poden arribar a tenir aquesta capacitat.
1: És una superestrella en Assumpció.
5: Oi,
1: ja ho veus.
5: Gràcies, Sebastià. Missatges. Moltes gràcies per les teves paraules. I, bueno, home, és que és el que has dit tu, oh? És empollar, bàsicament. És repetir i repetir una i una altra vegada.
1: Tu quina és la partitura que més t'ha estat de memòria en Sarpa?
5: Ai, les de ses bodes, justament.
1: Per exemple, una cançó?
5: Jo que sé, Thousand Years.
1: Com sona? No
5: re, fa, re, re, fa, re, sol, fa, do, si. Re, fa, re, re, fa, re, sol, fa, re. Molt bé.
6: Canta molt bé, Inés. Mira, trobeu sa música, trobeu sa música, Inés. Canta un poc.
1: N'Assumpció ets superestrella, aquí, avui.
6: Vull que cantis un poc, perquè jo me fa greu que no ho compartesquis amb la resta de gent.
5: No, Inés també s'ha memoritzat. En té una de memòria.
6: Amen, és vera. Amen.
1: L'Himne de l'Alegria i...
6: Va, torna-ho a fer.
1: Do, do, re, mi, re, do, do, re, re, mi, do, re... No era...
5: No, sí, està bé.
1: Ah, sí?
5: Està bé.
6: Molt bé, Inés, meteu!
5: Inés, com ho fas per memoritzar això, amen?
1: Infància, se diu. Vinga, va, Assumpció, ara sí. Tu, vinga, ets la protagonista, per favor, dones consells, ets una superestrella. Què mos dus avui?
5: Ah, que vos duc avui, vinga, sí. Això, en això anàvem nosaltres. Bé, la setmana passada varen xerrar d'un parell d'instrument d'orquestra.
1: Els vàrem endivinar?
5: Els vàrem endivinar? No, no, no la vàrem endivinar. Varen telefonar a una persona. Ah, sí, els vàrem endevinar la música, però quan varen telefonar a qualcú no ho vàrem endevinar, justament. Però avui no xerrarem dels músics d'orquestra, que són el músic VIP. Avui xerraré dels marginats, de les classes socials, del conservatori, aquests instruments que no tenen una cadira a l'orquestra. Entre cometes, a vegades sí que la tenen. van a la seva bolla i solen evitar els soterranis més foscos dels edificis, dels conservatoris. I com la setmana passada, per favor, oients, no vos ofengueu, si sou qualcun d'aquests, que avui n'hi haurà molts, són clichés i generalitzacions.
1: Que en aquest programa mos encanten. Telèfon d'al·ludits 971-13-99-00.
5: Bueno, la setmana passada vaig xerrar de l'arpa, del piano i del primer tall. Conclusió, arpa i piano... Anant per lliure, piano rei del mambo i ben metall fiesteros, bàsicament. Hippies. Sí.
1: Recadeta i...
5: Sí, recadeta, piercings, els darrers de la festa i
1: una
5: tal.
1: Una rasta, si m'apures.
5: Bé, com la setmana passada, avui, per endevinar el primer instrument del que xerraré, escoltarem un trosset, així que Control Tècnic posa aquest tema amb una introducció de rock superbèstia i a més si endevinau quin és aquest instrument que fa tremolar les parets literalment.
1: Wow.
5: Play, play.
6: Wow.

0: like my...
1: Ara et tu que canta Xavi, vinga.
0: Sí. Home, és molt guapa aquesta cançó, no? Facis,
1: vinga, va, Marga, puja la música. No, dale, dale, va, va, va,
0: no, no, Xavi. No sé, només és tornada, haurem després de tornada, no sé.
1: Aquest instrument no el saps?
0: Sí, sí, que el sé.
2: Quines?
0: Ui, sorga, no?
2: Et sorga, sí, et sorga, exacte, és un rei. Sorga és un rei, perquè és enorme. És el rei, però també dels solitaris. Quin és el seu cliché? Són supermisteriosos. Penseu que els altres instruments feien classe a aules normals, a una habitació normal. Doncs ells solen estudiar dins iglesis o dins auditoris gegants que tenen un superorgo.
1: Mm-hmm. Això t'anava a dir, és un instrument d'església, no?
2: Sí, és un instrument d'església, en solen tenir...
1: Primer cliché.
2: Sí. Després també solen estudiar a les fosques, perquè estan dins d'un iglesi, en revoltat de tubos de ferro... Tenen aquest punt de fantasmilla de l'òpera, que fa por.
3: Sí, a mi me fa pensar en Transilvània, no? Sot de Transilvània.
2: Sí, sí.
3: No sé xerrar, jo. Transilvània, això.
2: Bueno, són com a cèl·lite dels friquis del conservatori. Controlen. A més, tenen tres teclats per ses mans. Després tenen un teclat en els peus. És a dir, que el seu dit despeu té més coordinació que la resta de mortals de les nostres parts d'escossos.
0: Els dits despeu?
2: Sí, exacte, bé, els seus peus. Perquè ells toquen un piano en els peus.
0: No toquen amb els dits
2: despeus? Bé, toquen amb els cinc dits a la vegada, amb un peu.
1: Ja m'entenc. On sabrà fer figures amb els dits despeu?
0: Segur.
2: Hombre, aquell dit despeu.
0: Se xapa en Assumpció.
2: Bé, que... Però si els atreu de cicles i toquen el sol, pues se deprimeixen, saps? Jo els he dit que són com els vampiros, els músics. Teniu alguna pregunta, tu, dels organistes, dels orgues?
1: Són tots gent major?
2: Ai, sí, és una llàstima. Hi ha molt poca gent jove que vulgui estudiar orgue.
3: Això anava a demanar jo. Se pot estudiar orgue a Balears, per exemple?
2: Se pot estudiar orgue a Balears.
3: Mira, ja ho saps, Xavi.
2: De fet, hi ha organistes molt bons a Balears. I a més, tenen feina, sempre tenen feina aquesta gent, perquè són molt pocs.
0: Exactament. I són tots. I és un instrument molt espiritual.
2: Molt espiritual.
0: De l'Iglesi.
2: Sí, és molt de l'Iglesi. Perquè has d'anar allà, has de demanar permís per anar allà a practicar, si te deixen.
1: Mira, ara amb el papa. Com sonava? La Sagrada Família, espectacular.
2: Ai, brutal.
1: Brutal.
2: Jo vos recomano anar a un concert d'òrgan en directe.
0: Ah, sí?
2: Si en fan.
1: Anirem.
2: En fan. Bueno, vinga, anem al segon marginat, el conservatori.
0: No mos feim responsables de les declaracions dels nostres col·laboradors.
2: Vinga, control tècnic, posa un poquet de ritmo, va.

0: Vinga. Hi ha una cançó de reggaeton, que és això, no?
1: Sí.
2: De Salambada, sí.
1: Dansa, que no, aquí,
0: dansa. No, no, dansa, Kuduro,
1: no. No, padre mateix, d'en Don Omar.
2: Ai, no me'n recordo. Fue?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Vinga, quin instrument tenim aquí, en el principi, de la peça? Que sona?
1: Un organet. Ah, no,
3: un organet.
1: No, no, men, men, men.
2: No, no, no, no.
3: Que ara ja no sona. No?
2: Ara. Epa! Ara,
1: sí, un acordió.
2: Un acordió, molt bé.
0: Doncs, molt bé, Xavi.
2: Els acordionistes. Això és com trobar un Pokémon, de veres. Un Pokémon legendari.
0: L'altre dia en vàrem tenir un aquí. Vàrem celebrar el Dia Mundial de l'Acordió amb en Bari Mates. I en va venir
2: un. Això dona sort.
0: Sí.
1: És vera? Sí. Era un bandoneo el que tenia ell, o no?
2: Exacte, sí.
0: Bé, però ell tocava igualment.
2: Sí. Idò, quan jo estudiava la carrera a Madrid, me varen dir que existia aquesta especialitat perquè ells també tenen aquest dret de poder estudiar l'instrument, no?, com tothom. Però són una secta supersecreta. Jo mai en veia cap. Anaves pels passadissos i res. Els senties, però no els veies. I deien que si en veies qualcú un qualque dia, era com trobar un trèvol de quatre fulles.
0: I tu te vares enamorar d'un?
2: No, d'acordió. Oh. Si no, no n'he conegut a cap. Si és que és molt difícil trobar-ne.
0: L'acordió i l'arpista.
1: Un dia, si tu sarpa i el telèfon amb en Gori Mates perquè duguis acordió, podria tocar qualque cosa plegats?
2: Clar que sí.
1: I arpa i acordió s'hi durien bé? Se vendrien?
0: Fan maig.
2: Fan maig. No, jo crec que no. Però no. Bueno, se pot intentar.
1: Segur.
0: Clar que sí.
2: Com tota sa vida. Bueno, res. Dubtes? Preguntes?
0: Mm-mm. De moment no.
2: Acordió? Ui, d'ara anem en esplat fort. El rei de reis, dels reis de tots els reis dels marginats orquestrals. Però és un rei absolut en el món real, a la calle. Serà mare de... No, això ho hem d'endevinar. Me sap greu perquè hi ha qualcú de la taula que potser se sent identificat o ofès.
0: Per marginat.
2: No, marginat, però no, rei absolut del món real seria ell. Control tècnic, men, posa un clàssic que hem escoltat tots mil vegades i que s'utilitza per fer-se xulo a les festes.

0: Vamos, Xavi.
1: No, va, que ja.
0: Venga, va, xulo. Com
1: ells em paga ell, fa molt temps per ell.
0: El xulo anava per ell, no?
2: Sí.
0: És que en Xavi ha tret la guitarra i ha cantat això, no?
1: El darrer dia, en Assumpció, va fer un Insta Story i mos va posar, em va posar una guitarra jo amb intel·ligència artificial i ara jo som una xuleta...
0: Com és?
1: Que no ho sé, no?
3: Body is the way I do, imaginal.
1: Bé, ja està.
2: Xavi, no te tapis la cara.
1: Sí, estic en posició.
2: La guitarra, sí, la guitarra. Aquí, però, hem de dividir aquesta tribu en dues subespècies. Per una banda tenim els guitarristes clàssics, els de conservatori, que són una comunitat super tancada. Com que no tenen una plaça a l'orquestra sinfònica, només s'ajunten entre ells.
4: Són els molones.
2: De fet, sí, més fan orquestes de guitarra. Clar. Bé, quan jo era estudiant, vivia un pis on tot eren guitarristes. Uf, i jo era l'únic arpista, o sigui, imagineu-vos el panorama, eren dues espècies raríssimes compartint cuina. El cliché del guitarrista, se passen hores llimant-se les ungles i després mirant partitures de Bach que ningú entén i que ningú pot llegir, només ells. Però després tenim l'altra subespècie, el guitarrista amateur. I aquí tenim el gran perill públic de les festes.
0: En Xavi Oliver.
2: En Xavi Oliver.
0: En la guitarreta.
1: Ara, oients, per l'amor de Déu, per favor, no heu de pensar que jo som d'aquesta gent.
0: Anem a desenvolupar.
1: No, és que no ho he fet mai. Ara es pensaran que som d'aquesta gent.
2: Però em vas dir l'altre dia que sí que ho havies
1: fet. Te va dir Inés.
0: Home, tu desenvolupes, Unció.
2: Desenvolupar, vinga. Quin és el cliché de l'amateur? És que té una necessitat superviciosa de cridar l'atenció. Tu estàs a una festeta, un sopar a la fresca i

0: Cantinas, ¿cómo va? ¿Cómo, Xavi?
1: No. Mirada, que huele la luna.
2: Sempre n'hi ha un que treu la guitarra de... No hi ha guitarra, però en treu una de por ahí. No demana permís. Ell la sintonitza i comença
3: a
2: tocar.
3: La du penjada, per si cau com a
4: mena. Exacte. Claro. La du penjada i te diu, sabies que sé tocar la guitarra?
3: Tu coneixes la cançó de tal?
2: Wonderwall, o si és més moderna, pues Taburete.
3: És a dir, persona que desitja que en qualsevol moment que algú digui, va, anima una mica això, toca qualque cosa.
1: Exacte.
2: Bueno, deixa'm en Xavi que se recuperi perquè avui no sí, vos en lliureu.
3: No, tornem,
2: tornem a fer un altre mini concurs. Avui farem aquell tec que vàrem fer la setmana passada en Inés, la meva amiga, i tenim a l'altra banda de la línia o algun gran invisible del conservatori. Oh, no! De fet, bé, vos ho dic. Com que avui vols si teniu situació fina, la dinàmica és la mateixa. No podeu fer preguntes musicals.
1: D'acord.
2: Després, cadascú de vosaltres li farà una pregunta o dues preguntes, les que vulgueu, i en les seves respostes heu d'endevinar quin instrument toca. Tenim instruments de vemetall, tuba, trombó, trompeta, trompa, sarpa, el piano i els tres d'avui, la guitarra, l'acordió i l'orgue. I el convidat d'avui en toca un de tots aquests.
1: I de vinga, el telefonam... Miguel Checa, bon vespre.
5: Bona, com va?
1: Com estàs?
2: Hola, Miguel, benvingut a Xiu Xiu. Què tal? Bueno, Miguel, que Miguel és un supercrac, ja us ho he dit ja. He fet amb ell feina moltes vegades. En sèrio, un crac de lo que toca. Escolta, Miguel, que aquí tenim en Xavi, en Jordi i Nines, que són, diuen que són els millors. Són millors que CFBI per endevinar quin instrument toca la gent. Així que ara ho comprovarem. Vinga, equipo.
1: No podem fer preguntes musicals, d'acord?
2: No. Oh, vinga, podeu dir. Pregunta-t'es.
1: A veure... Miguel, ets de tenir l'escriptori net, com un quiràfan, o tens la síndrome del Diògenes?
5: No, ahora mismo ya no existe escritorio, pero tendía más a ser multiusos.
1: M'ha confós això.
3: A mi, Miguel, si se t'acull, tu eres cotxe enmig de l'autopista, què fas? És a dir, funciones bé sota pressió?
5: Tirar milla, dale gas.
3: Molt bé.
1: Això sona ben metall.
4: Vinga, jo per acabar demanaré si cuides molt les xarxes socials. O sigui, si has de fer-te fotos, penjar, o penges una història cada tres mesos i és de qualcú que ha penjat i t'ha etiquetat.
5: Un poco sube y baja, no, va un poco por etapas.
4: Quines etapes?
5: Però tiendo más a esconderme.
2: Vinga, jo en faig una altra també. Si entres a una festa on hi ha un grup de gent xerrant, on te col·loques? En el cercle del centre? Ai, en el cercle, mare meva de Déu. En el centre del cercle... O te poses un costadet allà, dissimulat.
1: Molt bona pregunta.
2: Què fas?
5: Si hay confianza, se llega con presencia.
2: Molt bé.
1: Epa!
3: Tenim una pista.
2: Ja teniu les respostes. Bueno, equipo, teniu 30 segons per discutir.
1: Jo diria que guitarra.
3: Jo també diria guitarra.
1: Perquè anava a dir, aquesta flowless que m'adú, és metall, vent metall, però guitarreta.
3: Jo diria que és un guitarrista clàssic, el que passa que, com que té molta mà destra, a l'hora de tocar l'instrument, pot tocar tots els registres, des de flamenc, tot el que vulguis.
4: Jo estic dubtant, perquè lo de les xarxes m'ha confós. És perquè si toqués la guitarra penjaria vídeos tocant
1: la
4: guitarra.
1: No, perquè van de misteriosos els guitarristes.
4: Clar.
1: És per això que no em penja.
2: Miguel, porfa, pot dir quin és el instrument, per favor?
5: Confirmamos.
3: Ole.
1: Guitarra?
5: Clàssica.
3: Molt bé.
5: Con distintas tendencias, muy bien.
1: Que bons.
3: Són bons.
1: Són molt bons.
3: Són molt bons.
5: Muy bien, muy bien. Mola, ¿a que sí?
3: Sí.
2: Aquest té...
5: Sempre hemos sido marginados, pero hemos estado luego bien.
1: Però tu ets des que treus la guitarra així una mica per lligar, un sopar a la llum de la lluna.
5: No, ya queda demasiado cliché, no me lo puedo permitir siendo mi oficio.
2: Però no te poses a tocar Wonderwall si te demano, no? Que alguna festa no la toques, aquesta.
5: Ha tocado... Hay que tocarlo más veces de las que uno piensa, pero luego se hace con gusto.
3: Vamos, te diré una cosa, si te dona triant...
5: Tocar con gusto no pica.
3: Exacte, he de tocar Concierto de Aranjuez, per Ventura, per Wonderwall...
5: Sí, por supuesto. Claro, ahí es... Hay distintas ambiciones, ¿no? Quizás estamos hablando de distintos planos.
2: I si qualcú se posa a tocar Wonderwall davant tu, ¿tú qué penses d'ell?
5: Bueno,
2: Bueno, bueno.
5: Si lo aprendió en YouTube, si le gusta al final.
3: Exacte.
4: Pues ya está. Hi havia aquesta, també lo aquesta típica.
5: Es disfrutarlo.
4: Sí, hi havia aquesta típica que tothom se sap. Que tan, tan, tan,
3: tan, tan, tan, tan, tan, smoke in the water, no? Esto...
4: Aquesta és com a... que tothom...
1: Veus com en Xavi se la sap?
3: Va, men, Inés, como... avui me fan segurs.
5: He de decir que como docente es la primera clase. Siempre, día uno, lo primero que se aprende a tocar es Smoke on the Water, en tablatura, sencillo, para mover dos dedos. Ah, oye. No falla. No
4: una,
5: falla
4: clase, una clase y tens per lligar tres mesos.
2: Miguel, ¿tú qualcun pic has lligat en qualcú en sa guitarra?
5: Perdona?
2: Que si qualcun pic has ligado con alguien.
5: Sí.
2: Sí.
5: Bueno, sin querer.
2: Sense voler, no vas a match, no vas fer match.
5: No. Nunca buscándolo.
2: Ah.
5: Pero bueno, pero sí conozco a varias personas que frecuentan este tipo de...
3: Pràctiques, romàntiques.
5: Pràctiques, exactamente.
2: Bueno, res, Miguelido.
1: I com penses d'aquestes cançons? Bé, Soldadito Marinero, per exemple, també se toca...
5: Tenían que existir. Y había que hacerlas. Ahora, el problema es la sociedad, no la música en sí. Pero... Seguiremos tocándolo todo.
1: I Miguel, tu què fas? Ets docent, dius?
5: Sí, toques en directe. Sí, ahora mismo aquí en propio Mallorca, pues en Santa Añí, en Inca, en un par de escuelitas también por Algaida, hay un mayor. Uh-huh. Y bueno, y luego también pues siempre haciendo cositas con Asun y con más gente.
1: Molt bé, heu tocat en Asset Junts, per exemple.
2: Han tocat en Asset Junts, sí, sí,
1: que
2: sí.
1: Que bona.
5: Claro.
2: Ara jo te volia fer una pregunta que m'ha vengut en el camp, Miguel. La guitarra, en el conservatori, en qui sol fer maig d'instrument? És a dir, en qui lligau més en el conservatori? Hi ha qualcun instrument que em sols que tingueu més feeling?
5: Personalmente, quizás cello.
2: Ah, el cellista.
5: Cello, flauta, suelen casar bastante bien.
2: Cellos, flautas, interesante.
3: Crec que en Assumpció, però, se pregunta anar per una altra banda, o no?
2: Sí. Allí
3: se varia musicalment, però també un match que per ventura de personalitat, com aquí tots són jugant amb els tòpics.
5: Todo está más ligado al final de la cuenta y tenemos nuestras personalidades.
1: Clar que sí.
2: Tu has estat, perdona, tu has estat en qualcun músic? Podries dir en quins instruments has estat?
5: Algunos, sí. Flauta, puede ser.
2: Ah, mira, flauta. No.
3: Bé, ja, per mi ja està, no?
2: Ja està, tu m'has, perdó.
1: Home, l'estàvem interrogant la seva vida amorosa de forma indirecta.
3: Ell veia xerrar la guitarra.
1: Sí.
5: El diario de Miguel.
2: No,
5: Miguel,
1: la guitarra és un instrument triat entre els joves d'avui en dia. Té fama?
5: Sí, polivalente.
1: Molt bé. Molt bé, Miguel, i moltes gràcies per atendre'ns, per voler jugar a nosaltres. Has comprovat que tenim una oïda molt fina.
2: Sí, avui ho heu endevinat. Enhorabona.
1: Moltes gràcies.
5: Enhorabona.
3: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies, Miguel.
1: Gràcies, Miguel.
4: Adéu.
5: Que vaya bien, gràcies.
3: Igualment.

0: Assumpció, aquí ha passat una cosa, i és que hem destapat un parell de melons interessants. Però tu, bueno, tu ets una persona que habites el món dels conservatoris
1: sí.
0: i músiques. Sí. Què passa allà? Jo m'han arribat xiu-xius, que allà és xiu-xius de tota casta.
1: Xiu-xius,
0: sense dir no ni res, però conta-mos qualque història que hagi passat per allà.
1: Qualque història dels conservatoris ràndoms d'Espanya, no n'hi ha cap en concret.
0: Entesos? No els geolocalitzarem.
1: No els geolocalitzam ni res d'això. Bueno, xiu-xius, clar, en el conservatori cada trimestre fem un encontre. Uh-huh. Això significa que estem una setmana tots els músics de l'orquestra junts. Mm. Una setmana on estem moltes hores plegats, moltes hores. Una setmana on en el final hi ha un concert i després et surt de festa. Festa on hi ha ben metalls, arpistes...
2: Tot tipus d'instruments, ja
1: sí,
2: m'enteneu.
1: Sí, on tots mos convertim en ben metall realment allà en aquella festa. No, i aquí sí que hi ha molts de xiu-xius, però xiu-xius com, per exemple, que qui lligues és director, per exemple.
0: Uh-huh. Ara jo t'ho diré, grups musicals, i tu mires si lliguen o no, si diuen o no. Per exemple, percussió amb ben metall.
1: No. No sé, no me lligo.
2: Massa hippie.
1: Sí, mm-hmm. massa too much els dos.
2: Sí, exacte.
0: Xilofonista amb flautista.
1: Tampoc.
2: Ai, ara no he vist... Ah, xilàfon, sí.
1: Xilàfon amb flautista tampoc.
2: Xilàfon, qui toca xilàfon. Bé, la percussió.
1: Sí, la percussió, exacte. Mm.
0: Pianista amb violoncel·lista.
1: Això sí, això m'hi pega molt.
0: Sí?
1: M'hi pega molt. Molt romàntic. Mm-hmm. Molt romàntic.
3: I una cosa, quan feis aquestes trobades, jo, clar, m'imagino una jam session on de cop tothom sap tocar perfectament lo que toca i feis allà i sou increïbles. És com que això passa.
1: Això passa, però només ho fan els de jazz. Ho fan molt bé ells.
3: Clar.
1: Els clàssics mos posen una jam session i mos ofegam.
0: Ah, sí?
1: Perquè no mos ensenyen. Sí, hi ha diferents formes d'estudiar música o clàssica, o de jazz, o contemporània. Per tant, els clàssics en els clàssics. I els de jazz són una altra tribu que també en xerraré d'ells qualque dia, però...
2: Molt bé, Assumpció. Idò, mos has donat una altra classe magistral de música. Torna la setmana que ve. Sempre mos ha passat molt bé amb tu.
1: Gràcies. Avui hem xerrat dels marginats i la setmana que ve tornarem amb l'orquestra.

0: M'ha encantat. Ara vos fa ganes tocar qualque instrument?
1: Sí.
0: I no vaig en segones, amb aquesta pregunta, que vos conec.
1: I què podries entendre? Que podríem
0: no ho sé, no ho sé.
1: Entendre en segon significat.
0: Quin instrument voldríeu tocar, aprendre, si tornéssiu a néixer? Bé, encara mai és massa tard per tornar a començar.
1: A jo m'agradaria molt tocar molt bé el piano.
2: Ah, mira.
0: És que és un altre cliché.
1: Però és que és bé, t'ho prometo, que m'encantaria.
3: És que un que toca la guitarra amateur no diria altra cosa que el piano.
1: I si un dia duim instruments aquí tots intentant fer una cançó?
0: No. És a dir, tu què vols? Que mos treguin de fora? Que els nostres oients mos posin sa creu per sempre?
2: I en Xavi, jo duim instruments i tu dus la teva veu.
1: No, no, dus la seva flauta i toca l'himne de l'alegria, que fa que van darrere l'himne de l'alegria. Com era?
0: No, no, no el tornaré a fer. És a dir, no m'heu dit. Xavi és piano i tu, Jordi?
2: Jo és que vaig intentar la bateria, ja és una història que he contat, i vaig fracassar completament. Vaig durar 3 mesos.
0: Per què?
2: Perquè el professor no m'ho queia bé. Sempre m'ho deia que no practicava i jo practicava, però no era suficientment bo.
1: Des d'aquí una abraçada en el professor d'en Jordi.
2: Una abraçada en aquest professor que em va arruïnar la meva carrera musical. Però, no sé, ara la trompeta estaria bé, sobre tocar la trompeta.
0: Ah, sí, però varen dir que te'n pegava tant. Tu que dus una racadeta.
1: Seria com el de Búhos.
2: De fet.
1: Podria ser trompetista de
2: Búhos. Però és guai.
3: Poca cosa se diu que en Jordi és fill de músic, oh?
2: Sí, d'un bateria, mira.
3: D'un bateria. Ai, no vas al teu profe, no?
2: Ah? No vas a un pare, home. No, però sí, fill d'un bateria i jo he sortit a rítmic.
0: No s'adús a sang, queda.
2: No s'adús a sang.
3: Bueno,
2: el meu germà, sí, ho ha duit. Però bé, cadascú li toca...
0: És l'ovella negra, Jordi.
2: Sóc l'ovella negra de la meva família, això pot ser en xerra.
0: Ai, bé, el fill discol.
2: Saps què diu? Ràdio havia de fer.
1: Ràdio! Bueno, tens
0: tanta sort que hem arribat a les xiu-xiu per nostres oients. Número 8, Assumpció, fill, la setmana que ve.
1: Adéu, que vagi
0: Jordi,
1: bé.
0: Xavi, molt bé
1: demà, si Déu vol.
0: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Pedro, vam, vine aquí, què has pensat?

0: són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, nova jornada de vaga avui de les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys a les Balears. Exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que acabi amb la precarització del sector. Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin a aquesta aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre. La convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir amb la patronal per negociar l'equiparació salarial a l'escola concertada i que va acabar amb un principi d'acord firmat per 2 dels sindicats per USO i FECIE per millorar les condicions de la concertada de 0 de 8 anys i que, per tant, també afecta l'etapa de 0 a 3. Tot d'una, ho explicam en aquest dimarts, dia 16 de juny. Un dimarts en què estan pendents un nou mort en accident de trànsit a Mallorca.
2: Un home ha perdut la vida en un xoc entre 2 cotxes a les 6 d'avui matí. Ha estat el quilòmetre

0: de la carretera M30, a prop de Mercapalma. El sinistre també ha resultat ferit greu un altre home que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Llàtzer.
1: I el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves.
0: Així ho alerten les expertes de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases. Adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És la psiquiatra Iratxe Aguirre.
2: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, ha configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
1: I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrià Salazar, pren possessió del càrrec.
0: I s'ha fixat com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diferents dins la Fiscalia de les Balears.
1: I avui és el darrer ple del curs polític al Parlament fins al mes de setembre.
0: Els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació previsiblement no prosperarà. El ple també estarà marcat per la vaga d'educadores de 0 a 3 anys, amb la concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants.
1: I també el Congrés dels Diputats celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu, una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'apertura de judici oral.
1: I en els esports, la selecció espanyola no passa de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena mundialista. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia, 0-0 contra la selecció número 67 del rànquing, trabalada de l'equip de De La Fuente, que no va ser capaç de trobar la porteria d'una selecció que jugava el primer partit a la seva història a un Mundial. L'altre partit del grup, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, va acabar amb empat a 1 i tots 4 sumen un punt a la primera jornada. Espanya jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa.
1: I pel que fa al temps, avui encara tenim temperatura d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i, de fet, notarem una certa pujada respecte d'ahir. Esperem tenir unes màximes bastant diferenciades entre les diferents illes. A Menorca, la màxima girarà entre els 30 i els 31 graus aproximadament. A Mallorca, entre els 29 i els 35. I a les Pitiuses, un valor una mica més baixos, entre els 26 i els 30. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la. El sol serà l'absolut protagonista amb permís de qualque pinzellada de núvol prim, molt poca cosa. El vent bufarà fluix i també tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Mallorca 18 graus a Campos, 19 a Sa Pobla i 21 a Palma. A Menorca, 20 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. I a les Pitiuses, 19 graus a Eivissa i 21 a Sant Francesc.
1: Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanillas, en Cel López, Caterina Bany i Neus Pericàs. Comencem.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades avui a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que posi fi a la precarització del sector. S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a l'aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre.
0: A més de l'aturada de 24 hores, hi ha concentracions a les 9:30 davant del Parlament i a les 10 davant de la delegació de la Conselleria d'Educació a Mahó. A les 6 hi ha previstes també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
1: Aquesta convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir marcada per les diferències entre els sindicats sobre com negociar les millores laborals del sector.
0: Va ser a la trobada per negociar l'equiparació salarial a l'escola concertada. Els sindicats USO i FECIE, que sumen majoria a la mesa de la negociació, defensen un acord global del 0 als 18 anys. En canvi, els sindicats sindicats convocants a la vaga d'avui, UGT, Comissions Obreres i l'Estei, juntament amb la plataforma 03, es van aixecar de la taula de negociació, consideren que el conveni de 0 a 3 anys ha d'anar per una via i la resta de concertada per una altra. Són Jaume Coll, d'UGT, i Sara Serra, de l'Estei.
6: Perquè nosaltres entenem que s'han de separar, diguéssim, el que serien les negociacions per conveni, per una part el que afecta en el 7 conveni de concertada i per una altra part el que afecta en el 13 conveni de centres d'assistència i educació infantil, i això és el que ha manifestat.
7: Les seves millores s'haurien de tractar a una mesa de negociació autonòmica d'educació infantil.
1: Sí, com sigui, la reunió va acabar amb un principi d'acord firmat per USO i FECIE per millorar les condicions de la concertada de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3.
0: Els secretaris generals d'Ensenyament d'UGT i FECIE, Juan Carlos Lorenzo i Antoni Sacarés, han confirmat que també continuaran reclamant altres millores en les condicions precàries de les educadores de 0 a 3 per minimitzar les disparitats laborals.
8: També ja s'han posat encima de la mesa diferents punts a tratar en esta mesa negociadora para mejorar las condiciones, tema de jornada y tema de algunos requisitos de tema del decreto de mínimos de que se habla, pero bueno.
9: Estem d'acord en que una primera actuació un poc urgent és fer aquesta passa, que això és el principi d'acord, i després de futur ja ens plantejarem continuar millorant.
0: Per part de les patronals, la presidenta de l'Escola Catòlica Concertada de les Illes, Llucia Salleres, ha assenyalat en relació amb la lluita d'un conveni autonòmic propi de 03 per part de Comissions, UGT i STEI i la xarxa 03, que no poden tenir diferències laborals entre els docents de la concertada.
10: Sé que hi ha sindicats que en aquest moment no volen seguir per aquesta línia, que intenten disgregar el que és 03 per una banda de l'escolarització ordinària, però no és la nostra pretensió, perquè nosaltres no podem tenir dues condicions distintes dins una mateixa escola concertada.
0: La pròxima mesa negociadora de la concertada serà el pròxim 26 de juny a la seu de PIMEM. Els sindicats USO i FECIE tenen una representació de més del 50% en les meses amb les patronals.
1: I sobre la vaga d'avui a l'educació de 0 a 3 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que el govern ja ha presentat la seva proposta per abaixar el nombre d'alumnes per aula.
11: Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
1: La vaga de les educadores de 0 a 3 anys marcarà també avui el ple del Parlament. Hi ha una concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants i a dins de l'hemicicle aquesta qüestió també serà present a la sessió de control al govern. Això en un pla en què els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació previsiblement no prosperarà i, per tant, serà el darrer ple del curs polític fins al mes de setembre.
0: La diputada del PSIP, Amanda Fernández, ha reclamat que el govern aprovi la limitació de cotxes per decret i ha oferit al PP els seus vots per validar-lo després al Parlament. El popular Sebastià Sagreras lamenta el que considera un intent dels socialistes de voler enganar la ciutadania.
12: Entra en vigor l'endemà i com que nosaltres demanem habilitar aquest període de sessions, ho podrien convalidar i, com ja han dit en reiterades ocasions, té el Partit Socialista que li estén sa mà.
13: Se corri el que se corri ara, ja no hi som a temps perquè no varen córrer durant 8 anys. Les flotes de cotxes de lloguer que han vingut de sora ja són totes aquí des del mes de maig i crec que aquestes propostes del Partit Socialista no responen a més que postureo.
0: I Vox ha advertit que exigirà contraprestacions si el govern necessita els seus vots per aprovar els pressupostos del 2027. La portaveu, Manuela Cañadas, ha assegurat que els vots del PP, els vots de Vox, en aquest cas, no es regalaran.
14: Pues parece como que no tiene intención en aprobar un techo de gasto ni presupuesto y es un paripé.
0: Més per Mallorca, creu que no hi haurà uns nous comptes i considera que el PP ja està en moda electoral. Els ecosobiranistes encaren el darrer any de legislatura amb optimisme. Aquest cap de setmana han presentat les candidatures per a les pròximes eleccions. És Maria Ramon.
15: Conscients que mos queda un any de molta feina, les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix.
0: Una vegada més, Lluís Apesteguià i Maria Ramon encapçalaran la llista de Més per Mallorca al Parlament.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I el que també continua avui és la vaga de metges. És el segon dia de la darrera tanda d'aturades. Els facultatius amenacen, a més, amb una vaga indefinida a la tardor si no hi ha acord amb Sanitat per l'Estatut Marc. Els sindicats anuncien que el conflicte es reprendrà amb més força a partir del mes de setembre.
0: El president de Cimeval a les Balears, Miguel Lázaro, assegura que el conflicte s'ha enquistat tant, amb diferències insalvables amb la ministra Mònica García, que ara li toca al president Pedro Sánchez fer-se encàrrec. Són declaracions al programa día.
16: Lo que está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida y que desde luego la pelota la tiene Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que si a él le preocupa tanto como dice que la sanidad pública es el eje del estado del bienestar español, pues bueno, si es verdad eso, que actúe en consecuencia y es muy fácil.
0: L'avantprojecte de llei per a reformar l'Estatut Marc ja s'ha aprovat en Consell de Ministres i ara està en fase d'audiència pública. Els sindicats mèdics convocants a les protestes han presentat al·legacions al text. Alguns pacients ja notaren ahir els efectes de las aturadas.
17: Y no podemos hacer nada. Salimos de Ibiza y tenemos que volvernos.
18: No sé, que sortissin al carrer, jo aniria darrere d'ells, sortissin al carrer i es manifestessin. Perquè ara, per mi, és jugar amb la salut dels pacients.
0: La jornada de vaga d'ahir ja ha deixat anul·lades una quarantena d'intervencions quirúrgiques, més de 1.500 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 consultes d'atenció primària més. La consellera de Salut, Manuela García, preveu que en el conjunt de la setmana quedin ajornades 15.000 actuacions sanitàries que tindran un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
1: Mentrestant, els treballadors de l'empresa pública d'ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per avui divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears.
0: Ara bé, es mantenen les jornades de protesta previstes per als dies 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 5 i les 7 del capvespre, i també la vaga indefinida a partir del dia 29 de juny. El secretari del Comitè d'Intercentres d'UGT, Francisco Muñoz, explica que han arribat enteses en qüestions de dietes, però que encara queden altres temes fonamentals damunt la taula.
19: Hemos cerrado un acuerdo sobre el concepto de dietas. Ahora los trabajadores que realicen jornadas de 12 horas pues percibirán la dieta que actualmente no se estaba cobrando. Bueno, el día 17 tenemos que continuar las reuniones con GSAI, fuera ya de Tamip, y tenemos que negociar la RPT, la relación de puestos de trabajo, como sus complementos.
0: El comitè de l'empresa pública GSAI reclama una pujada salarial, l'abonament de quantitats pendents fruit de sentències judicials i el pagament de dietes als treballadors amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener per fer jornades de 12 hores diàries, entre d'altres reclamacions.
1: I atenció ara en aquesta altra notícia de l'àmbit sanitari. Les expertes alerten que el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves i perfils que en molts casos no necessiten aprimar-se per motius mèdics. Així ho constaten els professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Sant Espases, que adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i incrementen la sensació de sacietat. És una crònica de Victòria Moray.
20: La reducció artificial de la gana pot activar patrons propis dels trastorns alimentaris en persones vulnerables, especialment en aquelles amb antecedents o una relació conflictiva amb el menjar i el cos. Les expertes recorden que l'ús d'Ozempic pot provocar una desconnexió de les senyals naturals de la gana i sacietat i generar por a recuperar-la una vegada s'abandona la medicació. La referent de la Unitat de Trastorns de Conductes Alimentàries de Son Espases, Iratxe Aguirre, alerta que ja estan tractant de casos d'anorèxia i bulímia derivats d'aquests fàrmacs.
2: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa. La pérdida de peso rápida, hacer desarrollar conductas de restricción alimentaria, de obsesión por la comida, querer perder más y más peso, problemes con la imagen corporal, distorsión de la imagen corporal.
20: Les especialistes també consideren imprescindible que hi hagi un seguiment estret dels casos i que no s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut la pacient. Reclamen que durant el tractament també s'avaluï com la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar, amb el seu cos i si estan apareixent conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Anna Mallorquín és infermera especialitzada en salut mental a la UTCAD de Son Espases.
3: Seria important que les persones que estan fent aquest tractament fossin a seguiment estret amb la persona que les ha prescrit aquest fàrmac, també a atendre altres processos que tenen que veure amb com està la persona a nivell psicològic, com se encuentra amb aquest canvi físic que està experimentant i, sobretot, poder detectar de manera temprana esos signos de alarma. Una de las indicaciones serían pues, suspender el tratamiento y pedir ayuda a los profesionales de salud mental.
1: Les xarxes socials i alguns modes vinculats a la pressió estètica estan normalitzant l'ús d'aquests medicaments entre persones sense obesitat ni indicació clínica, segons explica Aguirre. A més, alerten que en alguns casos hi ha professionals que recepten aquests tractaments sense un seguiment psicològic ni nutricional suficient. També preocupa que moltes persones acabin associant el benestar o l'èxit personal en la primesa extrema, una tendència que sembla que s'està estenent de nou, especialment a través de les xarxes socials i nous estàndards de primor. És Iratxe Aguirre, referent de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària de Son Espases.
2: Però, clar, l'uso sin control, simplemente por un sobrepeso ligero o incluso sin sobrepeso, simplemente porque quiero por estética perder unos kilos, efectivamente es de riesgo y allí quizás nos tenemos que hacer un replanteamiento del uso que estamos dando en la población general.
20: Les especialistes insisteixen que aquests tractaments només s'haurien d'utilitzar sota supervisió mèdica i dins un abordatge integral que tingui en compte tant la salut física com la salut mental.
1: I les Balears crearan dos òrgans per millorar la coordinació dels projectes de salut mental, s'ha anunciat durant la primera reunió entre la Conselleria de Salut, la Conselleria de Famílies i Benestar Social i una vintena d'entitats del tercer sector. La consellera de Salut afirma que el 80% dels trastorns d'ansietat es poden resoldre a l'atenció primària y que los psicólogos clínicos están formados para abordar esta mena de casos.
21: No estamos hablando de que en atención primaria y los psicólogos sanitarios vayan a tratar una esquizofrenia o vayan a tratar un trastorno bipolar, no. Se está hablando de situaciones como me he referido, situaciones de la vida cotidiana que en un momento determinado te superan y que te impide que puedas realizar una actividad que habitualmente tú realizabas.
1: Una de les entitats que han assistit a la trobada Estrès Salut Mental, amb més de 30 anys d'experiència i més de 1.200 persones ateses el 2025. El president Alfons Suárez reconeix que es va crear la Direcció General de Salut Mental i a més comunicació entre el govern i el tercer sector.
22: Sí que nos gustaría que los conciertos que tenemos con ellos, por ejemplo, se consolidaran, hubiera un aumento de plazas gradual cada año, porque tenemos una lista de espera que hay que rellenar.
1: En la trobada han participat altres entitats com la Fundació ANAR, la Fundació Aldana i l'Associació Altes Capacitats de Mallorca. Hi ha un mort i un ferit greu en un accident de trànsit entre dos cotxes a Mallorca. Per motius que es desconeixen, els dos vehicles han xocat a les 6 del matí al quilòmetre 1 de la MA30. Això és el coll d'en Rabassa, a prop de Mercapalma. A causa de la gravetat dels fets, s'ha requerit la presència del 061, que s'ha desplaçat fins allà amb una unitat de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic.
23: Els serveis sanitaris han actuat conjuntament amb la policia i amb els bombers. A l'arribada ja han trobat un dels conductors mort, l'altre atrapat a l'interior d'un vehicle molt greu. L'han tret del cotxe, l'han traslladat tot d'una a l'Hospital de Sol Llàtzer, el més proper, i s'ha activat per aquest segon ferit el codi politrauma. Val a dir que aquesta fita quilomètrica és un dels punts negres que històricament hi ha hagut a la xarxa, que precisament el Consell va fer-hi fa 2 anys i mig una obra per suavitzar els canvis de rasant, una actuació feta a instàncies de la Fiscalia que el gener de 2023 va remetre escrit a l'Institució Insular en què requeria fer-hi unes obres per eliminar aquest punt negre arran de dos greus accidents que ja hi havia hagut el 8 de maig del 21 i el 7 setembre del 22, amb dues i tres víctimes mortals, respectivament.
20: I un jove de 27 anys, Roman, en estat greu després de caure des d'una altura de 7 metres de les roques del Caló d'Esmoro, a Santanyí.
4: El jove de nacionalitat estrangera ha estat atès per personal sanitari del 061 i evacuat amb pronòstic greu en l'helicòpter dels bombers de Mallorca, la Milana, fins a l'Hospital Universitari Son Espases, on Roman ingressat.
20: I atenció als que avui circulin per la zona d'Andratx, perquè el govern ha organitzat, a partir de les 10:30 del matí fins a les 2 del migdia, un simulacre d'incendi forestal. Serà la zona entre Santal, Missarracó, i tot i no haver-hi talls de trànsit, sí que es recomana planificar les sortides o cercar rutes alternatives.
23: El simulacre recrearà la declaració d'un incendi forestal inicialment de petites dimensions que anirà augmentant de complexitat amb el pas de les hores. Tot això permetrà practicar diferents accions, com per exemple el rescat d'excursionistes, el tall de xarxes d'alta tensió, la gestió de la població o l'extinció del foc amb mitjans aeris.
20: I ha quedat extingit l'incendi agrícola declarat ahir a hora baixa entre Santanyí i Campos. Ha cremat en total de 9 hectàrees.
4: El foc es va declarar a prop de les 5 de l'hora baixa. En les tasques d'extinció han treballat efectius dels parcs de Felanit, Llucmajor, una dotació de Manacor, un sergent i un tècnic, així com efectius de Libanat amb mitjans terrestres i aeris.
20: I Eivissa també ha quedat extingit l'incendi forestal declarat a la zona de Porroig. Al municipi de Sant Josep de Sa Talaia s'hi varen mobilitzar efectius dels bombers i de Libanat. Aquest segon, prop de les 5 de l'hora baixa, ja donava el foc per extingit. Les flames afectaren una superfície de gairebé 0,1 hectàrees.
6: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
7: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
6: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
20: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Passen 22 minuts de les 7 del matí. El nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, es fixa com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa el càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat també diferents dins de la Fiscalia de les Balears, Carme Moreno.
8: Salazar ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir el càrrec de fiscal superior. A més, s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia compta amb 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que s'incorporaran, ha dit, en àrees com la lluita contra el narcotràfic d'una gran complexitat. Entre els seus objectius hi ha, ha dit, fer de la Fiscalia una institució més transparent i defensar les víctimes que són persones vulnerables i a vegades pateixen la revictimització amb diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses.
24: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
8: Salazar també s'ha mostrat preocupat per l'embòs que pateix l'Audiència Provincial de Palma i la complexitat de macrocauses relacionades amb la ciberdelinqüència i el narcotràfic. És per això que el nou fiscal superior ha apostat per la creació d'una nova sala.
24: Prever o conseguir que hubiera una nueva sala de la Audiencia Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco. Esto está pasando un poco con la justicia. La justicia tiene que ser necesariamente ágil.
8: Salazar, que anteriorment ha ocupat càrrecs com el de tinent fiscal o coordinador de l'àrea antidroga, no s'ha volgut pronunciar sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un presumpte delicte d'odi on la Fiscalia no l'acusa.
20: I el futbolista Rafa Mir ha anunciat a través d'un missatge a les xarxes socials que recorrerà la sentència de l'Audiència de València que el condemna a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
23: El tribunal considera provar que l'exjugador de l'Elx va agredir i va lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de 2024 a la seva casa, al municipi valencià de Bétera. Mir també haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros euros a la víctima. El tribunal també ha condemnat el segon acusat, el també futbolista Pablo Jara. A ell li imposa 2 anys i mig de presó per agressió sexual i un delicte contra l'integritat moral i lesions lleus a un altre atleta.
1: I després que s'ajornes la setmana passada, l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, declara avui als jutjats en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
4: El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafiti que inclou un insult a Jorge Campos, una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes socials. Picornell va explicar que la pintada es va fer l'any 2023 i ell s'hi va fotografiar un any després, el 2024. La setmana passada, la defensa va demanar més temps per preparar la declaració. A l'arribada dels jutjats, Picornell va defensar que es va fer en to humorístic.
1: I d'aquí a 6 minuts arribarem a les 7:30, és el moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam aquí a les Balears, avui pendent de la justícia.
23: És així, en diferents aspectes, val a dir, última hora, per exemple, investiga què passa a prop de la presó antiga, després de tots aquests dies d'aldarulls que s'han anat seguint, i que va ser desallotjada, recorda'm, per ordre judicial, parlàvem precisament d'això, que molt de temes, molt de titulars es refereixen a la justícia, i diu a la seva portada que desenes de persones, fa recompte, encara viuen a les edificacions que hi ha annexes a la presó, tot i que la presó, recorda'm, estigui buida i desallotjada. En canvi, Diari de Mallorca, per la seva banda, el que diu és que el balde, precisament, Jaime Martínez, aplicarà el mateix mètode que va emprar a la presó antiga a altres assentaments. És una declaració d'intencions que des de la qual se'n fa ressò el Diari de Mallorca, el seu titular principal. En aquest cas, la fotografia és pel nou fiscal. Just fa una estona l'estàvem sentint parlar. Idò, Salazar diu, pren el comandament, el titular, al peu de fotografia de la portada del Diari de Mallorca. Obre amb el mateix, pràcticament, un dels digitals, el Mallorca Diario, i anant ja a la revisió dels diaris que es fan en línia, destaca que va marcar-se com a prioritat la cura de les víctimes. També destaca això de la protecció de les víctimes, l'Ara Balears, d'aquesta qüestió en concret, tot i que no obren el diari amb això. Mentre, OK Balears, el que destaca, podríem dir, és la cara més executiva d'aquesta justícia, quan precisament diu que la delegació del govern dona la culpa a la visita del Papa el fet que s'hagi endarrerit el reforç policial estival. Després explica en el cos del test que precisament els agents que varen haver d'anar a cobrir aquesta visita papal no han arribat a temps per aquest reforç estival que es posaria en marxa a l'inici de la temporada, com sempre, a les Illes Balears. I parlant precisament de turisme, atenció a les declaracions que destaca el periòdico de Ibiza, en aquest cas anem ja als diaris editats en paper a les Pitiuses, però en aquest cas idò, explica que Vicent Marí, que és el president del Consell, va dir que hi ha saturació, que si hi ha saturació a les Pitiuses és que les coses no s'han fet bé. Declaracions que posa entre cometes al diari. En canvi, segons el diari, les empreses de la construcció de les Pitiuses estan encantades perquè s'ha disparat la facturació en els darrers mesos. Tancam aquest repàs de premsa que fèiem als diaris de les Balears amb el Menorca, que diu que el Consell motivarà, diu, els funcionaris amb fins a 12.000 euros a l'any de plussos.
1: I a la plana judicial també es presenta als diaris de tirada estatal, però amb el permís de la política internacional.
23: És així. Per exemple, El País obre amb el combat que es va celebrar, o que va celebrar Donald Trump pel seu 80è aniversari a la Casa Blanca, arts marcials mixtes, explica, en gros però, assegura que Israel i la seva resistència posen en risc l'acord de pau signat entre els Estats Units i l'Iran, precisament. Deixa el paper discret d'Espanya al Mundial de Futbol, en petitet a baix, amb una fotografia, perquè la fotografia grossa és per aquestes arts marcials, per aquest ring que es va muntar a la Casa Blanca. El Mundo és la fotografia central, la del futbol, en aquest cas, central i grossa, podríem dir. El titular, però, el que diu és que el PSOE va activar la seva claveguera, ho diu textualment, 16 hores després de la carta del president Pedro Sánchez. L'ABC, amb una línia semblant, deien precisament que la majoria parlen de la plana judicial, i afirma que Ferraz, que la seu del PSOE, manté contacte directe amb José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident, per veure per on aniran els tirs de la seva declaració. Confia el partit, segons l'ABC, que aquesta declaració faci un gir, diu, el pessimisme que s'ha instal·lat al partit. La Vanguardia, per la seva banda, del que parla en aquest cas a la portada de fuig de totes aquestes qüestions, parla d'una factoria d'intel·ligència artificial que s'està programant o s'està gestant a Móra de la Nova, a Catalunya precisament, recorda que aquest diari és fet allà, foto pel foc a la catedral de Kiev.

0: I són ara les 7:30, resumim les qüestions principals d'aquest matí de dimarts. Nova jornada de vaga avui de les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys. Exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que acabi amb la precarització del sector. Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin en aquesta aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre.
1: La convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir amb la patronal per negociar l'equiparació a l'escola concertada. Va acabar amb un principi d'acord firmat per dos dels sindicats, USO i FESIE, per millorar les condicions de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3.
0: I un home ha mort i un altre ha ingressat a l'Hospital de Son Llàtzer en estat greu a causa d'un accident de trànsit a Mallorca.
1: Ha estat a les 6 d'avui matí quan s'ha produït un xoc entre dos cotxes. Ha estat al quilòmetre 1 de la carretera MA30, la via connectora, prop de Mercapalma. Just en aquest punt, el 2023 s'hi van fer unes obres per fer la via més segura després de dos greus accidents mortals.
0: I el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves.
1: Així ho alerten les expertes de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases. Adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És la psiquiatra Iratxe Aguirre.
2: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
0: I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, pren possessió del càrrec.
1: I s'ha fixat com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diferents dins la Fiscalia de les Balears.
0: I darrer ple del curs polític avui fins al mes de setembre.
1: Els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació, previsiblement, no prosperarà. El ple també estarà marcat per la vaga d'educadores de 0 a 3 anys, amb la concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants.
0: També el Congrés dels Diputats se celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu. És una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'apertura del judici oral.
0: I a la crònica internacional, 24 hores després d'anunciar un acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, algunes embarcacions carregades de petroli ja han sortit de l'estret d'Hormuz.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ho ha assegurat així a la seva trobada amb el president de França, Emmanuel Macron, prèvia a la cimera del G7 que se celebra des d'ahir a Evian. Al manco, 5 bucs iranians han creuat el bloqueig naval imposat per Washington.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura anirà a l'alça. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i, de fet, esperant que arreu del territori notem un cert augment. Els valors més elevats seran bastant diferents entre cada una de les illes. A Mallorca, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. A Menorca ho farà entre els 30 i els 31, mentre que les Pitiuses ens situarem amb un valor una mica per sota, entre els 26 i els 30 graus de màxima. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la. El sol serà el gran protagonista de la jornada, acompanyat de qualque núvol prim, molt poca cosa. El vent bufarà molt fluix i de component variable tot l'arxipèlag i tendrem la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Ferreries i 22 a Fornells. A les Pitiuses, 19 graus a Sant Carles i 22 a la Savina. I a Mallorca, 17 graus a Montuïri, 19 al Port de Solla i 23 a Son Cervera.
4: Informatiu matí. Esports.
0: I són ara les 7:35, encetant la informació dels esports, parlant d'Espanya, que ha debutat amb un empat a 0 al Mundial. Gavi Fortesà, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou. Trabalada grossa de la selecció espanyola contra la selecció 67 al rànquing FIFA. L'equip de Luis de la Fuente no va ser capaç de fer cap gol a un partit que va decepcionar molt en l'estrena mundialista. Una decepció maquillada gràcies a l'empat també entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, 1-1 a l'altre partit del grup. Sentim el que diu el seleccionador espanyol.
5: Seguir en la misma idea, seguir obviamente mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura de que hay que tener en este tipo de partidos.
4: Els jugadors Rodri, Unai Simón i Oyarzábal varen donar explicacions en acabar el partit.
6: Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
7: Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.
8: Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volvernos locos.
4: L'heroi, elegit com el millor del partit, va ser el porter de 40 anys de Cap Verd, Bosinha. El sentim.
9: Para nosotros es un partido muy bien conseguido, trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
4: A més, ahir també es varen jugar els partits Bèlgica 1, Egipte 1 i Iran 2, Nova Zelanda 2. Per avui, a les 9 del vespre, França-Senegal. I la pròxima matinada, a partir de les 12, Iraq-Noruega i a les 3 de la matinada, Argentina-Argèlia. El pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. I pel que fa al Real Mallorca, cap novetat. Pel que fa a Martín de Michelis, encara que ja se parla de possibles relleus a la banqueta de Somos, com per exemple Luis Carrión. Mentre el Leipzig alemany, l'equip que ha oferit el càrrec de tècnic a Martín de Michelis, encara no s'ha desfet del seu entrenador Ole Werner. I pel que fa a l'actualitat de la plantilla, el representant de Jan Virgili està en negociacions amb el Barça per una possible tornada del jugador a l'equip blaugrana. Anem ara amb el futbol sala. Tres dies després del final de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, el president José Tirado ha volgut fer balanç d'un curs on s'ha arribat a tres finals i dues semifinals.
10: Estoy contento, yo creo que hemos hecho en líneas generales un año bueno. El objetivo está hecho para esto, para jugar finales, porque cuanto más finales juegues, más posibilidades tendrás de ganar, ¿no? Y está hecho para esto, esta es la realidad. Entonces hay que estar muy contento y muy feliz porque el equipo ha dado el nivel de estar peleando por todo, ¿no?
4: Són declaracions d'ahir a la signatura del conveni entre la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení universitari de futbol sala. Un projecte que permetrà a les alumnes matriculades compaginar-ho amb la pràctica esportiva federada i representar oficialment la UIB als campions d'Espanya universitaris. És José Tirado.
10: Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito, y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la fundación y el Palma Futsal tenían un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente.
4: I en bàsquet, l'Azul Marino, amb el fitxatge de Sika Koné, posa la cirereta a la plantilla que ahir el club va donar per tancada. La pivot de 23 anys, nascuda a Mali i que actualment juga a l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams, arriba procedent de l'Estepona. Va ser l'MVP de la jornada fins a 4 vegades. Koné serà la referència interior d'una plantilla de luxe que dirigirà Alberto Artuña en la seva estrena a la Lliga Femenina.

0: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. I que també
1: ho... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
10: Són ara les 7:41 minuts. Moment per sortir a l'estàrio. Vos tornem a parlar ara de la vaga de 24 hores avui a les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears. Les treballadores mantenen les mobilitzacions per reclamar un conveni autonòmic propi i millores salarials. Anem en directe a l'escola d'infants Ciutat Antiga, ben a prop de l'escola graduada Palma. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Com ha començat la jornada?
11: Una jornada que ha començat ben descafeinada. De fet, aquí al carrer Jaume Lluís Grau es nota de valent, que no és un dia normal, ho diríem així. De mica en mica sí que van arribant algunes famílies, molt poques, per tant, un dia que no és habitual, poques entrades de famílies. Ubicada al centre històric de la ciutat, és una de les que està gestionada en aquest moment per l'Ajuntament de Palma, però externalitzades als amics entre les mestres d'educació infantil, les que han pogut parlar. Estan ben cansades, ens han explicat que tenen uns ànims en aquests moments ben calents. Escoltam, una d'elles és na Marian Peregrin.
12: Un poc cansades, perquè, clar, duim molt de temps ja lluitant, se suposava que havíem arribat a un acord i en el final pues, no s'està fent, i pues, arriba un moment que te trobes molt, molt, molt, molt cansada. Perquè, clar, quan venen aquí... ara tens uns ràtios molt grans en relació a la feina que fem, no està valorat per res.
11: De fet, hem de dir que aquí tenen fins a 10 aules en total, amb unes ràtios, com deien, com escoltàvem ara, ben elevades. Asseguren, ahir van enviar una comunicació a totes les famílies per avisar d'aquesta aturada d'avui. Es preveu que s'hi sumin en aquesta vaga un centenar de centres de primer cicle d'educació infantil, més que de la darrera convocatòria. El conflicte laboral continua ben enquistat després que sindicats i patronals no hagin aconseguit arribar a un acord. Entre d'altres demandes exigeixen equiparar sobretot les taules salarials de les educadores de les escoles concertades no integrades amb la resta de modalitats. Hem de pensar que la Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims, han de garantir la presència de la direcció del centre i també una educadora per cada 3 aules. Escoltam de nou Marian Peregrin.
12: No podem ni arribar a final de mes. És horrorós, perquè a més és molt de treball, se llegeix moltíssim per lo que realment estem cobrant a final de mes, és a dir, hi ha molt de ràtios, moltes necessitats, cada vegada més necessitats, i no és equiparable.
11: I en aquesta vaga d'avui de 24 hores, hem de pensar que a les 9:30 d'avui de matí està convocada un primer acte de protesta, serà davant el Parlament, ja a l'hora baixa, a les 6 manifestacions simultànies a totes les illes. Per tant, aquesta és ara mateix la situació, de mica en mica van arribant algunes famílies, molt poques, en comptagotes. Per tant, ja saben que avui fan vaga les escoletes i n'hi ha algunes que no poden conciliar i no tenen més remei que enviar els fills a les classes.
10: Gràcies, Caterina. Vany, tornarem a connectar amb tu d'aquí a uns minuts, quan passin uns minuts de les 8 del matí. Continuem amb més conflictes laborals. perquè aquí també planteja mobilitzacions, en aquest cas a partir, però, del mes de juliol és el sector del metall, després del bloqueig en la darrera reunió amb la patronal pel conveni col·lectiu a les Balears. Segons UGT, volen proposar una vaga de 4 dies. Comissions, UGT i USO reivindiquen salaris dignes i la no compensació i absorció de les pujades perquè els treballadors, que són uns 39.000 a les Balears, notin un canvi en les seves nòmines i deixin de sofrir una gran pèrdua de poder adquisitiu.
4: El responsable de negociació col·lectiva d'UGT, Roberto Serrano, ha exigit clàusules de revisió salarial que blindin aquests sous en el cas que tant la pujada de preus com el nivell de la vida de les Balears es mantingui a l'alça en el futur.
5: Hemos estado aguantando durante las últimas reuniones, ellos no dan ya su brazo al torcer, al revés, nada más que hacen dar pasos para atrás de unas cosas que supuestamente ya estaban acordadas, ahora dicen que de eso ya no hay nada. Entonces, claro, no nos ha quedado otra nada más que empezar a comunicar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector que seguramente que durante este verano tengamos movilizaciones.
4: Aquestes concentracions podrien arribar després de 7 mesos de negociació, 9 reunions, 4 plataformes diferents de negociació amb la patronal de la Federació Balear d'Empreses del Metall.
10: També el Comitè del Personal Laboral no docent, els coneguts com a AT, manté les mobilitzacions i convocarà una nova concentració a principis del mes de setembre arreu de les Illes. És la decisió presa, diuen, arran de la manca de compromisos concrets i ni de calendaris que permetin donar una resposta efectiva a les seves necessitats. Tot després de la reunió mantinguda aquest divendres amb el conseller d'Educació, Antoni Vera. La portaveu del col·lectiu és Maria Àngels Cabañero.
6: Reclamen més recursos, més personal, més formació específica, ràtios adequades d'alumnes per a T i estabilitat tant per als professionals com per l'alumnat que tenem.
10: I la crisi de l'habitatge deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. Fixeu-vos, el 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i d'Oxfam Intermón.
4: La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa, en comparació amb el que hi destinen menys del 30%. La població jove destina de manera sostinguda el 40% i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per damunt del llindar recomanat, que és aquest que dèiem del 30%. En el cas de les llars unipersonals joves, l'esforç és encara més gran. Des de l'any 2017 supera, atenció, el 80% del salari. Els elevats preus de l'habitatge no expliquen per si sols aquest malestar. La precarietat i la inestabilitat laboral també pesen sobre la salut psicològica de la població jove i redueixen les seves opcions al futur.
10: I a Mallorca, l'edifici de Magaluf afectat per l'incendi mortal la setmana passada continuarà precintat fins a nou avís. Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als 41 afectats que podran continuar reallotjats fins que acabi el procés.
4: El veïnat de l'edifici Trianon 2 estarà mesos a tornar a les seves cases, segons pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià. Els pisos més afectats són el tercer, que és allà on es va originar el foc, i el de damunt i el de davall. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, explica que l'edifici encara té molta toxicitat.
7: I el reste de l'edifici està... Hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura que ha... instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
4: El fonament de l'edifici no ha patit tant com s'esperava, però sí que s'haurà d'apuntalar com a mesura de seguretat. Tot i això, el que més preocupa ara són els subministraments. Jaume Bujosa, el regidor d'Urbanisme de Calvià.
8: L'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és veritat que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important i que potser també retrasarà un poc el procés.
4: La comunitat de veïnats pot ara contractar tècnics externs que avaluaran els danys i col·laboraran amb els de l'Ajuntament per reparar i per netejar parts afectades a l'edifici.
10: I a Menorca, un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de Ses Canaletes de Son Parc, es Mercadal, han d'abandonar els habitatges per ordre judicial. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals i, en alguns casos, els apartaments estan ocupats. Axel Camarasa.
13: Tot i que alguns han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
14: A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, nos van a echar de aquí sí o sí.
13: Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals 30 menors d'edat. El seu futur passa per l'Ibavi.
14: Voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibavi haga algo.
13: José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, sosté. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions.
10: I Eivissa ha constituït la primera mesa de mobilitat. És un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transport i de mobilitat de l'illa, com ara la saturació.
4: El Consell d'Eivissa ha destacat l'augment d'usuaris del transport públic en un 20% des de la posada en marxa de la nova contracta. També han posat de relleu que la regulació de l'entrada de vehicles ha permès reduir enguany a més de 30.000 els cotxes presents a l'illa, però considera que ara cal anar més enllà, abordar altres qüestions relacionades amb la mobilitat. Són el president del Consell, Vicent Marí, i el conseller de Mobilitat, Mariano Joan.
15: Esperem que aquesta mesa es pugui anar reunint diverses vegades a lo llarg de l'any i a lo llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat de l'aeroport o dins l'autoritat portuària.
16: Si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
4: A la primera reunió hi han participat patronals, navilieres, hotelers, ecologistes i empreses de lloguer de vehicles.
10: 7:52 minuts. El Congrés dels Diputats celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu. És una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que ha de comparèixer en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'obertura de judici oral. La sessió plenària també es veurà esquitxada pel cas Plus Ultra.
4: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ha de declarar demà, ha sol·licitat al jutge José Luis Calama ajornar l'interrogatori sobre les joies intervingudes en el seu despatx. És el d'Arcadi Espany.
17: El president Zapatero va a comparecer, va a dar todas las explicaciones. Yo confío en que las explicaciones que del presidente Zapatero, estoy seguro, van a ser satisfactorias.
4: El Partit Popular considera vergonyós que rebaixi el nivell d'exigència per a l'expresident. El portavoz de la formació és Borja Semper.
18: Y por eso le pedimos con absoluta legitimidad al señor Sánchez que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto, que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
4: Pablo Fernández, de Podem, i Elisenda Alemany, d'Esquerra, reclamen respostes.
19: Lo de Zapatero huele muy, muy, muy mal.
20: Menos joyas, menos esconderse y más explicaciones.
4: Josep Rius, de Junts, considera que cada vegada hi ha més indicis de corrupció.
21: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
4: Compromís considera que Zapatero hauria de tributar les joies i Vox s'ha querellat contra l'expresident.
10: La tensió mediàtica d'aquesta jornada també passa pel Senat. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a la Comissió d'Interior de la Cambra Alta, on serà interrogada per les reunions que va mantenir l'exmilitant socialista Leire Díez. L'han citada després que la Unitat Central Operativa hagi entregat un nou informe a l'Audiència Nacional en què la revela que el Partit Socialista va pagar 6 viatges a la coneguda com a llanternera del PSOE entre els mesos mesos d'abril i l'agost del 2024.
4: I segons Luco, el darrer d'aquest viatge es tenia com a objectiu una reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo per oferir-li un pacte a canvi d'informació. Els investigadors apunten que l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanés Díez i que ella li detallava les seves actuacions. A la sortida dels jutjats de Tafalla ha insistit que no ha muntat cap trama.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
4: Sobre les causes judicials que afecten el govern i el PSOE, la secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Torró, considera que no hi ha motius per imputar el PSOE.
3: El Partido Socialista y sus trabajadores siempre han actuado en cumplimiento a sus competencias y siempre cumpliendo con la ley.
10: I de la crònica internacional, 24 hores després d'anunciar un acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, algunes embarcacions carregades de petroli ja han sortit de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ho ha assegurat així en la seva trobada amb el president de França, Emmanuel Macron, prèvia a la cimera del G7 que se celebra des d'ahir a Evian.
22: And the strait is already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for...
10: De fet, al Mancó, 5 vaixells iranians han travessat el bloqueig naval imposat per Washington. Així mateix, l'Iran s'ha compromès a deixar passar lliurement els vaixells de mercaderies i de petroliers. El primer ministre és Massoud Pezeishkian.
23: Es tracta d'una entesa

0: La firma física aquest divendres a Suïssa amb el Pakistan com a intermediari.
1: Els primers impactes econòmics ja es noten. El petroli ha caigut fins als 83 dòlars al barril de Brent i l'IBEX 35 ha tancat per damunt dels 10.000 punts per primera vegada. Per altra banda, destaca que l'acord ha marcat la primera jornada de la cimera del G7 que se celebra a França des d'ahir.
0: En paral·lel, Trump ha assegurat que una vegada solucionat el conflicte a l'Orient Mitjà, tal vegada, ha dit, es pot fer alguna cosa per posar punt i final a la guerra d'Ucraïna. Això quan avui el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assistirà a la cimera. Ho farà en una sessió que està previst que giri al voltant de la pau i de la seguretat en el seu país. També es parlarà d'endarrerir l'accés d'infants i adolescents a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que els motius per endurir les mesures són cada vegada més sòlids.
2: The opportunities of the digital world are clear, but so are the risks.
0: Assegura que el debat no s'ha de situar en si els joves han de tenir accés o no a les xarxes, sinó si les xarxes han de tenir accés als joves i a partir de quan.
1: 7:58 minuts, anem ara amb la cultura.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La Universitat de les Illes ha presentat Black Blai. És un projecte elaborat pels estudiants de primer curs del grau de Llengua i de Literatura Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonnat. Hi han participat més de 300 persones en la creació de 5 llibres a partir de la tècnica Blackout Poetry, que és poesia revelada i que consisteix a intervenir textos ja existents per generar noves obres poètiques.
0: I a través d'aquesta tècnica creativa se seleccionen algunes paraules, s'oculta la resta en el procés que posa en relleu les noves lectures de l'obra original. En concret, el volum Black Blai presenta una col·lecció de peces de poesia revelada elaborades a partir de la pàgina 100 de la novel·la de Blai Bonnat, El mar. El projecte s'emmarca en l'assignatura Introducció a la literatura catalana i s'ha desenvolupat sota la coordinació de la professora Mercè Picornell.
4: Ens hem inspirat en Blai Bonnat no només perquè és el mar, també perquè, curiosament, els nous poemes que surten són poemes de Blai Bonnat, encara que no els hagi escrit ell, i surten molt de temes com ara l'espiritualitat, la vida, la mort, l'amor, molt de temes que poden estar presents a la seva poesia, no? També volíem parlar de censura. En aquesta assignatura fèiem un tema sobre la censura en la literatura catalana. I clar, el tema del blackout també implica d'alguna manera un ús censor però creatiu.
0: El resultat d'aquest procés creatiu és una edició artesanal que s'anomena llibre d'artista, una peça de la qual se'n fan pocs exemplars i que ha comptat amb el suport en el disseny de l'artista Laura Torres.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 16 de juny, en què està convocada una nova jornada de vaga de les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys. Exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que posi fi a la precarització del sector. Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin en aquesta aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre. La convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir amb la patronal per negociar l'equiparació salarial a l'escola concertada va acabar amb un principi d'acord firmat per 2 dels sindicats per USO i FESIA per millorar les condicions de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3. Tot d'una, serem en directe a una escoleta de Palma, abans però repassam altres titulars del dia. Un home mort i un altre ha estat ingressat a l'Hospital de Son Llàtzer en estat greu a causa d'un accident de trànsit a Mallorca.
2: Ha estat a les 6 d'avui matí quan s'ha produït un xoc entre 2 cotxes al quilòmetre 1 de la carretera MA30, la via connectora, a prop de Mercapalma. Just en aquest punt, que es considerava un punt negre, el 2023 s'hi van fer unes obres per fer la via més segura després de 2 accidents greus mortals.
1: En aquesta hora encara hi ha conseqüències al trànsit a causa d'aquest accident. Connectam ara amb la DGT, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, sobretot queden retencions d'aquesta via, la MA30, des del Prat de Neteja fins a l'arribada de l'Escola d'Entrebassa. La circulació encara és molt lenta. En aquest moment encara els vehicles no han estat retirats del tot i estan donant pas alternatiu als vehicles, així és que

0: en aquest punt trobaran bastanta retenció. També la NA15, la carretera de Manacor, en l'arribada a Palma també, i la sortida cap a Manacor també és bastant lenta, així és que amb paciència si circulen per aquest punt també tenien retencions, les habituals, a la via de cintura, en sentit Andratx, a la cintura de l'estadi Balear fins a sortida cap a la carrera Gó, i també en sentit cap a l'aeroport, a la zona de les escoles, a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca també és algo lenta. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. I el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats contribueix a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves.
2: Així ho alerten les expertes de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases. Adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És la psiquiatra Iratxe Aguirre.
3: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
1: I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, pren possessió del càrrec.
2: I es fixa com a objectius augmentar la protecció a les víctimes i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diferents dins la Fiscalia de les Balears.
1: I avui és el darrer ple del curs polític al Parlament fins al mes de setembre.
2: Els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació, però, previsiblement no prosperarà. El ple també estarà marcat per la vaga d'educadores de 0 a 3 anys, amb la concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants.
1: També el Congrés dels Diputats celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu, una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Azte Oír, hagi ratificat la petició al jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'obertura del judici oral.
1: I en els esports, la selecció espanyola no passa de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena mundialista. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia, 0-0 contra la selecció número 67 del rànquing, travalada de l'equip de Delafuente, que no va ser capaç de trobar la porteria d'una selecció que jugava el primer partit de la seva història a un Mundial. L'altre partit del grup, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, va acabar amb empat a 1 i tots 4 sumen un punt a la primera jornada. Espanya jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa.
1: I tancant la portada amb la previsió del temps, avui continuem amb una temperatura ben elevada. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i també amb un termòmetre en augment. Esperant que avui la màxima giri entre els 30 i els 31 graus a Menorca, entre els 29 i els 35 a Mallorca, i en el cas de les Pitius, els valors una mica més baixos, entre els 26 i els 30 aproximadament. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la, tindrem un cel molt clar a tot el territori, amb permís de qualque pinzellada de núvol prim. Molt poca cosa. El vent bufarà molt fluix a totes les illes i ho faran component variable i això permetrà que tinguin també la mà molt tranquil·la. En general, una jornada amb molta calma i també amb molta calor la que avui ens espera. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Sant Miquel i 23 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus al Port d'Andratx, 22 a Santa Maria i 24 a Cala Rajada. I a Menorca, 22 graus al Mitjon Gran i 24 a Es Castell.
1: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6 minuts en refendre des del control tècnic i en Cristina Abaussà, Toni Escanelles, en Cel López, Caterina Bany i Neus Periques. Continuem.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades avui a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que posi fi a la precarització del sector. S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a l'aturada i als serveis mínims. Són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre. Anem en directe a l'Escola d'Infants Ciutat Antiga, Palma, ben a prop de l'escola graduada. Caterina Bany, bon dia. Com ha començat la jornada?
7: Bon dia, idò. Aquí som al carrer de Jaume Lluís Garau i hem de dir que poques entrades de famílies hem detectat des de primera hora d'avui de matí. N'he comptades al voltant de 6, més o menys entre pares i també entre mares. Es nota, per tant, de valent que no és un dia normal avui, no és un dia com habitual. Ubicat al centre històric de ciutat, és una de les que gestiona actualment l'Ajuntament de Palma, però està externalitzada als ànims de les mestres d'educació infantil. Estan ben calents. De fet, avisen que estan molt i molt cansades. Escoltam a Marianne Peregrin, ella és educadora d'aquesta escoleta.
8: Un poc cansades, perquè, clar, duim molt de temps ja lluitant, se suposa que havíem arribat a un acord i en el final pues, no s'està fent, i pues, arriba un moment que te trobes molt, molt, molt, molt cansada. Perquè, clar, quan venen aquí els pares tens uns ràtios molt grans en relació a la feina que fem, no està valorat per res.
7: Heu de pensar que aquesta escoleta és una de les més grans de Palma, té al voltant d'unes 10 aules i, per tant, aquí se nota molt que avui fan vaga, que hi haurà incidència important. El nucli dur d'aquest conflicte és la reclamació d'un conveni autonòmic que garanteixi justament millores salarials, també igualtat retributiva i unes condicions laborals, diuen, dignes per a totes les educadores del primer cicle d'educació infantil. Ahir mateix les educadores van enviar una comunicació, un correu a totes les famílies per avisar d'aquesta aturada de 8, per tant també està en l'aire el servei de menjador. Escoltam un dels pares que en general donen suport en aquesta vaga, és Antoni Ramis.
9: Sempre estaré a favor de les educadores de 0-3 perquè trobo que és una etapa vital en el creixement de les nostres nines i nins. Llavors crec que és una feina molt important que fan i a la vegada doncs, mos permeten conciliar les famílies i és ben necessari, crec que és justa la lluita que estan donant a terme.
7: I en aquesta vaga d'avui de 24 hores hi hem d'afegir altres protestes més visibles. Pendura a les 9:30 d'avui de matí, com deies, està convocat un primer acte de protesta. Serà davant el Parlament i ja a l'hora baixa, ja al capvespre, a les 6, manifestacions simultànies a totes les Illes Balears. Per tant, aquesta és ara mateix la situació, la imatge, a una escoleta amb poques entrades de famílies. De mica en mica encara en van entrant algunes.
1: Gràcies, Caterina Banya, en directe des del centre de Palma, des d'aquesta escoleta de Ciutat Antiga. També de la vaga n'ha parlat el conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el govern ja ha presentat la seva proposta per abaixar el nombre d'alumnes per aula.
10: Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
1: La convocatòria d'avui arriba després d'una nova reunió ahir marcada per les diferències entre els sindicats sobre com negociar les millores laborals al sector.
2: Va ser a la trobada per negociar l'equiparació salarial de l'escola concertada. Els sindicats USO i FESIE, que sumen majoria en aquesta mesa de negociació, defensen un acord global del 0 als 18 anys. En canvi, els sindicats convocants de la vaga d'ahir, d'avui, UGT, Comissions Obreres i l'Estei, juntament amb la plataforma 0-3, es van aixecar de la taula de negociació. Consideren que el conveni de 0 a 3 anys que ha d'anar per una via i la resta de concertada per una altra. Són Jaume Coll, d'UGT, i Sara Serra, de l'Estei.
11: Perquè nosaltres entenem que s'han de separar, diguéssim, el que serien les negociacions per conveni, per una part el que afecta en el 7 conveni de concertada i per una altra part el que afecta en el 13 conveni de centres d'assistència i educació infantil, i això és el que hem manifestat.
12: Les seves millores s'haurien de tractar a una mesa de negociació autonòmica d'educació infantil.
1: Sí, com sigui, la reunió va acabar amb un principi d'acord firmat per USO i FESIE per millorar les condicions de la concertada de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3.
2: Els secretaris generals d'Ensenyament d'USO i FESIE, Juan Carlos Lorenzo i Antoni Sacarés han confirmat que també continuaran reclamant altres millores en les condicions precàries de les educadores de 0-3 per minimitzar les disparitats laborals.
13: També ja s'han posat encima de la mesa diferents punts a tratar en esta mesa negociadora per millorar les condicions. Tema de jornada i tema de alguns requisits de tema del decreto de mínimo de que se habla, però bueno.
14: Estem d'acord en que una primera actuació un poc urgent és fer aquesta passa, com això és principi d'acord, i després de futur ja ens plantejarem continuar millorant.
2: Per part de les patronals, la presidenta de l'Escola Catòlica Concertada, Llucia Salleres, ha assenyalat en relació amb la lluita d'un conveni autonòmic propi de 0-3 per part de diversos sindicats que no poden tenir diferències laborals entre els docents de la concertada.
15: Sé que hi ha sindicats que en aquest moment no volen seguir per aquesta línia, que intenten disgregar el que és 0-3 per una banda de l'escolarització ordinària, però no és la nostra pretensió perquè nosaltres no podem tenir dues condicions distintes dins una mateixa escola concertada.
2: La pròxima mesa negociadora de la concertada serà el pròxim 26 de juny a la seu de PIMEM. Els sindicats USO i FESIE tenen una representació activitat de més del 50% en les meses amb les patronals.
1: I la vaga de les educadores de 0 a 3 anys marcarà avui el ple del Parlament. Hi ha una concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants i a dins de l'hemicicle. Aquesta qüestió també serà present en la sessió de control al govern. Això en un pla en què els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació previsiblement, però, no prosperarà i, per tant, serà el darrer ple del curs polític fins al mes de setembre.
2: La diputada del PSIP, Amanda Fernández, reclama que el govern aprovi la limitació de cotxes per decret i ha oferit al PP els seus vots per validar-lo després al Parlament. El popular Sebastià Sagreras lamenta el que considera que és un intent dels socialistes de voler enganar la ciutadania.
16: Entra en vigor l'endemà i com que nosaltres demanem habilitar aquest període de sessions, ho podrien convalidar i, com ja han dit en reiterades ocasions, té el Partit Socialista que li estén sa mà.
17: S'acorri el que s'acorri ara, ja no hi som a temps perquè no varen córrer durant 8 anys. Les flotes de cotxos de lloguer que han vingut de sora ja són totes aquí des del mes de maig i crec que aquestes propostes del Partit Socialista no responen a més que postureo.
2: I Vox ha advertit que exigirà contraprestacions si el govern necessita els seus vots per aprovar els pressupostos del 2027. La portaveu Manuela Cañadas ha assegurat que els vots de Vox no es regalaran.
18: Pues parece como que no tiene intención en aprobar un techo de gasto ni presupuesto y es un paripé.
2: Més per Mallorca, creu que no hi haurà uns nous comptes i considera que el PP ja està en mode electoral. Els ecosobiranistes encaren el darrer any de legislatura amb optimisme. Aquest cap de setmana han presentat les candidatures per a les pròximes eleccions. És Maria Ramon.
19: Conscients que mos queda un any de molta feina, les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix.
2: Una vegada més, Lluís Apesteguia i Maria Ramon encapçalaran la llista de Més per Mallorca al Parlament.
1: I el que també continua avui és la vaga dels metges. És el segon dia de la darrera tanda d'aturades. Els facultatius amenacen a més amb una vaga indefinida a la tardor si no hi ha acord amb Sanitat per l'Estatut Marc. Els sindicats anuncien que el conflicte es reprendrà a més força a partir del mes de setembre.
2: El president de Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que el conflicte s'ha enquistat tant, amb diferències insalvables amb la ministra Mònica García, que ara li toca al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fer-se encàrrec. Són declaracions al programa El Dia.
20: Lo que está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida y que desde luego la pelota la tiene Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que si a él le preocupa tanto como dice que la sanidad pública es el eje del estado del bienestar español, pues bueno, si es verdad eso, que actúe en consecuencia y es muy fácil.
2: La jornada de vaga d'ahir ha deixat anul·lades una quarantena d'intervencions quirúrgiques, més de 15.000 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 consultes d'atenció primària més. Alguns pacients ja notaren ahir els efectes de les aturades.
21: Y no podemos hacer nada. Salimos de Ibiza y tenemos que volvernos.
22: No sé, que sortissin al carrer, jo aniria darrere d'ells, sortissin al carrer i es manifestessin.
21: perquè ara per mi és jugar amb la salut dels pacients.
2: L'avantprojecte de llei per reformar l'Estatut Marc ja s'ha aprovat al Consell de Ministres i ara està en fase d'audiència pública. La consellera de Salut, Manuela García, preveu que en el conjunt de la setmana quedin ajornades 15.000 actuacions sanitàries que tindrien un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
1: D'altra banda, els treballadors de l'empresa pública d'ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per avui divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
2: Ara bé, es mantenen les jornades de protesta previstes per als dies 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 5 i les 7 de l'hora baixa. També la vaga indefinida a partir de dia 29 de juny. El secretari del Comitè Intercentres d'UGT, Francisco Muñoz, explica que han arribat enteses en qüestions de dietes, però que encara hi ha altres temes fonamentals damunt la taula.
0: Hemos cerrado un acuerdo sobre el concepto de dietas. Ahora los trabajadores que realicen jornadas de 12 horas pues percibirán la dieta que actualmente no se estaba cobrando. Bueno, el día 17 tenemos que continuar las reuniones con GSAI, fuera ya de Tamip, y tenemos que negociar la RPT, la relación de puestos de trabajo, como sus complementos.
2: El comitè d'empresa reclama al GSAI una pujada salarial, l'abonament de quantitats pendents fruit de sentències judicials i el pagament de dietes als treballadors amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener per fer jornades de 12 hores diàries, entre d'altres reclamacions.
6: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
1: Hi ha un mort i un ferit en un accident de trànsit greu entre dos cotxes per motius que es desconeixen. Els dos vehicles han xocat a les 6 d'aquest matí al primer quilòmetre de la MA30. Això és el coll d'en Rabassa, a prop de Mercapalma. A causa de la gravetat dels fets, s'ha requerit la presència del 061 que s'ha desplaçat fins allà amb una unitat de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic.
3: Els serveis sanitaris han actuat conjuntament amb la policia i amb els bombers. A l'arribada ja han trobat un dels conductors mort i l'altre atrapat a l'interior del vehicle molt greu. L'han tret del cotxe i l'han traslladat tot d'una a l'Hospital de Son Llàtzer, el més proper. S'ha activat per aquest segon ferit el codi politrauma. Val a dir que aquesta fita quilomètrica és un dels punts negres que històricament hi ha hagut en aquesta xarxa i que precisament el Consell va fer-hi fa 2 anys i mig una obra per suavitzar, sobretot, el canvis de rasant. Una actuació feta a instàncies de la Fiscalia, precisament que el gener de 2023 va remetre un escrit a la institució insular en què requeria fer-hi obres per eliminar aquest punt negre arran, precisament, d'altres dos greus accidents que havien ocorregut el 8 de maig del 21 i el 17 de setembre del 22, amb 2 i 3 víctimes mortals, respectivament.
1: I un jove de 27 anys, Roman, en estat greu després de caure des d'una altura de 7 metres de les roques del Caló d'Esmora, Santanyí.
22: El jove de nacionalitat estrangera ha estat atès pel personal sanitari del 061 i evacuat en pronòstic greu en l'helicòpter dels bombers de Mallorca a la Milana fins a l'Hospital Universitari Son Espases, on Roman ha ingressat.
1: I l'edifici de Magaluf afectat per l'incendi mortal la setmana passada continuarà precintat fins a nou avís. Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als 41 afectats que podran continuar reallotjats fins que acabi el procés.
3: Els veïnats de l'edifici Triant 1-2 estaran mesos a tornar a casa, segons pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià. Els pisos més afectats són el tercer, que és allà on es va originar el foc, i els de damunt i de vall. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, explica que l'edifici encara presenta molta toxicitat.
23: La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura, que és instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
3: La comunitat de veïnats pot ara contractar serveis tècnics externs que avaluaran els danys, col·laboraran amb els de l'Ajuntament per reparar i netejar les parts afectades de l'edifici.
1: Són ara les 8:20.
24: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Les expertes alerten que el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves i perfils que en molts de casos no necessiten aprimar-se per motius mèdics. Així ho constaten els professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases, que més adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És una crònica de Victòria Morell.
4: La reducció artificial de la gana pot activar patrons propis dels trastorns alimentaris en persones vulnerables, especialment en aquelles amb antecedents o una relació conflictiva amb el menjar i el cos. Les expertes recorden que l'ús d'Ozempic pot provocar una desconnexió de les senyals naturals de la gana i sacietat i generar por a recuperar-la una vegada s'abandona la medicació. La referent de la Unitat de Trastorns de Conductes Alimentàries de Son Espases, Iratxe Aguirre, alerta que ja estan tractant de casos d'anorèxia i bulímia derivats d'aquests fàrmacs.
5: Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa. La pérdida de peso rápida, hacer desarrollar conductas de restricción alimentaria, de obsesión por la comida, querer perder más y más peso, problemes con la imagen corporal, distorsión de la imagen corporal.
4: Les especialistes també consideren imprescindible que hi hagi un seguiment estret dels casos i que no s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut la pacient. Reclamen que durant el tractament també s'avaluï com la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar, amb el seu cos i si estan apareixent conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Anna Mallorquín és infermera especialitzada en salut mental a la cada son espases.
7: Sería importante que las personas que están haciendo este tratamiento fuesen a seguimiento estrecho con la persona que les ha prescrito este fármaco, también a atender a otros procesos que tienen que ver con cómo está la persona a nivel psicológico, cómo se encuentra con este cambio físico que está experimentando y sobre todo poder detectar de manera temprana esos signos de alarma. Una de las indicaciones serían pues, suspender el tratamiento i pedir ajuda a los profesionales de salud mental.
1: I la crisi de l'habitatge també deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. El 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i Oxfam Intermón.
22: La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa en comparació amb les que hi destinen menys del 30%. La població jove destina de manera sostinguda entre el 40 i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per sobre del llindar recomanat del 30%. En el cas de les llars unipersonals joves, l'esforç és encara més gran. Des de 2017 supera el 80% del salari.
1: I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, es fixa com a objectius augmentar la protecció a les famílies i també mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diversos dins la Fiscalia de les Balears.
3: I ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir aquest càrrec. S'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia té 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat l'incorporació d'altres 5. Entre els seus objectius, fer la Fiscalia una institució transparent i defensar les víctimes, que són persones vulnerables.
8: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
3: Salazar ha ocupat anteriorment càrrecs com el de tinent fiscal o coordinador de l'àrea antidroga. No s'ha volgut pronunciar sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un presumpte delicte d'odi on la Fiscalia no acusa.
6: Informatiu matí. Esports.
1: 8 i 25 minuts, encetat amb la informació dels esports. Parlem d'Espanya, que ha debutat amb un empat a 0 al Mundial. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia. Treballada grossa de la selecció espanyola contra la selecció 67, al rànquing FIFA. L'equip de Luis de la Fuente no va ser capaç de fer cap gol a un partit que va decebre molt en l'estrena mundialista, una decepció maquillada. Això sí, gràcies a l'empat també entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai 1-1 a l'altre partit del grup. Sentim el que diu el seleccionador espanyol.
25: Seguir en la misma idea, seguir, obviamente, mejorando
10: en la faceta finalizadora, con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura de que hay que tener en este tipo de partidos.
9: Els jugadors Rodri, Unai Simón i Oyarzabal varen donar explicacions en acabar el partit.
11: Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
12: Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.
13: Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volvernos locos.
9: L'heroi elegit com el millor del partit va ser el porter de 40 anys de Cap Verd, Vozinha, el sentim.
14: Para nosotros es un partido muy bien conseguido, trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
9: Altres resultats, Bèlgica 1, Egipte 1, Iran 2, Nova Zelanda 2. Per avui, a les 9 del vespre, França, Senegal, i la propera matinada, a les 12, Iraq, Noruega, i a les 3, Argentina, Algèria. El pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. I pel que fa al Reial Mallorca, cap novetat sobre Martín de Michelis, encara que ja es parla de possibles relleus a la banqueta de Son Moix, com per exemple Luis Carrión. Mentrestant, el Leipzig alemany, l'equip que ha oferit el càrrec de tècnic a Martín de Michelis, encara no s'ha desfet del seu entrenador Ole Werner. I pel que fa a l'actualitat de la plantilla, el representant de Jan Virgili està en negociacions amb el Barça per una possible tornada del jugador a l'equip blaugrana. Anem ara amb Futbol Sala. Tres dies després del final de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, el president José Tirado ha volgut fer balanç d'un curs en què s'ha arribat a tres finals i dues semifinals.
25: Estoy contento, yo creo que hemos hecho en líneas generales un año bueno. El objetivo está hecho para esto, para jugar finales, porque cuanto más finales juegues, más posibilidades tendrás de ganar, ¿no? Y está hecho para esto, esta es la realidad. Entonces hay que estar muy contentos y muy felices porque el equipo ha dado el nivel de estar peleando por todo, ¿no?
9: Són declaracions d'ahir a la signatura del conveni entre la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení universitari de futbol sala. Sentim José Tirado.
25: Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito, y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la fundación y el Palma Futsal tenía un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente.
9: I en bàsquet, l'Azul Marino, amb el fitxatge de Sika Koné, posa la cirereta a la plantilla que ahir el club va donar per tancada. La pivot de 23 anys, nascuda a Mali, que actualment juga a l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams, arriba procedent de l'Estepona.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Nova jornada de vaga avui de les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys. Exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que posi fi a la precarització del sector.
2: Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin a la vaga i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre.
1: I un home ha mort i un altre ha estat ingressat a l'Hospital Son Llàtzer en estat greu a causa d'un accident de trànsit a Mallorca.
2: Ha estat a les 6 d'avui matí quan s'ha produït un xoc entre dos cotxes al quilòmetre 1 de la carretera MA30, la via connectora, a prop de Mercapalma.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí. A Menorca, un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de Ses Canaletes d'Esmercadal han d'abandonar allà on viuen per ordre judicial. Exel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals i en alguns casos s'han donat també ocupacions. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Esmercadal, que els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals hi ha 30 menors d'edat. El seu futur passa, doncs, per l'Ibavi.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tret a licitació un contracte de vigilància privada per fer rondes nocturnes als espais públics i als edificis municipals més concorreguts del nucli urbà. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. El servei finançat amb el fons de l'impost de turisme sostenible compta amb un pressupost de més de 165.000 euros i s'allargarà durant 3 mesos, de l'1 de juliol a l'1 d'octubre. Un total de 8 vigilants organitzats en 3 patrulles diàries cobriran zones com el passeig de Ses Fonts, la zona d'oci nocturn o el parc del Sol Post.
1: I a Mallorca han acabat les obres de millora a la carretera Coneix-Peguera amb el port d'Andratx. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. El Consell Insular ha invertit més de 6 milions d'euros en la reforma integral de la carretera, concretament a la renovació del ferm al llarg d'11 quilòmetres, unes obres que han durat 9 mesos. Es tractava d'una de les vies més deteriorades de la xarxa insular.
1: I ara parlem d'un simulacre. Atenció, si avui vos desplaçau a prop d'Andratx, el govern organitza a partir de les 10:30 del matí fins a les 2 del migdia un simulacre d'incendi forestal en aquesta zona de Mallorca. Per parlar-ne, saludant Pedro Ladaria, tècnic director d'emergències. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: De quina manera es farà aquest simulacre?
6: Bueno, el simulacre se pretén, com hem dit, una situació d'emergència generada per un incendi forestal que amenaça un nucli urbà, i per tant posem en marxa tot el desplegament de Sinfoval, on actuaran tant bombers com IBANAT, com tota la resta de mitjans que previstos al pla, inclús mitjans extraordinaris.
1: No es tancaran carreteres, no hi haurà tampoc restriccions de trànsit, però sí que hi podria haver afectacions puntuals. Quines podrien ser?
6: Clar, la carretera de Santem és única i en principi hi haurà més tràfic que l'habitual. Bàsicament hi haurà un tràfic de determinats camions de bombers que potser dificultarà un poc, però no està previst tallar res, simplement és que trobaran més trànsit que lo normal i un poc més de trull, que són vehicles pesats i que són un poc més lentos que els cotxes normals.
1: Quines recomanacions faria als senderistes o les persones que s'hagin de desplaçar just en aquesta hora per aquesta zona?
6: No, per senderistes no hi ha cap recomanació més que les habituals, de que tinguin la precaució de mirar la previsió meteorològica i, a més, el simulacre no els afectaran els senderistes, i en el tema els conductors simplement que vagin amb paciència i que poden trobar un tràfic més lento i, per tant, han d'anar amb la precaució necessària. Tot i més, és una carretera que no permet córrer, per tant, que sempre s'ha de tenir aquest tipus de precaució.
1: Uh-huh. Per què és important fer simulacres com aquests?
6: Bé, per nosaltres és molt important entrenar la situació d'emergència, de fer feina conjunta. Penseu que són molts organismes fent feina a la vegada, i cada vegada engreixar aquestes maquinàries, ara que comença la temporada d'incendis, que esperem que sigui bona, però que no sabem cap on anirà, és molt necessari engreixar la maquinària.
1: Clara, li anava a demanar, aquesta temporada ja ha començat amb alguns incendis a la península, ho hem estat contant aquestes darreres setmanes, però com preveus que sigui aquest estiu a les Balears?
6: És molt difícil dir què passarà. Ara, les circumstàncies, el que és la part física del terreno, està realment perillós, perquè hem tingut una primavera humida, el qual implica que hi ha material combustible fi disponible, i a més s'espera una meteorologia, per el que ens estan dient els models, una meteorologia dura aquest estiu. Per tant, mos queda un tercer factor, que és que comenci un incendi. És que en el tercer factor és on estem implicats tots, perquè la majoria dels incendis que ocorren a les nostres illes venen per la mà de somo, normalment per negligència, per descuit. El qual és molt important que tots facin el que poden fer, que és una alerta.
1: I també serà un estiu complicat pel que fa als incendis, esperant que finalment no passi, però aquesta és manco, és la previsió, si tenim en compte previsions, també la situació del terreny. Pedro Ladaria, tècnic director d'Emergències, gràcies per haver estat amb nosaltres i tornem a repetir atenció sobre totes les persones que es desplacin avui a prop d'Andratx, perquè el govern organitza a partir de les 10:30 i fins les 2 del migdia aquest simulacre d'incendi forestal a la serra de Tramuntana. Gràcies, senyor Ladaria.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
10: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar.
11: Quan plou, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
12: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Això ho ha fet un professional.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:37. Tornem a sortir a l'exterior. Els metges continuen amb la vaga per mostrar el seu rebuig a la modificació de l'Estatut Marc impulsada pel Ministeri de Sanitat encapçalat per Mònica García. La d'avui és la segona jornada de la cinquena i darrera tanda d'aturades dels facultatius que amenacen amb una vaga indefinida, ja ho dèiem, en aquest espai informatiu a la tardor, en cas de no haver-hi acord. En aquesta hora estan convocats a diferents hospitals per fer nota al seu malestar. Anem en directe fins a un d'aquests punts. A Son Espases hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Quin ambient hi ha en aquests moments?
13: Bon dia, i en aquests moments hi ha una mica més d'una cinquantena de professionals de metges concentrats davant la porta d'hospitalització d'adults. Estan tots arraconats, tots arreplegats i poden veure com s'han enganxat a les bates a una ferretina on hi poden llegir metgessa o metge, depèn de qui du aquesta ferretina, metgessa en vaga. A més, també duen pancartes que hi podem llegir vaga nacional per un estatut propi pels metges i facultatius, que precisament això és el que reclamen amb aquesta vaga, que com bé dèiem és la cinquena que arriba, la cinquena setmana en què fan aturades per reclamar aquestes millores laborals. Fa només uns minuts el president de Cimeval, Miquel Lázaro, ha explicat que ara la pilota està en la teulada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ja no depèn de la ministra de Sanitat, Mònica García.
14: El problema no es la ministra, la responsabilidad ya no es de la ministra, es del Consejo de Ministros, puesto que este anteproyecto que ha aprobado la ministra, digamos, con los sindicatos no médicos, es decir, ha hecho un estatuto, digamos, sin los médicos, para los médicos, y ahora está en el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, lo que ha dicho Pedro Sánchez es pasarlo a la siguiente fase, que es la fase en la cual hay una tramitación y se aceptan las alegaciones.
13: També hem pogut parlar amb alguns dels metges i metgesses que avui estan en vaga i ens han explicat que estan cansats d'aquesta situació, però que és el que s'ha de fer per poder millorar la sanitat pública.
15: A ningú li agrada estar així i no volem una vaga indefinida perquè pensam que la repercussió pels pacients és molt gran i per nosaltres també és molt gran i no volem arribar a això. El que passa és que tenim clar que la sanitat s'enfonsa, que la sanitat se'n va i l'única manera de canviar-ho és que qualcú us escolti.
16: Y sigue, no ocurre nada. Entonces, me temo que no está siendo suficiente las quejas están justificadas. No es que no pensemos que estamos diciendo algo que sea extraño.
13: Just en aquests moments, supos que ho podeu sentir, s'han posat a cridar aquesta proclama, diuen en castellà, hora treballada, hora computada, tot fent referència a la reclama, la proclama que tenen de que les hores extres que fan puguin computar per a la jubilació. Dèiem que fa 5 setmanes que els metges estan en vaga reclamant aquestes millores laborals. Avui és el segon dia d'aquesta 5a setmana i la jornada de vaga d'ahir va deixar anul·lades 40 d'intervencions quirúrgiques, més de 1.500 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 consultes d'atenció primària més. Gràcies, Cristina Bausant, directa des de l'Hospital de Son Espases, on fa només uns minuts ha començat aquesta concentració de metges que està emmarcada dins d'aquesta segona jornada de la vaga de metges. Són ara les 8:40. I de la política, el Congrés dels Diputats celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu. És una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Azcoir, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat, però hi té 3 dies per decidir l'obertura de judici oral. La sessió plenària d'avui també es veurà esquitxada pel cas Plus Ultra.
17: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ha de declarar demà, recorda molt, ha sol·licitat al jutge José Luis Calama que ajorni l'interrogatori sobre les joies intervengudes en el seu despatx. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
18: Esta misma semana el presidente Zapatero va a comparecer, va a dar todas las explicaciones. Yo confío en que las explicaciones que del presidente Zapatero, estoy seguro, van a ser satisfactorias.
17: Volien dir Arcadi Espanya, no Espada. En tot cas, el Partit Popular considera vergonyós que es rebaixi el nivell d'exigència per a l'expresident. El portaveu de la formació és Borja Sémper.
19: Y por eso le pedimos con absoluta legitimidad al señor Sánchez que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto, que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
13: I l'atenció mediàtica d'aquesta jornada també passa pel Senat. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a la Comissió d'Interior de la Cambra Alta, on serà interrogada per les reunions que va mantenir amb l'exmilitant socialista Leire Díaz. L'han citada després que la Unitat Central Operativa hagi entregat un nou informe a l'Audiència Nacional en què revela que el Partit Socialista va pagar 6 viatges a la coneguda com a llanternera del PSOE entre els mesos d'abril i d'agost del 2024.
17: Segons l'UCO, el darrer d'aquests viatges tenia com objectiu una reunió precisament amb l'excomissari José Manuel Villarejo, tot per oferir-li un pacte a canvi d'informació. Els investigadors apunten que l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanés Díez i que ella li detallava les seves actuacions. A la sortida dels jutjats de Tafalla ha insistit que ella no ha muntat cap trama.
20: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal.
21: Y espero que la justicia lo aclare pronto.
17: Sobre les causes judicials que afecten el govern i el PSOE, la secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Torró, considera que no hi ha motius per imputar el PSOE.
22: El Partit Socialista i sus trabajadores siempre han actuado en cumplimiento a sus competencias y siempre cumpliendo con la ley.
13: I de la crònica internacional, 24 hores després d'anunciar un acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, algunes embarcacions carregades de petroli ja han sortit de l'estret d'Hormuz. El president nord-americà Donald Trump ho ha assegurat així en la seva trobada amb el president de França, Emmanuel Macron, prèvia a la cimera del G7 que se celebra des d'ahir a Evian. De fet, al Mancor, 5 bucs iranians han creuat el bloqueig naval imposat per Washington. Així mateix, l'Iran s'ha compromès a deixar passar lliurement els vaixells de mercaderies i de petroliers al primer ministre Masoud Pezeshkian. Es tracta d'una entesa, però, que es veu boicotejada per Israel. Han tornat a atacar el Líban i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que la lluita no ha acabat. Netanyahu també insisteix que mentre ell estigui al capdavant d'Israel, l'Iran no tindrà armes nuclears.
17: Quan encara estan pendents de conèixer els detalls del memoràndum, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha reconegut que és un acord molt general, que s'han de lligar alguns serrells encara durant la fase de negociació. També ha desmentit que Washington s'hagi compromès a arxivar o aixecar les sancions i descongelar els actius iranians, tal com havia afirmat Teheran. Així mateix Trump ha dit que diumenge varen signar l'acord de manera virtual, tot i que està previst que es formalitzi aquest divendres a Suïssa amb el Pakistan com a intermediari.
1: I els primers impactes econòmics ja es noten. L'IBEX 35 ha tancat per damunt dels 19.000 punts per primera vegada i el petroli ha caigut fins als 83 dòlars al barril de Brent. Són ara les 8:45.
0: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Manolta, Excel Camarasa.
2: Bon dia, Menorca. Nova jornada avui de mobilitzacions. Es manifesten els mestres de 0 a 3 anys. Els metges continuen la seva vaga i els professionals de les ambulàncies també mantenen l'aturada per al proper dia 24, dia de Sant Joan. Treballadors de diferents col·lectius que evidencien el seu malestar per les seves condicions laborals. Tot d'una, han donat més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caip.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: Nova mobilització del col·lectiu de mestres de 03 avui tornen a la vaga per exigir un nou conveni laboral que millori les seves condicions. Tenen previst concentrar-se a partir de les 10 del matí davant la delegació de la Conselleria d'Educació AMO. Els serveis mínims per avui són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre. Aquesta convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir marcada per les diferències entre els sindicats sobre com negociar les millores salarials del sector. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el govern ja ha presentat la seva proposta per abaixar el nombre d'alumnes per aula.
4: Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
2: Qui també està de vaga, en aquest cas, durant tota la setmana són els metges. Ahir van ser a Madrid per protestar davant el Ministeri de Sanitat i avui la mobilització es trasllada als centres de salut. A partir de les 11, els metges es concentren a les portes del centre de salut Canal Salat. Divendres tenen previst fer-ho a l'Hospital Mateu Urfira. El primer dia de vaga ahir va implicar la cancel·lació de 142 consultes i proves diagnòstiques i un centenar de consultes a l'atenció primària. No hi havia per ahir cap intervenció quirúrgica programada. Encara en l'àmbit sanitari, els treballadors de l'empresa pública d'ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per avui divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació. Ara bé, mantenen encara les jornades de protesta previstes per als dies 24, dia de Sant Joan, i també per al 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 5 i les 7 del capvespre, i la vaga indefinida a partir del proper dia 29.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2: Més qüestions. Ahir els residents d'Es Castell ja no van poder aparcar durant algunes hores al centre del poble. Des del 15 de juny fins al 15 de setembre es prohibeix l'estacionament des de les 7 del capvespre fins a la mitjanit per als que no són residents. Una mesura que es va començar a implementar el 2022 amb l'objectiu de facilitar l'aparcament de les persones locals durant aquestes hores. L'Ajuntament explica que els visitants poden fer ús en aquest horari dels 5 aparcaments públics i gratuïts que s'ubiquen a la perifèria. L'any passat la policia local va interposar més de 1.000 sancions durant aquests mesos per l'incompliment de l'ordenança.
23: Qui viu tot l'any aquí, que arribi que seua i no trobi un aparcament perquè els altres són de festa, els altres s'agasta i demanen l'aparcament, cosa que no hi ha en cap punyetero poble, pels cotxos que hi ha, jo me sembla bé que hi hagi unes hores que puguin aparcar cadascú en el seu poble.
24: Vinc a treballar la temporada i acabo d'aparcar allà fora, en el pàrquing d'allà fora, perquè no m'he pogut empadronar.
25: A mi me sembla bé aquesta restricció.
5: Mira, algú tenim d'avantatge als residents, la gent gran que ha d'aparcar o la gent que té més limitació en la qüestió de moviments.
2: Mentrestant, es Mercadal, un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments Ses Canaletes de Son Parc han d'abandonar allà on viuen per ordre judicial. Han començat ja a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals i en alguns casos els apartaments es troben ocupats. Tot i que alguns d'ells han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
6: A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, nos van a echar de aquí sí o sí.
2: Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals hi ha 30 menors d'edat. El seu futur passa, doncs, per l'IBAVI.
6: Entonces ellos nos dijeron que, bueno, que ellos no podían asumir a 100 personas, que ellos no tenían capacidad para buscarnos una solución. También asuntos sociales, pues tampoco nos puede ayudar en nada.
2: José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a una justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, explica. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions. A Ciutadella continua el litigi judicial sobre la pacificació de la plaça d'Esborn. La justícia ha demanat que s'executi de manera immediata la mesura cautelar que obliga a retornar els vehicles i el trànsit rodat a la plaça. L'Ajuntament, però, ha anunciat ja que presentarà recurs i que esgotarà totes les vies judicials en defensa de la seva actuació en la reordenació d'aquesta zona. Aquesta setmana també ha de presentar el recurs de cassació contra la sentència. Mentrestant, les negociacions entre els equips legals s'han trencat en les darreres hores. Els demandants acusen la batlessa de manca de voluntat de diàleg. Sostenen que no hi ha intenció de cercar acords i que no els queda més remei que la via judicial. Els darrers dies havien mantingut contactes per mirar d'assolir un acord i evitar el litigi.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Ciutadella, de fet, comptarà aquest estiu amb només 3 parades a la plaça d'Espeix. Un dels concessionaris ja ha renunciat fa un parell de setmanes i ha deixat el punt de venda del mercat vacant a les portes de la temporada turística. Ara la plaça ha de sortir de nou a licitació, la qual cosa suposa que no s'adjudicaria de nou fins després de l'estiu, en cas que hi hagués interessats. A hores d'ara hi ha 6 parades vacants i només 3 de les quals en actiu. I encara un apunt més a Ciutadella perquè les coves de Sa Murada continuaran també un estiu més tancades i sense ús. Des que l'Ajuntament les va clausurar el 2019 i va tancar els locals comercials que hi havia, no han tornat a reobrir. S'estava pendent d'un estudi topogràfic que es va fer justament fa uns dies. Ara, amb la informació obtinguda, s'ha de fer un projecte per decidir-ne els usos. Una tasca que el mateix consistori adverteix que tardarà mesos. I encara a Ciutadella s'ultimen els preparatius per a les festes de Sant Joan. Compte enrere també per a Ignasi Saura, el nou caixer senyor que afronta amb il·lusió i responsabilitat tot el que està a punt de viure. Gemma Carrasco.
7: Ignasi Saura treballa habitualment darrere una pantalla. És enginyer informàtic i cofundador de Cototo Wifi, una empresa de telecomunicacions ben coneguda a Ciutadella. Enguany el seu nom també quedarà lligat a una altra responsabilitat. Amb només 30 anys és el nou caixer senyor de les festes de Sant Joan.
8: Hi ha un parell d'aquests senyors que em van proposar, que em van avisar, em van fer la proposta i, bueno, amb molta responsabilitat i orgull vaig acceptar.
7: Can Olivar, davant la catedral, serà el seu escenari durant els dies grans, on se celebraran bona part dels actes protocolaris. Des d'aquí donarà permís al fabioler per donar el tret de sortida a la festa.
8: Tota la vida és final, és il·lusió de mon pare, no? I de sa família, i saps que qualque dia arribarà, no saps quan arribarà, però bueno, ha arribat ara i amb il·lusió a fer-ho el millor possible.
7: Fa gairebé un any que prepara aquest repte, primer formant la Junta que l'acompanyarà i després treballant perquè tot estigui a punt. Tot i que els cavalls sempre han format part de la seva vida, aquests mesos també s'ha preparat a l'Escola Equestre de Binissabani per afrontar amb confiança el seu paper.
8: Normalment s'ha convidat a l'Ajuntament, crec que és un moment de, bueno, de poder xerrar tant amb l'Ajuntament com amb el poble, i és un punt que espera amb molta il·lusió.
7: Empresari durant tot l'any i caixer senyor aquest bienni, Ignasi Saura ja compta els dies perquè comenci el Sant Joan que ha esperat tota la vida.
2: Gràcies, Gemma Carrasco. Això és tot per ara. Són les 8 i 55 minuts. L'actualitat continua a IB3 Ràdio.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Manquen 5 minuts per arribar a les 9, és el moment ara de la cultura. I començant parlant de BlackBly, és un projecte de la UIB elaborat pels estudiants de primer curs del grau de Llengua i de Literatura Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonnat. Hi han participat més de 300 persones en la creació de 5 llibres a partir de la tècnica Blackout Poetry, que és poesia revelada i que consisteix a invertir textos ja existents per generar noves obres poètiques.
17: I a través d'aquesta tècnica creativa se seleccionen algunes paraules, se n'oculta la resta i en el procés que posa en relleu noves lectures d'aquesta obra original, en concret del volum BlackBly, que presenta una col·lecció de peces de poesia revelada elaborades a partir de la pàgina 100, en concret, de la novel·la de Blai Bonnat, El mar. El projecte s'emmarca en l'assignatura d'introducció a la literatura catalana i s'ha desenvolupat sota la coordinació de la professora Mercè Picornell.
9: Ens hem inspirat en Blai Bonnat no només perquè és el mar, també perquè, curiosament, els nous poemes que surten són poemes de Blai Bonnat, encara que no els hagi escrit ell, i surten molt de temes com ara l'espiritualitat, la vida, la mort, la mona, molt de temes que poden estar presents a la seva poesia, no? També volíem parlar de censura. En aquesta assignatura fèiem un tema sobre la censura en la literatura catalana. I clar, el tema del blackout també implica d'alguna manera un ús censor però creatiu.
17: En la iniciativa han participat més de 300 persones, a més d'alumnes de primer de grau de Llengua i Literatura Catalanes. També han intervingut els de cinquè de primària del CEIP Mestre Colom, de Bunyola, i els de secundària de l'IES Mossèn Alcover.

0: artesanal del que s'anomena llibre d'artista, una peça de la qual es fan pocs exemplars i que ha comptat amb el suport en el disseny de l'artista Laura Torres.
1: I de la nostra agenda enceta amb la temporada de revetlles de festes i petits festivals.
0: I la primera de totes és aquesta que ja sona de fons. Abans, però, val a dir que es multipliquen les actuacions de cada setmana, però de gran nivell, com els Mama King, el Shamrock, per exemple, que hi són tots els dilluns, els cicles, com els directors del Riff, en el Gremi, que són el dimarts i el dijous també, i que aquesta setmana, a més, duen els Hayden Riders. I dimecres, a Sa Fonda, aquest que sentiu de fons, Nicodemus. Una actuació conjuntament amb Meloman, ADA, a partir de les 6 del capvespre, un ritme únic, com sentiu, i a més sonarà davall aquell ficus gegant que és l'essència de la terrassa de Sa Fonda. Poques bandes o bandes de DJs en tan bon ambient i tan d'esperit. Dimecres també, ho dèiem, Alejandro Sanz a Son Moix i anant ja a dijous.
2: Vull ver en
0: aquest que escoltau és Tom Trobador, idò serà ell a Santa Maria, a la factoria de so, a partir de les 9 de la nit. És un home inesgotable, cantautor que dedica a aquesta ocasió tot el repertori en concret a recordar i a versionar fins i tot el gran Robe Iniesta d'Extremadura. Però dijous, que ja fa l'hora de cap de setmana, teniu també la banda municipal de música de Palma al Castell de Bellver a partir de les 7 del capvespre de Franc. Epidèmia silenciosa, es diu el concert que faran el l'Orfeo, els alumnes del Conservatori Superior i per donar visibilitat a l'Alzheimer. I encara dijous, Gran Amant.
3: És música per restaurants.
0: Serà el Brick Bar a partir de les 7:30, pop d'autor en català, aquestes anomenades Petit Brick Sessions.

0: Són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic. A les 9 i mitja es concentraran a les portes del Parlament, tot coincidint amb un pla en què, si no hi ha res de nou, serà el darrer del curs polític. En aquesta hora ha de començar la sessió i anem en directe fins a la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia, sí, tot apunta que el d'avui és el darrer ple d'aquest curs polític perquè malgrat avui es votarà la petició del PSI perquè hi hagi sessions extraordinàries aquest estiu, PP i Vox ja han dit que no hi votaran a favor perquè no veuen que estigui justificat. Els socialistes ho reclamen per poder validar la limitació de cotxes a Mallorca aquesta temporada, però els populars no ho veuen necessari perquè tanmateix la normativa no tindria efectes immediats. A banda d'aquesta qüestió, la sessió de control al govern tornarà a estar marcada per temes recurrents de la legislatura, com l'accés a l'habitatge, la situació de la sanitat pública, la mobilitat, les polítiques turístiques o, com dèiem, el conflicte laboral a les escoletes.
0: Precisament parlant d'aquest conflicte, com dèiem, avui hi ha vaga de les educadores de 0 a 3 anys. Els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre. Anem en directe a l'Escola d'Infants Ciutat Antiga. Caterina Bany, bon dia.
2: D'idò, aquí ara mateix el conflicte laboral, com dèieu, per cert, ben enquistat es nota, molt es nota de valent en aquests moments, amb molt poca afluència de famílies, n'he contades fins ara al voltant d'una dotzena, una quinzena. De fet, ahir van rebre una comunicació sobre les aturades, escoltam en Domingo, un dels pares.
3: També és un pilar molt fonamental pels nins, perquè ja també d'una manera ja els eduquen, i troc que és justa, que com així com els professors de primari també tenen les seves reivindicacions, ells també és un pilar fonamental de la societat.

0: emergències del govern.
1: Bueno, el simulacre se pretén, com han dit, una situació d'emergència generada per un incendi forestal que amenaça un nucli urbà i, per tant, posem en marxa tot el desplegament de Sinfoval, on actuaran tant bombers com IBANAT, com tota la resta de mitjans que previstos al pla, inclús mitjans extraordinaris.
2: I per ser d'atenció, si circuleu ara per Mallorca, concretament per l'autopista del Llucmajor direcció a Palma, perquè vos trobareu més d'un quilòmetre de retencions a l'alçada de l'aeroport. S'ha produït una petita topada entre dos vehicles, ja han estat apartats cap a la vorera de la carretera, però encara es registren aquests petits embossos a la zona. Molta precaució, com sempre, a la carretera. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
3: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
4: Avui és una jornada marcada per la reivindicació laboral en dos àmbits essencials per al benestar de la ciutadania: l'educació i la sanitat. Professionals que sostenen serveis fonamentals han sortit al carrer per reclamar millores en unes condicions de feina que consideren insuficients davant les exigències i responsabilitats que assumeixen diàriament. D'una banda, les educadores del primer cicle d'educació infantil han tornat a mobilitzar-se per reclamar solucions als problemes estructurals que afecten el sector. De l'altra, els metges mantenen les protestes per expressar el seu malestar davant la situació professional i les condicions en què desenvolupen la seva tasca assistencial. També en l'àmbit sanitari, els treballadors del servei d'ambulàncies han desconvocat algunes aturades després d'assolir acords parcials, tot i que el conflicte encara no es pot donar per resolt. Més enllà de les reivindicacions concretes de cada col·lectiu, la jornada d'avui posa de manifest un malestar creixent entre professionals que reclamen ser escoltats i disposar de recursos necessaris per continuar garantint uns serveis públics de qualitat. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimarts, 16 de juny de 2026.
5: Benvinguts al Dia Menorca.
6: Bon dia, Menorca.
7: Benvinguts i benvingudes.
8: Comença l'espectacle.
9: Ara.

Avui és el Dia Internacional del Fiat Africà, Dia Mundial de la Tapa i Dia Mundial de les Tortugues Marines. Les tortugues marines són autèntiques viatgeres dels oceans i amaguen històries sorprenents sota la seva closca. Fa més de 100 milions d'anys que naveguen pels mars del planeta, de manera que ja suraven per les aigües quan els dinosaures encara dominaven la Terra. No està gens malament per a unes expertes a prendre's la vida amb certa calma. Tot i el seu aspecte tranquil, són grans aventureres. Algunes recorren milers de quilòmetres travessant oceans sencers i gràcies a una mena de brúixola natural basada en el camp magnètic de la Terra, aconsegueixen orientar-se amb una precisió sorprenent. De fet, les femelles solen tornar a la mateixa platja on van néixer per pondre els seus ous, com si mai no haguessin oblidat l'adreça de casa. Les seves cries també tenen una història curiosa. La temperatura de l'arena determina si naixeran més cries mascles o més femelles. A més, quan emergeixen els ous, han de córrer cap a la mà tan ràpid com poden per evitar els depredadors. Una autèntica cursa d'obstacles des del primer dia de vida.

Sota l'aigua, les tortugues marines són excel·lents nedadores, poden aguantar llargues estones sense respirar i llisquen per la mà amb una elegància que contrasta amb el seu caminar una mica feixuc a l'arena. Algunes s'alimenten de meduses, altres de crustacis, i n'hi ha que, quan es fan adultes, prefereixen una dieta

gairebé vegetariana. Saborint eternament el món que... Malgrat haver sobreviscut durant milions d'anys, avui s'enfronten a grans amenaces com la contaminació per plàstics, la pesca accidental i el canvi climàtic. Per això protegir-les és essencial perquè aquestes antigues navegants continuïn escrivint la seva història, els oceans del futur. Creixent, les tortugues marines ens recorden que la paciència, la perseverança i el sentit de l'orientació ens poden dur molt i molt lluny. I a Menorca?

La tortuga marina més habitual a les nostres aigües és la tortuga babaua, careta, se'n diu també. Una espècie protegida que cada vegada troba més sovint les platges de les Balears com a lloc de nidificació. En els darrers anys s'han registrat diverses postes a l'illa, un fet que confirma la importància creixent de Menorca per a la conservació d'aquesta espècie a la Mediterrània. I la recent troballa d'un niu a Cala Calderer amb desenes de cries nascudes és una nova mostra d'aquesta tendència i posa de manifest la necessitat de protegir les nostres platges i continuar amb les tasques de seguiment i conservació.

0: I qui no va mai a velocitat de tortuga és Narcel Camarasa. Axel, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Quin matí avui, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, eh?
1: Intensito.
0: Ha passat un poc de tot, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Des de problemes tècnics, a renous, a una mica d'estrès, una mica de tot, perquè no ens avorrim.
0: Però hem de ser justos amb les tortugues, perquè
1: sempre
0: van lentes per l'arena, però no van lentes dins l'aigua.
1: Ah, mira, clar.
0: A quina velocitat aproximada pot nedar una tortuga marina en moments puntuals? No sempre, pobres. És el concurs, eh?
1: Jugues
0: un pernil.
1: Amb quilòmetres hora?
0: Sí. Amb velocitat de la llum, no.
1: No, pensava que tenies amb milles, saps?
0: No. Quilòmetres hora.
1: 35 quilòmetres per hora.
0: No m'ho puc creure.
1: L'he encertat?
0: T'ho has inventat?
1: Sí, clar.
0: M'has vist el guió?
1: No. Pernil, pernil.
0: 35 quilòmetres hora.
1: Sí o no?
0: Sí.
1: Crac. He de posar el llistó.
0: Un aplaudiment per Narcel Camarasa. No t'ho sabies, t'ho has
1: inventat. No, no tenia ni idea.
0: No tenies ni idea.
1: Ni idea, ni idea. Vull dir, podria haver dit 350 i m'hagués quedat tan ample.
0: Enhorabona, ara anirem a buscar el pernil, perquè no...
1: El compartiré.
0: No pensava repartir-lo avui. Vinga, avançam els continguts del programa d'avui. Parlarem amb el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, Claudi Triay, de la concentració avui a les 11 davant del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella. Tindrem comunicació també amb na Laia Coll de la plataforma 03 Anys Menorca, col·lectiu que també ha protestat avui, una hora abans, a les 10. Conversarem també amb el conseller de Cultura, Educació i Joventut, Joan Pons Torres, de l'obertura de la convocatòria per a optar una plaça a Sa Casa de Menorca, que ofereix habitatge a menorquins que volen estudiar a Barcelona i no ho poden fer per motius econòmics. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Les cosetes d'en Tudurí.

0: Abans veiem quina és l'actualitat del dia amb el millor concursant de la història, en Axel Camarasa. Bon dia de nou.
1: Amb el flamant campió
0: del
1: concurs.
0: Ara. El flamant, m'agrada aquesta paraula.
1: Doncs mira, l'actualitat passa avui per Es Mercadal, concretament per Son Parc. Allà hi ha un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de Ses Canaletes i que han d'abandonar allà on viuen per ordre judicial. Han començat, de fet, a rebre ja citacions del jutge després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, per tant, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos també els apartaments han viscut situacions d'ocupació. Tot i que alguns d'ells han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, és un jubilat amb una pensió de 1.300 euros i una dona que té un 37% de discapacitat reconeguda. És també el portaveu de l'Associació de Veïns.
2: A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar d'aquí sí o sí.
1: Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals hi ha 30 menors d'edat. El seu futur, doncs, passa per l'IBAVI.
2: Yo voy a pactar con esta empresa que yo voy a dejar la vivienda y me iré a vivir a casa de mi hija. Bueno, me voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que IBAVI pues haga algo. Bueno, yo estoy apuntado en el IBAVI ya hace tiempo.
1: José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que superen 200 euros al màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, explica. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions. També és notícia que els no residents es Castell ja no poden aparcar durant algunes hores al centre del poble. Des del 15 de juny fins al 15 de setembre es prohibeix l'estacionament des de les 7 del capvespre fins a la mitjanit per als que no són residents. Una mesura que va començar a implementar-se el 2022 amb l'objectiu de facilitar l'aparcament a les persones locals en aquesta franja horària. L'Ajuntament explica que els visitants poden fer ús en aquest horari de les 5 borses d'aparcaments públics i gratuïts que s'ubiquen a la perifèria. L'any passat, la policia local va interposar atenció a més de 1.000 sancions durant aquests mesos per l'incompliment d'aquesta ordenança.
3: Qui viu tot any aquí, que arribi a casa seva i no trobi un aparcament perquè els altres són de festa, els altres a casa i deuen a l'aparcament, cosa que no hi ha en cap punyetero poble pels cotxos que hi ha, jo me sembla bé que hi hagi unes hores que puguin aparcar cada un en el seu poble.
4: Vinc a treballar la temporada i acabo d'aparcar allà fora, en el pàrquing d'allà fora, perquè no m'he pogut empadronar.
5: A mi me sembla bé aquesta restricció. Mira, algú tenim d'avantatge als residents. La gent gran que ha d'aparcar, o la gent que té més limitació en la qüestió de moviments.
1: I no deixem la circulació ni els vehicles perquè el president del Consell d'Olfa Vilafranca adverteix que per aplicar la limitació a l'entrada de cotxes a l'illa caldrà modificar la llei reserva de biosfera. Considera que presenta mancances importants i que el règim sancionador és del tot insuficient. Per això serà necessari que el Parlament tramiti i acordi la modificació legislativa. Ho ha avançat de Vilafranca al ple del Consell.
6: Antes tindrem que fer una proposta, no sé amb quina via, de modificació de llei de reserva de biosfera, perquè ni règim sancionador ni determinats informes que estan inconcrets ens estan preparant una nota de tots els canvis que hi té que haver perquè la redacció, sobre cap punt, no dic que tot sigui així, però sobre la limitació de vehicles, és bastant deficient i impedeix de manera important la seva aplicació.
1: El president ha explicat que aquesta setmana s'instal·laran les càmeres de control al port de Ciutadella i que tots els ajuntaments ja tenen sobre la taula el conveni per al traspàs d'informació del nombre de vehicles registrat a cada municipi. Més dificultats reconeix que té amb la DGT i l'autoritat portuària. Actualment s'està treballant en el reglament i es preveu aprovar el sostre de vehicles en el ple d'octubre. L'oposició insisteix que calen restriccions de manera immediata. Noemi García, de Més per Menorca.
7: D'informació no en falta, de voluntat política sí, limitin l'entrada de vehicles a Menorca, que és el que més vol la ciutadania de Silla.
1: El ple també s'ha explicat que en un mes, a partir del 15 de juliol, es podrà circular de nou pel tronc central de la carretera general i que s'eliminarà l'actual desviament que hi ha a l'altura de Rafalrubí.
0: Gràcies, Axel. Informació completa, a quina hora?
1: A partir de les 2:30.
0: Fins llavors.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
8: Pues en casa i en l'aire condicionat, filla meua.
9: Això és una foguera.
10: Quina calor.
0: I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un altre dia de sol. Les temperatures avui encara pujaran més amb un termòmetre que arribarà a marcar 31 graus de màxima. Vent molt, molt fluix, de direcció variable, més de nord fins les 8 del capvespre i a partir de llavors de component est. S'hi sumaran brises costaneres.
9: Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa. Ja són massa petxigarros que has fet, tens boira.
0: Tots i 18 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
10: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
11: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
12: Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
13: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
14: Em donau-vos permís per començar a replec?
15: Tens el meu permís. Pots començar a replec un any més.
14: Així ho faré.
13: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
16: El Dia Menorca, fet a casa.
0: Professionals mèdics de Menorca s'han concentrat avui matí a les 11 davant del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella després que aquest dilluns hagi començat la cinquena convocatòria de vaga mèdica nacional que es mantindrà fins divendres. La situació és cada vegada més tensa i ja es parla de vaga indefinida passat l'estiu. Saludem el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, Claudi Triay. Com estàs? Bon dia, Claudi.
17: Bon dia.
0: Com ha anat la concentració d'avui? Encara hi sou o ja s'ha acabat?
17: No, ja s'ha acabat, perquè tots el que volem és que s'afecti mínimament a la població. Per això també són sensibles i comprenem perfectament que els pacients tenen que ser atesos en tot moment i per això hem intentat que fos el més reduït possible, però també fer palesa i manifestar el nostre descontent en quant a en aquesta situació que tenim des de fa ja molts mesos, més d'un any, en la ministra de Sanitat, que és insensible a les nostres demandes.
0: Com estan els ànims entre els professionals de Ciutadella? Què t'han dit avui?
17: Pues, la veritat és que jo pensava que ja ho havia fet ja una mica de sabalament de que la gent estigui desanimada, i al contrari, els he vist molt forts, els he vist molt animats i, a més, conscienciats en que és algo que tenim que aconseguir i que no tenim que afluixar en aquest moment, perquè la sanitat pública depèn d'aquesta situació. No és una cosa dels professionals, sinó que és també de la sanitat pública i dels pacients.
0: Aquest dilluns, com dèiem, ha començat aquesta cinquena convocatòria de vaga nacional amb una concentració estatal davant del Ministeri de Sanitat, i va ser també a Madrid, no?
17: Sí, a Madrid hi va haver una gran manifestació amb moltíssima afluència de professionals de tot el territori espanyol. La veritat és que feia temps que no es veia tal unió i tal manifestació de professionals en contra d'aquest estatut marc, i la veritat és que la idea és que si no soluciona això a curt plaç anarem a una vaga indefinida després de l'estiu.
0: Us va rebre algú ahir?
17: No, que va. Si la ministra de Sanitat ha d'haver estat bloquejant contínuament totes les vies de diàleg que nosaltres hem mantingut obertes en tot moment, no hi ha hagut conversacions, no ens han convocat absolutament per res en el comitè de vaga per intentar cercar solucions, i les úniques vegades que ens ha cridat és per posar-nos damunt la taula l'estatut, és algo així com o lo tomas o lo dejas, i això és el que hi ha. I la veritat és que això no és realment una via de diàleg, sinó que és una imposició, i això no estem disposats a tolerar-ho.
0: Per tant, aquest anunci d'una possible vaga indefinida després de l'estiu, més que una eina de pressió, ja sembla pràcticament una realitat, eh?
17: Sí, la veritat és que és una realitat, i a més tenir en compte que aquesta vaga que tenim prevista per després de l'estiu s'uniran també tots els metges residents coneguts com a MIR, i a més tenir en compte que totes, absolutament totes les comunitats autònomes que hi ha i tots els seus consellers estan totalment en contra d'aquest estatut marc. És a dir, ha aconseguit unir a totes les forces des de tots els punts de vista, des del punt de vista tècnic, sanitari, polític. No hi ha ningú, no hi ha ningú que estigui d'acord amb la proposta de la ministra. S'ha quedat absolutament sola davant d'aquest estatut marc.
0: En aquest llarg camí per aconseguir un estatut propi que reconegui la singularitat i la responsabilitat dels metges i facultatius, a què esteu disposats a renunciar o a negociar o què heu de fer davant d'aquesta situació? Perquè, clar, hi ha una reivindicació que és molt clara, però us hem entrevistat ja moltes vegades i és que no veiem que hi hagi cap evolució. Què ha de passar perquè aquesta situació es desencalli?
17: La veritat és que està absolutament enrocada, i a més voldria deixar molt clar que no és una reivindicació econòmica, no demanem més dolers. Demanem que se reconegui la nostra singularitat, com és que nosaltres tenim jornades interminables, no hi ha limitació en quant a les jornades que nosaltres podem fer, no compta absolutament res per la jubilació, i en aquest moment l'única solució és que el govern central agafi les riendes i intenti negociar. Ara ja ha superat completament el que són les competències del Ministeri de Sanitat i ja ha pujat en el següent nivell, i és el president del govern el que té que agafar les riendes d'aquesta situació.
0: Clar, és un conflicte obert directament amb el govern espanyol i ara ens comentes ja directament amb la presidència d'aquest govern espanyol, però quin suport esteix rebent d'altres institucions com les comunitats autònomes que d'una manera o una altra també influeixen, no, en aquest dia a dia del món sanitari?
17: Per suposat, i a més vull recordar que les comunitats autònomes que ens recolzen en aquest moment són de distint color polític. No només podria ser les conselleries que estan a l'oposició. No. Totes les conselleries de qualsevol color polític estan recolzant les nostres reivindicacions. És a dir, és una situació d'absolutament tranquil·losament de la ministra, que no vol seure a xerrar. Ella diu i està convençuda de que ha solucionat els problemes, però el curiós és que el que nosaltres ara estem demanant és el mateix que ella demanava fa 5 anys darrere de les pancartes. És a dir, és inaudit. La situació és kafkiana.
0: Els pacients pateixen les conseqüències de la situació, segons la previsió de la consellera de Salut del Govern, Manuela García. Quan finalitzi aquesta nova setmana d'aturada, s'hauran suspès prop de 77.000 actuacions sanitàries de les Balears des de l'inici de les mobilitzacions, i l'impacte pressupostari arribarà als 10 milions d'euros. Només aquesta setmana, segons ha difós la conselleria, es calcula que es deixaran de fer unes 15.000 actuacions amb un cost estimat de 2,5 milions d'euros. Són dades que no agraden a ningú, clar.
17: A ningú. Això és lamentable. Això realment és un fracàs absolut per tots, perquè el nostre objectiu, ho vull recordar, no és que se suspenguin intervencions, no és que un pacient deixi de ser atès a una consulta en absolut. Nosaltres volíem fer manifestar clarament que era una situació que tenien que modificar, perquè, a més, és que està en joc la sanitat pública en aquests moments, perquè si continua així, hi haurà una fuita de professionals cap a l'estranger i cap a institucions privades que farà que la sanitat pública estigui ja en una situació que pugui inclús no garantir l'assistència de tots els pacients. Ja tenim demores importants en consultes, atenció primària, però és que la situació, si no soluciona i els professionals no es senten respaldats, cada vegada serà pitjor.
0: Com comentaves, professionals i futurs professionals, no?, que també us volen donar suport. Els MIRs, comentava, eh? Sí.
17: Efectivament, els MIRs, els residents, val, ja han manifestat que a partir de setembre s'uniran i recolzaran aquesta vaga, perquè són ells els que realment tenen que agafar relleu dels més veterans i veuen que la situació i les condicions no solament no milloren, sinó que poden empitjorar. I això no estan disposats ells a passar per el que han passat molts des que ja duim molt d'anys.
0: Claudi, què queda aquesta setmana? Alguna mobilització més, alguna passa més o ja pràcticament ens veurem després de l'estiu?
17: No, encara mos queda pendent. Farem també una concentració en el centre de salut del Sant Joan aquest dijous a les 8 del matí per fer palesa també que atenció primària es veu afectada i els professionals d'atenció primària recolzen les nostres reivindicacions. I finalment divendres farem una única i exclusiva concentració a l'Hospital Mateu Orfila, que ja serà, diguem, la cloenda d'aquestes 5 convocatòries que han tingut des de gener de vaga. Una vaga que ha durat una setmana cada mes. És terrible. És algo insostenible, no només per la sanitat, sinó per als professionals i per als pacients, per suposat.
0: Preocupa el que veiem mirant enrere, totes aquestes convocatòries que heu fet fins ara, però preocupa sobretot, passem pena sobretot, perquè és que no veiem res a l'horitzó. L'únic que podem dir és que esperem bones notícies aquest estiu per tots i per tothom, Claudi.
17: Ojalà, ojalà. Això significarà que per fi mos han sabut asseure, mos han intentat almenys escoltar i cercar un punt de trobada que això inevitablement es té que aconseguir. Però si no hi ha vies de diàleg és impossible arribar a un acord. Això és el que demanem. Almenys que mos deixin l'oportunitat de poder xerrar i de poder dialogar i de poder negociar, perquè fins ara ha estat absolutament impossible fer.
0: Gràcies, Claudi, que arribin aquestes bones notícies. Una abraçada.
17: Ojalà, i sigui tot per bé dels pacients i de la sanitat pública espanyola.
0: Que vagi bé, bon dia.
17: Bon dia.
16: El dia Menorca.

0: Quan són les 12 i mitja en punt, canviem de tema. El Consell Insular de Menorca ha obert la convocatòria per accedir a les places disponibles de Sa Casa de Menorca a Barcelona per al curs 2026-2027. Una iniciativa que cerca facilitar l'accés a un habitatge a aquells estudiants menorquins que volen cursar estudis a la capital catalana, però que no ho poden fer per motius econòmics. I per conèixer els detalls d'aquesta nova convocatòria, els criteris de selecció i la importància d'aquest recurs per a les famílies menorquines, avui conversam amb el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esport, senyor Joan Pons Torres. Com està? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com va?
0: Molt bé. Sa Casa de Menorca, que es troba ubicada al carrer Diputació 215 de Barcelona, en un edifici, en un bloc de pisos de l'Eixample, que des del 2024 ja pertany íntegrament a l'entitat. Quina és la capacitat actual de l'immoble i quantes places per a allotjament d'estudiants s'ofereixen de cara al curs que ve?
1: Bueno, a l'immoble actualment hi ha una quarantena de places perquè han pogut ampliar, com bé acabes de dir, a finals del 2024 van poder adquirir o recuperar, millor dit, el pis que estava llogat a una persona major amb una renta antiga. Això s'ha rehabilitat amb una ajuda econòmica que hem fet una inversió important des del Consell Insular i actualment, en aquest curs 2026-2027, oferirem 7 places d'allotjament en règim de lloguer amb habitació compartida i a tots aquells estudiants que compleixin, evidentment, no, requisits acadèmics i econòmics. I, per tant, com comentàveu, doncs, és una oportunitat el fet que tinguem la Casa de Menorca a Barcelona perquè aquells estudiants menorquins que vagin a viure a la ciutat comtal puguin viure al Manco en bones condicions i sobretot en unes condicions econòmiques assequibles, no? Perquè tots sabem que tots estan carint moltíssim i no tothom se pot permetre pagar un lloguer a Barcelona més els gastos, més les despeses que ja de viure prèviament a una capital com Barcelona.
0: Sa Casa de Menorca, una sort poder-ne disposar. A qui s'adreça exactament aquesta convocatòria? Conseller, quins requisits s'han de complir per poder presentar-s'hi en aquesta convocatòria?
1: Bueno, tots els estudiants menorquins, evidentment, per tant, per ser menorquí, que estan empadronats a Menorca i que vagin a estudiar a Barcelona, ja sigui a Barcelona ciutat o Barcelona província, i aquells estudiants menorquins que vagin a fer un estudi, o sigui, una carrera, un grau universitari, una formació professional o estudis oficials que siguin o bé d'una institució de reconegut prestigi o de més d'un curs, poden, si compleixen amb els criteris acadèmics mínims que se demanen i econòmic, evidentment, si estudien com dic, que cursos es poden presentar a la convocatòria.
0: Per tant, també entenem que hi ha com un equilibri entre el barem econòmic i el barem acadèmic, no?, a l'hora de fer aquesta selecció.
1: Efectivament, hi ha un equilibri del 50%. La selecció és tècnics del Consell, de totes les persones que se presenten, barem en el 50% els criteris acadèmics, els que han tret les millors notes, i el 50% també a recursos econòmics. Sí, sí, sí.
0: Com deia, conseller, en Barcelona llogar un pis és missió impossible, l'accés a l'habitatge és un problema general, a Barcelona és especialment greu. De quins avantatges estem parlant exactament? Quins avantatges ofereix aquesta Casa de Menorca pel que fa a preu, període d'estada i serveis?
1: Bueno, és que el preu és una cosa simbòlica, d'acord amb el que es paga de lloguer, sobretot a Barcelona. Els estudiants que entrin a la Casa de Menorca pagaran un lloguer de 190 euros mensuals. I estem ballant de 2.000 euros a l'any. I amb el lloguer, que només has de pagar 190 euros mensuals, t'inclou l'aigua i el llum. Per tant, jo crec que les condicions són mínimes i, evidentment, això ho podem fer perquè, com a Consell Insular, assumim, evidentment, el cost de la Casa de Menorca, i perquè saben que això és no és un negoci, sinó que és una necessitat, no?, de molts estudiants menorquins que viuen a Barcelona i que, doncs, aquells que, com dic, compleixen les condicions acadèmiques i també econòmiques, nosaltres estem contents de poder tenir aquesta Casa de Menorca ben cuidada i ben gestionada i al dia, perquè aquells estudiants menorquins que puguin entrar ho puguin fer i també hi hagi estudiants menorquins que hagin de renunciar a estudiar a Barcelona per la qüestió econòmica. La veritat és que com a administració poder tenir la Casa de Menorca és una satisfacció i crec que és una petita joia que tenim a Barcelona que entre tots hem de cuidar.
0: I que no ha estat senzill arribar fins aquí, des que l'any 1960 va néixer la idea d'aquesta casa, no?
1: Sí, sí, no, de fet, si deia, va néixer d'uns menorquins que vivien a Barcelona, de manera totalment altruista, es podria dir. I després, amb el pas del temps, es descendés d'aquelles persones, poc a poc es van anar desentenent, fins que, crec que era l'època d'en Joan a Barcelona, el Consell Insular va decidir adquirir la major part de les accions i, per tant, assumir també la despesa de funcionament i de manteniment de l'edifici. Realment van ser uns visionaris, aquells menorquins que van adquirir l'edifici de Barcelona per fer la Casa de Menorca a Barcelona, perquè ara seria molt difícil, per no dir impossible, no? El fet de poder comprar o tenir tot un edifici en el centre de Barcelona, i jo crec que els menorquins puguen dir que tenim un edifici a Barcelona per als estudiants menorquins que, per una banda, que més ho necessiten i després també que més ho mereixen, no? per nota, jo crec que és un motiu d'orgull, no? Que hi hagués menorquins que anys enrere haguessin tingut aquesta bona idea, i ara nosaltres tenim el deure com a administració, com a Consell Insular, de conservar aquesta Casa de Menorca i de cada any fer aquesta selecció d'estudiants per poder donar cobertura i ajudar a que, bueno, a les famílies menorquines, no? Perquè ja saben que les famílies realment fan un gran esforç econòmic per poder pagar els estudis i es viure fora en els seus fills. I mira, si podem aconseguir que hi hagi aquelles famílies de Menorca que els seus fills venguin a estudiar i a viure a la Casa de Menorca a Barcelona, doncs ja nosaltres com a servidors públics és una satisfacció poder contribuir a que la despesa sigui menor per part de les famílies que tenen fills estudiant.
0: L'any 2019 es va signar un conveni amb el Consell per comprometre's a fer reinversions de manteniment i reforma. Ja s'han conclòs completament aquestes actuacions que s'hi han fet els darrers anys? Ja no hi ha d'haver més inversió en el sentit de fer obra de reforma com a tal?
1: Les inversions a la Casa de Menorca, com us podeu imaginar, són constants. Són constants perquè sí que es veu que l'estiu passat van tenir una gran actuació, que com dic era aquest pis que van recuperar i que han hagut de reformar per poder oferir més habitacions per estudiants menorquins. Però ara, per exemple, tenim dues obres que haurem de començar de manera imminent. Una crec que és en el terrat de la Casa de Menorca, i després a un pis de la tercera planta. Vull dir, és evident que sempre hi ha, qualsevol propietari sap que més o menys complida sempre necessita un poc de manteniment, ja imagineu-vos un edifici, no? I més un edifici que té els seus anys, un edifici en el centre de Barcelona, que no és un edifici fet d'ahir, és un edifici antic, i per tant que el manteniment és elevat, no? Per tant, nosaltres, com a Consell Insular, les actuacions són constants de manteniment a la Casa de Menorca.
0: Conseller, fins quan hi ha temps per tramitar les sol·licituds i com continua el procés a partir de llavors?
1: Idò, la convocatòria ja està publicada en el BOIC i a la web del Consell Insular de Menorca. Si aquells menorquins, aquelles famílies que estiguin interessades en que els seus fills puguin entrar a la Casa de Menorca per el pròxim curs, ho poden cercar o bé en el BOIC o bé, si van a Google i posen Casa de Menorca Barcelona, Consell Insular, aquí sortirà la notícia amb la publicació i les bases, i per tant veuran que fins el dia 9 de juliol poden tramitar les sol·licituds per poder presentar, i després, una vegada hagi passat aquest 9 de juliol, amb totes les persones que s'hagin presentat a la convocatòria, el Consell Insular traurà una primera llista de mesos exclosos i després d'haver esmenat aquells que hagin que potser s'hagin deixat qualsevol document de presentar el que sigui, després ja se publicarà la resolució definitiva i se procedirà a entrar a aquestes 7 places noves que tenim enguany que podem oferir per nous estudiants que entraran a la Casa de Menorca.
0: D'acord, gràcies, Joan Pons Torres, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, per a totes aquestes explicacions vinculades a aquesta Sa Casa de Menorca, que ofereix habitacions en règim compartit per 190 euros al mes en una ciutat com Barcelona, on els preus pràcticament hi són, jo diria que més del doble. Moltes gràcies i que tingui bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
5: Em doneu-vos permís per començar el replec?
6: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
5: Així ho faré.
4: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: El dia Menorca, fet a casa.
9: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
10: Ara em toca jo.
11: Atenció.
10: Paguen bé, paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
2: Ses cosetes...
12: Com es diu vostè?
2: D'Antoni Tudorí.
13: Et toca, toca.
14: Que em toca.
15: Tu nombre y era mi pensamiento.
14: Adamo. Ara sí.
15: En que me he enamorado.
14: Ton nom.
15: Para mí es el emblema.
14: Ara ja no me'n recordo la lletra.
0: Toni, bon dia.
14: I salut.
0: Quina alegria tenir-te aquí.
14: Sí.
0: Com estàs de cos present?
14: Suadet.
0: Estic suadet, fa calor fora, eh?
14: Fa calor fora.
0: 31 graus de màxim avui.
14: No, jo crec que, bueno, hi ha molta humitat i jo estic empapat.
0: I encara no arribant ni Sant Joan, eh?
14: No arribant ni Sant Joan.
0: Ai, quin estiu ens espera.
14: Sant Joan.
0: Sant Joan et sona?
14: Pere,
0: et sona?
14: Pere.
0: Sí? A veure, a veure, a veure.
14: Mira.
0: Om?
14: Sí que em sona, sí. Sí que em sona, sí.
0: I podrà ser enguany fins quan ets aquí a Menorca, Toni?
14: No, fins divendres.
0: No, eh? Fins divendres. Divendres te'n tornes.
14: No, però, avam. Això de Sant Joans darrerament, per una persona de la meva edat. Mira, contaré una anècdota històrica,
0: compte,
14: molt bona.
0: Compte.
14: L'any 86, el Comitè Espanyol d'Il·luminació, del qual jo era cosa, vam fer un simposi a Girona. I per acabat el simposi, amb l'enginyer en cap de l'Ajuntament d'allà i el de Barcelona i tal, van agafar un iot que tenia en Jaume, i en Jaume, el de Girona, i van fer la travessia fins a Ciutadella.
0: Fins a Ciutadella. Des d'on vau partir?
14: No, vam partir de l'Estartit.
0: De l'Estartit a Ciutadella, eh?
14: Sí, 30 hores i mitja.
0: Quants éreu?
14: 6 o 7 o 8.
0: 6 o 7.
14: Sí, un iot de 8 o 9 metres, no gaire cosa. I mira com anaven les coses, que arribàvem a Ciutadella un dia, és de matí, de matinada d'un 23 de juny de 1986, entram en el port, i a mig port, a la dreta, trobam un magnífic amarre per poder amarrar, per poder atracar el barco.
0: Ja, però estem parlant de fa 40 anys, just.
14: Però no és igual, escolta. Bé.
0: Tot era més fàcil.
14: Van arribar allà.
0: Arribaves i aparcaves.
14: Ningú mos va demanar res, ni autoritat marítima, ni capatina, ningú mos va demanar res. Vam amarrar de popa i vam anar a fer les festes a Ciutadella, que encara s'hi podia anar. Ara, per el que veig per televisió, P3 i companyia, no pots posar ni un peu. perques, els barcos aquests d'Alcúdia i de Ciutadella, es veu que no aturen, fan anada i tornada, anada i tornada, anada i tornada. I on es posa la gent, on es fica la gent, on es fot la gent? Per tot. Per tot.
0: I en canvi, fa 40 anys, vau arribar, 6 o 7 amics.
14: Sí.
0: Amb la barqueta.
14: Bé.
0: El primer forat.
14: Amb mi... Bé. A
0: prop us hi veu?
14: Allà. Bé. Del resto. Molt bé. Això ho expliques ara i te diuen que si estàs boig, que si hi ha caviles, que si fas cadufos, que si ja no saps el que dius. Pues és autèntic. Ara, a partir d'allà, hi ha qualque vegada a fer unes coses puntuals, però des de la tele, que jo no som massa amant de la tele, s'està molt bé, està molt bé.
0: Però, abans, siguem justos, sí que hi ha més gent, però l'essència de la festa es manté intacta, Toni.
14: Sí, però multiplicat per 100. I l'essència de la festa no és que hi hagin 70.000 persones damunt Ciutadella. No sé
0: quina és l'essència de la festa per tu?
14: Per jo, l'essència de la festa, com totes les festes patronals, corresponen a que els municipis tenien una forma de celebrar. Bàsicament eren unes festes d'origen entre militar i religiós. Jo de sort no sé gaire. I tenim que anar molt vius amb el tema dels protocols de les festes perquè te poden pentinar, sobretot a Ciutadella. Les altres bandes són una mica més tolerants.
0: Pentinar és un eufemisme, eh?
14: Sí, sí, sí, pentinar en escalps, com jo, sí. Uau! Bé, dit d'una altra manera. Que cada poble té les seves festes, que comença Sant Joan, acaba molt, però ara s'ha afegit, jo no sé des de quan, un Sant Nicolau, que diu que tanca les festes en clau.
0: Mm, efectivament.
14: Però a part d'això, això és molt nou, eh? Això és nou. No, no, això no és de l'edat mitjana, no, eh? Ni del segle XVI, XVII, XVIII, no, no. No t'enganis.
0: El que no és nou és tota aquesta estructura, eh? De les festes de Sant Joan, caixer bueno, senyor, sa capellana, pagès a tramuntana, pagès de migjorn.
14: Bueno, sí, sí.
0: Has vingut molt ben documentat. Bueno, com que... En llistes de noms, m'has d'explicar un poc què és tot això que portes avui, Toni.
14: Tu conec llistes, perquè ja que fem genealogies...
0: Genealogia...
14: I tenim 257.000 fitxes documentades, jo no entraré amb els protocols ni amb l'essència de la festa perquè no és cosa meva. Però sí que te puc dir... Per exemple, que el primer president, perquè això ha de ser de xerrar dels caixers senyors relativament modern. Torno a dir que relativament modern en el sentit que les festes són de l'edat mitjana. I no s'han d'enganar. I que Sant Joan no era l'únic sant que tenia una confraria. Ara és la més important, però n'hi havia moltes més, segons m'han explicat. I que competien. I el nom de caixer sembla ser, m'han explicat també, que ve de que eren els que portaven la caixa per anar a recollir els doblers.
0: Ah, la caixa.
14: Per la seva confraria. I el que du una caixa és un caixer. Mm-hmm. Vull dir que... per aquí em sembla que anem bastant bé. Però... hi ha uns estaments en aquestes festes. El primer és qui la presidia, que ara diuen es caixer senyor o es caixer noble. Bueno, és molt relatiu, perquè... De noble, no sé, el primer que tenim documentat és Emil... faré un incís.
0: Digues, digues.
14: Per les tipologies, per els personatges, per les entitats. Hi ha un personatge que només surt una vegada a l'any i no es repeteix, que et somo desbé. Que ja m'ho disfressat de bé, com Sant Joan, que li parreguen un bes a becoll, que diuen,
0: sí.
14: I el passegen per tot això, amb un que l'ajuda, un aixecador, em sembla que li diuen, o cosa semblant, que l'ajuda per el seu, perquè només faltaria que tingués, que potser ser vell d'un muntescoll. Aquesta expressió becoll, dua becoll, podria ser que vingués de per aquí, dues coses bé en escoll.
0: En escoll.
14: Pues el primer que tenim...
0: I canvia cada any.
14: Canvia cada any. Canvia cada any. I està la pagesia, i aquest bé, a part de que el renten molt, li posen molts fils i moltes vetes i moltes coses, es veu que és el premi que té, els honoraris que té somo des bé, que es passeja descalç per tot Ciutadella. Però, i aquest és un any, un ensany. El resta, menys un que seràs darrer, que parlarem, són bianuals. si ja és caixer, actualment senyor...
0: Els bienis, que en diuen.
14: Els bienis. I cada dos anys baraten o substitueixen el caixer senyor, el president de les festes, que baraten la capellana, és a dir, l'esclero, la representació de l'esclero, baraten també, com has dit tu molt bé, els caixers fadrins, que són menestrals, en realitat.
0: Menestrals.
14: Menestrals d'ofici.
0: Tant el caixer casat com el caixer fadrí.
14: Sí, clar, un és casat i l'altre és fadrí, però són de vila, no són de la pagesia. I tenim el pagès de la pagesia del nord i del migjorn. No del poble del migjorn, sinó del mediojorn, no? Bé, però n'hi ha un tercer, un altre element, que per jo és importantíssim, que és el fabioler. El fabioler no té aquests condicionants temporals. El fabioler és, en el fons, un funcionari municipal s'encarregat de antigament, saps que deien, de llegir les proclames dels balles o de qui fos. Sí, és un funcionari, és un municipal. No funcionari amb el sentit a vegades dolent que li donem de no fer res. Aquest pobre sí que bufen i suen també dos dies seguits dalt d'un ase. S'as el deixarem de banda. L'actual és en Sebastià Salort Begú, que va començar a bufar i a tocar el tamboril l'any 1990.
0: Déu-n'hi-do.
14: I exceptuant un bieni, no sé, de fa dos o tres bienis que va estar malalt, el van substituir entre dos, ell torna a sortir. És a dir, que ell, amb un impàs d'un bieni, du del 10 més 20, 36 anys, que seran 34, damunt una somera, segurament, tocant el flabiol i tocant el tamboril. I aquest és un personatge que és el més fixe de tots. Un cop, primera, té que saber tocar el flabiol.
0: Important.
14: I l'altre, sí. I té que ser capaç de col·locar damunt d'una somera. Que li du un pobre home també, que no té nom, però aquest és que l'acompanya i mena la somera. I això a tots els pobles. Això és un càrrec, diguem-ne, és una afició, una feina molt cercada. Normalment també dura molt de temps fins que no poden més aguantar i estirar la somera, en el cas de Zita.
0: Has el somera, Toni?
14: Jo no ho sé. Jo diria que és més bé somera, diria, perquè són més tranquils, més pacífiques. Els ases a vegades tenen més tendència que brutatxer.
0: A fer l'asa.
14: Sí, però bueno, jo me'n record que el castell me sembla que fa el que... Tenen, mira, en Marmot,
0: tenim
14: el
0: Marmot,
14: el nostre, que una vegada amb en Mevis Dinero, que deien, que el vaig conèixer molt bé, en Mevis Triai, que saps, es fa morir. Va tenir un infart i va quedar en terra i corrents se'n va anar a cercar una altra asa per assistir, perquè clar, el fabioler va damunt d'una asa. Diguem-ne que és poc solemne, però menys solemne encara és anar a peu. Estem d'acord, no?
0: Estem d'acord. Qualsevol mitjà de transport és més solemne.
14: Més solemne, encara que sigui una asa.
0: Exacte.
14: Que és un transport molt humil. Diuen que a Girona, van explicar, el bisbe Contentre el fan entrar dalt d'un asa. Ho van dir, jo no ho he vist en això. Per recordar-li que té que ser humil, perquè a cavall ja poden entrar uns altres. El bisbe a Girona entrava dalt d'un asa.
0: D'en Sebastià, Toni, n'has pogut fer un poc de genealogia?
14: Sí, mira, podíem fer una cosa, l'han fet de tothom, però si qualcú està interessat, tant de Ciutadella, especialment avui de Ciutadella, que li interessi saber què sabem d'aquesta persona genealògicament, es pot posar en contacte amb altres...
0: Al WhatsApp del programa.
14: Al WhatsApp del programa.
0: Quin és, Jordi?
11: 628-746-986.
12: Una altra vegada.
11: 628-746-986.
0: I ara tu, Toni.
14: 628-746-986. 986.
0: Perfecte.
14: I és que enviï una demanda, mirarem de fer-li un abret de lo que tinguem, de 4, 5, quin luxe, 6,
0: eh?
14: 8 generacions. Tant, tornem en els queixets senyors, que és el que deia.
0: Exacte, perquè tens una llista i comentaves que el que està al capdamunt de tot és de l'any 1565,
14: Que
0: com es deia?
14: Que havien passat 8 anys de Sant de la Desgràcia.
0: Efectivament, l'any 1558.
14: I es deia, està en el meu apuntat, del 65 al 61, i van ser 3 anys, en aquest cas, un tal Joan Vell, que era ciutadà.
0: Què vol dir que era ciutadà?
14: Era ciutadà. No era esclau, ni era...
0: Quines altres opcions hi havia?
14: No ho sé.
0: Aquella època?
14: No ho sabria dir, però d'aquí, per exemple, podia haver ciutadà, podia ser cavaller, que jo ja tenia, ja que era gent de cavall, gent que tenien que posar un cavall al servei del rei per la defensa de l'illa, podia ser donzell.
0: Donzell?
14: No te sabria tampoc en aquest moment, que, jo supòs, que era un ciutadà jove, no ho sé. I a partir de...
0: No hi havia noblesa encara.
14: No, la primera noblesa és en Gabriel Esquella Gomila, de l'any 1646-47, aquest bieni, que aquest joc consta com a noble. Venen d'uns ells...
0: El primer noble de la llista, eh?
14: Sí. El segon és en Rafael Esquella, també de l'aquesta mateixa família, també era noble, i així podem anar fent fins que qualcú ja posa que és baró, qualcú ja posa que és marquès. En temps, per exemple, del 71 al 72 i 73, 73, 3 i 74, sí, del 71 al 74, va ser un regidor.
0: Ah, mira.
14: Posa regidor. No és baró ni és duc, com va ser el 76-77 del segle XIX, amb Martorell Fiveller, Comte, Olives Olives, i Salors, i Saura. Bé, hi ha una cosa que...
0: I en guany Ignasi Saura Sánchez.
14: Exactament.
0: Ignasi, eh? Cap... Saura, un linatge de pes, eh?
14: El que més vegades ha sortit amb això. 34...
0: És el que més vegades?
14: 34 vegades.
0: 34 vegades.
14: Sí.
0: Algun altre llinatge que hi aparegui molt en aquesta llista és magnífica que
14: t'has
0: dut aquí a l'estudi?
14: Olivar.
0: Olivar.
14: Que en surten, en principi, 24, Olivar.
0: Esquella has dit antes també...
14: Olives 23,
0: Olives 23.
14: Que no és la mateixa. I l'Esquella, espera, t'ho diré.
0: Esquella hi surt molt, també, eh?
14: Esquella, espera, no sé si ho comptes. Sí, 30 vegades.
0: Per tant, Esquella és el segon, després
14: de
0: Saura.
14: Després de Saura.
0: Sí, Saura, Esquella, Olivar i Olives, que Olivar i Olives eren
14: són,
0: branques
14: són diferents. Són llinatges diferents, de noblesa, ja.
0: Molt bé, i qui vulgui un arbre...
14: Que l'encarregui.
0: Que l'encarregui.
14: Vull dir, sense cost.
0: Sense cost?
14: Sense cost. Com a molt, una canyeta, una cosa així, però sense cost.
11: 628... 746 986.
0: Toni, què hi tens per fer aquesta setmana aquí a Menorca?
14: Bueno, aclarir temes personals.
0: A banda de suar, eh?
14: Temes personals.
0: Temes personals.
14: Demà un dinar en el Blocau de la Mesquida. Vull anar a Ferreries a fer converses amb en Toni Guasc. Bueno, ja està.
0: El nostre pla és anar avui a la Cavatina, amor, perquè hi ha una xerrada que es titula Què passa amb l'aigua a Menorca, mites i realitats, amb Ernest Fortuny, que és mestre, cofundador de l'Escola de Natura de Treballuja i col·laborador en diversos projectes d'agricultura ecològica.
14: On es fa això?
0: La Cavatina. Està a Mó. Ara no et sabria dir el carrer de memòria. Duc de Crillon.
14: Aquell de 1782.

0: Toni, va, acomiada tu el programa avui, que estic molt sol.
1: Bueno, bé, val més sol que mal acompanyat.
0: Que no és el cas.
1: No és el cas,
0: no és,
1: però
0: gens el cas.
1: Ho tinguis tot present. Bé, que comenceu molt bé les festes, amb seny i alegria. Anava a dir no poca pomada, però ciutadella no es pot dir. Poc gent en llimonada, just, i tot el dia farà un any.
2: No me gusta hablar por la tele.
3: I d'estar de sort, perquè això és ràdio, no és tele.
1: Qui diu això?
0: Qui ho diu, això?

0: apel·lació contra la querella de Jorge Campos i diu que vol esperar que l'Audiència Provincial de Palma resolgui el recurs i es pronunciï sobre si rere aquesta piulada hi ha un possible delicte d'injúries a l'autoritat. Escoltant Balti Picornell.
1: Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que per això és llibertat d'expressió i igualment com record tot. Crec que de nota a la valentia ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volem que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
0: L'Assemblea Sobiranista ha convocat una concentració de suport a Balti i Picornell a les portes dels jutjats. A l'acte de protesta s'hi han sumat una desena de persones, entre elles l'escriptor Biel Mesquida, l'activista i president de l'Assemblea Sobiranista, Jaume Sastre. També hi han participat la regidora Lucía Muñoz, de Podem, i Neus Trullol, de Més per Palma, amb dues regidores a cort.
2: Gràcies, Carme Moreno, en directe dels jutjats amb aquesta darrera hora. Anem amb més qüestions perquè el govern prepara restriccions a la Serra de Tramuntana per evitar col·lapse i aglomeracions el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. En cap cas, però, es tancaran els accessos 24 hores abans, cor demana Més per Mallorca.
3: Ho ha assegurat la presidenta avui al Parlament en resposta al portaveu ecosobiranista Lluïsa Pesteguia. Marga Proens, en tot cas, manté que seran els tècnics els que decidiran l'abast d'aquestes limitacions d'accés a un dels punts que atraurà més persones a perseguir aquest fenomen natural.
4: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta i, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
5: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
2: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, es compromet a portar els recursos necessaris perquè les treballadores de les escoletes puguin equiparar-se al personal de la concertada que està regit pel conveni setè. És una de les reivindicacions de les educadores 03 que avui fan vaga a la comunitat per reclamar millores laborals.
6: Podrem equiparar aquestes a una part de les treballadores que en aquest moment s'estan cobrant a través del conveni 13, equiparar-les en el conveni setè perquè tinguin unes taules salarials molt més dignes.
2: La conselleria, per cert, ha actualitzat les dades de seguiment d'aquesta vaga que, segons informen, ha estat d'un 30% aquí a la comunitat.
3: Això sí, amb diferències notables a Perilles. A Menorca s'ha superat el 50%, seguida de Formentera i Mallorca, on l'ha secundada aproximadament un 30% de la plantilla. Per contra, Eivissa només s'ha sumat, segons Educació, un 18% de seguiment.
2: I un apunt més de la plana política estatal perquè Junts demana que sigui el Congrés el que insti el govern de Pedro Sánchez a avançar eleccions.
3: El partit de Carles Puigdemont ha registrat una esmena a una moció del PP que es debatrà dimarts que ve perquè els diferents grups parlamentaris es pronunciïn al respecte. L'esmena proposa al cap de l'executiu dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions davant la situació d'extrema feblesa, diu, del govern espanyol.
2: Així arribem a la 1:04. Els serveis informatius tornem a partir de les 2 a l'informatiu migdia en Sara Casas. Sara, quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports.
7: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.

0: Bon dia, benvinguts a Esport 3. A IB3 Ràdio rebeu una salutació d'Iker Hernández, el comandament tècnic del programa, Gavi Fortes a la producció i redacció i vos parla a la coordinació Toni Fuster. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol amb un pobre empat a 0 contra Cap Verd. Un resultat del combinat que prepara Luis de la Fuente que cap espanyol esperava. Si bé Espanya va dominar el joc a gran part del partit, no va trobar encert a la porteria rival. Luis de la Fuente envia, però això sí, un missatge de tranquil·litat.
1: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Fíjate qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. Cero. Hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo las cosas poniendo, como ponemos siempre, el alma y el corazón y el talento que tiene este futbolista, pero ese es el camino.
0: L'altre partit del grup H, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1, el grup G, empat a 2 gols entre Iran i Nova Zelanda i empat a 1 entre Bèlgica i Egipte. Avui a les 9 del vespre jugaran França contra Senegal. I el pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. I avui ha arribat l'hora del debut de la vigent campiona del món, Argentina, en la continuïtat del tècnic que va obrar el miracle, Lionel Scaloni, i de la seva gran estrella Leo Messi, l'albiceleste arriba al campionat com una de les grans candidates. La seva estrena serà a les 3 de la matinada, hora espanyola, davant Algèria. A banda del Mundial, en el Real Mallorca, de moment no hi ha moviments, ni entrades ni sortides. Veurem si a les pròximes hores se'n va definitivament al Fenerbahçe Vedat Muriqi. Demà en principi ha de viatjar Pablo Maffeo a Grècia per fitxar contra l'Olympiacos i a veure si queda resolt ja el tema de l'entrenador, de Martín de Michelis. A la primera federació, avui a les 5, tenim presentació del nou director esportiu, Michel Sanz. Serà al Palau, al Palau d'un Camises, a l'estadi de la UD a Eivissa. Tot això mentre l'Atleti Balears fitxa Nofre Riera, que està fins ara al lateral esquerrà del Poblense, i l'equip femení del Balears anuncia el fitxatge de la defensa catalana Elena Vives. El nostre company Víctor Sancho entrevistarà avui el president de la penya esportiva Sant Jordi, Alfonso Rojo, nou equip de la tercera federació balear.
2: Sí, llevamos tres temporadas ascendiendo y descendiendo. Somos el equipo ascensor. La verdad es que estamos en las fases de ascenso que las últimas que hemos disputado, hemos conseguido nuestro propósito.
0: També parlarem amb l'entrenador de la Unió Esportiva Arenal, Andrés Troya, aquí que ha ascendit també a tercera federació després d'eliminar el Sant Jordi. Per cert, Andrés Troya, que canvia d'aires. I Beb Llorenç, entrenador de la Barca Menorca Volei, analitzarà amb el nostre company Miquel Cardona el que ha estat la temporada 2025-2026 pel conjunt de Ciutadella.
3: Però en cap cas podem xerrar d'una mala temporada quan és un equip que ha guanyat la lliga regular, que ha estat primer el que és la temporada regular. A més, imbatut en grans nombres, millorant nombres respecte a la temporada anterior, que curiosament sí se van aconseguir títols. El que vols comentar, que el play-off no va sortir com volíem, però la base de l'equip hi era.
0: Aquests seran els arguments informatius fins a les 2 del migdia, aquí a Esport 3, a IB3 Ràdio.

0: A la una idea, ho entrem en matèria i parlant de futbol, parlant del Mundial, i ahir va ser l'estrena de la selecció espanyola, que va empatar a 0 gols contra Cap Verd. Debut inesperat d'un equip que, damunt el paper, havia de ser molt superior. Però l'excés de confiança, el baix estat físic dels jugadors, futbolistes que encara no estan recuperats al 100%, i això sí, la gran intervenció del porter de Cap Verd, Josimar José Évora Díaz, més conegut com a Vozinha, porter del Chaves de la segona divisió portuguesa, va evitar en les seves intervencions la derrota de la seva selecció. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Verger, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, com estàu?
0: Molt bé. Doncs aquí per resumir, per parlar un poquet d'aquesta selecció espanyola, perquè del Mallorca, Miquel, de moment res de res, eh?
2: No, res de res, són hores segurament decisives, però de moment no hi ha res concretat, més enllà de tot el que ja fa dies que se sap que s'ha d'oficialitzar i, clar, òbviament, la recerca de l'entrenador que haurà de substituir de Michelis.
0: Baix el rendiment ahir, no?, de jugador, Gavi, com Rodri, ara parlant ja de la selecció espanyola, perquè el Mallorca hem d'esperar un poquet a veure més les pròximes hores que passa. Baix rendiment ahir de jugadors com Rodri, Fabián, Ferran, Oyarzabal.
1: Decepcionant absolutament, un equip lent, jugadors que no estan en forma, evidentment. Un Luis de la Fuente molt perdut i erràtic, ja per començar l'alineació, després els canvis, tard i malament. No sé, vaig quedar estorat. Me recorda dues versions d'equips de futbol. Me recorda la selecció espanyola, que va empatar 0 contra el Marroc al darrer Mundial i després va caure en els penals per 3-0, i me recorda el Mallorca, que aquesta temporada, jugant-s'hi la permanència en partits claus, sortia caminant. Això és el que vaig veure ahir de la selecció de Luis de la Fuente.
0: Tal. Jo vaig acabar molt decebut, Miquel. I tu?
2: Sí, jo crec que el problema és més de fons. És a dir, jo crec que tu no pots anar al Mundial amb 5 jugadors que o bé comencen la convocatòria lesionats o amb una falta de ritme brutal per tema de les lesions. És a dir, tu pots esperar en Lamine Yamal. Només faltaria que no haguessis de forçar o de provar amb en Lamine Yamal, però amb 5 jugadors com Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Gavi o Miquel Merino, tu no pots endur-te a un Mundial 5 jugadors en aquest estat de forma i sense cap tipus de continuïtat, sobretot en el cas de Miquel Merino i Gavi. I després, si tu tries només dur un extrem sa, no té cap sentit que ahir no empris aquest extrem sa. Clar. Si tu tries convocar un davanter pur com és en Borja Iglesias, jo no crec que hi hagi una fotografia de partit que te demani més la presència d'un davantercentre com en Borja Iglesias. No sé, no vaig entendre. Jo, la meva sensació, i ho dic ben en sèrio, és que crec que a Espanya li ha faltat el respecte a la primera fase. Perquè jo crec que inclús les declaracions d'ahir, després d'empatar amb Cap Verd, xerren de que això és un camí llarg. No, senyor, el camí és de 3 partits. Tu t'has de guanyar el 4, t'has de guanyar el 5è, el 6è, el 7è i el 8è. Però el camí no és llarg. El camí té 3 aturades i t'has fallat a la primera fent, i s'ha de dir així, fent el ridícul. Empatant amb una selecció que si quan li apretaves mínimament, perdia la pilota, és que no podia sortir, no sortia del seu camp. I tot així, i una dada que és brutal, que parla, però de tot el que va suposar i el que va fer i Espanya, Cap Verd va fer una falta. Una falta.
1: Sí. Jo, Miquel, és que no m'he sentit les declaracions dels jugadors de la selecció espanyola després del partit i sentir Fede Valverde després del seu partit també amb empat, hi ha una diferència absoluta.
2: Sí, ahir vam empatar tots.
1: Sí, hi ha una diferència absoluta. És a dir, Valverde va fer una autocrítica del seu equip, d'ell mateix, de que varen sortir sense fam, que no sé què, que no sé quantos. No, aquí no, aquí parlen de lo que tu dius, de que això és molt llarg, i no sé què, i no sé quantos. No, perdona, els suplents del futbol espanyol en aquesta selecció li han de guanyar 4-0, i s'ha acabat. I no hi ha res més a dir.
2: Gavi, ahir l'Uruguai va fer una primera part feresta, dolentíssima. La segona va reaccionar... La segona va reaccionar perquè perdien, efectivament, però tu sí que vas veure tant a l'Aràbia Saudita com a l'Uruguai, que s'estaven deixant de pell allí.
1: Sí.
2: I que sí, que és un molt recurrent xerrar de quan un equip es deixa o no la pell per quan no guanya. Jo no crec que Espanya no volgués guanyar, ni que no fes tot el possible. El que jo crec és que Espanya tenia la sensació, l'assegurança de que guanyarien
1: sí.
2: amb el ritme que duien, que acabaria arribant al gol. I no van pujar segurament un punt més la velocitat de pilota, la velocitat de pressió, no sé. I jo crec que Espanya, insisteix, es va equivocar i ells saben que s'han equivocat perquè han faltat el respecte a la competició.
1: És
2: I
1: un
2: encara
1: exercici
2: ho fan amb les declaracions posteriors.
1: És un exercici de prepotència i soberbia erràtica.
2: Sí. Sí, no? I és que i es va demostrar, és a dir, també és cert que tu li donaves la pelota a Cap Verd, que després també declaracions d'Unai Simón, sembla que després del partit d'Espanya, si veiem Cap Verd serà el Brasil del 70, perquè va dir, fliparéis quan veis este equipo, vale. Ho va dir ell. Bé, ja veurem, ho mirarem, òbviament, si després d'aquesta convidada. Però ahir la sensació és que la pilota no és... Ui. Cap Verd sortia amb la pilota jugada, però es va jugar en el seu camp, i Espanya és que sí, és cert que Bosinha va fer un gran partit, però jo no sé si va fer tan gran partit com està dient tothom.
1: Mira, possessió 74-26, tirs 27-6, tirs a porteria 7-1, corners 11-1. Tu no pots acabar un partit empat a 0.
3: Sí, Bosinha, per exemple, va fer 7 aturades. Sí. Tens aquí marcades un porter que en el mercat s'estimen uns 50.000 euros.
1: Ara mateix. Sí, no, i que té 40 anys.
3: Té 40 anys. I era el porter del Chaves.
1: I va ser elegit el millor jugador del partit.
3: Porter del Chaves, i el Chaves, curiosament, mira per on, era el meu nebot.
1: Tenim un conegut, no?
3: Que era mallorquí, que era en Fer Fuster Cortés, i que ha jugat en sud de nou aquesta temporada del Chaves, i que el darrer mes ara està lesionat, s'està recuperant, darrer mes ha fet tot el tractament en el seu primer equip del Chaves, uh-huh. I curiosament ha compartit vestidor també amb Bosinha, i ha compartit dinars o berenars en Soporte, ha estat amb ell tot aquest mes, i el vull saludar, i és la primera intervenció que fa per ràdio també.
1: Sempre hi ha una primera vegada. Sempre. Una primera vegada.
3: Fer...
4: Sí.
3: Com anam? Bon dia.
4: Com anam?
3: Bueno, primera vegada, tot perdonam tot, però és la primera vegada, de poques paraules, segur. Jo deixaré que siguin els meus companys que te facin les preguntes, mira per on.
4: Va, molt bé.
1: Men, per exemple, jo te demanaré, qui és en Bosinha?
4: Pues en Bosinha és porter del Chaves, no? Un jugador de 40 anys. I pues, que ha anat amb el Mundial, amb Cabo Verde.
2: Sí. I és bo, Fer? El seu nivell és el que vàrem veure ahir?
4: Sí, sí, és molt bon porter. Jo l'he vist entrenar i és molt bon porter.
2: Bueno, podria ser ton pare. No sé si tenies molta relació amb ell.
4: Bueno, no molta, perquè tu saps que els joves van amb els joves i els més grans s'ajunten amb els més grans. Però ell era,
2: Exacte, sí.
4: era bastant majo, i pues, quan nosaltres els joves anàvem a fer equip o així, pues, ell sempre, com era més veterano, venia amb nosaltres i xerràvem amb ell i això, i era molt, molt simpàtic, la veritat.
1: Que sàpis que t'ha quedat molt bé lo de més grans i no vells, eh?
3: Perquè aquí ja té tres carrozas, no? Tres carrozas que entre tots sumam 200 anys, quasi.
1: El vas veure el partit?
4: Sí, vaig veure el partit. Uh-huh.
3: Ha fet 7 aturades, eh? 7 intervencions.
1: I molt bones.
3: Sí. Què tal?
2: Teniu grup de WhatsApp o algo que s'hagi dit algo ja al Chaves?
4: No, sobre el Porte.
2: Sí.
4: No. No, res.
3: Encara no estàs ficat en el seu primer equip, no?
2: Clar, però sí.
4: No, ja estic en el segon, ja no
2: em dic
4: res.
3: Que ara ha pujat en el segon equip perquè la temporada passada va estar en el divisió de nou, que diríem aquí, no? Uh-huh. En el sud de nou, i aquesta temporada amb l'equip que en teoria juga a segona ref. Seria la segona ref allà portuguesa i jugaria aquesta temporada. M'ho pot contar un poquet això, no? És una persona que simpàtica i que també en sot joves propera, no, Fer?
4: Sí, i és molt simpàtic i i és d'aquest que li agrada xerrar amb els més joves, mos demanava, Domènec, tal, ja li vaig dir que era de Mallorca, li va dir que li agradava molt, i res. I això, jo l'he vist entrenar, però no he pogut entrenar amb ell, perquè les 3 setmanes o així que vaig anar amb el meu equip, només vaig anar a fer el tractament, no vaig arribar a entrenar per la lesió, i res. Vaig compartir vestuari amb ell, berenàvem allà cada dia per dematí, i això, he estat amb ell així. Però bueno, ara ha donat un boom, no? Tots els seguidors i tot. I
3: Sí,
4: pues ara se xerra més d'ell.
3: perquè ha sextuplicat,
1: Sí,
3: no, molt més.
1: molt
3: Tenia
1: més.
3: 50.000 seguidors, Miquel Berger, increïble. Tenia 50.000 seguidors i ara té
4: Sí,
3: 6
4: sí, sí.
3: milions de seguidors, 6 milions de seguidors a Instagram, aquest home.
2: És com la història de Tom Paine, però Tom Paine va
1: Sí,
2: ser
1: sí.
2: folklore i això va ser per futbol, per un partit que va fer.
1: Mira, estic totalment d'acord amb tu, Miquel, perquè això lo de Tim Payne me fa una mica de pena, no? Perquè sembla que s'estan rient d'ell. I lo del porter de Cap Verd és una altra història, és futbol.
3: Mira, Fer,
2: Sí.
3: escolta, porter, el tenim.
5: Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
1: Les paraules de Bocinha. Fer, m'imagino que després d'aquesta entrevista tu ara també multiplicaràs els teus seguidors, no?
4: No sé, no sé. A veure si m'apujaré un poc, però...
2: Si tenen la nostra edat, els oients, ja serà per Facebook més que Instagram.
3: En Fer encara no, en Fer encara està d'Instagram i de TikTok.
2: Clar, clar, i tal.
3: Molt bé, idò, era curiós, era una curiositat
2: Sí, sí, sí,
3: i l'han
2: sí.
3: volgut de recollir també aquest testimoni al micròfon d'Ivetra Ràdio, del programa Esportres, i ell sempre també ho recordarà. Fer, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vinga, i recupera't prest, que te volen veure
4: Vale.
3: en acció.
1: Adéu,
3: Xavi,
1: Fer.
3: vinga,
1: Adéu,
3: adéu.
1: fins una altra.
2: Adéu, Fer.
3: 1:22, cosa més que comentar, Gavi, de bo despartit d'ahir?
1: No, mira, que he recopilat molt ràpidament que les estrenes mundialistes d'Espanya, 5 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Ochoa, el porter de Mèxic, suplent ara, ha anunciat que se retira, que deixa el futbol professional quan acabi el Mundial. I per això el més surrealista de lo que duim de Mundial és que després de la derrota en Suècia, Turquia ja ha acomiadat el seu...
2: Tunísia.
1: Perdona?
2: Tunísia.
1: Sí, Tunísia, he dit
3: Tunísia,
1: Turquia.
3: sí. Sí.
1: Tunísia ha acomiadat el seu entrenador, Lamouchi, i entra Hervé Renard, que té molta d'experiència també, primera destitució d'un seleccionador enmig del Mundial. Quasi ha batut el rècord de Julen Lopetegui amb Espanya.
3: Miquel.
2: Bé, no, i jornada de 4 partits, 4 empats, i són coses del Mundial. El millor partit en diferència, Iran-Nova Zelanda. Va ser el millor partit amb moltíssima diferència i després també el Bèlgica-Egipte va estar bé. I el que dèiem, com queda el grup d'Espanya en els 2 empats, ara es repeteix un poquet la jornada en el sentit de que els dos grans juguen contra els dos rivals amb menys qualitat en teoria. Si no hi ha sorpresa, si no hi ha sorpresa, Uruguai i Espanya segurament miraran de fer dels més gols possibles, perquè jo no descartaria que si guanyen tots dos a la darrera jornada un empatet per cadascun i
1: Sí.
2: au.
1: I un altre detall que m'he donat compte, des que va guanyar el Mundial a Espanya el 2010, d'ençà,
2: Sí.
1: Espanya en un Mundial només ha guanyat 3 partits. Un a Austràlia, un altre a Iran i un altre a Costa Rica. Estem arreglats, eh?
2: Sí,
1: Sí,
2: sí,
1: sí.
2: sí. I òbviament no ha guanyat tampoc cap encreuament des que va guanyar
1: No.
2: el Mundial. Així
1: No, no.
2: que, bé, sí que és cert que Espanya té aquest Mundial del 2010, té el quart lloc de 1950, però el paper d'Espanya en els Mundials en general
1: Sí.
2: és que no és bo.
1: No, no,
2: No,
1: és
2: no, no és bo.
1: terrorífic.
2: Sempre, sempre, sí, sempre és una decepció darrere l'altra. Bé, encara jo no sé com tan segur tenen els jugadors i els cossos tècnics, si això serà un camí llarg, però el que sí que és cert és que hi ha temps per reconduir la situació.
3: Miquel Berger, moltíssimes gràcies. Demà més.
2: Aferrada forta,
3: Vinga,
2: demà
3: una
2: més i millor.
1: aferrada. Adéu.
3: Una
2: Adéu,
3: i
2: adéu.
3: 25. Escoltam Mikel Oyarzabal, el davanter de la Reial Societat.
6: Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volver a rocos.
3: I ara sentirem a Rodri Hernández, el migcampista del Manchester City, i també el porter de l'Atlético de Bilbao, Unai Simón.
7: Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
8: Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: 12 minuts per arribar a les 2 del migdia. El club de voleibol femení, màxim representant de les Balears, la Barca Menorca, ha posat punt i final a la temporada i el seu entrenador, Bel Llorenç, ha fet un balanç del curs. Aquesta és l'entrevista del nostre company Miquel Cardona, el tècnic del conjunt ciutadellenc. Escoltam un extracte.
1: Bel Llorenç, entrenador de la Barca Menorca, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, ja han passat més de 2 mesos des del 29 de març, darrer partit de la Barca la temporada passada ja contra el Tenerife, aquella eliminatòria de quarts, i això ja ha donat temps per conèixer la configuració del nou projecte de la Barca 2026-2027. Com sempre, bé, no perdeu el temps.
2: La veritat és que enguany es va donar una circumstància un poc especial, que la Copa de la Reina va ser molt prest i va provocar una escalada d'interessos molt de lo habitual. És cert que després es va aturar un poc perquè estàvem unes dates molt prest, però va provocar que una part important de l'estructura de l'equip estigués formada, no només nosaltres, sinó més d'un moviment també a altres equips. Ja t'he dit, un poc prest, però bueno, després ja una vegada passada aquesta embestida ho vam prendre en certa calma, però realment teníem una base molt, molt de continuïtat, molt important, i després va ser anar tancant petites coses.
1: Ara ho analitzarem, però abans, la darrera hora, la darrera novetat per la Barca de la pròxima temporada afecta a la parcel·la teva, directament. El cos tècnic anunciàveu la incorporació d'Anaïda Echevarría, exjugadora prou coneguda de l'Alo Rioja, en qualitat d'ajudant, professionalitzant un terreny important per tu, també, no?
2: Sí, fixa't tu que va sortir de la pròpia junta directiva el fet de que, analitzant també anys anteriors nostres, quan hi havia un primer entrenador professional i jo també era professional, per tant, sempre havíem tingut dos entrenadors professionals a

0: la primera plantilla. I també un poc analitzant el que és la competició en si, els nostres equipos rivals, el 90% de les plantilles, sens dubte de dalt. Tenien mínim dos professionals i nosaltres trobàvem que amb aquesta estructura teníem de donar una passa més. Vam decidir, el club va decidir que fos, intentaríem que fos una entrenadora, perquè creien que també havia, encaixava molt en la idea de club que tenim i amb la idea també de donar oportunitats a entrenadores, que creiem que n'hi havia suficients de preparades, i en aquest cas pues, l'hem trobada, una entrenadora que ja que té experiència base, que ja havia estat segona entrenadora també, que és llicenciada en BINEF, per tant, bueno, suficientment preparada per ajudar-nos i estem molt, molt contents de que hagi acceptat la nostra proposta, perquè és la primera solució ara que perfil d'entrenadora i ja l'hem trobada.
1: I tot això per posar-vos al capdavant d'una plantilla amb poques novetats aquesta temporada, continuen 8 de les 12 jugadores, hi haurà 4 cares noves, que en realitat una d'elles no ho és. Projecte continuista, no?
0: Sí, és una cosa un poc curiosa, no? És la reflexió que hem de fer, perquè nosaltres, quan fèiem el primer projecte, la primera passa, com te deia abans, el primer de tot que mos trobàvem és un equip que ha acabat líder de la competició. Per tant, ha rendit a molt, molt, molt bon nivell. Per tant, no hi havia que fer un projecte de grans canvis, perquè realment està clar, i nosaltres ho hem dit i ho hem reconegut, no tenim problemes amb això, que no vam fer un bon play-off, que no vam arribar en el moment clau de la millor manera, per moltes circumstàncies que tampoc ara, que ja en el seu moment hem analitzat i que, per tant, jo crec que ha de servir d'experiència per futur, però en cap cas podem xerrar d'una mala temporada quan és un equip que ha guanyat la lliga regular, que ha estat primer el que és la temporada regular. A més, imbatut en grans nombres, millorant nombres respecte a la temporada anterior, que curiosament sí que van aconseguir títols. El que vam comentar, que el play-off no va sortir com volíem, però la base de l'equip hi era. I a més, hi afegim una tornada de Jimena, bueno, que era una de les peces claus. També el fet que de Marcela ja definitivament veguéssim que s'havia recuperat, de fet, jo crec que va ser una de les millors del final de temporada, per tant, tot encaixava perfecte per tenir algo continuista, sobretot també perquè hi afegíem, com et dic, la tornada de Jimena, i per tant, el projecte tenia una continuïtat molt positiva amb jugadores molt importants.
1: Com s'aconsegueix el retorn de Jimena, tenint en compte que ha fet una bona temporada a Alemanya?
2: Un entret, Turó. Per allà.
1: En aquest sentit, Pep, el retorn de Jimena, com es gesta? Perquè ella ve de fer una bona temporada a Alemanya, tenia molta il·lusió en provar a una lliga estrangera. Evidentment, se'n va anar d'Espanya sent la millor jugadora de la darrera temporada. Llavors, no sé si ha tingut més novies, si vosaltres us heu mogut ràpidament, com en conat?
0: Va ser un poc curiosa el tema. Ella és la primera persona que m'escriu després de perdre la semifinal a la Copa de la Reina. Pues jo arribo a l'hotel i en aquell moment agafo el mòbil i veig que el primer missatge que havia rebut era de Jimena, pues un poc dient, hosti, una llàstima, no? Bueno, i tal. I la meva resposta va ser, pues, quan vulguis tornes. I me va dir, pues, és un tema que m'ho planteix molt sèriament. Això va ser el primer contacte. A partir d'aquí, ella tenia clar que no seguiria a un equip intermig d'Alemanya amb el sentit que ella volia lluitar per títols. Era una cosa que l'estimulava molt. I va provar si algun equip més important d'Alemanya podia tenir cabuda, no va venir aquí directament, i després no va trobar aquesta opció i va decidir que el club que li interessava més per poder competir per títols era Menorca novament, i de fet va firmar per una temporada amb opció a una altra. És a dir, ha firmat amb opció d'estar dues temporades. Per tant, hi havia una confiança clara, doncs, bueno, un prova, per exemple, jo que sé, Nasó hi va partir també i, està, i no ha tornat. I en aquest cas, bueno, les circumstàncies de tot i també les nostres pròpies necessitats ha fet que encaixés tot molt bé perquè tornàs.
1: Crec que tens. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Gràcies, Miquel Cardona. Falten 3 minuts per arribar a les 2. Arribaran els serveis informatius d'aquesta casa, B3 Ràdio. Saludem a Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: L'Atlètic Balears que ha fitxat en Nofre Riera del Poblense.
1: Així és, segona incorporació, no?, des del conjunt de la Pobla, comptant l'entrenador, Òscar Troya, que va ser anunciat com a nou tècnic la setmana passada.
0: I tot el seu cos tècnic.
1: Així és, sí, tot el grup. I ara en Nofre Riera, lateral esquerrà, que ha jugat aquesta temporada a la Pobla i que ha donat un bon rendiment, vull dir, és un fitxatge de nivell a la banda esquerra de l'Estadi Balear.
0: Un que entren i altres que renoven i altres que se'n van.
1: Així és, en Jaume Pol, no?, se'n va de l'Atleti Balears i tot apunta que s'anirà precisament a l'equip que li ha llevat el somni, no?, de pujar al Jaén. S'anirà per coincidir amb en Jaime Morillas, un porter que va jugar la temporada passada a l'Atleti Balears i que ha renovat fa 3 dies amb el conjunt andalús. I després també renovats per part de l'Atleti Balears tenim el defensa en Ivan López i també en Miguelito, i ara falta esperar a veure què passa amb en Jaume Tovar i Moja Keita, que tot apunta, no té pinta que se les puguin quedar, però són dos jugadors que han donat molt, molt de nivell aquesta temporada a segona federació.
0: Tot això demà li podran demanar en Òscar Troya, que demà està confirmat, estarà amb nosaltres, una entrevista amb el nou míster de l'Atlètic Balears. Per tant, demà, avui per cert, curiosament, hem entrevistat el seu germà, en Andrés Troya, l'entrenador de l'Arenal, que ha pujat a tercera federació. Doncs demà estarà en nosaltres en Òscar, l'entrenador de l'Atlètic Balears de segona federació. I l'equip femení Xisco, que ha anunciat el fitxatge d'una jugadora, Nelena Vives, una jugadora catalana.
1: Sí, continuen, no?, fent fitxatges per aquesta planificació per a la pròxima temporada. Veurem amb l'equip, no?, de Miqui Mayans, que també parlarem amb ell aquests dies, i a veure quina és la planificació d'aquesta nova temporada, quin és l'objectiu que pot assolir l'equip del Balears.
0: Ahir, per exemple, va fitxar Jana Rochan Bolduc, una jugadora de defensa de 18 anys, una jugadora canadenca, joveneta, i bé, a poc se va confeccionant aquesta estructura, no?, i aquest pilar i aquesta plantilla per intentar fer una bona temporada al Balears femení. Res, queden segons. Hem d'agrair a Iker Hernández, que ha estat en el control tècnic, en Gavi Fortesa, la redacció i producció també juntament amb en Xisco Ribas, i demà tindreu més informació esportiva, com sempre, a partir de la 1:05, i seguiu també els nostres informatius d'aquesta casa. La informació de Marta Sampas també vos durà la darrera hora informativa. Vos ha parlat Toni Fuster. Demà més esports. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Falten poc manco de 2 mesos per l'eclipsi solar, un esdeveniment que preveu moure moltíssima gent a les Balears, un indret privilegiat per observar-lo. I el govern ja avança que aquell dia, dia 12 d'agost, hi haurà restriccions de mobilitat a la Serra de Tramuntana amb la intenció d'evitar un col·lapse a les carreteres. Ho ha assegurat la presidenta Marga Proens al Parlament en el darrer dia del curs parlamentari, una sessió que ha tingut un altre protagonista, el sector 03, especialment a les portes de la cambra, on d'haver 200 educadores han reclamat

0: ha tastat el segon cinturó de Palma.
1: Un home ha mort i un altre ha quedat ferit greu després de xocar molt a prop de Mercapalm. Ha passat a poc abans de les 6 del matí. La Guàrdia Civil n'investiga les causes.
0: Els pensionistes reclamen un complement a les pensions inferiors al salari mínim.
1: D'haver 150 persones i més de 40 entitats s'han adherit al manifest per reclamar al govern que aboni aquesta mesura, una iniciativa de la Coordinadora Balear en defensa de les pensions públiques. L'entitat calcula que 94.000 persones s'hi veurien beneficiades.
0: A Menorca, el president del Consell, Dolfo Vilafranca, adverteix que per aplicar la limitació de vehicles a l'illa caldrà modificar la llei reserva de la biosfera. Excel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Considera que la legislació vigent presenta mancances importants i que el règim sancionador és del tot insuficient. Per això, diu, serà necessari que el Parlament tramiti i acordi la modificació de la normativa. Actualment s'està treballant en el reglament i es preveu aprovar el sostre de vehicles el proper mes d'octubre.
0: Mentrestant, la quota per als residents d'Eivissa que vulguin viatjar amb el seu vehicle durant els caps de setmana d'estiu a Formentera ja està completa. Carmen Tires, bon dia.
3: Bon dia. La llei de limitació de vehicles de Formentera ha establert noves quotes pels residents d'Eivissa que vulguin viatjar en vehicle a Formentera i ara mateix és impossible arribar des d'Eivissa a la Pitiusa del Sud amb vehicle propi durant els caps de setmana de l'estiu. El Consell d'Eivissa ha demanat que es retiri aquest topall de la llei de limitació de vehicles de la Pitiusa del Sud al Consell de Formentera, però no preveu eliminar-la.
0: I a Mallorca?
4: Me piques cop si no me'l grates.
0: Chanquito posarà el punt i final a la Rebelda de Sant Joan de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. La Rebelda tindrà correfocs infantils i per adults, música tradicional, ball de bot i el concert esmentat de Chanquito. Serà el pròxim dimarts al Parc de la Mà. La celebració també inclourà l'encesa del fogueró, un pregó i la participació d'una dotzena de colles i bèsties al correfoc.
0: Pel que fa als esports, la selecció espanyola decep en el seu debut al Mundial. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Espanya no va passar de l'empat a 0 davant Cap Verd en el seu primer partit al grup H. El combinat nacional no va ser capaç de fer cap gol contra la número 67 del rànquing FIFA en un partit en el qual els de Luis de la Fuente eren favorits. Espanya ha sumat un punt i ja pensa en el segon partit del grup. Es jugarà diumenge a les 6 del capvespre contra l'Aràbia Saudita.
0: La tranquil·litat és la tònica dominant quant al temps i no s'esperen canvis. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Continua l'estabilitat a tot l'arxipèlag. Avui cap vespre tornarem a tenir un dia de cel pràcticament destapat. Una situació de bonança al cel i també a la mar. Tindrem mar tranquil·la. Avui amb mar rissada i marejol, les zones en aquestes hores no passen del mig metre d'altura com a molt. El vent també bufa molt fluix. Avui tenim vent de component est a Eivissa i a Formentera i una mica d'embat a Mallorca. També a Menorca tenim una mica de brisa, però en conjunt vent molt fluix durant tota la jornada i amb temperatures màximes que avui pugen respecte a les que vàrem tenir ahir. Avui tindrem temperatura màxima de fins a 35-36 graus a l'interior de Mallorca. Arribarem als 33 al ponent de l'illa d'Eivissa, als 30 a Formentera i als 32 sobretot al ponent de Menorca. Per tant, una situació dominada per la temperatura elevada, pel cel destapat, una situació de bonança que també es manté demà. Demà amb el vent una mica més intens i a més demà també amb una pujada, tant de la mínima d'aquesta pròxima nit, matinada, i també demà tindrem una petita pujada de la temperatura màxima. Una situació per aquesta setmana de pujada de temperatures i de cel poc ennigulat.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: És una de les imatges del dia, treballadores de les escoletes d'educació infantil concentrades a les portes del Parlament. Amb pancartes on es podia llegir reducció de la ràtio, salari digne ja, han reclamat la negociació del primer conveni autonòmic del sector que millori les seves condicions laborals. Amb aquesta protesta ha arrencat la nova jornada de vaga de 24 hores del col·lectiu que, segons la Conselleria d'Educació, han secundat un 30% dels centres a les Balears. Unes xifres bastant inferiors a les que han oferit els sindicats, parlant d'un seguiment d'entre el 70 i el 90% en funció de l'illa.
1: Segons els sindicats, a prop de 130 escoletes de les illes s'han secundat la vaga i avisen que les treballadores tornaran a sortir al carrer si no es milloren les seves condicions laborals. És la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.

0: Nosaltres no estem aquí perquè volem, nosaltres estem aquí perquè ens hem vist obligades, perquè fa molts anys que el nostre sector està invisibilitzat i perquè no ens volen escoltar verdaderament. Nosaltres el que volem és que els nostres acords siguin fets i siguin pactats i xerrats a una taula que representi a tot el sector de 03 i no només a una mínima part.
1: Rosa Jiménez, que fa feina a l'Escoleta d'Andratx, i Marian Peregrin, educadora de l'Escoleta d'Infants Ciutat Antiga de Palma, reclamen millores salarials, però també una reducció de les ràtios i la implantació de l'aparell educatiu per tenir millor cura dels infants.
2: I és important el fet de tenir un benestar tant econòmic com laboral, perquè, òbviament, els dos són importants, i més és a illa, però el que és més important és el benestar dels infants.
3: No podem ni arribar a final de mes. És horrorós, perquè a més és molt de treball, se llegeix moltíssim per lo que realment estem cobrant a final de mes, és a dir, hi ha molt de ràtios, moltes necessitats, cada vegada més necessitats, i no és equiparable.
1: Les famílies entenen la situació del col·lectiu i donen suport a les reivindicacions de mestres i educadores.
4: Sempre estaré a favor de les educadores de 03 perquè trobo que és una etapa vital en el creixement de les nostres nines i nins.
5: Trac que és justa, que també és un pilar molt fonamental pels nins.
6: Aquesta vaga s'arriba després de diverses reunions en què Educació ha presentat un seguit de millores per desbloquejar el conflicte, però que no ha aconseguit aplanar el camí entre sindicats i patronals.
1: La conselleria ha plantejat la possibilitat d'equiparar el salari de les mestres de les escoletes no integrades, que són les que tenen les pitjors condicions salarials, amb les de les escoletes municipals externalitzades. Avui el titular, Antoni Vera, ha reiterat la proposta.
7: Reiterem una vegada més la disponibilitat d'aportar els recursos necessaris des de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears perquè totes aquestes educadores quedin equiparades a la resta.
1: Pel que fa a les ràtios, se proposa la negociació d'un decret de mínims. Els sindicats veuen positiva la proposta, però reclamen que les millores repercuteixin en tot el personal, no només els mestres. El representant de l'ensenyament a UGT, Jaume Coll, lamenta, diu, la manca de voluntat per part de la patronal.
8: Hi ha predisposició per part de la Conselleria d'Educació i nosaltres això ho agraïm. Però a l'hora de les patronals seure-se amb els tres sindicats, pues, hi ha una negativa a seure-se amb nosaltres. Ells entenen que tot això ha de passar per la mesa de concertada o aquesta mesa 0-8.
1: Les patronals del sector neguen que estiguin bloquejant la negociació i asseguren que el problema és que els sindicats UGT, STEI i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. El president de l'Associació d'Escoletes de PIMEM és José Luis Picó.
9: Hi ha unes meses d'ensenyament concertat dins el Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
1: Les protestes de les educadores continuen aquesta capvespre a les 6 amb una nova manifestació que partirà de la plaça de Cort fins a la plaça d'Espanya a Palma. A Eivissa també hi ha convocada una concentració a la plaça de Vara de Rei a les 6 també.
6: Protagonisme de les educadores de l'etapa 03 a les portes del Parlament, però també molt present a la sessió plenària d'avui. No només a fora, com dèiem, també han pogut accedir a l'hemicicle on Marta Puyalto s'ha abordat la seva situació.
10: Sí, el portaveu socialista Iago Negueruela ha reivindicat el dret de les educadores a disposar d'un conveni col·lectiu que tingui en compte les singularitats pròpies de residir en un arxipèlag.
11: Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagarse un alquiler.
10: Però ens ha criticat el conveni estatal del sector i ha assegurat que ha perjudicat les professionals de les Balears perquè no té en compte la realitat de les illes.
12: Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat damunt la taula.
10: En la seva resposta, la presidenta Proens ha defensat l'aposta del govern per l'educació de 0 a 3 anys i ha recordat que la gratuïtat d'aquesta etapa beneficia actualment unes 15.000 famílies.
6: Al marge d'aquest assumpte, la presidenta del govern ha assegurat al Parlament que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. Marga Proens ha dit que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir el fenomen natural. Marta.
10: Sí, però ens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per tal de fer front al repte que suposa que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta, però ens al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
13: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta i, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
12: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
10: Avui la presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
14: Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
12: Si faré feina en su objetivo de ampliar la confianza dels ciutadans per continuar en su canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
10: El d'avui ha estat el darrer ple fins al setembre, ja que aquesta setmana acaba el període de sessions. Avui mateix el Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu, un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
12: Aquest govern suposa que el govern continuarà fent feina. I jo els desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort que vostès no massifiquen.
10: En torna al setembre començarà ja el compte enrere per a les eleccions del maig del 27.
6: Són les 2:14. Gràcies, Marta Puyalto, en directe. Seguim amb més assumptes de l'actualitat. L'expresident del Parlament, Baltí Picornell, s'ha acollit al seu dret a no declarar per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Palma contra la querella de Campos i espera que el tribunal es pronunciï al respecte. Connectem amb els jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma. Carme Moreno, bon dia. Què més ha dit Picornell?
15: Bon dia, Balti. Picornell ha assegurat que la piulada que va fer a través de la xarxa X contra Jorge Campos s'emmarca dins la llibertat d'expressió i considera que no se'l pot condemnar per un delicte d'injúries a l'autoritat, tal com proposa el diputat de Vox. L'investigat a més s'enfronta a una multa de 30.000 euros per aquests fets. Escoltam Balti Picornell.
16: Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que per això és llibertat d'expressió, i igualment com record tot. Crec que donar tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volem que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
15: A les portes del jutjat, la defensa de Picornell, l'advocat Josep Rossell Foses, del col·lectiu Casandra, ha assegurat que la interlocutòria judicial contra Picornell no està ben motivada. A més, considera que la llibertat d'expressió és més àmplia quan es tracta d'un polític, com és el cas de Jorge Campos.
17: Ens acollirà a esperar que resol l'audiència sobre la possibilitat d'investigar algú que ha exercit la llibertat d'expressió i recordem que, diguem-ne, la transcendència, quan és un càrrec públic, la jurisprudència diu que el ventall i la llibertat d'expressió és molt més ample que en un ciutadà. Per tant, esperarem a veure què passa.
15: A les portes del jutjat, l'Assemblea Sobiranista ha convocat una concentració de suport a l'expresident del Parlament per Podem, que ha comptat amb la participació d'una desena de persones, entre elles l'escriptor Biel Mesquida i les regidores de l'Ajuntament de Palma, Neus Trullol, de Més, i Lucía Muñoz, de Podem.
6: Gràcies, Carme. Es Mercadal, l'Ajuntament estudia com pot respondre davant el desallotjament massiu d'un complex d'apartaments de Ses Canaletes, on viuen irregularment un centenar de persones que, vos ho explicàvem ahir, han començat a rebre notícies.

0: notificacions judicials perquè abandonin l'immoble. Dijous, el consistori es reunirà amb els afectats, Axel.
1: El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament i alguns dels veïnats han contactat ja amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la passa. I viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint i segons explica el batle d'Esmercadal, Joan Pellicer.
2: Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre-los fora. No tenen cap cobertura legal per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara doncs, els demanen el pis per evitar-lo. Pues no és el mateix.
1: Dijous tenen prevista una reunió amb el consistori, tot i que el batle ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això depèn d'altres administracions superiors. El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
0: És una notícia que s'emmarca en la crisi de l'habitatge que deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. Fixeu-vos, el 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i Oxfam Intermón.
3: La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa en comparació amb les que hi destinen menys del 30%. La població jove destina de manera sostinguda entre el 40 i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per sobre del llindar recomanat del 30%. En el cas de les llars unipersonals joves, l'esforç és encara més gran. Des de 2017 supera el 80% del salari. Els elevats preus de l'habitatge no expliquen, però, per si sols, aquest malestar. La precarietat i la inestabilitat laboral també pesen sobre la salut psicològica de la població jove i redueixen.
0: Relacionades amb la butxaca, la coordinadora balear en defensa de les pensions públiques ha aconseguit el suport de més de 150 personalitats i 40 entitats per la seva reclamació d'aplicar un complement social per a aquelles pensions per davall del salari mínim interprofessional. Aquí, a les Balears, són més de la meitat. Avui, els portaveus de la plataforma Pep Juárez i Maribel Alcázar han llegit un manifest davant el Parlament per donar suport a la creació d'aquest complement.
3: Una concentració en què han participat en total una vintena de persones. Ara la plataforma continua recollint firmes per continuar amb la tramitació d'aquesta iniciativa legislativa popular. En necessiten 7.500 i les presentaran en el Parlament a mitjan juliol. Pep Juárez és representant de la comissió promotora d'aquesta acció.
4: Són un col·lectiu de 94.000 persones en aquesta comunitat autònoma, segons els nostres càlculs, que han de menester sí o sí un complement de caràcter social per poder arribar a fin de mes i poder omplir la gelera i no optar, que moltes persones, per desgràcia, ho fan, que deixen de menjar per comprar medicaments o viceversa.
0: Ho dèiem en titulars, un home mort i un altre ha resultat ferit greument a causa d'un accident de trànsit que s'ha produït aquesta matinada a l'MA30, molt a prop de Mercapalma. El conductor ferit ha estat traslladat a l'Hospital Son Llàtzer. Es troba estable i en observació a l'espera de noves proves diagnòstiques.
3: L'accident de trànsit ha passat a les 6 d'aquesta matí al segon cinturó. Dos cotxes han xocat de manera frontal al quilòmetre 1 de la MA30. Per causes que encara no se saben. L'ocupant d'un dels cotxes ha mort a l'acte i l'altre conductor ha quedat atrapat dins el vehicle amb molts de cops. Els bombers l'han hagut de treure i ha estat traslladat cap a l'Hospital de Son Llàtzer. Fonts de l'hospital informen que l'home ha ingressat amb molt greu. Ara mateix està estabilitzat a la zona d'urgències. Els metges el tenen en observació i li fan més proves.
0: I d'altra banda, continua ingressat a l'Hospital de Son Espases i han estat molt crític el jove estatunidenc que ahir va quedar greument ferit després de llançar-se la mà a la zona del Caló d'Esmoro, a Santanyí.
3: Sembla que el turista de 27 anys va botar des d'una altura d'uns 5 metres a una zona de roques baixes. Va haver de ser traslladat en helicòpter fins a l'hospital.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargo. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.

0: En la plana política ho avançàvem en portada, cop d'efecte de Junts al Congrés dels Diputats. La formació de Carles Puigdemont ha presentat una esmena a una moció del Partit Popular amb la qual obligarà a tots els grups polítics a posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. Un text que es debatrà dimarts que ve i que el PP ja veu com una qüestió de confiança de facto, sense caràcter vinculant, però sí, amb molta càrrega política.
1: Concretament, els de Junts, al·legant l'extrema feblesa política parlamentària del govern espanyol, forçaran una votació al ple, exigint a Pedro Sánchez la dissolució de les cases. Surti el que surti, no tindrà caràcter vinculant com si ho tindria una moció de confiança, però sí que pot deixar a la majoria progressista molt tocada. Així ho entén la portaveu del PP, Esther Muñoz.
2: Lo que sí está claro es que ya sea porque la aceptamos o porque se vota la del Partido Popular, se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza. Eso es ya evidente. Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
1: La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, ha tret a ferro aquesta proposta i manté que l'executiu segueix el seu full de ruta i, per tant, esgotarà la legislatura.
3: No comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
1: A priori, tot apunta que el bloc d'Esquerra hi votarà en contra d'avançar eleccions. Ara bé, amb matisos, el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, es qüestiona si realment paga la pena aguantar.
4: Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? Aguantar pa' nada es tontería, que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza.
1: En canvi, la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, té clar que s'ha de fer tot el possible per avançar les eleccions.
5: Echar al gobierno, sin más. Este gobierno tiene que dimitir. Lo que pasa es que eso sería demasiada dignidad para un gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca. Con lo cual, en lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por echarles y que además asuman su responsabilidad penal en los juzgados, que es donde la tienen que asumir. Porque a nosotros ya esto de las responsabilidades políticas se nos queda muy corto.
1: De moment, a priori, amb els vots de la dreta, incloent-hi els de Junts, les mans absoluta a la cambra. Queda pendent, però, saber què faran els altres grups que sustenten el govern de Pedro Sánchez, parlant del PNB, que tot i que s'ha oposat o donat suport a una moció de censura de PP i Vox, sí que s'ha mostrat públicament a favor de l'avançament electoral.
0: Moviments polítics que es donen després dels assumptes judicials que assetgen el govern espanyol, i en aquest sentit us expliquem que el jutge Calama ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero de suspendre la seva declaració sobre les joies trobades a la seva oficina. Això després que l'expresident socialista demanés més temps per localitzar la documentació al respecte, que li ha suposat una nova imputació en una peça separada per contraband i delicte fiscal que es va conèixer fa només 4 dies.
1: Zapatero, per tant, haurà de donar explicacions sobre aquestes joies valorades en 1,3 milions d'euros i el seu origen en la compareixença prevista per demà a l'Audiència Nacional. El magistrat, en la resposta, explica que la citació no suposa cap minva real del seu dret de defensa, ja que aquests fets no són nous. Recordem que el jutge investiga el seu paper en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: La ministra Elma Said no ha volgut entrar a valorar la compareixença de l'expresident Zapatero, sí que s'ha pronunciat, però, sobre la mesura cautelar que han sol·licitat les acusacions populars contra la dona del president Pedro Sánchez. Sota l'organització de Zoir han demanat que se li retiri el passaport a Begoña Gómez, fet sobre el qual encara no s'ha pronunciat el jutge Peinado. La portaveu de l'executiu espanyol ha considerat que ningú no entendria la mesura en cas que s'arribi a aplicar.
3: En relación a la medida cautelar por la que me pregunta, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
0: Paraules de la portaveu del govern espanyol en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en el qual s'ha aprovat el Pla Treball Digne 2026, un full de ruta de polítiques d'ocupació amb accions específiques per col·lectius vulnerables, com població gitana, joves, gent gran i treballadors desocupats de llarga durada.
1: El pla inclou

0: Clou 92 serveis orientats a millorar la feina, reforçar la formació i facilitar la inserció laboral d'aquests col·lectius. També inclou mesures per reduir les desigualtats. L'import del programa és de 678 milions d'euros, dels quals 93 són per persones d'ètnia gitana, 85 pels joves i 440 al gruix per a treballadors en atur de llarga durada.
1: A l'exterior seguim molt pendents de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que aquesta entesa provisional deixa ben clara que la República Islàmica de l'Iran mai no tindrà armes nuclears. El president dels Estats Units ha parlat des de la cimera del G7 a França.
0: El líder nord-americà ha insistit que aquesta PIC al seu país no farà cap tipus d'inversió ni cap pagament a Teheran. Segons Trump, el punt més important és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear i ha llançat un avís molt dur.
2: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really...
0: Si els iranians incompleixen el tractat, diu, les conseqüències seran increïbles i s'anirà directament cap a l'infern. A la vegada, Trump ha carregat contra Benjamin Netanyahu pels seus atacs al Líban, que diu posen en perill l'acord de pau.
2: I've had a great relationship with Bibi, but
0: Netanyahu que sigui més responsable amb les seves accions al Líban, Trump diu clarament que no està satisfet amb la manera d'actuar d'Israel en aquest país. Se troba que aquesta situació s'allarga massa i que dona una imatge negativa de l'acord aconseguit amb l'Iran.
1: Precisament l'Iran ha anunciat que qualsevol atac d'Israel contra el Líban és una violació directa de l'acord i exigeix la retirada de les tropes israelianes de les zones libaneses ocupades. Altres notícies destacades del dia: s'ordena detenir l'actriu Elisa Maulià per no presentar-se ahir als jutjats per declarar per la denúncia per calúmnies interposada per Íñigo Errejón.
0: Era la tercera vegada que Maulià havia estat citada i en aquesta ocasió l'instructor de la denúncia ja l'havia advertit que si no compareixia ordenaria la seva detenció, tal com finalment ha fet. En la interlocutòria, el jutge manté que l'actriu ha demostrat una clara i inequívoca voluntat d'evitar l'acció de la justícia. En ser localitzada, haurà de ser posada a disposició del jutjat per prendre-li declaració.
1: I ha estat detingut un home per matar el logopeda del seu fill en sospitar que estava abusant de l'infant.
0: Un fet que varen passar i hora baixa a València quan el presumpte homicida es va presentar a una comissaria per explicar els fets. Segons ha explicat l'agressor, quan va entrar a la consulta va trobar el nen de 2 anys sense calçons ni bolquers i va atacar la víctima amb un ganivet.
1: Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
3: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Es Mercadal estudia com respondre davant el desallotjament massiu del complex d'apartaments de Ses Canaletes a Son Parc, on viuen irregularment un centenar de persones. Algunes d'elles ja han contactat amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la seva expulsió. Tot d'una, en donant més detalls.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Entrem en matèria. Alguns dels residents als apartaments de Ses Canaletes han contactat ja amb els serveis socials municipals per mirar d'aconseguir informes de vulnerabilitat que els permetin evitar el desallotjament. Un centenar de persones han començat a rebre ja citacions judicials perquè abandonin el lloc on viuen. Es tracta d'un complex d'apartaments a Son Parc que ha estat adquirit recentment per un fons voltor. Els residents hi viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint-hi. Joan Pellicer és el batlle d'Es Mercadal.
5: Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre-los fora. no tenen cap cobertura

0: pagar per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara pues, els demanen el pis per rehabilitar-lo. Pues no és el mateix.
1: El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament. Dijous, de fet, tenen prevista una reunió amb el consistori. El Batla, però, ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això, en qualsevol cas, és una qüestió que depèn d'administracions superiors.
0: Competència en habitatge del govern balear. Clar, l'IBAVI té també les eines que té, no? Es posen a disposició habitatges, però fins a un cert punt, després no és una cosa il·limitada. I s'ha de veure quina és la solució.
1: El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 RAC.
1: I nova jornada de protestes laborals, mobilització del col·lectiu de mestres de 0 a 3 anys. Avui han tornat a la vaga per exigir reducció de les ràtios i millores en les seves condicions i també la negociació del primer conveni autonòmic del sector. S'han concentrat davant la delegació de la Conselleria d'Educació, AMO, per fer visible el seu malestar. Segons la Conselleria, el seguiment de la vaga ha estat del 51% a l'illa i del 30% al conjunt de les Balears. Els sindicats, però, eleven la xifra fins al 90% de seguiment entre els mestres i el 80% de les famílies. Han explicat que prop de 130 escoletes d'arreu de Balears han secundat la vaga i tant la xarxa de 0 a 3 com els sindicats Comissions UGT i l'Estei, que l'han convocada, asseguren que les treballadores tornaran a sortir al carrer si no es milloren les seves condicions laborals. Aquesta convocatòria arriba, recordem, després d'una reunió ahir mateix, marcada per les diferències entre els sindicats sobre com negociar les millores laborals. I qui també està de vaga, en aquest cas durant tota la setmana, són els metges. Ahir van ser a Madrid per protestar davant el Ministeri de Sanitat. Avui, la mobilització s'ha traslladat als centres de salut. S'han concentrat a les portes del Canal Salat de Ciutadella i divendres tenen previst fer-ho davant l'Hospital Mateu Orfila. Una protesta per un estatut propi que tingui en compte les particularitats del col·lectiu mèdic. La situació reconeixen que està tan bloquejada que ja avancen que hauran de fer vaga indefinida. Claudio Triay és el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de les Balears.
3: I la veritat és que la idea és que si no soluciones a curt plaç, anarem a una vaga indefinida després d'assistir.
1: El primer dia de vaga, ahir, va implicar la cancel·lació de 142 consultes i proves diagnòstiques i un centenar de consultes a l'atenció primària. No hi havia per ahir cap intervenció quirúrgica programada. I encara en l'àmbit sanitari, els treballadors de l'empresa pública d'ambulància del 061 han suspès, en aquest cas, les aturades parcials convocades per avui i per divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. No obstant, mantenen la convocatòria per aturades parcials el dia 24, el dia de Sant Joan i també el dia 26 de juny.
2: L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Més qüestions al maltractament a les persones grans. És una realitat moltes vegades invisible i en molts casos vinculada a situacions de dependència. Els experts recorden que garantir-los els drets, l'autonomia i la capacitat de decisió és la millor eina per prevenir la discriminació per edat. La dependència és un dels principals factors de risc quan parlem de maltractament a les persones grans per part dels seus cuidadors, encara que sigui de forma involuntària. Però el problema de vegades és directament l'edatisme. Assumir que, per l'edat, ja no poden decidir per elles mateixes o que han perdut determinats drets. Rosa Solà és psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en gent gran.
4: Sembla que hi hagi una sèrie de coses que són inherents a la persona que desapareixin amb l'edat, i no és així. Per què no pot disfrutar d'una sexualitat? Per què no pot anar a ballar? Per què no pot anar segons quins puestos o vestir-se de determinada manera? O si una persona major va al metge o va a comprar alguna cosa acompanyada, sempre un se sol dirigir a la persona més jove. Aquesta invisibilitat és caldo de cultiu d'aquest edadisme i aquest posterior possible abús.
1: 7 de cada 10 casos de maltractament tenen lloc en l'àmbit familiar. Preservar la capacitat de decisió, segons Solà, és clau per prevenir aquestes situacions.
4: És molt diferent decidir per ella que decidir amb ella. Un pot decidir quines coses li convenen a aquesta persona amb dependència, tenint en compte la seva voluntat, els seus gustos, els seus interessos i la seva personalitat, els seus desitjos i la seva manera de viure.
1: Ampliar les xarxes de suport, planificar anticipadament les cures futures i reforçar els recursos socials són algunes de les claus per garantir el bon tractar a la gent gran. Més qüestions. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, adverteix que per aplicar la limitació de vehicles a l'illa caldrà modificar la llei Reserva de Biosfera. Considera que presenta mancances importants i que el règim sancionador previst és, diu, del tot insuficient. Per això serà necessari que el Parlament tramiti i acordi la modificació de l'actual normativa. Ho ha avançat Vilafranca al ple del Consell.
5: Antes tindrem que fer una proposta, no sé amb quina via, de modificació de llei de reserva de biosfera, perquè ni règim sancionador ni determinats informes que estan inconcrets ens estan preparant una nota de tots els canvis que hi té que haver perquè la redacció sobre cap punt, no dic que tot sigui així, però sobre la limitació de vehicles, és bastant deficient i impedeix de manera important la seva aplicació.
1: El president ha explicat que aquesta setmana s'instal·laran les càmeres de control al port de Ciutadella i que tots els ajuntaments ja tenen sobre la taula el conveni per al traspàs d'informació del nombre de vehicles registrats a cada municipi. Més difícil. Actualment s'està treballant en el reglament i es preveu aprovar el sostre de places de vehicles màxims al proper ple d'octubre. L'oposició, però, insisteix que calen restriccions de manera immediata. Noemí García, consellera de Més per Menorca.
6: D'informació no en falta, de voluntat política sí. Limitin l'entrada de vehicles a Menorca, que és el que més vol la ciutadania de l'illa.
1: Al plenari també s'ha explicat que d'aquí a un mes, a mitjan juliol, es podrà ja circular de nou per la carretera general i s'eliminarà l'actual desviament que hi ha a l'altura de Rafalrubí. I no deixem el trànsit ni la circulació perquè els no residents es Castell ja no van poder aparcar ahir durant algunes hores al centre del poble. Des del 15 de juny fins al 15 de setembre es prohibeix l'estacionament des de les 7 del capvespre fins a la mitjanit per als no residents. Una mesura que es va començar a implantar el 2022 amb l'objectiu de facilitar l'aparcament per a les persones locals durant aquestes hores. L'Ajuntament explica que els visitants poden fer ús en aquest horari dels 5 pàrquings públics gratuïts que s'ubiquen a la perifèria. L'any passat la policia local va interposar més de 1.000 sancions durant aquests mesos per incomplir l'ordenança.
7: Qui viu tot l'any aquí, cresta, els altres a casa i deuen a l'aparcament, cosa que no hi ha en cap punyetero poble, pels cotxos que hi ha, jo me sembla bé que hi hagi unes hores que puguin aparcar cadascú en el seu poble.
8: Vinc a treballar la temporada i acabo d'aparcar allà fora, en el pàrquing d'allà fora, perquè no m'he pogut empadronar.
9: A mi me sembla bé aquesta restricció. Mira, algú tenim d'avantatge als residents. La gent gran que ha d'aparcar o la gent que té més limitació en la qüestió de moviments.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutamamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
10: Em doneu-vos permís per començar el replec?
11: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
10: Així ho faré.
2: Del 19 al 24 de juny...
1: I qui també es prepara per les festes de Sant Joan és la policia local. Ha d'estar formada per actuar en grans concentracions humanes. De fet, la metodologia del dispositiu policial de Ciutadella és, per exemple, la patrona de Pollença o el Firó de Solla. Blai Barber.
12: És policia local des de fa 27 anys, ho és el poble de Sant Lluís, però també forma part del dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella. L'escoltam.
13: La verdad es que bueno, me enorgullece ver que cada vez hay más mujeres y somos más presentes en el cuerpo de la policía local. Y en la calle, bueno, tú puedes encontrar gente que habla más al compañero que a ti, però bueno, de cada vegada menys.
12: El dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella està pensat per grans concentracions humanes. Ja fa anys que es va consolidant aquesta metodologia i enguany la policia local de Ciutadella ha fet una formació

0: a policies locals de Mallorca per importar el mètode Ciutadella a altres festes mallorquines com la patrona de Pollença, el Firó de Soia o les festes de Calvià. Escoltem a Miquel Moll, oficial del Cap d'Intervenció i Formació.
1: El dispositiu que feien nosaltres aquí a Ciutadella ha calat bastant i ens han demanat que anéssim a Mallorca a mostrar els comandaments d'allà de Mallorca com feien feina.
0: El món policial també atreu noves generacions, com els que fan ara el curs bàsic de capacitació. Escoltam un d'aquests alumnes.
2: He estat dins Creu Roja i és una cosa que sempre he tingut aquella cosa de que quan t'ajudes la gent tens una satisfacció. I bueno, tinc familiars que estan dins i bueno, he estat ara de darrera hora aquests anys que m'ha llamat l'atenció.
0: Treballen conjuntament per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan.
3: Gràcies, Blai. Entre motors i embarcacions transcorre el dia a dia de Sebastià Mesquida. És mecànic d'una nàutica de Ciutadella i enguany assumirà un dels càrrecs més emblemàtics de les festes, el de caixer fadrí. Enguany és any menestral, una circumstància que permet que un ciutadellenc de poble, i no un pagès, ocupi el càrrec. La proposta li va arribar per sorpresa en una telefonada del caixer senyor, de qui és molt amic.
4: Clar, el primer que vaig fer va ser xerrar amb un parell d'amics que sí que són pagesos, i vaig comentar, em van dir, això serà molt polit, no pots dir que no, tothom pagaria molt per això, i la veritat és que no m'ho vaig haver de pensar molt.
3: Des d'aleshores, gran part del seu temps lliure l'ha dedicat als entrenaments. Ha hagut d'aprendre a anar del cavall des de zero i també a portar la bandera de Sant Joan.
4: La veritat és que molt bé. No havia qualcat mai i és una cosa que feia molt de respecte. No trobem-me bé, no sentim-me segur. Però ja m'ho pas que he anat agafant el gust a anar qualcant i molt bé.
3: Assegura que no està nerviós, però sap que el gran repte arribarà d'aquí a pocs dies quan visqui per primera vegada des de dins la qualcada, unes festes que fins ara sempre havia contemplat des de baix. I un darrer punt abans d'acabar, Catalina Marquès Cintes, coneguda com Nakai, serà en aquest cas la pregonera de les festes de Sant Llorenç. L'Ajuntament de l'Or reconeix d'aquesta manera la seva trajectòria, estretament vinculada a la ciutat, a l'educació infantil i a les tradicions de les festes. A més de mestre infantil, també va col·laborar en el programa d'IB3, l'Hora del Conte, on explicava contes i rondalles amb titelles. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
3: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Informatiu migdia. Esports.

0: Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Parlem de decepció per part de la selecció espanyola en el seu debut al Mundial.
1: Espanya no va passar de l'empat a 0 davant Cap Verd en el que era el seu primer partit al grup H. El combinat nacional no va ser capaç de fer cap gol contra la que és la número 67 del rànquing FIFA en un partit en el qual els de Luis de la Fuente eren clars favorits. D'aquesta manera, Cap Verd suma el primer punt de la seva història a una cita mundialista. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día. Pero desde luego los pies en el suelo los tenemos siempre.
1: Unai Simón, porter titular ahir, i Oyarzabal varen voler deixar un missatge de tranquil·litat.
3: Ya te digo, el vestuario está bien. Sí que verdad que es un empate con el que nadie cuenta porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un mundial sobre todo ocurren estas cosas, así que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir insistiendo.
4: Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos y mirar lo que hay que corregir, que seguro que hay muchas cosas para corregir de este partido y tirar para adelante.
1: Decepció espanyola i alegria per Cap Verd amb un nom propi, el del porter Bosinha, que amb 40 anys va ser l'heroi de la seva selecció amb grans aturades que, a més, li varen voler ser elegit com el millor del partit. El sentit.
5: Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
1: L'altre partit del grup d'Espanya, empat també entre l'Aràbia Saudita, pròxim rival dels espanyols diumenge, i l'Uruguai, 1-1, va ser el resultat final. I també es varen jugar el Bèlgica 1, Egipte 1, Iran 2, Nova Zelanda 2, i per avui, quan siguin les 9 del vespre, jugarà el França-Senegal, a la mitjanit, Iraq, Noruega, i a les 3 de la matinada debutarà la vigent campiona, Argentina contra Algèria, amb el mateix tècnic que els va fer campions en 2022, Lionel Scaloni, i amb la continuïtat de la seva gran estrella, Leo Messi. L'albiceleste és una de les grans candidates. Sentim el tècnic argentí.
6: Con mucho respeto, mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso.
1: Recordem que el pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 del capvespre contra l'Aràbia Saudita.
0: Més futbol. La primera federació, l'UD Eivissa, prepara la pròxima temporada.
1: I avui en coneixerem més detalls perquè el Club Blau Cel explicarà els trets del seu nou projecte esportiu. Víctor Sancho, bon dia.
7: Bon dia, setmana de presentacions a l'Eivissa i de fer moltes preguntes al president Amadeo Salvo. Les peces angulars de l'equip per a la temporada, director esportiu i entrenador, seran presentats aquesta tarda i demà. Avui arribarà el torn de Michel Sanz, el director esportiu que ha fet feina els darrers 6 anys a Tarassona. Sanz arriba a un club on el president és molt intervencionista, però el director esportiu aragonès és d'un pensament molt diferent. Això va dir a una entrevista al canal de YouTube del periodista aragonès Santi Villagrasa.
8: El president és president, el director esportiu és director esportiu i l'entrenador és entrenador. Jo no soy el entrenador, jo no soy el president, ni el president és el director esportiu ni l'entrenador. Cada uno en su parcela és el líder. Y a partir de ahí, obviamente, hay discrepancias, solo faltaba, pero al final tenemos una muy buena comunicación y porque siempre, como te he dicho antes, el escudo está por encima de todo y todos deseamos lo mejor para el club. Es verdad que yo no me vuelvo loco con la clasificación, ni con puntuajes. Obviamente tienes que ir ganando, tienes que ir generando buenas sensaciones, pero tienes que ser frío, ¿no? Tienes que ser frío en el día a día, tienes que ser frío los domingos, no volverte loco. Al final esto es un equilibrio.
7: A las 5 de la tarde será presentado Michel Sanz y demà a las 11 del matí Raúl Llona. El nou tècnic que va ascendir a segona divisió amb la Cultural Leonesa ara fa un any. Amadeo Salvo, que estarà en principi en les dues presentacions, torna a donar un canvi de rumb al club amb nous responsables de la gestió esportiva.
0: L'Atlètic Balears prepara a consciència els seus dos projectes principals.
1: D'una banda, l'equip masculí, amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Primera Federació, continua reforçant la plantilla i avui han anunciat la incorporació de Nofre Riera. El lateral esquerre, de 31 anys, arriba procedent del Poblense, on el passat curs va jugar 33 partits i va fer 4 gols, precisament a les ordres d'Òscar Troya, amb qui continuarà ara de blanc i blau. A més, ahir l'Atlètic Balears va anunciar l'adeu de Jaume Pol, el que ha estat un dels capitans de l'equip, deixa el club després de dues temporades on ha jugat un total de 71 partits. I per altra banda, el projecte femení, liderat per Miqui Mayans i que continuarà un any més a la segona federació femenina, ha anunciat avui el fitxatge d'Helena Vives. Als 24 anys, la defensora catalana arriba al club blanc i blau després de competir la passada temporada en l'Olímpic de Lleó.
0: I tancar en plana futbolística amb els projectes de Penya Esportiva Sant Jordi i Arenal, en el que serà el seu retorn a la Tercera Federació.
1: Després de les celebracions, és el moment de començar a pensar en el debut a la categoria a la qual ambdós equips aconseguien aquest passat cap de setmana l'ascens. D'una banda, els pitiusos tenen un objectiu clar, donar continuïtat als jugadors que han aconseguit tornar l'equip a la Tercera Federació tan sols un any després del descens. Sentim el president de la Penya Esportiva Sant Jordi, Alfonso Rojo.
9: Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verdinegra. Y son pues dar las oportunidades a los chicos que tenemos nosotros en la casa y que no tengan que emigrar a buscar otras oportunidades en otros clubes de la tercera división, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
1: D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant un 0-2 en contra del partit d'anada. Sentim el que està fins ara l'entrenador de l'Arenal, Andrés Troya.
10: La verdad es que fue un partido increíble. Después del 0-2 sufrido en casa, íbamos a Sant Jordi a sabiendas de que el rival es un rival muy bueno, que tenía muchísima calidad individual y que no es fácil en un playoff conseguir tantos goles, ¿no? Y bueno, la verdad es que se dieron todas las circunstancias que se tenían que dar para que conseguir la remontada.
1: Andrés Troya, que deixa l'Arenal després d'aquest ascens i ara cercarà el mateix objectiu, ascendir també a Tercera Federació, en aquest cas ara amb el Felanitx.
0: I acabem, Marta, amb voleibol i la Barca Menorca, que descansa a la pista, però no a les oficines del club, on ja es prepara la que serà la temporada 21 a la màxima categoria femenina del voleibol espanyol.
1: Han passat ja més de 2 mesos d'ençà del darrer partit de la Barca a Menorca en la temporada 2025-2026, per la qual cosa el projecte 26-27 està molt avançat. El màxim representant del voleibol balear cercarà un any més competir per arribar a totes les finals possibles i per aconseguir-ho s'ha donat continuïtat al projecte amb fins a 8 jugadores de les 12 del passat curs. Sentim l'entrenador Bet Llorenç, que afrontarà la seva 15a temporada dirigint l'equip.
11: És una cosa un poc curiosa, no? Aquesta reflexió que hem de fer, perquè nosaltres, quan fèiem el primer projecte, la primera passa, com te deia abans, el primer de tot que mos trobàvem és un equip que ha acabat líder de la competició. Per tant, ha rendit a molt, molt, molt bon nivell. Per tant, no hi havia que fer un projecte de grans canvis.
1: El nou curs s'encetarà en octubre amb la Lliga i recordant que la Barca Menorca competirà a Europa, ho farà per 5a vegada consecutiva. I un darrer punt, en aquest cas parlant d'un nom propi de Tomeu Rigo, perquè deixa el bàsquet. Les lesions, fins a 4 trencaments de lligaments al genoll, han obligat el jugador mallorquí a dir basta. Rigo ha passat per Sevilla, Bilbao i Obradoiro.
0: Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Arribem pràcticament a les 2:55. Els darrers minuts d'aquests informatius, ja ho sabeu, és per la cultura. Abans, però, una petita pausa.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
14: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
15: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
14: entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
15: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
16: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
17: Ets ambidestre.
18: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
19: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
14: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
14: Idò, què fem? Recomanam.
16: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Palma celebra el Bloomsday amb una ruta literària inspirada en James Joyce. La llibreria Embat Llibres organitza avui mateix, dimarts, a partir de les 6:30 de l'hora baixa, per setena vegada aquesta passejada que guia Eduard Moya. Laura Marcos, bon dia.
20: Bon dia. Moya és doctor en llengua anglesa i professor de la UIB amb acompanyament de música irlandesa a càrrec de Bausà Duo. L'activitat compta amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària, el Consell i també el Gremi de Llibreters.
21: Per una altra banda tenim el Leopold Bloom, que és un jueu irlandès que ha perdut el seu únic fill mascle.
20: Aquest que sentim és justament Eduard Moya en una edició passada d'aquest Bloomsday explicant precisament qui és Leopold Bloom, personatge de la novel·la Ulisses, protagonista d'aquest Bloomsday que es commemora cada 16 de juny, ja que tota l'acció transcorre aquest dia de 1904 als carrers de Dublín. La denominada Palma Joyceana no fa referència a una estada de Joyce a Mallorca, sinó a una proposta literària que convida a recórrer Palma en la mirada de l'autor irlandès. La ruta estableix paral·lelismes entre els espais quotidians de la ciutat i l'univers Ulisses i reivindica que qualsevol la ciutat pot esdevenir escenari de la gran literatura si s'observa amb els ulls de Joyce.
0: I parlem de música perquè amb el Mallorca Live, el cap de setmana passat, s'ha encetat la temporada de rebeldes, festes i petits festivals. Actuacions de primer nivell que vos explicam a la nostra agenda cultural.
20: I la primera ja sona de fons. Abans, però, val a dir que es multipliquen les actuacions de cada setmana, però de gran nivell, com els Mama King, el Shanrock, tots els dilluns. També els singles, com els de Directors del Riff, es Gremi, que són els dimarts, i que aquesta setmana duen els Hayden Riders i dimecres, a sa fonda, ja el sentiu de fons, Nico de Mus. Serà el concert juntament amb Meloman Adellà a partir de les 6 del capvespre, amb un ritme únic i, a més, sonarà de ball el ficus gegant, que és l'essència de sa font de poques bandes en tan bon ambient i tan d'esperit, dimecres i dijous. Vull ver amb tu cada matí. Un altre clàssic, Ton Trobador, serà a Santa Maria, sa factoria de so, a partir de les 9 de la nit. És un home inesgotable, cantautor que dedica, en aquesta ocasió, tot el seu repertori a recordar i a versionar fins i tot el gran Robert Iniesta d'Extremadura. Però dijous, que ja fa olor el cap de setmana, teniu també la Banda Municipal de Música de Palma al Castell de Bellver a partir de les 7 del capvespre i de Franca.

0: Hem arribat a les 3 i és moment, ja ho sabeu, de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 16 de juny, una actualitat que ara passa per l'aeroport d'Eivissa, on hi ha importants retards. Esther de Miguel, bon dia, què sabem dels possibles motius?
1: Bon dia, sembla que la presència d'un dron als voltants de l'aeroport des d'Escodolar avui matí ha obligat a desviar almenys 5 vols amb destinació a l'illa Pitiusa amb retards i cancel·lacions incloses. IB3 ha pogut confirmar la presència de l'artefacte no tripulat, un dron que posava en perill la navegabilitat aèria. Una situació pareguda es va viure a Palma l'any passat.
0: Gràcies, Esther. Més assumptes del dia. El govern prepara restriccions a la Serra de Tramuntana per evitar col·lapses el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Ho ha anunciat la presidenta en el darrer ple ordinari de l'actual període de sessions del Parlament. Això sí, no es contempla de moment tallar els accessos 24 hores abans, tal com ha demanat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apastegui. En tot cas, seran els tècnics els que decidiran les mesures més adients, segons Marga Provenç.
3: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta i, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi

0: Exactament, els dopets són importants i més a l'illa, però el que és més important és el benestar dels infants.
1: Podrem equiparar aquestes a una part de les treballadores que en aquest moment s'estan cobrant a través del conveni 13, equiparar-les en el conveni 7 perquè tinguin unes taules salarials molt més dignes.
2: A la plana de tribunals, l'expresident del Parlament, Balti Picornell, s'ha acollit al seu dret a no declarar per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
3: La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial contra la querella de Campos i esperen que en tribunal es pronunciï al respecte.
2: Junts vol forçar una votació al Congrés perquè Sánchez convoqui eleccions.
3: La formació ha presentat una esmena a una moció del PP instant el president espanyol a convocar eleccions i que obligaria a tots els grups a posicionar-se a favor o en contra d'avançar comicis. La mesa del Congrés, però, estudia en aquests moments aquest text. La intenció és rebutjar-ho, ja que la majoria progressista d'aquest organisme entén que a la pràctica això podria suposar una moció de confiança, que és una prerrogativa exclusiva del president.
2: A la plana internacional, Donald Trump assegura que l'acord provisional de pau amb l'Iran deixa ben clar que la República Islàmica mai no tindrà armes nuclears.
3: El president dels Estats Units ha parlat des de la cimera del G7 a França, ha insistit que aquest pic al seu país no farà cap mena d'inversió ni pagament a Teheran. Segons Trump, el punt més important és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear.
2: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio. El proper butlletí serà a les 4. Mentrestant, vos deixem en Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1169. Heu de saber que avui som dia 16 de juny, per tant, toca recordar una efemèride essencial per a la història de Menorca. Avui fa 224 anys que va acabar l'ocupació britànica de

Bon dia, sí. Fou el 16 de juny de 1802 en la Terra quan va abandonar Menorca i l'illa va ser ocupada pel capità general de Mallorca, Joan Miquel Vives, que, en nom d'Espanya, va prendre possessió de l'illa. Menorca va acabar d'aquesta manera la submissió en la Terra, dividida en tres períodes, recordem-ho. De fet, sumant aquests tres períodes, va ser gairebé un segle la dominació britànica, concretament varen ser 94 anys. Hem de recordar que durant el domini anglès la corona britànica va mantenir la llengua, les institucions i les lleis pròpies de Menorca, excepte la Inquisició, que va ser abolida. I tot i això, la llengua anglesa també va entrar en el parlar un poc de Menorca. De fet, la majoria de paraules i expressions preses de l'anglès han desaparegut del vocabulari habitual, però encara se'n conserven, eh? Hi ha aquella clàssica, el boinder, que deriva de bow window o bay window i que és un tipus de balcó tancat. O també trobam l'estèpel, que deriva de staple i que significa grapadora. El penny deriva de penny i són els dobbers o la mona de petitona. El tornescrús és un tornavís, un desengramponador. El crús ve de screw driver, que significa tornavís. I xoc, esclar, el xoc ve de xal, que és el guix per dibuixar o escriure a una pissarra, molt usat i conegut per tot Menorca. I també tenim el xumeca o xumecker, que deriva de showmaker, és a dir, el sabater. Aquests són alguns dels anglicismes més habituals a Menorca, anglicismes que han recordat avui perquè fa 224 anys que en la Terra va abandonar Menorca. Començam.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atentos a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja ho sabeu, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui, dimarts, dia 16 de juny. Un programa, en definitiva, que té totes les lletres i avui també, qui les saben totes són, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, com estàu? Bon dia, Celestí Olivem.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com estàu?
1: Bé.
0: Ben trobats, ben tornats en aquest dia calorós de juny, al Manco a Ciutat.
1: Em fa.
0: Sí, i això que encara no som oficialment a l'estiu, ho serem aviat. De fet,
2: d'aquí ben poc.
0: Aquests dies en parlarem.
1: Sí. Aquesta setmaneta.
0: I la setmana que ve ja és Sant Joan, eh?
1: Sí.
0: Fort.
1: Sí.
0: Ai, queda una setmaneta per Sant Joan, ara ja, ja estic nerviosa. Això sí. Que enguany farem aquí els estudis uns d'IB3 Ràdio, però vaja,
1: i aviat serem,
0: ho viurem amb la mateixa emoció.
1: Aviat serem a Sant Antoni.
0: I farem
2: sí,
0: connexions.
2: No
0: te passis, eh? Te passis. Per cert, que si sou santjoaners, hem preparat un programa atent al IB3 Televisió per aquest diumenge a les 3 i quart, fantàstic, dedicat a Sant Joan i molt divertit. I a més, Sant Joan no només se celebra Ciutadella, ho podreu comprovar en aquest programa, sinó arreu de les illes, a Eivissa també, a molt d'indrets de Mallorca i, òbviament, a Ciutadella. Però bé, tenim més temes, Celestí, començant per tu. Ben.
1: Sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb Malen Llull, que és la gerent de l'entitat Mallorca Rural, perquè avui celebren la seva quarta edició dels Premis Rural App, una trobada que serveix per descobrir projectes d'emprenedoria innovadors, connectar amb persones emprenedores del territori i celebrar junts el talent i l'oportunitat del món rural.

0: matí de Rural App és un programa que impulsa això, iniciatives emprenedores vinculades al territori que aposta per la innovació, la sostenibilitat i les noves oportunitats en el món rural. I avui, minuts abans d'aquesta gala lliurament de premis...
1: Avui mateix,
0: Sí, avui mateix
1: premis?
0: A les 6, i doncs coneixerem aquesta quarta edició.
1: A Sauva. Temps per mi que fan aquesta gala, aquest premi és a Mallorca Rural, que avui no sabrem els guanyadors, perquè això supos que
0: no.
1: Encara no podran saber-ho.
0: Supos que no tindran cap exclusiva.
1: Però...
0: Bé, ho demanarem.
1: Ho demanarem, a menys que si tenim sort. Però una gala que es farà a les 6 del capvespre a Sauva, aquest premi és Rural App. Però bé, ja ho sabeu, avui és dimarts i això vol dir que vendrà en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera d'aquest programa, avui per brostejant la història amb aquest fet.
2: Tal dia com avui, però l'any 1944, la justícia nord-americana executava un infant de només 14 anys. Aquesta trista efemèride ens serveix d'excusa per conèixer la tràgica història de George Stinney, un innocent en mans d'un sistema judicial pervers.

0: però tenim més temes i avui estem molt intrigats i molt preocupats per allò que ha passat a Costitx, Miquel.
1: Sí, sí, avui vos hem d'explicar que han robat la imatge de la Mare de Déu del carrer Major de Costitx. Com està?

0: va ser aquesta és la notícia que ens arriba de Costit. Ja han robat la Mare de Déu, la tenien fa molt d'anys.
1: Dins un carrer major, just a l'entrada del poble.
0: Sí, com un, dins un pedestal.
1: Sí, una vitrineta de vidre, sí.
2: Jo he assegut davant.
0: A tu, sí.
2: Bancs,
0: que no t'hauria passat mai, però és que...
2: No.
0: Agafa-la, t'imagines?
2: No.
0: Que ha pogut passar perquè aquestes persones...
1: Ara, no, no és la primera vegada que passa una cosa semblant a Costit.
0: Amb aquesta Mare de Déu?
1: Amb la Mare de Déu no, però amb una creu de terme, també la varen robar fa un parell d'anys.
0: Això és més mal de robar.
1: I després va comparèixer enmig d'un camí, perquè a lladres la varen deixar enmig d'un camí ben visible. Suposo que la varen, va ser la manera de tornar-la, ben si amb aquesta Mare de Déu passa
0: no ho entenem. En quin cap robar una Mare de Déu? No ho entenem. Llavors aprofundirem en el tema perquè en Miquel ha fet una investigació.
2: S'ho ha fet en la nit.
1: Sí. Se varen aixecar i se varen despertar.
0: De fet, la denúncia va ser les 6 menys quart, les 5 i mitja des de matí, se va posar la denúncia de que s'havia robat aquesta Mare de Déu a Costitx. Llavors en parlarem i a veure si la poden trobar entre tots. Celestí, més temes?
2: Sí, perquè a la tercera hora de Tèntols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui parlarem d'una qüestió que ens intriga de fa ja anys, que són els ovnis, perquè una productora, Somera Films, està cercant col·laboració ciutadana per un documental que fa sobre l'ovni de Sóller. La productora de la pel·lícula Mario fa una crida a tothom per obtenir imatges i testimonis dels anys 70 i 80 que puguin desvetllar els secrets d'una misteriosa nit de 1978.

0: I deia que parlàvem d'ovnis precisament amb en Nadal Suau, com el va fer recomanacions literàries, per dir-ho de qualque manera.
1: I que sembla que aquest fenomen està en auge, vàrem comentar. El misteri té origen, com dèiem, el 1978, quan Joan Coll i Pec Climent varen aconseguir fotografiar un ovni, ho recordant tots perquè és mític, a la Serra Tramuntana. Imatges que varen provocar no només l'esclat internacional, és a dir, que voltassin pel món, però que també varen ser requisades per la Guàrdia Civil. Somera Films ara ha llançat una crida per recollir qualsevol tipus de material tan domèstic com familiar d'aquells anys 70 i 80, ja siguin dels carrers de Solla, dels joves de Solla, de bars, de festes, i posen el focus en els pobles de Solla i dels voltants de la serra, i la productora també manté obertes les línies d'investigació a qualsevol persona que tingui més informació sobre els albiraments, anècdotes dels veïnats o qualsevol història que vulguin compartir i que puguin contribuir en aquests albiraments d'ovnis d'aquells anys 70, en què Solla va ser un dels principals indrets, i recordem també Es Vedrà d'Eivissa, que són indrets màgics o punts importants d'aquests albiraments d'ovnis.
0: Doncs sí, avui en parlarem perquè amb membres de col·laboradors també i membres d'aquesta productora que fan una crida a la societat, també si les podem ajudar, si teniu alguna informació al respecte, doncs...
1: Sí, i avui sabrem si realment... Bé,
0: que va ocórrer.
1: Va més d'un albirament...
0: Aquell 1978.
1: Quin fenomen va ser, sí. Coneixerem més.
0: Més temes. A partir

0: I a les 5:30 vendran les Marines de Tèntol. Avui na Marina Bennassa i na Marina Huguet parlen de criança i dediquen la secció a infants i adolescents que demostren respostes notablement elevades. Ara ho entendreu.
1: Einstein, Newton, Hipàtia d'Alexandria, Edith Stern, Marie Curie... Tots són grans genis que tenen una cosa en comú. Avui, a Jane Dam, altes capacitats.
0: Avui parlarem d'infants i d'adolescents diagnosticats amb altes capacitats. Quines són les característiques, com se relacionen, quina cura se'ls ha de tenir en aquestes persones. Llavors, coneixerem també clixés que moltes vegades no són certs amb les Marines que ens han preparat avui aquest tema ben interessant. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 971-1399-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
4: O bé, al correu electrònic
0: sorpresa,
4: que no és altre que tèntol@IV3Ràdio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estona. Tant, perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so, directe des del barri de Pere Grau de Palma, que ha vengut a peu, caminant.
4: Sí, avui ha hagut de córrer un poc.
0: Per arribar, dius?
4: Ha arribat, atents, sí. Sí.
0: Està ben, ben segur.
4: Sí. Piano, piano, diu. Però bé.
0: Avui, en Lluís
4: Fortesa. Caminava, feia marxa.
0: Sí, sí, si l'heu vist córrer, era ell. En Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. Són les 3:19 i ara toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací se l'estima, es toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I d'ací, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un compositor, i és Richard Wagner.

quina bona manera de presentar aquest tema que amb aquesta cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner, perquè l'editorial Documenta Balear a la secció Menjavents acaba de presentar el llibre Cròniques Wagnerianes de Pere Estorric i Massutí. Es tracta d'un llibre que és molt més que això, tracta de música, però també és una combinació d'un dietari de viatge, un assaig divulgatiu i una reflexió personal entorn de la música, especialment de l'univers d'aquest compositor, de Richard Wagner, però també del compositor fetitxe de l'autor de Pere Estorric, que és en Johann Sebastian Bach. L'obra recull les experiències de l'autor durant dos estius consecutius, el 2024 i el 2025, en els quals Pere Estorric va viatjar a Bayreuth per assistir al famós festival de Wagner, que és una meravella i que és molt difícil accedir-hi, després li demanarem com ho ha fet. I ha visitat també, aprofitant l'assistència en aquest festival, llocs vinculats a la història de la música alemanya, com per exemple Nuremberg, Leipzig, que és on va néixer Wagner, o Halle.

Idò, sí, ara escoltàvem Tristan Isolde, que també és una de les obres més conegudes de Wagner, de les òperes, però vos hem d'explicar que Wagner va néixer, com dèiem, a Leipzig, a Alemanya, l'any 1813, i va ser un compositor d'òpera, director d'orquestra i teòric musical alemany. Fou el creador, de fet, del drama musical i també va renovar el gènere operístic, va ampliar l'horitzó del teatre líric en establir les bases d'una òpera alemana en la qual l'acció dramàtica prevalia sobre el virtuosisme vocal. Ara, en aquell llibre de Pere Estelrich, el pròleg del qual és de Joan Roca i Avellà, es presenta una invitació a viure el wagneriasme, no tant des de l'erudició musicològica, que també, sinó també des de la passió i la sensibilitat. Bayreuth apareix descrit gairebé com una religió profana, un espai mític, aquest teatre, on els seguidors de Wagner peregrinen cada estiu per escoltar les obres en aquest festival de Bayreuth, de teatre ideat pel mateix aquest teatre, ideat pel mateix Wagner. Wagner va pensar com fer aquest teatre i, de fet, només se poden escoltar obres seves. El pròleg d'aquest llibre també insisteix en que Wagner no s'ha d'entendre només racionalment, sinó que cal sentir-lo. Aquesta idea marca tot el llibre.

0: acabam amb aquesta holandesa Rant, que també aquesta òpera magnífica, que no fa massa van fer el Teatre Principal de Palma, també de Wagner, per parlar d'aquest llibre sobre el poder transformador de la música i sobre la necessitat de compartir-la. Més que una obra acadèmica, és el testimoni d'un melòman, Pere Esterric, apassionat, que vol contagiar al lector el seu entusiasme. Per tant, parla de Beirut, de Leipzig, de Nuremberg, no només com a ciutat, sinó també com a símbols d'una Europa cultural construïda a través de la música, la memòria i l'art. Aquest llibre transmet la idea que escoltar Wagner o Bach no només és consumir cultura, sinó també participar d'una experiència humana profunda i gairebé espiritual. El llibre ja ha exhaurit la primera edició i avui en surt la segona. Es va presentar a la Fira del Llibre, però també hi haurà presentacions dimecres, dia 24 de juny, a les 8, al Conservatori Torrendell d'Inca, i dia 26 de juny, al poble de Sant Joan, a Mallorca, i a més, també a l'octubre, a Barcelona.
1: I doncs, vinga, per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tentol al compositor Richard Wagner.
0: Bona música avui. Són les 3:26. Tentol.

0: M'encanta fer aquest programa temàtic de... Ja hem fet Mozart, tant, sí. Hem fet Beethoven, sí. Avui fem Wagner... Passant molt de gust de fer l'os, a més amb aquest convidat.
1: I ara en passarem més.
0: Sí, que tenim. Però bé, avui també tenim pregunta del dia i la pregunta diu així. Mira, l'altre dia, tornant amb avió, vaig passar per Gorg Blau i per Cúber.
1: Sí.
0: I des d'allà dalt...
1: Ho va reconèixer.
0: Se veu magnífic. Sí. És que se veu tan bé, sí. Justament. Teníem una vista perfecta. Sí. I vaig pensar amb la paraula Gorg. Gorg és una acumulació d'aigua, no té més. Un Gorg, per tant, podia ser un baciot a Mallorca, una font a Eivissa, o en general és un clot per on passa un corrent d'aigua i l'aigua s'hi retura, com per exemple aquest estany de muntanya. A Mallorca tenim aquest Gorg tan conegut, és el Gorg Blau, que és un embassament que es troba a les faldes del Puig Major i del Puig Massanella. I és tan important el Gorg Blau que fins i tot tenim un poema preciós que diu així. Adeu, tristor encastellada del Pla de Cúber i el Malluig. Seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura son encís i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau. Això, sabeu qui ho va escriure? Aquesta
1: preciosa.
0: És la pregunta d'avui, sí.

0: I per respondre qui és l'autor d'aquest poema, tenim tres opcions de resposta.
1: Sí, va ser Joan Alcover, va ser Costa i Llobera, Miquel Costa i Llobera, o va ser Maria Antònia Salvà.
0: Poden haver estat tots tres.
1: Què trobeu? Junts, plegats, no. Seria inèdit. No,
0: que sapiguem, només autoria d'un.
1: Si trobàssim aquesta triple autoria.
0: El poema se titula El Gord Blau, i qui el va escriure d'aquests tres autors mallorquins? Per jugar a nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentoliva3, on podeu telefonar per via ordinària, que seria el telèfon 971-1399-00. 971-1399-00.
0: D'aquí és el poema El Gorg Blau. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
4: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
3: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
9: Si a tu te dic pinta,
10: mur,
9: portada.
10: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 3 i 31 minuts, som aquí en directe, hem de parlar de Wagner, tenim moltes ganes de parlar, no? Perquè la veritat que hi ha unes curiositats fantàstiques sobre aquest compositor que en saben molt per aquí. Però abans tenim la pregunta del dia referida a aquest poema que... Va, llegiu tu aquesta vegada, que jo ja l'he llegit.
1: Diu, adeu tristó encastellada del Pla de Cuba i el Malluig, seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura son encís i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau.
0: Fantàstic.
1: Sí. De qui la pregunta és de qui és
0: aquest poema. De qui és? És de Joan Alcover. Tenim 8% del vot per Joan Alcover. És de Miquel Costa i Llobera, 58% del vot. O és de Maria Antònia Salvà, 33% del vot. Així ho deixam, amb l'enigma. Sí. Encara no ho resoldrem, no. Perquè hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el compositor Richard Wagner. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: emozionali. Alle trovi.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
4: Per favor, vostè qui és?
3: Qui
4: és?
5: Com se diu?
4: Vostè qui és?
6: Som Pere Estelric i Massutí, i som, no sé què, llicenciat en matemàtiques, tinc un màster en periodisme, i en aquest moment me considero una mica divulgador musical.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: Jo vaig néixer a Felanitx i sempre m'agrada dir que som felanitxer militant. Visc a Palma, tot i que tinc casa a Porto Colom, vaig estudiar a Barcelona, que això me va canviar sa vida, i he fet feina també en aquesta casa.
8: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: Primer vaig anar a les monges, que anava tothom, les monges de la Caritat. Després vaig anar a l'escolania, fins que era institut laboral, que a Felanitx hi havia institut i altres pobles no, per això. I després vaig estudiar a la Universitat de Barcelona.
9: És periodista, vostè?
6: No som periodista, perquè no som titulat en periodisme. Sí, tinc un màster en periodisme i he exercit com a periodista, o encara exerceix com a periodista sense tenir la titulació. Me sap greu si qualcú se sent invadida la seva parcel·la, però vaja, no ho sé.
5: Com descriuries el que tu fas?
6: Descriuria tot, no tothom ho pot dir, però jo m'he sentit molt afortunat en fer el que he fet. Sempre he fet el que m'agrada fer en cada moment. No és fàcil.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: Me paguen? Me considero ben pagat. Totes, hi ha coses que, tot i que monetàriament no te paguen, també me sent ben pagat, perquè no només hem de valorar a nivell econòmic, sinó amb agraïment i amb veure que t'aprecien el que fas.
10: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
6: Sí, caminar, natació i gimnàsia de força.
11: T'agrada la cavalleria rusticana?
6: M'agrada l'òpera en general. I cavalleria rusticana, no l'òpera, que jo faria molt de quilòmetres per escoltar o per veure, però considero que és una obra d'art, com moltes altres. Però no me mouria molt per anar a veure cavalleria rusticana.
12: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
6: No, cantar no, tot i que mon pare dirigia la coral de Felanitx, no hi vaig cantar mai. No, cantar no he cantat mai. I piano, vaig tenir classes particulars, vaig comprar un piano, de fet, a casa nostra tenim un piano vertical, i vaig arribar a tenir, però a nivell particular, sense examinar-me mai, més o manco, un segon i mig de conservatori sense tenir cap titulació.
13: Que simpàtic! És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
6: Crec que és 50%. Vull dir, la fantasia mos el cervell o el cap mos ajuda a crear la fantasia, però després hem de posar cor també perquè aquesta fantasia se materialitzi, si no és un somni.
13: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
6: No, a les 8 no, però a les 10 i mitja sí. El que som molt de matiner, a les 6 des de matí estic ja en marxa.
10: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
14: Moltes gràcies.
15: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
16: Ja ho tenim tot.
2: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
14: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
17: Vols que et digui el que em

0: Penso, crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
1: Oscar, qui és?
2: No ho sé. No funciona res. No lliga res.
3: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: abans d'entendre respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé, i ja podem saludar en Pere Estelric i Massutí. Com estàs?
1: Molt bé, benvingut. I molt content d'estar aquí.
2: Benvingut.
0: Jo crec
2: gràcies.
0: Que pot dir que és periodista.
1: Sí,
0: en sa boca a plor, grossa, Pere.
1: A plor, sí, en sa boca grossa. Sa
0: no porta ja... Encara aquesta cosa... Falta
1: no, perquè hi ha gent que a vegades me diu, tu ets musicòleg. No, no ofengueu els musicòlegs, per favor. Jo som, si som alguna cosa, divulgador musical. Però no som musicòleg. Periodista, bé, podria dir el mateix.
2: No de titulació, però t'hi dediques... d'ofici.
1: A la musicologia, no, a la divulgació.
0: No, a la divulgació.
1: Sí. El periodisme, sí, periodisme. Sí,
0: però
1: sí,
0: bona part sí, sí. Del periodisme també és divulgació.
1: Sí, també, també és cert.
0: I també
1: sí,
0: és sí. Diari de Mallorca, també. Que has escrit.
1: I bé, estic... No sé.
0: I avui molt contents de presentar aquest llibre, perquè ens arriba el moment de presentar aquestes cròniques wagnerianes que ha fet en Pere Estelric. Clar, nosaltres te fèiem molt de Bach, però a Wagner
1: no, però també.
0: També
1: a Bach. Vaig estar a punt, el que passa és que després la meva filla va dir, mon pare no va entendre ningú. Vaig estar a punt de titular-lo Cròniques Wagnerianes. Però...
2: Com és que te vas fer enrere?
1: No, perquè realment comencen les meves anades a Bayreuth i tot, i que després sempre, perquè el senyor Bach no s'enfadi, me'n vaig a Leipzig també un parell de dies a rendir culte al déu Bach. Però realment, com és fil conductor a les meves anades a Bayreuth de sentir música de Wagner, tot i que després hi ha altres incursions a Halle i de Händel o Nuremberg, a altres llocs, no?
0: És a dir, Leipzig també hi va néixer Wagner, però...
1: Wagner sí. Va néixer a Leipzig i Bach hi va morir.
0: Hi va morir, d'acord. Clar, has visitat molt aquella zona, darrerament.
1: Aquella zona ho conec.
0: I jo quan te vull dir que vendria en Pere Estelric i que ha estat més de dos anys consecutius aquests, però que has pogut estar en aquest festival m'han dit, uau, com ho ha pogut fer? A més de 10 anys d'espera per poder
1: sí.
0: Accedir.
1: Sí, ara crec que ja la cosa ha canviat, perquè ja hi ha molt de festivals arreu del món. Jo vaig començar l'any 17 a anar-hi, que va ser quan surt coral universitària, hi va anar convidada a un festival que hi havia de corals juvenils a Bayreuth, coincidint els mateixos dies del festival, i en Joan Company me va demanar, diu, Pere, m'on anava a Bayreuth? Dic, i jo, si digués que som membre de la coral, podria venir? Diu, bé, tu te pagaràs el teu bitllet, te pagaràs tot, però pot venir amb nosaltres. I vaig enviar un correu al festival i els vaig dir, som un membre d'aquesta coral, que venim a cantar aquí, ja fa anys que m'apec per venir a Bayreuth, no ho he aconseguit mai, però ja que venc i som un jove, que no era tan jove, però vaja, tal, tal, i pensant que això no me contestaria ningú mai, i des cap d'un parell de dies me contesten i me diuen, miris, dies que vostres per aquí, li podem oferir part si fal. I vaig dir, endavant. I des de llavors, cada mes d'octubre, novembre, m'envien, a tots els que han anat una vegada, els envien
0: la programació
1: i la possibilitat de tornar-hi.
0: De tornar.
1: I jo he anat sempre, llevat de l'any 20, que era l'any de la pandèmia, que no se va fer, però he anat tots els anys, i per tant, no vull perdre el ritme.
0: No va perdre el lloc.
1: No vull perdre el lloc, perquè si ara dic que no, igual per por trans a coa, estic molt d'anys i ja.
0: Un parell més, sí. Però és molt llarg, aquest festival.
1: Dura un mes. Dura des dia de Sant Jaume, que és 25 de juliol, fins al dia de Sant Agustí, que era 28 d'agost.
0: I vas tot el mes?
1: No.
0: Uns dies.
1: Wagner no té tantes òperes, en Wagner. Representables en té 8.
0: I se fan totes sempre.
1: No, se fan totes sempre. Que envien. Però d'aquestes 8, els fan, ventura, 4 vegades cada una. I tu hi vas i en veus 2, 3... Qualque any he estat tot una setmana, però no hi pots estar més, tampoc.
0: No.
1: Les entrades no vols dir el que valen, però... però valen. I els hotels, que si ara hi vas el dia 15 de febrer, quasi t'apaguen per hospedar-te allà, però hi vas dia 1 d'agost i els preus són estratosfèrics, perquè tot any que hi va... Hi va per festival.
0: Hi va gent de tot el món,
1: de tot el món, sí. Sí, és curiós. Hi ha una litúrgia. Un temps, els primers anys, hi anava gent molt vestida d'esmoquin i tal i qual. Ara no. No, jo he vist, i no m'agrada, però jo he vist gent amb bermudes i mània curta, no sé què dir-te. Vull dir, jo
2: penso ara ja que... de tot.
1: Ja he de tot. Tot, encara hi ha un... Se conserva una... No, a més, hi ha tot un ritual, que quan comencen, falten 5 minuts, surten en el balcó unes trompetes que toquen, res, una petita melodia de l'òpera que faran després. Quan te'n falten 3, toquen la segona vegada. I quan només queda un minut ja per obrir, toquen la tercera vegada. I jo el primer any que hi vaig anar vaig dir, jo escoltaré les tres vegades. I quan va faltar un minut, me'n vaig allà, i jo la meva butaca estava bastant enrere, però al mig. Al mig, hi ha 60 butaques per cadira. Jo tenia el número 30. entré i vaig molestar tothom per passar.
0: Va fer aixecar.
1: I el senyor que hi havia de vora jo em diu, vostè, és la primera vegada que ve, no? Dic, i com ho sap?
2: No me volia parlar
1: diu,
2: res.
1: Diu, i com ho sap? Diu, miri, quan fan el primer toc, venim els qui estan al mig. Quan fan el segon toc, venen els qui, però així no ha de molestar tothom. I en el darrer toc venen els estrets.
2: Clar, aquesta norma no la sabia.
1: És brutal.
2: Val dir, no me vull perdre, no me vull perdre
1: calada. Jo no vull perdre calada, ara ja ho sé. Que, mira el número, si me toca 30, a la primera ja hi som.
0: Ja estàs segut, no fos cosa. Clar, tot això ho descrius en aquest llibre, per això són unes cròniques wagnerianes, perquè expliques la teva experiència
1: sí.
0: en aquest festival i més coses.
1: Sí, és que no és un dietari, perquè tampoc no és un dietari, sinó són de 7 capítols i cada un d'ells va augmentat amb un altre capítol que té a veure amb el que he explicat anteriorment. Per tant, si anteriorment he parlat de Nuremberg, de la ciutat de Nuremberg, o millor després en el capítol següent es parla de científics que varen néixer a Nuremberg. O Leipzig, quan parla de Leipzig, parla de Leibniz, que va ser el gran científic que va néixer a Leipzig. Vull dir, és un llibre una miqueta no només de Bayreuth, no només de Wagner, no només de Leipzig o no només de Bach, sinó que intent que sigui, no sé, entretengut i que puguis aportar alguna cosa.
0: I aprendre, també.
1: I aprendre. Sí, no, i escrivint el llibre també he après, també, perquè clar. He hagut de cercar documentació i coses que sí. Havia pensat si hi posaria fotografies, però, clar, fotografies fetes meves en so mòbil, no sé si són publicables, i va, i l'editor va dir, millor que no posem aquestes fotografies, que estan bé per mostrar-les, però no sé qualitat per editar-les.
0: Què té Wagner, Pere? Perquè, que va suposar Wagner en el moment de la seva irrupció?
1: Hi ha un abans i un després. Wagner va revolucionar totalment la història, no només de l'òpera, sinó la història de la música. Ell volia fer-ho tot. Ell era de l'òpera tsar total. Tsar total. És a dir, l'òpera, hi ha text, per tant, hi ha literatura, hi ha música, hi ha ballet, hi ha pintura perquè has decorats, hi ha il·luminació, hi ha arquitectura perquè has decorat també tenen volumen. És a dir, l'art total és a l'òpera, i això ho va entendre ell. I ell va fer tots els arguments són fets seus, agafant literatura nòrdica, la seva biblioteca, que és visitable, perquè Bayreuth, allà, a part del teatre, del Festspielhaus, que el va fer construir ell, perquè ell no té res que... Ell, ni la seva família, ni ningú era de Bayreuth. Ell, de fet, va morir a Venècia. A Bayreuth, ell va cercar un lloc per fer-hi un teatre, i el Lluís II de Baviera li va patrocinar aquest teatre. I va dir, cercareu lloc que puguin venir els de Berlín i els de Múnich, que eren les dues capitals alemanes d'aquella època. I va dir, venga. I va fer un compàs més o manco cèntric.
2: Mitjan camí.
1: Mm. I realment, en aquella època, en cavall o en carrossa, estaves al mateix temps de Múnich a Bayreuth que de Berlín a Bayreuth. Mm. I va cercar aquell lloc.
0: És a dir, que tu quan voles també vas a una hora...
1: Jo vaig a Nuremberg, no, vaig a Nuremberg.
0: Ah, Nuremberg, que Nuremberg, és més a prop.
1: Sí, que està a una hora de tren. Mm-hmm. A més de Palma hi ha... No sé, puntura dos o tres, vol dir, ara és en l'estiu. Per tant, feia Palma-Nuremberg i si torn per Leipzig, venc després de l'aeroport de Leipzig, que també ja vol dir directe a Palma. I va construir lloc. Sí, després hi ha que seva, que va, després ja se va fer la seva casa, i la seva casa, ara també hi ha museu, i és allà on va viure ell, i ell va morir a Venècia, però està enterrat allà. I està enterrat a la part de darrere del jardí, de que seva, hi ha la seva tomba, la tomba de la seva dona, na Cosima, que era filla del Litz, i després hi ha la tomba d'Esquenet. Just a de vora, la làpida d'Esquenet, més petiteta, la de na Cosima un poc més petiteta, i la de Wagner, que és la més grossa.
0: Que curiós. Però clar, etern Wagner, perquè ara, per exemple, enguany han fet l'Holandès Errant aquí al Teatre Principal de Palma.
1: Que ha estat un èxit.
0: Un
1: vull
0: èxit.
1: Dir,
0: a mi m'ho va encantar.
1: No li han de tenir por, en Wagner. Ara, clar, si tu entres en Wagner i el primer que escoltes és el primer acte de Tristan Isolde, clar, t'ha de ser venes, dius jo no...
2: Se li ha tingut por, però. És que se li ha tingut més por.
1: Clar, bueno, perquè si ha d'entrar, clar, tu estàs... Has d'entrar d'aquella manera, no pots entrar, jo t'he dit, no pots anar... Sí. Així com a Verdi, pots entrar i sempre trobaràs una àrea que t'agradarà. A Wagner no hi ha àrees, hi ha tot un contínuum. Hi ha aquells moments, clar, un home se mori i tarda tres quarts d'hora per morir-se. I dius, clar, que se mori ja d'una vegada, no? Bé, estic fent un poc de caricatura. Sí. Per tant, has d'entrar una mica guiat. I jo crec que aquest llibre, per lo que hi ha gent que me diu, servirà a puntura, o servirà, o voldria, i estic content que ho diguin, que pugui servir per entrar una mica dins l'univers Wagner. Que la gent entri sense por. Wagner sense por. Crec que és una... és una manera d'entrar-hi.
0: És un bon local.
1: És un bon... Sí, sí.
0: Perquè ja vas per la segona edició, per estar
1: bueno, avui surt la segona.
2: És a dir, que no hi ha por de llegir...
1: No hi ha por, bueno, si no ha tingut por de llegir-la,
0: saps? Ho van
1: presentar a la Fira de Llibre dia 5, estàvem a dia de 16, 11, anys, 11 dies després, ja surt la segona edició.
0: Un èxit.
1: Jo estic sorpresíssim, perquè...
2: Sí.
1: Que em van estir i tant.
2: Que bé.
0: I tant que sí. I ara tenim més presentacions, havent dit, la setmana que ve.
1: Sí, la setmana que ve, 24 a Inca, 26 a Sant Joan. En el mes de setembre presentarem a Pollença. I el mes d'octubre en el Club Wagner de Barcelona.
0: Ah, que bé.
1: Que presentarem en el Club Wagner. I bé, res més. Crec que ja n'hi ha. I bé. Sí.
0: Molt de wagnerians, idò, i si no, ho seran.
1: I si no, jo espero, m'agradaria, perquè jo crec que com més wagnerià ets, més t'hi tornes. És a dir, com més escoltes Wagner, més ganes tens d'escoltar-ne més. De fet, ets l'únic compositor que existeix el wagnerisme. No existeix el verdisme. No existeix el puccinisme. No existeix el mozartisme. És a dir, el wagnerisme és una corrent que... Des de que va morir Wagner fins ara, va circulant per Europa.
2: En augment. I com és que existeix?
1: Perquè Wagner és molt peculiar, és molt especial. És molt especial, la música de Wagner. Tu dius, mira, Verdi, Donizetti, Puccini, te poden agradar unes òperes o te poden agradar unes altres, al moment donat. Però és que de Wagner, Wagner és un univers. Per entrar dins l'univers Wagner, has d'entrar, i no hi pots entrar de qualsevol manera. I quan t'ets, no en surts.
0: Entre mi,
2: ara hi
0: entrarem. I no en sortirem.
2: Vinga.
1: Tant de bo sigui així.
0: Jugam amb en Pere Estorric i Wagner.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Comencem el joc, per estar ric, jugarem un poc amb Wagner, well, també, per fer-ho divertit i entretingut i mangívol. I en aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest compositor.
2: Vinga, Pere, dit i fet, eh? Has de dir en 30 segons noms d'obres o peces de Wagner.
1: Sí.
0: Sí?
1: La mort...
0: Vinga,
1: la mort d'Isolde, el preludi de Lohengrin, la marxa triomfal de Lohengrin, la marxa triomfal de Tannhäuser, les cordes peregrins de Tannhäuser, la mort de Siegfriedo, la marxa de Siegfried, simulació de Brunhilde, la deu de Wotan, la deu dels déus, l'entrada dels déus en el Valhalla...
2: Dotze, diguem una dotzena. Una dotzena, podrien seguir?
0: S'ha acabat el temps, sí, bé que podien seguir. Perquè, sí mateix, molt bé, Pere. Anem repassades 12 títols, però tenim una altra prova.
1: Vinga.
0: I és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te faran quatre preguntes, perquè avui tu ets tot l'expert en Wagner. Tindràs dues opcions de resposta. I començam, d'acord? Primera pregunta, mem. L'any 1864, en Wagner es trobava en una situació financera complicada. Sabeu que l'home també va passar qualque moment...
1: Bastant, sí. I va haver de fugir, sí, sí.
0: Fugint, precisament, dels seus creditors, per tota Europa, se va fugir en aquell moment, i just quan pensava que la seva carrera s'havia acabat, va rebre una invitació d'un jove monarca que s'havia convertit en el seu admirador més devot i que acabaria finançant gran part de la seva obra, però també altres coses. Sap qui era aquest rei?
2: Vinga, Pere, que crec que l'has anomenat. Lluís
1: II de Baviera.
2: Vaja, ja no em puc dir Guillem II de Prússia.
0: I de sí, Lluís II de Baviera.
1: Que presenta una molt bona pel·lícula d'en Visconti, Ludwig, amb Nell Bumberger fent de Ludwig, i hi ha també na Sissi, que és aquella actriu, i bé, i en Trevor Howard fa de Wagner. No, és una obra de Visconti, estil Visconti, molt recomanable,
0: sí.
1: Ludwig.
0: L'apuntant...
1: Que explica aquesta història.
0: Aquest moment, no?
1: Aquest moment, que entre altres coses.
0: Wagner estava fora
1: del
0: Bes.
1: Va estar molt treballada fora del Bes. Handel també, Handel a Londres, era empresari i unes vegades va fer fallida, però se tornaven
0: a reviscolar.
1: Sí. Sí.
0: I doncs, sí, Lluís de Baviera, que li demanava el rei boig, va ser el principal mecenes de Wagner i el va salvar.

0: també va ajudar, com has dit abans, a construir...
1: Aquest teatre de Byron.
0: Bé, a finançar el teatre, que és preciós aquest teatre, no?
1: És una meravella. Acústicament és lo...
0: Ah, sí?
1: És especial. Sort que aquest està davall, aquest teatre.
0: Sí.
1: Tu no la veus, te surt, te'n revoltes, un so molt curiós.
0: Molt magnífic.
1: No, ostres.
0: I doncs, mira, precisament va d'això la segona pregunta, perquè quan en Wagner va dissenyar el seu propi teatre, aquest que ara parlàvem, del qual hi ha aquest festival, que tu hi vas quedar d'any, és un teatre d'òpera a Baviera, Alemanya, on actualment es dedica exclusivament a la representació d'obres de Richard Wagner. No en fan de ningú
1: no,
0: gust?
1: No. Això... Tanquen dia 28 d'agost.
0: Això et sagrà.
1: I fins dia 25 de juliol no tornen
0: no
1: a obrir.
0: No tornen a obrir, uau. I de, quan el va fer construir, Wagner va introduir una innovació revolucionària per assegurar que el públic que estigués totalment concentrat en el drama musical, que no se despistàs. I la pregunta és, quina era la innovació que va fer Wagner per tal de que els espectadors veiessin els músics del director durant la representació?
2: Aquest fossar que d'espera de l'orquestra tancat i invisible o surts de les cortines opaques entre els seients?
1: És? M'has dit el segon?
2: Surs de cortines opaques entre els seients.
1: No, els seients són de fusta. Per tant, són de fusta i la gent se pensa que són més incòmodes del que són, però realment són de fusta. Una miqueta de coixinat. No. I de més no pots sortir perquè no hi ha... Tot és una fila. Només pots... I a més, quan comença la funció, fan una, com una espècie de cosa teatral, i és que hi ha unes persones a ses tanquen amb una bona sempenta les portes i roden unes claus, com que dir, te quedaràs aquí fins que acabi. Segurament, vaja, sé que sí, que avui la seguretat fa que això no sigui possible, però encara fan com aquesta litúrgia de dir, te quedes aquí fins que em va per
0: fugir. Efectivament, i doncs sabeu que, com mos deies, en Wagner va dissenyar aquest fossat que està cobert.
1: No sabeu, no sabeu, i surt pels costats la música.
0: Per no desconcentrar.
1: Sí, i supos per crear un... Perquè l'orquestra sigui part també de l'òpera, no només les veus. Les veus són part de l'orquestra i l'orquestra és tan important com se veu, vull dir, per tant, és tot un revolutum que hi ha dins allà.
0: Que bé. Una altra pregunta, Wagner era conegut per les seves excentricitats personals, també, i el seu gust pel luxe. Li agradaven les coses bones. Tenia una sensibilitat dermatològica molt aguda i una obsessió per cert tipus de teixit que havia de tocar constantment la seva pell, arribant a gastar fortunes amb bates, cortines i roba interior d'aquest material. Saps de quin?
2: D'era vellut o de la seda?
1: De la seda, m'imagino.
0: Sí, perquè era vellut.
1: Sí, no la sabia, aquesta anècdota.
0: I de si vol
1: molt
0: que
1: bé,
0: sí.
1: Estic content.
0: Que tenia...
1: Que m'ho hagi dit.
0: Erisipela, que era com a... Bé, que se,
1: sí,
0: tenia la pell...
1: Sí, se'n irritable.
0: Exacte.
1: A més, en vellut, encara que no la tenguis, jo no me puc imaginar un Mariolo de vellut i un calçoncillós de vellut.
0: Seria massa. Però diu que sí, que feia comprar seda de la millor qualitat perquè era la roba que li anava més bé.
1: Estic content.
0: Jo també. L'home anava vestit sempre de seda. Devia ser fantàstic, Wagner. Molt bé. Darrera pregunta per tu. Per l'estrena de l'ambiciós cicle L'anell de Nibelung, al Teatre de Bayreuth, del 1876, Wagner va encarregar un taller de Londres la construcció d'una bèstia mecànica gegant que havia de treure foc pels queixals. Per una roda de transport, però, el cap de la criatura va arribar tard i el resultat va ser més còmic que terrorífic. Com era aquesta criatura?
2: Era un cavall alat o era un drac?
1: Era un drac i, a més, vos puc contar una cosa.
0: Per favor.
1: Va arribar tard, és a dir, va arribar el dia, el dematí del dia de la representació, perquè sabia, i deien, el vos hem enviat, el havien enviat a Beirut. El havien enviat a Beirut, des taller, allò d'enviar-ho a Bayreuth, el van enviar a Beirut, i els des taller deien, fa un mes que el vos hem enviat, i Bayreuth deien, no mos ha arribat, i després va arribar, i és que el havien enviat a Beirut, i a Beirut van dir, se mos enviau, aquest drac
2: de foc. D'aquí arribar cansat.
1: Sí, figur que és un personatge que se converteix en un monstre, i en Siegfried acaba que el mata. Bé, però vull dir, l'anècdota és interessant, se van confondre Bayreuth amb Beirut. Per dir-vos que no era famosa la ciutat de Bayreuth. Vull dir, avui és famosa per Wagner, però en aquella època no era... Per tant, era Bayreuth, no el devien conèixer, que van fer el taller, i el van enviar a Beirut. Ja no. En el Líban.
2: Una anècdota.
0: L'has vist en aquesta òpera? Els has vist totes, no? M'imagino, sí.
1: Bueno, enguany vaig a veure una que no s'ha fet mai a Bayreuth, perquè és una de les primeres, i enguany, precisament, vaig a veure aquesta, sí. Que, sí.
0: Quina
1: és? A Rienzi. No se fa mai, jo no l'he vista mai. Representada no l'he vista mai, hi ha molt pocs enregistraments. És una de les primeres. Les tres primeres òperes de Wagner quasi mai se fan. Se fa a partir de l'Holandès, que és la quarta.
0: L'Holandès Errant.
1: Que se va fer enguany aquí, meravellosament feta. Sí. Però Rienzi és la tercera. I les altres dues, que són les Fades i la Prohibició d'Estimar, no se fan mai.
2: Mai.
1: No, mai, mai. Existeix qualque gravació, però...
2: Però perquè no són bones.
1: No, perquè són de la primera època i, de fet, la Prohibició d'Estimar no se va fer mai en vida de Wagner, tampoc. Per tant, li va costar molt a ell entrar. Rienzi és la que ja comença a ser un poc wagneriana i ja l'Holandès ja és la que fa el canvi total.
0: Que sí.
1: Però enguany vaig a veure Rienzi, que no l'he vista mai.
0: I la que t'agrada més a tu?
1: No sé, totes, però si hagués de triar, triaria entre Valquíria i Parsifal, les dues. Però que és primer acte de la Valquíria, és un dels primers actes pintura millors de la història de Sol.
0: Ja, és que...
1: I només són tres personatges, vull dir, és una meravella, és una cosa.
0: Mira, ara l'escoltarem per acabar aquesta entrevista. Recomanem molt aquest llibre, Cercau-lo, d'en Pere Estorric, el trobaran a la llibreria,
1: sí,
0: espera.
1: Sí, avui ja t'he dit, ara ahir ja pintura tenim... no n'hi havia, però avui ja n'hi tornarava.
0: La segona edició, se diu Cròniques Wagnerianes, l'ha publicat Documenta Balear.
1: Documenta, han de dir que és pròleg, és molt millor que el llibre, que el va fer en Joan Roca, que és un bon amic meu, sabeu que m'estima, i va fer un pròleg insuperable, i la caricatura de la portada també és impagable, que és en Toni Mendiola, que el va fer expressament per llibre.
0: Per llibre, i és en Wagner?
1: I és en Wagner, sí, sí. Inclús m'havia fet una per si li posava Wagner, Cròniques Wagnerianes, me'n va fer una, que va ser d'esquena, en Bach i en Wagner, que s'agafaven mútuament. Però després varen descartar el Wagnerisme aquest i varen entrar només a Wagner. Una caricatura feta, però meravellosament.
0: Pere Estorric, moltes gràcies. Quin plaer escoltar-te. Sí, ja.
1: Per altres, ha estat un
0: gràcies.
1: Plaer.
0: Gràcies.
2: Seguirem de dins, Sara.
1: He pres molt.
0: Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La presència d'un dron als voltants de l'aeroport d'Escodolà a Eivissa avui matí ha obligat a desviar el Manco 5 vols en destinació a l'illa Pitiusa, tot en retards.
2: IB3 ha pogut confirmar la presència de l'artefacte no tripulat, un dron que posava en perill la navegabilitat aèria. Una situació similar es va viure a Palma l'any passat.
1: Això per aire i un dia més, trànsit lent i retencions a les diferents carreteres de les illes. Per això vos acostam informació de servei i connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents a CM1, autopista d'entrada en sentit Palma, des de l'altura de Palma Nova fins a l'enllaç en la via Cintura. I també a CM9, autopista Llimajor en sentit Aeroport, des de l'altura d'Escoll d'en Rabassa fins al polígono de Sonoms. Això és tot per ara, bon dia.
1: Gràcies, Daniel Femenia, des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Però la jornada d'avui també està marcada per la vaga a les escoletes de les illes que es manifestaran a la plaça de Cor de Palma i al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 6 d'aquí a 2 hores.
2: Al matí, però, unes 200 educadores ja s'han concentrat davant del Parlament per reclamar una sortida del conflicte laboral. Exigeixen un conveni autonòmic propi que garanteixi millores salarials i de les condicions de feina per a tot el sector, tant els centres públics com els concertats i privats. Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a destinar-hi els recursos necessaris per fer-ho possible. Tot seguit, escoltam la portaveu de la plataforma 03, Noelia Jiménez, i el conseller Antoni Vera.
4: I és important el fet de tenir un benestar tant econòmic com laboral, perquè, òbviament, els dos són importants, i més a la illa. Però el que és més important és el benestar dels infants.
5: Podrem equiparar aquestes a una part de les treballadores que en aquest moment s'estan cobrant a través del conveni 13, equiparar-les en el conveni 7, perquè tinguin unes taules salarials molt més dignes.
1: I més actualitat, el govern de Marga Proens prepara restriccions a la Serra de Tramuntana, això per evitar col·lectius.

0: Seguretat sempre, per aquest govern va davant de tot.
1: I els pensionistes reclamen que les pensions més baixes es complementin fins a arribar al salari mínim.
2: Prop de 150 persones i més de 40 entitats han donat suport a un manifest impulsat per la coordinadora balear en defensa de les pensions públiques. Segons els seus càlculs, la mesura beneficiaria unes 94.000 persones a les illes.
1: I en clau estatal, Junts vol forçar el Congrés a pronunciar-se sobre un possible avançament electoral.
2: El partit ha registrat una esmena a una moció del PP perquè la cambra voti si insta o no el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a convocar eleccions. La mesa del Congrés estudia ara si admet el text, ja que la majoria progressista considera que podria equivaler de facto a una moció de confiança, una iniciativa que només pot plantejar el mateix president del govern.
1: I amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que han robat la imatge de la Mare de Déu del carrer Major de Costitx.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

És l'hora d'encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i també tenim en Toni Cardell, que ens acompanya ara al control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules, hem conegut més coses sobre Wagner, aquest compositor alemany, però ara mos toca sobre quina és la notícia del dia.

0: per fer-ho saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia.
0: En Celestia Livent.
2: Som aquí.
0: Avui un treball d'investigació i també d'intentar ajudar una miqueta, si podem, aquesta Mare de Déu, perquè hem sabut que han robat la imatge que hi havia a la capelleta del carrer Major de Costitx. Com

0: Ja sí, quan diuen Shakira volen saber on són els lladres, perquè ahir, segons informava Joan Socies al diari Top Pla, Costitge es va despertar amb una d'aquelles notícies que fan mal a l'esperit, la memòria i el patrimoni.
1: I el patrimoni
2: així
1: tant.
2: És, així és, Miquel, perquè ahir els costitxers i costitxeres, quan se varen aixecar del llit, varen poder observar, se varen topar que la imatge de la Mare de Déu, que presidia la capelleta del carrer Major, just a l'entrada del municipi, havia desaparegut. Uns desconeguts l'havien robat.

0: atenta'ls al servei públic i volem ajudar a trobar aquesta imatge de la Mare de Déu de Costitx. Per això li han demanat a un costitxer, en Joan Mut, que és filòleg i coordinador de les jornades d'estudis locals d'aquest municipi, que ens expliqui com és aquesta Mare de Déu.
1: Aquesta Mare de Déu que ha desaparegut és una reproducció de la que hi ha a l'església de Costitx. És una imatge d'uns 50 centímetres d'alt, més o manco, de pedra, que representa una Mare de Déu asseguda que té l'infant Jesús damunt una cama i en l'altra mà aguanta un remei o alguna cosa. És una imatge que se va posar en aquella capella a l'entrada del poble que se va fer l'any 1913 i se va fer una celebració i se van fer closes i tot això que ho expliquen. I és una Mare de Déu que és visitada cada any en processó per l'altra Mare de Déu, per l'Àngel. Per l'Àngel se fa una processó, la Mare de Déu de l'Església va veure aquesta.

0: Sentíem en Joan Mut i també ens ha dit que pot ser el valor material d'aquesta imatge no sigui molt gros, però que té un gran valor sentimental, evidentment, pels costitxers i costitxeres.
1: I és una imatge que segurament, pel que fa a valor material, no en té molt. De fet, no se sap ni quin és l'autor i segurament és de principi del segle XX, però sí que emocionalment i simbòlicament té molt de valor perquè és un element molt conegut, és un element que dona la benvinguda en el poble, representa la Mare de Déu, per tant, jo crec que a vegades se percep i se sent com si fos la Mare de Déu mateixa i també actua com a creu de terme, en el sentit que està centrada del poble. I és una Mare de Déu que jo crec que la gent la sent com a tal, molt propera, i com si fos la Mare de Déu que gairebé de segle XX, diria jo. Però té el valor que és simbòlic i emocional molt elevat.
2: Con gran amor.
3: Encara no podem entendre que pot passar per cap unes persones perquè robin una Mare de Déu.
4: No. Bé, de fet, li hem volgut demanar a en Joan Mut què ha passat, menys si ho sap, què ha passat amb aquesta imatge de la Mare de Déu de Costitx, i m'ho ha explicat un poc a rumors i les suposicions que...
3: Perquè hi ha rumors pel poble.
0: Sí, que circulen pel poble.
4: Sí, n'hi ha. Sí. I merdes que pensàvem.
3: Sí? Amb què diuen?
1: Sobre què ha passat, ara estem d'investigacions, rumorologies, suposicions, i tant podria ser una broma, és a dir, una broma típica de quintos o de joves, tot i que ara no és la temporada i el vidre estava romput, i per ser una broma seria una cosa més fina. Tant pot ser algú que per ventura li ha semblat una bona idea robar això i endur-se la Mare de Déu. Tant podria ser un robatori per la intenció de vendre-la, però no sembla que tingui gaire valor l'estàtua en si. I també podrien ser sensellers. Això és una altra opció.
3: Ai.
0: Ui.
3: Ja hi som.
4: Sensellers, no?
0: Sensellers. Alerta. Sensellers. Bé, ha dit sensellers.
4: Sí.
3: Coses de pobles i rivalitats.
0: Clar, atento'l, evidentment, alerta amb això, perquè atento'l no volen donar culpes a ningú, que ningú en rebi, però per Costitx circula aquest rumor que aquesta imatge de la Mare de Déu la podrien haver robat els sensellers. Bé, aquí queda aquest run-run. En Joan Mut ens ha volgut aclarir que ho ha dit de broma, però ha afegit...
4: Bé, no era tan broma, a lo millor.
0: Ha afegit això.
1: Amen. O sigui, sense llei és broma, però la llegenda explica que la Mare de Déu que hi ha a l'església se va trobar damunt un magraner que hi havia en la zona on hi ha la capelleta ara mateix. I uns al·lots van trobar aquesta Mare de Déu i varen avisar en el capellà i la varen guardar. Però sense llei, com que en aquell moment Costitx pertanyia a Sencelles, varen trobar que la Mare de Déu s'havia d'anar a Sencelles i la se'n varen dur. Però a la l'endemà de matí, la Mare de Déu tornava a ser allà on l'havien trobat a Costitx perquè volia ser costitxera. Per tant, segurament la Mare de Déu tornarà a aparèixer. Ara com i quan, ja ho veurem.
3: Són fantàstiques aquestes...
0: Les aparicions de la Mare de Déu de Costitx.
3: Llegendes entre pobles i...
0: Hi ha història.
3: Sí, sempre n'hi ha en tots els pobles, però també aquestes ben divertides entre Sencelles i Costitx. I...
4: Nosaltres això, deixar clar que no donant la culpa als sencellers des d'aquí.
3: Per tant, i per cert, si hi ha qualque senceller, sencellera que mos vulgui telefonar, 971-13-9900, tenim les línies
4: obertes. Per explicar la seva part,
0: al·lusions. Sí, sí.
3: I per al·lusions, i si sabeu com d'una manera, com un miracle, aquella Mare de Déu va tornar a la costitxera, que era allà on volia ser, o no, almenys quina és la versió de Sencelles, també.
4: No sabem,
3: convidats
4: no
3: a explicar-ho.
4: Ja veurem-hi com pareix aquesta imatge de la Mare de Déu, però Costitx... Vos hem de contar que tenen precedents de fets semblants en aquest, segons mos ha recordat en Joan Mut, l'any 2022 la creu de terme de la Garriga de Costitx va desaparèixer. Dues setmanes més tard la varen poder recuperar, després que els lladres la deixessin ben a la vista enmig del camí del Gorg. Ja veurem si aquesta vegada torna a passar això mateix, menys si deixen aquesta imatge de la Mare de Déu enmig d'un camí.
3: Tant de bo que la
0: Esperem
3: trobin.
0: Esperem que se pugui recuperar i sana.
3: I això, sí, que estigui en bon estat. Per parlar-ne també hem convidat el Balla de Costitx, Toni Sales. Com esteu? Benvingut.
5: Hola, bones tardes.
3: Com va, Toni?
5: Bueno, estem bastant indignats amb aquesta cosa.
3: No m'estranya.
5: No. Sí, no és un tema, per nosaltres no és un tema de broma, diríem, i mos ha sabut greu, la veritat. Que...
3: Clar, normal, perquè és un com una cosa de patrimoni del poble que mai vos hauria passat pel cap que qualcú pogués rompre el vidre i dur-se la mare de Déu.
5: Sí, és així, és així. No sé si és perquè pecant de càndids, però n'hi ha que pensar que hem de deixar el món millor del que el trobam i que intentem aquest redolet que mos toca viure, intentant deixar-lo millor del que estava i intentant que si hi ha coses velles continuïn allà on eren i si hi ha res que val la pena preservar, preservar-lo. I després te trobes persones amb actitud com aquestes que no respecten el que és de tots, que no valoren res i clar, te sap greu i dius, bueno, no sé qui és aquesta persona o persones, però el que està clar és que no els hem enviat a demanar per res i que no sé, de vegades, la veritat, que te sents frustrat o te sents impotent davant fets com aquests i dius, bueno, aquesta gent no mereix viure ni pels contorns de Costitx, òbviament, ni crec que a Mallorca ni una civilització a on s'estimin les coses o a on hi hagi un pot d'educació al respecte.
3: Totalment. A més, que venim com de que no fa tant d'anys que tenien les portes obertes de casa nostra, a vegades fins i tot se clauen a Espanya, aquella cosa de que confiàvem...
0: Se deixen pas, de
3: confiar en el veïnat, no fa tant d'anys d'això. I, clar, de certa manera som un poc confiats, però és que també... és un pot la naturalesa de les persones poder confiar en els seus veïnats, en la seva gent, però clar, quan te trobes coses com aquestes, dius és que ja no mos poden fiar de res ni de ningú i és una llàstima tot plegat.
5: Sí, és així, vull dir jo a vegades hi ha actituds que me recordo una obra de teatre que se diu t'estim, ets perfecta, ja te canviaré idò hi ha gent que te ve i te diu que és de guapo Costitx i venen a viure aquí o venen a viure a la comarca del Pla, però després només posen emperons o fan coses d'aquestes, o dius, bé, jo no sé per què ho he vengut, si tant mateix no m'hauria d'anar bé o en el final no voleu venir a sumar, dius, idò, i la veritat, que és una llàstima que haguem perdut aquesta essència o que s'estigui perdent aquesta essència, i si no anem vius en els mallorquins, ens hauran d'arribar a tancar dins una reserveta. Això sí, haurem de posar una reixella ben alta i qualque cosa, perquè encara vendran, sí, sí. Es tornen molt robades les quatre coses.
3: Clar, que és que qualcú segur que vos ha dit, per què no vareu posar un vidre de seguretat? Exacte. O una alarma?
4: No hauria de fer falta.
3: O qualque cosa d'aquestes, no? Vos van
5: sí,
3: dir?
5: Sí, de fet. De fet, com ha explicat molt bé en Joan Muta, hi havia una porta, a més, tot està catalogat, és un bé catalogat, una porta que se va restaurar, bé, se va restaurar tota la capelleta i també la figura de la Mare de Déu l'any 2023, i estava fixada, això sí, tenia un pen, que, és a dir, no és que fos bo d'obrir, com que no era bo d'obrir, ho van rompre amb una pedra o amb dues pedres, a pedrades, ho han romput, el vidre, i han mig arrabassat la porta. I clar, i te trobes... És un fet molt violent i molt bé de nou. I a més aquesta persona o persones que ho han fet, no sé si saben en allò que s'enfronten, però com que és un bé catalogat, és un delicte contra el patrimoni i pot estar multat amb milers d'euros i fins i tot hi pot haver penes de pressió per fer un atemptat contra el patrimoni.
0: I tant.
5: És delicat el tema.
3: Sí, sí.
0: Bala, al marge de bromes, poca broma, clar, aquesta investigació segueix oberta, no sé si hi ha pistes o hi ha cap indici, si se segueix damunt qualque prova, qualque pista concreta.
5: Bé, com això va ser ahir de matí, va venir la Guàrdia Civil d'Inca, en aquest cas, i va venir també la Policia Judicial a cercar premtes de tilars i després també estan repassant una sèrie d'enregistrament de càmeres, de vídeo, que tenim tant d'espais públics com de particulars i que, això sí, més o manco, tenim, sabem a quina hora podria haver estat i estem cercant aquestes franges horàries i supos que amb els propers dies

0: Teresa, és que tornis a figura, si, no sé si molt senten o no les persones que hagin pogut ser.
1: Tant de bo.
0: Però l'home net és que ho tornin, que ho deixin estar allà on era, i s'aturarà tot. Però si no, haurem d'actuar i haurem d'actuar amb molta contundència quan les trobem.
2: Clar. A quina hora la van robar, Batla?
0: Bé, fa mal dir-ho. Tenim dos indicis, unes entre la 1:30 i les 2 i les altres a les 5 de la matina. Tenim aquests dos indicis, aquestes dues pistes.
1: De quin vespre?
2: De diumenge.
0: De diumenge cap a dilluns.
1: De diumenge cap a dilluns.
2: Exacte.
0: De diumenge cap a dilluns i, per una banda, tenim pistes d'una gent que va tornar d'un esdeveniment. No ho vull dir, però no.
2: Ui.
0: Però que tornava d'un esdeveniment amb un autocar.
2: No, devia ser d'un cafè
3: amb un DJ.
0: Per aventura, sí.
1: Ui.
0: I per altra banda, hi havia això, hi havia una altra gent, que un altre col·lectiu, que damunt també les tinc, saben que hi ha algun moviment. Per tant, cada vegada estem estrenyent més el cercle serà qüestió de trobar proves i en tenir una mica de prova. Com vos dic, si no ha tornat, mos hi posarem fort. Clar. Bé, mos hi posarem fort, ja mos hi hem posat, però mos posarem forts i mos hi trobaran.
2: Sí, sí. I, òbviament, aquestes persones hauran de pagar com dades amb allò que han fet, perquè la pintura va ser un quintos o una ninada o qualcú que ho fes així, però, clar... tot i així, no se pot no prendre mesures.
1: És un atac contra el patrimoni.
0: No, i si és un tema d'una broma de mal gust, mira, que ho tornem a deixar allà on era i mirarem d'aturar la investigació, però si continuen així, hi ha un Ministeri Fiscal, això és una peça de patrimoni robada i òbviament, això no s'aturarà només en la Guàrdia Civil, després ja, com us dic, quan hi ha una denúncia, després ja van a jutjats i hi ha un fiscal, hi ha una fiscalia que en prendrà nota i que prendrà accions, i això pot passar també, eh? Vull dir, maldament, nosaltres per ventura la recuperàssim i donàssim per fet. Si no ho fan via, el que se poden trobar és que després la fiscalia faci el seu camí i s'ho han d'atendre les conseqüències, vull dir...
2: I de Tani Sales, Batla Costitx, esperant trobar aquesta Mare de Déu. És de Pedra de Marès de Santanyí, no? De Pedra de Santanyí.
0: Sí. En Joan Mut ho ha explicat perfecte. No és una peça que vagi signada. És atribuïble a Guillem Van Rey, però atribuïble, no? No ho sabem cert. Feta l'any 1912 i 1913 de Marès de Santanyí. No té un valor econòmic gros. Per tant, aquesta gent que ho ha fet, ja no sé per quin motiu ho pugui, molt més mal de suposat profit que em poguessin treure.
2: Vaja. I de molta sort amb aquesta investigació. Esperem poder donar la notícia que hem trobat aquesta Mare de Déu. Toni Sales, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una ferrada i ànims.
1: I que s'aclaresqui aviat.
2: Sí, sobretot. Doncs aquest era el tema d'avui, aquesta investigació que hem fet, però ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les proves radiològiques més habituals. Immersos en l'àmbit mèdic, avui comentarem termes més tècnics. Segur que més d'una vegada el metge de família o un especialista us ha enviat a fer-vos alguna prova radiològica que l'ajudi a diagnosticar, controlar o tractar una malaltia. Són proves que permeten veure l'interior del cos sense cirurgia. La radiografia utilitza raigs X i és molt útil per detectar fractures òssies o problemes pulmonars. És probablement la prova més coneguda i ràpida. La tomografia computada, coneguda per les sigles TAC, TAC, o per la forma lexicalitzada TAC, en minúscula, un TAC o una TAC. El TAC ofereix imatges molt més detallades en forma de talls o seccions del cos i permet estudiar òrgans interns amb molta precisió. La ressonància magnètica, amb la sigla RM, utilitza camps magnètics, sense radiació, i és especialment indicada per analitzar el cervell, els músculs i les articulacions. L'ecografia utilitza

0: Utilitza ultrasons i és molt habitual, sobretot en el seguiment de l'embaràs i en l'exploració de l'abdomen. Finalment, una de les proves més habituals en les dones és la mamografia, una radiografia específica del pit que permet detectar precoçment el càncer de mama. Gràcies a totes aquestes proves i a moltes altres que no han tingut temps de comentar, avui es poden detectar nombroses malalties en fases inicials, fet que contribueix a salvar moltes vides. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què feim? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Ai, Tomeu Quiñeres, com estàs?
1: Molt bé, què tal?
0: Benvingut.
2: Bé, i tu?
1: Content d'ser aquí?
0: Nosaltres també, eh?
1: Sí, avui estic un poc més boixet, no sé què li passa.
0: És que has de cadira, sí.
1: Avui, però és
0: mira, com... i abans que ha vengut en Pérez del Ril, li ha canviat, si va ser en aquesta que més
1: ara, de moment, si hi ha una aturada... Ara estic bé, mira, me fa... Tenies que
2: anar estirada. Però pitges a palanca i pentura, puges un poquet.
0: No funciona aquesta cadira. Vine a seure aquí, Tomeu.
1: Que te... Vine, vine. Poques vegades se sent,
0: perquè...
1: Un canvi de cadira en directe.
0: Ara tot no parlarem d'estem. Ara també en veig.
1: Ara, en certs temes, necessita un poquet d'autoritat. I la seva autoritat
0: és
1: elevació.
2: Una mica pujat, sí.
0: Hem de projectar bé la veu per parlar del tema que mos dus avui, però també...
1: Uau, sí.
0: Avui pensant, Tomeu, que està a punt d'estrenar una nova versió d'Ulisses, no sé si ho sabíeu.
1: Sí.
0: Idò, avui allà és Bloomsday.
1: Bloomsday, ja he vist molts de pots.
0: Ah, sí? Relacionats amb això?
1: Clar, perquè hi ha molta gent que és entusiasta d'en Joyce, de tot el que hi ha darrere Ulisses, de tota aquesta obra tan experimental i tan rellevant, no? I bé, mai estat més recordar-nos que sí, que molts, són molts els que tenim a casa Ulisses preparat, oh, pel dia que tinguem com el moment de revelació, de dir, vale, ara és el moment. Ara el llibre m'ha triat a mi, no se'n revés.
0: Exacte.
2: Això.
0: I doncs, sí, ben curiós, això del Bloomsday.
1: Però sí, aquí hi ha
0: que...
1: autèntics experts, vull dir,
0: es festa,
1: n'Eduard Moyà.
0: També és expert en James Joyce.
1: En Jaume Pons a l'Orde, vull dir, punts suspensius.
0: N'Eduard Moyà és una caixa de sorpreses.
1: Hombre, jo crec que tothom el vol, en Eduard, eh? Vull dir, alguna cosa projecta.
0: També és especialista en James Joyce.
1: Jo sé que ell és un autèntic fanàtic, sí, per descomptat que sí.
0: I li donem el mal d'any, perquè avui és el Bloomsday. Aquest dia que a Irlanda fan festa grossa cada any, 16 de juny, a Dublín, fan aquesta festa James Joyce, i també per donar a conèixer la seva obra i també la seva novel·la Ulisses, que se fan actes arreu, ja només a Irlanda, sinó també arreu del món, també aquí. Però bé, un dia parlarem d'Ulisses, ara que s'està a punt d'estrenar...
1: Un dia, mira, vàrem parlar aquí de Finnegan's Wake, te'n recordes? Que és aquella novel·la que ve després i que quasi va costar sa vida, sobretot, perquè quasi va embogir, de fet. Pràcticament va embogir. I li va costar molt d'amics i gent que confiava en ell i bé, així mateix una bona aventura literària rere aquest segon llibre.
0: Molt bé. Aquesta també és l'actualitat, però en tenim més, perquè avui hi ha una efemèride, tal dia com avui, del 44. George Stanley va passar a la història, i ara explicarem per què, sobretot per ser la persona més jove en ser executada als Estats Units. Tomeu, això podria ser una anomalia dins la història de la justícia nord-americana?
1: Margalida, jo no sé si podrien dir anomalia, però sí que és cert que en el cas d'en George Stinney, no sé com se pronuncia ben bé aquell llinatge, jo diré Stinney, d'acord? Però sí que és veritat que
0: no sé ni què ha dit.
1: Stinney? Sí, és que no hi ha manual tampoc per pronunciar certs llinatges, no? Però sí que és veritat que aquest nom encara ressona la consciència de la crònica nord-americana del segle XX, perquè recordem que en els anys 40, és a dir, a punt de finalitzar la Segona Guerra Mundial, els Estats Units ja s'havien consolidat no només com la primera potència econòmica, sinó, presumptament, com la democràcia més evolucionada de tot el planeta, no? Aquesta afirmació, per descomptat, està repleta de clarobscurs, perquè durant el primer terç d'aquell segle es van enviar en el corredor de la mort un bon grapat de lots de 15, 16 i 17 anys.
2: Uf, no? Vaja.
1: Vull dir, aquest plantejament judicial punitivista, fins al punt de considerar que és l'única reparació social possible es dona mort en el presumpte autor del crim, i de va arribar en el seu paradigma en el cas d'en George Stinney, però no poden tampoc perdre de vista que fins als primers anys del segle XXI també es van condemnar a mort una sèrie de joves de 16 o 17 anys, i que no va ser fins l'any 2005 quan la Cort Suprema dels Estats Units va fixar l'edat mínima de 18 anys per aplicar condemnes tan severes com aquesta. Per tant, fins fa poc de més de dues dècades, la justícia podia condemnar a mort a menors d'edat. No vol dir que els executassin en 17 anys, a lo millor tenien 25, 30, pentura, però sí condemnar a mort.
2: Fa 21 anys.
1: Sí, quasi res, no? Vull dir que és una dada...
2: Clar.
1: Impactant.
0: Sí.
2: Tomeu, però, que pot empènyer un país com els Estats Units, aquesta democràcia a la qual tot Occident s'emmirellava, aleshores, a condemnar i executar una criatura de tan sols 14 anys.
1: Bé, en primer lloc, és marc legal, no? Insistes que n'has fet, no? Les lleis d'alguns estats nord-americans, com per exemple els de Carolina del Sud, permetien i normalitzaven que els infants poguessin ser jutjats com a adults. Era, per tant, una legislació rígida que no contemplava cap tipus d'atenuant, no? Després, l'aparell judicial era completament defectuós, no? I per què? Perquè, bàsicament, comandava l'urgència d'un veredicte. I tal efecte, això explica perquè el judici d'en George Stinney només va tenir lloc, és a dir, només va durar 5 hores. O sigui, 5 hores, no?
2: Ja m'ho diràs.
1: Aquesta rapidesa és perfectament extrapolable a la deliberació d'un jurat format única i exclusivament per homes blancs, que no només es van torbar 10 minuts en acordar que aquell nin era culpable del crim que se l'imputava, no? Vull dir, 10 minuts varen pensar que aquell nin
0: era culpable,
1: per tant havia de morir. No?
0: Clar, hem de conèixer quin era aquest crim.
1: Aquest crim, essencialment se'l va acusar d'assassinat de dues nines blanques al comtat de Clarendon, és a dir, a Carolina del Sud, en un procés d'investigació que, també ho hem de dir, no va tan sols ni durar ni 24 hores.
2: Ja m'ho diràs.
1: Una investigació d'un únic dia. No? Com podeu veure, que en aquest cas grinyola per tots els costats, no? I evidencia que en Stinney va ser prejutjat com a culpable en un procés que no estigui disposat a contemplar la presumpció d'innocència d'aquell lot.
0: No. Has dit una cosa que ens ha creat l'atenció, que el tribunal que condemnà en aquest jove, George Stinney, estava format només per homes blancs. Creus que aquest veredicte posa de manifest també el racisme estructural d'aquella època concreta?
1: Bé, d'una època passada i fins i tot no tan allunyada dels nostres temps, perquè diversos estudis criminològics posen de relleu que un acusat negre o llatí té significativament més probabilitats de rebre una condemna a mort si la víctima era raça blanca. No? Igualment, les estadístiques demogràfiques no enganen, i de les persones de color que ara mateix ja ha condemnats a morts, i de pràcticament són en total entre un 57 i un 60%, no?, les persones dels Estats Units. No obstant això, en el cas d'en George Stinney també se posa de relleu que la seva condemna no només s'explica pels grans defectes d'aquest sistema judicial, sinó també pel color de la pell de l'acusat. No? Podem afirmar que en el context de tensió racial de Carolina del Sud en els anys 40 també va influir clarament en la injustícia d'aquest cas. No? També podríem posar damunt la taula una altra dada que doncs, tampoc hauríem de menys tenir, no? Perquè Carolina del Sud va ser un dels territoris on el Ku Klux Klan va acumular més membres i simpatitzadors anys del seu ressorgiment a partir de l'any 1915. Vull dir, aquell gran moviment supremacista blanc, no?, que a la pràctica eren doncs, això, una facció terrorista i bueno, que també marquen un pot la crònica negra d'Estats Units en el segle XIX i principis del segle XX. No? També podríem fer una altra lectura d'aquest cas, és que en George Stinney no només era un infant afroamericà, sinó que també era membre d'una família sense recursos i que tampoc tenien accés a uns drets fonamentals que poguessin garantir la correcta aplicació de la llei.
2: Clar, i davant d'aquest atropellament de drets judicials tan bàsics, hi ha hagut alguna revisió d'aquest cas, Tomeu?
1: Sí, mem, la investigació de la mort d'aquestes dues nines era, ja ho podem dir, un autèntic nyap, no? I així que tard o d'hora el cas havia d'acabar sent revisat novament, no? El que aquí impacta, però, és que s'hauria d'esperar pràcticament molt d'anys, no? Vull dir, impacta pensar que aquests expedients relatius en el cas d'en George Stinney van haver d'esperar fins desembre de l'any 2024 per ser revisats, no? I si ho van ser revisats, de fet, va ser per la intervenció, per la feina d'una jutgessa anomenada Carmen Tevin Mullen, no? Que va posar de manifest que aquell judici, i cito textualment, estava replet de violacions fonamentals i constitucionals. No? És que, de fet, man, per no quadrar, no quadraven el resultat de les autòpsies. No hi havia cap prova material que pogués incriminar aquesta lot o relacionar-lo amb aquell crim. No? I fins i tot la defensa va ser tan erràtica que el mateix advocat d'ofici, que es va assignar en Stinney, no es va atrevir a apel·lar la resolució del jutge, no? Un fet que hauria permès guanyar temps per recopilar proves que desmuntessin aquell relat policial i també judicial, no? La revisió de la jutgessa Tevin va servir igualment per posar de manifest que l'obtenció de la confessió d'en Stinney va ser completament irregular i del tot improcedent, no? Aquest fet demostra que certs grups socials estan realment interessats en localitzar, jutjar i condemnar amb rapidesa a un presumpte culpable que al final no va tenir res a veure amb aquell doble assassinat. Per això mateix, en George Stinney va ser exonerat d'aquest crim ho hem de dir de forma pòstuma, amb 70 anys de retard. Així mateix.
2: Sí, sí.
0: Ho dèiem, tal com ho veig, però de l'any 1944, els Estats Units varen executar un nen de 14 anys, una efemèride tràgica i que convida a la reflexió. Dècades després d'aquells fets, però, Tomeu, quin és el llegat que deixa un cas tan controvertit com aquest?
1: Bé, d'una banda, és una història tan, tan forta, tan, tan bèstia, que ha inspirat nombrosos artefactes culturals, no? Certament hi ha un bon grapat de llibres sobre el cas d'aquest lot, d'en George Stinney, però també és vera que hi hagué una obra que va arribar a convertir-se en best-seller final dels anys 80, no? De fet, es tracta de Carolina Skeletons, d'en David Studd, i que anys després prengué forma de pel·lícula. No fa tampoc massa anys es va rodar un curtmetratge amb una finalitat molt concreta, no? Que aquesta història, en definitiva, no sigui oblidada per les generacions del present i ni molt macoses del futur, no? I podríem dir que més enllà de llibres i productes de caire audiovisual, el llegat d'en George també ha pres forma de projecte de llei, no? De fet, presentat per Carolina del Sud, un fons econòmic de 10 milions de dòlars per ser destinats a les famílies de persones executades injustament si la seva condemna és anul·lada de forma pòstuma.
0: Ah, sí?
1: Sí, una... No pot reparar res, no poden reparar res dos vegades, però vaja, que d'alguna forma sí que hi ha aquesta predisposició de reparació, no? Cap a la memòria d'aquestes persones que són executades de forma injusta.
0: Doncs avui hem repassat aquest cas, la pena de mort, que jo recordo quan mos explicàvem a l'institut.
1: Sí, mos parlàvem pel·lícules, te'n recordes?
0: Sí, i tant. Sí, sí. Jo tenia una mestra d'història fabulosa, que me'n recordo el dia que mos la va explicar, que se va posar a plorar a classe, perquè realment era una cosa tan forta, que encara ara poses pel de punta.
1: Sí. I de fet impacta, perquè encara hi ha com aquesta resistència social, no? Pensar que és una forma com a justa d'acabar, no? amb un cas, no? que la mort és una forma de reparar un dany ja prèviament infringit, no? I cosa que també hauríem de pensar si realment és el sentit de justícia, realment, no? O manco dins els contestants que mos trobam ara mateix.
2: I tenir present que hi ha països que encara...
1: Sí, vaja.
2: Que encara és ben vigent.
1: Grans potències, clar que sí.
0: Ai, avui mos hem parlat molt de...
1: Sí, vaja.
0: La història ens ha duit un passatge complicadíssim.
1: Ha estat començat d'Ulisses, a parlar d'en James Joyce i que va amb unes reflexions d'aquesta potència.
0: Sí, sí, sí. Però bé, gràcies.
1: A vosaltres.
0: La història té això.
1: Sí. Hi ha dies que són més...
0: Dies més clars i dies més obscurs.
1: Quasi com el futbol.
2: Que te deixen amb mal cos.
0: Sí, això és vera. Ahir, que jugava la selecció espanyola, vosaltres mirau el futbol?
2: Jo no.
0: Celestino?
1: No.
0: Tomeu, tu no ets futboler, tampoc.
1: No, gens ni mica. Però sé que hi va haver un porter que va passar a tenir 50.000 seguidors d'Instagram, a tenir avui m'apareix que uns 6 o 7 milions.
0: Oh, uau.
1: Oh, vull dir que és un d'aquests personatges que hi varen jugar contra Espanya i que en el final s'ha convertit en una celebritat sense esperar.
0: Idò, mirau, sí. No, hi havia un bar de barca nostra, Pentura, hi havia 100 persones allà mirant el futbol, que clar, te'n dones compte de l'esdeveniment. També era un bon horari perquè eres cap vespre i com que ara el fan a l'altra punta de món, a vegades els horaris no acompanyen i la gent el sent de mate son, però es d'ahir va ser un horari per aquí adequat. I va bé, miren que va parlant de futbol, també, què t'apareix?
1: Això és el que té, no tenia ara mateix cap paper a la taula.
0: Sa vida. Moltes gràcies, també, fins la setmana que ve.
3: El teu moment de Tèntol.
4: El meu moment Tèntol arriba qualque cap vespre o cap de setmana que surt a caminar per fora vila, però sense tenir una direcció massa clara. Vaig caminant i sense un itinerari clar i així buit el cap de preocupacions.
3: I de tres ràdios, humor.
5: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
6: ¿Anda? ¿Quién?
5: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
6: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas. Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em donau-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
3: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.

0: m'agrada aquesta sintonia. Festiu. Ah, que sí?
1: Sí, sí.
0: Una sintonia que ens permet recuperar la pregunta del dia, com cada dia tenim una pregunta pels oients, perquè també ens agrada que participeu d'aquest programa, i avui parlam del gorg, un gorg, que ja sabeu que un gorg és una acumulació d'aigua, també un bassiot o una font, o en general és un clot per on passa un corrent d'aigua i l'aigua queda returada, és a dir, un estany de muntanya. El més famós de tots a Mallorca és el Gorg Blau, aquest embassament que es troba a les faldes del Puy Major i del Puy Massanella, que forma part del terme municipal de Palma i que abasteix bona part de l'aigua de ciutat, aquest embassament que tenim allà dalt a la Serra de Tramuntana. I hem trobat un poema preciós que vaig llegir en Celestí, que és un ratxada de primera.
1: Ui, sí, diu així. Adeu, tristor encastellada, del Pla de Cuba i el Malluig. Seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura, són en sis, i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau.
0: Aquesta sa frase final és fantàstica.
1: Sí.
0: La pregunta d'avui és: de qui és el poema El Gorg Blau, aquest que sentiu?
1: És de Joan Alcover, és de Miquel Costa i Llobera, o és de Maria Antònia Salvà.
0: I mos ha telefonat en Felip Monà abans, li donant-se gràcies, perquè efectivament en Felip ha encertat la resposta, però encara no diran quina és, sinó que com estan els marcadors a Instagram.
1: Vinga.
0: He de dir que amb un 12% dels vots hi ha Joan Alcover, llavors tenim un 65% dels vots que posten que aquest poema és de Miquel Costa i Llobera,
1: sí,
0: i un 24% dels vots que diuen que és de Maria Antònia Salvà. De qui és aquest Gorg Blau preciós, aquest poema preciós que avui hem recordat aquí a la ràdio? Doncs és la pregunta, i podeu seguir contestant-la a través de l'Instagram del programa, que és @tentalivetres, o també telefonant al 971 13 99 00, com sempre que tenim les vies obertes. I també, si mos voleu explicar qualque curiositat sobre el Gorg Blau, tu el coneixes, Celestí, t'agrada i has estat?
1: Jo el conec, he estat, sí, sí, sí. O de passada, o d'excursió, o, sí, o contemplant-lo, també.
0: Sí, sí. I cada estiu també hi ha notícies de gent que hi neda,
1: sí,
0: que això no s'ha de fer,
1: no,
0: òbviament,
1: no.
0: Recordau-ho,
1: però ja,
0: prohibidíssim.
1: Sí, sí, han trobat casos, sí.
0: I altres coses. També que a un Malluig, molt a prop,
1: sí,
0: hi ha un jaciment fantàstic,
1: sí,
0: que s'està estudiant i excavant, i hi ha arqueòlegs que hi fan molt bona feina. Però bé, avui el poema Gorg Blau de qui és? Aquesta és la pregunta, i nosaltres continuem.
2: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf

0: Idò sí, l'entitat Mallorca Rural celebra a partir de les 6 i a Sauva la quarta edició de Rural App 2026, la cloenda del programa de formació i premis adreçats a l'emprenedoria rural, a persones, empreses i entitats d'aquest món, del món rural, que vulguin impulsar o consolidar projectes innovadors i les noves oportunitats en el món rural.
1: I nosaltres, per parlar-ne, hem convidat a la gerent de Mallorca Rural, que és na Malén Llull. Com anem, Malén? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com està? Ja ho teniu
2: moltes gràcies
1: tot preparat,
2: per aquesta convidada.
1: No, faltaria.
2: Sí, pensam que sí.
0: Tot
1: només
0: a punt.
1: Només queda una horeta. Sí. Ja
0: sí, deixeu.
2: Estem a punt, a punt.
1: Que bé.
2: Amb moltes ganes.
1: Explica'ns què és Mallorca Rural i aquests premis, Malén.
2: Val, sí, bé, Mallorca Rural som una associació sense ànim de lucre que gestiona l'iniciativa líder europea, un programa d'ajudes europeu, que dinamitza els territoris de les zones rurals. En aquest cas, aquest programa dedicat o destinat a emprenedors de les zones rurals és un programa que està finançat per CaixaBank, per el programa d'acció social de Tierra de Oportunidades, i el que cerca de qualque manera és impulsar o reforçar l'emprenedoria entre joves dins el sector agrari. Un sector que en aquestes illes defensam que és incalculable, el valor estratègic que té aquest sector i per lo tant, bueno, l'intenció és potenciar i donar visibilitat a través d'aquest programa de formació i de premis.
0: Mm-hmm. Clar, en aquests premis que presentareu i que lliurareu d'aquí una estona, a partir de les 6, quant de projectes, mm-hmm, d'empreses, persones s'hi han presentat i participen, perquè saben que havien de presentar, yes, un pla d'empresa i un pla econòmic financer. Sí. Quant de projectes?
2: Sí, correcte. Mira, inicialment en aquest programa, per començar el seu projecte i la formació, se'n van apuntar una dotzena de projectes. Mm. I finalment seran 7 els projectes que se presentaran, és a dir, que han presentat tota la documentació que se'ls requeria. No és fàcil, és veure que se'ls requereix un mínim de documentació en pla d'empresa, amb el seu pla econòmic i una certa viabilitat d'aquest projecte. Tot això està valorat i avaluat

0: per un jurat i d'aquestes presentacions que faran aquests promotors se seleccionaran quatre finalistes que són els que després passaran a una altra part d'aquest programa, ja que té una categoria nacional.
1: Suposo que no podem avançar els diferents projectes que s'han presentat, però quina tipologia tenen? Quins tipus de projectes són? O quina diversitat hi ha?
0: Sí, no hem anat fent difusió ja un poc per obrir boca aquestes darreres setmanes. Bueno, hi ha varietat, però sí que ells tots tenen una característica important. Evidentment, tots tenen que veure amb l'activitat agrícola, però se veuen moltes sinergies amb el sector de la restauració. Sí. Se veu la qualitat, s'opta per la qualitat com a palanca i com a per donar valor afegit en el món del camp. I iniciatives diverses, des d'oli, veiem producció d'oliveres i oli, veiem mel, després hi ha algun tipus de projecte que també hi ha de caràcter més social, que mescla un poc la part agrícola, agrària, amb la part més social, inclús mediambiental, i bueno, un poc d'aquesta línia.
2: Quant de premis, d'experiència. Clar. Quant de premis donareu avui cap vespre, Malén?
0: Bueno, són quatre. Són quatre. Els finalistes que se seleccionaran seran quatre. Correcte.
1: I heu constatat amb la participació que hi ha hagut que certs sectors han rejuvenit? És a dir, que hi ha qualque sector que hi ha dedicació de gent més jove que abans?
0: Mira, en general, jo el que sí estic percep, i és així, que hi ha un interès important de joves, i crec que això és una cosa fonamental en el nostre sector, un dels reptes que tenim és el relleu generacional, i hi ha un gran interès en el sector, la generació jove, per impulsar projectes. Diversos. Evidentment, amb un respecte absolut per l'agricultura, molta inclinació també cap a la part ecològica, agricultura regenerativa, el món de l'agroecologia, es veu que el sector de sol i darrerament en els programes anteriors varen tenir vins, bastant de projectes de vins, en aquest cas no, però sí que tenim oli. I en aquest sentit, ja vos dic, sostenibilitat, qualitat, sinergies amb sectors, amb el sector de la restauració i l'agricultura i les experiències.
2: I ramaderia, com la tenim a la ramaderia, Malén?
0: Bueno, mira, ramaderia com a tal, tenim un projecte molt guapo que és de Boies, per lo tant, si no vaig malament, crec que la Boies està dins la ramaderia. En aquest cas, enguany, el representant, diguéssim, com el projecte de ramaderia seria aquest, el projecte de Vinimel. Crec que és un projecte que se presenta i també un sector, en fi, tocat per totes les problemàtiques que tenim en el món rural de Mallorca, però que també qualsevol promotor que arranca un projecte que té a veure amb el sector de la ramaderia, pues va cap aquí, no? Qualitat, varietats autòctones o races autòctones, en aquest cas, i bueno... Això és un poc el camí.
2: I quin perfil tenen aquests joves? Són estudiants? Tenen terrenys familiars? Un poc de tot?
0: Sí. Hi ha un poc de tot. La veritat és que la majoria d'aquests projectes, que com vos dic són persones joves, no se dediquen ara plenament en aquests projectes. Evidentment, tots estan compaginant amb altres feines o dedicacions amb aquests projectes. I la majoria d'ells tenen terres, o bé perquè tenen terres de familiars, dels pares, sí, la majoria d'ells sí tenen terres. Evidentment és un punt molt important aquí a Mallorca, és així. La dificultat de l'accés a la terra i en aquest cas saben que és així, és així.
1: I molts continuen una feina familiar que ja feien pares.
0: Sí, bueno, sí i no. He dit sí perquè no he acabat d'escoltar bé la pregunta que me feies, però te diria que pràcticament cap dels projectes és relleu generacional, saps? És a dir, continua el projecte dels pares o els predins. Diria que no. Diria que són
1: que han romput amb...
0: noves,
1: sí.
0: noves aventures, eh? Sí. Clar. Sí, noves iniciatives.
2: Està molt bé potenciar aquesta feina de joves, perquè és veritat que el camp no se va molt bé, perquè però cada vegada si vol dedicar manco gent, és una feina manco atractiva, o que manco compensa econòmicament, no ho sé.
0: Sí, bueno, evidentment és un que té dificultats, o té dificultats. Un d'ells, evidentment, l'accés a la terra és un dels problemes més grossos que hi ha, aquest és un d'ells. Els costos, evidentment, els costos. Produir aquí no és el mateix que produir a un altre punt de península, aquí el cost de l'insularitat és molt gros, i després bueno, estan competint aquí amb un sector molt fort, que és bueno, el sector de serveis i el turisme en general, que fa que evidentment, ja s'inèrcia te du a anar-te'n a fer feina o a voler emprendre dins aquest sector que està com a més, bueno, que té més força, no? Però ja vos dic que nosaltres estem molt contents perquè el que veiem la tendència amb aquest programa, com heu dit, és la quarta edició, ja fa un parell d'anys que feim aquest premi, i veiem perfil de gent jove que, bueno, que arranca i que continua. Per lo tant, bueno, pensem que hi ha molt per fer, no? Que això és molt positiu.
2: I d'enhorabona per aquesta iniciativa, Malen Llull. Avui a les 6 es donaran aquests premis. Encara no poden dir quins són, però suposo que demà ja ho sabrem.
0: Bé, no, perquè no ho sabrem,
2: A les 7 ja ho sabrem.
0: Pot passar de tot.
2: Sí,
0: sí, exacte.
2: Estan nerviosos, les persones que s'han
0: bueno,
2: presentat?
0: Sí, estan nerviosos, perquè una de les... que a vegades això és una cara, una doble cara de la moneda, no? Els ha donat molta visibilitat, eh? Els fem molta promoció, visibilitat, intentant que sigui una jornada que allà on hi participi molta de gent i que tinguin un auditori, i puntues les presentacions que fan. Per tant, la seva posada en escena, les presentacions... I sí, això, hi ha una certa pressió, clar que sí. Però això és molt important, sí. És important.
2: I tant que sí, i aquest projecte et seran també. Esperem el futur de nostre i de
0: sí.
2: Les nostres terres.
0: Sí, i tant que sí. Sector productor d'aliments, imagina't.
2: I tant, sí. Tan necessari. Valent Llull és la gerent de Mallorca bueno. Rural. Enhorabona.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt
0: gràcies
2: bé.
0: A vosaltres.
2: Avui,
0: gràcies.
2: A les 6, a Seuva, recorda'm que es farà aquesta gala de lliurament d'aquest premis de l'entitat Mallorca Rural, que celebra una nova edició, Rural App 2026, quarta edició, com dèiem, d'aquests guardons. Abans d'acabar, ara mos queden 2 minuts. Celestí, ahir, quan va acabar aquest programa,
1: sí.
2: va entrar una Mònica Borràs.
1: En diferit.
2: I molt... Ara riureu. I mos va dir que en Celestí... Ai,
1: falten 3 minuts,
2: anys.
1: Són llargs, aquests 3 minuts, en ràdio.
2: Ara s'ho veuràs.
1: Tenen vuitena.
2: Ara ja els tens.
1: Ara sí.
2: Celebrem molt d'any, Celestí Oliver.
1: Gràcies.
2: Dia 15 de juny va néixer en Celestí Oliver, nosaltres ho celebrem dia 16, perquè no ho va voler dir de tot el dia.
1: No,
2: que
1: ho vaig dir jo quan vaig arribar en Miquel, però llavors, clar, varen començar a fer feina i ja...
2: Com ho vaig celebrar?
1: Com ho vaig celebrar? Vaig seguir el meu dia a dia i vaig anar a sopar amb una amiga.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Bé?
1: Bé, beníssim, sí.
2: A mi, sí. Si li podem posar una cançó.
1: No sabia si era posar sa amiga per telèfon. I dic, també podria ser.
2: T'imagines que tenim la teva amiga?
1: Podria ser, podria
2: sí,
1: ser.
2: Sí, s'hagués animat.
1: Sí, i tant. De fet, ja ha participat qualque vegada, sí.
2: No et volíem posar una cançó, però encara no la trobam.
1: Ah.
2: En tot cas, Beira, molt d'any, Celestí.
1: Gràcies. Ara ja hi són, sí. Aquests anys i molts ja hi són.
2: Sí,
1: ja hi són damunt.
2: Bé,
1: estic content, sí. Tenen vuitena i ho celebrarem tot l'estiu.
2: Sí, diuen que sí. Celebrar-ho abans no va bé, però després sí.
1: Exacte.
2: Vull dir, bé, quan abans, no passa res.
1: Abans no ho sol celebrar. No.
2: Diuen no. Que és una mala estrogança.
1: Crec que no ho he fet mai. Crec que no ho he fet mai. I fins i tot moltes vegades he fet la celebració després, perquè, clar, ahir és que és això. Coincidien dilluns. Dilluns. Principi de setmana. Clar, que és un dia estrany, no?
2: Això, sí. Bé, dona bé. Per celebrat.
1: Bé, és un dia estrany, és un dia, sí, que Pantura no convida a fer moltes celebracions perquè és inici de setmana. Gràcies, gràcies.
2: I de molt d'anys, en Celestió Ribé, Oliver. Ara arribaran els serveis informatius i després tornem, eh? Ara ja t'hem estirat les hores.
1: Ara ja està dit, sí, ja està dit, exacte. Tornem.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia. La presència d'un dron als voltants de l'aeroport d'Escodolà i Eivissa avui matí ha obligat a desviar mitja desena de vols. Per saber quina és la situació ara mateix i si s'ha resolt la incidència, connectam amb el nostre company Dani Manau, que és allà mateix. Dani, bon dia.
2: Bon dia. S'ha resolt la incidència. El dron s'ha detectat prop de l'aeroport a la 1:15. Durant 35 minuts s'ha aturat l'operativa d'Escodolà. No hi ha hagut cap cancel·lació, segons informava AENA, però sí n'han resultat afectats 4 vols. 2 han hagut de desviar-se a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal se n'hi ha hagut de tornar. La incidència s'ha resolt, com dèiem, en poc més de mitja hora i l'aeroport ha tornat a la normalitat.
1: Gràcies, Dani Manau, per aquesta darrera hora des de l'aeroport d'Escodolà. I un motorista ha resultat ferit a les extremitats inferiors a conseqüència d'un accident a Martell, a Palma.
3: Al lloc dels fets s'ha personat una ambulància que ha traslladat el ferit a un centre hospitalari mentre la policia local investiga els fets i encara instrueix l'atestat de trànsit.
1: Precisament connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon dia.
4: Finalment, titulars intermitents. A 120, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura del polígono Sant Valentí fins a sortida d'Inca, i a 101, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'altura de Bendinat fins a l'enllaç en la via cintura. Això és tot per ara, bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. I anem a la darrera hora a rebé de la plana estatal, perquè la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez i assegura que mai no ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. Això ho ha assegurat durant la compareixença a la Comissió d'Interior del Senat que s'està celebrant ara mateix.
3: També ha explicat que mai s'ha reunit amb Díez per a frenar investigacions ni trames. No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant de la Guàrdia Civil s'ha reunit amb l'exmilitant del PSOE, el Manco, en dues ocasions.
5: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil, ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Tot això quan l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat entrar demà per la porta principal de l'Audiència Nacional i el president Juan Manuel Fernández l'ha acceptat.
3: Zapatero arribarà amb cotxe directament

0: tot.
1: Heu de saber que s'està preparant un documental sobre el mític albirament d'OVNIs a Sóller l'any 1978.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: I ara sí, arriba el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i avui també dues persones. Per una banda, la companyia del director d'aquest nou documental, d'aquest documental que s'està preparant, que és en Guillem Miró, i per altra, d'un informant, en Biel Perelló.

0: Idò sí, un documental que s'està preparant sobre el moviment ufològic a Mallorca està fent una crida aquests dies perquè demanen material d'arxiu dels anys tant 70 com 80 i també testimonis que puguin aportar informació sobre l'albirament de l'OVNI a Sóller, com dèiem, el 1978, que va ser quan Joan Coll i Pec Climent varen fotografiar un OVNI a la Serra de Tramuntana. Imatges que varen fer la volta al món i que varen ser requisades per la Guàrdia Civil. Ara, aquest documental, dirigit per Guillem Miró i de la mà de Somera Films, la productora del llargmetratge Mario, vol resoldre tots aquests enigmes i misteris que envolten aquella nit i, ara mateix, atento'l, ens hi volem endinsar en profunditat tot seguit.
1: En profunditat.
2: I per una banda volem saludar el director d'aquest documental, que és en Guillem Miró. Guillem, com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies, estic estupendament.
2: Guillem, clar, tu ets de Sóller. S'ha de ser de Sóller per fer aquest documental.
3: Jo què sé, pot ser de qualsevol banda del món, però si ets de Sóller tens un avantatge bastant clara.
2: Que és quart mamà, perquè... de petit.
3: Això t'anava a dir, i també supos que l'aire de tramuntana te fa pensar una mica diferent. Pot ser una mica pensament lateral.
2: Aquí a l'estudi de Terràdio ha vengut en Biel Perelló. Mos pots dir qui és en Biel Perelló, Guillem, i per què col·laborarà en el teu documental? Biel, benvingut, per cert.
4: Moltes gràcies.
3: Hola, Biel, com estàs? M'agradaria estar ja en persona, però això, jo estic a través de telèfon i en Biel ha anat en persona. En Biel Perelló, res, fa molt de temps que el conec i jo el coneixia per altres temes, el coneixia perquè és guionista, també fa feina a Palma, té una parada que després si vol xerrar ja xerrarà. D'estema, i jo el coneixia perquè sé que és... Digues, Biel.
0: No, que dic que esperem que xerrin, Biel, sí.
3: Si no, perdona.
0: Sí.
3: Digues, escolta, Biel. Jo sabia que era tenia aquesta dèrica i sabia moltes coses d'ufologia, sabia que era un expert en la matèria, tot i que no ho diu obertament, i vaig quedar amb ell, i efectivament vaig veure que tenia des del 1950, que va ser la primera fotografia que va fer en Enrique Hausmann, va dir que ho vaig apuntar, sí, vaig veure que era una font de coneixement, sí? No, si m'equivoco me corregeixes.
0: Sí,
3: i res, era com una enciclopèdia, perquè a més té una cosa, ufologia balear, i és que els mallorquins, així en general, no ens agrada molt escriure. Llavors, hi ha part escrita, però quasi tot és molt oral. Llavors, necessites qualcú, i molts, malauradament, va mort. Llavors, en Biel és l'únic que ha tingut contacte amb molta gent i ha xerrat amb ells i res, té aquest coneixement que no se pot treure d'enlloc. Uh-huh. I és molt útil per fer documental, donar cap punt, jo crec menys, ell creu més o no deixant de creure, no? És un contrapunt interessant.
2: Biel, per al·lusions.
4: Sí, però si no, hola, Guillem, moltes gràcies. Sí, no, tot correcte, el que ha dit en Guillem, jo... sí, ell me va proposar col·laborar amb aquest documental. Jo no passava un bon moment i vaig dir que sí, perquè és la meva passió, la ufologia, i bé, altres temes...

0: laborals que no tenen a veure amb sofologia, però que també són molt importants per la meva carrera personal. Mm-hmm. Però sofologia és el número 1, diria jo, i estic entusiasmat. Jo som, diguéssim, el cervell de darrere el cos d'en Guillem, no? Mm-hmm. Ell me va dient que necessita, jo li don, no?
1: Li dic, proporciona la informació.
0: Totalment.
1: Que necessita.
0: Sí, una mica.
1: Però tot i així, Guillem, feis una crida per demanar a la gent que també vos ajudi.
0: Sí.
2: Sí, perquè clar, el que passa és que nosaltres ja fa, en la tonteria, deu fer 5 anys que estem recuperant informació i tot això, fa molt de temps. Evidentment no jornada completa, perquè seria impossible, però sí que fa 5 anys que estem recopilant coses. El tema és que ara ja estem a punt de que començam a gravar coses, començam a muntar-lo, i ens falten moltes imatges de... Clar, nosaltres tenim una sèrie de testimonis, però són testimonis que han conegut, però estem segurs que encara hi ha gent que no s'ha pronunciat, sobretot perquè ha fet coses que van succeir, testimonis de coses que sabem que hi havia 10, 15, 20 persones que ho van presenciar i només han pogut parlar amb dues. Llavors, estem que sap informació. Llavors, la volem animar que mos contacti. I és important, ja sigui com que sàpiguen coses o hagin vist, siguin testimonis, o simplement amb imatges de Mallorca dels anys 70, perquè malauradament no n'hi ha gaires. Hi ha petits vídeos amb 8 mil·límetres, però ens agradaria tenir una gran col·lecció per poder il·lustrar tot el fenomen, perquè, evidentment, el documental durarà més o menys una hora i mitja i necessitem omplir molt d'imatges d'arxiu d'aquella època.
3: Clar, deies que una quinzena de persones van albirar aquest ovni a Solla,
0: sí,
3: i que només teniu el testimoni de dues persones.
2: No, bueno, no. Són alguns fets aïllats, però d'albiraments, això ho diu en Joan Coll en una entrevista que li fa en Jiménez del Oso, el 79, que diu textualment, diu, qui más qui menos en Solla ha visto ovnis. I ho diu tal qual i ningú el corregeix. És a dir, a Solla molta gent ha vist ovnis i no se n'amaguen, i ho diuen tranquil·lament. Basta fer una volta per Solla i demanar a qualsevol. El tema és que altres fets, com per exemple, això en Biel ho explicarà millor que jo, però per exemple hi havia una petjada per gener del 78 o 77, no record, hi va haver una sèrie de petjades que sortien de l'embalsament de Cuba, que se sospitava que eren d'alguna persona que no era humanoide, sinó que eren com extraterrestres, aquestes petjades. Llavors, això sabem qui ho va dir, sabem dos militars que ho van confirmar, però sabem que hi ha més gent que ho va veure i ens agradaria tenir testimonis de... No sé, Biel, dona la teva informació, tu que domines més que jo.
0: No, clar, tampoc vull donar informació classificada, però és cert això, no? Que gent va veure unes petjades de vora a Cuba, allà, i...
3: No eren d'animal?
0: No, eren... En principi no. Estem investigant, estem com descartant totes les possibilitats. Ens agrada el mètode científic i llavors ens creem més els testimonis orals, evidentment, com a bons científics creem més fets.
3: Sabies de popular. Conegut, això sí. Quan va ser? Més o manco?
0: Això devia ser que era l'any 79, no?
2: 7, no? Sí, entre 77 i 79.
0: Sí, 77-79.
1: Però l'any 1978 què va passar?
0: Uf, clar, va ser gros.
1: Explicau-ho.
0: No,
2: va... Clar, no, el que va passar en 1978 és que, diguem, és la culminació, hi ha gent que... Bueno, no és la culminació, perquè va seguir molt de temps. Però, bueno, nosaltres utilitzàvem com a cliffhanger una mica, com a estratègia quasi documental, perquè el 22 de juny del 1978, més de 9.000... Hi ha gent que diu 9.000, hi ha gent que diu 6.000, hi ha gent que diu 3.000, cada diari diu exactament el que li dona la gana, com el típic que ets organitzador, diu un número i la policia diu un altre. Però vull pensar, perquè he vist fotos que hi havia 9.000 persones a dalt de tot de la muntanya, el 22 de juny del 1978. Hem de pensar que el 78, arribant al Puig Major, era una mica més complicat que ara. No hi havia tanta gent en cotxe, i a més, la gent de dalt que va arribar venia de tot Espanya, i fins i tot gent que va venir de fora d'Espanya.
0: Sí,
2: de fet, tenim un testimoni...
3: Què hi feien, però?
2: Clar, van venir a la primera trobada interplanetària perquè suposadament... Ui, me sentiu?
1: Ara sí, Guillem.
0: Ui,
1: ens
0: volen silenciar.
2: Hola, me sentiu?
3: Sí,
2: ara. Una trobada que suposadament havien d'arribar als extraterrestres per primera vegada a la història. I en Joan Coll havia de partir amb ells, per això va arribar. No van arribar aquella nit. Però clar, això és la culminació de 10 anys de veure albiraments, de veure petjades, de militars que requisen material...

0: dir, va ser durant més que 10, varen ser 5 anys, on cada 2 mesos passava algun fet, i clar, la gent va anar creient i confiant fins que se va culminar amb aquest dia. Se van fer més trobades, hi ha molt d'albiraments, de fet, en Jiménez del Oso venia, diuen que una vegada pràcticament cada mes, perquè no sàpiguen, Jiménez del Oso era un expert ufòleg, bueno, ufòleg, parapsicòleg, bueno, un periodista
1: tòtem,
0: de l'època.
1: Un tòtem, és un tòtem. És un mestre, no? Podem dir, una mica?
0: Sí, sí, sí, exactament. I això, que venia cada mes a Mallorca a fer investigacions. Durant el, estem parlant de 69, el 80, 88, 82, és a dir, que la febre va seguir, i bueno.
2: Clar, ara pensava, la pel·lícula en Spielberg, la primera, 1977, Encuentros, sí, en la tercera fase, és 1977, sí, ara en tenim.
0: Imaginem
2: una de 2026. Sí. Però
0: exactament,
2: també se diu que el món de la d'aquest fenomen a Solles anterior de la pel·lícula de Spielberg.
1: Sí, de fet, jo crec, o sigui, no tinc proves, però jo crec que en Spielberg bàsicament està xerrant de Solla.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: En aquesta pel·lícula Encuentros en la tercera fase.
3: En què te bases?
1: En què me bases? Com a científic o com a persona crítica, me bases en intuïcions. Però també en fets, no? En fets concrets, com que xerra d'això, d'un avistament gegant, en un lloc remot, Solla. És com una vall, no? Allà quan arriba... No vull fer spoilers d'una pel·lícula de 1977, però...
2: No passa res, ha prescrit.
1: Sí, jo crec que ha prescrit.
3: Això mateix.
1: Però quan arriba aquella nau gegant, que molta gent, això en Guillem després, no sé si ho puc dir, però molta gent que quan va veure aquesta nau va dir és aquesta, no acabarem veure. Jo no sé si va tenir contactes en Spielberg amb gent de Solla.
2: Li hauríem de demanar.
1: Ho hem intentat,
2: sí?
1: I ho estem intentant.
2: Ho estàs intentant, tu sí. També, Guillem?
0: Sí, jo he de dir que tens la sort de tenir Indiana al meu costat, perquè jo a vegades m'arrendeix més ràpid i ell no s'arrendeix, i per això potser troba informació molt més interessant que la que jo trob.
2: Home, ara seria sí, un bon moment per demanar-li, ara que té la promoció d'aquesta nova pel·lícula.
1: Sí, no, ho estic provant. De moment tinc una resposta, allò està en l'aire. De moment m'han dit, no telefonis més, per favor.
3: Sí?
1: Sí, amunt, i crec que la veritat s'ha de conèixer.
2: Clar.
1: La veritat està allà.
2: Sobretot si Spielberg se va basar en Solla per fer aquesta pel·lícula.
1: Claríssimament, qualsevol que hagi fet...
2: una pregunta a ell.
1: Clar, és, només has de demanar-li Solla, dir-li Solla, i veure la reacció d'un Spielberg, que segurament, és el que estem intentant trobar, a part d'això, de moltes imatges de Mallorca, amb ovnis o sense ovnis, no? Dels anys 70, aquells anys d'explosió ufològica, que va coincidir, jo crec que no és casualitat, va coincidir amb la transició cap a la democràcia espanyola. No és casualitat, no? És una teoria amb la qual en Guillem i jo de vegades discrepam, perquè jo crec que no, hi ha una correlació claríssima.
2: Tu no, Guillem? Tu no ho creus?
0: Sí, no, jo intento intento ser un professional, llavors jo me deixo endur per la informació que m'atrop i intento no jutjar. Però clar, sí que aquí hem de dir una cosa, que en Biel i jo he xocat molt i m'ho discutim i tal, i van descobrir, bueno, amb això m'ho ha explicat en Biel, que jo ja fa anys que passa, perquè... En els anys 70, la gent de Solla, els ufòlegs experts de Solla, en Pec Climent, en Joan Coy, entre molts altres, se duen, per exemple, en el tinent coronel de l'Ejército de l'Aire, don Pedro Crespí, que no era solleric, però vivia a sa base i era de Pollença, aquest grup se duen bastant malament en els ufòlegs de Palma. I això la gent no ho sap, perquè els ufòlegs de Palma havien muntat un ara no me sé el nom de memòria, s'anomena CIBO, que és, un centre d'investigació ufològic balear que també investiga ara que fenòmens. La diferència és que la gent de Solla, i això jo m'ho sent molt identificat, és gent una mica que li agrada experimentar, anar a la muntanya, gravar, són més sensitius, mentre que els de Palma, i per això a Solla tanta gent va tenir, literalment a Solla hi havia dues persones mínim que deien que havien estat contactats. De fet, en Joan Coy va tenir dos contactes alienígenes i visions. Mentre que els de Palma no van tenir mai cap visió i no van fotografiar mai cap ovni. I ells anaven en càmeres d'infecció.

0: rojos, tal. Llavors hi havia aquest pic entre ciutat i poble, perquè els de poble trobaven coses i els de Palma deien que els de Sóller, textualment ho posen, els seus escrits diuen que els de Sóller mesclaven ufologia amb hipisme i que això era la pitjor combinació del planeta. Ui. I clar, jo estic dins un ambient hippie i en Biel és un tipus molt més analític. Llavors aquí estàs, sí, les nostres diferències.
1: Clar, jo, sent de Palma, clar, evidentment he tingut accés a més eines d'educació que en Guillem, no? Que a Sóller, no sé, tungui. Hi ha instituts a Sóller?
2: Home.
0: Sí.
2: En Guillem és ben jove.
0: No
2: té...
0: Sí, hi ha instituts. No,
1: és que jo feina de camp poca. De teoria, molta.
0: Sí, però... però sí que és vera que li he de donar la raó a en Biel, que l'institut de Sóller, he de dir que l'institut de Sóller és un nivell bastant baix, el nivell de Sóller, comparat amb qualsevol institut. Com pugui ser Son Pax, per exemple. Son Pax, doncs, aquest està molt més amunt que l'institut de Sóller.
2: No, però fora bromes. Guillem, tu, quan dius jo vull fer aquest documental, què t'empenya fer-lo? I si vols trobar qualque veritat o qualque evidència científica o senzillament vols estudiar i donar a conèixer aquest fenomen?
0: He de dir que això sona cliché i sonaré com si fos un director de cine flipat, però bueno, m'és igual perquè ja estem a la ràdio i ja enganxa en aquest moment. He de dir que aquesta història me va atrapar a mi i no al revés, perquè tot va aparèixer que, no sé si vos en recordeu, potser no, fa 5 anys vaig fer un curtmetratge que anava sobre fenomen ufològic, avistament de 78, sí. I era un curtmetratge de 7 minuts, que era una broma, un fals documental, sobre el fenomen ufològic, i ja està, i no tenia cap importància ni un, i vaig tenir la sort, que va anar molt bé el curtmetratge, va agradar molta gent, i se va fer viral per grup de WhatsApp, perquè com que dura molt poquet i se pot reenviar com per cadenes, com que va agradar. La sorpresa va ser quan va començar a escriure molta gent desconeguda, dient que tenia més informació, i jo al principi vaig pensar, ai, aquesta gent ufològica està una mica xalada, que veuen ovnis, a mi em porta un pito. Però van ser tan insistents i un dia també va cridar en Ángel Blanco, que és el d'Espacio en Blanco, el programa més escoltat de Ràdio Tres Espanyola, i m'ha convidat com a expert, i jo d'expert no en tenia res.
1: Programa paranormal, no? Vols dir?
0: Exactament.
1: Programa paranormal.
0: I no sé com, me vaig veure que molta gent me donava informació. I vaig dir, bueno, pues, ja que tinc tanta informació, començaré a rascar. I vaig començar a quedar amb una persona, amb una altra, li vaig començar a agafar gustet i vaig dir... Més enllà de que sigui vera o no sigui vera, jo la passió d'aquesta gent... Mira, hi ha un article que li dediquen a en Joan Coll als anys 70, que el periodista diu, potser en Joan Coll no me convenç, però sí que m'entusiasma. I és la frase com a perfecta de no convenceràs, però sí que entusiasmaràs, no? Uh-huh. I això per mi és el fenomen. Per en Biel serà una altra cosa totalment diferent. I aquí les nostres lluites, però està bé que puguem fer feina junts.
3: La història dels albiraments d'ovnis arreu de les illes sempre ha motivat misteris, enigmes, entusiasme, però tampoc no se n'ha sabut massa més, no? No. Ha quedat en això, no?
1: Per això
3: no en descobrim noves coses, per tant, amb el recull d'aquestes imatges, arxius, document inèdit que estàu fent, fins i tot aquestes fotografies que han dit que la Guàrdia Civil va requisar, heu obert qualque nova línia d'investigació que vos dugui en lloc a qualque cosa novedosa?
1: Sí, això... Clar, això seria fer spoilers, però tenim...
2: tenim un poquet, Biel.
1: Tenim coses, tenim moltes coses que mos han sorprès. I... que són increïbles, realment increïbles. I jo no sé si...
2: Guillem, fins a on poden contar, m'he canviat, sí. No vol contar res.
0: Clar, bueno, jo no, el que podem dir és que, com que estem a la ràdio, us puc dir que ara mateix vos estic ensenyant una prova irrefutable de l'existència extraterrestres, però com que els oients no ho poden veure,
3: no, ni
0: s'han de quedar en tot. Què creuen? No. Sí que tenim, això sí que ho podeu afirmar, tenim unes imatges molt xules, que, així com la imatge de famosa d'en Joan Coy del 78, era 1 de gener del 78, és una imatge que és molt famosa, emblemàtica, però només tenim, o sigui, només s'ha fet famosa aquesta. I no s'ha fet famosa perquè sigui ni la millor ni la primera. Va ser la primera que va ser famosa. Però n'hi ha moltes altres abans i després. El tema que, bueno, passa com la música, passa com les pel·lícules, que cop n'hi ha una que se torna emblemàtica i et s'aquí surt per tot. Però nosaltres tenim moltes altres imatges, us podeu imaginar. En Joan Coll i tots els seus amics eren gent insistent. Van estar més de 10 anys anant a la muntanya un pit per setmana en càmeres. Vull dir, a mínim que tinguessin una mica de tiro, més coses tenim. I bueno, després tenim altres materials, per exemple tenim que no és que sigui, és inèdit perquè la gent se n'ha oblidat, però també tenim programes de ràdio on hi ha gent que crida donant testimonis, que això va passar també en l'any 70 llargs, I clar, gravacions que no... Vull dir, actualment tot se penja a YouTube, tot se penja a xarxes socials, però en aquell moment, des dels anys 70, passava i el que passa desapareix. Tenim la sort de que hi ha arxius, hi ha gent que guarda material, perquè sempre a tots els pobles sempre hi ha qualque il·luminat, qualcú li agrada guardar coses, no?
2: Clar, fet un buidatge. I és com
0: treure... Claro, treure pols a molt de material que estava amagat. Llavors, hi ha coses que són sorprenents, hi ha coses que són, literalment ho puc dir, que són gracioses, que estan en el límit del surrealisme, però bueno, ja és, també forma part del fenomen. No tothom creu de la mateixa manera, hi ha gent que té molta credibilitat, hi ha gent que jo penso que s'ho està inventant, no? Però aquí també està la gràcia de saber on està el límit.
2: De fet, ara que mos dius això, mos ha escrit un oient, si voleu, vos posam en contacte amb ella, que diu, hola, jo vaig veure un ovni a la carretera de Pollença, Port de Pollença, l'agost de 1969.
3: Uau.
0: Bo, mira, uau, no sé si molt bé.
3: Vos hem de posar en contacte.
2: I n'hi ha un altre, sí. També tenim un altre missatge, ara el llegirem perquè hi ha més missatges. Ara, ara en Celestí et llegirà.
1: Mira que bé.
2: Per tant, sí, mostra que...
1: Hi ha un interès.
2: Hi ha interès.
1: Sí, clar que sí. I és vera el que deia en Celestí, que ja no se'n parla. Se'n va xerrar en aquell moment, va ser com una cosa que era bastant comuna. I ara no se'n parla. Per què? És el que intentem descobrir.
3: Tenim un altre missatge, en un altre sentit, en Josep Lluís Gómez ens diu, no tinc fotos de Solla d'ovnis, però he escrit un llibre de ciència-ficció ambientat a Solla, potser podria haver estat aquest l'ovni. El llibre, plataforma on comprar llibres, però sí.
0: Molt bé.
2: Van
0: pues
2: sortint
0: jo
2: coses,
0: per,
2: eh, Guillem? Sí, també és de
0: Solla. Sí. No, és que això és el que dic. Quan jo dic que aquesta història m'ha agafat a mi i no al revés, és precisament per això, perquè una vegada sortís curt, m'ha començat a arribar informació. Mira, fa dos dies mateix m'ha arribat per una persona anònima, m'ha arribat un PDF de 25 pàgines que es diu Apuntes para una historia de la ufología balear, que és un document meravellós, que, bueno, això, només són 25 pàgines, però tot el que diu és d'en Matías Morell, Ripoll, bueno, un estudiós, i és una meravella. O sigui, que no aturen d'aparèixer coses que el documental pensaven que ja ho sabien tot i no aturen d'arribar noves informacions. Algun dia hauríem de decidir fins on comptar, perquè si no això dona per sèrie de 14 temporades.
2: Clar.
1: Sí, mereixeria en un museu, no? O sigui, Rafa Nadal té un museu. Sofologia a la Serra de Tramuntana n'hauria de tenir un altre. Això és una mica l'objectiu, no?, de reviscolar tot això i que s'acabi...
2: I clar, has dit abans, que m'ha creat l'atenció, Biel, que hi ha molta cosa que d'arxius que no se poden... que estan... que els de la Guàrdia Civil, vosaltres heu pogut tenir accés...
3: Que no està desclassificat.
2: Que,
1: sí, hem pogut tenir accés a uns quants, però no sabem encara quins estan requisats i segons quines... Clar, estaven requisats per motius molt diversos. No sempre perquè fossin d'un interès o d'una seguretat nacional, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hi havia motius més prosaics. Però tot això, clar, és... Jo no m'ho vull ficar amb líos, amb la Guàrdia
2: Civil.
1: No,
2: clar que no. No, aquí tampoc.
1: Ara, clar, jo no vull dir... No, total respecte, per la Guàrdia Civil. Si havia de requisar aquests papers, endavant, però...
2: Guillem, tu és un material que faràs servir pel teu documental aquest?
0: Clar, jo és que tot això va començar, no diré noms, perquè ja veureu el documental i jo no sé fins a quin punt hi ha gent que vol sortir o no sortir. No vull ficar un misticisme de que tinguin por de ser segrestada, sinó perquè hi ha gent que senzillament viu ufologia de forma molt intensa però no vol que la gent ho sàpiga perquè és com una... Hi ha gent que ho viu com un plaer culpable, no sé si m'explica. Hi ha molta gent que hi creu, però no vol dir que hi creu perquè després a vegades les converses se'n van cap a altres bandes. Però ho dic perquè tot això va començar perquè una dona va contactar amb mon pare dient-li que tenia el material que la Guàrdia Civil no havia pogut requisar, perquè, com sabeu, la Guàrdia Civil va anar cercant en Joan Coll en el bar Memphis, i li va demanar amablement que l'acompanyés a casa seva i ensenyés les fotografies. En Joan Coll, pensant que la Guàrdia Civil venia a donar un cop de mà a solucionar el problema, encantadíssim. La sorpresa va ser quan la Guàrdia Civil no venia a solucionar els problemes del virament, sinó que venia a endur-se tota la documentació. I llavors això m'ho fa pensar que, com diuen Don Pedro Crespí, algo cierto debe haber, que ho diu tal qual, alguna cosa hi ha. Ara sabem si són ovnis o són proves militars nord-americanes en aquell moment, no ho sabem. Però d'aquesta informació requisada, evidentment, pot requisar una foto, però no requisar negatius. Llavors nosaltres teníem accés a molt de material que no sabem si està requisat o no, Doncs, clar, jo vull pensar que 40 anys després

0: si publicar negatius que van estar requisats a fotografies, jo crec que la Guàrdia Civil tampoc molt ben de cercar per això.
1: Clar, no passava
0: pena
1: d'aquestes noves fotografies ara siguin requisades.
2: No, si no hi ha
0: home, jo crec... Vaja, no sé. No sé, aquest país, la democràcia és una mica feble, però espero que no tant.
1: Clar, la base militar de Puigmajor, per exemple, sempre ha estat envoltada de secretisme
2: sí.
1: en moltes coses, en moltes qüestions.
2: Sí, sí, clar.
0: I tant, i tant.
2: Evidentment, i hi ha molta relació, no? Molts militars que fem feina allà també han donat testimoni o gent que passava per allà... Quina relació tenia? No ho sabem encara. Estem fent una feina d'això, d'enganxar un punt amb l'altre per veure a bon mos dur. Però la base de Puigmajor, evidentment, té una importància capital.
3: Mm. En tot plegat.
1: I en quant ho podrem veure?
3: És a dir, que sortirà, sí, Puigmajor.
1: Quan ho podrem veure? Quan podrem veure tota aquesta història?
0: Mira, tenim pensat estar durant, no arribem un any gravant coses, entrevistes, imatges d'arxiu, perquè clar, moltes imatges d'arxiu s'han d'escanejar, s'han de polir, i després hi ha una part molt important que a mi és a dir, des d'una cosa que sabíem dels principis, que no volem fer un reportatge, és a dir, no volem gent que xerri càmera i imatge d'arxiu, li volem donar un toc cinematogràfic, llavors tot el que sigui imatge amb 8 mil·límetres el volem escanejar, ser fotografia, per exemple, tenim uns documents preciosos, que això sí que són superinèdits, que és les memòries d'en Joan Coy en tota la seva investigació dels 10 anys, enganxades, escrits, poemes, perquè també escrivia una persona que també escrivia poemes, o més que poemes, pensaments... I és molt interessant això, ho volem mostrar d'una forma...
3: En Joan, quan va morir? Fa molt d'anys?
2: No.
0: Va morir, no, l'any 2021 va morir. Diria 2021 o 2020, perquè més o menys. Justament fa res, un mes o dos, que quan van començar la investigació, fa un mes que s'havia mort, malauradament. Va ser una llàstima, perquè bé, segur que tenia coses interessants que contar. Però bueno, també és una forma d'honrar-li sa memòria, perquè bueno, en Joan Coy, en els seus escrits, un dels seus escrits posa precisament que per favor algú agafi les seves memòries i ens assegueixi, no? I ho he intentat fer això. La resposta és, quan podeu veure... La resposta és, quan podeu veure aquest documental, que m'estic allargant com una persiana. Estem gravant durant un any i fent que quedi el millor possible i esperant que a finals de l'any que ve se pugui veure. És a dir, tenim un any i pico per endavant de feina.
3: Molt bé. I doncs amb aquesta feina tenim títol ja...
0: Bueno, tenim un títol que és provisional, que és Avistament, i l'altre és OVNIs Go Home, que és un títol que ens agrada molt, perquè va ser unes pintades que van aparèixer a Solla. Tothom ens ha vistes, perquè s'han fet bastant famoses. Fins i tot Joan Miquel Oliver va cantar en el seu concert. Perquè a Solla, durant l'any 2020, van aparèixer pintades per tot d'OVNIs Go Home, també van aparèixer de Ava i de Mosa, no? Va començar a... com que va un ressorgiment després de 40 anys de servidament.
3: Abans de que partiu, tenim un paraulòmetre per vosaltres.
4: El paraulòmetre.
3: Molt bé, ara, Guillem Miró, aviat per allò, respostes curtes en aquest paraulòmetre que vos farà en Miquel.
2: Ok.
3: Endavant.
5: Crec que és fàcil. La primera pregunta, heu vist ovnis vosaltres?
2: Sí.
3: Ja diu que sí.
5: Jo bé, tan curta no m'ho serveix. Jo crec que jo vull que m'ho expliqui ara.
1: On, quan, quin dia?
0: Quants? Enviar les quants?
2: Quants? Uns quants.
5: Un quants?
1: Uns quants.
2: De petit, sí. Quan tenia 5 o 6 anys. Sí.
3: Guillem, tu?
0: Jo n'he vist un.
3: Sí?
5: Un? A Solla?
0: Sí. A Solla, sí. A Solla, sí.
5: Mira. Creus en la vida extraterrestre?
2: Totalment. Sí, sí. Més breu, sí.
3: Guillem?
1: Clar, han de ser breus.
0: Sí, soc agnòstic. Així com no li demanes a qualcú si creu en Déu, jo soc agnòstic.
1: Però has vist ovnis?
0: Bueno, però podria estar... Podria ser no orgànic.
3: Un objecte,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Que ovni, recordem que és un objecte
5: sí. volador no identificat.
1: Sí, sí.
5: Pots a qualsevol cosa.
3: No sé per què.
1: Exacte.
5: Una bossa de plàstic que vola... I...
2: Exacte. Per dins.
5: Per aquesta és un poc més... Si vos adduís un ovni, a quin planeta vos agradaria que vos dugués?
0: I ell, tu?
2: És complicat, perquè complicat, som, no? Som bastant inhòspits, tots. Ah, a Venus no.
5: A Venus no.
2: Fa moltíssima calor. I hi ha com...
1: Ja en passam aquí, eh?
2: Tempestes de...
1: Ja en passam aquí, de calor.
5: Sí, sí, no, ja no fa falta que sembla més.
2: És com brutal. Un estiu allà a Venus és brutal. No sé qui voldria anar a Venus, a part de Mecano.
1: Barco a Venus.
0: Jo me conforme amb anar a la lluna, a la part oculta, perquè bueno, com a mi hi ha bona música i hi ha formatge.
1: Bona tria.
3: Ja està, fins aquí.
5: Aquí. I de... aquí.
3: Moltes gràcies, Biel Perelló, Guillem Miró, d'aquí un any. Parlem ja del documental, d'acord?
2: Si mos passa res, ja ho sabeu.
3: Ah. Esperem que no, Biel. Una parlada, Guillem, gràcies.
0: Una abraçada, adéu.
4: Tres ràdios, cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissanques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeta. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
3: I són aquí les nostres Marines, Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
10: Cansades.
3: Queda res.
1: Sí, ja
3: bé,
1: està fet.
3: Queda res d'infants, perquè divendres acaben.
10: Però saps què passa? Que aquesta darrera setmana és com una espècie de contrarrellotge, perquè han de fer totes aquelles coses que de més són els comiats i les coses especials.
3: Heu d'anar a la mà.
10: Se condensa
3: ja
10: tot en una
3: de la
10: setmana.
3: Mà? Encara no.
10: La meva escola no anava a la mà.
11: No, no fa un mes, crec que ja no, fa un mes. Sí, mos vam avançar. Perquè
1: mos vam avançar bastant.
11: És que varen dir, clar, és que si no cada any passa el mateix, que coincidim moltes escoles allà mateix, els busos, els homes són més que has,
10: els busos,
11: més complicats.
10: Sí, és un problema.
11: Nosaltres ho fem un mes i pico antes, ja ho tenim
3: aclarit.
1: Millor.
11: Però tenim jet d'aigua. No us preocupeu, que com se banyaran.
3: Molt bé, Marines. Bé, avui un tema que de cada vegada se'n parla més, no sé si estareu d'acord, són els infants o adolescents que tenen altes capacitats. Començant pel principi, que són altes capacitats.
10: No? De fet, te reprenc l'anterior. Cada vegada se'n xerra més. Això és un tema que surt molt, en general, quan les escoles xerren de diagnòstics. Per què? Perquè sempre hi ha allò de escara, tot ho diagnosticam. A veure, és vera que ara se diagnostiquen moltes més característiques que no abans, per una qüestió de que hi ha més eines i més recursos, per tant, també hi ha més consciència, però...
3: I que és important diagnosticar un infant amb altes capacitats.
1: Sí, però no, no. Fer un gran massa.
11: Crec que trobaríem professionals que estarien tant en favor com en contra del diagnòstic i sobretot de lo que se mal diu sa etiqueta.
1: Això no n'abusar, segons quant.
10: A veure, jo, per exemple, som molt partidari d'aquests diagnòstics, aquestes etiquetes mal anomenades com deia Marina, mos han de servir una mica com les etiquetes de la roba. És a dir, quan tu te compres una peça nova que tu ja la veus que dius, ai, me la podria carregar si no la renco en toca, el primer que fas és mirar les instruccions de rentat. Llavors, això, per això mos haurien de servir aquests diagnòstics, no? Per saber com encarar i com ajudar a evolucionar en aquell infant. Ara, El que no m'hauria de servir és per estigmatitzar.
3: Clar.
11: I tenim molt clar també que, com qualsevol altra cosa, no vol dir que sigui per tota la vida i que s'ha d'anar revisant. Perquè el que se necessita en un moment, tu no necessita un altre, i és aquest diagnòstic que te pot fer destacar, o per lo contrari, també un moment, amb el pas d'estens i amb la maduració de l'infant, pot canviar.
3: Clar, perquè això que de s'estima que deu, és a dir, a la classe saben qui són els alumnes que tenen altes capacitats, se diu això? Sí, no?
10: És a dir, no és que tu comuniquis obertament el diagnòstic, perquè això és informació confidencial, ni d'altes capacitats ni de cap altre diagnòstic, estem xerrant.
3: Bé,
10: de totes maneres,
3: avui parlant d'això,
10: solen ser condicions que peguen pels ulls, direm.
3: D'acord.
11: I també depèn, crec, molt de del que vol la família, perquè a vegades sí que hi ha famílies que són quin diagnòstic sí que volen activament que tota la comunitat educativa, tots els infants, estiguin assabentats de com funciona la seva criatura. I hi ha famílies que diuen no, jo sí que vull que em facem una xerrada, jo vendré si és necessari, i xerram del tema X, però perquè tothom tingui molt clar de com ho hem de fer.
3: A partir de quina edat podem saber si un infant té altes capacitats o no?
11: És molt complicat.
10: Clar, aquí anem primer en la definició.
11: Sí, anem en la definició, anem per passes. Dic que els infants o els adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement més elevades, un potencial necessari més elevat que els infants de la seva mateixa edat. És a dir, que destaquen.
3: Però no vol dir que traguin més bones notes.
11: Aquí entraríem dins tot el que són idees preconcebudes, que a poc a poc anirem desmuntant, perquè no significa que tinguin més bones notes, però que sí que significa que per lo que ets a mitjana sobresurten. Encara que això no té per què significar que treguin més bones notes a escola. Però clar, sí que hi ha unes àrees concretes, o totes, o unes àrees concretes que sí que sobresurten.
1: Clar, perquè pot fer que aquestes altes capacitats provoquin que no aprofitin, per exemple, sa classe, no? És a dir, que sa matèria els generi avorriment.
10: Aquí m'aniríem a també una mica el que són els mites. De totes maneres, el que dèiem abans de que cada vegada s'enxerra més i se'n diagnostiquen més i tal, la xifra que nosaltres hem trobat és que les altes capacitats, les persones amb altes capacitats, representen aproximadament entre un 4 i un 6% de la població.
3: Però, per exemple, jo me'n recordo quan jo anava a escola, ningú era altes capacitats perquè no...
1: perquè no hi havia aquest diagnòstic.
10: L'etiqueta ha canviat.
3: Aquesta persona és superdotada, però no era exactament el mateix.
10: Clar, és a dir, dins les altres capacitats poden diferenciar tres categories, diguéssim, no?
11: Exacte.
10: La superdotació, però la superdotació representa que aquella persona té unes capacitats que destaquen en totes les àrees de coneixement i d'habilitats que hi ha. Llavors, és un crac en tot.
11: Exacte.
10: Aquella imatge que nosaltres tenim, no?, de sèries, de pel·lícules, d'una persona que és superintel·ligent però que no té habilitats socials...
3: Que és un poc repel·lent...
10: Això no seria una persona superdotada.
11: No.
10: Aquesta seria una persona amb talents complexos.
3: D'acord,
11: perquè podrien entrar, per exemple, els Asperger, que és, dins l'espectre de l'autisme n'hi ha un, i segurament m'ho puc equivocar, perquè les coses és que em canvien molt aviat. Però els Asperger sí que entraria una mica més dins aquest tipus Sheldon, encara que això és un estereotip molt exagerat. Totes molt concretes, però en canvi tenen dificultats a l'hora de socialitzar. En canvi, com deia la Marina, les persones amb altes capacitats o superdotats no tenen per què tenir dificultats a nivell social. I així com la Marina ha dit, per exemple, que les persones superdotades o superdotació està a tots els nivells, dins dels infants amb altes capacitats trobaríem un altre que són els talents o els talentoses, que són infants o persones que destaquen en àrees concretes.
3: És típic que ets super bon en matemàtiques.
11: O en art, o en música.
3: Clar, també.
11: Sí.
3: Perquè també altes capacitats també destaquen en l'expressió artística, no només en les coses més acadèmiques.
11: Exacte. I també hi ha un altre tema que just en xerràvem abans d'entrar, que moltes vegades... hi ha diagnòstics que coexisteixen, perquè pot haver una persona amb altes capacitats però que també tingui un TDAH o que sigui TEA,
3: una dislèxia.
11: O una dislèxia. Hi ha moltes coses que poden coexistir. I també a l'hora de diagnosticar, que després ja en xerrarem, han d'anar amb vermell, perquè hi ha vegades que homes poden passar de prest a diagnosticar, i això pot conduir a que hi hagi fals positius o fals negatius, perquè a infantil és molt difícil que se diagnostiquin
3: altes capacitats. Altes
11: que... bueno, a infantil en general és molt difícil que se diagnostiqui en res en general. Ha de, perquè ho han de tenir superclar per poder passar unes proves concretes que no passen ses mestres, tampoc.
10: Clar, hem dit abans que dins les altres capacitats hi havia com a tres categories, llavors s'han xerrat de superdotació, han xerrat de persones talentoses, llavors hi hauria la precocitat. Que mos trobaríem infantil? Segurament estarien xerrant de

0: precocitat. Per què? Perquè la precocitat no és una condició cognitiva, sinó que fa referència en el moment maduratiu. Un infant que comença a xerrar prestíssim, prestíssim,
1: o
0: que tu dius,
1: escriure,
0: tens els veïnats que tenen la mateixa edat, que no diuen res, i aquest infant ja t'està fent frases, això és precocitat. Però no vol dir que després s'agresqui. Després arribarà un moment que madurativament tothom s'anivellarà. Llavors, aquesta precocitat que tenia ja desapareix, que és el que deia Marina abans. Això després s'hauria d'anar revisant. Igual que dins xerrar, hi haurà infants que se posaran a caminar en 9 mesos que quasi ja corren, quan en tens d'altres que quasi no van ni de moix. Llavors, van molt més endavant de lo que els hi tocaria per edat, però després, així com va passant els temps, s'anivellen i quan tenen 5-6 anys fan lo mateix que la resta de companys de la seva edat.
1: En el punt de posar, trobem els infants en retard madurativo, que són exactament el contrari, que són infants que per el que els tocaria fer per edat no estan en aquest moment, però que normalment això se va revisant i a poc, així com passa el temps, arriben a adquirir les mateixes capacitats, diguéssim.
0: Les mateixes fites.
1: Les mateixes fites, això, que els altres infants. Per això infantil són més partidaris de donar temps a que el procés maduratiu segui aquest seu curs i anar revisant. Per això infantil és molt difícil que se diagnostiquin qualsevol cosa, no sé que sigui un cas de manual.
2: Per tant, ja anem a primària.
0: Habitualment sí, quan deia la Marina, després hi ha casos que destaquen moltíssim i que sí que ja, encara que estiguéssim infantils, se revisarien. A mal de resum, tenim persones en superdotació, destaquen moltíssim amb tot, persones talentoses, una llista de talents simples podrien ser social, musical, motriu, verbal, matemàtic, lògic, creatiu, i quan combinem aquests, tindríem els talents complexos, per exemple, el talent acadèmic. Qualcú que treu unes notasses perquè a l'hora d'encarar el que és la seva instrucció acadèmica té totes les capacitats que l'ajuden molt, no?
2: I vosaltres ho notau, ser mestres?
1: És que ho repetim, és entre un 4 i un 6%. És que imagineu-vos, això és poquíssim.
2: És una persona a cada classe.
1: Si arriba. Nosaltres sí que notem, puntura, que hi ha infants...
2: No hi ha ni una persona a cada classe.
0: Clar, entre un 4 i un 6%. Nosaltres no tenim classes de 100, gràcies a Déu.
1: Sí que podem trobar que hi ha infants que diem, ui, aquest, pues, hi haurem de tenir un ull damunt. Jo hi ha hagut algun infant que sí que he apuntat quan passava primària, tenia un ull damunt perquè per lo que està fent infantil, lo que està fent és de primer o de segon de primària i estem a 5 anys, per tant, estaria bé que ho miràssim, puntura no, per una altra capacitat, però per tenir-ho en compte.
2: A cada classe, vull dir, a cada franja de grups.
1: Segueixen sent un tant per cent molt petit, un 4 i un 6% és molt poc.
0: També heu de pensar que quan estem xerrant de la necessitat de fer un diagnòstic és perquè aquesta condició està afectant en el seu dia a dia. Si aquest infant està fent la seva vida sense cap necessitat ni cap dificultat, endavant i que vagi fent. Amb el cas de les altres capacitats i en qualsevol altre. Ara, quan interfereix...
2: Quan vols que el nen no està motivat...
1: Exacte.
2: Veu que ja ho sap fer la primera i se desmotiva.
0: Que aquí entraria el que deia abans en Celestí d'aquest avorriment que pot dur a la desmotivació, a la desconnexió...
3: De classe.
0: I aquí sí que necessitaríem intervenir.
2: Per això sí que hi ha classes de reforç per a aquestes persones. Digue-li reforç, digue-li classes.
1: No sé sí, hi ha diverses maneres d'intervenir. Crec que la que abraçà més tot és que dins la mateixa aula se faci una adaptació curricular, així com se fa per infants en retard maduratiu, o en ESE o en ES, se fan adaptacions curriculars, fan una adaptació curricular per a aquest infant, perquè el currículum, així com l'estem transmetent, doncs estiguin en el seu nivell. Que per ell sigui un repte i que per lo que hem dit que pugui aprofitar, però prioritzam que se quedi dins l'aula. Després sí que hi ha, com un cas extrem, seria passar, igual que els infants que necessiten fer permanència un any més, hi ha infants que necessiten passar-los un curs.
2: Que això abans se feia molt, ara ja no se fa tant.
1: No, perquè se prevaleix el seu grup social i que estiguin amb infants que estiguin en el seu mateix nivell evolutiu, a nivell maduratiu, perquè són infants que a puntura tenen moltes facilitats, són quines àrees, però si aquest sent un infant de 12 anys, quin interès o quines coses en comú pot tenir un infant de 12 anys amb un infant de 16? És molt exagerat, ja sé que ho he fet molt exagerat, però posem-nos en revés, un nen de 6 anys que acaba de començar primer de primària, que el passes a un quart, o el passes a un segon, a un primer. N'he passat.
0: Sí, en principi, el que s'ha fet és avançar.
1: Ho he fet un poc exagerat.
0: Poden avançar un curs de primària i un curs de secundària,
1: però
0: igual
1: molt
0: que repetir.
1: Avançat, perquè això és el típic que veuen a les pel·lícules, no? Digue, què passa entre... No té cap sentit.
0: Clar, llavors és en aquest cas el que deia la Marina. Se valoraria molt si madurativament i socialment aquest avançar un curs li seria realment un profit i un benefici o no. Però, com deia Marina, el tema de que hi hagi classes avançades i de més, no només se prioritza l'enriquiment a dins l'aula per qüestions de mantenir el grup i de més, sinó també moltes vegades per una qüestió de recursos. És vera que hi ha centres molt grossos amb molt de personal en els que sí que se poden oferir com unes classes més avançades o uns tallers o uns grups. Llavors, se fan aquests grupets que no vol dir que tota la gent que hi vagi tingui altes capacitats. Senzillament podria ser qualcú pues, que té més interès, que s'hi ha esforçat més, que una cosa que li crida més atenció. I sí que se fan grupets més reduïts amb un nivell més avançat. Però clar, no
2: I
0: oblidem que hem de donar resposta a tots
2: tothom,
0: els nivells
2: clar.
0: Que hi ha dins l'aula. Des de la persona que va a un nivell més baix fins a aquestes persones amb altes capacitats o talents que necessiten un enriquiment perquè necessiten anar una passeta més endavant.
2: Uh-huh. Però clar, normalment estan dins el seu grup, però... Pentura, una hora a la setmana fan un taller de no sé què.
0: Sí, ja no només això, sinó que exactament les mateixes activitats o les mateixes propostes que prepares per tot el grup, en aquella persona se li demana una miqueta més. Se li demana que pensi una mica més enllà, que trobi una manera diferent de fer-ho, que explori una mica més a fons.
1: Mm-hmm. És que una mateixa activitat se pot fer en diferents graus de dificultat.
2: Clar.
1: I això és el que s'intenta fer. Igualment el que hem xerrat abans, hi ha molt de mites al voltant de...
2: Això, vinga.
1: No m'ha
2: desmuntat.
3: Vinga, sí.
2: Primer mite. S'ha de ser ric per tenir altes capacitats.
1: Mira, aquell era el primer. Doncs no, perquè diuen que sol ser de classe mitjana alta. No és vera. Les altres capacitats atreveixen totes les diferents estats socials i tant poden ser de classe mitjana alta, baixa, el que sigui. N'hi ha per tot.
2: És a dir, primer mite desmuntat.
1: Primer mite desmuntat. El segon mite seria que té un coeficient intel·lectual més alt. Doncs tampoc. No té per què. Perquè
0: no
1: hi ha molts factors.
0: Factor.
1: Hi ha altres factors, com ambientals i contextuals, que són els que poden facilitar o donar cap a aquestes altres capacitats.
0: Mm-hmm. Presenta superioritat física o al revés? Bueno, anem a l'altre extrem, no? Això que dèiem d'aquell tirilles representat en Enxel de Big Bang Theory.
2: Sí, que tot li va superbé, però a la gimnàsia fatal.
0: No, vull dir, perquè en principi, com hem dit, si és una persona en superdotació, està dins aquest nivell en general. Tampoc no vol dir que hagi de ser en musculman, en versió masculina ni femenina.
2: Mm-hmm. Sí, però sí que té habilitats també esportives.
0: Sí, però no necessàriament relacionades en sa superioritat física.
2: No.
0: Sa habilitat motriu la pot tenir, però no vol dir que físicament destaqui.
1: Mm-hmm. Exacte. un poc el que dèiem abans, que aquesta superdotació que és innata, ja ho han dit que això que no, que la biologia és una part important, però després el context i el desenvolupament d'aquest infant de les seves capacitats farà el que marqui un poc la diferència, no?
0: Uh-huh. I una que mos encanta, que ja venia relacionada amb el que hem dit abans, sol ser excessivament seriós o amb poc sentit de l'humor.
2: Ai.
0: Desenganyeu-vos, perquè una persona superdotada precisament té un sentit de l'humor molt més avançat que tots nosaltres.
1: Exacte. I ja per anar aquí abans, dir que destaquen totes les àrees curriculars i que, per tant, està acostumbrat a avorrir-se. I tant pot ser que sí, tant pot ser que no. Hi pot haver infants que, per el que hem dit, destaquen molt i se poden avorrir amb els continguts, i però hi ha infants que no tenen per què
2: no,
1: avorrir-se. I tampoc no tenen estímuls i tampoc no tenen per què destacar en totes les àrees curriculars. Algunes sí, algunes no. Però no són un 10 en totes les àrees. No té per què. Uh-huh.
0: I no vos equivoqueu, no perquè els hi poseu música clàssica, acabaran sent superdotats.
2: Sí, i acabem amb Mozart. Mozart era altes capacitats.
0: Ell sí, justament. Sí.

0: Ai, Marina, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Important aquest punt d'avui, perquè està bé saber que clar. És...
1: Sobretot quedeu-vos en sedat, entre un 4 i un 6%. Mm.
2: No som tants, entre
1: no
2: nosaltres.
1: No som tots.
2: Cal no dins ho fos.
0: Gràcies, fins la setmana que
3: gràcies,
0: ve.
3: Gràcies.
0: Adéu, estimats. Recte final amb els infants.
4: IB3 Ràdio és participació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
7: Mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada,
8: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Va, acabam aquest programa amb la nostra píndola musical, avui dedicada a un festival de música, Miquel, que és el Monterrey Pop.
9: Així és.

Avui toca fer un viatge sonor fins als Estats Units, més concretament fins a Monterrey, a Califòrnia, perquè tal dia com avui, però del 1967, començava el que seria el primer gran festival de rock a l'aire lliure, és el Monterrey Pop, un esdeveniment que va marcar un abans i un després en el món de la música en directe. Aquest festival va ser creat pel productor musical Lou Adler, el publicista Derek Taylor i en John Phillips, de Mamas and the Papas, que escoltant de fons amb aquesta California Dreaming, però també hi varen actuar altres grups ben coneguts en aquella època com The Who, Simon & Garfunkel o el Jefferson Airplane.

Aquest Monterrey Pop va arribar en plena guerra de Vietnam i durant el naixement també del moviment hippie la música era tractada com una eina que podia ajudar als canvis polítics i socials i també a la llibertat de les persones. Una de les actuacions més destacades d'aquell any va ser la d'Otis Redding, qui per primera vegada actuava davant un públic majoritàriament blanc. I aquest, per cert, va ser un dels seus darrers concerts, ja que el desembre d'aquell any va morir en un accident d'avió.

0: perquè vos em faceu una idea de com era aquest festival. Tots els grups manco un i actuaren de manera gratuïta. Les entrades costaven manco de $7. No se sap ni quanta gent hi havia, perquè diuen que recinte hi cabien 8.000 persones, però que de fora n'hi van quedar moltíssims de milers més. I hi va haver lloc perquè hi tocassin artistes en aquell moment emergents, ara conegudíssims, com Janis Joplin o en Jimi Hendrix. I aquest darrer, per cert, mos va deixar una imatge fantàstica, perquè va acabar el concert prenent foc a la seva guitarra.
1: Home, fantàstica si no estimava molt aquella guitarra, perquè...
0: Devia tenir dos més per comprar-ne un altre.
2: Sí, aquí va fora d'Ad Sòtil, d'allà de Sgt. Pepper's, i allà la va cremar. Sí, feia aquestes coses.
0: Va deixar una foto fantàstica.
2: Sí, sí, sí.
1: Per la història, això sí, com aquest festival en Monterrey Pop que avui ens ha ocupat en aquest tram final del programa, que vam resolent la pregunta del dia. Teníem un poema i hem de saber de qui et, Celestí.
2: Sí, era de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera, o de Maria Antònia Salvà.
1: I la resposta correcta, efectivament, era Miquel Costa
2: i Llobera. Que pràcticament tothom ha encertat, no?
1: Sí, la veritat que un 70% dels nostres oients han sabut la resposta. La dolça és la calma del Gorblau. Aquest poema es titula El Gorblau, i avui hem de dir

0: El programa i la pregunta en aquest GORC, que també doncs, ha tingut relació després amb els avistaments d'OVNIs i aquest documental que s'està preparant. Així que, amb tot això, gràcies Toni Cardell, Miquel Jung, Celestí Oliver.
1: Fins demà.
0: Tornem demà. Gràcies.

0: Bon dia. La jornada d'avui ve marcada per la vaga de les treballadores de les escoletes de les Illes, que en aquesta hora es manifesten a la plaça de Cort de Palma i al passeig de Vara de Rei d'Eivissa. Exigeixen un conveni autonòmic propi que garanteixi millores salarials i de les condicions de feina per a tot el sector. A la plaça de Cort de Ciutat es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia.
1: Bon dia. Més d'una vuitantena de mestres i educadores es preparen davant l'Ajuntament de Palma per reclamar una educació digna que, diuen, passa per les millores salarials, la regularització de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb les altres etapes educatives. Així ens ho explica una d'elles.
2: Bé, doncs mira, estem aquí que volem reivindicar un conveni per nosaltres, conveni digne, perquè, bueno, fa molt d'anys que cobrem el mateix, volem més bones condicions, perquè fem molt bona feina i bueno, hi ha escoletes de tot, d'externes, indirectes, privades, concertades.
0: Gràcies, Lluís Hernández, des de la plaça de Cort a Ciutat. I d'altra banda, evoluciona favorablement l'home ferit aquesta matinada en l'accident mortal al segon cinturó de Palma.
3: L'afectat, que va haver de ser rescatat pels bombers després de quedar atrapat, està ingressat en pronòstic greu a l'Hospital de Son Llàtzer a l'espera de noves proves. L'accident ha costat la vida a una altra persona que ha mort a l'acte a causa de l'impacte entre dos cotxes. Les autoritats investiguen ara les circumstàncies del sinistre.
0: Més qüestions d'aquest dimarts, perquè l'hotel Club Cala Ratjada ha llevat les banderoles que penjaven fa uns dies a les balconades i en què es podia llegir "A Mallorca t'ho menges tot". Això després que l'Ajuntament de Capdepera en demanàs la retirada perquè consideraven que venien a Mallorca com una destinació d'excessos.
3: L'associació hotelera es desmarca d'aquest tipus de paquets turístics per a estudiants i afegeix que aquest establiment no hi està associat. La batlessa de Capdepera, Núria García, diu que encara queda feina per erradicar el turisme de gatera.
4: Evidentment, això l'Ajuntament no ho pot assumir tot sol, no és una... És un programa polític, però també és un programa de societat. Vull dir, hem de treballar conjuntament tant amb associació hotelera com amb bars de vespre, com policia, parc natural, guàrdia civil, i és dissenyar quina Cala Ratjada volen per al futur. No mirar el que acaba, o sigui, no mirar el que falta de legislatura, sinó mirar 5-10 anys més a vista.
0: I a la plana estatal, compareixents ara mateix a la Comissió d'Interior del Senat, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez i assegura que mai no ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial.
3: El Partit Popular, al seu torn, ha posat en dubte les afirmacions de la directora de la Guàrdia Civil i demana, tal com fa el grup mixt, la seva dimissió. És Luis Javier Santamaría, del PP.
5: Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Coldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero. Nunca jamás, que luego resultaron no ser tan imperativos ni tan categóricos y resulta...

0: Marijal Gallego y a Mónica Borràs. IB3 Radio.
1: Com estàu avui a l'Aviador, un nou capítol de la secció d'arquitectura, la segona edició d'un festival de música i per acabar els llibres que ens duen a Maria Cuenet i la nostra visita setmanal a les llibreries. Avui, entram a Mediterrània d'Eivissa.

0: Començam avui amb l'arquitecta Cristina Llorente i aprofundim en la història d'una de les barriades més populars i integradores de Palma, Songoleu. Després vos avançam tot el que trobareu a Porto Cristo en la segona edició del Matalàs Weekend des d'aquest dijous i fins diumenge. També ens ocuparem de la poesia de l'alcudienca Idoia Fradejas i en especial del poemari Ajuda'm a llorar, a proposta de la llibretera Maria Cuenet. I per acabar, novetats i recomanacions literàries amb en Vicent Marí de la llibreria Mediterrània d'Eivissa.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 en Marga Cifra, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I avui, com dèiem, ens acostem a un dels barris més populars de Palma.

0: Ara m'imagino els ciutadans i ciutadanes de Sant Gorleu aprenent matemàtiques per enganar la gent del centre. Mira, no sé, som així. Tenc aquesta imaginació estranya.
1: Bé, jo abans d'entrar a Sant Gorleu vull demanar disculpes per sa... Bueno...
0: Què t'està passant
1: ara? M'està
0: sonant el mòbil, dona mò, jo no pagaré. Aquí ho compten tots, són les 6 i 7 minuts, i això és ràdio, i feim ràdio en directe, i aquestes coses poden passar tranquil·lament.
1: Silenci.
0: Ja està, silenci. Per què vols demanar disculpes?
1: No, vull demanar disculpes per la premonició que havíem fet la setmana passada, just abans dels premis d'arquitectura, que li havíem ja donat el premi a Verònica Fiol, no? I a Miriam García per aquell pla de regeneració de Platja de Palma, però hem de dir que aquesta premonició va anar bé, no? Perquè efectivament varen guanyar,
0: varen
1: ser premiades amb aquests premis d'arquitectura, per tant, des d'aquí moltes felicitats.
0: Clar que sí.
1: I molt contents d'haver anunciat aquest premi abans de que succeís.
0: Ara falta que aquest projecte es desenvolupi i que arribi, diguem, en el port que ja s'han imaginat a l'hora de dissenyar.
1: Sí, esperem que sí.
0: Molt pendents.
1: Sí. Bé, i ara sí, entram en un altre pla de regeneració que se va anunciar a xarxes a principis d'aquest mes, i la veritat és que se va anunciar amb un titular molt il·lusionant, no? Deien, bé, sortia es Balla de Palma, en la presidenta, Marga Proens, signant un protocol per un pla de regeneració integral de Sant Gorleu, no? De regeneració urbana integral de Sant Gorleu. I com deia, se va signar aquest protocol allà mateix a la barriada, en presència del veïnat, d'entitats i de molta premsa, i allò que se contava d'aquest pla era que el projecte contemplava actuacions per millorar l'espai públic, l'habitatge, les infraestructures, la mobilitat, l'accessibilitat i els equipaments. Ahí és nada, no?
0: Amb l'objectiu... Integral,
1: efectivament. Sí. Amb l'objectiu d'aconseguir, bé, d'arribar o de caminar cap a un barri més cohesionat, més sostenible. Aquesta paraula ja s'ha repetit tant que s'ha quedat un poc buida de significat. Però bé, en qualsevol cas, sostenible i connectat, no? Que són, és vera que tres característiques que haurien de tenir tots els barris de ciutat, no? I deien també que s'impulsarien actuacions globals de transformació urbana

0: a un barri que durant molts anys no havia rebut les inversions necessàries, que amb això també hi podem estar d'acord. I una cosa importantíssima és que tot això s'hauria de fer en la participació activa de residents, cosa que també és absolutament necessària en els temps que corren, sempre ho ha estat, però cada vegada ho és més, per tal d'aconseguir un poc aquest sentiment de pertinença de la ciutadania, que cada vegada està més desarrelada del seu territori, no? Per tant, la participació és essencial en qualsevol actuació urbana. I això, com deia, és molt bona notícia, no? Perquè es veu que és un barri que necessita d'aquest carinyo i necessita d'aquesta intervenció. I jo avui, la meva idea era donar a conèixer quines eren aquestes línies d'intervenció, o si més no, l'estratègia que se seguiria en aquest pla, que evidentment una vegada que anuncies un pla no tens per què tenir-lo tot absolutament detallat, però sí que entenc que hi ha d'haver unes línies i unes estratègies d'actuació, no? Bé, la veritat és que va ser un poc sorpresa perquè he estat demanant entrevistar qualcú de l'Ajuntament, m'han dit que això passarà, que podrem entrevistar qualcú, però que de moment s'esperen a definir les actuacions concretes. Ja ho has dit, jo entenc que quan s'anuncia un pla, el manco s'ha de poder, no sé, de qualque manera comptar un poquet quina serà aquesta estratègia.
1: Potser és que esperen a explicar-los primer també a associacions de veïnats i de més, o sigui, segurament les tenen, però no encara les fan públiques a espera de reunir-se amb el teixit associatiu, no?
0: És possible. Esperem que sigui això. Sí. Bé, de totes maneres, sí que davant d'aquest escenari, bé, pues he volgut, no, plantejar un poc certes preguntes o certes qüestions de què hauria o què podria contenir un pla de regeneració urbana integral d'un barri, com pot ser ben bé Sant Gotleu. Bé, tot això començaria, diguem, amb una diagnosi, no?, d'aquest barri, que és veritat que diagnosi n'hi ha moltes, de fetes, i és una llàstima, perquè hi ha moltes d'aquestes diagnosis que romanen dins un calaix, i després és veritat que hi ha molt de paper, però llavors passar a secció és molt més complicat, no? Però sí que a partir d'aquestes diagnosis, la següent passa seria un poc plantejar què vol dir exactament regenerar, per una banda, no?, els objectius un poc definits, no?, un poc detallats de què volem aconseguir i, sobretot, de com se comptarà amb el veïnat, no?, aquesta participació ciutadana que dèiem que era imprescindible en qualsevol tipus de transformació urbana, no? I, sobretot, el fet de tenir una visió conjunta del barri per anar fent zooms en bany enrere, que vull dir això, que és molt important, és tan important la gran escala del barri, tenir com aquesta visió de conjunt de la barriada, i no només de la barriada, sinó de com connectarà amb altres barriades i amb tota la resta de ciutat, com l'altre zoom a escala molt més petita. No? Aquests detalls, els detalls que són importantíssims, ja ho dèiem, Tusquets, no?, de Dios está en los detalles, que hem de mirar, no?, hem de mirar com són els bancs, hem de baixar fins en aquesta escala, no?, fins en aquest nivell de detall, perquè en el final són aquests detalls els que mos garantiran que la gent estigui còmoda i que la gent se senti cuidada, no? I bé, hem de recordar que Sant Gotleu, per posar-nos així amb un poquet de context, se va construir principalment durant el desenvolupisme dels anys 60 i 70, que és un barri amb una densitat molt elevada i que els edificis, també per la velocitat en què se varen construir, per se necessiten molts de problemes d'accessibilitat, de manteniment, d'eficiència energètica, per tant, molts necessiten d'aquestes intervencions. I a més, a tot això se li suma aquesta capa d'aquesta realitat social, diguem, complexa que té la barriada, que encara fa que s'hagi d'analitzar molt més, no? Ja no només a nivell físic, sinó també a nivell social, perquè aquestes intervencions siguin exitoses, no? Però també hem de dir que Sant Gotleu té una comunitat molt activa i una identitat pròpia molt forta. Aprofit per recordar que ara mateix hi ha una exposició que continua en el centre de salut, una exposició sobre la història del barri, sobre els primers anys, de les primeres dècades d'existència del barri de Sant Gotleu, on veïns i veïnes han contat els seus records i han anat escrivint, no?, aquesta història de la barriada. És una exposició superinteressant, amb fotografies dels mateixos veïns i veïnes que també han aportat i que jo

0: Comand molt anar a fer una volta i veure-la, perquè es veu que revela com molts de secrets ben interessants de sa barriada, no?
1: Clar, jo, estàs donant les línies mestres o per on hauria de passar una reforma integral. Jo també te voldria demanar, i entenc que no és una resposta fàcil, què és allò que faries així de primeres o que s'hauria de fer de primeres per un barri que es veu que té parts degradades, que té una situació socioeconòmica complicada, etc. No? Per on passaria, diguem, les dues o tres línies mestres d'un pla exitós? No?
0: Mira, bàsicament, jo crec que hauria de passar per l'espai públic, evidentment després per l'habitatge i finalment com a tercera línia pels equipaments, no? I crec que no se pot dir primer actuarem a l'espai públic, després actuarem a l'habitatge, sinó que han de ser unes intervencions que han d'anar de qualque manera en paral·lel. Sí que és vera que se pot fer per fases, però no poden dir primer resoldrem absolutament tot els temes relacionats amb l'espai públic i llavors ja si això entrarem a l'habitatge, no? Han d'anar intervenint això, per fases, per passes, però anar mirant com totes aquestes capes que intervenen en un pla de regeneració integral, no? Per exemple, si estem xerrant de l'habitatge, primer hauríem de saber en quin estat està el parc d'habitatge del barri, en línies generals, i llavors també en més detall, val? Quins edificis necessiten rehabilitació energètica, quins tenen problemes d'accessibilitat, estaríem xerrant, per exemple, de quants edificis hi ha sense ascensors, perquè això ja ho han dit altres vegades, que dificulta molt la vida social i arriba a afectar la salut mental i física també, sobretot de la gent gran o de la gent amb problemes de mobilitat. I després, molt important, a dia d'avui, com podem aconseguir que aquesta rehabilitació no acabi expulsant en el veïnat actual? Possibles actuacions que hi podria haver sobre l'àmbit de l'habitatge, no? Ja hem xerrat d'aquesta millora de l'accessibilitat, però també rehabilitació de façanes. L'estètica és importantíssima. De vegades mos pareix que ha de ser com una cosa, bé, com que s'ha de fer en el final, no? Però que un barri estigui net, que un barri sigui guapo, no? Que un barri tingui arbrat en els carrers, i que sigui agradable passejar-hi, influeix moltíssim també en que la gent el cuidi més, no? Si uns carrers estan nets, probablement continuaran bastant més nets que si ja no ho estan des del principi, no? Mos costa més segurament embrutar un carrer que està net que no un carrer que ja està brut.
1: Molt bé, efecte cridada de la neteja.
0: Exactament, no? Després seria molt interessant entrar en el tema de les cobertes, no? D'aquests terrats, que són aquesta cinquena façana dels edificis que està totalment desaprofitada, ja no només perquè hi pugui haver plaques solars i que puguem millorar aquesta eficiència energètica, que també, sinó de pensar que les cobertes se poden també convertir en un espai semiprivat, no? I sobretot amb aquests espais de reunió i de fer comunitat, no? Estan xerrant de lo millor de cobertes en bords urbans o de cobertes on puguin passar coses que ajudin a arrelar en aquestes comunitats i sobretot a conèixer-se, no? I després, evidentment, xerram de la millora de l'eficiència energètica dels edificis, amb aquests aïllaments, amb el canvi de finestres, ja amb uns temes més de condicionament físic, no? dels edificis, que se pot fer en solucions relativament senzilles i ràpides d'aplicar, no? I llavors, sobretot, totes aquestes intervencions, una altra vegada, no ho repetim, han d'anar sí o sí lligades a la gent que hi viu. No podem arribar a actuar i partir, sinó que s'hauria d'oferir sempre una mediació i un suport en els propietaris i a les propietàries perquè fossin partíceps d'aquestes transformacions i perquè de qualque manera, en la mesura que se pugui, hi prenguin part. També, no?
1: Molt bé. Tenim algun barri, per exemple, a Palma, on poden parlar d'una remodelació, d'una reforma exitosa? O
0: barris, bueno, podríem xerrar del Puig de Sant Pere en el seu moment, hi va haver un pla important, un PER important en el Puig de Sant Pere, que de fet va ser referent nacional, la intervenció que s'hi va fer, perquè sí que en el moment en què se va fer va ser un molt bon exemple de regeneració urbana. En aquest cas sí que podríem...
1: I que jo sàpiga, la majoria de veïnats han continuat vivint allà, perquè encara...
0: Sí. Molt bé. Clar, després, si ens ficam en l'espai públic, aquí hem xerrat moltíssim de l'importància, no?, de l'espai públic, perquè al final és allà on ens trobam, allà on ens desenvolupam quasi bé com a persones i com a comunitats, no? Per tant, ens hauríem de demanar quin espai té avui a Sant Gotleu un infant, una persona gran, una dona, no?, per estar a l'espai públic, per estar en el carrer de la barriada. Hauríem d'analitzar aquests espais públics i pensar quines mancances tenen, no? I aquí, una altra vegada, podríem xerrar d'ombra, podríem xerrar de vegetació, de bancs, de zones infantils ben pensades, ben col·locades, amb ombres també, d'aquests espais intergeneracionals importantíssims, no?, també per generar aquesta comunitat, i així genèricament d'aquests espais que acompanyin ses cures, no? N'hem xerrat moltes vegades d'aquest concepte d'aquest urbanisme en perspectiva de gènere, que cerca això, cerca equilibrar ses oportunitats a l'espai públic i sobretot acompanyar aquestes tasques quotidianes relacionades amb ses cures. I al final estan xerrant de fer carrers i espais públics més habitables, no? No pensar en aquests carrers en carrers com a vies per ses que passar ràpidament i en cotxe, no? Per tant, podríem estar xerrant de donar menys protagonisme en el cotxe. Jo això sempre dic que és una de les primeres passes que s'haurien de seguir a qualsevol barri de ciutat, començar a apartar els cotxes de l'espai públic, tant els aparcats com els que circulen. Això és complicat perquè no podem fer desaparèixer els cotxes, han de donar, per suposat, alternatives, però s'han de començar a donar aquestes alternatives, no? No ho podem anar posposant i ja ho veurem, perquè cotxes cada vegada n'hi haurà més, no? No sé que pugi tant el petroli que no ho puguem pagar la benzina, no? Que és una altra possibilitat. Que les voreres siguin accessibles, això també n'hem xerrat moltes vegades, i que els recorreguts siguin segurs, no? Al final xerraven d'il·luminació, d'aquestes activitats que hi pugui haver, d'aquests ulls d'escarrer, no?, que ajuden aquestes activitats que propiciam segons com dissenyam els espais i, com dèiem abans, amb el manteniment. I, de fet, Sant Gotleu té uns espais interessantíssims, que són aquests espais comunitaris entre blocs, entre aquests primers blocs que se varen construir a la barriada, aquests blocs que se van construir als anys 60, que són uns blocs en paral·lel que, entre mitges, per qui no hagi visitat el barri, tenen uns espais que són espais públics, però són espais que emplea la gent que viu en aquests blocs. I sempre hi ha moltíssima vida veïnal, no?, en aquests espais.
1: Molt bé.
0: Hi ha veïnes que hi seuen, hi ha nins que hi juguen, i crec que això és un espai d'oportunitat interessantíssim per analitzar i per potenciar.
1: Molt bé, Cristina, i hem parlat del barri Sant Gotleu de Palma, podríem extrapolar-lo a molt de barris i de zones de l'estat espanyol i de més enllà. Jo sempre recordo els PUIs, els plans urbans integrals de Medellín, concretament de Colòmbia, que és veritat que són exemple d'èxit i que se continuen estudiant, no?, de com a través d'aquests equipaments públics que tu dius, d'aquests espais públics i també dels equipaments culturals, se varen arribar a transformar barris molt deprimits i molt decadents amb alguna cosa molt més esperançadora.
0: Sí, i tant, i així com a segell final, no?, dir això, no?, que al final en aquests plans no haurien de cercar tant canviar l'imatge dels barris, sinó millorar la vida de la gent que hi viu.
1: Que viu. I d'estarem molt pendents. Moltes gràcies. Fins dimarts que ve.
0: Fins dimarts.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda? ¿Quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
8: Sí, sí, 25 minuts, continuem a l'aviador. El poemari Ajuda a millorar de Nidoya Freijas ocupa la nostra galerada d'avui.

0: I per a introduir el poemari a la mateixa escritora, Idoia Fradejas, tenim, com sempre, la Maria Cuarenc. Com estàs?
1: Va bé, i tu?
0: Molt bé. Què t'ha cridat l'atenció d'aquest poemari? Ara que no m'ho sent, perdona, Idoia, el programa.
1: Mira, jo ni Idoia la conec d'abans d'aquest poemari. I per mi és que té una poesia com superaccessible sense que això sigui dolent, en el sentit de que jo, que ja he dit diverses vegades en aquest poema, en aquest programa,
0: que de vegades és un poema també.
1: També, a vegades són
0: poema.
1: Exacte. Que sa poesia, pues, en general m'acosta, a vegades no, amb autors molt concrets no m'acosta, i Idoia és un d'aquests.
0: Que bé.
1: Perquè té, sempre és molt, per mi és molt delicada i molt, molt succinta, molt concreta, i arriba a punts molt concrets de l'ànima.
0: I plena d'imatges molt potents, que ara comentarem.
1: I plena de mà, sempre.
0: Idoia, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: I a més, prepara't, perquè tenim una quantitat de flors a llançar-te, increïble. La primera seria aquesta, que jo me tatuaria aquesta frase: després de l'herida no llega el vacío, sinó altra manera d'estar. Ole, tu. Que bé.
2: Gràcies. Sí, bé, jo és veure que m'agrada molt com crear aquest tipus d'imatges, i és un poc... però no és la paraula. No? Me surten, no és que les pensi, no? A vegades me sorprèn que jo mateixa.
1: Que bo, això.
0: Home, pensar els poemes segur que ho fas. No, i reescriure-los, no?
2: Reescriure sí, però és veure que me surten normalment com a inspiració així molt, molt fluida.
0: Que bé, molt orgànic.
2: Sí.
1: I de prou, després ens centrarem un poquet més en Idoia, abans de seguir amb les flors. Idoia Fradejas és d'Alcúdia i té una relació, sí que innata, amb la poesia, no? Des de molt jove, des dels 11 anys en comença a escriure, i comença a compartir-la per Twitter i per altres xarxes socials. Després publica un poemari autopublicat, i després, en els 21 anys, arriba el Premio Valparaíso de Poesia, i des de llavors tot lo, Seremos Mar Azul Libertad, i des de llavors tot el que ha anat publicant, o ha publicat a Ediciones Valparaíso, i ara, fa molt poquet, ha publicat aquest Ayúdame a Llorar, que també, coneguent un poc els altres poemaris, me sembla que se té de veu, Idoia, ha agafat una maduresa bé, pròpia de la teva edat, m'imagino.
2: Ja tocava, però... també. Sí, és vera que jo m'he llegit els primers poemes i dic, ai, era una nina.
1: Bueno,
2: molt
1: ho
2: eres. Nina.
0: Bueno,
2: però sí, ho era.
0: Tens 28, 29 anys.
2: 29, em faré, sí.
0: Vale. És que clar, quan deies, quan jo era una nina i tenies 20, i teniu 28 anys, és
1: que no, sí, aquesta conversa amb Rafa
0: no sé com gestionar jo aquestes afirmacions, però bé, sí, t'entenem.
1: Sí, clar, no és el mateix les inquietuds d'una persona de 21 anys, d'una dona de 21 anys, que d'una de 29, però jo això he vist com una maduresa en aquest poemari, com un afrontament de la realitat, com que la realitat fa mal moltes vegades,

0: Casualitat vol dir despedir-se, no? Casualitat és entendre les teves pròpies ferides. Però a la vegada també hi ha ganes de viure, ganes de confiar, ganes d'estimar. Hi ha molt de poemes d'enamorada. Hi ha un anhel de fusió amb l'altre, però ja no és un anhel des d'aquest lloc, pues, pot ser més adolescent, de me tira la piscina i ho vull tot, no? Sinó que és un anhel des de saber que la unió amb l'altre també és dolorosa i també és a vegades frustrant.
1: Sí, exacte. De fet, aquest poemari el vaig pensar un poc així. Era com el procés que qualsevol persona fa, com el procés de desmemòria, no? De passar de, potser, estar enamoradíssima d'una persona, però que en aquest cas no te correspon. I fer com tot aquest procés d'oblidar, o no oblidar, però que no importi tant, i conèixer una altra persona i que aquesta persona t'ompleixi, com a crear espai per aquests nous moments i aquestes noves sensacions.
2: Hi ha una mena d'elogi de la transformació que jo crec que travessa tot el poemari, que se podria sintetitzar amb aquesta frase que he llegit abans, que està a la part de darrere del llibre d'en Byron Ramírez, que és que després de l'herida no llega el vacío sinó altra manera d'estar, però apel·lant ja a un vers propi teu, aquell que diu que todo se convierte en otro, no? És com allò de la matèria no desapareix, se transforma, i de l'amor no desapareix, sinó que se transforma.
1: Exacte.
2: I troba un altre cau.
1: Sí, no, òbviament no podem oblidar el que hem viscut, no? Però sí que és vera que necessitem transformar aquests sentiments perquè si no ens estancam i necessitem estimar de nou i viure altres coses.
0: Sí, a mi, per mi m'adús una imatge que a mi em va venir fa un temps, que era que l'alegria i el dolor de viure són companys de pis en escola, no? Una mica. De que no podem viure una cosa sense l'altra. I en aquest poemari sí. També hi ha desig. També hi ha desig carnal, directament. Poemes molt, molt càlids i molt fogosos que trobam en aquest altre enamorament, no? Més tímid, però que també desborda.
1: Sí, al final forma part d'un enamorament i òbviament, tenien espai. Clar.
2: Però les ferides estan molt presents, Idoia, no? Perquè en el títol dels mateixos poemes, en versos com El lugar de l'herida ja no existe. O sigui...
1: Sempre he estat un poc melancòlica.
2: Sí, mira, sí. Jo he posat nostàlgia,
1: sí.
2: Que podríem discutir la diferència entre melanconia i nostàlgia, però...
1: Sí, bastant. I penso que al final aquests sentiments, o jo al manco els he viscut com d'una manera molt intensa, i sempre estan presents. Encara que jo escrivi algun poema més feliç, més d'amor, sempre tenen com aquest toque un poc més nostàlgic. Mm-hmm. Sí, suposo que és una cosa que me caracteritza i me costa molt abandonar-la.
0: Bueno,
2: I un poquet de nihilisme, pot ser?
1: També, vale. Sí.
2: Que al final... Sí, sí. Acaba, esclar, les ferides acaben curtint-te, però també t'acaben convertint en una persona més escèptica. No?
0: Mm-hmm. I a vegades un poc més insensible.
2: Sí.
0: També jo hi trobo en el poema una presència de la por, de les pors que tenim i de com viure amb elles. I una abraçada incertesa, sovint hi ha la imatge de, ara no sé què, però de senderos, de caminos... Mm-hmm.
2: Sí.
0: No? Com, ara, si tu te'n recordes un que era el camino es deshacernos, o, perdona, aquí estic profanant, però mentre us cercau, vos sembla que en llegesqui un sobre ses ferides?
2: Per favor.
0: Te va bé, Idoia?
2: Sí.
1: Sí, clar.
0: Diu: hasta cuándo extender la herida, abandono el problema sin rencor. ¿Para qué seguir al huracán? Todo es un ciclo que cambia, avanza y no espera. Depende de nosotros cruzar o encallarse en la orilla. Necesitamos convivir con el miedo, sanarnos las magulladuras, aprender del contratiempo.
2: Molt bé. Jo sempre tinc la curiositat, i ja mentre està cercant el poema que vols llegir, de desbrinar què responen les cites. De vegades hi ha un cànon, de vegades hi ha una recerca, un vincle, no? la cerca d'un vincle entre el mateix poemari i la cita. De vegades és més aleatori, no sol ser aleatori, però... I aquí desfilen en Bolaño, Miguel Hernández, en Gil de Viedma, Julio César Galán, fins i tot aquí qui és Smith, si parlen del món de l'art.
0: I en Pizarnik.
2: I en Pizarnik també. Què són aquests? Què suposen aquests noms per tu?
1: Sempre m'agrada afegir cites perquè penso que també formen part del procés. I al final, quan tu estàs creant, sigui un poemari, una novel·la, tu te nutreixes d'aquestes altres persones i de les seves obres. I supos que perquè potser t'entenguin un poc millor, també has de deixar constància
0: dels teus referents.
1: Sí, dels referents, i més que els referents, de lo que han dit. Penso que és important i, no sé, m'agrada sempre, és veritat. I a lo millor, moltes vegades, a lo millor no són ni autors que són de capçalera o que rellotgesc, però sí que en aquell moment pues, m'han arribat i considero que mereixen un espai.
2: Que bé.
0: De fet, m'agrada que la primera cita de les golondrines, després dialogues amb ella, no? Directament. Diu, unes quantes golondrines que se llevan algo de nosotros, todo lo que fuimos, todo lo que somos, quizás todo aquello que me sobra, don Julio César Galán. I en el segon poema, te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan... Ah, te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan algo de lo que somos. Quan dialogues amb ella...
1: Sí, just també, bé, el poemari està dividit en tres seccions i quan comença la segona hi ha aquesta cita que m'encanta d'en Jaime Gil de Viedma, i silbaran los pájaros, cabrones. I me va fer molta gràcia, vaig dir, és que sí, és com un poc l'essència meva, no? Al final, com un poc d'amor i odi a la vegada.
2: Són les 6:37 entrevistant Nidoya Fradejas, que ha publicat Ayúdame a llorar per Valparaíso Ediciones. Has triat ja un poema per llegir, Nidoya? Te fa ganes?
1: Estava intentant trobar els que deia no Maria, però és que no sé exactament quin és. Bé, n'he si trobat no un del camí, però...
2: Vinga, llegeixes aquest?
1: Llegiré aquest.
2: Molt bé.
1: No sé si és, però... Se titula Se ha cumplido el presente. Todo cobra sentido ahora, aquí, donde parece terminar el territorio. El tiempo y el camino que pisamos, el viento que ajetrea la bahía, nuestras mentes unidas. De nuevo, buscando motivos. Queriendo desconocerse y encontrarse siempre. Explicas con ojos certeros que no quieres terminar de marchar. Te digo, es más valioso que el deseo lo ocurrido.
2: Molt bé. Estàs generant més poesia ara mateix o vols deixar respirar aquest poemari?
1: No, ja sempre escric. no puc aturar. De fet, just fa uns dies estava revisant un poemari també i... Bé, encara vull donar-li una volta, no? Però sí, sí.
2: Ja estàs preparada pràcticament per tornar a publicar, doncs?
1: No sé si per publicar, però sí per continuar creant alguna cosa.
0: Jo també una cosa que m'ha cridat l'atenció més referent a estil, i aquí, Rafa, ajuda'm, perquè...
2: Vinga, <David.
0: ríe> que els poemes són molt breus, molt concisos, com han dit, i amb ús de minúscules, i pràcticament no hi ha cap majúscula, excepte els títols, no? L'altre dia li comentava a Nidoya Menci, si crec que té una relació amb el fet que som aquesta generació de xarxes socials, d'anar primer a l'estètic, que ara mateix ens resulta més estètic les minúscules que no les majúscules, i aquesta brevetat que ens demana també...
2: També les minúscules i els espais que deixa, que no són gratuïts, entre combina versos, diguem, normals, amb els espais normals, amb altres on deixa un doble, triple, quàdruple espai, no? entre les paraules.
1: Sí, aquests espais es considero que just en aquest vers pues, necessito una pausa un poc més llarga i vull que se noti.
0: Molt bé.
1: I lo de no utilitzar les majúscules, justament, és vera que penso que té un sentit estètic i generacional, però en el meu cas va ser per necessitat com d'escriure més impulsivament i sense aturar-me, i com me va dir no Maria, com sense posar barreres ni límits, tot seguit i el més ràpid que pugui perquè no se perdi l'essència de lo que volia dir. I el mateix amb els punts i les comes, justament en aquest poemari no n'hi ha. I és una cosa que jo abans anava a dir odiava, però potser no tant, però no m'agradava. I...
2: Te feia nosa, vamos.
1: Sí, me feia molta nosa i quan veia gent que ho feia, veia com... Per què ho fa? I aquí ho vaig entendre. Jo en aquell moment necessitava com...
2: Molt bé.
0: Que no hi hagués...
2: I d'original també. Si vols afegir alguna cosa més, Maria?
0: No molt més, a més... Ah, sí, que no me n'oblidem, en estrès, poemaris que ha publicat en Valparaíso, tots tres tenen a suportar un col·legi, i els col·legis s'autores, n'hi do ja també.
2: N'hi do ja també. O sigui, ets una artista total.
0: Múltiple.
2: Molt bé.
0: I veus una relació entre el col·legi i la poesia?
1: Per jo són dues formes diferents de reunir com un pot fragments i emocions, imatges... i crear alguna cosa nova. I penso que m'agrada com a, que sigui un, com se diu, un procés intuïtiu, que estigui obert i anar creant un poc segons vaig veient coses. No, per exemple, els collages no els apens. Vaig fent així com els trossos que vaig veient i prop i dic, ja està.
2: Un collage on surten aquests pájaros cabrones que deia Gil de Viedma.
0: Exacte.
2: Val? Sí. I doia, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Jo només afegir que si voleu sobrar-ne un poc més, dijous a la llibreria Lluna, presentam el llibre.
2: A quina hora?
0: A les 6.
2: A les 6, eh?
0: Sí.
2: Són un horari sport working class, vols dir, no només a Lluna, sinó a totes les llibreries que...
0: Ja m'ho has dit. Mira, però és working class per llibreters, que no volem acabar les 10
2: de la nit. Ja, però hi ha un terme mig. Per exemple, a les 7, no, són idees.
0: No, ho recull.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies.
2: Maria, fins la setmana que ve. Vinga, 6:42.
3: L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: I continuem el programa, ens acostem a un festival de 4 dies, es diu Matalàs Weekend, però se podria dir, Mònica, que és un weekend allargat i que no només hi ha concerts, que també hi ha presentacions de llibres, trobades, moltes coses.
1: Exactament, una presentació de llibres que tindrà lloc dijous, però també hi haurà una altra el cap de setmana, ja que parlàvem de llibres. El responsable de Matalàs Records, que organitza aquesta segona trobada, el segon Matalàs Weekend a Porto Cristo, en certa manera també mos volia parlar d'aquests llibres i que també té a veure amb aquesta zona d'Escarreró, que d'alguna manera se vol també revitalitzar. Joan Sastre, com estàs?
2: Bones, com estàs, Mònica i Rafa? Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt contents i a més, sí. Engrescats amb aquesta iniciativa, perquè sempre ajuntar un poc de tot, no? Llibres, exposicions, música, DJs, vermut, una mica de... per tothom.
2: Sí. Sí, sí, sabeu que és una fórmula que funciona, que hem anat provant i que ara és fàcil ara, que cada vegada més programar activitats que siguin diverses, com per exemple, encertant ja demà el cap de setmana, un poc presta per ser dimecres, però en la presentació del llibre còmic d'Antoni Planici, que és Todas mentiras conducen a la verdad, aquí se presentarà en el Bar Infinit i ell, bueno, ja té una sèrie de publicacions, no sé si recordareu els darrers dies de l'Imperi Mallorquí, per voltant de l'any 2014, i ara jo crec que ja és la seva quinta o sexta publicació. La curiositat potser serà que serà la primera referència de l'editorial que munta en Sebastià de la revista 07500 i sempre és per celebrar una iniciativa com aquesta per tots, no?
1: I doncs això serà dimecres, però també sí. Tindreu un concert de Demo de Club, que sempre mos fa molta il·lusió i ha esdevingut també aquesta peça que sentíem a l'inici, la sintonia dels Matalàs Weekends. El manco per nosaltres, Joan.
2: Sí, som com el grup resident, perquè clar, i tot jo, i això ho fa molt fàcil de programar, no? Sí. Mos acompanya en aquesta ocasió la nostra DJ resident, que cap de setmana que serà DJ Disturbia, i repetirem un poc un model que vàrem fer de fer un concert i punxada amb uns visuals. Per això tenim un local on també hi fan l'exposició i això serà el divendres i el dijous ja s'haurà inaugurat l'exposició que serà Geometries quotidianes d'en Gaspar Guiló, que és un home que després de jubilar s'ha posat a pintar i fa uns quadres espectaculars. I aprofitam també per poder fer un pot de tenda durant aquest cap de setmana, tenda pop-up, si li volen dir, en camisetes i productes i vinils, i aprofitar tot el cap de setmana perquè estigui oberta.
1: Que bé, i després tindreu el dia gros, podríem dir que tindrà molta de música, que serà bé un concert molt mesclat, no? Amb moltes influències. Rap, metal, indie...
2: Sí. Mos ha tocat dir-li random concert, Matalàs, perquè és una mescla que és mala d'explicar, però en el final pot funcionar. En Sorra mos acompanyarien Sacro Germen de Faldenich, Little One de Manacor, després diríem un tipus de metal mallorquí, no sé si els estarien d'acord, que Esquerra té des de Porreres. Després tenim DJ Disturbia de Faldenich i el Zanel, també, que dirien que poden fer un hardcore o un emo hardcore, no sé com anomenar. I després de la fornada nova que s'està generant tan interessant a la Pobla, tenim Tofu i Anís. Moltes ganes de sentir-los i de compartir aquestes cap vespre.
1: Que bo. I llavors quedaràs vermut de diumenge amb música d'un DJ, d'en Juanes, no? No digues, Joan.
2: Sí, sí, no, perfecte, això serà la clausura el diumenge. Ara m'he votat el dissabte de matí, que tenim un acte central un poc diferent, que serà la presentació del llibre de la Mònica García Soto, que solo és un llibre papà, que explica, dins un ambient tan festiu també està bé fer actes de caire social. Ell explica les seves vivències de violència que va veure que seva per part dels seus pares i ara, en 35 anys, ha necessitat escriure aquest llibre per poder fer tot un procés terapèutic propi i estic molt content de poder fer aquesta presentació, que a més l'acompanyarem de la psicòloga de Victòria Ramis, de l'entitat ADICEP, que és una entitat que du 20 anys de trajectòria en el que és atenció psicosocial a molts municipis de Silla, i és important posar les dues coses un poc en relació. Jo crec que això, bé, jo ajut de pensar, ja se me posa el pèl de gallina de lo que pot ser aquesta activitat. I curiosament avui que s'han xerrat de ferides, no? Nidó, hi havia qualque poema, doncs és un exemple molt, molt semblant de com escriure esdevé un procés terapèutic per les persones. No?
0: Una catarsi moltes vegades, clar.
2: Total, total, així. I això seria un poquet, un resum ràpid de les activitats, que estem molt contents que sempre ens donen un espai per fer una difusió i que esperem que sigui obert. Totes les activitats són de franc, exceptuant els concerts, que tenen un preu molt simbòlic de 5 euros, que se reparteix entre els participants.
1: Que bé, Joan. I escolta, ara hem parlat també d'Escarreró. A l'inici del programa parlaven també de Sant Gorleu, d'aquesta barriada de Palma. Com està Escarreró? Fa molts anys que no hi anem. Conta-mos un poc.
2: Sí, bueno, Escarreró va viure un decliu bastant important i va quedar pràcticament tancat. S'han fet alguns intents d'obrir alguns dels locals, ara crec que n'hi ha un d'obert, i l'any passat se va tornar a obrir un bar que va ser mític, que és Macoquis, però que no ha pogut subsistir. Requeria unes obres importants que el propietari no va refer. I s'ha obert un altre, que és el Mongo Bongo, que també és un local que ja va néixer en els anys 80. Jo són els meus records d'adolescent en 14 anys a travessar el portal i sentir Talking Heads quan traien els seus discos, i ser tot un descobriment que a nosaltres ens dona molta alegria per fer alguna cosa allà i que hi retorni la música en directe. És tan difícil trobar espais per fer concerts que hem de lluitar un poc entre tots per això.
1: Idò, la nostra enhorabona, Joan, en nom de tota la gent que hi ha darrere. De fet, si aneu a les xarxes socials de Matalàs Records, trobareu aquesta llarga llista i molta més informació sobre horaris, espais, llocs on participar d'aquesta segona edició del Matalàs Weekend, edició Porto Cristo, que comença demà mateix, com us deia en Joan, i que han volgut fer 5 cèntims d'algunes de les coses que hi trobareu. Joan Sastre, Matalàs Records i tota la banda que tens a darrere, tota la gent que hi participa, moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims d'aquest cap de setmana.
2: Moltes gràcies, Mònica i Rafa, per donar-nos espai i enhorabona per el vostre programa també, que és tan important per la difusió.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé,
2: gràcies.
1: Joan.
2: Adéu. Adéu, bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
3: I d'avui, per acabar el programa, llibreria, ens anem cap a Eivissa. Vicent Marí, Llibreria Mediterrània, com estàs, Vicent?
4: Molt bé, bona tarda.
3: Com dus aquesta... No han començat l'estiu oficialment, però si sí, mirant les temperatures hi ha dies que, evidentment, ningú no ho diria. Com va la cosa per allà?
4: Ho anem duguem el millor possible.
3: Sí?
4: Al costat d'un ventilador, aquí entre llibres... Sí,
3: entre llibres se passa molt millor. Sí. Tanques, per cert, qualque setmaneta aquest estiu, no?
4: Potser en un mes d'agost, alguns dies, però bé, encara està per decidir. Això sempre és la família... ho decideix.
3: Molt bé. Entren estrangers, turistes? N'hi ha milers i milers que passen per Eivissa, com tothom sap, durant l'estiu.
4: Sí. N'entren. Pensa que la llibreria està situada a un lloc bastant cèntric de la ciutat d'Eivissa i està a mig camí del barri de les Figueretes i del passeig principal. Per tant, hi ha un flux de gent important.
3: I teniu títols en altres idiomes que no siguin català o castellà?
4: Sí, n'hi ha alguns, sí, sí, en tenim. Només per aquesta època de l'any, en anglès, en francès, alemany...
3: Molt bé.
4: Alguna coseta.
3: Com és l'afluència de lectors, de lectores a la llibreria en aquests mesos d'estiu? En relació a altres mesos, en relació, evidentment, a puntes com a Sant Jordi, a Fira del Llibre, etc., imaginem que més menys, però se manté un poquet la clientela?
4: Es manté la clientela resident a Eivissa, tot i que hi ha un niu de clients, com poden ser, per exemple, els docents, que n'hi ha molts que potser se'n van fora d'Eivissa, però després també això queda com una mica dissimulat amb l'arribada dels turistes, que sí que és veritat que, tot i que a vegades me venen comentant el tema del Kindle, però encara venen a comprar algun llibre per endur-se a la platja.
3: Que bé.
4: És interessant. Sí.
3: Clar, i a nivell de novetats, perquè el gruix arriba amb Sant Jordi, òbviament, després en els llocs on se celebra la Fira del Llibre encara arrossegam aquests títols i s'afegeixen alguns més. Ara, a l'estiu, pròpiament, novetats poques, entenc.
4: No n'hi ha tantes, evidentment, però bé, potser encara he pogut rescatar-ne dues, que si vols podem compartir amb els oients. I una sí que de veritat que és pròpia d'aquí de les Illes. De fet, és un títol bastant il·lustratiu que es titula Arrelats a les Illes Balears. Potser hi ha algú que el coneixen.
3: Sí.
4: I l'ha publicat Edicions Sidillà, però tota la temàtica és local, és d'aquí de les Illes. I ha escrit per diversos autors, tant de Mallorca com de Menorca com d'Eivissa. I és un repàs de la història de les Balears des de, diguem, època preturística fins a l'actualitat, a través d'una sèrie de famílies que, per una cosa o altra, han destacat.
3: Molt bé.
4: I en la història. I a Mallorca, per exemple, hi ha un autor que és qui explica la família Serra Magraner, situada a Solla.
3: Sí.
4: I, per exemple, a Eivissa, en el cas d'en Felip Siré, que fa un repàs de famílies com, per exemple, la Maria Mayans, que potser algú els coneix a través dels licors que fabriquen a Eivissa i Formentera, o la família es Francolí, o l'escursari Riquer... Bé, és un repàs interessant a través d'aquestes famílies i de fet, si ara que ens escolten, hi ha una presentació prevista per demà mateix a Santa Maria del Camí. Si estigui interessat, hi pot anar.
3: Imagino que haurà presentació a totes les illes, no? Perquè hi ha autors, com
4: sí,
3: tu has dit...
4: De... correcte.
3: Pot ser el pròleg de per Antoni Pons, no? Me sona.
4: Efectivament.
3: Sí. I hi ha autors com Tomo Canyelles, Felip Sirer, No Company, Miquel Àngel Limón, en Climent Picornell, Llucia Pons, Sebastià Serra, Dolç Cintes, és a dir, tots, totes les, tot l'arxipèlag reunit amb aquest...
4: molt interessant.
3: Amb aquest treball molt interessant, com tu dius, sí senyor. Sí. L'altre títol, sí?
4: Un altre títol, no sé si ja ho havíem comentat per Sant Jordi, i si no, també és bon moment per fer-ho, es titula Fer brou per ser lliure.
3: Uh-huh.
4: I és d'una autora també d'aquí d'Eivissa, de Marina Ribas, i té un subtítol molt suggerent, que és Apunts d'amor i resistència escrits a foc lent.
3: Que guapo.
4: Sí, ella és dietista, ella es dedica també a la pagesia,
3: uh-huh.
4: i gran part del seu temps també el dedica a divulgar temes culinaris.
3: La cuina tradicional, I... no? Un poc també duit al present, però
4: sí,
3: també amb els ingredients de sempre, no?
4: Sí, i en producte local.
3: Clar.
4: Ella treballa molt de ser guard de casa i a partir d'allí ella fa receptes, les comparteix també amb qui estigui interessat, i és un llibre que és entre assaig i crònica personal.
3: Molt bé.
4: És a dir, també li serveix com a catarsi personal aquest llibre, i a través dels seus records i rituals que li han marcat la manera d'entendre el menjar, us convida a tots a pensar sobre allò que tenim.
3: Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé, Vicent. Sí, ràpidament, ens queden 30 segons. Un títol per dur-se a la platja, en el sentit de, no importa, o sigui, te pots dur Tolstoi a la platja, això sempre ho deim, però, no sé, per les crítiques del llibre, perquè sigui manejable, més petit, no sé si se t'ocorre així un títol, diguem, d'estiu, pròpiament.
4: Un títol d'estiu.
3: Sí.
4: Jo, per exemple, ara que el tinc aquí a les mans, estic a la llibreria,
3: sí.
4: Jo triaria el darrer llibre d'en Bernat Joan.
3: Perfecte. Sempre, sempre una garantia en
4: Bernat. Efectivament.
3: Molt bé, Vicent. I no te molestant més, que estàs a la llibreria. Moltíssimes gràcies. Una ferrada molt gran.
4: Vinga. Igualment, gràcies.
3: Vicent Marí, de la llibreria Mediterrània, acabant ja el programa d'avui amb música de pressió sonora. Va fer un concertàs el segon dia de la Mallorca Live, i aquest és un dels temes icònics, Mala, l'hem sentit una estona abans en la sessió d'arquitectura, i avui volem acabar el programa amb de pressió sonora. Ja sabeu que a les 7 les notícies, i que l'avió torna demà a les 6. Mm.

0: Centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a la primera vaga de Balears per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Convocats pel sindicat Comissions Obreres UGT i l'Estell, al centre de Palma s'hi han concentrat i al passeig Vara de Rei d'Eivissa s'han manifestat treballadores en les camisetes grogues, pares, mares dels infants també, per exigir un augment salarial i una davallada de ràtios per a les treballadores. Una vaga secundada per 3 de cada 10 treballadores, segons Educació, entre un 70 i un 90% segons els sindicats a tot l'arxipèlag. Una vaga que s'ha disposat del servei mínim d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora. Això pel que fa al conflicte laboral educatiu, mentre la segona jornada de vaga de metges ha deixat avui 90 operacions i més de 1.800 consultes i també proves diagnòstiques suspeses. És dimarts, dia 16 de juny, i avui ha acabat el període de sessions al Parlament abans de l'estiu. Clàudia Mallia, bon vespre.
2: Bon vespre. Una sessió plenària en què la presidenta del govern ha anunciat restriccions a la serra de Tramuntana per evitar el col·lapse circulatori per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Però ens ha explicat que s'han traslladat diverses propostes als tècnics qui decidiran les limitacions que s'han d'aplicar i a quins indrets en un dia de màxima pressió turística.
3: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
2: Més per Mallorca, demana que es tanqui la serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
0: I un dron ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport d'Eivissa durant més de mitja hora.
2: Un fet que ha obligat a desviar 4 vols i ha provocat alguns retards avui migdia. A hores d'ara, Escodolà ja ha recuperat la normalitat. No és la primera vegada que la presència d'un dron afecta el funcionament als aeroports de les Balears.
0: I l'hotel Club Cala Ratjada ha llevat ja les banderoles que deien a Mallorca t'ho menges tot.
2: Ho fa després que li hagi demanat l'Ajuntament de Capdepera, qui considerava que aquesta classe de promoció ven Mallorca com una destinació d'accessos. L'associació hotelera es desmarca d'aquests paquets turístics que es venen per a estudiants sense restriccions.
0: Durant l'informatiu serem precisament en directe a Llucmajor, on en aquesta hora es presenta el dispositiu de seguretat policial per l'arribada de més de 1.700 estudiants aquest mes de juny a la zona de Serenal. I de l'àmbit estatal, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat estar implicada en el cas Leire Díaz.
2: En una compareixença a la Comissió d'Interior del Senat ha assegurat que mai ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil.
2: També ha explicat que mai s'ha reunit amb Díez per a frenar investigacions ni trames.
0: I en els esports, la selecció espanyola comença amb mal peu en el seu debut al Mundial. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. El combinat espanyol no va poder passar de l'empat a 0 contra Cap Verd en el seu primer partit a la Copa del Món. I a l'altre enfrontament del grup H, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai varen empatar un gol i d'aquesta manera les quatre seleccions del grup estan empatades a un punt. A la segona divisió, Lluís Carrión és candidat a ser el nou entrenador del Reial Mallorca. El club i el tècnic fa dies que negocien. A la segona federació, l'Atlètic Balears ha fet oficial el fitxatge del lateral esquerre Nofre Riera. El Poblense ha renovat el jugador Lluís Montiel. El Balears femení de la segona federació ha fitxat la defensa Elena Vives. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha oficialitzat la sortida de Lin i Mario Ribillos.
0: I pel que fa al temps, avui ha estat una jornada d'ascens de la temperatura. Dani Capó, bon vespre. Es mantindran o es preveu que continuïn pujant?
6: Bon vespre. Idò, al llarg de la setmana segurament pujaran una mica més. Efectivament, avui ja han estat bastant altes. De fet, hem arribat a superar els 35 graus, per exemple, a Alaró, Porreres, també a Sencelles. Temperatures especialment altes a punts d'interior de Mallorca, però, per exemple, a Cala Galdana, a Menorca, també s'han arribat a superar els 33. En vista demà, temperatures bastant semblants, a veure que poden pujar qualque grau més. Podem

0: Tot i correfoc.
1: Un concert que coneixem el dia abans del d'Alejandro Sanz, que demà retorna als escenaris a Mallorca, ho fa una dècada després. El concert serà a l'estadi Son Moix a Palma i es prepara per acollir 20.000 seguidors del cantant. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7 i 6 minuts. Tres de cada 10 educadores de les escoletes de 0 a 3 anys han secundat la primera vaga a les Illes Balears, segons dades de la Conselleria d'Educació, per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic propi, ja que regeixen actualment per l'estatal. Una vaga secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les treballadores en el conjunt de l'arxipèlag, segons els sindicats. Una primera vaga que culmina aquesta hora amb manifestacions a Palma i concentracions a Eivissa. És la segona vegada que les treballadores surten al carrer per reclamar, entre d'altres qüestions, un augment salarial i també una davallada de les ràtios. Ja ho feren fa tot just dues setmanes, dia 2 de juny. A Palma, la manifestació ha començat a Cort a les 6 de l'hora baixa. Ha d'acabar a la plaça d'Espanya. Lluís Hernández està seguint aquest recorregut. Lluís, bon vespre. On vos trobau en aquests moments? On es troba la marxa?
3: Bon vespre. Doncs ara mateix la marxa es troba a la plaça Major, amb prop de 500 mestres i educadores de les escoles 03, les treballadores d'aquesta etapa educativa, amb el suport de Comissions UGT i Estell i la xarxa 03, exigeixen una mesa pròpia i específica d'aquesta etapa educativa per negociar aquest conveni autonòmic. El problema, segons el sindicat, és que les patronals Escola Catòlica de Balears, CCIP i FEPIMEP continuen prioritzant que qualsevol negociació s'ha de produir únicament dins una mesa de l'ensenyament concertat, que no representa, diuen, la realitat del conjunt de la 03. Són Pepa Ramis i Sandra Serra, representant de l'ensenyament de Comissions Obreres i l'Estell.
4: La vaga d'avui respon a la manca de voluntat negociadora de les patronals del sector. Varen tenir una reunió divendres en estat VIP intentant desarticular tot això i va haver bona predisposició de l'administració i va haver bona predisposició dels sindicats, però les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
5: Les treballadores del sector 03 demanen un conveni autonòmic. Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 03, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen. A més, hi ha l'exemple del conveni insular de Menorca, on les condicions de jornada laboral són molt millors.
3: Al voltant de 115 escoletes a les Illes han fet vaga amb un servei mínim d'una educadora per cada 3 aules, més la directora del centre. Diferents pares i mares ens han contat com han viscut amb els seus infants aquesta aturada.
6: I doncs, en el nostre cas, en Pau no ha anat avui a escoleta per també secundar aquesta vaga i donar-li importància i donar suport a aquests docents que fan feina cada dia de 7 a 5 de l'hora baixa.
7: Y ya, claro, tengo un nene de 2 añitos y también no lo he llevado a la escoleta porque como maestra pues estamos luchando porque nos bajen las ratios, pues de pareja educativa, porque nos suban el sueldo.
3: I al passeig Vara Rei d'Eivissa també es concentren a hores d'ara una cinquantena de treballadores del 03 i, a banda d'això, cal assenyalar que els sindicats, Comissions, UGT i Estell i la xarxa 03 han decidit en una reunió prèvia a aquesta manifestació convocar properes mobilitzacions de cara al pròxim curs si segueix el bloqueig a la mesa de negociació.
1: Gràcies, Lluís. En directe des del centre de Palma, on està transcorregent aquesta marxa, tornarem a connectar amb tu a les 7:30. Les patronals del sector neguen que hagin bloquejat aquesta negociació i asseguren que el problema és que els sindicats UGT, Estell i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. Ho explica el president de l'Associació d'Escoletes de la PIMEM, José Luis Picó.
8: Hi ha unes meses d'ensenyament concertat a dins el Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria. Nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
1: Les educadores de l'etapa de 0 a 3 han estat molt presents en la sessió plenària al Parlament avui, tant fora, en una protesta a les portes

0: actes de la Cambra Autonòmica on s'han aplegat un centenar de treballadores com dins l'hemicicle en el debat polític entre el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
1: Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagarse un alquiler.
2: Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a ses educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat a damunt la taula.
0: En la darrera sessió del Parlament, abans de l'estiu, Proens ha anticipat que es preparen per ser restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. La presidenta del govern ha dit que seran els tècnics els qui decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que atraurà més persones per seguir aquest fenomen natural, Marta Puyalto.
3: Proens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per fer front al repte que suposarà que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta Proens al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
4: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta i, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostè la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
2: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
3: La presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
5: Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
2: Si faré feina en l'objectiu d'ampliar la confiança dels ciutadans per continuar amb el canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
3: El d'aquest dimarts és el darrer ple fins al setembre, ja que acaba el període de sessions. El Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu. Un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
6: Aquest govern se posa en modo vacaciones on?
2: Aquest govern continuarà fent feina i jo els desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort que vostès no massifiquen.
3: En tornar al setembre començarà el compte enrere per les eleccions del maig.
0: I a Formentera, el conseller insular encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures, habitatge i la regulació de l'estany d'Espeix, projectes que ja tenen data fixada. Ho ha dit el president insular Òscar Portes al debat d'estat de Formentera, Regina Mayans.
7: Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona. Sentim el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
8: Asfaltar la carretera de Cala Saona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el govern balear de 3 milions d'euros.
7: També s'intervindrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc. Es crearà un nou carrer que connectarà l'IES Mar Ferrer amb la biblioteca i també es finalitzarà l'avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran. Tot això durant aquest hivern. Aquest anunci ha generat incredulitat entre els membres de l'oposició. Sentim a la socialista Anna Juan i a la consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer.
9: És que és un govern d'anuncis i no de gestió.
10: El que ens dona a entendre que també les promeses que ha fet per a aquest nou any estaran sense complir per final d'aquesta legislatura.
7: Demanen centrar esforços a atacar la problemàtica de l'habitatge.
9: Apenas ha parlat del problema més greu que té Formentera, que és la falta d'accés a un habitatge.
10: Els problemes més greus, com són els problemes de l'habitatge, per exemple, continuen sense solució.
7: Fins a 120 nous habitatges, assegura el president Portes, que es podran crear amb la cessió i en tràmit de 3 terrenys.
8: 120 habitatges que es podran construir en els pròxims anys.
7: L'estany d'Espeix és una altra de les assignatures pendents. La institució assegura que treballa per aprovar el reglament definitiu. Tot i això, dia 1 de juliol començarà ja el servei de barqueig.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha donat carta blanca a l'aprovació inicial del pla especial del port de l'illa.
11: L'autoritat portuària de Balears dedicarà un pressupost de 104 milions d'euros al pla especial que va començar a tramitar l'any 2018. Preveu diverses millores a les instal·lacions del port, reformes viàries al passeig marítim, la construcció i adequació d'infraestructures, noves àrees d'aparcament i la futura estació marítima de la línia Eivissa-La Savina. També es modernitzarà l'abastament d'aigua potable o s'implantarà un nou sistema de subministrament elèctric als vaixells durant la seva estada al port.
12: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: Set i 16 minuts, l'expresident del Parlament, Valtip i Cornell, s'ha acollit avui el seu dret a no declarar per presumptament haver insultat al Congrés dels Diputats el diputat de Vox, Jorge Campos. La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Palma contra la querella de Campos i espera que el tribunal es pronunciï al respecte. Carme Moreno.
13: Valtip i Cornell ha dit que la piulada que va fer a través de la xarxa X contra Jorge Campos s'emmarca dins la llibertat d'expressió i considera que no se'l pot condemnar per un delicte d'injúries a l'autoritat tal com proposa el diputat de Vox. L'investigat a més s'enfronta una multa de 30.000 euros per aquests fets. És Valtip i Cornell.
14: Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que per això és llibertat d'expressió, i igualment com record tot. Crec que d'una tassa valentia ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volem que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
13: L'advocat Josepa Rossell Folses del col·lectiu Cassandra considera que la llibertat d'expressió és més àmplia quan es tracta d'un polític, com és el cas de Jorge Campos. És per això que considera que Valtip i Cornell no pot ser condemnat per aquests fets.
0: I la PACA Francisca Cortés rebutja un acord en la Fiscalia a banda la vista oral i s'enfronta a una petició de 5 anys de presó i una multa de 5.400 euros.
11: La històrica matriarca de la droga de Son Banya torna al banc dels acusats. En aquest cas, la vista prèvia d'un judici amb 45 acusats per narcotràfic, pel qual no hi ha data. La Fiscalia els acusa de presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal i en demana 239 anys de presó.
0: I avui hi ha una nova víctima a les carreteres de les Illes. Un home ha mort i un altre ha resultat greument ferit a causa d'un accident de trànsit que s'ha produït aquesta matinada a la MA30, molt a prop de Mercapalma. El conductor ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Son Llàtzer, on es troba estable i en observació a l'espera de noves proves diagnòstiques, un fet que ha causat retencions importants a primera hora del matí. A Eivissa, un dron ha obligat avui a aturar l'operativa de l'aeroport d'Escodolà. Aquest migdia no s'ha cancel·lat cap vol, però l'incident sí que ha obligat a desviar 4 trajectes a Palma i també a Barcelona. Dani Manau.
15: El dron s'ha detectat prop de l'aeroport a 1:15. Durant 35 minuts s'ha aturat l'operativa d'Escodolà. No hi ha hagut cap cancel·lació, però sí n'han resultat afectats alguns vols, com un que havia de partir de Barcelona a aquella hora i que ha patit un retard d'uns 20 minuts. Ens ho explica l'afectada Joana Santos.
16: Y estábamos todos ahí bien preparados para partir y de repente el avión para los motores. El piloto nos dice que había un dron aquí en Eivissa y que estaba el aeropuerto cerrado. Y pienso que como unos 20 minutos nos dijeron otra vez que ahora ya estaba abierto y que qué suerte que podemos ir.
15: Segons s'ha informat a ENA, a banda d'alguns retards que no ha quantificat, només s'han hagut de desviar 4 vols, 2 que han aterrat a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal i que se n'hi ha hagut de tornar. La incidència s'ha resolt en poc més de mitja hora i l'aeroport ha tornat a la normalitat.
0: I els 48 afectats per l'incendi de Calvià no podran tornar a casa seva abans d'un mes.
11: Els reallotjats pels serveis socials varen poder recollir les seves pertinences a l'espera que durant la jornada d'avui es faci el peritatge de l'edifici sinistrat. El president dels veïns, Shane Levy, agraeix la feina del consistori, cossos i forces de seguretat, bombers i la solidaritat d'empresaris i veïns de la zona.
17: Nosotros deseamos que podamos entrar a vivir y empezar a tener una vida normal dentro de lo que cabe lo antes posible. Pero ya nos han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad y el agua, el equipo de limpieza que en teoría nos lo mandan de Murcia especializado en estos temas, han dicho que de aquí a un mes mínimo vamos a tener que esperar para poder acceder tranquilamente al edificio.
0: I es Mercadal, l'Ajuntament estudia com pot respondre davant el desallotjament massiu d'un complex d'apartaments de Ses Canaletes, on viuen irregularment un centenar de persones que, vos ho explicàvem ahir, han començat a rebre notificacions judicials perquè abandonin l'immoble. Dijous, el consistori Itzel Camarasa es reunirà amb els afectats.
18: El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament i alguns dels veïnats han contactat ja amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la passa. I viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint-hi, segons explica el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
19: Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre'ls fora. No tenen cap cobertura legal per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara doncs, els demanen el pis per rehabilitar-lo. Doncs no és el mateix.
18: Dijous tenen prevista una reunió amb el consistori, tot i que el batle ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això depèn d'altres administracions superiors. El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
0: I la crisi de l'habitatge deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. Fins al 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o bé dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i Oxfam Intermón.
11: La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa. La població jove destina de manera sostinguda entre el 40 i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per sobre del llindar recomanat. Els elevats preus de l'habitatge no expliquen per si sols aquest malestar. La precarietat i la inestabilitat laboral també pesen sobre la salut psicològica de la població jove i redueixen les seves opcions de futur.
12: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'hotel Club Cala Rajà de Mallorca ha llevat les banderoles que penjaven fa uns dies a les balconades i en què es podia llegir a Mallorca t'ho menges tot després que l'Ajuntament de Capdepera en demanàs la retirada perquè considerava que venia a Mallorca com una destinació d'accessos.
11: L'associació hotelera es desmarca d'aquest tipus de paquets turístics per a estudiants i afegeix que aquest establiment no hi està associat. La batlessa de Capdepera, Núria Garcia, diu que encara queda feina per erradicar el turisme de gatera.
20: Evidentment, això l'Ajuntament no ho pot assumir tot sol, no és una, és un programa polític, però també és un programa de societat, vull dir, hem de treballar conjuntament tant amb associació hotelera com amb bars de vespre, com policia, parc natural, guàrdia civil, i és dissenyar quina cala ratllada volen per al futur. No mirar lo que acaba, o sigui, no mirar lo que falta de legislatura, sinó mirar 5-10 anys més a vista.
11: L'hotel ha declinat fer-ne valoracions.
0: I l'Ajuntament de Llucmajor presenta en aquesta hora el dispositiu de seguretat de la policia local per la campanya d'estiu i els viatges d'estudis que inclouen un important reforç d'agents a la zona de Serenal. El dispositiu s'ha dissenyat per garantir la convivència ciutadana durant les setmanes d'afluència més alta de joves en què es preveu l'arribada de més de 1.730 estudiants. Es preveu entre dia 7 de juny i fins dia 21 d'aquest mes. Seguint aquesta presentació del dispositiu, s'hi troba Victòria Morell. Victòria, bon vespre. En quant de gens comptarà?
1: Sí, bon vespre. Doncs aquest any, entre les principals novetats, destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu i de viatges d'estudis. I responent a la teva pregunta, l'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats del municipi. A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre els menors. També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a final de juny. L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre i evitar el consum massiu d'alcohol a l'arena durant les setmanes de major afluència de joves. Sergi Torrandell és el cap de policia local de Jumelló.
21: A part tenim aquest dispositiu, aquest desplegament, perquè el que a mi ens interessa és que, per exemple, puguin anar a les zones de barges on puguin anar a la platja sense correr riscos, que no beguin alcohol i després es tirin dels penya-segats, perquè això és un risc. Doncs això són els principals retes, intentar que ells facin aquí la convivència ciutadana sense causar ni molèsties ni tenir pues, inseguretat per part dels residents.
1: Tot i que les xifres actuals estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans i la qualitat de vida dels veïnats de Serenal. Així ho ha destacat la batllessa de Jumelló, Xisca Las Colas.
22: El número d'estudiants ha baixat en respecte a altres anys, és vera que segueixen venint. És una sort que la mentalitat dels joves d'avui en dia ha canviat i ja cerquen més enllà que aquelles festes nocturnes, sinó també tenir alternatives d'esports i de cultura. Per tant, és una cosa molt a favor, però hem de tenir present que els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
1: Es preveu, ja ho dèiem, que a Serenal arribin prop de 1.730 estudiants, però també Mallorca rebrà en total un 12.000 estudiants procedents de la península. Cala Ratjada, Alcúdia i la platja de Palma també continuen sent destinacions preferides pels joves gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci, tot i que les xifres, ja ho dèiem, actuals representen manco de la meitat de les que registraven a l'illa fa 20 anys.
0: Gràcies, Victòria, en directe des de Llucmajor i el dispositiu policial que s'utilitzarà d'aquí una setmana a les festes de Sant Joan de Ciutadella es vol exportar a altres festes de Mallorca, com per exemple la patrona de Pollença o el Firó de Solla, un treball multidisciplinari que forma gens d'altres cossos està preparats en grans aglomeracions. Blai Barber.
23: Na Cristina Marquès és policia local des de fa 27 anys, ho és al poble de Sant Lluís, però també forma part del dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella, l'escoltam.
24: La verdad es que bueno, me enorgullece ver que cada vez hay más mujeres y somos más presentes en el cuerpo de la policía local. Y en la calle, bueno, tú puedes encontrar gente que habla más al compañero que a ti, pero bueno, de cada vez menos.
23: El dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella està pensat per grans concentracions humanes. Ja fa anys que es va consolidar amb aquesta metodologia i enguany la policia local de Ciutadella ha fet una formació a policies locals de Mallorca per importar el mètode Ciutadella a altres festes mallorquines com la patrona de Pollença, el Firó de Solla o les festes de Calvià. Escoltem a Miquel Moll, oficial del Cap d'Intervenció i Formació.
25: El dispositiu que feien nosaltres aquí a Ciutadella ha calat bastant i ens han demanat que anéssim a Mallorca a mostrar els comandaments d'allà de Mallorca com fan feina.
23: El món policial també atreu noves generacions, com els que fan ara el curs bàsic de capacitació. Escoltam un d'aquests alumnes.
26: He estat dins Creu Roja i és una cosa que sempre he tingut aquella cosa de que quan t'ajudes la gent tens una satisfacció. I bueno, tinc familiars que estan dins i bueno, ha estat ara de darrera hora aquests anys que m'ha llamat l'atenció.
23: Treballen conjuntament per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan.
27: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Chico, al lío, pide un crédito.
3: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
2: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
12: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a la primera vaga balears per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. A Eivissa s'han concentrat mig centenar de persones al passeig Vara de Rei, mentre a Palma han estat mig miler en una manifestació que transcorre encara en aquests moments i està arribant ja a la plaça d'Espanya Palma. Ja s'hi troba Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
4: Bon vespre, doncs ara mateix es troben les mestres i educadores en aquest final de recorregut a la plaça d'Espanya de Ciutat per reclamar una educació digna que diuen passa per les millores salarials, la regularització de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb les altres etapes educatives. Així ens ho explica una d'elles.
5: Per tant, sabrà que ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada, perquè jo, per exemple, com moltes companyes, hem de fer una feina d'hora baixes perquè no mos basta el sou per dur aquest nivell de vida que en el que vivim ara perquè estem estancades. Està tot estancat, l'educació.
4: Els sindicats Comissions, UGT i Estell i la xarxa 03, responsables de la convocatòria d'aquesta vaga a les Illes, han decidit en una reunió prèvia a aquesta manifestació convocar properes mobilitzacions de cara al pròxim curs si segueix el bloqueig de la mesa de negociació.
0: Gràcies, Lluís. Una vaga que ha estat secundada per 3 de cada 10 treballadores segons Educació i entre un 70 i un 90% segons els sindicats de tot l'arxipèlag. Ha tingut un servei mínims d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora. I la presidenta del govern, Marga Proens, ha anunciat restriccions a la Serra de Tramuntana per evitar el col·lapse circulatori per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
11: Així ho ha avançat durant la darrera sessió al Parlament abans de l'estiu, on ha explicat que s'han traslladat diverses propostes als tècnics i decidiran les limitacions que s'han d'aplicar i a quins indrets en un dia de màxima pressió turística.
6: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
11: Més per Mallorca, demana que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
0: I un dron ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport d'Eivissa durant més de mitja hora.
11: Un fet que ha obligat a desviar 4 vols i ha provocat alguns retards avui migdia.
16: De repente, el avión para los motores. El piloto nos dice que había un dron aquí en Eivissa y que estaba el aeropuerto cerrado.
11: A hores d'ara, Escodolà ja ha recuperat la normalitat. No és la primera vegada que la presència d'un dron afecta el funcionament als aeroports de les Balears.
0: I la PAC ha rebutjat arribar a un acord en la Fiscalia en el darrer judici contra el narcotràfic a Son Banya.
11: L'Audiència Provincial jutjarà pròximament Francisca Cortés i altres 40 acusats de tràfic de drogues a qui demana 230 anys de presó. Avui han comparegut en una vista preliminar a l'Audiència.
0: I Llucmajor desplegarà un dispositiu d'una trentena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran només a la zona de Serenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que ja hi fan feina habitualment.
11: El consistori preveu que entre dia 7 i 21 d'aquest mes arribin més de 1.700 joves per celebrar que finalitzen els estudis abans de l'estiu.
0: De l'àmbit estatal, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez.
11: En una compareixença, la Comissió d'Interior del Senat ha assegurat que mai ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial.
8: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guàrdia Civil.
11: També ha explicat que mai s'ha reunit amb Díez per frenar investigacions ni trames.
0: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
12: Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de la selecció espanyola que ha començat amb mal peu en el debut del Mundial.
7: El combinat espanyol no va poder passar de l'empat a 0 contra Cap Verd en el seu primer partit a la Copa del Món. El grup H, l'equip dirigit per Lluís de la Fuente, no va ser capaç de fer cap gol contra la selecció d'un país que té 94 vegades menys població que Espanya. Amb aquest empat sense gols, Espanya només suma un punt i Cap Verd suma el primer de la seva història a una cita mundialista. Escoltam el seleccionador espanyol, Lluís de la Fuente.
9: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Fíjate qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. Cero. Hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo las cosas poniendo, como ponemos siempre, el alma, el corazón y el talento que tienen estos futbolistas, pero ese es el camino.
7: La selecció espanyola ha tornat a entrenar avui hora baixa per a començar a preparar el partit de diumenge contra l'Aràbia Saudita. De fet, fa uns moments ha parlat el jugador Miquel Merino.
10: Desde luego han sido momentos de tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos. Y bueno, ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilitzar-les per al següent partit i bueno, recuperar-nos quant antes que viene lo bueno otra vez.
7: I a l'altre partit del grup, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai també van empatar, però a un gol. D'aquesta manera, els quatre equips del grup d'Espanya es troben amb un únic punt. I ahir també es van donar els següents resultats. Bèlgica 1, Egipte 1 i l'Iran 2, Nova Zelanda 2. I per avui, a les 9 del vespre, jugaran França contra Senegal i a partir de les 12 de la matinada jugarà l'Iraq contra Noruega, a les 3 l'Argentina, vigent campiona, contra Algèria i a les 6 de la matinada disputaran l'enfrontament entre Àustria i Jordània. Pel que fa al Real Mallorca, tot fa indicar que Lluís Carrión és el principal candidat a ser el nou entrenador del conjunt vermell. El club i el tècnic fa dies que negocien, segons ha pogut saber IB3. A més, queda poc perquè el fitxatge de Vedat Muriçi pel Fenerbahçe es faci oficial i el lateral Pablo Maffeo sortirà demà matí rumb a Atenes per firmar per l'Olympiacos grec. I també és a la rampa de sortida és el tècnic Martín de Michelis. S'espera que durant aquesta setmana hi hagi novetats respecte a la seva marxa al Leipzig de la Bundesliga. De fet, l'entrenador argentí és a Alemanya per accelerar aquest procés. Mentrestant, els Somos continuen a l'espera que els arribi el pagament de la clàusula de rescissió de l'argentí i avui han vist el cap de negoci del club, Alfonso Díaz, entrant i sortint de les oficines de l'estadi. A la primera federació, pel que fa a l'Eivissa, fa uns moments ha començat la roda de premsa de presentació de Michel Sanz, nou director esportiu del conjunt Pitius. I demà matí serà el torn del nou entrenador, Raúl Llona, que arriba procedent de la Cultural Gironesa. Precisament el club gironès, també de la primera federació, està molt a prop de fitxar el porter manacorí Miquel Pereira. I qui sense dubte està en moviment és l'Atlètic Balears, que l'objectiu d'assolir l'ascens a la primera federació continua reforçant la plantilla i avui ha anunciat el fitxatge de Nofre Riera. El lateral esquerre arriba procedent del Poblense i seguirà a estar sota les ordres del tècnic Costar Troia, però ara com a blanquiblaus. El club també va anunciar ahir l'adeu de Jaume Pol, un dels capitans de l'equip, després de dues temporades on ha jugat 71 partits. D'altra banda, el Poblense ha renovat el jugador Luis Montiel i ha anunciat que Gori no continuarà al conjunt pobler. I d'altra banda, el Balears femení de la segona federació ha anunciat avui el fitxatge de la defensa Elena Vives. La catalana de 24 anys arriba al club blanquiblau després de competir la passada temporada a l'Olímpic de Lleó. I un darrer apunt a la mateixa categoria perquè la mallorquina Clàudia Ensenyat jugarà a l'Elx la pròxima temporada. L'atacant Andritxola arriba procedent del Villarreal. I a la tercera federació, Penya Esportiva Sant Jordi i Arenal comencen a pensar en el debut a la categoria a la qual han aconseguit ascendir aquest passat cap de setmana. D'una banda, Alfonso Rojo, president de la Penya Esportiva Sant Jordi, té com a objectiu donar continuïtat als jugadors que han aconseguit aquest ascens.
13: Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verdinegra. Y son pues dar las oportunidades a los chicos que tenemos nosotros en la casa y que no tengan que emigrar a buscar otras oportunidades en otros clubs de la tercera división, ¿no?
7: D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant un 0-2 en contra del partit d'anada al Sant Jordi. Escoltam el fins ara entrenador de l'Arenal, Andrés Troya.
14: La verdad es que fue un partido increíble. Después del 0-2 sufrido en casa, íbamos a Sant Jordi a sabiendas de que el rival es un rival muy bueno, que tenía muchísima calidad individual y que no es fácil en un playoff conseguir tantos goles, ¿no? Y bueno, la verdad es que se dieron todas las circunstancias que se tenían que dar para que conseguir la remontada.
7: El germà d'Òscar Troya deixa l'Arenal després de l'ascens i cercarà el mateix objectiu amb el Felanitx. En futbol sala, el Palma Futsal comença a preparar la pròxima temporada. El conjunt mallorquí ha oficialitzat la sortida de l'IN i el segovià, que va arribar al club el passat estiu, se suma a la ja coneguda baixa de Mario Ribillos. El Palma farà demà matí la roda de premsa de comiat d'en dos jugadors i, a més, el president José Tirado i l'entrenador Antonio Vadillo valoraran aquesta temporada. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial la sortida de Spencer Litteson. El jugador estatunidenc ha estat una de les estrelles de l'equip menorquí aquesta temporada i un darrer punt perquè Tomeu Rigo es retira. Així ho ha anunciat avui l'exjugador mallorquí. Després de rompre's els lligaments del genoll fins a 4 vegades, el seu cos ha dit basta. L'escoltam.
15: Jo no volia prendre la decisió des del principi, però sí que el que te diuen els serveis metges i les teves sensacions pròpies, pues, al igual és un moment de tenir més cap que cor, no?
7: Tomeu Rigo va passar per Sevilla, Bilbao i Obradoiro.
0: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
17: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
12: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: La cinquena setmana de vaga dels metges contra l'Estatut Marc ha provocat a les Balears la suspensió de 133 operacions i més de 3.800 consultes i proves diagnòstiques en dues jornades.
11: Segons el Sindicat Mèdic de les Balears, el seguiment de la vaga d'avui ha estat del 70% a les consultes externes hospitalàries i del 40% a l'atenció primària. El servei d'anestèsia continua sent el més afectat.
0: Com cada dia de vaga, els metges s'han concentrat a l'exterior dels hospitals avui matí. És el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro.
18: El problema no es la ministra, la responsabilidad ya no es de la ministra, es del Consejo de Ministros, puesto que este anteproyecto que ha aprobado la ministra, digamos, con los sindicatos no médicos, es decir, ha hecho un estatuto, digamos, sin los médicos, para los médicos, y ahora está en el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, lo que ha dicho Pedro Sánchez es pasarlo a la siguiente fase, que es la fase en la cual hay una tramitación y se aceptan las alegaciones.
0: També avui hi ha hagut protestes dels treballadors de la Creu Roja arreu de les Illes Balears. A Eivissa, una quarantena de persones s'han concentrat per reclamar millores laborals davant la seu de l'entitat a Eivissa. Demanen que continuïn les negociacions per no perdre drets adquirits en els darrers anys i sous que permetin viure dignament a les illes. Gemma Guasch.
19: Que la vocació no paga el lloguer ho tenen molt clar alguns dels monitors de la Creu Roja. Atenen les persones sense sostre i cobren 1.100 euros al mes. És el cas d'Anna Natàlia García.
20: Yo soy madre soltera, tengo una niña. Es una locura.
1: cobro 1.100 euros y un mes bueno 1.300. Pago 500 de alquiler, 500 de guardería, tengo que comer, tengo que darle a mi hija lo que necessita, o sea que imagínate.
19: Els socorristes de platges es troben en una situació similar. És Nicolás Maita.
20: Imagínate que yo pago 1.300 de alquiler y nuestro salario está alrededor de 1.400 de un socorrista. ¿Ok? Entonces, es imposible con esos precios, con esos salarios, tener una vida digna. No puedes ni vivir. Entonces, al fin y al cabo, uno termina viviendo con compañeros.
19: Durant uns minuts han entorpit el trànsit enfront de la seu de la Creu Roja a Eivissa. A banda d'un increment dels salaris, en sintonia amb el cost de la vida a les illes, demanen tornar a la negociació. Protesten perquè l'entitat bloqueja l'acord col·lectiu i vol substituir el conveni propi per un d'estatal en què perden plusos i dies lliures. Silvina Carrillo es treballadora social de la Creu Roja a Eivissa.
21: Si no te puedes sentar a hablar, no puedes solucionar nada. Lo importante es el diálogo. Y ya te digo, sobre todo teniendo en cuenta que con los salarios que nosotros ganamos no se puede vivir en esta isla.
19: Les concentracions es tornaran a repetir altres dies d'aquest mes amb l'objectiu de reclamar a la direcció que torni a negociar les seves condicions.
0: I la patronal del comerç AFEDECO demana a Madrid recuperar el sistema de rebaixes estacional i recomana als comerços tradicionals endarrerir l'inici dels descomptes d'estiu de dia a dia 13 de juliol. Pimeco va més enllà i demana un pacte en les grans cadenes que diuen han d'encarar els reptes de futur i deixar enrere el debat sobre l'inici de les rebaixes.
11: AFEDECO diu que és una passa que fan per demanar a l'Estat que cedeixi les competències a les autonomies per poder tornar al sistema de rebaixes estacionals. Ho explica Antoni Vilella, secretari general de la patronal.
22: Iniciar la temporada ya con rebajas y con descuentos y con promociones pues es desperdiciar una estrategia comercial de toda la vida. Hemos emitido ya un escrito a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Comercio porque consideramos que las circunstancias en ese momento ya no se producen.
11: Pimeco demana que a les illes s'acordi una data de rebaixes per als grans comerços. Mateu Conill n'és el vicepresident.
23: Ho entenem, però el que hauríem de fer, a lo millor aquí a Mallorca i a les Balears, hauria de ser un pacte amb el grosso de dir tal dia com sense rebaixa.
12: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Petra acull en aquests moments una reunió informativa per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Son Brau, a Manacor. Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista.
11: La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, on desenes de veïnats varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública. Els opositors alerten de l'impacte ambiental que podria tenir una explotació d'aquestes dimensions, especialment pel consum d'aigua, la generació de residus, el renou i la possible contaminació dels aqüífers. També recorden que la zona es troba en una àrea vulnerable a la contaminació per nitrats i que moltes famílies depenen de pous amb recursos hídrics limitats. Mentrestant, els veïnats han iniciat una recollida de signatures i continuen organitzant actes informatius per donar conèixer una proposta que ha obert un intens debat al Llevant de Mallorca.
0: I es Mercadal ha habilitat un solar com a aparcament amb una trentena de places de vora la rotonda del cementeri de Fornells davant l'inici de la temporada turística, quan més s'incrementa l'afluència.
11: L'Ajuntament el mantindrà obert fins al dia 30 de setembre per donar resposta a l'increment de demanda d'estacionament als mesos d'estiu. Parlem d'una zona molt concorreguda amb comerços, bars i restaurants.
12: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díaz i assegura que mai ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial.
11: Així ho ha explicat a la Comissió d'Interior del Senat, on també ha aclarit que mai s'ha reunit amb Díaz a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames. No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant del cos s'ha reunit amb l'exmilitant del PSOE, el Manco, en dues ocasions, diu, per fer un cafè.
8: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
11: El Partit Popular posa en dubte les afirmacions de la directora de la Guàrdia Civil i demana, tal com fa el grup mixt, la dimissió de Mercedes González. Són Luis Javier Santamaría, del PP, i Paloma Gómez, senadora de Vox del grup mixt.
2: Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Koldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero. Nunca jamás, que luego resultaron no ser tan imperativos ni tan categóricos y resulta que no eran ni nunca ni tan jamás.
3: Quien debilita a la UCO desprotege al Estado. Quien presiona a sus investigadores se alinea con el delito. Por la dignidad de la institución y por la salud de nuestra democracia, dejen trabajar a la Guardia Civil. Y le pido de nuevo que dimita.
11: L'Esquerra Confederal ha qüestionat les trobades de González amb Díez, mentre que Esquerra Republicana ha dit que no posa la mà al foc per ningú. En canvi, el PSOE ha sortit en defensa de González i ha lloat la tasca que fa com a directora de la Guàrdia Civil.
4: Usted no ha mentido. ¿Por qué lo digo con esta claridad? Porque a usted se le ha preguntado, que yo sepa, si se ha reunido en la Dirección General de la Guàrdia Civil con Leire Díez. Y ha quedado perfectamente claro que en la dirección de la Guardia Civil usted no se ha reunido ni una sola vez con la señora Leire Díez.
11: Mercedes González ha recalcat que no ha comès cap delicte i que ni ella ni el ministre de l'Interior, Fernando Grandes Marlaska, han mentit.
0: I l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, entrarà demà per la porta principal de l'Audiència Nacional. És una petició que ha fet, que finalment ha estat acceptada. Això després que el jutge hagi rebutjat la petició de l'expresident de suspendre la seva declaració prevista per demà i passar per preparar millor la seva defensa.
11: Zapatero arribarà amb cotxe directament fins a la porta principal i s'estalviarà les preguntes dels mitjans. Aquesta mesura ja es va aplicar amb l'expresident Mariano Rajoy quan va acudir a declarar per l'operació Kitchen. Zapatero declara demà i dijous a l'audiència per dues qüestions. D'una banda, se l'investiga en el cas Plus Ultra, i per l'altra, per presumpte contraban i frau fiscal, després de la troballa de joies valorades amb més d'un milió d'euros a la seva oficina.
0: I el Congrés rebutja l'esmena de Junts i el PP per exigir un avançament electoral. La mesa on PSOE i Sumar sumen majoria alega que demanar una qüestió de confiança és una competència exclusiva del cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
11: Amb aquesta decisió queda anul·lada, per tant, la votació no vinculant on els grups polítics havien de posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. El portaveu socialista, Patxi López, titlla de covard el moviment de Junts i el PP i deixa clar que l'única fórmula posible es la moción de censura.
5: Es que esto no se vota. Para cambiar de gobierno solo hay dos posibilidades. O las elecciones, que se convocan cuando corresponde y por quien corresponde, o la moción de censura. Por lo tanto, lo que estoy viendo yo es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
11: L'esmena instava el president Sánchez a dissoldre acords i convocar eleccions. El Partit Popular insta el govern a reconèixer que la legislatura ha arribat al seu fi. És la portaveu Esther Muñoz.
24: Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
11: Des d'Esquerra es qüestionen si realment paga la pena aguantar, mentre que Vox té clar que s'ha de fer tot el possible per avançar les eleccions.
0: El jutge ordena detenir l'actriu Elisa Moulià per no presentar-se i el jutjat per declarar per la denúncia per calúnies interposada per Íñigo Errejón.
11: És la tercera vegada que Moulià està citada i no hi acudeix. L'instructor de la denúncia ja l'havia advertit que si no compareixia ordenaria la seva detenció, tal com finalment ha fet. En la interlocutòria, el jutge manté que l'actriu ha demostrat una clara i inequívoca voluntat d'evitar l'acció de la justícia. En ser localitzada, haurà de ser posada a disposició del jutjat per prendre-li declaració.
0: I a l'exterior, Donald Trump assegura que l'acord provisional de pau amb l'Iran deixa ben clar que la República Islàmica mai no tindrà armes nuclears. El president dels Estats Units ha parlat des de la cimera del G7 a França.
11: El líder nord-americà ha insistit que aquest pic al seu país no farà cap mena d'inversió ni cap pagament a Teheran. Segons Trump, el punt més important és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear. I ha llançat també un avís molt dur.
25: The one thing that's happening that's
11: Diu que si els iranians incompleixen el tractat, les conseqüències seran increïbles. A la vegada carregat contra Benjamin Netanyahu pels atacs al Líban que posen en perill l'acord de pau. Uns atacs que avui han deixat al Manco 4 morts i diversos ferits. I've had a great relationship
0: with Bibi, but now Bibi has... Precisament l'Iran ha anunciat que qualsevol atac d'Israel contra el Líban és una violació directa d'aquest acord i exigeix la retirada de les tropes israelianes de les zones libaneses ocupades. 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: aquest que sentim, Changuito, posarà la cirereta final a la Revetlla de Sant Joan de Palma de dimarts de la setmana que ve. La Revetlla, que se celebrarà al Parc de la Mà, tindrà també correfocs infantils per adults, música tradicional i ball de bot. La celebració també inclourà l'encesa del fogueró, un pregó i la participació d'una dotzena de colles i bèsties de correfoc.
1: La jornada començarà a les 8 amb l'encesa del fogueró mitjançant la flama de la llengua. 15 minuts després arrencarà un correfoc infantil i a les 9 tindrà lloc una actuació de música tradicional i ball de bot a càrrec del grup El Mallorca. Tot seguit, a les 10, se celebrarà el pregó de la festa i el correfoc començarà a les 10:30. La jornada acabarà a les 11:30 amb un concert de Changuito.
0: I d'un concert a un altre.

0: El d'Alejandro Sanz, que torna a Mallorca, ho fa més d'una dècada després de la seva darrera actuació a l'illa. Serà demà a les 10 del vespre a l'estadi de Sant Moix de Palma dins la programació del Mallorca Concert Sèries 2026. S'espera que al voltant de 20.000 persones assisteixin omplint la gespa i les grades de l'estadi de Sant Moix. L'EMT, de fet, ha anunciat que reforçarà el servei d'autobusos per afavorir el desplaçament del públic en aquest concert.
1: Al voltant de 220 persones fan feina a l'estadi de Ciutat perquè tot estigui llest. Sanz fa aturada a Mallorca dins la gira I ara què? Amb una gran infraestructura tècnica i humana i amb una producció dissenyada per a grans estadis. Segons Miqui Jaume, el director del grup Trull, qui organitza el concert del madrileny, ha explicat com una desena de tràilers de gran tonatge han transportat fins a l'illa tot el material.
2: Tenim bon dia, han arribat totes els tràilers, tot el material, estem ja més de 200 persones fent feina, o sigui que tot funciona, tot va en marxa per tenir un gran dia demà. Aquí en Alejandro gira en Espanya 9 tràilers, 3 d'ells elèctrics i van en tot el material tècnic audiovisual. Nosaltres d'aquí doncs, podem tenir lo millor 4 o 5 tràilers més d'infraestructura de Trull.
1: Des de les 5 de l'hora baixa hi haurà una fan zone en els accessos a l'estadi Mallorca i les portes del recinte obriran a partir de les 8 del vespre. En aquesta nova cita de Sanz amb el seu públic de Mallorca, més de 10 anys després, el cantant oferirà un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum, que inclou una col·laboració del mallorquí Relsby.

0: Un concert que serà a l'estadi de Son Moix a Palma a partir de les 10 del vespre. I Eivissa es converteix en l'epicentre de l'art contemporani amb la 5a edició de Can Art Fair. La Fira d'Art Contemporani acollirà per 5 anys consecutiu les novetats de galeries i artistes nacionals, també internacionals. Serà al Palau de Congressos d'Eivissa.
1: Es convertirà en punt de trobada per artistes, col·leccionistes i aficionats arribats de diferents indrets del món, com Xangai, Mèxic o el Brasil. Els organitzadors s'han mostrat satisfets per la continuïtat d'aquesta fira i han destacat la diversitat amb diferents propostes d'aquesta nova edició. Sergio Sancho és director de Can Art Fair Ibiza.
2: Georgina Pounds, por ejemplo, pues es una galería mexicana muy potente que viene, o Patricia Lowe desde Gasta, creo que son dos nombres que hemos venido a sumar muy interesantes, pero Verbe, que viene desde Brasil, que yo creo que es una galería también a tener en cuenta. Pero luego galerías como Rutowski, Gaderin, Droste, que siguen repitiendo.
1: En total, 37 galeries presentaran les noves tendències d'art del 25 al 28 de juny.

I acabam amb part de l'agenda cultural de gran nivell, com els Mama King, el Sean Rock cada dilluns, també els cicles amb els directors del Riff, els Gremi, que són els dimarts i que aquesta setmana duen el Hayden Riders, i dimecres a Safonda, ja el seu team de fons, és Nico Demus.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 16 de juny, en què més de mig miler de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten des de les 6 de l'hora baixa a Palma. A Eivissa també s'han concentrat mig centenar de persones en el primer dia de vaga a les Illes per exigir un conveni autonòmic propi que reculli tot un seguit de millores laborals i salarials. A la plaça d'Espanya de Palma s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Ha finalitzat ja aquesta mobilització?
1: Bon vespre, doncs just conclou ara la manifestació aquí a Ciutat amb una performance en què les mestres i educadores s'han assegut tapades amb venes els ulls i els plors de diferents infants reproduïts per uns altaveus. Les treballadores de les escoletes 0-3 fa mesos que exigeixen una mesa pròpia i específica d'aquesta etapa educativa per negociar aquest conveni autonòmic i confirmen que no aturaran fins a aconseguir-ho.
2: Bueno, jo crec que la manifestació ha anat bastant bé, totes estem d'acord amb el que reivindicam i crec que és una cosa tan important i estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
1: Una vaga secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les treballadores en el conjunt de l'arxipèlag, segons els sindicats Comissions Obreres UGT i l'ESTEI.
0: Unes dades diferents de les que ha donat la Conselleria d'Educació, que xifra aquesta vaga secundada per un 30% de les treballadores. I la presidenta del govern, Marga Proens, ha anunciat restriccions a la Serra de Tramuntana per evitar el col·lapse circulatori per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Neus López.
3: Així ho ha avançat durant la darrera sessió al Parlament abans de l'estiu, on ha explicat que s'han traslladat diverses propostes als tècnics qui decidiran les limitacions que s'han d'aplicar i a quins indrets en un dia de màxima pressió turística.
4: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
3: Més per Mallorca, demana que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
0: I un dron ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport d'Eivissa durant més de mitja hora.
3: Un fet que ha obligat a desviar 4 vols i ha provocat alguns retards avui migdia.
5: De repente el avión para los motores, el piloto nos dice que había un dron aquí en Eivissa y que estaba el aeropuerto cerrado.
3: Hores d'ara, Escodolà ja ha recuperat la normalitat. No és la primera vegada que la presència d'un dron afecta el funcionament dels aeroports de les Balears.
0: I l'APAC ha rebutjat arribar a un acord en la Fiscalia en el darrer judici contra el narcotràfic a Son Banya.
3: L'Audiència Provincial jutjarà pròximament Francisca Cortés i altres 40 acusats de tràfic de drogues, a qui demanen 230 anys de presó. Avui han comparegut en una vista preliminar a l'audiència.
0: Una data que per ara encara es desconeix d'aquest judici. I Llucmajor desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran exclusivament a la zona de Serenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que hi fan feina de manera habitual.
3: A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà, per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors. Sergi Torrandell és el cap de la policia local de Llucmajor.
6: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho amb garanties i amb seguretat.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat estar implicada en el cas Leire Díez i ha assegurat que mai ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. Ho ha fet en la compareixença a la Comissió d'Interior del Senat. 8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: Qui se'n recorda de Son Cervera per Sant Joan?
1: Molta gent.
2: En Jordi Suárez.
1: Total de 11.000 cerverins que hi viuen.
0: Bé,
2: està molt bé.
0: Toni Guiscofre, què dius? Sí.
3: No, que jo he anat a Cerveren de Sant Cervera.
0: Bé, tu, si el TikTok que era dels 11.000 seguidors hi ha anat, es carbera. Bé, i a part d'això, avui en Xavi s'ha il·luminat i té una proposta per fer a l'ens públic.
2: Aquí tenim un senyor, que és en Toni Guiscafré, que és francament una estrella. Toni?
3: Bueno, no ho sé.
2: Jo crec que sí, Toni és una estrella. I jo li propos fer un vídeo d'aquests que va pels pobles i cercant frases de retruc. Això no faig aquesta proposta formal.
0: Frases d'exemple, per exemple,
2: ten fred i l'estranyes culet.
0: Ah, ten gana i de mossegat una cama.
2: Què passa? Una mula per sa plaça que menja carabassa davall una quartassa mentre canta una cançó.
0: Toni, què t'assembla aquesta?
2: De què has berenat?
3: Aquesta és bona, però un poc.
2: Què has menjat per berenar?
3: Ah?
2: Què has menjat per berenar?
3: Jo.
2: Una sobrassada calenta que m'arregordi dins el ventre com un cavall escaldat. Ah, no, Bernat.
3: Això és massa llarg.
1: Sí, pues aquesta no. Aquesta no té...
2: Bé, quina
1: no
2: sabeu?
1: Oi, ja s'ha de tenir set, pixa i veuràs fred. Aquesta...
3: S'ha de has de venir, si te diuen bon caga l'amo del forn.
0: No era allà on caga Sant Ramon?
3: També, he sentit ses dues.
2: I s'ha de pujar aquí...
0: I veuràs per topi.
2: Això és de retruc?
0: No ho sé.
2: Bé, Toni, que t'encoratgem a fer aquest vídeo.
0: Què trobes?
3: Ho trob una molt bona idea.
0: Molt bé, Toni.
2: Vos posaràs en els crèdits, així o així?
3: Clar, hombre.
0: És que si haguessis anat viu, el vídeo ja el tindries ara fet. És vera.
3: No puc ser totes les bandes.
0: També és vera. Bé, Toni Guiscofré, gràcies. Deixa'm partir cap a on vius, cap de Pere.
3: Sí, anava a dir una...
2: Què anaves a dir?
3: No, però millor no.
0: Millor
2: per
0: no.
2: Què no? Per què no?
3: És a dir, quan diuen gràcies.
2: Ah, no, aquesta és bona, aquesta te la truc. No. Està justificat avui.
0: Gràcies, Toni.
3: T'escoltes a passes.
2: Molt bé.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: I un dia més hem de dir que es compta enrere per acabar el curs. Ja se va fent cada vegada més petit i per això avui hem de donar la benvinguda a la nostra mestra il·lustre de capçalera, na Margalida Estelric. Margalida, com estàs?
1: Ei, bon vespre, molt bé.
0: Ja tens coloreta de pell, de peu a punt a les vacances.
1: Sí, tenc coloreta de jornades multiesportives en el sol durant 3 dies.
0: És el que té final de curs, poca aula i molt de pati.
1: Clar, i molt de jocs i molt d'intentar canalitzar eufòria.
0: Exacte. Bé, hi ha una setmaneta intensa, no, Margalida?
1: Sí, ara ja acabam de fer les darreres coses, però encara en aquesta setmana hem d'acabar de confitar tot. Tenim graduacions, fi de cursos, sessió d'avaluació, jornades multiesportives, com ja he dit, i també tot això lidiant amb aquesta calor que no mos ho posa gaire fàcil.
2: Ja, i és veritat que no fa gaire gola, però avui Margalida mos vens amb una sorpresa molt ben acompanyada. Què se deu això?
1: Bé, avui m'acompanyen un remell florit de nins i nines de 6a de primària, perquè dins aquesta voràgina de final de curs ells acaben de realitzar el seu primer viatge d'estudis.
0: Viatge d'estudis, qui se'n recorda? Voyage. Joel, Nura, Lida, Max, com estàu?
3: Molt bé.
0: A veure, men, vos saludarem un per un. Joel, com va?
3: Molt bé, però estic un poc trist perquè ja no farem postteatre en Demarga.
0: Oh, clar, és el que té arribar a final de curs. Ho enyoraràs?
3: Sí.
0: Però en l'estiu no faràs qualque funció així per la teva família o qualque cosa?
3: No, faré funcions per jo mateix, venir-me a la piscina.

0: Ah, molt bé, molt bé.
1: També tenim en Max. Hola, Max, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Què tal aquest final de curs?
2: Bastant bé.
1: Bé, molt bé. I na Nura com està?
3: Bé, va bé.
1: I na Lida?
4: Molt bé, un poc trista perquè el viatge que veurem primària.
1: Oh, i l'any que ve institut.
4: Sí.
1: Oh, anireu tot quatre en el mateix institut?
5: Sí.
2: Supos.
1: Tanta sort que no vos separau. Que bé. Mm-hmm. Escolta, Margalida, viatge d'estudis. Un tema. Després direm, Simona, recordant del nostre viatge d'estudis. Però organitzar un viatge no deu ser gens fàcil per mestres.
6: Ni és fàcil... Ni a més, al contrari que molta gent se pensa, com a mestre, no cobres aquests dies que te'n vas de casa teva, ni tampoc doncs dos dies abans de partir, ni doncs zero durant el viatge, però clar, només de veure'ls disfrutar a ells, ja t'ho paga.
7: Però a veure, com funciona exactament això de preparar el viatge?
6: Bé, d'entrada, el viatge ja ha d'estar a dins la programació del curs, però la primera passa és decidir el destí. I ja vos dic jo que cremam un alt tant percentatge de salut mental del cos de mestres a les propostes de destinacions i les votacions que venen després. És el nostre dat de Sant Bala particular. Penseu que estem en el 2026. Tenim intel·ligència artificial que mos fa la decoració de la renda, cotxes que gairebé volen... I ja no podem proposar anar a una granja escola a veure munyir una vaca.
8: Clar, i també és vera que aquests nens i nines tenen 12 anys, que miren TikTok i són de ser tecnològica les totes. I no ho sé, però jo, tu me corregiràs, però per aventura ja no volen veure coses de l'edat mitjana. I ja veig que gairebé t'haurien d'enviar un corresponsal de guerra per cobrir les primeres reunions.
6: Bé, sí, tant no t'ho dic, però que ha canviat, sí. Abans el problema era si el nen s'enyorava o si es feien pipí a la nit. Ara la decisió del lloc és el Fòrum Econòmic de Davos.
1: Per què ho dius, Margalida? A veure, on volen anar de viatge els infants d'avui en dia? Bé, és preadolescents, perquè aquí mos agraden les dades, ja ho saps. Què demanen avui en dia els al·lots que just acaben de fer primària?
6: Mira, tenim bàsicament tres tendències molt definides. La primera és de les famílies modernes que se pensen que perquè està en l'àrea de la globalització anar a un viatge d'estudis de CISA es fa un Erasmus Premium. I te diuen alegrement, i per què no anem a Londres? I així practicant-se anglès? Però és que... tu tens ganes de dir-li, senyora, el poc anglès que saben aquests nins són els insults dels streamers i demanar un McFlurry en el McDonald's. A més, imaginant el que suposaria gestionar 30 passaports en el post-Brexit, ni unes oposicions de notari, ja vos ho dic.
8: Home, i també que és inflació pels núvols i anar a Londres, ara per ara, requereix gairebé demanar un crèdit a Cofidis només per pagar el bitllet de metro de Heathrow. Descartada, vols internacionals també, d'on per fet, i quines altres tendències hi ha, Margalida?
6: Hi ha sempre la facció de retorn a la natura.
1: Ufa, que m'agrada. Un viatge d'estudis de natura.
6: Sí, sí, això ho solen proposar aquestes famílies amb una sensibilitat ecològica i tal, i solen proposar, per exemple, anar a una reserva de la biosfera en els Pirineus, en rutes de senderisme, menjar ecològic i dormir en cabanes fetes amb fusta reciclada. Tot
1: això també té els teus riscos, eh? Que si... No ho sé, una torçada de turmell, una picada reacció al·lèrgia,
8: sí.
1: Un incident, Déu vulgui que no.
8: Bé, tot pot passar, no ho sé.
6: Sí, però imagineu, a més, que mimetitzin i se transformin en els personatges del Senyor de les Mosques i se comencin a caçar entre ells en llances fetes de pi.
9: Sí, podria sortir un desastrós. Però bé, finalment supos que la proposta més secundada pels nins i nines és, òbviament, PortAventura.
1: Home!
9: És gran.
6: Ui, sí, 3 dies a PortAventura. Això per als mestres no és un viatge d'estudis. Això és una sentència mort preventiva. Pues imagineu un mestre havent de fer recompte de nins i nines a la sortida dels Furious Bacus, amb 30 preadolescents plen de begudes energètiques i gominoles fins a les xeres. Això hauria d'estar tipificat en el Codi Penal com a sistema de tortura.
1: A veure, demanem en els protagonistes directes, Max, Joel, Nura, Lida... Quines propostes vareu fer vosaltres? On volíeu anar? Després m'ho direu on heu acabat anant. Però quines propostes vareu fer per viatge d'estudis de final de primària, mem?
4: Hi havia Pirineus.
1: Sí.
4: Després hi havia Delta de l'Ebre.
1: Què més, Joel?
2: I on hem acabat anant, que ha estat Madrid.
1: Ah, i d'ha una bona diferència, perquè Madrid ciutat... No, és Delta de l'Ebre.
2: De fet, la votació general va guanyar Madrid en tots els vots, menys un, que va ser d'en Mats, que volia anar a Delta de l'Ebre.
1: Mats, tu ets el díscol, el que diu el contrari que la resta. Perquè volies... que t'estimava més.
2: Pues...
1: perquè volies Delta de l'Ebre i no Madrid?
2: Pues perquè a Delta de l'Ebre, primer, mos van xerrar bastant poquet a la reunió per decidir el viatge. Mos van xerrar molt poquet des Delta de l'Ebre i dels Pirineus. L'altre va ser quasi tot Madrid.
1: Tu creus que la gent volia anar a Madrid? Que hi va haver manipulació?
2: Un poc.
8: És a dir, en Max, tu, el que no volies era anar a Madrid.
1: I la gent per què volia anar a Madrid?
8: Altres bandes t'anaven bé.
1: Per què volíeu anar a Madrid, vosaltres?
2: Generalment,
1: no?
2: Per futbol.
1: Ah!
2: I també, tampoc és que hi hagi ja molta gent que vulgui anar a les Pirineus i a Delta de l'Ebre. A més, que els mestres tutors, tots tres que me'n van acompanyar en el viatge, justament eren de Real Madrid, tots tres.
1: Ah! Ah!
8: Per ventura, aquí hi havia un poc de manipulació. Però, bueno, en qualsevol cas, tot això, vareu tenir un debat i vareu triar les opcions, vareu exposar el que pensàveu.
1: Escolta, jo vaig anar a Puigcerdà, a Andorra. Era una mica d'alta estil Delta de l'Ebre, rafting i aquestes coses.
4: Jo també és que ja havia anat en els Pirineus, això.
1: Ah. I tu, Núria, què en penses?
5: Jo també m'agradava més la opció de Madrid.
1: Per què?
5: Per les cares que faríem. I...
1: Vosaltres no m'agradava anar de viatges d'estudis.
9: Jo vaig anar a PortAventura, de fet.
8: Sí, jo vaig anar...
1: Pobres mestres.
8: És que no me'n recordaré. No sé, per mi era Canterbury.
1: Aquí és escola bona, és a tu.
8: Per mi era Canterbury.
1: Com se nota aquí a casa bona. Jo anant a Puigcerdà.
8: A Puigcerdà, bona, escolta, també està molt bé.
6: Jo a primària no hi vaig anar perquè estava castigada.
1: Margalida, quin exemple.
8: I què havies fet?
6: Això no ho diu. Però després de l'institut sí que vam anar a París. I també va ser molt
8: bé. A París, bona, també està molt bé. Però bona, Margalida, ara ja han triat destí i ara xerrem precisament d'això de quartos, perquè tradicionalment per pagar el viatge venien tíquets d'una panera per Nadal o feien qualque sorteig, però com se fa ara, 2026, a les escoles, per recaptar d'òberets?
6: Bé, si deixam entre parèntesis un cas aïllat d'un alumne que va venir amb una presentació de PowerPoint a proposar que l'escola invertís en criptomonedes per fer un per tres abans del mes de maig i que li van haver d'explicar que l'únic que farien seria un per tres de pèrdues i que acabaríem anant d'excursió en el Puig del Calvari que està junta a l'escola amb una bossa de pipes, llevat d'això...
8: Van forts, eh? És a dir, sí. Entenc que s'ha d'estimar la proposta. També.
6: Sí. Llevat d'això és que varen fer la clàssica paradeta de pastissos i begudes en el festival de Nadales i després a la fira del poble. Però de manera voluntària, ja que no tothom té disponibilitat i qui participava era qui se repartia els quartos.
1: Típica banda de coques,
9: eh? Exacte.
1: Però viatge d'estudis, sí.
9: I supos que s'ha adaptat aquesta oferta de pastissos en els nous gustos nutricionals. Okay.
6: Clar, abans anaves amb la cotxa magdalena de tota la vida, de la padrina, i ara no, ara hi ha pastís de pastanaga sense gluten, brownies, galetes veganes sense fruissets, amb fruissets, cotxa de fruita... Però, al cap i a la fi, sabeu què passa? Que els ingredients i la feina costen més que el que es recapta. Però bé, així tu veus que els nens fan pinya, que participen i que fan feina per una causa, i això és important.
1: I paperetes, Margalida, no n'heu venudes?
6: No, això no n'hem fet, perquè ja n'hi ha tants que juguen a futbol, que juguen a bàsquet i que els clubs ja els donen paperetes per Nadal, que ja és massa.
1: Clar. Una cosa, en les paperetes et set amb bisum, vosaltres no heu venudes, no?
4: No.
1: Perquè l'altre dia me varen venir dues nines a Bunyola i vaig dir, no, vos puc fer un bisum?
9: Però...
1: No va colar. És igual. A veure, en els nins i nines que tenim avui aquí a l'estudi, què heu fet vosaltres per recaptar d'obvés per viatge d'estudis? Joel?
2: Jo, no sé, els he anat ahorrant de fa temps, però lo de vendre coques i tot això no, perquè és una feinada i al fi i al cap els ingredients també valen el seu d'obvés.
8: Això és vera.
1: No tant com el viatge d'estudis, Joel, és una excusa.
2: Ja. Però si jo ja està 10 euros en fer un dobbés i se tarda la venda de 5...
1: També és bo.
8: Home, no sou un negoci de peix frit.
2: Claro.
1: I vosaltres, Lida?
4: Ja sé que he anat a la posadeta de coques a vendre.
1: Molt bé. I qui li va fer la coca?
4: La meva padrina.
1: Ah, veus? I tu, Nura?
5: Jo he anat a vendre coques perquè jo tenc un predí
0: que li agrada fer experiments a la cuina. Uh-huh. El 99,9% dels pits surt molt bona, menys una coca d'arròs, que això és una història.
1: Coca d'arròs.
8: Un bon experiment.
1: No passa bona, més o manco.
0: No.
9: Però, i la perdeta on la col·locau? O una fira?
6: Sí, sí, bé, se demana permís a l'Ajuntament, a la fira, i normalment se'ls a la fira del Prevebord, que és la més grossa, que se fa a la nit, i les diferents escoles munten la seva paradeta amb begudes, amb això.
9: Perquè és vera que això de vendre pastissos, si de cop ve molta gent, pot ser un estrès. Vull dir, perquè jo m'ha passat, jo sisè, va començar a venir gent del poble, allà a la plaça, i jo
1: estrès,
9: flipava.
1: Estrès total.
9: Deia, mare meva, sa mare... No sé si vos ha passat, o ha estat tranquil·la.
4: Nosaltres un dia, la fira del Prevebord, se mos varen que vas a Escòcia.
1: I tu, Max, has participat en qualque cosa?
2: No, ja va recórrer a l'estratègia clàssica de... Ai, Pedri, que me donaries dos vespres pues viatges.
1: Això està molt bé, això està molt bé. Bé, en el final heu dit que vareu anar a Madrid, Margalida.
6: Sí, perquè la veritat és que era una oferta molt completa. Així, les famílies més tradicionals, que els agrada la part cultural, estaven contents perquè anaven en el Museu del Prado i veien les menines i diferents quadres així coneguts. Els més esportistes estaven encantats, perquè, clar, no hi ha reclam com el nou Santiago Bernabéu, que ja no és un estadi, és un centre comercial hipertecnològic, amb tot allò, la gespa retràctil, i a més també van tenir la possibilitat de seure a la banqueta, allà van ser un Mbappé i tota aquesta gent. I a més, després hi van afegir un dia d'esport d'aventura a Torrejón de Ardoz, que, clar, va acabar de completar tota l'oferta.
8: Però, Nin, compteu-vos vosaltres, quines coses vareu fer, Nura, per exemple?
0: Vàrem anar al Bernabéu i justament hi havia obres, però no eren les mateixes que hi havia en el Museu del Prado.
1: No.
0: I en el Museu del Prado que havia quadres, molts, que no s'arribaven a acabar.
1: No. Què més?
4: Després també un pit vàrem anar a un zoo i un par d'aventures també un dia vàrem anar.
1: Quantes coses, Joel?
2: No. A mi me va agradar molt anar a la bolera, me va encantar, aunque no se me dona gaire bé, però és una experiència més.
1: Això és fantàstic. I Max, a tu què te va agradar?
2: Jo...
1: Tu que no hi volies anar?
2: Bueno, jo ho deia per anar a la natura, així que el zoo del tercer dia me va agradar bastant.
1: Molt bé, molt bé. Ja tenim destinació, Madrid, mitjà de transport, clar, logística. Margalida, com a mestra i mare.
6: Clar.
1: La motxilla, la maleta, les mudes.
6: Això ja bé, mos varen fer una reunió i el mestre m'ho va explicar més a manco tot allò que necessitaven, que havien de dur. I, clar, han de dur pijama, mudes de roba per 3 dies, els estris de neteja personal, sabates de recanvi, però sempre demanam als mestres un cop i un altre, per favor, que tot duguin nom posat. Però això no passa. I, clar, per exemple, tenim camisetes corporatives de Sant Jordi i tal, i tothom té la mateixa. I tothom de la mateixa talla. I llavors això se fa un poc complicat. I, a més, ara s'ha posat de moda que les mares o els pares posen diguen cada muda de cada dia dins una bossa. O sigui, la bossa del primer dia, la bossa del segon. Clar, això facilita molt les coses, perquè així evites aquelles combinacions de roba que feien ells pel seu compte, que quan a casa veien les fotos feien que duies! I a més nosaltres no els deixàvem dur mòbils. En tot cas, el que podíem fer era que el donaven al mestre i el mestre el guardava, i al vespre, si volien telefonar a casa seva, els ho deixava aquell moment i després el tornava a tenir ell, i així podien descobrir aquestes pantalles precioses i canviants que se deien finestra.
1: Què vols dir, Mats?
2: Que bueno, només se van quedar els primers moments del primer dia. Els altres moments, o almenys amb el meu, me'l van deixar tenir la nit del primer, tot el segon i el tercer dia.
6: Però no el vas fer servir.
2: No.
1: Molt bé, Mats. Hi ha un tema en els viatges d'estudis, que és dormir. Clar. Aina, Núria,
8: se posa
1: la massa boca. Que te fa tanta gràcia, Núria? Amb qui vas dormir, tu?
0: Jo aquí tenc una de les meves companyeres d'habitació.
1: De Lida, molt bé.
8: Quina vareu passar bé?
0: Me n'anàvem a dormir un petit, sí.
1: Que fèieu, xerràveu?
4: Sí.
0: Se xerraia molt passada d'abans.
1: Més que se sona,
9: però crec. Després no contareu els dies. Després, a més, feis un munt de coses.
4: Lo pitjor és que m'aixecaven després de ver les 7:30.
9: Mare meva.
1: Clar, Margalida, tot això és difícil de controlar.
6: Clar, allà els mestres el que fem són el mètode clàssic de control de passadís estil servei secret. Entre els mestres en cadires, al mig del passadís de l'hotel, armats amb un cafè i amb una cara de pots a mig, que és primer que guaiti de l'habitació, torna a entrar de cop.
1: Ja veig que el manco, l'essència dels viatges d'estudis, se manté intacta i supos que aquest viatge a Madrid ha estat estancament d'una etapa vital per en Nanur, en Elida, en Mats, en Joel i tots els seus companys abans d'anar-se'n a fer ESO, Margalida. És important, eh?
6: Sí, sí, a més, clar, en aquest viatge és quan realment ells se troben, fan pinya, connecten, tot i que juguin i facin altres coses durant el curs, clar, les relacions s'intensifiquen. I tot i que els mestres en tornar necessitarien 3 setmanes de vacances un monestir de clausura que no tenen, és preciós veure com riuen les il·lusions, com s'ho han passat i com ho viuen.
1: Bé, ara mos han fet un petit spoiler de xiu-xius amb això d'en qui varen dormir i què varen fer vespre, però ara en tornar mos heu de contar xiu-xius dels viatges d'estudis, de banda veres, eh? Mos ho prometeu?
2: Sí. Bueno, sí. Nosaltres de l'habitació vam veure una cosa des de la finestra.
1: No mos la contis. Ara ho sentirem, Mats.

0: La situació, David contra Goliat, el dron que paralitza tot un aeroport.
1: Bon dia, som en Quique, jo escolto. I pum!
2: Un dron ha obligat a aturar durant 35 minuts l'activitat aèria de l'aeroport d'Eivissa avui migdia.
0: Per seguretat s'han suspès temporalment els enlairaments i aterratges després que l'aparell fos vist prop de les pistes. La incidència ha afectat 4 vols comercials. 2 avions han estat desviats cap a Palma, un altre cap a Barcelona i un quart vol, que anava cap a Eivissa, ha hagut de tornar al seu aeroport d'origen, també a Barcelona.
2: Després de comprovar que ja no hi havia perill, l'aeroport ha recuperat la normalitat. Els drons no poden volar a prop dels aeroports perquè poden posar en risc la seguretat dels avions.
1: Bon dia, som en Quique, jo escolto. Pzzz, i pum!

0: IB3 Radio és cultura.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caib.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
11: Em doneu-vos permís per començar el replec?
12: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
11: Així ho faré.
10: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
13: Xiu, xiu!
14: Hola, sóc en Marc i dedic la cançó a Xavier, el tècnic de so, en el meu amic Xavier. Vinga, un beso.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i som aquí en Nura, en Elida, en Joel i en Max, que mos conten el seu viatge d'estudis en Margalida com a testimoni. Margalida, jo no sé si ara voldràs sentir el que expliquen, no sé, perquè ara venen els xiu-xius dels viatges d'estudis. No sé si són aptes per mares, pares i mestres.
1: Clar, estic un poc assustada, veurement, que contaran.
2: Per aquí riuen. Nunura riu molt.
0: Sí, té moltes rialles, Nunura. Bé, Max, tu volies contar una cosa que havies vist per una finestra, que jo estic assustada.
3: Bueno.
0: Com? Digues. Te va fer molta gràcia, però el que faig.
3: Hi havia... És que me fa molta gràcia la situació.
2: Amen.
3: Mirant per la finestra, a veure un poc les... que podíem veure.
4: Les vistes de Madrid.
3: Exacte. I veiem una finestra un poc més a baix d'uns altres pisos. Una dona... que se començava a desvestir. I el companyero X, quan van dir que hi havia una dona desvestint-se, se va fugar a la finestra i se va aferrar.
0: Bé, això són coses que poden passar mirant per una finestra, clar que sí. O no, Margalida?
1: Clar, això els mestres no poden controlar.
0: Clar, no poden controlar en això.
3: Va estar una bona estona sense moure
0: sa cortina. Clar, se va despistar i va començar a desvestir-se. Clar, no hi pensava, que era un edifici.
3: No, és que directament va obrir sa cortina, se va començar a desvestir i me vaig enterar que havia tancat sa finestra per Nequis, que va dir.
0: Nequis.
2: Que s'ha aferrat a la finestra.
0: Nequis. Va anar viu. Escolteu, confessau, quantes hores heu dormit en total en aquest viatge? Sinceritat absoluta. Nura, jo crec que tu poques.
5: Nosaltres, l'habitació, com antes he dit, la xerrera mos passava davant. Una començava a xerrar i després, en el final, van dormir molt poques hores.
0: I una cosa, Lida, o Joel, vos canviàveu d'habitació? Feu intercanvi? Anàveu tots a una?
5: Qualque pit sí.
4: Sí.
0: Però això estava permès o no?
4: Sí.
2: No. Que xerri no, Margalida.
4: Depèn de l'hora.
6: Si no se'n donen compte els professors...
4: A les 12 no, però abans podia.
3: Tenim...
1: Bueno. Però la meva pregunta és, a les 12 també vau canviar d'habitació?
4: No.
2: T'han aplegat, no?
4: Jo, almenys jo no.
3: Bueno. El segon dia, que vam arribar de vegades la una, sí que va haver canvis d'habitació, però, home, com cada dia. I el pitjor, sabeu què era?
2: Què era?
3: Que un company nostre se'n va anar a una habitació... plena de nines, i se va quedar ja una bona estona que no sortien.
0: Aquestes coses passen en el viatge d'estudis,
1: sí.
0: Max.
1: Sí.
3: I aquest no era Nequis,
0: era un altre. Era tot sabassadari, ho sé cert. Escolteu, i aquestes habitacions, com estaven d'endreçades?
3: Ai,
0: fatal,
3: Dios.
0: Estic segura.
4: Bé, jo crec que era que ho tenia tot un poc ordenat, perquè hi havia... A les guiteres hi havia calaixos, tu podies ficar la roba. I jo, segons si havia utilitzat la roba o no, la ficava a la motxilla o en el calaix. Si encara no l'havia utilitzat, estigués a la motxilla.
0: Molt bé, Joel, l'organització.
3: Jo he de dir que, mem, pareix que ho tenia desordenat, però tenia lo de bossa, lo de motxilla, motxilleta i les juguetes que me comprava, que van ser moltes, en el primer i segon dia...
0: Sí que te va donar euros el primer dia. Que te compraven moltes juguetes.
3: Deixa'm dir-te, el padrí no me'n va donar. Ma mare me va donar... No, sí, el padrí me va donar 10. La meva padrina 10 en 5 i 5. Ma mare me va donar 50.
0: Bueno,
3: i la meva...
2: Xiqueta.
3: I la meva padrina jove, que va anar de viatge d'estudis antes que nosaltres, perquè també és mestre, el Joan Capó.
1: A Porreres. El mestre Porreres.
3: Sí, també de Joan Capó. Pues...
0: Un parell més.
3: 100 euros.
1: Però no tots en vares d'un, aquest 100.
3: No, els vaig guardar.
0: A veure, Lida, tu, que aixeques la mà?
5: Ah, no.
0: Estava ordenada la teva habitació?
5: Sí, més a manco, sí. Qualque pi per dir en qualque cosa, però...
0: I quina norma vos ha costat més complir?
4: S'ha de no córrer pels passillos.
0: Ah, és que aquesta, clar.
4: S'ha d'anar a dormir d'hora.
0: I qualcú ha quedat adormit i gairebé sense berenar o no?
5: Un dia, bé, on havíem anat a dormir tard i després es dematí ben pret, la mestra va venir a tocar la porta i ningú li contestava.
0: I volvava a despertar?
5: Sí.
3: Nosaltres teníem una alarma. Bueno, alarma.
0: A veure, quina alarma era, mans?
3: Ni grèguem i li pegava enyorança.
0: Oh.
3: I se n'anava a dormir en la mestra. Mm. I el dematí tornava a la nostra habitació i mos despertàvem. L'únic que nequis se despertàvem i despertàvem en Joel. I en Joel
4: el primer dia a les
3: me despertava
4: 20,
3: a mi.
4: A les 7 i 29, me'n record, me va despertar. I jo dic, com he despertat? I ja no sigui hora de aixecar-se. M'havia aixecat amb una mala llana i me diu, Joel, quina hora és? I jo li dic, mira el rellotge, i era a les 7 i 29. Ai, que mos havien d'aixecar a les 7 i mig. I dic, menys mal, perquè si m'hi he aixecat a les 6, jo ja no m'ho torno a dormir. Ja ha estat una hora i mitja que no he aprofitat per dormir.
0: I quin dels llocs, ara ja a Madrid, vos va agradar més? Lido.
5: A mi és Parc d'Aventures.
0: Molt bé.
5: M'ha encantat.
7: Ja crec que Icona.
0: Què és això?
7: És com un lloc... Un museu que hi ha com una piscina de boies enorme, com una cosa molt intel·lectual.
0: Vareu fer moltes coses. Tu ja has dit el zoo, Max?
7: Sí.
0: I tu?
4: La bolera, que m'ha encantat.
0: Ah, sí, la bolera, és vera. I la cosa més estranya o divertida que vos hagi passat?
7: Pues... Bueno.
0: Veig que moltes.
7: Han xerrat de nequis i es canviazo.
4: I ara sí. Hauríem de xerrar de les tuberies.
7: Sí, perquè... la sorpresita... d'hotel.
4: Jo vaig entrar en el baño i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària. I tothom afirmava que mai ningú havia fet...
7: Com aquest micro, com aquest micro. I el pitjor sabeu què era?
0: Què?
7: Mos han despertat. Van primer un, nequis primer, després jo. No hi ha res, no fan res.
4: I després
7: entra en Joel o va ser ni grega.
4: No, jo vaig entrar. I vaig veure ja
7: es bugarrio.
0: Mare meva. I vosaltres, nines, heu tingut qualque cosa divertida o estranya que vos hagi passat d'aquest nivell?
5: No, la veritat és que... No.
0: Tanta sort, tanta sort.
7: I l'habitació que mos varen donar, hi havia una columna enmig que apareixia que dèiem en qualsevol moment si feia massa llum començarien a sortir cuques.
0: Ui,
4: aquest hotel. Mats, no diguis el nom de l'hotel perquè vas a fotre amb el negoci.
0: I a veure, vinga, va, ara ja per acabar. Amb una paraula, quina definició, paraula, definiríeu aquest viatge?
4: Formidable.
0: Molt bé, Joel.
5: Inoblidable.
7: Impressionant. Caòtic.
0: Quina sort que tenen aquests nens.
4: Caòtic ho representa més,
0: Quina sort.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Bé, d'allà, sabeu, si m'ho escoltau, estem molt ben acompanyats avui a l'estudi d'en Anur, en Elida, en Joel, en Max i en Margalida, que és la mare d'en Max i també mestre de l'escola de Felanitx.
1: Sí, de Lledoner.
0: Exacte.
2: I tan ben acompanyats que tenim oients que mos diuen aquests nins són un 10.
0: A veure, en rebo missatges.
2: Són graciosíssims, xerren superbé, és a dir, perfecte.
0: Que bé,
2: tot.
0: Que bé. Tenim una sort. Mos acaben d'explicar el seu viatge d'estudis caòtic, impressionant, formidable. Però ja sabeu que en aquest programa, de tant en tant, mos agrada fer una mirada en el passat. Per això, avui, aprofitant la seva visita, farem això mateix.
3: Que ballet quan era jove.
2: I avui, a Nostàlgia, la ciència i l'art de la cromologia.

0: Cromos.
1: Croma, cromologia.
0: Quin temacle.
1: Anem per veure aquesta llicència. Evidentment, la paraula cromologia no existeix.
0: Ja.
1: Bé, per ventura sí, paraula inventada.
0: Escolta, na Margalida, que és mestra, me diu que hi ha tràfic de cromos.
1: Home.
2: Sí, sí, ara que s'han posat de supermodes cromos del Mundial de Futbol, i ja pot fer suestre brancat dins l'aula, que el caparrí se'n va darrere, canviem aquest mar de donar aquest, podem anar a canviar cromos per davall les taules, per tot en surten.
1: No, és que de fet els cromos formen part de la vida escolar de moltes i moltes generacions, ara i abans, però bueno, en el pati, abans de començar les classes, jo per mi, això és com una espècie de ritual, és a dir, mires, compares, canvies, negocies, és a dir, perquè un cromo repetit, m'ho direu vosaltres, pot convertir en una oportunitat i aquell que manca pot ser gairebé un tresor.
0: Vosaltres manegeu cromos?
3: Jo no, no entenc.
4: No.
3: Jo l'any 2000, la Liga d'Espanya del 22, del 20, del 23 i del 23 del 24 col·leccionava cromos. I un guany del Mundial també en col·leccion.
0: Ah, perfecte, idò, tu ho controles, Joel.
3: Más o menos. Aviam, me feien un poc els noms, però...
0: Ah, bé. Escolteu, han de dir que hi ha dèficit de cromos.
1: Sí.
0: Aquí les Balears no arriben.
1: No arriben. De fet, han fet un reportatge, que sonarà a la segona hora d'aquest programa, en què telefonem a papereries de les quatre illes i mos diuen, mos confirmen que efectivament...
0: Som un marginats de cromos.
1: Cromos a les Balears. N'hi ha molt pocs. I s'han de dosificar. Em manquen moltíssim i vos explicarem, perquè és molt interessant.
0: És un tema serio, eh?
1: Molt seriós.
0: Que a mi no m'arribin Cristiano Ronaldo... Me preocupa.
1: És que, de fet, Nines ha fet una crida pública, per si qualcú aquí o gens teniu en Cristiano Ronaldo és mundial, bé, Nines, el vol, les
0: Cristiano
1: totes,
0: Ronaldo,
1: el desitja.
0: Millor Messi, però bé.
1: Ah, t'agrada més en Messi. Qui és aquest tal Messi?
0: En Messi. Escolteu, vosaltres recordeu, si col·leccionàveu cromos, 971-13-99-00.
5: Bones tardes a tots l'equip de Xiu-Xiu. Jo sóc en Toni i amb el meu germà, en Jaume, col·leccionàvem de tot. Teníem tazos de Pokémon, però de tots els tipus que vos poguéssiu imaginar, tant totes les variants que venien en les patatilles com els que anaves a comprar a l'estanc. Nosaltres anàvem a comprar sempre a Cases Guardioles. Teníem l'Amicards de Pokémon, que eren com unes cartes, era una mescla entre cromo, tazo i carta, que era de plàstic, eren molt xules, molt vistoses. D'aquestes en tenim com dos o tres àlbums sencers, i inclús una vegada, quan volien completar la col·lecció, vàrem escriure directament a la casa, demanant per favor que mos enviessin els cromos que faltaven, perquè ho volíem tenir tot sí o sí. I si he de xerrar de la peça més preciada meva, diria que és un àlbum de cromos de la pel·lícula de Harry Potter i el Càdic de Fuego, ja que no me la varen deixar anar a veure quan era petit en el cine i vaig dir, pues mira, a falta de pel·lícula, bons són els cromos.

0: Bueno, jo sé, ara sentíem en Toni, però aquí, aquesta cançoneta, jo sé que hi ha qualcú d'aquesta taula que ara mateix li agrada molt, o no?
1: Correcte.
0: Perquè ets un fan, no, lo següent de Pokémon.
1: Sí.
0: L'hem posada per tu, aquesta cançó, Max.
1: Gràcies.
0: De fet, el Max té seu llibre i seus Pokémons inventats. Com és això? No el dibuixaves?
1: Sí, el tinc aquí.
0: Ah, l'has duit i tot. Doncs no estem preparats, això.
2: Sempre el du, sempre el du.
0: Ah, sí? Ah, molt bé.
2: Margalida, tu què recordes dels cromos?
3: Jo, clar, és que, per exemple, això de que hagin d'anar a comprar-los, en el meu temps, te venien. O sigui, compraves iogurts, o me'n recordo que la meva podria comprar Danones, i venien cromos d'en Marco, d'en Heidi, de Don Quijote, dels Tres Mosqueteros. Però realment els tres homes preciats que jo tenia era un que me pareix que se deia Maravillas del Saber, que havia col·leccionat el meu pare, que devia ser dels anys 50, i hi havia cada cromo i cada un explicava una historieta com d'una curiositat científica o... i era tot un tresor allò. I crec que venien en xocolata, però no ho juraria, això ja no me'n record.
0: I de Margalida, això te promet que tampoc estava preparat, però és que la següent oient m'haurà xerrat precisament d'aquesta mateixa col·lecció i és la Joana Brunet, que és una mestra jubilada de Palma.
3: Ostres!
0: És a dir...
3: Una companya.
0: Sí, sí, bé, ara la sentim.
4: Jo vaig fer la col·lecció de la Marisol un rayo de luz i llavors també en les xocolates d'Estlé venien cromos, col·lecció de cromos que bon record que venien sobre plantes i, no sé, i altres coses meravelles del món. La meva col·lecció més preuada era una col·lecció que jo fes, una col·lecció que me va endur els Reis. I era una col·lecció d'animals de goma. I me record que hi havia un camell, hi havia un elefant, hi havia un lleó, hi havia un tigre, jo crec que hi havia un bisó. Llavors hi havia Figueres de Mar, que se suposa que era un lloc exòtic. Llavors hi havia com una espècie de baranes, perquè se suposava que era un zoològic. I era una col·lecció preciosa. Jo disfrutava de fer pujar baixats animals per tota la casa i he d'agrair moltíssim al meu pare que els Reis m'aduguessin coses que no eren solament cuinetes i pep.

0: I, men, vosaltres cromos no gaires, però col·leccioneu qualque cosa, Nura, per exemple.
1: Jo no les col·leccionava, però tenia cartes Pokémon. Mai em vaig comprar, però vaig arribar a tenir-ne bastantes.
2: Jo igual, de l'escola i això te'n van donant i entens. I ara la meva germana n'ha arribat a tenir molts.
0: Ah, clar. I pues, Joel, per
3: jo
0: exemple?
3: Jo també, xerrant de Pokémon, jo, els regalaven i també en comprava moltíssims. Mm. I jo deia, ma mare sempre me deia, jo no sé com ho saps, quin tens i quin no, perquè amb els nons aquests raros, i jo els mirava i dic, aquest el tenc, aquest no el tenc, aquest el tenc. I ara me mira aquests noms i dic, què és això? Això que, no sé, no ho sé ni pronunciar. I abans era un lince d'això.
0: Les altres coses canvien en el col·legi, els cromos també creen converses i amistats i infants que se coneixen precisament perquè volen bescanviar una estampeta, altres que fan grups per revisar quin els hi falten i alguns que fins i tot duen una llista escrita amb els números pendents. És com una manera senzilla de relacionar-se, d'aprendre a pactar i de viure petites emocions compartides.
4: El tema de col·leccions en els temps meu i visquent al camp era un poc difícil. No hi havia col·leccions, no hi havia televisió, just hi havia una ràdio a casa nostra i era una cosa que no... que ni siquiera es veu, ni et sentia. Per tant, jo, quan vaig començar a ser un poc més grossa, el que sí m'agradava era col·leccionar una, com unes novel·letes allò molt, molt tipus butxaca, però de col·leccions de cromos i de jugar amb èrbols o coses així, no. No. I a més no tinc record que els meus germans tampoc, els qui ve després de jo. Llavors ja els més petits, pot ser que feien col·lecció de futbol i estampes de xocolata i coses així, però no teníem massa opcions en aquella època. Vinga, vagi bé. Vull ser feliç.
5: Que bé, mos encanten aquests records que mos estàu compartint avui sobre col·leccions de cromos, perquè mos hem assabentat que hi ha dèficit de cromos aquí a les Balears, que no mos arriben tots. Un reportatge que ampliarem a la segona hora, un reportatge d'investigació, periodisme, si me demanen.
0: Si feim qualque cosa aquí...
5: És periodisme.
0: És periodisme, sens dubte. Ara, que mos explicava, Margalida, com el joc aquest que explicaves?
6: Sí, nosaltres, quan jo era petitona, quan era com ells, en els cromos no fèiem aquests àlbums, tampoc no venien aquestes coses de plàstic per recordar tots els cromos i això, sinó que nosaltres jugàvem a teves. Que era agafar el tacó, el taló de la sola de la sabata, i per una banda era de goma i per l'altra banda li clavaven moltes xinxetes perquè pogués patinar. Llavors, si tu tocaves la teia de l'altra, se deia tiqui. I si feies tiqui, l'altra t'havia de donar un cromo. Si el deixaves a un pam, se deia pam. I llavors t'havia de donar un altre cromo.
5: Com
6: si
5: una petanca.
6: Però si fos tiqui pam, o sigui, si aconseguies tocar i quedar un pam, eren tres cromos. I així arribava, hi havia gent que arribava a tenir 200 o 300 cromos, i després també tothom tenia la seva teia, que era aquella que no fallava, la que anava beníssim. I clar, també hi havia sabaters que podies anar a cercar tot.
5: Que bona!
6: Totes aquestes coses.
5: 971-139-00, si mos voleu compartir el vostre record sobre col·leccionar cromos en general. No havia sentit dir mai això. Margalida, vosaltres ho havíeu sentit, nins?
2: No.
5: Vos imagineu jugant això? Per què no ho tornau a posar de moda? No vos convenç.
6: Ho vam intentar en el pati de l'escola, però hi va haver qualque ferit de tot de te i la cosa se va... Però sí, normalment sempre l'intentam tornar a introduir quan feim jocs tradicionals, boldufes, teies, aquestes coses, ho intentam tornar a posar.
0: És que els cromos, vulguis o no, feia la col·lecció, però jo m'agradava, per exemple, els tazos. No sé si se diu tazo en català.
5: No té traducció.
0: No ho sé, els tazos que els podies guanyar, els aprenies, i clar, els jugaves, els bots, els jugaves...
5: Vosaltres sabeu que són els tazos?
0: Un imbun i
5: els
0: guanyaves.
5: Tanta sort.
6: Però perquè els tazos... Però això és una còpia del figurí, que el figurí també el col·leccionaves quan jo col·leccionava cromos, que tenies aquells, els que tenien purpurí no eren grossos, aquests els tenien molt gelosos. I els tazos, bàsicament, se basen en el mateix, que gira-lo i se'ls gires, te'l quedes.
0: Exactament, amb els temps, a moltes d'aquestes col·leccions, passa això, ho dèiem abans, que acaben guardades en un calaix, allà fent pols, però continuen tenint un valor especial. No només recorden els dibuixos, els personatges o els equips d'una època, sinó també aquells patis, els amics, la manera de fer, estrenar d'aquells anys, aquella sensació d'alegria quan per fi sortia aquell cromo que mos faltava.
7: Amb el tema de les col·leccions, tot i que és vera que sempre me feia ganes aquests cromos i coses que te venien dins de les patatilles, i això és allà on he notat més les diferències de gènere entre nins i nines, perquè jo vaig fer col·lecció de figurites, que eren com uns segells així petits, amb cares de princeses o dibuixos, i eren paper, al final era paper, i se tractava d'ensamar, pegar damunt i ensair a fer que se girassin. I clar, les que quedaven girades te'ls quedaves tu, i era la manera com de col·leccionar figurites. I l'altre també, i això ja era top top, eren les cartes perfumades, que eren papers i el sobre conjunt, normalment de colors roses i pastels i això, i venien perfumades. I clar, tu els col·leccionaves i els intercanviaves. I m'adonen uns records superbons de quan era nina, que m'encantava, i era l'obsessió d'aconseguir més figurites i d'aconseguir més cartes.

0: Ses figurites, també me'n recordo això. I ara un oient mos ha escrit i diu ses xapes, també me'n recordo.
1: Xapes, sí.
0: Mm-hmm. Els de Soia mos diu, les anàvem a cercar en el bar Turismo. Mm-hmm. I de molt bé, molt bons records. Quines col·leccions penseu que se posaran de moda els pròxims curs? Ara ja fareu eso. No sé si això canvia un poc la dinàmica.
2: No canvia,
0: Joel. Així m'agrada.
3: Jo el que m'han dit dos amics de classe és, estaven en el pati i en el meu llibre me demanen a mi que pintes i jo li mostro. I la nina comença a dir un d'aquests és Nequis.
0: Nequis el vull conèixer.
1: El barrejaran a Nequis.
0: Nequis, bueno, tengo un intriga.
3: I Nequis i la nina me comencen a dir Nequis diu que si li mostrassin aquest llibre tenés 8 anys i li deien el nou Pokémon el comprava i que no sé què. I diuen que amb això poden guanyar dos bes.
0: Sí, és que jo crec que els teus Pokémons pintats tenen molt de futur. Escoltau, Nura, Lida, Joel, Max, com penseu que serà ESO? Molt ràpid. Bé, penseu en l'estiu ara, no penseu en ESO. Què fareu aquest estiu?
2: Me banyaré molt a la piscina i aniré a la platja.
0: Molt bé, Joel. Sí? No teniu cap campament?
4: Durant una setmana també vaig a un campus de bàsquet, com ha dit... Sí.
5: I també ja vaig dues setmanes a vòlei platja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Com és?
3: Bueno, jo segurament me faci qualque cop. I tenc... Després d'acabar l'escola, tenc una setmaneta de campus i de judo i després faig el campus de bàsquet en Lleida, segurament.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també m'he proposat posar de moda aquest xiste, així que, per favor, oients, que l'empleïn. És...
1: Espera, llibrem la música molt ràpid, Toni. Baixant música, això és un moment important.
0: Sacudit de mat.
6: Bueno.
3: Que està ara la meva classe s'emplea, que és anar a qualcú i dir-li la pongo en duda i te'n vas.
0: No l'he cap d'agafar.
1: És com això de 6-7. Ningú ho entén, però s'entén.
0: Exacte, l'intentarem posar. Nura volia dir qualque cosa?
5: En l'estiu, el més important és descansar i disfrutar.
1: Molt bé,
6: molt bé.
0: Molt bé.
1: Aprofitau ara que podeu tenir vacances.
0: Moltes gràcies per venir, sou els millors. Tornau amb vola. Molt bon estiu a tots quatre.
2: Moltes gràcies.
7: Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu. Margalida, gràcies per dur-nos aquesta gran companyia. Tornau amb vola.
8: Moltes gràcies. Bon estiu.
5: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Llucmajor desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Sedenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que ja hi fan feina habitualment.
2: A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors. Sergi Torrandell és el cap de la policia local de Llucmajor i xisca a les coles la batlessa de Llucmajor.
3: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Sedenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí a final d'estudis, pues puguin fer-ho amb garantia i amb seguretat.
2: El consistori preveu que entre dia 7 i 21 d'aquest mes arribin més de 1.700 joves per celebrar que finalitzen els estudis abans de l'estiu.
1: I els veïnats de Petra s'han reunit avui capvespre per avaluar l'impacte que pot tenir la granja per a 80.000 gallines projectades a Son Brau.
2: La granja ha generat un gran rebuig veïnal i ecologista per l'impacte mediambiental, el trànsit de camions i la contaminació d'aqüífers. Així ho han expressat els veïns i el batle del municipi, Salvador Femanies.
4: Petra se troba a 5 km 820 metres i això comporta una afectació sobretot per lo que fa en els aqüífers.
5: Afecta un parell de nuclis, ets Manacor principalment, però Petra aquí on està ubicat també, depenent dels vents, olors i tot això poden afectar.
6: Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en sort de Vian i a xerrat en sort bala de Manacor avui.
1: I més de mig miler de treballadores de les escoletes de 0 a 3 s'han manifestat avui a Hora Baixa, a Palma i a Eivissa per exigir un conveni autonòmic propi que reculli tot un seguit de millores laborals i salarials.
2: Exigeixen una mesa pròpia i específica d'aquesta etapa educativa per negociar aquest conveni autonòmic i asseguren que no aturaran fins a aconseguir-ho.
7: Bueno, jo crec que la manifestació ha anat bastant bé. Totes estem d'acord amb el que en reivindicam i crec que és una cosa tan important. I estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir.
2: La vaga ha estat secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les treballadores en el conjunt de l'arxipèlag, segons els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell, mentre la conselleria xifra el seguiment en un 30%.
1: I més qüestions de la jornada, perquè Medi Ambient ha aturat i ha aixecat acte avui d'un sondeig que una empresa subcontratada per Red Elèctrica feia a Maristany, Alcúdia.
2: Es tracta d'una zona de protecció d'aus i que fins al 31 de juliol està en període de nidificació. Un veïnat, membre de l'Associació per un nou acord per al cable Alcúdia, n'ha alertat al Ceprona. Després de comprovar que l'empresa no tenia els permisos en regla, els agents han avisat Medi Ambient, que finalment ha aturat els treballs. Antoni Vives és el president d'ANACA, l'Associació per un nou acord pel cablejat d'Alcúdia.
8: S'ha tret un document on deia que teniu autorització per fer una cata a 50 metres de carretera, bé, un paper desconsell insular, només ha tret això. I en aquest paper prescrivia que se podria actuar tots els mesos almenys de març a juliol, per molt que hi havia una edificació, i per això s'ha aturat. Però aquí dona que pensar, si ara ja comença a fer infraccions ambientals, que faran quan facin tot el cablejat, quines infraccions poden fer?
1: I amb aquesta informació arribarem a les 9 i 4 minuts. Recordeu que nosaltres tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Marga Cifra en el control tècnic. I atenció, perquè han de donar la benvinguda, la ben tornada a un col·laborador
1: il·lustre,
0: que tot i ser mestre, ell torna en l'estiu.
1: Sí, no ho sé. És un il·lustre, diria jo.
0: És un il·lustre.
1: De Xiu Xiu.
0: Joan Rafael Coves, com estàs?
2: Ei, com estàu?
0: Ben tornat a Xiu Xiu.
2: No, no, estic molt content, Joan. Tot i que m'he llopat aquesta tassa aquí davant, no sé si és un... No sé.
0: A veure, expliqueu
2: per tots. No sé la broma de que ha estat idea. O sigui, jo arribo allí, tot il·lusionat, torno a Xiu Xiu, coneixes cares noves...
0: No coneixies en Jordi.
2: Exacte. I m'assaig allà on me sol seure habitualment, quan venia, i una tassa de l'Atlètic Baleares. No sé si Atlètic o Atlètic o Baleares. Però bé, d'aquest equip o de la via de cintura, diguem.
0: És de en Rafa Gallego, aquesta tassa, hem de dir. No és nostra.
1: No sabem si se la deixa posta.
2: Ara,
1: perquè en aquest estudi se generen les festes de Vivetra Ràdio del Mallorca.
2: Clar.
0: Jo crec que vol deixar marca.
2: Estem a la baixa ara, i clar, van a ferir.
0: No m'ho feien responsables, Joan Rafael. Me sap greu que hagis tingut aquesta tornada.
2: Un insult.
0: Sí,
2: no m'ho esperava, ho he de dir.
0: Aquesta travelada. Ja està. Però bé, tanta sort que ets aquí, perquè hem de dir que nosaltres, i Vetres Ràdio en general, te necessita.
2: Jo, en part, he de tornar per això.
0: Què va passar, Joan Rafael? Tu, saltes...

0: Dic, ja veurem, ja veurem.
1: T'ho he superil·lusionat.
0: Sí, conec un total de 0 cançons d'Alejandro Sanz.
2: No coneixes Corazón Partido.
3: No, Corazón Partido no et seva.
2: Ah, no, que no.
0: Corazón Partido
3: no
0: et seva. No, és Pisando Fuerte la seva.
2: A veure, que no ha de ser Corazón Partido una cançó d'Alejandro Sanz.
0: Sí.
2: Clar que sí.
3: Marca cifres.
2: Per favor. No, no, no. És que, mira, això ho sé.
0: Ara la meva dona escriurà per dir-te el fan d'Alejandro Sanz.
2: No, no.
0: I m'ho dirà qualsevol cosa.
2: Jo me sé això com si me sé el meu nom.
3: Ah,
2: però
3: sí, sí, tens raó, tens raó.
0: I que me va curar.
2: Corazón Partido.
0: Molt bé.
3: Aquesta cançó, hi havia un joc de la PlayStation que havia de cantar. I aquesta per mi era.
2: És que és igual, no sé què diu de la PlayStation.
0: És cançó de karaoke.
2: És una, no, és una cançó.
3: Posar, Marga, si de karaoke. I jo propos que passem un karaoke per donar-se ben tornada.
0: Clar, aquí, el també.
2: Es... De primavera, sexte enero, i bajarà la luna para que juguemos.
0: No, no és tan karaoke, ho fa ella.
3: De macla, de macla.
0: Molt bé, molt bé. Bé, això és demà.
4: Sí, ja ho gaudirem demà.
0: Tot això. Tu dones així entre setmana, això no.
2: Perquè els fans d'en Alejandro no tenen horaris.
3: Alejandro, que li diuen. En Jordi li diu Jandro, ja.
0: Exacte. Àlex, Àlex.
3: Àlex, canta-me Corazón Partido para Xiu-Xiu.
0: Voy a venir l'Àlex.
2: Bé, idò, què va passar a Tèntol?
0: Bé, va passar... Sí, tornem a... Sí, se'm mor desviant sempre molt. A Tèntol van enxerrar d'una turista.
2: Sí.
0: La farem aquest estiu, ja vos he vist. La farem, perquè m'agrada molt. No, fer-ho'm. Ja la fer-ho'm, crec.
2: La van fer, sí.
0: La van fer. No,
2: És igual.
0: Però, no, mentida. Nosaltres vam fer un resum. No l'hem fet, la farem. Però van fer un resum de curiositats de turisme quan van acabar la temporada passada de turistes. I van xerrar d'en Agatha Christie. Que en Agatha Christie va arribar a Palma un dia, perquè ella venia molt. I va arribar, i quan va aterrar allà, crec que encara era Son Bonet, va veure una estesa de gent d'això, de Vall de Pagès, Xeremier, bé, tota la parafernàlia aquesta que muntaven, rotllo Bienvenido al Mr. Marshall, allà a la pista, i ella per la finestra va veure allò, i va dir,
2: que important que sóc.
0: M'han vingut a rebre aquí totes les autoritats i folklore i tot, i ja se va aixecar tota contenta, i va dir, ai, se posava la primera, i li diu, no, atura't un moment, senyora, perquè és una senyora Turis, que ha de sortir primer gent matrimoni de Manchester. I ella diu, com? Diu, sí, perquè han preparat una festa aquí de fora, perquè aquest matrimoni és el turista 1 milió. I l'havien preparat per ella. I ella aquí va dir, ah, idò, jo me pensava era per jo, perquè som Agatha Christie.
2: Clar.
0: Clar, i aquí sempre s'ha dit que Fomento del Turismo, que és una institució que encara que existeix, que la va crear el tio Paco, van dir, han perdut una oportunitat de màrqueting. Faltaven assessors de màrqueting en el temps, perquè clar, si tu tens Agatha Christie, tio, mira la llista... De... Dual, perquè varen triar gent que són normals i per això era guai, no?
2: Varen fer una patinada.
0: Grossa. I ella se va sentir un poc de tofesa. I a Tèntol varen dir que havia estat ella, i no és així. Si això és una errada de no haver escoltat bé el podcast o la Jarta o la que sigui. M'entén? Si mos han de copiar, ja està bé. Està
2: no,
0: bé.
2: No.
0: Que ho faim bé.
2: Això ho dius tu.
0: No està bé que mos copiïn.
2: No, val sí, sí. És a dir, se copien en els referents.
0: Val més que mos copiïn que no gent play en ChatGPT.
2: No? Això per descomptat.
0: Hombre, però fes-ho bé.
2: Bé, i de apreneu nota, perquè ara comença ja sí.
0: Que tornin ja fa paper i boli. Xerren el genom amb Maria Lídia Mateu.
2: Sí.
0: No és una falta de respecte, però saps?
2: No és
0: que estic rovellat. No me'n recordo tots els noms.
2: Sí, no, Maria Lídia.
0: No, Maria Lídia Mateu.
2: I de...
0: Que mos escolti. No sé quin dia vendré, vull dir que tu m'ho diguis, però ara mos escolti.
2: No, vendràs els dimecres, ara.
0: El dimarts.
2: El dimarts, perdona. Vull ser dimarts.
0: Quan tu m'ho diguis, ja som
2: aquí. El dimarts a les 9. Bé, ara sí, però no ho nota, perquè començarà oficialment la secció de turistes il·lustres igual que nosaltres.
0: Idèntics.
2: Això.
3: Inés.
2: No sé ni què dir.
3: Mira com te rem, Inés, eh? Tant de temps desitjant.
0: Tassa de Baleares. És igual, començam.
2: Vinga. Vinga.

0: I d'això, vacaciones en Mallorca i a la resta d'illes que han fet molt de turistes il·lustres. Joan Rafel, avui qui mos dus de protagonista?
1: Bueno, jo avui no duc un protagonista en concret. Avui he dit innovarem. Perquè ja que tornàvem, han dit innovar una miqueta. I si ho no recordeu, el darrer il·lustre que fèrem, se vàrem ficar ja com a... Tu saps que feia com a residents i turistes.
0: Sí.
1: Residents o nascuts, allí. Va ser Nadan Diel, m'ho no recordeu?
0: Sí.
1: Que Nadan Diel, qui va ser?
0: Un empresari que va comprar l'Hotel Formentor.
1: Ui. Quasi, quasi. No, era un filantrop d'aquests que venien per allí i se va enamorar de l'illa i va decidir a un racó d'aquesta illa, que és preciós.
0: No. Formentor.
1: Formentor. No. Perquè aquell racó és molt guapo. Va dir, aquí jo he de fer una cosa perquè venguin gent com jo, turistes, un poder adquisitiu alt. I va crear l'Hotel Formentor. No?
0: Aida, no me n'he anat enfora.
1: No, t'he dit quasi, he dit ui, al palo. I he pensat que ven gent... Clar, si hem de fer turistes, aquests turistes, quan varen venir... Pot més o manco, se varen va de llotjar a l'altra banda. I no hi havia Airbnb d'això que tenim ara. Això no era. Havien d'anar a hotels. I els hotels, tampoc no n'hi havia tant com ara. Que tu entres i n'hi ha 850.000 i boutique hotels i coses d'aquestes. N'hi havia molt pocs. I eren hotelets com molt d'enxant, com molt pensats a la cara, voldríem això de turisme de qualitat, però ben fet.
0: No? Ara estic pensant que és un boutique hotel.
1: Ja això, sou vosaltres, jo sou de per aquí. Pollença no n'hi ha, això n'hi ha
0: Palma. Hotel?
2: Un hotel boutique, jo tinc entès que un hotel amb poques habitacions... Que
0: però i perquè si el boutique?
1: Antes era una pensió, i ara per aquí no té d'haver dit pensió, li diuen
2: boutique,
1: hotel
2: perquè
1: boutique.
2: Toquem, no sé,
0: perquè venen coses de botiga.
3: No ho sé. Pot fer un hotel normal, això. O no?
0: No ho sé.
2: Un hotel petitet. Poca cosa, poques habitacions.
1: Ho investigarem. He anat. Ja ja sé, n'hi ha una xitxa, jo hi vaig anar, però m'han convidat això... Un mestre mos conviden a coses, ho sabeu, no?
0: Teniu molta sort.
1: I se deia Hotel Boutique Sa Calatrava. Clar, no és el mateix. Pension, Sa Calatrava, perquè sempre està allà si és pension, que Hotel Boutique Sa Calatrava. Se't sona diferent.
0: Bé, avui
1: faràs... I pot cobrar 1.000 euros més per habitació.
0: Un repàs dels hotels més il·lustres.
1: Se faríem com un tot 5... d'hotels, perquè això s'ha de fer amb un top.
0: M'agrada que la teva tornada sigui fer propaganda d'hotels.
1: Però hotels, molts ja ni funcionen.
0: Ah, d'acord.
1: Ho hem de dir.
0: D'acord.
1: O ja estan...
0: No, m'acridaves atenció.
1: Però no se pot, no se pot.
0: No, sí,
1: hem de demanar... Bé, pots anar a demanar que mos paguin alguna cosa,
0: Escolta,
1: d'aquí. Ara
0: escolta,
1: ho farem.
0: Un
1: si qualcú vol patrocinar l'espai, està molt bé.
0: I de rànquings d'hotels il·lustres.
1: Sí, però ja he vist una cosa. No són tots 5, però ara són tots 7.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè amb això teniu de la... Saps allò de... Se feien de la quota balear.
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: Sí.
1: Si havíem de tenir contents a tothom. Home. Clar, això me quedava...
0: Joan Rafel, IB3, ràdio.
1: Però, i doncs,
0: quatre illes, però, un país.
1: Estic superconscienciat. Ho he fet. Si no, ja he deixat en cinc. Que eren el bons de... Bé, és igual.
0: Vinga,
1: sí.
0: Dali. Rànquing. En el número 7.
1: M'encanta aquesta música. És una música de rànquing. Bé, no. Número 7. Començarem per Eivissa. Què vos pareix?
2: Molt bé.
0: Adequat.
3: Perfecte.
1: Està bé, no? Per no, per no ser Mallorca centrista, com se digui. Hem de dir que és un hotel inaugurat. Mirau, perquè els anys són molt dispars, perquè també cada illa té la seva història turística diferent. I això és molt interessant. A Eivissa s'inaugura aquest hotel l'any 1933. I poden dir que va ser com el primer gran hotel que va tenir la illa d'Eivissa. Està ubicat en un barri de la Marina, que és allà, bueno, és un barri ara superconegut, que està com molt de moda, de tendes d'aquestes que ho venen tot de color blanc i tot això, i se deia Hotel Montesol. Són guais o noms, perquè ho poden ja han canviat. De fet, l'Hotel Montesol ha passat a ser... ha tingut diferents noms. Ara se diu Gran Hotel Montesol, se diu ara, i antes se deia Gran Hotel Eivissa. Perquè això de posar gran quedava molt bé i eren petits, però posaven gran...
0: És com allà de boutique.
1: Sí, és com allò de boutique. Venia més. Hem de dir que, clar, aquí quan comença a anar gent a Eivissa, sobretot quan hi va començar a haver tensions bèl·liques a la resta d'Europa. I, clar, molta gent rica que feia, cercava refugi, sobretot homesos de vacances i tot això, per anar-se'n en fora, en fora d'aquestes zones. Quan Espanya estava com un poc així encara neutral i tal, doncs pues, ja anava bé. Hem de dir, però, que no sempre ha estat hotel. Ja saps que la Guerra Civil sempre saps enviar plans de la gent.
0: Sí, no mos posaràs l'àudio d'en Franco.
1: Ai, no he pensat.
0: Mai.
2: T'has desentrenat. Però això, val,
1: clar, és que estic rodeat. La Marga ja ho tingui preparat. Això ho has de tenir
0: a mà. La setmana que ve, Marga, no t'ho preocupis.
1: Se diu Franco Serra Anglès.
0: Sí, les, a veure si em posa.
1: Descripció gràfica.
0: Però ja el posaré la setmana.
1: Sí, com? Sí, perquè ja també no poden gestar tot el primer dia. Exacte. Bé, el tema és que aquest va ser, quan arribava després de la Guerra Civil Espanyola, el van com a requisar en aquest edifici. I va ser utilitzat per l'exèrcit, com a quarter. Els hi va agradar molt. Tu gran no té la gest. Hem de dir que entre els seus, això ho farem de tots, dels seus il·lustres que van passar per allà, n'hi ha alguns que ja l'han fet, com per exemple Pink Floyd, se'l referim l'any passat, però també va haver Norson Wells,
3: és un molt bé.
1: Bon cartel, ah, no?
0: Sí, sí.
1: I Negreis Kelly, que aquesta la comparteix amb altres.
0: Glamour.
1: Glamour.
0: Si me demanes. O sigui, sí. Top 7, eh? Com un
1: bueno, glamour, forts. Hombre, Pink Floyd, molt glamurosos.
0: Tampoc... Bé, si ja ho deu per Negreis Kelly.
1: I això, Negreis Kelly, sí. Que ja saben que va inspirar les...
0: Quelitas.
1: Molt bé. Bé, un nom de les Quelitas, ho hem de dir. Bueno, i això seria un poquet aquest número 7, Gran Hotel Ibiza.
0: I de veure'm que mos revela, desvetlla, el número 6.

0: Vinga, idò, número 6.
1: I la gent cobrin... No, no ho direm. Sánchez Peralta he estat un poc rebelde, igualment.
0: Per què?
1: Número 6. Hotel Port Mahon. Perquè fa una setmana que d'anar a Ciutadella ja, ja va, tio.
0: Nosaltres no n'hem xerrat encara.
1: Nosaltres no, però i ve tres.
0: Però i què? Són la ràdio pública? Vols que no xerram de Sant Joan? Entre a Ciutadella.
1: Berenar de Huet, com anem? Error de pell de la mà.
0: Escolta.
1: De la mà. I Sant Joan.
0: Com t'atreveixes a venir aquí i ficar-te en l'ens?
1: A més, no, no, jo no m'ho fi, jo faig...
0: No, home,
1: constructivitat,
0: un respecte.
1: Constructivitat.
0: En l'ens del servei públic.
1: Però és constructivitat. Jo
2: a més, m'apareix fantàstic que Eivissa i Maó són els dos darrers. La resta veurem si n'hi ha qualcun més que compra la quota.
1: No, jo vaig per feina. Cobreix i després ja tal. Bé, Port Mahon. Inaugurat l'any 58. Mireu quina diferència de temps. Menorca ja ho té, això. Va sempre com un poc més després de la resta, per sort, en aquest cas. Però hem de dir que va ser un dels primers grans hotels moderns que va tenir l'illa i es va convertir en un símbol a l'obertura turística, diguéssim. Va ser com un primer hotel que va tenir. La seva ubicació era privilegiada, i és, sobre el port de Mahó, un dels ports naturals, hem de dir, més gran del Mediterrani, i el va fer molt popular entre visitants internacionals. Cal tenir en compte que Menorca va desenvolupar el turisme, com dèiem, més tard que Mallorca. Mentre que Mallorca ja tenia hotels de renom internacional, Menorca mantenia una economia més basada en el que era l'agricultura, la ramaderia, l'indústria. I hem de dir que un boom turístic allà sí que no arriba fins, podríem dir, ben entrat el 1960. Tot i que aquest hotel, si el 58, fins que no va ser la dècada dels 60, no va ser un d'això. Hem de dir, però, que està projectat per un arquitecte català bastant reconegut, que és en Josep Claret, i també amb un any d'estat reformar diverses vegades, però manté aquella silueta característica que tenia l'hotel original, no? damunt l'oges o port de Mahó. Hostes destacables, bueno.
0: Xius, vinga, va. Que
1: saps què passa? Jo menorquins són com són. Tu saps que són reservats.
0: No
1: estic faltant a ningú. Són reservats? No és cap mentida, ells són més seus. I així com es veu, ja hi ha altres hotels, i això potser és una cosa positiva per ells, que tot d'una treva llistes, aquí han tingut aquest, han tingut l'altre, allà pues ho tenen com a més a l'anonimat. No hi ha una llista.
0: I són persones discretes, professionals.
2: Com ha de ser.
1: Respecten la privadesa d'això. Però no me fiquen amb ells.
0: Això m'agrada.
1: Vull remarcar-ho.
0: Molt bé.
1: I ara, si ja han complit...
0: Les quotes.

0: sense sensibilitats de tres temps públics.
1: Ai, per favor.
0: Començàvem amb tots sis. A veure...
1: No, està bé, està bé.
0: M'has dit que m'enyoraves i jo feia això.
2: Nosaltres vam fer una falca expressament per tu que deia no mos feim responsables de les declaracions dels nostres col·laboradors. L'haurem de recuperar.
0: Sí. Franco, habla anglès i aquesta.
1: I falca de sempre, no mos feim responsables de les opinions
0: sempre,
1: dels col·laboradors. Vinga, va, seguim amb
0: Barrante. Anem a tots de l'hotel de les Illes Balears.
1: Ara sí, tots cinc, eh?
0: Tots són de Mallorca, justament, no és aposta.
1: En el número 5.
0: En el número 5 tenim l'hotel... Bé, és un conjunt d'hotels, no serà un, eh? És com... Sí, com un conjunt d'hotels que són els hotels residència de Deà. Hem de pensar que Deà és un poble molt pintoresc, molt guapo.
1: Un bon lament.
0: Exacte. I sempre ha estat molt lligat a la cultura, sí o no?
1: Sí.
0: I gràcies a aquests petits establiments, que sobretot va descobrir en Robert Gray, que ja el van fer. El van fer com a il·lustre, no com a turista. Però farem una turista a la millor que va passar per allà. Ja t'ho dic ara, eh? Va passar per ja seva. En Robert Gregg descobreix Deà i ja som en un 1929. Hi va haver tot un entramat de petites pensions i hostalets de l'època, que ara serien hotels botits, que més tard donarien lloc a hotels de renom internacional, com per exemple La Residència o l'hotel Esmolí. I van acollir ràpidament un turisme d'artistes, pintors, bohemis, rics, que cercaven la llum i la calma mallorquina. Aquests establiments no només van oferir llits, sinó que van actuar com a veritables ambaixadors culturals, vinculant sempre el nom de les Illes Balears al luxe discret, al paisatge mediterrani i l'inspiració artística. De tots aquests establiments podríem destacar La Residència, si vols per bé, que no és cap programa d'en Broncano. És un xiste...
2: Està bé. Els enyoraven.
0: Sí, d'aquests tan bons que fa jo. Quan va obrir l'any 1984, els seus propietaris van decorar les habitacions amb obres d'artistes locals. Mirau això que guapo, perquè acollien artistes internacionals.
1: Hi ha departament de màrqueting aquí.
0: I els hi exposaven l'art d'aquí local. En Botens ha arribat a reunir més de 800 obres d'art i una de les col·leccions escultòriques privades més importants de tot Espanya. Per la seva discreció i ubicació, s'hi han allotjat, aquí hi ha la llista, artistes, músics i actors de renom internacional. I trobam, per exemple, figures com en David Bowie, na Beyoncé, na Kate Moss i, més recentment, na Dua Lipa.
1: Entre molts altres.
0: Que no sé qui és, però m'han dit que està de moda.
1: Sí. Avui justament
2: en xerraven de Dua Lipa.
1: Sé que canta aquesta cançó.
0: Aquesta tot de banda d'en Alejandro, no?
1: No, que no és de la mira.
0: Ah, no és de la... Aquesta és bona.
1: I també, per exemple, na Naomi Campbell.
0: També ha estat allà.
1: Sí.
0: Aquesta se m'ha xapat. A mi que m'agradava molt jo, la Naomi Campbell, quan era jove. Tenia l'estrella. Jo tenia... La...
1: Qui eren? La Naomi Campbell?
0: Teníem el Tridente, però ja tenen en Messi, en Cristian.
1: La Clàudia Schiffer.
0: No són tant.
1: I qui més?
0: I qui més, home?
1: No, la brasilera, no me surt ara. Cindy. No, Cindy Crawford.
0: Hòstia, clar, si ho compares...
1: Tenies un pòster.
0: Si ho compares.
1: Eres així d'hortera.
0: Tu t'estimes més tenir en Cristiano, en Messi. I no sé qui popa...
1: Jo?
2: I en Mbappé?
0: No,
1: me veus encara de pòster de Messi?
0: No, jo t'he dit, que val més tenir-les a elles.
1: Ah, no, sí,
0: eren més simpàtiques.
1: Guapíssimes.
0: també.
1: Vinga, en el número 4, Pollença, clar que sí.
0: No ho feis, això.
1: És que...
0: Vinga, número 4, jo ho faig per la Marga. Haig de ser. Pollença. Hotel Illa d'Or. Atenció a l'hotel Illa d'Or perquè té algunes particularitats romàntiques de turisme, com per exemple, bé, va ser fundat l'any 1929 i és un altre dels clàssics, que hi ha en un moll. I ha aconseguit mantenir-se obert des de llavors fins ara, ininterrompudament. Això és una cosa interessant. Hem de dir que encara conserva perfectament l'ambient elegant i tranquil de la Mallorca d'entreguerres i aquest hotel va servir per seduir especialment a la colònia britànica. De fet, la cèlebre escritora de la novel·la negra Agatha Christie, de la que parlàvem abans, s'hi va allotjar als anys 30 i fins i tot va inspirar aquell entorn de l'hotel Illa d'Or, la va inspirar per escriure una de les seves obres basada en Pollença. Té un relat escrit mentre ella s'allotjava allà. Però això ja aprofundirem un altre dia quan la fóssim a ella. Cal destacar que l'hotel ha estat en mans de la mateixa família des de que se va fundar. Des de l'any 1929 fins ara, no ha estat d'allò de ara el ven a una companyia i torn i font d'inversió, que és el que s'usa ara en el turisme actual. Per tant, conserva aquest romanticisme d'aquells pioners que varen veure un negoci de turisme, i encara el mantenen, i hem de dir que s'obre el mateix any que l'Hotel Formentor, que era l'any 1929, fet que també li dona un títol com a d'hotel pioner, de principis de turisme. Té un vaixeller privat. Ara crec que té problemes amb costes, però bueno, pots arribar amb vaixell fins allà.
1: Amb el teu vaixell, si en tens, pots arribar fins allà.
0: Jo tinc un paddle surf. És un vaixell de pobres.
2: Basta li posis un motorino.
0: No, l'hora em va venir.
1: Saps qui té vaixell?
0: Sí.
1: Xavi Oliver.
2: No, jo no, ja sempre ho dic.
0: Jo tinc amics que tenen vaixell, que ja és millor que tenir
1: vaixell.
0: No ho digueu molt fort.
1: Un company que no me convida en el seu vaixell.
2: Jo te convido en el vaixell i no me tries.
1: No, ja ho sé.
2: Me mereix. Ja però no hi veu dormida. No hi vull anar, fa molt de sol, fa calor. I no venguis.
1: La veritat és que me fa bastant de pal venir en el teu vaixell.
2: Hem d'assumir les coses, hem de ser honestos.
0: Sí.
1: És que a mi no m'impressiona jo un tio amb vaixell.
2: Vols que no t'ha d'impressionar?
0: És un tema d'amistat, de compartir.
3: No hi vol anar, però te vol reclamar igualment.
0: Clar, de compartir tens de qualitat.
2: Exactament.
0: De compartir mediterranitat.
2: És coaching laboral. Coaching laboral enmig de la mà.
0: Exacte, i després fas un arrosset de pe, com se sol fer sempre. Bé, és igual. Han dit que encara conserva l'ambient de com a mansió del Mediterrani, a la Llant, més que no pas com un complex turístic com el coneixem ara, com coneixeríem els hotels d'ara. A més de Agatha Christie, s'hi han allotjat celebritats com l'actriu d'una sèrie que feien que seria Doctora Quinn. La coneixeu?
1: No.
0: Que era d'això d'una... que se n'anava d'aquestes de gran ciutat, que se n'anava per Colorado, a un poble perdut...
1: Com Doctor en Alaska.
0: Sí, una cosa així, però anterior. Més anterior, això per gent major com jo. De fet, l'estiador olímpic Paquito Fernández Ochoa, coneixeu, no diràs, sortia molt per sorpresa, això. L'escultor Lorenzo Quinn.
1: Sí.
0: L'escriptora de Manolito Cafotas, Nelvira Lindo. O el cantant i set símbol de finals del 90, Ricky Martin. Aquesta projecció mundial.
1: Que bona.
0: Tantes de deixar girar era en Ricky Martin.
2: Exacte, que se pensa que això ja s'ho va inventar tot.
0: S'ho ha inventat ella, no? I va en Ricky Martin abans. Bueno, per molts historiadors del turisme, l'Illa d'Om és el que millor conserva l'atmosfera dels hotels alellans dels anys 20. Més íntim que l'Hotel Formentor i més familiar que els grans hotels de Palma.
1: Bé, i d'ara sí, entrarem en el top 3 d'hotels que han allotjat estrelles il·lustres idèntiques a nosaltres, amb el número 3...
0: Hotel Maricel, de Xarxa Català, Calvià, Mallorca, per si la gent no sap on és Xarxa Català. Si no se pensin...
1: No, és a Calvià.
0: És a Calvià. Tot i ser una mica posterior, inaugurat l'any 1950, l'Hotel Maricel representa el pont d'or entre l'antic turisme d'èlit i els inicis de l'època ja més de la faràndula de Hollywood, podríem dir, saps? Ja passant d'escriptors i de polítics, il·lustres i tot això, i anàvem ja a Hollywood. Amb un estil arquitectònic regionalista, que recorda els palaus mallorquins del segle XVI-XVII, es va convertir immediatament en el lloc de trobada de l'alta societat. Hi van passar grans estrelles del cinema, com Errol Flynn,
1: un autèntic enamorat de Mallorca que des qual podeu recuperar la seva vida en el podcast Divas i Divins d'en Xisco Nadal i na Marta Garau.
0: Jo faré la part negra de Errol Flynn.
1: Per què?
0: Perquè...
1: Allà ho expliquen tot, negre i blanc.
0: Ah, bueno, pues l'escoltaré i millorareu meu.
1: Molt bé.
0: Com fan ells? Perquè en Xisco està allà, no?
1: Sí, bé, ara s'ha acomiadat, però sí.
0: Sí, ja ha acabat.
1: Sí, ja m'ho pensava. Va bé, el sentim els dematins al dia.
0: Sí, per això. Bueno, el dematí, l'hora baixa... Bé,
2: no, l'hora baixa ja no.
0: L'hora baixa ja no.
1: Bé, en 5 dies, sí?
2: Sí, la tele sí.
0: Jo ho he dit, jo ja vengui el podrir, tu, aquí he de convidar.
1: Home, clar, en Xisco, portes obertes.
0: D'això ets salseo d'aquest.
1: Xiu, xiu.
0: Ell sap moltes coses.
2: És que més en sap.
0: I sense preparar això. Sí. M'ho he de preparar tot. I ell ho sap.
1: Xisco,
0: ho sap
1: és un gran.
0: Bé, el farem. Però també hem de dir que, per exemple, hi va haver la cantant Rita Pavone. I una curiositat, i que possiblement va ser un atractiu per atreure personatges com Errol Flynn, era el seu antic saló de billar on s'hi trobava una impressionant col·lecció de més de 450 whiskies diferents.
1: Ostres!
0: Una autèntica raresa hem de pensar a l'Espanya dels anys 50 i 60. Era com un corner whisky.
1: Mare meva.
0: Sí, que...
1: Això agrada.
0: Sí, això agrada.
1: Idò, en el següent hotel, en el número 2, com no, Hotel Formentor.
0: Jo tinc la delicadesa de no posar l'ou primer.
1: No, ja ho he vist, ja. Perquè... M'ha cridat l'atenció que no el posessis.
0: No, més que res, perquè, saps, el primer dia tampoc no volia tirar-me tota l'audiència en contra. Com ja sabem, inaugurat l'any 1929 de la mà de l'intel·lectual i mecenes argentí Adam Diel, l'Hotel Formentor és, sens dubte, l'hotel més mític i literari del Mediterrani. Està situat en un entorn natural idíl·lic, i aïllat de la península de Formentor.
2: Agafat de la web.
0: Això ho he agafat...
2: De la web de Formentor.
0: No, això vol dir que no ho he agafat. Això ho he agafat d'un llibre que s'ha fet sobre la història de l'Hotel Formentor. I m'he documentat.
1: Tu te penses que va ser a Wikipedia, no? Ell, no. Llibre, enciclopèdia física.
2: Ha anat a la biblioteca de Pollença.
0: Secció Hotels. Secció Hotel Formentor. Tenen un passadit sencer de l'Hotel Formentor.
1: No ho crec.
2: Ha llevat pols en el llibre, ha bufat...
0: No, perquè el consulten molt en aquest llibre.
2: No, clar, sí.
0: Bé, hem de dir que aquest hotel ja n'han fet qualsevol personatge que ja ha estat allotjat, però va convertir com en un refugi de totes aquestes personalitats internacionals del segle XX. Com, per exemple, en Winston Churchill, que, a més, ell tenia una suite assignada. No era... Varen fent a Grace Shelley, ja que sí.
1: Sí, tots els que han passat tenen suites.
0: Però a ell, no és que li posessin nom a la seva suite. Ell tenia la seva suite.
1: Ah, d'acord.
0: Ell, quan anava allà, tu vas a un bar i dius, lo de sempre. Saps, lo de sí. Pues, la gent bona va a l'hotel i diuen, tienes su suite.
1: Imagina't.
0: Però no tenia un home de fora. Era així. Hem de dir que bé, també hi va anar en Grace Shelley, en Rania de Monaco hi van anar de viatge de noces, en Charles Chaplin, que te va agradar tant a tu, Inés.
1: Sí, buf.
0: Que...
1: Red flag.
0: Pobret. I també hem de dir que hi va anar a Audrey Hepburn, una altra icona, per jo.
1: La farem també, Audrey.
0: Vols que la facem?
1: La farem.
0: Ja, la farem. Ja, tot el que tu m'ho demanis, jo ho faré. En Josep Lluís Núñez. Que sí, llavors va agradar més.
1: Sí.
0: El petit gran home.
2: Sí, el petit gran home, van riure amb allò.
0: Que també s'ha menjat des de l'any passat, l'únic que en ve de fotografiar-se en aquella escalonada mítica del Formentor, ell la baixava de maneres particulars. I llevava les vacances a la Roger, però és igual, ell baixava així rodolant. Li agradava molt. També l'escriptor Camilo José Cela, que a més va impulsar o va organitzar a partir d'aquell i anava allà les famoses converses literàries de l'Hotel Formentor, que encara a l'actualitat se celebren, i a diferència del Port Mahon, han de dir que Formentor sí que publica els seus turistes, com han vist, perquè a part de tots aquests, alguns ja els han fet també, hi va anar en Jerry Cooper, en Cary Grant, en John Wayne, se disparaven per passillos mentre... la gent... Això, jo te sabeu que un nom d'aquests en anglès m'ho sona.
1: Jane Birkin.
0: N'Eduardo Zaplana.
1: Uf, mític polític dels 2000.
0: La mateixa poca que Núñez hi estaven barats.
1: Ah.
0: I la mítica
1: Concha
0: Velasco, que m'ho va enamorar.
1: Oh, no és això, la Concha Velasco.
2: Sí, perquè s'enteníem en Ricky Martin.
0: Sí.
1: La Concha s'enteníem en Ricky Martin.

0: Que no te pueda ver.
1: Si tots aquests personatges sentit de l'Hotel Formentor són susceptibles, podeu demanar a la carta, si voleu, algun d'aquests personatges i el preparem.
2: Arroba xiuxiu.tv3 a Instagram. Sí, mos voleu fer suggerències d'il·lustres que han passat per les illes.
1: Exacte. Mira, aguantes a Wikipedia, si hi ha molta informació, perquè si no, després jo m'acosta molt. Clar. I... jo no vull engenar l'audiència.
2: En el número 1.
1: En el número 1.
0: El millor dels millors.
1: El Gran Hotel de Palma.
0: T'ha fet mal que hagi estat de ciutat.
2: Ja. Ja ho ha superat.
0: Ja, ha vingut reformat, eh?
1: Sí, és bo de fer tenir-los contents. Ah, un número 1, número 1. Bueno, és probablement el gran símbol dels inicis del turisme a Balears, dissenyat per l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. No? Han dit que fou inaugurat l'any 1903, o sigui que és molt anterior a tots els altres hotels que han dit, i per això també se mereixia aquest número 1. Va ser la primera construcció modernista de Palma i continua sent considerada una de les obres arquitectòniques més importants de Mallorca. Considerat el primer gran hotel de luxe, de més, de l'illa, i de tot l'estat. De fet, fins a l'inauguració del Ritz de Madrid, era l'hotel més prestigiós d'Espanya. Ojo!
2: Poca cosa.
1: Poca broma. Perquè incorporava innovacions, que avui molt pareixen així, però extraordinàries de l'època. Tenia electricitat pròpia, ascensor, calefacció.
2: Luxe total.
1: Aigua calenta.
0: Això
1: lidets.
0: També ho tenim aquí, Betre Ràdio.
1: Sí.
2: En aquell
1: entonces.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: I telèfon, atenció. I poden dir que vas situar un poquet... Mallorca, dins aquest d'això. I també vaig descobrir ahir, sense voler, que tenia la línia de tramvia que arribava fins a un portal. O sigui, ja era en pla línia de metro. Sí. La puerta, la boca de metro. Pues...
2: Això és de lo primer que se mira a Booking, no?
1: T'imagines? Que arribaven...
2: Connexions en el transport.
1: Pensava que passava per un port, en aquell temps encara no arribaven amb avió, passava un port de Palma, un tramvia, agafaves, i te pujava fins a un gran hotel.
2: Beníssim.
1: Quin luxe.
2: I, per exemple, qui se va allotjar allà?
1: Allà també no hi ha com molt d'un registre, però sí que hi ha molt de personatges relacionats amb l'hotel, amb el gran hotel de Palma. Per exemple, hi ha Lluís Domènech i Montaner, com hem dit, que va ser el seu arquitecte, però també en Miquel dels Sants Oliver, que va ser un dels grans promotors de l'idea de convertir Mallorca en una destinació turística, però cultural. A la Mallorca, però si també estan descobrint Amèrica, no? De fet, tenia una cultural, això ja se feia. O ja hi havia aquest pensament, antigament. En Joan Quimmir, en Santiago Rossinyol, sempre han estat associats a la decoració i l'ambient artístic del primer any d'aquest hotel, i després el pintor Anglada Camarasa, que fins i tot ara, si anau, que ara és de la Fundació de la Caixa, sí. L'hotel.
2: Allà és Caixa Fòrum.
1: Allà és Caixa Fòrum, i tenen una exposició permanent que, si no heu anat mai, val molt la pena, perquè són quadres de gran format, o sigui, quadres de... no sé, jo d'on fer 2-3 metres d'alt, això, són una passada. Són també com a Dufon Marí, són molt guapos, de Anglada Camarasa, que clar, és un privilegi, és gratuïta, a més, la visita d'aquesta exposició, per tant, jo el convido aquí de tothom que vagin a aquest gran hotel a mirar la part artística.
2: Il·lustres erudits, idò, en aquest cas. Molt bé. Idò, tots aquests il·lustres que mos has dit, turistes il·lustres, són susceptibles de sortir en aquesta secció.
1: Correcte.
2: Que avui reinauguram, Joan Rafel. Que bé. I de moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: M'ho sentit la setmana aquí bé.
1: Podré tornar.
2: Per favor. Bé, li donem permís.
0: Sí, durem preparat a la falca.
1: Exacte. Jo m'ho sent més segut, també, amb la falca. M'entenc, perquè ja fa un salt de vida.
2: En Jordi, t'ha caigut bé?
1: Sí.
2: Jordi, la proves?
1: Bé, m'ho sent d'anar a
3: conèixer. Ja anirem a la falca.
1: Tu saps que ja he d'anar descobrint coses d'ell per poder fer.
2: Exacte. Molt bé.
0: Per jugar.
1: Per jugar.
2: Joan Rafel, li do gràcies. Fins la setmana aquí bé.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Cuando llega el verano, tothom va a la piscina, menos el piromano que compra la benzina.
1: Quin cabró, quin cabró, que li cremin un coró.
0: I que el pengin per ser polles fa de molt espoi major. Lo de estupar pacientes mos hace mucho mal. I el camello que vende és un tros de pardal.
2: I de tres ràdio és humor.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
2: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i ara mateix aturam... Aturam màquines.
1: Ui.
0: Aturam màquines.
1: Un segon, Nina Salsada.
2: No, no, sí, és, com... és greu.
1: Jo també
0: una cosa, és que me fa mal l'esquena d'estar tan asseguda.
1: Vaja, ja està,
0: tothom... Dues hores de programa són massa.
1: Estic d'acord. Bé, què t'ha passat? Què tens?
0: Aturam màquines perquè tenim una notícia de primer ordre.
1: Una notícia que, senyores i senyors, no és poca cosa.
2: I, a més, afecta a moltíssima més gent de la que mos pensam.
0: Atenció, perquè hem quedat sense cromos a les Illes Balears. I ja ho hem avançat a primera hora de programa. Aquí només feim, digueu-ho tots junts,
1: periodisme.
0: I com que aquí fem periodisme...
2: Periodisme de bon de veres de graduats.
1: Exacte, tenim el títol i tot. Tot res. Però bueno, hem hagut de demanar les papereries de...
0: Bé, de totes les illes que passen.
1: No totes, m'han deixat una, Formentera. Però bueno, hem telefonat a la papereria Xamflà de Palma, la papereria Sant Miquel, de Sant Miquel de Balançat a Eivissa, i a l'estanc García de Leó. I que m'hauran dit que efectivament han contrastat amb més de tres fonts que manquen cromos
0: a les Illes Balears. Això m'apareix un agravi comparatiu, no se diu agravi, no se diu agravi, se diu greuge.
1: Greuge
0: comparatiu envers la resta de l'estat espanyol.
2: Exacte. Perquè hauríem de mirar les Canàries, com estan.
0: Segur que pitjor que nosaltres.
1: Sí, perquè pot ser. Però per ventura ho fabriquen allà mateix.
0: Greuge comparatiu perquè els col·leccionistes de les Balears... Ara mateix no poden complir els seus desitjos.
1: Saps en què penjó? En aquell infantó, aquell lot...
0: En Joel.
1: En Joel, per exemple. 12 anys, 6 de primària, que van ser padrina a comprar cromos del Mundial i a la papereria li diuen, escolta, me sap molt de greu, criatura meva, però no en tenim.
3: Diga.
1: Hola, bon dia.
3: Hola.
1: Com anem? Mireu, som en Xavi Libet, a la Fonda i Vetres Ràdio, del programa Xiu Xiu.
3: Bueno, n'han arribat poques vegades. Quan arriben 4 o 5 xatxes, com a màxim, se venen, a lo millor, jo que tenen una hora o dues hores. Hi ha molta demanda i molt poca oferta.
1: Mòbils, de tot. Però això dels cromos encara és una cosa que agraden els atlots, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Té un èxit.
1: Totalment. I de què són els cromos?
3: Els cromos són de futbol, bueno, del Mundial, sobretot. Futbol, el futbol és el rei. I el Mundial és una locura.
1: Hola, bon dia.
4: Hola.
1: Com va? Perdoneu que molesti, som en Xavi Olivet, a la Fonda IB3 Ràdio, del programa Xiu Xiu.
4: Què?
1: De la ràdio.
4: Ja, què quieres?
1: Per el tema dels cromos, que diuen que no arriben, i per saber menys si em vinen arribat, menys si no estic demanant informació.
4: Jo tengo tres cajas.
1: Tres cajas?
4: Sí.
1: He llamat una de Palma i m'han dit que s'esgoten, mitja hora s'esgoten. Ja no
4: me quieres hablar en castellano.
1: Ah, molt bé. Digo que en Palma dicen que se agotan en qüestió de media hora.
4: Y aquí también.
1: Hola, bon dia. I volia saber bé a Menorca com anava la cosa. No ho sé si veneu de cromos
5: bueno,
1: del Mundial.
5: Bueno, en tenim. El que passa és que ens subministren molt poques quantitats. Vull dir, mai arriba la quantitat que demanam. I, bueno, en tenim, per exemple, cada setmana tenim 4 o 5 dies, fem un dia sense, tornem a venir. O sigui, és un poc... Però un poc de locura, per dir-ho de qualque manera. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb
1: l'esquerra, travessa el mig d'am... Bé, i d'així ho han sentit. Ho han sentit molt bé. Bé, jo us he de confessar que quan xerrava en la papereria d'Eivissa m'he portat un poc nerviós. M'he portat una mica nerviós, però bueno. Ho han sentit quan contrastat la febre pels cromos i els àlbums del Mundial a provocar problemes de proveïment a nombrosos punts de venda de totes les illes durant les darreres setmanes. Ho han sentit ara, hem telefonat, bueno. L'elevada demanda, tant de nins com adults, important, ha fet que molts s'hagin trobat amb dificultats per comprar sobres i començar o completar les seves col·leccions.
0: Des d'aquí... Volem que surtin responsables.
2: Exacte.
0: És a dir, l'empresa de cromos que se'n faci càrrec.
1: Han depurat responsabilitats, eh?
0: Sí?
2: Efectivament.
0: Ha comunicat. Ha comunicat.
2: Ha sortit un cap de Panini per donar un missatge de tranquil·litat a tota la població.
0: Un moment, què és Panini?
1: Inés Panini, Panini et s'empresa no de... que fas bollicaus i tota aquesta història.
0: Bé, no, no, no era de pa.
1: Sí. Pa, no, és de Nini.
2: Bé, però fan, no fan les pan pizzas, no?
0: Eh? Panini. Ah, Panini.
1: No, però jo crec que...
2: Bé, bé, és igual, igual. Passa, no farem promoció.
1: La qüestió és que aquesta gent fa cromos, no? Bé, per dir-ho fins a cert
0: però
1: punt,
0: no
1: com ho heu vist.
0: Bimbo.
1: No ho sé, per aventura, ja ho sé, no ho sé si és un handling, no ho sé, Inés, me sap greu, no conec l'estructura mercantil d'aquesta gent, però bueno, el director general de la companyia Espanya, Lluís Torrent, ha dit, parau atenció en aquestes paraules, que aquesta setmana, oients, tranquil·litat, s'ha d'haver arreglat tot. Eh?
2: Home.
1: Molt bé, ho entenem, eh? En tots els punts de venda, abastit, són paraules de Panini.
0: Jo pas pena.
1: Paraules de Panini, passa pena, Inés, però si és així, no ho sabem, el que sí que sabem és que a hores d'ara, encara no hi ha cromos. El manco en aquestes tres papereries de les Balears. Seria molta casualitat. No?
2: Tal vegada has cridat a les tres papereries que no en tenien. Ah. I la resta en tenen, Xavi. No
1: això,
2: sabem.
1: Jordiet, no,
0: no.
1: Jo
0: diuen
1: no
0: que per confirmar una notícia has de telefonar a tres persones.
1: Exactament.
0: Tu ho has fet.
1: Ho tenim contrastat.
0: Periodisme.
1: Ho tenim contrastat.
3: Sí, perquè nosaltres tenim una demanda tan grossa que haguéssim pogut vendre catxes, mos telefona la gent demanant si ja han arribat els cromos, venen el dematí, una locura, a les 7:30 del dematí que obrim, papàs, compren les catxes senceres, una catxa val 75 euros. Demà a lo millor me n'arribaran i els vendré, ja t'ho dic, en mitja hora o en una hora. Compren les catxes senceres per anar dosificant en el nin els cromos.
1: Això havia passat mai, o no? O és la primera vegada que passa tan...
3: Com aquesta vegada, no.
1: Cecília, molta amable, que vagi bé.
3: Vinga, adéu, adéu.
1: Adéu. Esto que pasa, que el Mundial los lleva locos a los niños.
6: Pues no sé, no sé. Niños pequeños y mayores.
1: Grandecitos que juegan con los cromos.
6: Sí, sí. No sé lo que está pasando este año.
1: No lo tengo, yo tampoco. Pero bueno, mejor, ¿no? Que consuman, que compren.
6: Ah, sí, sí.
1: Eso va bien. Y después los cambian. Dicen 75 euros una caja. Es así esto. Es mucho dinero.
6: A 1,50 y vienen 50 paquetes.
1: Muy bien. Muy bien. Nada, ha sido muy amable. Lo pondremos mañana en la radio si no le sabe mal.
6: Ah, no, no, no.
1: No. ¿Le sabe mal o no?
6: No, no, que sí, que lo puedes poner. No pasa nada.
1: Ple, gràcies, que vagi bé, hasta luego.
6: Adiós.
0: Tanta sort, aquesta senyora.
1: A mitja hora ja s'han ventilat tots els cromos.
7: Bueno, s'ha de prendre després de la població. Nosaltres som una població que som grossa i no duren un poc més, per aquí. Duren un poc més.
1: Bueno, és tot una febre, això dels cromos. I després diuen també que no només és nins, sinó que també és grans. En compren la gent gran.
7: Sí, sí, inclús hi ha pares que se'n volen les cases senceres, vull dir, quan venen amb els fiats. Una cosa impressionant.
1: Totalment, totalment. Molt amable, que vagi bé.
7: Adéu.
1: Impressionant, senyores i senyors. Per tant, gràcies a Déu que aquesta senyora de Sant Miquel de Balançat m'ha deixat posar-la a la ràdio pública de les Illes Balears. El seu testimoni m'ho ha servit i molt.
0: Una cosa. Uh-huh. Aquest reportatge, Xavi Oliver, de periodisme en majúscules, només ha servit per confirmar una cosa molt greu que està passant ara mateix a les Balears. Dèficit de cromos.
2: Sí.
0: Greuge comparatiu amb la resta de l'estat espanyol. Me pareix greu.
2: I si no s'arregla d'aquí poc, el Mundial haurà acabat i no hi haurà cromos per a tots els infants.
1: Interessant. I hem anat una mica més enllà en aquest reportatge d'investigació. I clar, nosaltres mos hem plantejat aquí quan feien la reunió de Xiu-Xiu, hem dit, i si darrere hi ha el causant que hi hagi aquesta manca de cromos sigui l'especulació? Vull dir, i si està passant això?
0: Estàs insinuant que hi ha especulació de cromos?
2: Són les noves criptomonedes.
1: Ui, ho he encercat. Cromos d'en Cristiano Ronaldo i d'en Messi a internet.
0: Bum.
1: Quin preu tenen?
0: No m'atrevesc. No m'atrevesc a dir.
2: A veure, un cromo normal, sabem quin preu té. O no m'he investigat tant.
1: 6 euros i mig que t'acostes perquè...
0: 25 euros.
1: No, manco. 9-10 euros.
0: 15.
1: Aquests són els preus. 9-10 euros.
2: Ah,
1: és a dir, que de moment...
2: Però quan li ha sortit en el comprador? Primer, el comprador inicial.
1: Un sobre, si un sobre val 1,5 euros.
2: O sigui, que ha tret un per 6.
1: Sí, però per ventura ha comprat 20 sobres fins que li hagi tocat en Cristiano.
2: Clar.
1: M'entens? És a dir, és el negoci d'un peix frit, a no ser que això agafi molt de valor. És a dir, per tant, qüestions especulatives, de moment, de deixar-me de banda... No és això, simplement que el Panini encara no ha fabricat prou cromos com per vestir les Balears.
0: Trob que des del Parlament de les Illes s'hauria de fer una PNL demanant explicacions a Panini.
1: Una compareixença pública d'aquest senyor que si aquesta setmana no arriben els cromos i aquest pobre ni que vulgui comprar cromos no en té. I una altra cosa també. En aquells pares que compren capses senceres, com ha explicat
0: la paperia de Xanfa. També que te'n pots a passin, un pot de solidaritat. Aquí és com amb el Covid el paper de vàter.
2: Pots els agafen per repartir-los després.
0: Sí, no ho crec, no ho crec.
2: Jo crec que demà a les 9 hi ha d'haver una reunió molt important a les institucions de Balears.
1: En el govern, eh?
2: En el govern.
1: Molt bé.
0: Manifestació, si m'apures.
1: Sí, eh? No ho sé. Però, bueno, són un àlbum de 980 cromos. Cada sobre té 7 estampetes d'un euro i mig. I, bueno, són complicats de trobar en Messi i en Cristiano, que entre 9 i 10 euros a internet. I versions especials com els extra stickers de Messi i Cristiano ja se venen per quantitats molt més altes, eh? Per tant, especulació, de moment no, però a manca de cromos, efectivament, sí, tenim titular. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Ja el podem deixar anar, no, això, els cromos?
0: Sí, ja.
1: És que no podem estirar més.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Cri, cri, cri, cri, cri.
1: És boníssima aquesta cançó. Sí.
2: Però és que jo no sé cantar, és que fa vergonya. Ah, no. Fes un pagui,
1: venga,
2: també.
1: Venga. Ara, ara.
2: Ela, ela, ela, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A Jordi!
0: No, no, no, no, no, no.
1: A veure, influencer,
2: molt
1: influencer de fluencer. Això de... L'altre dia van descobrir que hi havia defluencers. És a dir, Jordi, recorda-mos què eren?
0: Gent que se dedica a no recomanar productes per internet. Diu, això no fa falta que ho compris.
1: I nosaltres ens hem proposat a un servei públic recomanar o desrecomanar certs productes. Jordi.
0: Exacte, i hem fet una investigació per internet a veure què hi ha, quins productes bojos hi ha. I el primer producte és les ulleres amb eixugavidres.
2: Has sortit al carrer i t'ha agafat una tempesta? I de tranquil, perquè han arribat les noves ulleres amb eixugavidre incorporat. Vas tepitjar un botó i unes petites escombretes t'eixuguen els vidres perquè puguis continuar caminant amb una visió perfecta. Perfecta per fer els dies grisos un poquet més brillants.
1: Influencer o defluencer? A veure.
2: Defluencer.
1: Vosaltres no compraríeu ulleres amb eixugavidres? Per què no?
0: Jo, per utilitat...
2: Per què?
1: Què?
0: A veure, jo crec que per utilitat sí, per estètica no, perquè és berganar amb dos o sigui, amb l'aixugavidre, que és com un cotxe.
1: Com un parabrises.
0: Sí.
1: Bé, jo no... És que jo no duc ueres.
0: Clar, amb ueres de sol tampoc funciona, no? Perquè no dues ueres de sol.
1: El fàcil que és llevar-te les ueres i aixugar-les amb la camiseta.
2: És que me cago en dena, vull dir...
1: Tu
2: trobes que t'has de posar una granereta en els ulls. Això és penya. Més amb un botó, on se connecta el botó?
1: Vas fent-te ridícul per saber.
2: No, per això, si pots anar com vulguis. Si no, vols dur un gall per cap. Però, és a dir, defluencer total. Qualsevol cosa, un capell.
1: No ho recomanam.
0: No ho recomanam.
1: Som defluencedors.
2: Totalment.
1: Vinga, darrer producte, Jordi, molt
0: Venga,
1: ràpid.
0: Vinga, i el darrer producte és els palets xinesos perdits.
2: Vols menjar patatilla... Què és això, Jordi? Bé. Vols menjar patatilles davant l'ordinador sense embrutar el teclat? Arriben els nous palets de dits. Es col·loquen com a un anell i te permeten picar sense tocar el menjar amb les mans. Ideal per aquells que pensen que rentar-se les mans és una pèrdua de temps.
1: Mira, si ja és porcada, si ja és brutó... Menjar amb verdits, més brutó, és amb això.
0: A veure, en principi no.
2: Sí, és,
0: te poses com a dos anells i funcionen com a dos palets, com a palets xinesos, però no ho toques amb...
1: Veïda, aprèn a menjar normal i corrent, amb un cobert, amb un palet, és igual, però...
2: Men, perquè fa patatilla.
1: Però
2: fa
1: perquè no, petits.
0: No has de perdre's temps.
1: Mira...
0: Bé.
2: Defluencer. No Jordi, però vols veure producte comprable. Venga. Aquí?
1: Tanta ja sort que m'ha arribat en el xiu-xiu número 409 i tornant demà.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Llucmajor desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina d'altres 15, que ja hi són habitualment. El consistori preveu que entre dia 7 i dia 21 d'aquest mes arribin més de 1.700 joves per celebrar que finalitzen els estudis abans de l'estiu. Sergi Torrandell és el cap de policia local, així que l'escola és la bellesa del municipi.
2: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí al final d'estudis, pues, puguin fer-ho amb garanties i amb seguretat.
3: Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
1: A més, el dispositiu incorpora agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances i una unitat de dron. I parlant de drons, l'operativa de l'aeroport d'Eivissa ha estat aturada durant més de mitja hora per mort d'un d'ells, un fet que ha obligat a desviar 4 vols i ha provocat alguns retards avui migdia.
4: De repente el avión para los motores, el piloto nos dice que había un dron aquí en Eivissa i que estava l'aeropuerto cerrado.
1: Quedam a Eivissa perquè treballadores de les escoletes 03 s'han manifestat avui hora baixa a Vara de Rei i també a Palma. En total, més de mig miler han exigit un conveni autonòmic propi que reculli tot un seguit de millores laborals i salarials. Pepa Ramis és representant de l'ensenyament de Comissions Obreres.
5: La vaga d'avui respon a la manca de voluntat negociadora de les patronals del sector. Varen tenir una reunió divendres en Estambip intentant desarticular tot això i va haver bona predisposició de l'administració i va haver bona predisposició dels sindicats, però les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
1: També a Petra s'han reunit avui cap vespre els veïnats per avaluar l'impacte que pot tenir la granja per a 80.000 gallines projectades a Son Brau i mostrar el rebuig que els genera. Així ho han expressat els veïnats i el batlle del municipi Salvador Femenies.
6: Petra se troba a 5 km 820 metres i això comporta una afectació sobretot per el que fa en els aquífers.
7: Afecta un parell de nuclis, ets a Manacor principalment, però a Petra, aquí on està ubicat també, depenent dels vents, olors i tot això, poden afectar.
8: Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en Sort de Vian i a Xalat en Sort Bala de Manacor avui.
1: I a l'àmbit estatal, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez. En una compareixença, la Comissió d'Interior del Senat avui hora baixa ha assegurat que mai no ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. El Partit Popular ho posa en dubte, és Luis Javier Santamaría.
9: Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Coldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero. Nunca jamás, que luego resultaron no ser tan imperativos ni tan categóricos y resulta que no eran ni nunca ni tan jamás.
1: I encara una darrera hora a l'àmbit estatal perquè rep l'alta el darrer pacient que romania ingressat a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulloa per infecció per antivirus. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, ja es troba en el seu domicili. Per tant, no queda cap pacient hospitalitzat després de la crisi que va provocar aquest virus en el creuer. Són les 10:04, torna l'actualitat al butlletí de les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La idea de passar pel tub no ens agrada perquè significa assumir, cedir davant una situació desagradable, una norma que no es comparteix per obligació o per resignació. Aquest tub no ens agrada. En canvi, som conscients de que per un tub passen milers de dades, milions, quan aquests tubs es connecten en una xarxa informàtica o de fibra òptica. En el subsol està ple de tubs o de tuberies per on passa l'aigua neta i l'aigua bruta sense mesclar-se i per on s'escapa també l'aigua bona per mort dels forats i de les juntes, poc juntes. Hi ha tubs digestius, sonors i auditius, tubs d'escapament per on s'escapa la contaminació i tubs d'assaig on, qui sap si un dia, s'arribarà a trobar la solució definitiva a malalties com el càncer. Hola, hola, què tal? En la bola de cristal. Hola, idò no, no vos heu equivocat, però quan sonava aquesta cançó en què començava el programa La bola de cristal de Televisió Espanyola, a totes les cases d'aquest país hi havia una televisió de tub. Aquest tub que emetia partícules carregades que eren dirigides ràpidament cap endavant mitjançant un fort camp magnètic. Quan aquests electrons xocaven amb el fòsfor que hi havia a l'interior, l'energia es convertia en llum il·luminant els punts vermells, verds i blaus per formar la imatge final que nosaltres veiem com a màgia a la tele. Ni ens imaginàvem el moviment que hi havia dins aquest tub, que hi ha, de fet, perquè ens arribés la imatge més o manco clara. En els 2000 va arribar la tecnologia plana i avui dia hi ha més color una televisió de LED que en el nostre voltant.

Tup és la paraula polisèmica que hem escollit per al programa d'avui. En principi, un cilindre buit, més llarg que ample, de vidre, de metall o de plàstic. Si està tancat per un extrem, és de fons rodó i es fa servir dins un laboratori, tindrem en les mans un tub d'assaig. Aquesta idea ens ha dut

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I què fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
8: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
9: Em doneu-vos permís per començar a replec?
10: Tens el meu permís. Pots començar a replec un any més.
9: Així ho faré.
8: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
11: Escolta, les castanyoles, les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
14: Ets ambidestre.
15: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: parar orella, que sona una música molt especial.
1: Hola, som en Xema, i pas per aquí per parlar d'un instrument creat a partir de tubs, un dels instruments més fascinants. Es tracta de l'orgue. I a propòsit d'aquest instrument volia compartir una escolta d'això que ja està sonant de fons. Es tracta de l'orgue de la Basílica de Sant Francesc, de Palma. És un enregistrament realitzat dins el 45è Encontre de Compositors de la Fundació ACA, i és una interpretació de mestre Rafael Riera, organista de Lluc, un dels meus intèrprets predilectes. Es pot apreciar els matisos, la dinàmica i sobretot el so de la pròpia basílica. Podríem dir que l'església esdevé la capsa de ressonància de l'instrument. Rafael Riera sobre una peça d'Arvo Pärt.

0: Gràcies, Txema González de Lozoyo. Gràcies, mestre Rafael Riera. Amb aquesta música d'orgue, donam la benvinguda al nostre següent convidat. Antoni Mulet és autor de dos llibres sobre els orgues de les esglésies de Mallorca, escrits conjuntament amb Arnau Reinés, organista, organer i investigador. Les seves mans, les seves orelles i els seus coneixements podríem dir que mantenen vius molts dels orgues de les esglésies de Mallorca. Li donem la benvinguda entre avui i demà. Toni, com està? Benvingut.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui hem triat la paraula tub com a eix conductor d'aquest programa i hem tocat la seva porta, però si en Antoni Mulet li dic tub, tot d'una pensa en un orgue.
1: Tot d'una pensa en una flauta d'orgue.
0: Tot d'una. Quants tubs pot arribar a tenir un orgue?
1: Bé, això varia molt. O sigui, pot començar simplement amb 200 o 300 tuts, si és un orgue petit d'un sol teclat i un o dos registres. En canvi, un orgue de 3, 4 o 5 teclats pot arribar a tenir 6, 7, 8.000 tubs.
0: 8.000 tubs, mare meva, quina barbaritat. Això són paraules majors, se diu molt aviat, però no sé com se llegeix una partitura d'aquestes característiques.
1: Una partitura. Mm. Bueno, normalment les partitures d'orgue van a 3 pentagrames.
0: Sí.
1: Dues per ser mans i la tercera partitura és per peus, per pedalier.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I de... jo em pensava que m'anava a dir 800 i no, 8.000. I com de llargs i com de grossos poden arribar a ser aquests tubs? De què depèn això?
1: Sí, normalment els tubs d'orgue se mesuren per peus, que és una mesura internacional, que són un peu són de més 30 centímetres. I llavors, diguem, la llargària normal dels tubs més grossos d'un orgue petit, que són 8 peus, o sigui, són 2,40 metres.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Llavors, 16 peus o 32 peus, poden ser, per exemple, l'orgue de la Seu, els tubs que tenen 10 metres. Perdona, 6 metres.
0: 6 metres, bé, ja n'hi ha. Clar, i per vostè, quan se col·loca a davant aquest instrument meravellós, amb aquesta quantitat de tubs, amb aquesta alçada d'aquests tubs, no sé si se sent molt petitó o molt privilegiat per poder tocar un instrument com aquest, Toni.
1: No, un s'acostuma a tot, perquè també hi ha tubs que tenen 200 centímetres. Hi ha de tot. Van variant.
0: Hi ha de tot. Qui els fan ets, aquests tubs? Perquè això s'ha de mantenir. Això és la feina, entre d'altres, de s'organer.
1: Sí, sobretot a mantenir, a part d'afinar, s'han de netejar. Normalment se netegen, la boca és molt delicada, se neteja amb un pinzell o simplement amb aire a baixa pressió.
0: Mm-hmm. Val, no sé si haurà arribat a trobar, no sé, algun animaló dins un tub d'aquests tan grossos o petits, no ho sé.
1: Bueno, els tubs grossos són mal de manejar, han de ser diverses persones i sobretot els tubs de fusta, que solen ser baixos, aquests són molt mal de manejar, perquè quan són tubs tan grans de 4 o 5 metres també tenen una gruixa considerable,
0: ja.
1: I llavors són molt mal de manejar.
0: Ja. Però se pot fer un manteniment directament en el lloc, no fa falta, que a vegades hem vist algun orgue que s'ha duit a restaurar a fora. Això ha de ser tota una operació d'enginyeria, però la conservació se pot fer in situ, no?
1: Sí, se fa in situ. Si dones conservació, normalment una restauració sol consistir en primer llevar tota la pols, que ni sola va molt.
0: Ja, sí.
1: Un company meu diu que l'orgue és el lloc més brut de l'església,
0: ja.
1: Perquè ningú el fan a per de dins.
0: Ja. Sí. I d'on li ve, Toni, aquesta vinculació amb els orgues, aquest instrument tan especial? Sempre ha anat de sa mà s'organista, és a dir, músic, amb s'organer, que és s'artesà, mantenidor,
1: sí.
0: Restaurador...
1: Bé, s'afinació me ve de quan era nin, sobretot jo recordo quan era jove, quan tenia 12 anys aproximadament, me ve aquesta afició. En canvi, s'organaria m'hi vaig apuntar ja tard. Vull dir que arrel de la construcció de l'òrgan de la Porciúncula, que jo me vaig encarregar de tramitar-ho amb l'òrgan i Gabriel Blancafort, llavors jo me vaig aficionar i ja en diferents temporades vaig passar al seu taller de Collbató, allà de Bord Montserrat, i d'aquí me veig afició, sí.
0: Val. Degués ser una època molt emocionant i molt interessant, no?
1: Sí, és molt interessant, eh? Sí. És un món a part, els orgues, sí, és tot un món. Té la seva nomenclatura, els seus estils, és una cosa especial.
0: Sí, ho és. I aquí a Mallorca n'hi ha més d'un centenar d'orgues, esglésies. Quan se comencen a construir, en quina època ens situem i fins quan se construeixen?
1: Sí, una cosa curiosa és que la gent es pensa que l'orgue és un instrument d'església, i això ho és actualment, però si pensam que l'orgue es va inventar en el segle III abans de Crist, i no es van trobar les esglésies fins a cap a 1200 aproximadament, o sigui, realment ha estat més temps fora de l'església que de l'església. Ara, és vera que a partir d'aquesta data que he dit, sobretot del segle XI-XII, comença a haver-hi orgues a l'església. A Mallorca, evidentment, comencen després de la conquesta de Jaume I. També s'ha de dir que en el món islàmic es coneixia aquest instrument, li deien al-urgan. Sí. I sabem que, per exemple, a Còrdoba, crec que és en el segle VIII o IX, hi ha un conservatori on s'ensenya orgue, a Còrdoba.
0: Wow, okay.
1: Bueno, sí. En canvi, aquí a Mallorca, el primer orgue documentat el tenim en el castell de l'Almudaina, exactament a 1313. I en canvi, a la Seu, el primer orgue que tenim documentat és cap a 1320.
0: Molt bé, i del segle XIV la situam molt, molt, molt endarrere. I fins quan se construeixen, més o manco? Segle
1: XVIII? Bueno, actualment encara se'n construeixen.
0: Encara se'n construeixen. Mira que pareix un instrument, efectivament, com antic, però no ho és.
1: Hi ha alguns tallers molt importants que segueixen construint orgues. I a Mallorca, des de l'any 2000, s'han construït mitja dotzena d'instruments nous.
0: Que bo, que bo. I quan xerram de la construcció, sol sortir normalment un nom propi del segle XVIII, que és el d'en Jordi Bosch. Diria que és un dels constructors importants, o perquè quina és la seva importància, qui era?
1: Bueno, en Jordi Bosch era important. Bé, hem de pensar que aquesta era una feina que venia a ser tramitada per herència familiar. O sigui, l'avi d'en Jordi Bosch ja construïa instruments. El seu pare i el seu oncle també feien instruments. Ara passa que eren instruments. O sigui, a Mallorca hi havia un estil propi que no sortia d'aquí. Però hi ha diguem, la característica que en Jordi Bosch queda orfe de pare, mestre Mateu Bosch, que era el que va fer l'orgue de Sant Jeroni, per exemple, va morir quan ell tenia 12 anys. I llavors el Birba, que era un mallorquí, se va competir d'aquest lot, coneixia la família, i el va enviar a estudiar organeria a fora, a la península. I llavors va tenir la sort de tenir un bon mestre, que era Leonardo Fernández d'Ávila, i després el rei Carles III, per fer un orgue nou al Palau Real de Madrid, i llavors quan mor el seu mestre diu l'únic que el pot acabar és en Jordi Bosch. I en Jordi Bosch havia tornat a Mallorca, llavors el rei l'envia a cercar perquè acabi l'orgue del Palau Real. I en Jordi Bosch diu, ara en aquest moment no puc, perquè estic fent l'orgue de Sant Francesc. I el rei va esperar un any perquè Jordi Bosch anés allà. I després, arrel de fer l'orgue del Palau Real, també té una gran... és conegut per tota la península, i sobretot l'orgue monumental que va fer, que ja no existeix, va ser per la catedral de Sevilla.
0: Que ja no existeix. Quins diria que són actualment els orgues més destacats que tenim a les illes?
1: Les illes, bé, sense cap dubte, primer era de la Seu, que diguem, és sa mare a tots els orgues. Quan vàrem haver fet, diguem, l'orgue actual, que data de 1484, llavors, perquè és el primer orgue gros que se fa a Mallorca, perquè abans eren orgues molt petits. Alguns eren fins i tot portàtils, se penjaven pel coll amb una corretja i se tocaven així, caminant.
0: Sí, sí.
1: I, en canvi, el primer orgue gros que se fa, se fan orgues grossos perquè les esglésies han crescut. Des que es comencen a fer les catedrals gòtiques, llavors els orgues que existien són insuficients. I llavors se comença a fer aquest orgue en 1484, el fa un mallorquí, Jaume Febrer, i llavors de tots els grans convents i grans paròquies comencen a volar aquests instruments.
0: No? I el seguirem de prop i m'imagino que gaudeix molt de tocar aquesta orgue de Santa Maria, però quin gaudeix més de tocar o quin l'impressiona més? No ho sé, no fa falta que sigui enorme, però...
1: Sí, però aquí concretament a Palma hi ha dos instruments molt interessants, a part de la seu. Una és l'orgue de Sant Francesc, que el va fer en Jordi Bosch, bueno, el va ampliar Jordi Bosch, que era un orgue molt més antic, un orgue gòtic. Jordi Bosch el va ampliar a 1772 i actualment, o sigui, fa una quinzena d'anys, ha estat restaurat i ampliat per Grenzing, que és on se fan concerts habitualment. El mes de maig se fa tot un cicle de concerts. Un altre orgue molt interessant, que ha estat restaurat també fa una vintena d'anys, és el de la parròquia Santa Creu, que també se fa un cicle de concerts cada any.
0: Sí, sí. I doncs, mos ho apuntam, ara que també coneixem un poc més aquest instrument, que mos meravella, que és vera que el sentim poc, però mos meravella cada vegada que el veiem. Antoni Mulet, moltíssimes gràcies, eh?
1: Molt bé, a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

Aquesta vos sona, no? Tubular Bells, de Michael Field, el primer disc d'estudi del compositor britànic que va publicar dia 25 de maig de 1973. Tenia 19 anyets i va tocar quasi tots els instruments. Part de la seva música, i segur que per això també vos sona, va formar part de la banda sonora original de la pel·lícula de terror El Exorcista del mateix any, 1973. De fet, va ser el primer llançament oficial de la discogràfica Virgin de Richard Branson. Així que va tenir bon ull el senyor Branson. Va ser un dels discs més venuts de tota la història del rock, amb 15 milions de còpies, i va estar a la llista britànica d'èxits durant 279 setmanes seguides. La portada del disc de Tubular Bells du la firma del fotògraf Trevor Key, el mateix home que l'any 1978 va il·lustrar el disc Incantations amb fotos de Cala Pregonda, de Menorca, aquest lloc que sembla marcià. Sempre hi ha una connexió amb les Illes Balears.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Anem arribant al final del programa amb els tubs fluorescents de l'estudi d'Ivetres Ràdio Palma donant-nos llum per ser alerta amb aquest tipus de residus que necessiten anar al punt verd. Com cada dia, el que nosaltres necessitem és ajuda per baixar la barrera del programa fins demà i avui ho farem amb un home que un dia va passar pel tub, però per l'espai, el tub.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Héctor Seoane, autor de dramatúrgia, actor, director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bones, molt bé, gràcies per ser convidada.
0: Res, gràcies a tu per venir a nosaltres avui a ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Si te dic tub, que és la paraula que hem fet servir com a eix conductor d'avui, la paraula polisèmica, a tu que te ven al cap primer de tot?
2: Bé, el primer que me ven al cap, evidentment, és l'espai El Tub, que és un centre de creació d'aquí de Mallorca, gestionat per Produccions de Ferro, que és el lloc on vaig fer la meva darrera residència. No, la darrera no, però la primera, perdó, residència d'escriptura teatral. I bé, com a lloc és això. Però després també, bueno, és una paraula que, més enllà de l'objecte, no?, que és un objecte molt simple, un tub, troc que també en relació amb això que t'he dit abans de l'espai i el tub, me ven al cap això, un lloc de trànsit, no? Un lloc de... Sí, teatralment o poèticament, jo crec que pot tenir moltes excepcions així com de riquesa conceptual, no? Com un espai de trànsit, en tant que és un lloc que connecta un lloc amb un altre, no? Xerrant de creació pot ser que és conducte per on circulen les històries, no? Però on se converteix una història des de la intuïció fins a el que acaba sent una obra teatral, no? Acabada, sí, sí.
0: Ja veus com les paraules, i ho deia moltes vegades en aquest programa, van més enllà de la definició del diccionari, depèn de qui les fa seves, i Néctor la fa seva d'aquesta manera. És vera que nosaltres hem pensat en Néctor a partir d'aquesta residència teatral, que crec que vares fer l'any 2023, en el centre de creació, com tu deies, de dramatúrgia, espai i el tub, 5-6 mesos per dedicar-te plenament a escriure sobre la compostura, i jo pensava, vaja, luxe tenir temps per crear teatre, i quin luxe que algú t'ofereixi també, que important que és.
2: I tant, i tant. Sí, sí. Sí, van ser 6 mesos d'escriptura, que també vaig tenir la sort de comptar com a tutor d'aquella escriptura en Alberto Conejero, que és un dels grans mestres de la dramatúrgia contemporània, no només a nivell estatal, sinó, jo diria, mundial, no? Al manco, com a mínim, en tots els països de parla castellana, jo crec que està en un moment de forma increïble com a dramaturg. I va ser el meu tutor i vaig poder fer feina amb ell durant aquests 6 mesos. Que, de fet, aquest text que va sortir d'allà, deixa-m'ho dir també, La compostura, se presenta en format del llibre la setmana que ve, dijous, dia 25, i vendrà en Alberto també, estarà en la presentació.
0: Que bé. Sí. Idò, sí, que sí, bé. Sí, sí. Això també és notícia, ho seguirem. I ara que parlaves d'ell, que va ser un poc el teu tutor, el teu assessor, que vares aprendre, que ara formi part de la teva manera de fer i de ser, de que te va ensenyar Alberto Conejero.
2: Bueno, ja en Alberto tinc una relació de un poc idíl·lica amb ell. Vaig començar com a alumne, el vaig tenir com a profe un curs de dramatúrgia, el primer curs de dramatúrgia que vaig fer. Va ser el meu profe i a partir d'aquí jo vaig quedar enamorat de la seva saviesa, diria. No només de la seva manera d'escriure teatre, que és totalment màgica i que connecta molt amb la meva visió del món, no? Podríem dir. Tenir-lo com a profe i després tenir-lo com a tutor, bueno, m'ha connectat encara més de lo que jo ja estava abans de conèixer-lo, no? Després, havent-lo conegut i havent fent feina amb ell, bueno, he conegut la part més personal seva i que és encara més gran com a persona que com a autor, si cal, si és possible això.
0: I escolta, Héctor, què passa exactament dins l'espai el tub durant una residència? No sé si és com, a part de tenir temps per escriure, ja xerraves també de la tutoria d'en Alberto, si és com anar a escola però en format de classes particulars, allò de tornes a universitat.
2: Bueno, no realment, perquè en realitat, o sigui, és la figura del tutor, en aquest cas, en Alberto, com que jo ja l'havia tingut com a professor, durant la residència ell no adoptava aquesta figura de profe, no? Ell en sap i tu no saps tant i t'ha d'ensenyar coses, sinó que era una cosa molt, molt horitzontal, molt de col·legues, saps? De professió. Per tant, és aquesta mirada externa que se necessita sempre en un procés creatiu, per una mirada externa, en aquest cas, de primer nivell, no? Però sí que varen tenir aquesta relació sempre de companys, més que d'alumne-professor.
0: Però sí, bé, sí. Aquí tens...
2: I això també...
0: Digues.
2: Perdona, però ara xerrant d'aquestes diferents maneres de definir una mateixa paraula, i ara xerrant de la figura del tutor, és també això, el tub com una mirada focalitzada, podríem dir, no? Quan mires a través d'aquest tub, ho fas per veure-hi més lluny o més profundament, si se vol. I aquesta també podria ser una... Ara m'ha vengut això.
0: Idò, està bé. I tot això també és gràcies a tenir temps de posar focus, no? De tenir sa mirada posada en allò que has de fer, i el que tu vas fer va ser aquesta obra, que és la Compostura, que és una història de migracions. Ara deies que vendrà en forma de llibre, i damunt l'escenari la podrem tornar a veure?
2: Damunt l'escenari, no sé si se pot dir, però encara, perquè no s'ha publicat la pròxima temporada encara, però tornarem a la Palma.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que bé. Idò, oients, atenció, perquè tornarà aquesta obra de teatre que vaig obrir, a més a més.
2: Puc dir també abans de Nadal.
0: Val,
2: però no sé si puc dir l'espai, encara.
0: Bé, així vas obrint boca, no passa res. Mos anem apuntant i t'anem seguint. I deia que quan la vareu estrenar també en el Festival de la Paraula, en el Teatre Principal, vareu exaurir entrades. I Néctor Seoane escriu, actua... ha dirigit una obra... Jo no sé si se fa tot això per necessitat o perquè tot se te dona bé, Héctor.
2: No sé si se m'adona bé o malament, però jo crec que és, sí, és una qüestió totalment de necessitat. En el meu cas, per una banda, necessitat econòmica, perquè és un sector totalment precaritzat, el nostre, el de les arts escèniques, però també una necessitat artística, en el meu cas. He anat fent passes cap endavant. Vaig començar com a actor purament, després, durant la pandèmia, vaig començar a escriure, i bueno, ara he acabat ja que ja dirigesc, però també no sé, no ha estat una cosa que jo ja he anat a cercar, sinó que han vingut així els projectes i en aquest ordre i bueno, però sí, és una necessitat econòmica, tant econòmica com artística.
0: Ja, sí, sí, sí. I xerrant de polisèmia, no sé si s'ha de passar pel tub moltes vegades en el món del teatre i de les arts escèniques en aquest país, ara que parlaves de que és un sector molt precaritzat.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment. Jo crec que encaixa la paraula se miri per on se miri, en aquest cas, no? Xerrant d'aquest sector. I també té relació amb l'obra aquesta, la Compostura, que vaig escriure a l'Espai el Tub, no? Com deies abans, que sí que xerra d'això, també, de migració, dels processos de migració i d'aquesta mirada migrant que sempre està passando por el tubo de certes coses. Bé. Que no mos agradaria, per un mateix.
0: Sí, i que ni mos imaginam.
2: I de... Sí, veig, jo alguna cosa sí que m'imagino, perquè com que som migrants, jo som argentí de naixement, jo vaig venir, vaig arribar aquí a Mallorca amb 16 anys i vaig ser persona il·legal durant 4 anys, per tant, tenc una altra mirada respecte a aquests temes perquè ho vaig viure, no? Però també ho vaig viure des de la comoditat o la... Si se quiere decir, pues, com se diu, la suerte de ser un migrant blanc i bueno, haver vengut en avió i, saps? Però, encara i així, som migrant i he estat il·legal, també. Però sí que altre... dins la migració hi ha diferents nivells, també, i de... Bueno.
0: Sí, sí, sí. I t'entenc. I tot això està molt bé, posar-hi noms, llinatges, humanitzar, empatitzar, etcètera, etcètera. Sí. I això és el que feia també Néctor Seoane a la Compostura. Escolta, nosaltres hem d'anar acabant, encara que quedaríem una bona estona xerrant amb tu. T'he de demanar les preguntes habituals d'aquesta secció, i sempre dic que no és xafardeig, però feim una llista per dormir bé, saps? Per anar a dormir bé. Tu
2: Sí.
0: tens algun costum?
2: Bé, jo abans d'anar a dormir llegeix. Sempre tinc dos llibres encetats al mateix temps. Tinc un de nit abans d'anar a dormir i un que llegeix al tren o al transport públic, generalment.
0: Que
2: Perquè
0: pesa
2: abans d'anar
0: poc,
2: a
0: no?
2: dormir...
0: Un més petit i un
2: Sí.
0: més gran.
2: Un mes de bolsillo, sí.
0: Exacte. Molt bé, molt bé. S'ha de ser
2: I d'això,
0: pràctic.
2: llegir.
0: Molt
2: Sí,
0: bé.
2: sí, sí, sí.
0: Molt bé. I jo crec que estan és number one, és llegir abans d'anar a dormir i una cançó a tabassa, que tu vulguis, per acabar de baixar barrera fins demà.
2: Una cançó, bueno, com que hem estat xerrant de creació i de teatre i de tot això, Bad Moon Rising, de la Creedence.
0: Val, que
2: Que...
0: té a veure també amb tu, no?
2: Sí, amb Bad Moon, la meva primera obra
0: Molt bé, que
2: que vaig
0: bé.
2: escriure.
0: Que bé, Ido, que mos hagis avui ajudat a baixar la barrera del programa. Mos quedem amb moltes coses d'aquesta conversa. Héctor, Seo, Anne, moltes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Què tal, com esteu? Tornem fidels a la nostra cita per oferir-vos música en majúscules, aquella per la que, com ens agrada dir, val la pena trencar el silenci. Avui una cantant argentina, Roxana Hamed, amb el seu darrer llançament discogràfic, Unànime. Un àlbum que està perfilat per molts registres musicals i que espera que vos agradi. Han començat amb Flamenco Sketches, la composició de Mike Davis i Bill Evans, passada pels sedars d'Hamed i també del guitarrista Niño Josele, que

Nueva Luna Mundo Arjo. El que acabem de sentir és una composició de Luis Alberto Spinetta, un dels músics de rock més influents d'Argentina. I trobàvem, fent costat a Roxana Hamet, el cantant, compositor i poeta Pedro Aznar, amb qui ja ha intervengut en diversos enregistraments. Versions personals, singulars, són les que fent-se les seves ens interpreta Roxana Hamet amb aquest nou treball discogràfic titulat, com he dit abans, genèricament Unànime, però també temes propis com aquest A veces no, siempre, que instrumenta Edward Pérez.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I què fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Un anime, vuitè treball discogràfic de la cantant argentina Roxana Met, avui a l'Eclèctic. Una cantant que perfila els temes amb el folklore i el jazz. Aquest és un àlbum de versions sota la seva pròpia mirada, sempre personal i intransferible. En mi soledat és el tema amb el que acabem de recuperar la sessió i Agua y Vino, del brasiler Egberto Gismonti, és el que sentirem.

Després d'Agua y Vino ha sonat Los Tres Golpes, peces de l'àlbum Unànime d'aquesta argentina que posseix un premi Gardel pel seu àlbum del 21 Anthology, que també va ser nominat al Grammy Llatins com a millor àlbum de jazz i millors arranjaments. Tancarem aquest segon bloc de l'Eclèctic amb Nostàlgia Andina, tema folclòric en el que intervé la trompetista i cantant veneçolana Linda Briceño.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
2: Em doneu-vos permís per començar el replec?
3: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
4: Així ho faré.
1: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

En la companyia de Chucho Valdés, al piano, sentíem Adiós a Cuba, una altra d'aquestes joies que conté un ànime de Roxana Amet. L'àlbum, precisament, és el que tenim entre les mans i el que vos oferim avui a la sessió. Un treball que recorre autors que van des de Miles Davis a Luis Alberto Spinetta, passant per Egberto Gismonti, i músiques que van des del folclore llatinoamericà fins al jazz. Tot, evidentment, vist des d'una delicada intimitat.

Acabem de sentir el primer moviment de Duo Concertante i serà el penúltim tema que sonarà perquè amb el pròxim tancarem el programa. Serà Dos Tribus. Estimats, Joan Jiménez ens ha acompanyat a la realització tècnica i postproducció. La direcció, selecció musical i presentació ja sabeu que cor a càrrec meu, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tent el número 1169. Heu de saber que avui som dia 16 de juny, per tant, toca recordar una efemèride essencial per la història de Menorca. Avui fa 224 anys que va acabar l'ocupació britànica de l'Illa.

Bon dia, sí, fou el 16 de juny de 1802 en la Terra quan va abandonar Menorca i l'illa va ser ocupada pel capità general de Mallorca, Joan Miquel Vives, que, en nom d'Espanya, va prendre possessió de l'illa. Menorca va acabar d'aquesta manera la submissió en la Terra, dividida en tres períodes, recordem-ho. De fet, sumant aquests tres períodes, va ser gairebé un segle la dominació britànica, concretament varen ser 94 anys. Hem de recordar que durant el domini anglès la corona britànica va mantenir la llengua, les institucions i les lleis pròpies de Menorca, excepte la Inquisició, que va ser abolida. I tot i això, la llengua anglesa també va entrar en el parlar un poc de Menorca. De fet, la majoria de paraules i expressions preses de l'anglès han desaparegut del vocabulari habitual, però encara se'n conserva, no? Hi ha aquella clàssica, el boinder, que deriva de bow window o bay window i que és un tipus de balcó tancat. O també trobam l'estèpel, que deriva de staple i que significa grapadora. El penny deriva de penny i són els dobbers o la mona de petitona. El tornescrús és un tornavís, un desengramponador. El crús ve de screw driver, que significa tornavís. I xoc, esclar, el xoc ve de xal, que és el guix per dibuixar o escriure a una pissarra, molt usat i conegut per tot Menorca. I també tenim el xumeca o xumecker, que deriva de showmaker, és a dir, el sabater. Aquests són alguns dels anglicismes més habituals a Menorca, anglicismes que han recordat avui perquè fa 224 anys que en la Terra va abandonar Menorca. Començam.

Raimund Tendel. Tendel, amb Margalida Mateu.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja ho sabeu, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui, dimarts, dia 16 de juny. Un programa, en definitiva, que té totes les lletres i avui també, qui les saben totes són, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò sí, com esteu? Bon dia, Celestí Olivem.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé,
0: ben
1: molt
0: ben trobats, ben tornats en aquest dia calorós de juny, al Manco a Ciutat.
1: Em fa.
0: Sí, i això que encara no som oficialment a l'estiu, ho serem aviat, de fet.
2: D'aquí ben poc.
0: Aquests dies en parlarem. Sí.
1: Aquesta setmaneta.
0: I la setmana que ve ja és Sant Joan, eh?
1: Sí.
0: Fort.
1: Sí. Ai,
0: queda una setmaneta per Sant Joan, ara ja...
1: Compte enrere.
0: D'aquí una setmana ja hauran fet el primer toc. Ja estic nerviosa, i això que enguany farem aquí els estudis uns d'IB3 Ràdio, però vaja,
1: I aviat serem...
0: ho viurem amb la mateixa emoció.
1: Aviat serem a Sant Antoni.
0: I farem connexions.
2: No
0: te passis, eh? Te passis. Per cert, que si sou santjoaners, hem preparat un programa atent a l'IB3 Televisió per aquest diumenge a les 3 i quart, fantàstic, dedicat a Sant Joan, i molt divertit, i a més, Sant Joan no només se celebra Ciutadella, ho podreu comprovar en aquest programa, sinó arreu de les illes, a Eivissa també, a molt d'indrets de Mallorca i, òbviament, a Ciutadella. Però bé, tenim més temes, Celestí, començant per tu. Bé.
1: Sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb Malen Llull, que és la gerent de l'entitat Mallorca Rural, perquè avui celebren la seva quarta edició dels Premis Rural App, una trobada que serveix per descobrir projectes d'emprenedoria innovadors, connectar amb persones emprenedores del territori i celebrar junts el talent i l'oportunitat del món rural.

0: Vida Rural App és un programa que impulsa això, iniciatives emprenedores vinculades al territori que aposta per la innovació, la sostenibilitat i les noves oportunitats en el món rural. I avui, minuts abans d'aquesta gala de lliurament de premis...
1: Avui mateix,
0: a les 6, i doncs coneixerem aquesta quarta edició.
1: A Sauva. Temps per mi que fan aquesta gala, aquest premis a Mallorca Rural, que avui no sabrem els guanyadors, perquè això supos que no. Encara no podran saber-ho.
0: Supos que no tindran cap exclusiva.
1: Però...
0: Bé, ho demanarem.
1: Ho demanarem, si tenim sort. Però una gala que es farà a les 6 del capvespre a Sauva, aquest premis Rural App. Però bé, ja ho sabeu, avui és dimarts i això vol dir que vendrà en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera d'aquest programa, avui per brostejar en la història amb aquest fet.
2: Tal dia com avui, però l'any 1944, la justícia nord-americana executava un infant de només 14 anys. Aquesta trista efemèride ens serveix d'excusa per conèixer la tràgica història de George Stinney, un innocent en mans d'un sistema judicial pervers.

0: Però tenim més temes i avui estan molt intrigats i molt preocupats per allò que ha passat a Costitx, Miquel.
1: Sí, avui vos hem d'explicar que han robat la imatge de la Mare de Déu del carrer Major.

0: Irma, també la varen robar fa un parell d'anys.
1: Això és més mal de roba.
0: I després va comparèixer enmig d'un camí, perquè el lladre la varen deixar enmig d'un camí ben visible. Suposo que la varen, va ser la manera de tornar-la, menys si amb aquesta Mare de Déu passa
1: no ho entenem. Ja ho entenem, llavors on compareix. Robar una Mare de Déu. No ho entenem. Llavors ho aprofundirem en el tema perquè en Miquel ha fet una investigació.
2: Això ho ha fet en sa nit.
0: Sí, se varen aixecar i se varen despertar.
1: De fet, la denúncia va ser a les 5 i les 6 menys quart, a les 5 i mitja del matí, se va posar la denúncia de que s'havia robat aquesta Mare de Déu a Costitx. Llavors en parlarem i a veure si la podem trobar entre tots. Celestí, més temes?
2: Sí, perquè a la tercera hora de Tèntols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui parlarem d'una qüestió que ens intriga de fa ja anys, que són els ovnis, perquè una productora, Somera Films, està cercant col·laboració ciutadana per un documental que fa sobre l'ovni de Sóller. La productora de la pel·lícula Mario fa una crida a tothom per obtenir imatges i testimonis dels anys 70 i 80 que puguin desvetllar els secrets d'una misteriosa nit de 1978.

0: Mira, ahir que parlava d'Òmnis, precisament amb en Nadal Suau, que me'l va fer recomanacions literàries, per dir-ho de qualque manera.
1: I que sembla que aquest fenomen està en auge, vàrem comentar ahir. I d'aquest misteri té origen, com dèiem, el 1978, quan Joan Coll i Pec Climent varen aconseguir fotografiar un ovni, ho recordant tots perquè és mític, a la Serra Tramuntana. Imatges que varen provocar no només l'esclat internacional, és a dir, que voltassin pel món, però que també varen ser requisades per la Guàrdia Civil. Somera Films ara ha llançat una crida per recollir qualsevol tipus de material tant domèstic com familiar d'aquells anys 70 i 80, ja siguin dels carrers de Solla, dels joves de Solla, de bars, de festes, i posen el focus en els pobles de Solla i dels voltants de la serra, i la productora també manté obertes les línies d'investigació a qualsevol persona que tingui més informació sobre els albiraments, anècdotes dels veïnats o qualsevol història que vulguin compartir i que puguin contribuir en aquests albiraments d'ovnis d'aquells anys 70, en què Solla va ser un dels principals indrets, i recordem també Es Vedrà d'Eivissa, que són indrets màgics o punts importants d'aquests albiraments d'ovnis.
0: Doncs sí, avui en parlarem perquè amb membres de col·laboradors també i membres d'aquesta productora que fan una crida a la societat, també si les podem ajudar, si teniu alguna informació al respecte, doncs els podem donar un cop de mà.
1: Sí, i avui sabrem si realment... Bé,
0: que va ocórrer.
1: Va haver més d'un albirament...
0: Aquell 1978.
1: Quin fenomen va ser, sí. Coneixerem més.
0: Més temes. A partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tento. Avui na Marina Bennassa i na Marina Huguet parlen de criança i dediquen la secció a infants i adolescents que demostren respostes notablement elevades. Ara ho entendreu.
2: Goethe, Einstein, Newton, Hipàtia d'Alexandria, Edith Stern, Marie Curie... Tots són grans genis que tenen una cosa en comú. Avui, a Jane Dam, altes capacitats.
0: Sí, avui parlarem d'infants i d'adolescents diagnosticats amb altes capacitats. Quines són les característiques, com se relacionen, quina cura se'ls ha de tenir en aquestes persones. Llavors, coneixerem també clixés que moltes vegades no són certs amb les Marines, que ens han preparat avui aquest tema ben interessant. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tento a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 97

0: 1 1399 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
0: O bé, al correu electrònic.
2: Oh, sorpresa!
0: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
2: Molt bé, idò, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so, directe des del barri de Pere Grau de Palma, que ha vengut a peu, caminant.
0: Sí, avui ha hagut de córrer un poc.
2: Per arribar, dius?
0: Ha arribat, atents, sí, sí. Sí.
2: També ben segur.
0: Sí. Piano, piano, diu. Però bé,
2: avui,
0: caminava, feia marxa.
2: Sí, sí, si l'ha hagut córrer, era ell, en Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. Són les 3:19 i ara toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si Celestí, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Idò, sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un compositor, i és Richard Wagner.

quina bona manera de presentar aquest tema que amb aquesta cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner, perquè l'editorial Documenta Balear, a la secció Menjavents, acaba de presentar el llibre Cròniques Wagnerianes de Pere Estorric i Massutí. Es tracta d'un llibre que és molt més que això, tracta de música, però també és una combinació d'un dietari de viatge, un assaig divulgatiu i una reflexió personal entorn de la música, especialment de l'univers d'aquest compositor, de Richard Wagner, però també del compositor fetitxe de l'autor de Pere Estorric, que és en Johann Sebastian Bach. L'obra recull les experiències de l'autor durant dos estius consecutius, el 2024 i el 2025, en els quals Pere Estorric va viatjar a Bayreuth per assistir al famós festival de Wagner, que és una meravella i que és molt difícil accedir-hi, després li demanarem com ho ha fet. I ha visitat també, aprofitant l'assistència en aquest festival, llocs vinculats a la història de la música alemanya, com per exemple Nuremberg, Leipzig, que és on va néixer Wagner, o Halle.

Idò, sí, ara escoltàvem Tristan Isolde, que també és una de les obres més conegudes de Wagner, de les òperes, però vos hem d'explicar que Wagner va néixer, com dèiem, a Leipzig, a Alemanya, l'any 1813, i va ser un compositor d'òpera, director d'orquestra i teòric musical alemany. Fou el creador, de fet, del drama musical i també va renovar el gènere operístic, va ampliar l'horitzó del teatre líric en establir les bases d'una òpera alemana en la qual l'acció dramàtica prevalia sobre el virtuosisme vocal. Ara, en aquell llibre de Pere Estelrich, el pròleg del qual és de Joan Roca i Avellà, es presenta una invitació a viure el wagneriasme, no tant des de l'erudició musicològica, que també, sinó també des de la passió i la sensibilitat. Bayreuth apareix descrit gairebé com una religió profana, un espai mític, aquest teatre, on els seguidors de Wagner peregrinen cada estiu per escoltar les obres en aquest festival de Bayreuth, de teatre ideat pel mateix aquest teatre, ideat pel mateix Wagner. Wagner va pensar com fer aquest teatre i, de fet, només se poden escoltar obres seves. El pròleg d'aquest llibre també insisteix en que Wagner no s'ha d'entendre només racionalment, sinó que cal sentir-lo. Aquesta idea marca tot el llibre.

0: acabam amb aquesta holandesa Rant, que també aquesta òpera magnífica, que no fa massa van fer el Teatre Principal de Palma, també de Wagner, per parlar d'aquest llibre sobre el poder transformador de la música i sobre la necessitat de compartir-la. Més que una obra acadèmica, és el testimoni d'un melòman per estar ric, apassionat, que vol contagiar al lector el seu entusiasme. Per tant, parla de Beirut, de Leipzig, de Nuremberg, no només com a ciutat, sinó també com a símbols d'una Europa cultural construïda a través de la música, la memòria i l'art. Aquest llibre transmet la idea que escoltar Wagner o Bach no només és consumir cultura, sinó també participar d'una experiència humana profunda i gairebé espiritual. El llibre ja ha exhaurit la primera edició i avui en surt la segona. Es va presentar a la Fira del Llibre, però també hi haurà presentacions dimecres, dia 24 de juny, a les 8, al Conservatori Torrendell d'Inca, i dia 26 de juny, al poble de Sant Joan, a Mallorca, i a més, també a l'octubre, a Barcelona.
1: I doncs, vengues, per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol al compositor Richard Wagner.
0: Bona música avui. Són les 3:26.
2: Tèntol.

0: M'encanta fer aquests programes temàtics. De... Ja hem fet Mozart, hem fet Beethoven, avui fem Wagner... Passant molt de gust de fer l'os, a més amb aquest convidat.
1: I ara en passarem més.
0: Sí, que tenim. Però bé, avui també tenim pregunta del dia, i la pregunta diu així. Mira, l'altre dia, tornant amb avió, vaig passar per Gorg Blau i per Cúber.
1: Sí.
0: I des d'allà dalt...
1: Ho va reconèixer.
0: Se veu magnífic. Sí. És que se veu tan bé, sí. Justament. Teníem una vista perfecta. Sí. I vaig pensar en la paraula Gorg. Gorg és una acumulació d'aigua, no té més. Un Gorg, per tant, podria ser un baciot a Mallorca, una font a Eivissa, o en general és un clot per on passa un corrent d'aigua i l'aigua s'hi retura, com per exemple aquest estany de muntanya. A Mallorca tenim aquest Gorg tan conegut, és el Gorg Blau, que és un embassament que es troba a les faldes del Puig Major i del Puig Massanella. I és tan important el Gorg Blau que fins i tot tenim un poema preciós que diu així. Adeu, tristor encastellada del Pla de Cúber i el Malluig. Seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn-mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura son encís i, com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau. Això, sabeu qui ho va escriure? Aquesta
1: preciosa.
0: És la pregunta d'avui, sí.

0: I per respondre qui és l'autor d'aquest poema tenim tres opcions de resposta.
1: Sí, va ser Joan Alcover, va ser Costa i Llobera, Miquel Costa i Llobera, o va ser Maria Antònia Salvà.
0: Poden haver estat tots tres.
1: Que junts, plegats, no. Seria inèdita. No,
0: que sapiguem, només autoria
1: d'un. Si trobàssim aquesta triple autoria.
0: El poema se titula El Gord Blau i qui el va escriure d'aquests tres autors mallorquins. Per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3, on es pot telefonar per via ordinària, que seria el telèfon 971-139-00. 971-139-00.
0: D'aquí és el poema El Gord Blau. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
1: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.

0: 31 minuts, som aquí en directe, hem de parlar de Wagner, tenim moltes ganes de parlar, no? Perquè la veritat que hi ha unes curiositats fantàstiques sobre aquest compositor que en saben molt per aquí. Però abans tenim la pregunta del dia referida a aquest poema que... Va, llegiu tu aquesta vegada, que jo ja l'he llegit.
1: Diu, adeu tristor encastellada del Pla de Cuba i el Malluig, seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura son encís i com que diga reposau, dolça és la calma del gor blau.
0: Fantàstic.
1: Idò, sí. De la pregunta és de qui és
0: aquest poema. De qui és? És de Joan Alcover. Tenim 8% dels vots per Joan Alcover. És de Miquel Costa i Llobera, 58% dels vots. O és de Maria Antònia Salvà, 33% dels vots. Així ho deixam, amb l'enigma. Sí. Encara no ho resoldrem, no. Perquè hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el compositor Richard Wagner. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist. Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui?
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Som Pere Estelric, massotí, i som, no sé, llicenciat en matemàtiques, tinc un màster en periodisme, i en aquest moment me considero una mica divulgador musical.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Jo vaig néixer a Felanitx i sempre m'agrada dir que som felanitxer militant. Visc a Palma, tot i que tinc casa a Porto Colom, vaig estudiar a Barcelona, que això me va canviar sa vida, i he fet feina també en aquesta casa.
6: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Primer vaig anar a les monges, que anava tothom, les monges de la Caritat. Després vaig anar a l'escolania, fins que vaig tenir 10 anys, i després a l'institut de Felanitx, que era institut laboral, que a Felanitx hi havia institut i altres pobles no, per això. I després vaig estudiar a la Universitat de Barcelona.
7: És periodista, vostè?
4: No som periodista, perquè no som titulat en periodisme. Sí, tinc un màster en periodisme i he exercit com a periodista, o encara exerceix com a periodista sense tenir la titulació. Me sap greu si qualcú se sent invadida la seva parcel·la, però vaja, no ho sé.
8: Com descriuries el que tu fas?
4: Descriuria tot, no tothom ho pot dir, però jo m'he sentit molt afortunat en fer el que he fet. Sempre he fet el que m'agrada fer en cada moment. No és fàcil.
7: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: Me paguen? Me considero ben pagat. Totes, hi ha coses que, tot i que monetàriament no te paguen, també me sent ben pagat, perquè no només hem de valorar a nivell econòmic, sinó amb agraïment i amb veure que t'aprecien el que fas.
9: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
4: Sí, caminar, natació i gimnàsia de força.
10: T'agrada la cavalleria rusticana?
4: M'agrada l'òpera en general. I cavalleria rusticana, no l'òpera, que jo faria molt de quilòmetres per escoltar o per veure, però considero que és una obra d'art, com moltes altres. Però no me mouria molt per anar a veure cavalleria rusticana.
11: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
4: No, cantar no, i tot i que mon pare dirigia el coro de la coral de Felanitx, no hi vaig cantar mai. No, cantar no he cantat mai. I piano, vaig tenir classes particulars, vaig comprar un piano, de fet, a casa nostra tenim un piano vertical, i vaig arribar a tenir, però a nivell particular, sense examinar-me mai, més o manco, un segon i mig de conservatori sense tenir cap titulació.
12: Que simpàtic! És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem. On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
4: Crec que és el 50%. Vull dir, la fantasia, el cervell o el cap, ens ajuda a crear la fantasia, però després hem de posar cor també perquè aquesta fantasia se materialitzi, si no és un somni.
12: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
4: No, a les 8 no, però a les 10 i mitja sí. El que som molt de matiner, a les 6 des de matí estic ja en marxa.
13: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
14: Moltes gràcies.
15: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
16: Ja ho tenim tot.
17: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
14: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
18: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
17: Oscar, qui és?
14: No ho sé. No funciona res. No indica res.
10: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: abans d'entrar a respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé, i ja podem saludar en Pere Estelric i Massutí. Com estàs?
1: Molt bé, benvingut. I molt content d'estar aquí.
2: Benvingut.
0: Jo crec
2: gràcies.
0: Que pot dir que és periodista.
1: Sí,
0: amb la boca
1: a plor,
0: grossa, Pere.
1: A plor, sí, amb la boca grossa.
0: Això no porta ja... Encara aquesta cosa... Falta
1: no, perquè hi ha gent que a vegades me diu tu ets musicòleg. No, no ofengueu els musicòlegs, per favor. Jo som, si som alguna cosa, és divulgador musical, però no som musicòleg. Periodista, bé, podria dir el mateix.
2: No de titulació, però t'he de dir que és... d'ofici.
1: A la musicologia, no, a la difusió.
0: No, a la divulgació.
1: Sí. El periodisme, sí, periodisme, sí,
0: però
1: sí,
0: bona part sí, sí. Del periodisme també és divulgació.
1: Sí, també, sí. També és cert.
0: I també
1: sí,
0: és sí. Diari de Mallorca, també. Que has escrit.
1: I bé, estic... No sé.
0: I avui molt contents de presentar aquest llibre, perquè ens arriba el moment de presentar aquestes cròniques wagnerianes que ha fet en Pere Estelric. Clar, nosaltres te fèiem molt de Bach, però a Wagner
1: no, però també.
0: També
1: a Bach. Vaig estar a punt, el que passa és que després la meva filla va dir, mon pare no ho entendrà ningú. Vaig estar a punt de titular-lo Cròniques Wagnerianes. Però...
2: Com és que te vas fer enrere?
1: No, perquè realment comencen les meves anades a Bayreuth i tot, i que després sempre, perquè el senyor Bach no s'enfadi, me'n vaig a Leipzig també un parell de dies a rendir culte al déu Bach. Però realment, com és, el fil conductor és les meves anades a Bayreuth a sentir música de Wagner.
0: Mm.
1: Tot i que després hi ha altres incursions a Halle, de Händel o Nuremberg, a altres llocs, no?
0: És a dir, Leipzig també hi va néixer Wagner, però...
1: Wagner sí. Va néixer a Leipzig i Bach hi va morir.
0: Hi va morir, d'acord. Clar, has visitat molt aquella zona, darrerament.
1: Aquella zona ho conec.
0: I jo quan te vull dir que vendria en Pere Estelric i que ha estat més de dos anys consecutius aquests, però que has pogut estar en aquest festival, m'han dit, uau, com ho ha pogut fer? A més de 10 anys d'espera per poder
1: sí.
0: Accedir.
1: Sí, ara crec que ja la cosa ha canviat, perquè ja hi ha molt de festivals arreu del món. Jo vaig començar l'any 17 a anar-hi, que va ser quan surt coral d'universitària, hi va anar convidada a un festival que hi havia de corals juvenils a Bayreuth, coincidint els mateixos dies del festival, i en Joan Company me va demanar, diu, Pere, m'on anava a Bayreuth? Dic, i jo, si digués que som membre de la coral, podria venir? Diu, bé, tu te pagaràs el teu bitllet, te pagaràs tot, però pot venir nosaltres. I vaig enviar un correu al festival i els vaig dir, som un membre d'aquesta coral, que venim a cantar aquí, ja fa anys que m'apec per venir a Bayreuth, no ho he aconseguit mai, però ja que venc i som un jove, que no era tan jove, però vaja, tal, tal, i pensant que això no me contestaria ningú mai, i des cap d'un parell de dies me contesten i me diuen, miri, els dies que vos estàs per aquí, li podem oferir Parsifal. I vaig dir, endavant. I des de llavors, cada mes d'octubre, novembre, m'envien, a tots els que han anat una vegada, els envien
0: la programació
1: i la possibilitat de tornar-hi.
0: De tornar.
1: I jo he anat sempre, llevat de l'any 20, que era l'any de la pandèmia, que no se va fer, però he anat tots els anys. I, per tant, no vull perdre el ritme.
0: No, no va perdre el lloc.
1: No vull perdre el lloc, perquè si ara dic que no, igual per por trans a coa, estic molt d'anys i ja.
0: Un parell més, sí. Però és molt llarg, aquest festival.
1: Dura un mes. Dura des del dia de Sant Jaume, que és 25 de juliol, fins al dia de Sant Agustí, que era 28 d'agost.
0: I vas tot el mes?
1: No,
0: més uns dies.
1: Wagner no té tantes òperes, en Wagner. Representables en té 8.
0: I se van
1: que fan totes? No, se fan totes sempre. Que envien. Però d'aquestes 8, els fan, ventura, 4 vegades cada una. I tu hi vas i en veus 2, 3... Qualque any he estat tot una setmana, però no hi pots estar més, tampoc.
0: No.
1: Aquestes entrades no vols dir el que valen, però... però valen. I els hotels, que si ara hi vas el dia 15 de febrer, quasi t'apaguen per hospedar-te allà, però hi vas dia 1 d'agost i els preus són estratosfèrics, perquè tot any que hi va... Hi va per festival.
0: Hi va gent de tot el món,
1: de tot el món, sí. Sí, és curiós. Hi ha una litúrgia. Un temps, els primers anys, hi anava gent molt vestida d'esmoquin i tal i qual. Ara no. No, jo he vist, i no m'agrada, però jo he vist gent amb bermudes i mania curta, no sé què dir-te. Vull dir, jo
2: penso ara ja hi ha de tot.
1: Ja hi ha de tot. Tot, encara hi ha un... Se conserva una, no, a més, hi ha tot un ritual, que quan comencen, falten 5 minuts, surten en el balcó unes trompetes que toquen, res, una petita melodia de l'òpera que faran després. Quan te'n falten 3, toquen la segona vegada. I quan només queda un minut ja per obrir, toquen la tercera vegada. I jo, el primer any que hi vaig anar, vaig dir, jo escoltaré les tres vegades. I quan va faltar un minut, me'n vaig allà, i jo la meva butaca estava bastant enrere, però al mig. Al mig, hi ha 60 butaques per cadira. Jo tenia el número 30. entre ella i vaig molestar tothom per passar.
0: Va fer aixecar.
1: I el senyor que hi havia de vora jo em diu, vos, tot la primera vegada que ve, no? Dic, i com ho sap?
2: No me volia parlar
1: diu,
2: res.
1: Diu, i com ho sap? Diu, miri, quan fan el primer toc, venim els qui estan al mig. Quan fan el segon toc, venen els qui, però així no ha de molestar tothom. I en el darrer toc venen els dos estrets.
2: Clar, aquesta norma no la sabia.
1: És brutal.
2: Vas dir, no me vull perdre, no me vull perdre.
1: Jo no vull perdre calada, ara ja ho sé. Que, mira el número, si me toca 30, a la primera ja hi som.
0: Ja estàs segut, no fos cosa. Clar, tot això ho descrius en aquest llibre, per això són unes cròniques wagnerianes, perquè expliques la teva experiència
1: sí.
0: en aquest festival i més coses.
1: Sí, és que no és un dietari, perquè tampoc no és un dietari, sinó són de 7 capítols i cada un d'ells va augmentat amb un altre capítol que té que veure amb el que he explicat anteriorment. Per tant, si anteriorment he parlat de Nuremberg, de la ciutat de Nuremberg, o potser després en el capítol següent es parla de científics que varen néixer a Nuremberg. O Leipzig, quan parla de Leipzig, parla de Leibniz, que va ser el gran científic que va néixer a Leipzig. Vull dir, és un llibre una miqueta no només de Bayreuth, no només de Wagner, no només de Leipzig o no només de Bach, sinó que intent que sigui, no sé, entretengut i que puguis aportar alguna cosa.
0: I aprendre, també.
1: I aprendre. Sí, no, i escrivint el llibre també he après, també, perquè clar. He hagut de cercar documentació i coses que sí. Havia pensat si hi posaria fotografies, però clar, fotografies fetes meves en so mòbil, no sé si són publicables, i va, i l'editor va dir, millor que no posem aquestes fotografies, que estan bé per mostrar-les, però no sé qualitat per editar-les.
0: Què té Wagner, Pere? Perquè, que va suposar Wagner en el moment de la seva irrupció?
1: Hi ha un abans i un després. Wagner va revolucionar totalment la història, no només de l'òpera, sinó la història de la música. Ell volia fer-ho tot. Ell era de l'òpera tsar total. Tsar total. És a dir, l'òpera, hi ha text, per tant, hi ha literatura, hi ha música, hi ha ballet, hi ha pintura perquè has decorats, hi ha il·luminació, hi ha arquitectura perquè has decorat també tenen volumen. És a dir, l'art total és a l'òpera, i això ho va entendre ell. I ell va fer tots els arguments són fets seus, agafant literatura nòrdica, la seva biblioteca, que és visitable, perquè Bayreuth, allà, a part del teatre, del Festspielhaus, que el va fer construir ell, perquè ell no té res que... Ell, ni la seva família, ni ningú era de Bayreuth. Ell, de fet, va morir a Venècia. A Bayreuth, ell va cercar un lloc per fer-hi un teatre, i el Lluís II de Baviera li va patrocinar aquest teatre. I va dir, cercareu un lloc que puguin venir és de Berlín i és de Múnich, que eren les dues capitals alemanes d'aquella època. I va dir, venga. I va fer un compàs més o manco cèntric.
2: Mitjan camí.
1: I realment, en aquella època, en cavall o en carrossa, estaves al mateix temps de Múnich a Bayreuth que de Berlín a Bayreuth. I va cercar aquell lloc.
0: És a dir, que tu quan voles també vas a una hora...
1: Vaig a Nuremberg.
0: Nuremberg, que és més a prop.
1: Sí, que està a una hora de tren. A més, de Palma hi ha... No sé, puntura dos o tres vol dir, ara és en l'estiu. Per tant, feia Palma-Nuremberg i si torn per Leipzig, venc després de l'aeroport de Leipzig, que també ja vol dir directe a Palma. I va construir lloc. Sí, després hi ha que seva, que després ja se va fer la seva casa, i la seva casa, ara també hi ha museu, i és allà on va viure ell, i ell va morir a Venècia, però està enterrat allà. I està enterrat a la part de darrere del jardí, de que seva, hi ha la seva tomba, la tomba de la seva dona, na Còsima, que era filla del Litz, i després hi ha la tomba d'Esquenet. Just de vora, la làpida d'Esquenet, més petiteta, la de na Còsima un poc més petiteta, i la de Wagner, que és la més gros.
0: Que curiós. Però clar, etern Wagner, perquè ara, per exemple, enguany han fet l'Holandès Errant aquí al Teatre Principal de Palma.
1: Que ha estat un èxit. Vull
0: dir, èxit. A mi m'ho va encantar.
1: No li han de tenir por, en Wagner. Ara, clar, si tu entres en Wagner i el primer que escoltes és el primer acte de Tristan Isolde, clar, t'ha de ser venes, dius jo no...
2: Se li ha tingut por, però. És que se li ha tingut més por.
1: Clar, bueno, perquè si ha d'entrar, clar, tu estàs... Has d'entrar d'aquella manera, no pots entrar, jo t'he dit, no pots anar... Sí. Així com a Verdi, pots entrar i sempre trobaràs una àrea que t'agradarà. A Wagner no hi ha àrees, hi ha tot un contínuum. Hi ha aquells moments, clar, un home se mori i tarda tres quarts d'hora per morir-se. I dius, clar, que se mori ja d'una vegada, no? Bé, estic fent un poc de caricatura. Sí. Per tant, has d'entrar una mica guiat. I jo crec que aquest llibre, per lo que hi ha gent que me diu, servirà a puntura, o servirà, o voldria, i estic content que ho diguin, que pugui servir per entrar una mica dins l'univers Wagner. Que la gent entri sense por. Wagner sense por. Crec que és una... és una manera d'entrar-hi.
0: És un bon logo.
1: És un bon... Sí, sí. Un bon...
0: Perquè ja vas per la segona edició, per estar
1: bueno, avui surt la segona.
2: És a dir, que no hi ha por de llegir...
1: No hi ha por, no, no sé si no, tampoc por de llegir-la.
0: Això està gros, el van presentar
1: a la Fira de Llibre dia 5, estàvem a dia de 16, 11, anys, 11 dies després, ja surt la segona edició.
0: Un èxit.
1: Ja estic sorpresíssim,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Que em van estir i tant.
2: Que bé.
0: I tant que sí. I ara tenim més presentacions, havent dit, la setmana que ve.
1: Sí, la setmana que ve, 24 a Inca, 26 a Sant Joan. En el mes de setembre presentarem a Pollença. I el mes d'octubre en el Club Wagner de Barcelona.
0: Ah, que bé.
1: Que presentarem en el Club Wagner. I bé... res més, crec que ja n'hi ha de presentació.
0: Sí, sí, sí.
1: Van presentar fa la nit divendres.
0: Ah, també.
1: I bé.
0: Molt de wagnerians, idò. I si no, ho seran.
1: I si no, m'agradaria, perquè jo crec que com més wagnerià ets, més t'hi tornes. És a dir, com més escoltes Wagner, més ganes tens d'escoltar-ne més. De fet, ets l'únic compositor que existeix el wagnerisme. No existeix el verdisme. No existeix el puccinisme. No existeix el mozartisme. És a dir, el wagnerisme és una corrent que, des de que va morir Wagner fins ara, va circulant per Europa.
2: En un moment. I com és que existeix?
1: Perquè Wagner és molt peculiar, és molt especial. És molt especial, la música de Wagner. Tu dius, mira, Verdi, Donizetti, Puccini, te poden agradar unes òperes o te poden agradar unes altres, o un moment donat. Però és que de Wagner, Wagner és un univers. Per entrar dins l'univers Wagner, has d'entrar. I no hi pots entrar de qualsevol manera. I quan t'ets, no en surts.
0: Entre mi
2: ara
0: i no en sortirem.
2: Vinga.
1: Tant de bo sigui així.
0: Jugam amb en Pere Estorric i Wagner.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, comencem el joc per estar ric. Jugarem un poc amb Wagner, ué, també, per fer-ho divertit i entretingut i mangívol. I en aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest compositor.
2: Vinga, Pere, dit i fet, has de dir en 30 segons noms d'obres o peces de Wagner.
1: Sí.
0: Sí,
1: temps. Vinga, la mort d'Isolde, el preludi de Lohengrin, la marxa triomfal de Lohengrin, la marxa triomfal de Tannhäuser, els cordes peregrins de Tannhäuser, la mort de Siegfriedo, la marxa de Siegfriedo, la cabalgata de les Valquíries, simulació de Brunhilde, la deu de Wotan, la deu dels déus, l'entrada dels déus en el Valhalla...
2: Dotze, diguem una dotzena. Ja. Una dotzena, podrien seguir?
0: S'ha acabat el temps, sí. Sempre que podrien seguir. Perquè,
2: ja
0: sí, mateix, molt bé, Pere. Anem repassades 12 títols, però tenim una altra prova.
1: Vinga.
0: I és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te faran quatre preguntes, perquè avui tu ets tot l'expert en Wagner. Tindràs dues opcions de resposta. I començam, d'acord? Primera pregunta. L'any 1864, en Wagner es trobava en una situació financera complicada. Sabeu que l'home també va passar qualque moment...
1: Bastant, sí. I va haver de fugir, sí, sí.
0: Fugint, precisament, dels seus creditors, per tota Europa, se va fugir en aquell moment, i just quan pensava que la seva carrera s'havia acabat, va rebre una invitació d'un jove monarca que s'havia convertit en el seu admirador més devot i que acabaria finançant gran part de la seva obra, però també altres coses. Sap qui era aquest rei?
2: Vinga, Pere, que crec que l'has anomenat. En Lluís II de Baviera. Vaja, ja no em puc dir Guillem II de Prússia.
0: I de sí, Lluís II de Baviera.
1: Que presenta una molt bona pel·lícula d'en Visconti, Ludwig, amb Nell Bumberger fent de Ludwig, i hi ha també na Sissi, que és aquella actriu, i bé, i en Trevor Howard fa de Wagner. No, és una obra de Visconti, estil Visconti, molt recomanable,
0: sí.
1: Ludwig.
0: L'apuntam.
1: Que explica aquesta història.
0: Aquest moment, no?
1: Aquest moment, que entre altres coses.
0: Wagner estava fora
1: del
0: Bes.
1: Va estar molt treballada fora del Bes. Handel també, Handel a Londres. Era empresari, i unes vegades va fer fallida, però se tornaven.
0: Tornaven a reviscolar.
1: Sí. Sí.
0: I doncs, sí, Lluís de Baviera, que li demana el rei boig, va ser el principal mecenes de Wagner i el va salvar. També va ajudar, com has dit abans, a construir...
1: El teatre
0: bé, a
1: de Bayreuth. Sí,
0: és teatre, preciós, sí, aquest teatre,
1: és
0: no?
1: És una meravella. Acústicament és lo...
0: Ah, sí?
1: És especial. L'orquestra està davall, el teatre.
0: Sí.
1: Tu no la veus, te surt... Te'n revoltes, un so molt curiós.
0: Molt magnífic.
1: No, ostres.
0: I doncs, mira, precisament va d'això la segona pregunta, perquè quan en Wagner va dissenyar el seu propi teatre, aquest que ara parlàvem, del qual hi ha aquest festival, que tu hi vas quedar d'any, és un teatre d'òpera a Baviera, Alemanya, on actualment es dedica exclusivament a la representació d'obres de Richard Wagner. No en fan de ningú
1: no,
0: bus?
1: No. Això... Tanquen dia 28 d'agost.
0: Això et sagrà.
1: I fins dia 25 de juliol no tornen
0: a obrir. No tornen a obrir, uau. I de, quan el va fer construir, Wagner va introduir una innovació revolucionària per assegurar que el públic estigués totalment concentrat en el drama musical, que no se despistàs. I la pregunta és, quina era la innovació que va fer Wagner per tal de que els espectadors veiessin els músics del director durant la representació?
2: Aquest fossac d'espera de l'orquestra tancat i invisible o surt de les cortines opaques entre els seients?
1: És? M'has dit el segon?
2: Surs de cortines opaques entre els seients.
1: No, els seients són de fusta. Per tant, són de fusta i la gent se pensa que són més incòmodes del que són, però realment són de fusta. Una miqueta de coixinat. No. I de més no pot sortir perquè no hi ha... Tot és una fila. Només pots, i a més, quan comença la funció, fan una, com una espècie de cosa teatral i és que hi ha unes persones a ses tanquen amb una bona sampanta les portes i roden unes claus, com que dir, te quedaràs aquí fins que acabi. Segurament, vaja, sé que sí, que avui la seguretat fa que això no sigui possible, però encara fan com aquesta litúrgia de dir, te quedes aquí fins que em va per
0: fugir. Efectivament, i doncs sabeu que, com molts deies, en Wagner va dissenyar aquest fossac que està cobert.
1: No sabeu, i surt per escostat la música.
0: Per no desconcentrar.
1: Sí, i supos per crear un... perquè l'orquestra sigui part també de l'òpera, no només les veus. Les veus són part de l'orquestra i l'orquestra és tan important com se veu. Vull dir, per tant, és tot un revolutum que hi ha dins allà.
0: Que bé. Una altra pregunta. Man, Wagner era conegut per les seves excentricitats personals, també, i el seu gust pel luxe. Li agradaven les coses bones. Tenia una sensibilitat dermatològica molt aguda i una obsessió per cert tipus de teixit que havia de tocar constantment la seva pell, arribant a gastar fortunes amb bates, cortines i roba interior d'aquest material. Saps de quin?
2: D'era vellut o de la seda?
1: De la seda, m'imagino.
0: Sí, perquè era vellut.
1: Sí, no la sabien, aquesta anècdota.
0: I de si vol
1: molt
0: que
1: bé,
0: sí.
1: Estic content.
0: Que tenia...
1: Que m'ho hagi dit.
0: Erisipela, que era com a... Bé, que se,
1: sí,
0: tenia la pell...
1: Sí, se feia irritable.
0: Exacte.
1: A més, en vellut, encara que no la tenguis, jo no me puc imaginar un Mariol de vellut i un calçoncillós de vellut.
0: Seria massa. Però diu que sí, que feia comprar seda de la millor qualitat perquè era la roba que li anava més bé.
1: Estic content.
0: Jo també. L'home anava vestit sempre de seda. Devia ser fantàstic, Wagner. Molt bé. Darrera pregunta per tu. Per l'estrena de l'ambiciós cicle L'anell de Nibelung, al Teatre de Bayreuth, del 1876, Wagner va encarregar un taller de Londres la construcció d'una bèstia mecànica gegant que havia de treure foc pels queixals. Per una raó de transport, però, el cap de la criatura va arribar tard i el resultat va ser més còmic que terrorífic. Com era aquesta criatura?
2: Era un cavall alat o era un drac?
1: Era un drac i, a més, vos puc contar una cosa.
0: Per favor.
1: Va arribar tard, és a dir, va arribar el dia, el dematí del dia de la representació, perquè sabia, i deien, el vos hem enviat, el havien enviat a Beirut. El havien enviat a Beirut, del taller, allò d'enviar-ho a Bayreuth, el van enviar a Beirut, i els del taller deien, fa un mes que el vos hem enviat, i Bayreuth deien, no mos ha arribat, i després va arribar, i és que el havien enviat a Beirut, i a Beirut van dir, se mos envieu, aquest drac
2: de foc. D'haver arribat cansat.
1: Sí, figur que és un personatge que se converteix en un monstre, i en Siegfried acaba que el mata. Bé, però vull dir, l'anècdota és interessant, se van confondre Bayreuth amb Beirut. Per dir-vos que no era famosa la ciutat de Bayreuth. Vull dir, avui és famosa per Wagner, però en aquella època no era... Mm. Per tant, era Bayreuth, no el devien conèixer, que van fer el taller, i el van enviar a Beirut. Ja no. En el Líban.
2: Una anècdota.
0: L'has vist en aquesta òpera? Els has vist totes, no? M'imagino, sí.
1: Bueno, enguany vaig a veure una que no s'ha fet mai a Bayreuth, perquè és una de les primeres, i enguany, precisament, vaig a veure aquesta, sí. Que, sí.
0: Quina és?
1: A Rienzi. No se fa mai, jo no l'he vista mai. Representada no l'he vista mai, hi ha molt pocs enregistraments. És una de les primeres. Les tres primeres òperes de Wagner quasi mai se fan. Se fa a partir de l'Holandès, que és la quarta.
0: L'Holandès Errant.
1: Que se va fer enguany aquí, meravellosament feta. Sí. Però Rienzi és la tercera. I les altres dues, que són les Fades i la Prohibició d'Estimar, no se fan mai.
2: Mai.
1: No, mai, mai. Existeix qualque gravació, però...
2: Però perquè no són bones.
1: No, perquè són de la primera època i, de fet, la Prohibició d'Estimar no se va fer mai en vida de Wagner, tampoc. Per tant, li va costar molt a ell entrar. Rienzi és que ja comença a ser un poc wagneriana i ja l'Holandès ja és que fas canvi total.
0: Que sí.
1: Però enguany vaig a veure Rienzi, que no l'he vist mai.
0: I la que t'agrada més a tu?
1: No sé, totes, però si hagués de triar, triaria entre Valquíria i Parsifal, les dues. Però que és primer acte de la Valquíria, és un dels primers actes pintura millors de la història de sol.
0: Ja, és que...
1: I només són tres personatges, vull dir, és una meravella, és una cosa.
0: Mira, ara l'escoltarem per acabar aquesta entrevista. Recomanem molt aquest llibre, Cercau-lo, d'en Pere Estorric, el trobaran a la llibreria,
1: sí,
0: espera.
1: Sí, avui ja t'he dit, ara ahir ja pintura tenim... no n'hi havia, però avui ja n'hi tornarava.
0: La segona edició, se diu Cròniques Wagnerianes, l'ha publicat Documenta Balear.
1: Documenta, han de dir que és pròleg, és molt millor que el llibre, que el va fer en Joan Roca, que és un bon amic meu, sabeu que m'estima, i va fer un pròleg insuperable, i la caricatura de la portada també és impagable, que és de Toni Mendiola, que el va fer expressament per llibre.
0: Per llibre, i és en Wagner?
1: I és en Wagner, sí, sí. Inclús sí, m'havia fet una per si li posava Wagner, Cròniques Wagnerianes, me'n va fer una, que va ser d'esquena amb Bach i en Wagner, que s'agafaven mútuament. Però després varen descartar el Wagnerisme aquest i varen entrar només a Wagner. Una caricatura feta, però meravellosament.
0: Pere Estorric, moltes gràcies. Quin plaer escoltar-te. Sí, ja.
1: Com altres, ha estat un
0: gràcies.
1: Plaer.
0: Gràcies.
2: Seguirin de dins, Sara.
1: He après molt.
0: Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
3: Lletres Ràdios, formació.
2: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
2: No, i no t'uram.
4: Aquí, a Lletres Ràdios.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Lletres Ràdios. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I de pas, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.